0: I em volen xerrar tot plegat amb un dels seus creadors, que saludam primer, en Xema González. Com estàs?
1: Estic encantat d'estar amb vosaltres.
2: Que bé. I nosaltres encantats de que hi siguis.
0: També. Mm-hmm. I poden saludar des de la Fundació ACA a Miquel Àngel Tortell, que també està implicat en aquesta litúrgia tan singular que podrem viure i sentir dissabte. Miquel Àngel, com estàs?
3: Bon dia, molt bé, a l'expectativa de com anirà això.
0: Sí, tant vosaltres que sou, en sou els creadors com la gent també que tenim interès en venir i sentir com serà aquest vol màgic, que és una intervenció de dansa contemporània i creació sonora en directe que s'ha concebut específicament per aquest context litúrgic de l'Assumpció, de Muro. Qui comença?
3: En Xema.
2: Ho ha tingut clar, Miquel Àngel.
1: Sí, és una composició, una idea. Diguéssim que seria art situat o art específic o aquestes coses que diuen, art específic. Hem pensat en Muro, hem pensat en l'Assumpció, en el monument de l'Assumpció de Muro i en el context etnogràfic de Muro. Perquè la seva tradició és molt antiga, interrompuda, de fa més de 200 anys, a prop de 250 anys, i ens interessa molt no partir de zero, o sigui, partir de... per un costat d'una documentació fidel i, sobretot, d'una tradició viva.
0: Mm. Clar, de quina manera? Dansa contemporània, composició sonora, en directe i orgue... dialogaran amb l'arquitectura de la mateixa església, del mateix temple parroquial, i amb la celebració litúrgica que ja és.
1: Bé, aquí hi ha un poc de debat intern, fins i tot, perquè nosaltres no participem de la litúrgia ortodoxa, diguéssim, canònica. Mm. O sigui, nosaltres el que fem és una reinterpretació d'una litúrgia antiga, anterior a la que se fa ara. La que se fa ara és resultat del Concili Vaticà II, que en realitat va ser una, podríem dir, una simplificació del component litúrgic en general, no només de la Mare de Déu d'agost. I a nosaltres ens interessa molt més a part històrica, sobretot preconciliar, i ens hem basat, sobretot, bàsicament, en els estudis i la documentació d'en Sebastià Riutort, arxiver de Muro, que té una publicació extraordinària sobre aquest fet. I, en realitat, les nostres bases parteixen d'una litúrgia del segle XVII. Mm-hmm. Una litúrgia preconciliar barroca. Mm-hmm.
4: Mm-hmm. I com era aquesta litúrgia? No sé si en Miquel Àngel mos ho pot explicar.
3: Bé, ja no ho puc explicar molt en profunditat.
4: No, no hi eres. No hi eres.
3: Però... era, hi havia una espècie de lema de tres paraules que era ensenyar, mostrar i gaudir. Eren tres, com m'he equivocat amb unes de tres paraules, però són una espècie d'això que tenia l'església barroca, que era molt commovedora. Intentava arribar a l'esperit de les persones, sensibilitzar, i, per exemple, hi ha un himne d'això que és l'Orfenet. Aquest himne que es diu l'Orfenet era un himne que és una arfa, que Maria l'acull com a fill i ja té consol. Però això, al final, el que fa era provocar una gran sensibilitat i fins i tot emoció a la gent que, podeu pensar que fa 200 anys, patia molt més l'orfandat i la mare dels pares, la mare dels fills, i això. L'Església... jo sempre he dit que era un gran teatre. Jo vaig fer l'objecció de consciència del menor de l'Església i vaig aprofitar per aprendre molt en la Montana i el Celsi, el darrer gran escolar que tenc un muro, i em vaig donar compte que l'Església és un teatre, en tots. Des de la mateixa representació de l'altar, des de cada figura, cada capella i fins i tot de cada liturgia. Tots són escenificacions teatrals, no? Pasco, diguéssim, la Setmana Santa, una gran representació teatral, i el teu gran paral·lelisme seria l'Assumpció de Maria, que són justament dues elevacions diferents. Jesús, que se'n va tot sol, i la Mare de Déu, que l'acompanyen els àngels. I clar, el barroc és molt més potent del que jo sempre m'havia pensat, perquè el barroc el veig com en Vitricollà, però insistes, simplifico, dient que és això, és una gran escenografia destinada a commoure l'espectador, i de fet el commovia, perquè imagineu-vos, misèria absoluta, amb molta senzillesa per tot, i entraves a l'església i entres a lo que dèiem un temple en totes les paraules.
0: Mm. Clar, vos heu documentat a través d'en Sebastià Riutort, arxiver de Muro, partit de quina documentació històrica?
3: Bueno, hi ha un llibre que es diu L'assumpte de Muro, que és resultat d'un treball de bastant d'any d'en Sebastià Riutort a Bernès, arxiver de Muro, historiador i arxiver de la parròquia, que acompanya tot el procés de restauració que ha hagut en dues fases, una 2007 i la darrera de 2020. No? I a partir d'aquí, clar, s'ha d'investigar de quan ve, de quant de temps fa, quan és que se va crear, com se muntava, etcètera, etcètera. Sabem, per exemple, que l'assumpte abans del segle XVIII, del segle XVII, ja està a l'església parroquial actual, quan en els inicis sabem que ja té una capella pròpia, això vol dir que ja és important de fer estona, i després sabem que el llit actual se munta, se crea en 1770, i per tant, i llavors ininterrompudament s'ha anat muntant, perquè he dit, és un teatre, perquè en Xema i jo dissabte vam participar del muntatge, i sí, vam anar a treure coses del campanar, d'una cotxeria de la parròquia, de dins la rectoria, la sagristia, encara vam deixar l'assumpte a punt perquè surti demà, etc etc. És a dir, que de tots els racons de l'església surten peces per muntar aquest llit. Per això dic que és un teatre, una escenografia canviant.
0: Mm-hmm. Clar, és una intervenció que intenta explorar les relacions entre, clar, es dansa contemporània, amb creació sonora en directe, amb l'orgue, que també... Clar, mos heu d'explicar una mica com funcionarà, si és que ho sabeu, si està molt oberta a improvisació. Clar, però explora relacions entre so, cos, espai i ritual. De quina manera?
1: Sempre estem oberts a improvisació, afortunadament. Vull dir, sempre hi ha un espai més que prudencial perquè sa mirada i s'escolta formin part, sobretot en el cas de la mà, que hi poses cos. Clar, jo poso música, l'arquitectura ja ve donada, però vull dir, sempre hi ha un espai perquè passin coses imprevistes. De fet, cercam lo imprevist. En qualsevol cas, no estem inventant res de nou. Vull dir, com bé descriu en Miquel Àngel, les litúrgies barroques són la màxima expressió de la dramatúrgia. O sigui, quan xerram del barroc, estem xerram del segle II, no? De Lope de Vega, de Calderón, de Quevedo... Pues, vull dir... Velázquez a la pintura, no? Vull dir, és lo màxim, és la màxima expressió de la representació. O sigui, quan avui en dia tenim figures del món del pop que fan al·lusions religioses, en el fons no estan inventant res. Vull dir, tot això ja al segle XVII ho van desenvolupar. I aquí hi ha una qüestió per mi molt interessant en els nostres temps, que potser va un poc més enllà de lo merament artístic, i és justament la qüestió de la representació i de la identitat. El fet de que sigui... de que aquesta litúrgia i aquest muntatge del llit de la Mare de Déu sigui una tradició viva, vol dir que hi ha una necessitat de representar-se molt més enllà de l'evident. I aquí és un poc on anem. En el fons, tampoc està tan lluny de fenòmens tan populars com el d'ahir, de l'eclipse. Mm. Vull dir, estem xerrant, des del meu punt de vista, ara en Miquel Àngel i vosaltres, no, cercam o pensam un poc en la realitat documental, històrica, no?, d'on ve. Però per mi, clar, el meu punt de vista, per un costat és de músic, de compositor, o el que sigui, i per un altre d'antropòleg, d'etnògraf. Per mi el que va passar ahir no deixa de ser un fenomen d'elevació, ocultació i redenció, renaixença. O sigui, és exactament el mateix que està representant el mite de l'elevació, de l'assumpció de la Verge. Llavors, no estem inventant res. Vull dir, partim d'una documentació històrica, documental, que ve donada per en Sebastià Riutort, i després de la meva visió més o manco antropològica. I partim d'una materialitat, no d'un llit, d'una horitzontalitat, de la tau, o sigui, de la taula, no? En realitat, una missa no deixa de ser un sopar, i l'altar no deixa de ser una taula. I podríem pensar, jo què sé, en talaiots. Què són els talaiots? són taules. Llavors, jo, el que, la meva idea primigènia és que la representació de la Mare de Déu ve d'un ritual anterior. O sigui, és una pervivència d'un ritual molt anterior, de com els cossos amb certa transcendència es depositen a taules perquè siguin elevats. Són rituals de transició que tenim documentats al Nepal, al Tíbet, a Sud-amèrica, vull dir, no és res de nou. I el que jo plantejo, de fons, més enllà de l'estètica i la part artística, que és interessant, és que hi ha una pervivència d'un ritual de que els voltors se mengen els cossos dels morts.
4: Mm-hmm. I tots aquests rituals hi són dins aquest projecte?
1: Sí. Mm-hmm. Sí, perquè en paral·lel, bueno, és, diguéssim que el vol màgic, que és una al·lusió a un llibre de Mircea Eliade, molt conegut. Mircea Eliade és historiador de la religió, antropòleg, historiador de l'art. Bueno, fa aquesta associació entre rituals de possessió, rituals de sobirania i certes expressions artístiques, diguéssim. I un poc per quinam. Mm.
2: Clar, jo el que m'agradaria saber és aquesta aproximació contemporània que feis vosaltres en el patrimoni, com va néixer i com ha estat aquest procés, perquè evidentment és una cosa que li heu donat bastantes voltes i vos heu juntat com a diferents vessants de veure la mateixa cosa, però com ha estat que se donés tot això?
1: Bé, és fruit de, jo crec que de diverses confluències. Per un costat, d'una idea d'investigació etnogràfica, antropològica, sobretot vinculada a rituals de transició, o sigui, a com pintam el pas, el traspàs d'aquest món a l'altre món, això per un costat. Després, per intencions artístiques, també. O sigui, hi ha una intenció de com manifestar certs rituals atàvics, això que podríem dir folklore i tal, a manifestacions d'art contemporani, això per un altre costat, i després hi ha unes vinculacions i unes connivències amb actors que tenen a veure amb la cultura popular avui en dia al territori, és a dir, com poden programar coses que se surten del tot d'una programació ortodoxa, d'un teatre, d'un auditori, d'un centre d'art, i podem entrar a fer feina amb un rector com és Don Pere, no? Com Don Pere pot admetre gent com nosaltres fent aquest tipus de coses. Clar, això respon sobretot a certa confiança.
0: Clar, com encaixa això? Dins, per exemple, com se pot fer un projecte així?
2: I com ho va rebre Don Pere
0: no sé si,
2: en el principi?
0: No sé si dir-ho, perquè també... No avantguardista.
4: Ja m'ho devia al·lucinar.
0: Com encaixa això dins?
1: Bueno, encaixa, justament, jo el que vull apuntar, el que vull apuntar és que encaixa gràcies a gent, a persones, com ara Miquel Àngel Tortell, que és una persona molt més... vinculant del que sembla, o sigui, no simplement està allà de fons amb la Fundació ACA donant suport, o que sigui, a molt més, amb en Sebastià Riutort, perquè no només és un arxiver municipal que està allà amb l'arxiu i papapap, o sigui, hi ha una inquietud, hi ha una passió darrere d'això, i persones com Don Pere, no?, que és un rector, però tampoc és un rector a l'ús, que està allà amb les seves lleis, i clar, després... d'aquesta gent, que són els nostres còmplices, no? O sigui, la gent amb la que nosaltres podem explicar certs processos que tenen a veure, per un costat, amb la investigació acadèmica, etnogràfica, i per un altre, amb la creació artística. I com ells entenen que dins d'un context aparentment rural, aparentment, no sé, 15 d'agost, o sigui, tothom està de festa, aquesta illa, 15 d'agost, aquí tothom està, no? Com podem incloure això dins d'una església com la parròquia de Sant Joan Baptista de Muro? Per aquesta complicitat i aquesta confiança. I després, clar, evidentment, hi ha gent com Namà Aguiló, que per mi és un àngel, no? I jugam a que faci d'àngel un poc, no? Jugam a que sigui l'ànima del cos de la Mare de Déu, no? Perquè la Mare de Déu la tenim allà estesa d'una manera irreprotxable, diguéssim, no? Però, clar, la representació de l'ànima, no? De com se surt del cos i puja cap al cel i vola... Clar, en realitat són complicitats. Mm. Són complicitats.
0: Clar, Miquel Àngel, per primera vegada l'Assumpció de Muro serà diferent. una mica diferent. Sigui dit.
3: En aquest cas, sí. Bé, a dins dels agraïments ha deixat l'Ajuntament de Muro, que també és una de les portes que me'l van obrir tot d'una, i donar confiança en aquest projecte. I sí, serà ultra diferent, perquè podrem entrenar, espero que un públic que vengui bastanta gent de l'entorn, que no estan avesats a fer una escolta de com se proposa en Xema, a tenir una experiència com se, que se proposa aquí, que jo ja he vist bastantes de coses, i la veritat és que aconsegueix, en certa manera, aquesta elevació, no? Perquè d'entrenar, que és extraordinària, la producció sonora d'en Xema i llevant de Fel Riella, la veritat és que generen aquesta sensació i trenquen una cosa que tenim avui en dia, que és aquesta immediata, de tot allò que dura més de 30 segons o un minut i mig, o un any passant perquè mos sobrepassa. I fem una escolta d'aquesta pausada allà amb aquella tenebra o penombra que haurà a l'escenari, que és hipermega important. Aquest escenari jo crec que allò que s'està cercant està molt a prop. Jo veure una immensa reacció del públic, però jo crec que sí, que funcionarà molt bé. I serà únic a tot el món.
0: A tot el món, això mateix.
3: Exacte.
0: Esperit de que pugui continuar, és a dir, que l'any que ve se pugui repetir. Irrepetible
1: en
0: serà.
1: Cap cas,
0: únic,
1: cap cas.
0: Únic serà, però se podria tornar a fer un altre vol màgic l'any
1: que ve? Mai. Vull dir, aquesta intervenció, aquesta acció, forma part d'un procés més llarg, que és el que coment, no? Que en realitat hi ha més gent involucrada, fotògrafs, cinematògrafs, altres músics, que té a veure amb aquesta idea de que hi ha una sèrie de rituals atàvics que van pervivint de la nostra tradició i que des d'avui en dia només tenim una visió epidèrmica d'ells. Llavors, aquesta idea, sobretot, per mi, a mi el que més m'interessa de... o l'únic que m'interessa de la música és que ens serveix per comunicar-nos amb els morts. O sigui, a mi tota la part escenogràfica, lúdica, festiva i tal, la respect, i està bé, però no m'interessa, vull dir, ens interessa l'art en el sentit més antic, no? En el sentit, ja vos dic, preconciliar, no? De, o sigui, quan, en aquest sentit, quan aquestes accions tenen una vocació de transcendència, d'anar un poc més enllà. Això pot ser qualsevol cosa. O sigui, això pot ser amb un sentit espiritual, com és el que tractem avui, però pot ser també per cremar contenidors, saps? Vull dir, pot ser per un motiu de subversió activa, però quan va més enllà de lo lúdic. Llavors, aquest acte serà únic i irrepetible perquè, clar, perquè mai més tindrem aquesta conjunció, no?, de tenir en Amar Aguiló 15 dies, al mes d'agost, a Mallorca, disposada a fer feina, a Don Pere, no? El nostre rector tan obert, en el Miquel Àngel ociós, o sigui, Miquel Àngel ociós, o mínimament ociós, això és irrepetible, també. I jo espero no tornar a passar un estiu a Mallorca mai més a la meva vida.
2: Ha estat dur.
0: Per ser calor.
4: És duríssim.
1: Per molts motius, però ser calor és principal. Però altres.
0: Clar, Xema, com a músic que intervens en aquesta intervenció i que de fet ets creador, tu com dialogaràs en Namà i en aquest cas també amb en Rafael Riera, que ets organista? I ells com ho faran amb tu?
2: De quina manera aniràs equipat?
4: S'ho penso.
1: Jo vos puc xivar qualque cosa, qualque pista, però a mi m'agradaria que vinguéssiu. I sobretot vosaltres, vull dir, hi ha d'haver una certa inquietud, no tan descriptiu. Però, bé, amb Namà ja no és el primer pic que col·laboram.
0: Sí, recorden que heu fet.
1: Hem fet una peça per la Galeria Kevenich, aquella a la capella de Sant Feliu, si us en recordeu. Allà fa un mes o així vam fer una peça plegats, que va ser el primer intent, o el primer, la primera prova, i abans ja, ella ja me va fitxar per fer una puta locura en Espalma Dansa. O sigui, ja venim.
0: Fa uns mesos, fa poc.
1: Fa poc, també. Vull dir que ja amb Namà hi ha projectes un poc més potents, internacionals, que miren cap a fora i tal, però clar, amb Namà és així. I amb en Rafael, un poc igual. O sigui, per mi en Rafael, jo no vull ferir ningú, però per mi en Rafael és el millor organista que tenim a Mallorca, i això és dir molt, perquè tenim uns organistes excepcionals. O sigui, tenim gent brutal, no? I amb en Rafael tinc certa, no sé com dir, fascinació. O sigui, me fascina des del primer pic, des del primer concert que el vaig sentir, que el vaig escoltar, i després ja coneixent-lo en ell personalment i la seva figura com a organista de Lluc, també, no? Com a coneixedor de tot aquest vessant més sacre, justament, de repertori organístic, la seva branca mística, diguéssim, i sobretot el seu sentit de l'humor. O sigui, el sentit de l'humor d'en Rafael és fi. Llavors és gent que, d'una manera o d'una altra, mos hem anat cercant. O jo, almenys, ja que som jo aquí demanes, jo els he anat cercant amb ells, vull dir. I crec que el fet de poder fer una creació contemporània a partir d'una litúrgia tradicional és un regal. Vull dir, perquè tots som d'aquí, perquè tots tenim... O sigui, no tenim aquesta concepció de l'art com d'un geni creador que inventa coses, sinó com que som conscients de que venim d'una arrel, venim d'una tradició, i que, no sé, que mos toca ocupar aquells espais que mai havien d'haver abandonat. I els temples són un gran exemple d'això.
0: Sentim part d'aquesta creació sonora que, si vols, sentim una mica com podrà ser, no? Perquè, clar, tot està obert, també, no?

0: Una creació feta teva, Txema González, que qui sentim aquí? Com està fet això?
1: Hòstia, se me fa raro que me digues Txema González.
2: Txema González de los Zoyos. Jo dic, sempre se deixes de los Zoyos.
1: Ja, tia.
0: Sempre.
2: Perquè no tan guai que té
1: el Txema. El té mon mare, mon pare, jo. Som víctima. Això, bé, això és una de les parts de la peça, de la composició. Aquesta composició ja és més antiga, vull dir, no és feta aposta per aquest fet, però es diu Somni. I, bueno, i va trobar que era molt adient. I, de fet, amb una mà, mentre estaven composant, que va ser a Aca, justament, a la sala del piano d'Aca, estàvem mirant diferents opcions. M'interessa el renou, que és un poc el que es mou aquí, el que podem sentir aquí, no? És un renou. Hi ha una base d'instruments acústics, tradicionals, de salteris, rebecs, violes de roda, i després hi ha un renou fet amb una viola, passat per un ampli. Però, bueno, jo ara comentàvem fora micro que, per mi, aquí, Sonic Youth, bàsicament, vull dir. Diamond Sea, del disco aquell de Washing Machine, no? És que, clar, jo ara s'estiu ja com... Hi ha coses que no puc evitar, no? Sonic Youth, Love, Kings... no sé, hi ha una sèrie de... Garaje, no? En realitat, quasi tot és garaje, distorsió, acoples...
0: No fa més calor?
1: Clar, és que com que fa tanta calor, no? Saps? No deixen de ser com cigales, no? Cigales o cigales...
0: Sí.
2: Bé, Miquel Àngel, que el tenim a l'altra banda del fil telefònic.
0: Com a Moré, anava a dir... Com s'espera això, a Muro?
2: Clar.
3: Bé, una mica de desconcert, no saben què. Bàsicament és això. Això que serà? I no... Com que és mal d'explicar, ara aquí ho estan intentant explicar, però no te pot aturar tothom que te demana que serà a explicar-li durant 15 o 20 minuts o intentar explicar-li això. I, però bé, hi ha una certa expectativa, interès, però la veritat és que no acaba de saber la gent que és que realment veuran, i és normal, perquè no són coses gaire habituals a Mallorca, i bé, jo crec que l'experiència serà positiva. Tot i que sigui dia 15, topam a Can Picafort, el Cudi, i Bauxes, i tot això, ja ho sabeu, però com que dia 15 és el dia de la Mare de Déu, és el dia que s'ha de fer perquè agafi l'esperit màxim.
0: Idò, hi ha una Assumpció de la Mare de Déu diferent, singular, que podreu veure a partir de les 8, veure i sentir a l'església de Muro, aquesta Assumpció de la Mare de Déu en dansa contemporània i creació sonora en directe, amb un bon repartiment de gent, de creadors que la fan possible, en Txema González, en aquesta creació sonora, na Mare Aguiló també fent dansa, i en Rafael Riera a l'orgue, i també, que heu contat amb molta... Ha estat molt participat, amb molta gent que vos ha cedit el seu pensament i el seu esforç per tirar tot això endavant, i a més la Fundació ACA també, amb en Miquel Àngel Tortell, més enllà d'ACA també, al capdavant d'això. Miquel Àngel, que sigui tot un èxit. Fins dissabte.
3: Espera'm, ja veurà com tirem.
0: Això mateix.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies,
3: Vinga, salut, tinguem.
0: Igualment. I Txema, que... Això, que sigui tot un èxit i que s'elevi amunt.
1: S'elevarà segur.
0: Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

0: IB3 Radio es diversidad.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
3: Tèntol!
2: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
4: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'has eixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen per aigües.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
5: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
6: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
7: Les dites netes, amb Tomeu Mesquida.
8: Tomeu Mesquida, com estàs?
9: Molt bé, vosaltres?
8: Bé.
9: Com estàu?
8: Bé. Sí. Després de l'eclipsi?
9: Bé, igual, m'he quedat.
8: Sí, i després de veure la Mare de Déu...
1: Ai, mira, un altre com jo. Sí.
8: Però no, el veies.
9: El vaig veure, el vaig veure.
10: Sí.
9: Perquè
10: la Maria va quedar a casa seva, tancada.
1: No, el vaig veure per la televisió, tampoc no. Clar, era tan
9: era un, nazi. Era un bon era lloc per veure-ho. I IB3 és el millor.
8: És que si no se fa per televisió, no se pot veure.
9: Hi ha molta gent que segur que el va veure per televisió.
1: Tu el vas
9: veure en directe.
1: En els teus ulls, en persona.
9: En persona.
10: Sí, però avui de matí m'ha dit que... Em passava fent, no?
9: Ja m'acobien els ulls avui de matí. Ja veurem d'aquí un any. Ara vos miraré molt i així sabré quina cara feu.
8: És un comentari bastant estesa.
9: Lo dels ulls.
10: Jo estic beníssim.
8: Sí.
10: Ara dic que estic beníssim i la meva demana hi vaig, però...
9: Una...
1: No. Sí. Penturar un pot de suggestió, no sé.
8: Sí. Suggestió...
9: Bueno, en el meu cas ja t'he dit jo que sí. Sí.
1: Un poquet d'hipocondria.
9: Ho vaig fer tot bé, vaig mirar per avall, vaig imatges
10: sí,
9: i
10: sí,
9: està.
10: Sí.
9: Bé,
1: ai, ja quina
9: està. Por. Avui, mirant-me la terra, deixant de mirar un poc el cel,
1: sí.
9: Ja l'hem mirat ja un... Sí. Ja estaria.
8: Sí.
1: Suficient.
8: Sí. Mirant-me la terra i... De què xerrarem?
9: Mira, avui portes compot de Mallorca, que aquests darrers mesos hem estat xerrant molt de Mallorca, i pegarem un bot fins a Eivissa, i anirem a un illot sense cap ombra, que en ple mes de juliol s'hi fan feines allà damunt, i que li dones nom d'una herba que hi creix damunt, que és l'espartà, d'Eivissa o Formentera. Coneixeu?
8: Sí. Sí. Per tant, avui xerram de l'espart.
9: Sí, que és una planta silvestre que durant segles va proporcionar cordes, xanaes, estores, perdanyes i eines de tota casta per fora vila. I a Eivissa, una Eivissa que era eminentment rural, havien de menester... Bé, com fa una setmana xerraven de ses paumes aquí, o de... Sí, de ses paumes, allà empleaven l'espart per fer totes aquestes eines i astis que havien de menester. I me trobava, trobava important també pegar un bot a les pitiuses per conèixer com ho feien ells. Sí. Tots aquests estris.
10: Clar, us deies que fa unes setmanes parlàvem del garbelló, de les paumes.
9: Sí.
10: Són dos mons semblants, diries?
9: Men, són semblants perquè són fibres vegetals, que és el que ha sostingut, a part de la fusta i el ferro, les feines de fora vila que nostra, però són semblants perquè és una planta silvestre i que això acaben convertits en botjetes que empleaven cada dia. Però botànicament, en realitat, no tenen res a veure. Com varen xerrar fa un parell de setmanes, el garbelló és una palmera, és l'única palmera autòctona que tenim aquí a Balears, i en canvi l'espart és una gramínia, tal qual un cereal, com de la família de cereals, fan unes floretes blanques molt, molt guapes, i el seu nom científic, almenys si no m'entrebanques, Ligeum spartum, que també se'l coneix com, en noms populars, espart albardí o espart bord, que vos pareix.
1: Ligeum spartum, de tota sa vida. I en tenim a totes ses illes?
9: No, Maria, només n'hi ha a Eivissa, a una àrea molt petita a l'oest de sa illa, a sa illa de s'Espartà, i forma, bé, per qui no hagi vist o no s'imagini ara sa planta, fa unes mates molt espeses, s'apareix una mica a un càrrec, no me mateu els botànics, però s'hi apareix una mica, en ses fulles són dures i fan com, si s'encargolen, fan en el llarg, diguem, longitudinalment, i viu a llocs molt secs i floreix durant la primavera. Però la majoria de l'any està en un estat de latència, diguem, se podria recollir en moltes èpoques de l'any. Només està verda per primavera. I a l'Espartà hi ha la comunitat de les illes més, i de les pitiuses més extensa, i l'illot forma part de la reserva d'Esvedrà, és a dir, que no hi podem anar a agafar-ho, sinó que s'ha de demanar autorització expressa i està registrat com a mer artesà i tota la pesca.
8: Vinga, curiositat, qui coneixerem avui?
9: Vale, avui estic molt content perquè he conegut en Vicent Marí Serra, que és més conegut com Palermet, que és un home molt savi, no sé si el coneixeu, és investigador de cultura popular, artesà honorífic i gran coneixedor d'oficis artesans d'Eivissa. És una eminència, la veritat, i no només una eminència d'aquesta gent que estudia i entrevista i fa les feines de recull, sinó que a més és un exemple vivent de que aquesta cultura popular i del camp a Eivissa encara perdura en certes persones, i una d'elles és ell, en Vicent. I ell va aprendre a fer espart de ben petit amb els seus avis i li ha demanat també que mos conti una mica aquests inicis.
2: Jo quan era un al·lot, però un al·lot, un garrit, que tingués 5 o 6 anys, a casa meus pares i a casa meus abuelos està molt prop, una casa de l'altra. I hi ha camp entremig, no havia de sortir a cap carrer, ni cap carretera, ni res. I jo venia aquí, que ara és a casa, el que era a casa meus abuelos, i ell sempre feia obra d'espart per passar el temps. I aviat, quan ell feia ses anses a una senalla, sempre li sobrava un tros de corda i jo agafava aquell tros de corda, que era l'espigó, i el desfeia, i ja tenia una mica d'espart picat per començar. I vaig aprendre a fer cordella de tres cames i cordellí de dos cames i això, pues, que no me'n record quants anys tenia. De 10 anys ja és cert que en sabia fer tant d'un com de l'altre, ja el sabia fer bé.
8: En Palermet.
9: Sí, m'haurà deixat un reguitzell de paraules, de vocabulari que jo no coneixia. Clar, Eivissa és que tenen també moltes maneres de dir que jo no conec i a poc mos hi anem acostant un poc més. Algunes que m'han cridat atenció, per exemple, és que les cames, el que xerrava ell, són les parts que s'entrellacen i amb el cordellí, els cordellins se fan en dues cames, és a dir, tu agafes dues cames i tens un cordellí. I després, per fer cordes, ja agafes més cordellins i acabes tenguent una corda, val?
8: Clar.
9: I per si qualcú no va sentir programa de ses Paume, recordar que sa llata o sa llatra, nosaltres li diuen llatra i allà li diuen llata.
10: Sí. I a Can de Pere també llata.
9: Exacte. Mm-hmm. Pot ser de qualsevol fibra vegetal, que també varen xerrar d'escanyom un dia i també varen veure que se feien coses en canyom, en llatra, en palmera, hi ha mil elements vegetals que se poden fer llatra. És una trena, se fa una trena plana que després se va cosint en fil i pots fer ses sanets, ses estores o coses més planes que, o bé, li poden donar la forma, però són, sí, més aplanides. I això és la lletra, per si qualcú té dubtes.
1: Bé, però abans de trenar res, ara tu xerraves de trenar, no?, de com fer aquesta tira, cosí, s'havia d'anar a cercar la planta.
9: Efectivament, i no a la Garriga, clar, és una illa, s'hi havia d'anar en barca, i se triaven, com moltes d'aquestes coses, també un temps s'aprofitava per fer la feina en pocs dies, i tenia un calendari associat religiós. Per Sant Cristòfol, dia 10 de juliol, recordava ell en Vicent que era un dia on se donava xus per anar a cercar, i després per Nadal a lo millor podíem fer una altra cercada, i que aviat s'acabava, o sigui, anaven a agafar i quedava tot agafat i ja ho empleaven. És vera que el que borde, com que té tota aquesta latència, diguem, en l'estiu quan s'ha jugat fins a primavera que torna a brotar, se podia anar cuint en qualsevol moment, i li ha demanat una mica menys si mos podia, clar, ell va anar a agafar de petit, si mos podia fer la reconstrucció de com era un dia d'anar a cercar espart.
2: El dia que s'anava a despertar, mos aixecàvem molt de matí. Cap a les 4 o així ja estàvem aixecats, ja esmorzàvem alguna mica, desdijonàvem, i partíem bé cap a Cala d'Hort, cap a Cala Vedella, d'allà on partís el llaüt que mos hi duia. Si idea era agafar el llaüt cap a les 5, i punta d'auba, en el moment que s'hi començava a veure, ja sé a s'espertar. Perquè, de record meu, llavors, per mitjan matí, vora migdia, ja m'on en tornàvem. Abans d'això, abans d'anar-hi jo, ja estaven tot el dia. Però s'espertar és un lloc que no hi ha cap ombra i en su juliol, quan s'hi va, per Sant Cristòfol, el primer de juliol, hi fa molta calor. I ja dic, quan vaig començar a anar jo, ja tallàvem abans del migdia i ja tornàvem a ser a Eivissa, ja tornàvem a ser en terra. Llavors, allí s'espertar, s'anava arrencant l'espart, ajudat amb un cuidor o de vegades simplement en sa mà i més modernament ja amb guants de pell. Queda més bé si no es fa servir cuidor. No, el cuidor has d'enrotllar-li l'espart en sa punta per ajudar-te a tasar llavors. i queda una mica més rissat de les puntes. Cuit a mà queda més dret.
9: Clar, anaven arrebessant l'espart i fent manades, que una manada és tot l'espart que t'hi càpiga amb dues mans, que m'ha fet molt gràcia com ho contava ell. I quan ja són prou grosses aquestes manades, agafaven un grapat d'esparts i feien una lligada, que s'ajudaven amb un cordí o amb un coïdor, perdó, que és l'eina que empleen talment com els que agafen paumes aquí, que té la cua acabada en forma de cua d'orenella, molt important aquest detall, i després agafaven aquestes manades, les juntaven amb feixos i es formaven amb un vencís i ja tenien aquestes agrupacions, diguem, per anar a tornar a Eivissa i començar el tractament.
8: Clar, però encara no se podien posar a fer llatre, no?
9: No, perquè falta transformar, és una fuea molt dura, s'espart, que sí, que l'has de transformar per fer-lo aquest material que és tan flexible i durador. I algunes famílies deixaven primer les manades en el sol perquè l'espart quedés més blanc i a casa seus avis encara el duien directament a la mà. Clar, ell me contava que els seus predins feien sobretot estris i sí, elements per la pagesia, diguem, i no cercaves una cosa més fina de color blanc, sinó que havies de menester obra gruixada, que se diu, per poder anar a fer les feines del camp. Si voleu, l'escoltam a mem com se feia aquest processat.
2: Ja el agafàvem i aquells mateixos feixos els hi posàvem una balda a cada un, una pedra grossa, pesada, per fondejar-los a la mà. I els hi deixàvem estar 40 dies. Hi havia gent que deia que en 28 dies tenia prou, però allò al meu abuelo li agradava que fossin 40. I en haver estat aquells dies dins la mà, en haver amarat, es treien els feixos, s'estenien les manades perquè aixugassin bé, i llavors l'espart es havia de triar. Perquè tot es que era vell, quan el anaves a cuir, en estar amarant es tornava negre. I allò ho havies de triar d'un a un. I et posaves la manada. Això era feina quasi sempre de la meva abuela. Es posava una manada damunt la cama, damunt la cuixa esquerra i el braç esquerre damunt i en la mà dreta anava puant les esparts un a un o d'en dos en dos i els que eren negres els tirava i els que eren bons els anava acumulant dins la mà esquerra. Quan ja no n'hi cabien més, li feia tres lligades i allò era un monoi. I monois d'aquells encara entenc que fa cap a 25 anys que estan fets i l'espart està impecable. Sí que s'ha tornat un poc fosc, però es pot fer servir igual ara que quan es va fer fa 25 anys.
8: I l'espart encara se mare dins la mà avui en dia?
9: Idò no, en Palermet m'ha contat que, clar, és un canvi d'un temps ençà, que és que hi ha més iots, hi ha més llanxes, hi ha més pressió damunt la mà. I
8: no m'ho diguis.
9: Sí, no sé si ho heu notat.
1: I ahir no se va veure.
9: No. Clar, imagina't si tens l'espart allà i tothom entrant amb els peus en les ueres per fer la foto amb molt de trull, se te pot anar l'espart, pot partir la pedra i perdre-lo. I el que fan els darrers anys ja directament es fer-ho amb aigua dolça en els safaretjos. Però sí que és vera que ell me comentava que creu que aquesta extra de protecció i durabilitat que li portava la sal, que és una cosa important.
8: Això anava important. A dir, millor
9: la diferència. Sí, clar, el procés de reblandiment i de curació de les fibres succeeix igual, el que ell i a moltes parts de la península ho fan amb aigua dolça, però aquí a Eivissa ho feien, o trobaven que li donava aquest puntet extra fer-ho amb aigua salada, que evidentment a cap bestiola indesitjable els agraden els ambients salins, o sigui que segurament tenies raó de ser.
8: Clar.
10: I què se'n fa amb tot aquest espart antigament?
9: Sí, com xerràvem abans, s'empleava per fer de tot. Bàsicament, el que havien de menester ho transformaven l'espart amb allò que havien de menester. I el que tenia de qualitat és que aguantava bé el pes, les fregamentes o els anys de feina, i feien des d'estores per carros, xàrries, verdants per carregats animals, senalles per cuimoles, com deia, garrobes, per traginar serva, paella, llenya, vaja, tot el que haguessin de menester, i també cordes, espardenyes, bé, una borrada de coses que avui en dia s'han perdent una mica, però que encara se conserva, si voleu.
2: Anys endarrere d'espart s'hi feien moltes de les coses que es feien servir per treballar, principalment a les estores de carro, sarris per portar càrregues damunt d'un animal, o verdans, per lo mateix, senalles per anar a cuir fruita, ametlles i garrobes principalment, però bueno, per traginar herba, paia, el que fos, llenya. Avui en dia, després de l'arribada del plàstic, hem de dir que tot això, i després de la mecanització del camp, tot això va passar més a un segon pla. Però bé, encara se'n segueixen fent servir.
8: Clar, i el punt d'inflexió d'aquests oficis va ser l'arribada del plàstic.
9: Sí, com diu ells, el plàstic i la mecanització del camp també, que va de llevar molt d'ormatges. Clar, una senalla de plàstic és barata, lleugera, se fabrica en sèrie i sobretot no és de dedicar aquest temps, que, clar, tota aquesta narració que mos conta ell també dibuixa una mica com era la societat pagesa ibicenca i també se pot extrapolar a la resta de les Illes Balears, que és que no hi havia estones mortes, o triaves merla, o feies espart, o sempre estaven aprofitant tantes temps per si podies treure-te un extra de jornal i en petites jornals de moltes coses anaven sobrevisquent, o sigui que sí.
1: Hi havia molta més feina en el camp, també, i el plàstic és el nostre gran enemic. En tot cas, a la península, en canvi, hi havia una producció molt grossa.
9: Sí, especialment en el sud-est de la península, sobretot per Múrcia, Alacant, Albacete, Almeria, tota aquella zona, fins i tot Granada, varen ser zones molt importants, esparteres, i varen tenir una indústria que anava molt més enllà de l'artesania, també es portaven a força matèria prima, i se feien cordes, xoles, sacs, estores i pasta de paper. De fet, avui, molt d'artesans d'Eivissa compren esparja en aquestes zones de la península, sobretot a Múrcia i Alacant, perquè ja arriba preparat, ja arriba més picat, que li diuen, i així ja la feina d'anar a recollir-lo, d'obrir-lo i tot això, ja directament passes a fer l'artesania i aquestes hores de feina els pots invertir en fer més peces.
10: En Palermat diu que d'Eivissa, l'espart d'Eivissa té qualitats pròpies.
9: Sí, xerra que és més fi, més petit i més fi, en concret, i per això va especialment bé per fer obra delicada, que li diu, m'agrada molt això d'obra delicada,
1: clar,
9: que són braços, senallons, senalletes, aquestes bosses que du i mare més modernes, diguem, i que, sí, el que ve de fora sol ser una mica més vast, la planta en si, diguem, no la feina, i és més útil per fer senalles més grosses o directament estores. Sobretot el compara amb això, que de fora ja ve picat i pots aprofitar més aquest temps per fer les feines.
8: I clar, l'ofici, però, Tomeu, desapareix o se va recuperant?
9: Idò, com que jo vos vaig prometre la setmana passada que duria bones notícies, que vos ho conti,
1: sí,
9: que vos ho conti, Vicent.
2: Avui en dia, tant a Eivissa com a Formentera, crec que podem dir que la tècnica de l'espart gaudeix de bona salut. Hi ha bastants artesans que es dediquen a fer les diferents tècniques. N'hi ha que fan espardenyes, n'hi ha que fan obra d'espart dentalment, però hi ha, a veure, bastants artesans en el que és les pitiuses, que la massa crítica que tenim aquí és petita. Però bé, a lo millor hi ha una trentena de persones que són capaces d'elaborar l'espart bé, amb una tècnica acurada. Sí que és veritat que moltes de vegades la gent gasta espart duit de fora, perquè fer-lo aquí té tota una complicació. No és que a nivell medi ambient et posin cap problema si demanes llicència per poder desembarcar-te, espartar i fer espart, no et posen cap impediment. També hi ha espart a l'illa d'Eivissa a uns quants punts, n'hi ha a l'illa de Formentera a un petit punt. O sigui, espart per fer n'hi ha, però, clar, és més còmode gastar el que ve de fora.
8: Vaja, ha quedat clar.
9: Sí, sí, bona salut. Va estar a punt de desaparèixer fa 20-30 anys, però mira, ara recupera emprenzida i bones notícies, aquest ofici perdura. O sigui que...
8: Amb artesans joves, on trobem?
9: Sí. Vaja. O sigui, els vells varen fer el seu relleu i ara els joves tindran aquesta missió de tornar a fer un relleu i que perduri, vaja.
10: No, tant és cert, perquè ara hi ha molts oficis que no ho aconsegueixen.
9: No, per això ha estat una bona sorpresa.
1: Estic contenta, Tomeu, que complesquis en la teva paraula.
9: Jo sempre complesquis.
10: Sí, bones notícies.
9: Ho intent, el manco.
8: Ah, per cert, les figues, molt bones.
9: Eren bones, ara vos heu hagut de menjar figues.
10: Van ser boníssimes.
9: És que eren bones, aquella veritat.
8: Van repartir, eh?
9: Calàndria.
1: Dins aquesta bossa que dus avui no dus res?
9: No, em sap greu. Avui no berenar.
10: No m'ho dus part.
9: Avui no.
8: Sí. Bueno, feim una petita pausa i després feim la paraula destacada de la setmana.
9: Beníssim.
0: IB3 Ràdio és cultura.
1: Josep, com Hola. Estàs?
3: Molt malament, fa Porque... molta calor. És a dir,
1: Fes calor, posa'ns aire.
3: No, no, ara estic bé aquí.
1: Fa calor psicològic.
3: No ho sé, jo.
11: Sí, psicològic.
3: Però quan hi ha vacances?
1: Quan hi ha vacances?
3: Nosaltres?
1: Ah, no ho sé, nosaltres no ho fem.
3: Xiu-xiu és tot l'estiu.
1: Sí.
3: Ah, que bé.
1: Servei públic.
3: Servei públic total.
0: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: I d'avui en xerrat de s'espar d'un ofici que no ha desaparegut, sinó que s'està recuperant, que encara té futur, amb joves que s'hi dediquen, i com cada setmana, tomeu, tancam aquestes fites netes amb una paraula que ha d'engreixar el nostre glosari de Fora Vila.
1: Vaja, vaja, 55 paraules ja no importa.
0: 55?
2: Ah, que els compto. Sí. Mira. Clar, mira.
3: Això està bé.
2: És un gran mèrit,
1: eh? El tenc un estel per no perdre.
3: Podràs preparar un, com un llibret,
1: no? No, no.
3: De paraules
1: no,
3: així, no?
1: No. Bé, no ho sé, ja ho veurem.
2: Bé, la setmana passada me va agradar molt, sí, i encara me'n record, i vos volia demanar si aquesta setmana ho estan nials.
0: Jo estic bastant de pits nials.
1: A dir avui. No? Avui per mi molta gent està niala, no?
0: Però amb aquest per
1: jo. Fer llarg, oh, no. Veure les perseides i
3: sí,
1: tot això.
3: Sí, sí, sí. Sou pas de després.
0: Clar, dia de ressaca, no?
1: Se va allargar, sí.
2: Pues que ja hi torna a ser.
1: Vinga, evitem això, una paraula. Sí. Menys si aquesta també l'empleeu aquesta setmana, és bolda.
0: Ui,
1: que l'ha dit en els àudios, no sé si... A vegades faig això de que m'ho diguin ells i...
0: La feia servir?
3: No,
0: bolda.
3: Ni ho havia escoltat.
1: Per Inca té una excepció, menys si la saps. Començant per
3: Inca. No, Inca ja mos està superant, cada dia surt
2: un nom d'Inca. Mira, Miquel, si tens un boig, jo m'ho sap greu.
1: Salcobé Moll diu que a Menorca i a Eivissa és una pedra que serveix per fondatjar. Que també és la pedra que diu en Palermet que fermaven els feixos perquè l'espar quedés submergit de dins aigües. És a dir, és una pedra amb un forat, per dir-ho de qualque manera.
0: Una bolda.
1: Una bolda. I a Inca, que jo no ho sabia, són aquestes coses meravelloses que té Salcobé Moll, que d'aquí el reivindic. Tu, Maria, ho sabies?
2: No sé, m'han dit molt.
1: Vale,
2: diu,
1: coca o pilot de rapa de raïm prensada que treuen de dins un esportí. Què vos pareix? Ara que saber-me... Un esportí és...
0: És un pilot de rapa de raïm.
1: S'esportí, jo estic més acostumat a sentir-ho en les premses d'oli, que són aquestes coses que se fan d'espart, precisament, per posar aquestes... sí, teles sí. Circulars, on poses la pasta d'oliva i després premses. I segons el Cove Moll, a Inca, bolda significa la coca o la pilota de rapa que surt d'aquesta bossa, un pit premsat a rem, que supos que devia per fer vi, el que no ho acabat d'entendre.
0: Clar,
1: sí.
0: Clar,
1: no.
0: I d'aquest pilot de rapa que se'n feia?
1: No,
0: ho poses
1: el Cove Moll aquí.
2: S'ha durat.
3: Una paraula bastant en desús a Inca, ara mateix.
2: Jo no la coneixia.
1: Cinquena excepció de diccionari i en desús totalment.
2: Rema Inca tampoc no és una cosa molt comú?
1: No.
0: Bé.
1: Home. Bé, n'hi ha per tot ara,
2: vinyes,
1: però...
2: També ho he una parra, però vinc a dir com a coses de vermar i fer vi i això, més Binissalem, els pobles veïnats, Santa Maria...
1: Mira, hem après una cosa nova gràcies a Salcobé Moll, que sempre mos regala.
2: Mos fiam del diccionari.
1: Sí, sempre.
0: I d'afegim una paraula més. Bolda, que seria la 55 o la 56?
1: La 55.
0: La 55, perfecte.
2: Que mos van dir que el 55 era els dos policies, els dos generals. Que mos van
3: dir? En el bingo.
0: En el bingo.
3: Ai,
0: que anem així.
1: Molt bé.
0: Aquest dies.
1: Tem de bingo.
0: Sí. Bueno, Tomeu Mesquida, gràcies per venir una setmana més. Gràcies a tu. La setmana que ve tornes. Bé, ja mos avisaràs.
1: Sí,
0: si vol venir un dia més o dos o tres o quatre, també mos ho dius.
1: Si me voleu, vendré.
0: I Miquel Junc, que vagi bé.
3: Fins demà.
0: Fins demà. I Maria Pons, també.
2: Fins demà.
0: Fins demà, això mateix.
2: Gràcies.
0: Joan Jiménez, moltes gràcies. Bona feina. Fins demà, aquí tornem a les 3. Vagi bé.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. I Vetres Ràdio.
1: Com està? Avui celebrant un poemari parlant d'un documental sobre un grup icònic i recomanant sèries i també pel·lícules. Comença la cultura i Vetres. Benvinguts.

0: El poeta nascut a la ciutat de Mal, com identifica a Palma, Emili Sánchez Rubio, ens ve avui a parlar del seu poemari Terres Rares, publicat per Lleonard Muntaner, en el qual tanca la seva etapa d'escriure en versos lliures sense mètrica. Tot un ens parlarà d'aquest llibre i també dels futurs projectes que prepara. Després, una nova ocasió de veure, sentir i escoltar La Granja. I Vetres Televisió emet aquest dissabte al vespre un documental sobre el grup mallorquí. I per acabar, les novetats i també recomanacions en sèries a les plataformes amb l'actriu Cata Rosell i les estrenes als cinemes amb Marta Pérez a l'escapada.
1: I tot això passarà des d'ara mateix i fins les 7 amb Andrea Sánchez, el control tècnic.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador i Vetres Ràdio.
1: El moix de Schrödinger, els ous, les seves closques, els lantànids, 15 lletres treballades i també ciència, poemes magnètics, com els elements que s'esmenten. Terres Rares és un artefacte ordit molt abans que en Putin o en Trump les reclamassin per als seus imperis. Avui en parlant amb el seu autor.

0: I el seu autor, que no és altre que Emili Sánchez Rubio. Com estàs, Emili?
1: Molt bé, gràcies per el convit.
0: Gràcies a tu per escriure aquest poemari que passam a detallar. Poemes que precisen d'una segona lectura, tal vegada una tercera, i segurament que em mereixen més encara. Poemes que són densos. Quant de temps has estat en escriure?
1: Els temes que he estat molt de temps sense publicar.
0: 11 anys.
1: 11 anys, sí. I després, el moment en què surten aquests poemes, és una cosa ràpida. Són 2 o 3 mesos, així un poc frenètic, d'escriure, i després sí que més lentitud per ventura, unes revisions, però diguem-ne, és molt de temps de no fer una cosa i de sobte ve tot. Pum.
0: I, a més, tots escrits per allò que estàs explicant en el mateix període. No és allò que estic 10 anys escrivint poemes i al final hi trobo un fil conductor o hi trobo un corpus, diguem, o la possibilitat de formar part d'un mateix corpus. Això ha estat en el mateix període.
1: Sí, penso que 11 anys són molts, mm-hmm. i per una persona que ha escrit des d'adolescent, suposa un període molt llarg. Jo anava escrivint coses

0: però no tenien aquest fil conductor que en mentes, no el tenia, i de sobte, en el moment de parar-me amb això, ja molt prest en els 4 o 5 poemes veig que hi ha alguna cosa, no sé encara què és, però jo veig que allà hi ha una veu, un nucli, i vaig enfilar i vaig estar com tancat d'hora 3 mesos a les totes, i així va ser.
1: Clar, ens quedam un moment en el títol, perquè Terres Rares és un títol que bueno, és atractiu i que després et llegeix el poema i molt adient, però clar, de cop i volta cada informatiu, cada portada de diari surten les Terres Rares com aquells territoris desitjats, diguem, en aquest cas per Vladimir Putin en un primer moment i també per entrar... No sé quina sensació te produeix que de cop i volta se'n parli tant d'aquest concepte.
0: Bé, comencem pel principi. És a dir, el concepte primerament de Terres Rares ve perquè vaig llegir, i mai he sabut, fa molts anys ho vaig llegir, i mai he sabut l'autoria que parlava de que el poema és semblant a les Terres Rares, perquè cal remoure moltes tones de terra... Que seria la nostra realitat quotidiana, per aconseguir aquest micrograns d'aquests elements. Llavors m'apareixia una metàfora del poema, no? Molta quotidianitat remoguda, moltes vivències per aconseguir el poema, no? Això en primera instància. Però és que després dona la coincidència de que era uns elements dels quals no se'n parlava en el moment que vaig escriure el llibre, perquè el llibre estava fet des de fa com 5 o 6 d'anys, i no, vull dir, no era una cosa que se'n parlés a premsa que no fos especialitzada, i de sobte, en aquest canvi geopolític que hi ha, d'uns Estats Units, que des de la Primera Guerra Mundial han estat la força hegemònica única, de sobte hi ha el que diuen un sorpasso de la Xina, que dona la casualitat que és la gran productora d'aquestes terres rares. Com és tan necessari per fer ordinadors, dispositius mòbils, els cotxes elèctrics i tal, en petites dosis, però imprescindibles, juguen un paper fonamental. I com el llibre té també uns girs de valors de lo que és tradicional, aleshores també era doblement adient, perquè de sobte me suggeria que era element de canvi.
1: Comences el llibre amb una nota teva, nota de l'autor, i dius en un moment determinat: els poemes són la meva deixa, definitiva i única, malgrat que molt probablement intranscendent, com tot. I més si homo canta en la veu d'una llengua minoritzada. Explica'm això, que els poemes són la teva deixa.
0: Bé, és que penso que la meva... També, mira, ara m'està acudint ara mateix, però també quan la terra rara, aquella petita coseta que per ventura té alguna vàlua del meu pas pel món...
1: Clar.
0: Jo crec que seria haver deixat testimoni en paraula poètica, perquè una cosa que tothom hauria, i crec que les coses anirien molt més bé, és que són messes absolutament intranscendents, és així, i per tant, si han de salvar alguna cosa i encara el molde seria la cosa creativa.
1: Està claríssim. Dius la llengua minoritzada, te refereixes al català, però també és escrit en castellà.
0: Sí.
1: Mm-hmm. Vas canviant, depèn del moment vital, tornaràs al castellà, ara que has escrit en català.
0: Jo vaig començar escrivint més en castellà que en català, sobretot perquè els meus referents d'autors varen ser primer... en llengua castellana, a part a casa meva és d'aquest cas de bilingüisme total, que segons, jo que sé, amb el pare en castellà, amb sa mare en català i amb sa germà en català. I d'aquestes coses que en sociolingüística
1: són dignes d'estudi.
0: Sí, exacte. I després vaig estar molt d'anys compaginant, una vegada vaig començar a escriure també en català, I ara el procés s'ha invertit i escric molt poquet en castellà. Però a vegades... I a més és la llengua que tria... En el final jo no faig res.
1: Te deixes de...
0: Exacte, els poemes venen quan volen, traten els temes que volen, jo estic com una antena receptora, t'has d'entrenar per això, simplement estar allà.
1: Per rebre t'has d'entrenar,
0: però,
1: per fer de receptor.
0: Però després és una possessió i a nivell idiomàtic també me resulta molt difícil explicar-ho quan m'ho demanen, perquè té un punt aleatori.
1: Per què dius que els poemes, aquests poemes, s'atancen al futur?
0: Perquè... Amem. No, sí. S'atancen al futur perquè quan entres dins un llenguatge certament amb elements bastant críptics, hi ha una cosa un poquet oracular. És un llenguatge que on s'expressen... idees que encara no han pres una forma, diguem-ne, de categòrica a nivell filosòfic, ni científic tampoc, però van dient unes coses que després van passant. Per exemple, el fet mateix de titular la Terra Rara i que després sigui una cosa tan així, és com, bé, mira, coincidència, però sempre m'ha passat. Estic... podria contar a desenes, a moltes desenes, de coses que tenc escrites de quan tenia 20 anys, que llegir-les molt després, però molt d'any després, que dic, ostres, aquí dic una cosa que m'ha passat. Sempre m'ha agradat tenir aquesta concepció un poc... mística,
1: oracular.
0: Màgica. Sí, oracular, la paraula.
1: Parlarem més d'oracles, si vols. Hi ha tendresa en aquest poemari, el poema que es titula Olmi, per exemple, dedicat a la mare, a ta mare o a les mares en general. Hi ha nostàlgia, a Bori, per exemple, a foscor, que travessa, jo crec, que molt de poemes, també un llenguatge molt ric. No en té bé aquest llenguatge de llegir molt, d'esforçar-te en esprema un poquet totes les possibilitats que mos dona el nostre llenguatge a nivell de lèxic? Perquè és vera que trobes paraules, no sé dir-li cultes, ni recercades, però paraules... que no són habituals en el llenguatge, diguem, del dia a dia, òbviament, i si m'apures tampoc en el llenguatge creatiu.
0: Mira, jo tinc la concepció, i això me passa molt també com en el meu gustos com a lector, de m'interessen poetes que no fan una descripció de la realitat, sinó que proposen noves realitats, o almenys te donen unes ulleres per veure-ho una mica d'una altra manera, com aquestes de l'eclipsi. Hi ha que forçar-lo, el llenguatge. Tots sabem que a vegades hem de parlar en públic i duim una cosa per escrit i després dius, ostres, això és molt artificial, si ho llegeix tal com ho he escrit. Fent servir el llenguatge pot ser... Hi ha un llenguatge que només entendrà una persona formada en medicina, hi ha un llenguatge que només... bueno, que estarà més adient per ser llegit, hi ha un llenguatge que és més... Hi ha moltes formes de llenguatge. Per això, el poètic ha de... Si no el força ell mateix, si no el posa en conflicte amb ell mateix, per crear noves idees... i noves estètiques, algo no està...
1: Algo falla.
0: No, algo falla, sí.
1: Clar, allò me passa amb la Llucia Pellicer, per exemple, una poeta magnífica que m'ha entrevistat aquí diverses vegades. Me passa amb tu, no?, que de vegades descobreixes fins i tot paraules. Això no, això és, crec que és un mèrit vostre i m'acabes de contestar d'una manera que me sembla meravellosa, no? Que s'ha de forçar una mica el llenguatge, que no s'ha de ser condescendent a un mateix. Passa un poquet en la temàtica de Terres Rares, si se pot parlar de temàtica, però aquí mos introdueixes en el món de l'Antani, s'acabes d'explicar abans de què anava la cosa. dels transactínids també, amb els seus números atòmics, tots els elements que surten aquí estan precedits d'un número que no és aleatori, és correlatiu cada un dels blocs, però correspon al número atòmic, no?, d'aquests elements. Com arribes en aquest univers que t'interessa d'abans la geologia, o com arribes?
0: Bé, també dins, com si fos un d'aquests inputs que te van orbitant durant el transcurs del temps, així com també hi ha dosis sempre en el meu poema, o intenta venir de filosofia,
1: molta.
0: Fent referència sobretot en els albors de la filosofia, en els primers filòsofs, també van sortint pinzellades científiques. Pens que també és una manera d'estar en els temps. És a dir, tu no pots escriure com si estiguessis en el segle XV acompanyant els temps. Hi ha uns avanços. Això, d'alguna manera, mos hem de fer un eco, encara que sigui molt vaga. No és que l'haguem d'explicar, però ressona i és en el món. Crec que aquesta distinció tan occidental i radical que hem fet de lletres i ciències no hi ha de ser. I a nivell personal dic que mon pare també era científic i, diguem-ne, d'alguna manera ell me va inculcar molt de gustos i plaers, i sí, a vegades faig lectures, no puc llegir segons a quin nivell ciència, però sí que m'interessa fer-ho constantment, anar-me renovant.
1: Són les 6:20, entrevistant Emili Sánchez Rubio a propòsit de Terres Rares, que és el seu darrer poemari. Tens un poema preferit? O depèn del dia. Jo en tenc un.
0: Vinga, mos el llegeixes tu mateix.
1: T'anava a demanar que el llegeixis tu.
0: El llarg o el curt?
1: És mitjancer. No és d'escurs.
0: Vinga, dim-hi, jo el llegiré, que ja que m'ho convideu.
1: Rengeni.
0: Pàgina?
1: Pàgina 56.
0: 56, vale.
1: Però després vull que me diguis quin és el teu.
0: Bueno, ja ho veurem. Rengeni.
1: Rengeni.
0: 111, aquest, sí. El seu número atòmic. El present fa uns instants que ja no hi és, i tot record és fal·làcia, o pot ser, o una postveritat rica de mosquits, perquè després de ser madura, evoluciona en vella fruita en prodidura. Res no hi ha més vell que l'objecte més inútil. El dia passó trencat sempre apuntarà una mentida, però en ser objecte estimat guiarà més veritat que qualsevol de les notes que poden ser escrites. La més tendra part de l'existència és matèria que imagina, una espera de la nit que s'estima, perquè malgrat restar irrevocablement rompuda, coneix el so infinit que comporta el fermall de la sutura.
1: Ahir, més o menys en aquestes hores, jo llegia aquest mateix poema a un grup d'amics, esperaven el gran aconteixement, el gran esdeveniment astronòmic, no? De les darreres dècades, l'eclipsi ja al sud de Mallorca, i els llegia justament en aquest poema, i crec que sobre aquesta hora clavada, diria jo. Sí, ben crec que eren. Quin lloc ocupa Terres Rares a la teva trajectòria? Ha hagut un trencament en aquests 11 anys que has estat sense escriure. És com una nova etapa que ara continuarà amb el següent poemari. On se situa?
0: Per ventura tanca una mica, i de manera molt subgèneri, molt agafat amb pinces, una trilogia que estaria conformada de tots publicats a Leonard Montaner, de Renocturna, que és un poemari que, diguem-ne, que el tema central és la nit, però vista de, i l'oscuritat, vista de moltes perspectives. Després, la frau del Nigromant, que va ser el següent.
1: Sí, premiat, no?
0: Sí, per a Colom, sí. Aquest és un poemari que també és punt de partida de la mort del meu pare, però una altra vegada aquesta cosa que t'ha dit oracular, no sé què, el Nigromant és el personatge que fa prediccions del futur a través de mirar l'interior de les vísceres, l'estat de les vísceres d'un animal sacrificat. D'aquí la relació amb la mort. I no sé ben bé per què aquí se me tanca amb aquest llibre, oh? Fa com un triangle final, i dic final en el sentit de que ara tot el que estic fent a posteriori d'haver escrit aquest llibre, ja dic que el vaig acabar fa uns 5 o 6 anys, tot estic... Una cosa que mai m'ho pensava faria utilitzant la mètrica. No, i clar, ara tothom me fa sabús. Tothom me fa sabús perquè eres típic que les tertúlies aquestes insuportables, suposo, de poeta.
1: Tertúlies de poeta sona molt bé.
0: A vegades, no, res, informalment, quan ens reunim, sí. Sempre eres que deia, bueno, això és un anacronisme.
1: Mort
0: no sé
1: la
0: que...
1: mètrica.
0: Sí, sempre era representant... Era el... A Emili no li toca el tema, que se posa pesat.
1: I mira,
0: aquí estic.
1: Quan escrius, perquè dius per aquí, a qualque banda del poemari, que per exemple, un dels poemes es va escriure a l'entrada de l'oracle de Delfos, això indica que en qualsevol moment pots escriure, que dus una llibreta de sempre, que escrius en el mòbil, que t'aixeques al vespre i dius, uau, quina idea.
0: Sí, intent sempre anar armat de llibreta. Bé, és una cosa... ara que he fet mudança... És increïble tota la quantitat de llibretes que un troba, de totes castes, de mitjanes, de grosses per casa, de petites... I una característica, ja que me demanes això, doncs... Sí. Jo no sóc de tenir un horari. Me ve quan me ve. És el que t'he de s'entena, no? Una particularitat és que sempre escric, o cada sempre escric a ploma, així un poc antic jo, i...
1: Vintage. Ara dic que ets vintage.
0: Sí, vintage. Que això són tres llibres més bonos. I a vegades a casa puc escriure directament, alguna vegada.
1: A l'ordinador,
0: però no és el meu habitual, no.
1: Tradueixes, també? No.
0: Bueno, mira, ara... he traduït, a través del castellà vaig traduir una autora japonesa que es diu Mitsuko Mitsu.
1: Però de japonès al castellà?
0: El català, però mitjançant el castellà, que li havien ja traduït al castellà, i l'ajut propi de la poeta.
1: Val.
0: És a dir, una cosa així... I després també, no directament traduir, però sí coordinar unes traduccions de poetes de les Illes Balears al rus. I ara també estic traduint una cosa del castellà al català, José María Fonollosa, poeta de Barcelona,
1: sí, senyor.
0: Però que escriu en castellà.
1: No m'has dit quin és el teu poema preferit? És que no entenguis, si no entens, no passa res.
0: No, però jo què sé, vinga, un, així, que l'únic que sé de memòria, i encara me l'inventaré. La velocitat de la llum és la que és perquè defuig del temps.
1: És un haiku, pràcticament.
0: Quasi. Sí.
1: Emili, el pròxim poemari... Duramètrica. Serà en català.
0: Serà en català.
1: I quan se publicarà?
0: Serà...
1: Publicarà una Maria Montaner, Gerard Montaner, l'editorial.
0: Serà en català, tindrà mètrica, no sé quin, perquè ja en duc 4 aquests darrers 2 anys. És a dir, 1.000 anys sense escriure i després mira tu.
1: Bueno, està molt bé.
0: I no, però no sé ni quan ni quin. Perquè com entenc dos per ja acabar i els altres fets, no ho sé.
1: En tot cas, no deixis d'escriure.
0: Moltes gràcies.
1: Terres Rares, Emili Sánchez de Rubio, poeta en majúscules, i ara també ficat a la mètrica. Moltes gràcies per estar aquí.
0: Gràcies. Vinga. A tu.

0: TV3 Ràdio és actualitat.
1: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
2: Si a tu te dic vel,
3: si a tu te dic mare,
1: si a tu te dic pinta,
3: mur,
1: portada,
2: si a tu te dic gra,
1: que te venes cap primer de tot?
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. L'aviador, IB3 Ràdio.
5: Sí, 31 minuts, continuem a l'Avedor parlant de música, parlant d'un documental sobre una de les bandes més icòniques d'aquestes illes, i per això ha entrat als estudis el nostre coordinador musical, Joan Trias. Com estàs, Joan?
6: Com anava, molt bé.
5: Quant de concerts has anat de la granja?
6: Uns quants. uns quants.
5: Mònica, tu?
7: Bueno, moltíssims, de fet.
5: Incontable.
7: La granja va ser el primer grup que vaig entrevistar quan vaig entrar a la ràdio. I el primer dia que vaig quedar tota sola vaig convidar la granja, i després sempre que he canviat de programa o de ràdio de no sé què, els havia convidat sempre el primer dia.
6: I jo, el dia que vam anar a enregistrar l'entrevista que veurem divendres, jo estava de nou, va ser la primera vegada que vaig entrevistar la granja en tots aquests anys.
7: Increïble.
6: Havíem coincidit, havíem fet coses plegats, havíem estat jurats plegats amb el Miquel, però no ens havíem entrevistat encara.
5: Però no havíem passat pels teus micros.
6: Vaja.
5: Sí. Bueno, en tot cas, ens ha acompanyat a diferents generacions, la nostra, que passava encara mateixa, si fa no fa, els que han vengut després també, i fins i tot jo en els darrers concerts he vist fills ja de fans de la granja que estan allà.
6: Tenir un grup de rock i intentar agradar i que connectis en diferents generacions me sembla una passada. És, és complicadíssim.
5: Complicat, sí.
6: Saben que, bueno, són generacions que tenen els seus pares allà, que han viscut l'eclosió de la granja, però han rebut aquesta herència, que està molt bé, i el pop continua allà. I jo crec que la granja és una banda que pot arribar a moltes generacions, perquè el seu pop és un poc no té un límit, no té un encaixonament dins d'una època en concret, no? Sí que és un power pop molt, molt interessant, que pot anar més enllà de qualsevol dècada.
7: I és vera que altres grups que tal vegada el públic se va esveint, però ells sempre es públic cada any, és vera que no actuen cada 2 mesos,
6: no.
7: Però bé, en aquestes alçades un pic per Nadal o això que actuen, sempre omplen i sempre sa gent. I a més, continuen fent temes, que era una cosa que els darrers anys s'havia com aturat, però han continuat publicant cançons noves i continuen connectant totalment amb el públic. En què està basat el documental que veurem aquest divendres a les 11?
6: Bueno, es està plantejat com un poc una retrospectiva del que és la història del grup. Vam estar en la tele, en la ràdio, vam estar enregistrant la final del concurs de pop-rock, i que ells van ser
7: el grup convidat.
6: El convidat, i bueno, és un nom propi, no?, de la història d'aquest concurs. I a través del propi setlist que varen fer, ells tots sols ens van endur a través de la seva història discogràfica un poc, no? I a partir d'aquí, doncs, conversem amb ells i mos contem com varen començar i com varen fer que la granja al final se convertís en un grup de referència, no?
5: Estem parlant de la granja, jo crec que escoltar un poquet de la granja és obligat, no?
6: Venga. Sí.

0: Dijous de Manc. Tenc aquí a la dreta i a l'esquerra dos dels meus referents del periodisme musical en aquestes illes. Òbviament, m'heu dit a tothom. No serà que una de les, dels secrets per mantenir-se amb tanta força, amb tanta carisma, és precisament això, que no toquen cada dos mesos, com deien a Mònica?
1: Ara sí,
0: que
1: són però...
0: actuacions així com molt... Claro, no?
1: Ara sí.
0: Des de res anys.
1: Ara sí,
0: anys,
1: però
0: molts.
1: En el principi no? Tocàvem
0: sí.
1: molt. I jo me'n record que, clar, quan érem més joves anàvem a totes les rebel·les, les verbenes, toca la granja, anàvem allà a Felanitx, a no sé on, i feies tota la ronda, no?, per seguint també els grups locals que actuaven.
2: Sí. Penso que ells tenen molt clara una cosa, de fet, se reflectirà un poc en el que veurem a la tele, que ells són molt conscients de l'edat que tenen, també. I que també saben dosificar l'energia que, amb l'edat, doncs, vas reconduint d'altres bandes, la vida també és diferent, no són eterns joves, no? Però sí que saben molt bé on són i què han de fer, i per això crec que se mantenen tan bé sobre un escenari i aconsegueixen que siguin també els de Segueski per això mateix, no? Perquè se dosifiquen el que toca. No?
1: Exacte, i a l'hora de compondre els temes han mantingut la mateixa línia, no? En Miquel Gibert, que és el principal compositor de la granja, és bateria, no ha canviat, no ha intentat fer-se modern ni fer-se no sé quant, no. Ha continuat sent el mateix, no?
2: No ha intentat convèncer cap algoritme de fer res.
0: Basta sentir-lo parlar
2: sí,
0: dos minuts.
2: Sí. És molt curiós que, mantenint el seu PowerPoint de sempre, lletres intenses, lletres que parlen de la vida quotidiana,
1: sí.
2: també... moltes lletres que parlen de dones i de noms sí, propis.
0: De noms propis,
2: sí, sí.
1: Tant de noms,
0: és la banda
1: dona.
0: Que més cançons sí, sí. té en nom de dona.
1: Sí, pot, sí, sí.
2: Pot cercar i tot però... està per allà, no? I crec que això no ha cap secret. Simplement fan això i decideixen apostar des del començament per aquesta fórmula i ja ha funcionat molt bé. Estan donant nom a un cicle molt interessant en el Grammy, l'Eterno Verano.
1: A més, és un tema nou.
2: Exacte, que és un tema nou i que és com connectar noves generacions de músics amb el que era la granja, i és que és ara mateix, no? I que està molt bé, això.
1: I sentíem ara aquesta cançó mig romàntica, no? I clar, quan ells van començar, que eren com a rockers, no? En Miquel, en Guillem sempre duia molt mocador sí. aferrat en el micro i tal, i tenien sí, sí, la seva estètica, que llavors s'ha mantingut gràcies també a en Pablo Chando, no? Que manté el llistó ben alt en aquest
2: Pablo
1: sentit.
2: Però és el més rockero de tots.
0: És el més rockero.
1: Sí, sí, i d'esperit també i d'aspecte. A veure, que una cosa que no han fet mai la granja és cantar en català.
2: No? I jo supos que de gran tenies la seva oportunitat o la seva proposta en el seu moment, però també s'han mantingut fidels.
1: No, molt bé.
2: I bé, cadascú tria el idioma que vol i està molt bé. I si no els surt en català, no han de cantar en català, malgrat siguin d'aquí, no?
1: Jo he vist una promo que se pot veure a IB3 Televisió anunciant aquest documental amb entrevista i música aquest divendres a les 11 del vespre, en el qual ells diuen que creuen que han tocat cada any. Vull dir, que no han estat mai, encara que se varen separar,
2: sí.
1: no han estat mai un any sense tocar. En la qual cosa, mira que bé, eh?
2: Sí, sí, ja m'agradaria ja que...
1: Mira que tu manetges un parell de grups, també.
0: Ara vas de poca gent. Sí, sí, 38. Parlàvem amb Mònica i també en Joan Trias d'aquest documental que se podrà veure divendres vespre, concretament a les 11, i IB3 sobre la granja.

0: Un documental que se podrà veure, com dèiem, a IB3 a les 11 de divendres. Joan, imagina que també amb material de concerts dels primers que feien, de les seves primeres etapes, no? com a banda.
1: No, s'ha mantingut un poc en aquell concert. És una... Jo crec que és un docu que se fixa molt en la persona que hi ha darrere, és músic, i que l'experiència pròpia allà que compten cada un d'ells, que... és molt guai el que compten. Diuen coses molt interessants i jo crec que està bé que fins i tot els músics més nous que estan arribant en això de fer música se fixin un poc en el que compten la granja en aquest documental. Més enllà de la història musical que acompanya la granja i que és una part important del pop a Balears, que pensin un poc en allò que diuen en Guillem, en Pablo, que diuen coses molt interessants.
2: El que diuen a l'entrevista. Sí, ah, mira, sí, no mos pas de... No mos diu res.
1: Bueno, són uns consells molt guapos. Crec que està molt bé.
2: A més, ells també van tenir l'oportunitat d'anar fora, de fitxar amb Dro, de fer aquest camí, però bé, també han estat molt arrelats aquí, en certa manera, no?
1: Ha viscut un poc el que passa amb bastants músics, que quan sorgeix una oportunitat i vas fora i te penses que menjaràs el món amb no res i després la realitat és una altra, també això, al final, ajuda que bueno, poses perspectiva a la teva carrera musical i aconsegueixes dur a terme d'una altra manera que per ventura no t'havies imaginat quan començaves a fer música, no?
2: I és vera que també, curiosíssim, que s'han mantingut els mateixos membres, és vera que en Pablo Chando va entrar un poc més tard, però bé, bastant en el principi, no? I s'han mantingut, ara tenen col·laboradors nous,
1: sí,
2: nous membres, exacte, però el bessó són ells.
1: Són ells i no fan cap compte deixar-ho anar, i és molt curiós, no? Perquè el que deia un poc abans, no? Ells se dosifiquen l'energia perquè la vida... va passant, el temps passa i a tots mos passa, però saben molt bé mantenir una cosa que és vital a una banda, i és que siguin amics. Si una banda no són amics o no se duen bé, ja pots fer música i grans cançons que al final no te funcionaran.
2: Que bé, idò, La Granja és una de les bandes de referència mallorquines, després ja han vengut d'altres, però bé, Joan, aquest divendres a les 11, que dura una hora o una hora i mitja?
1: I busques, crec, sí.
2: Ah, molt bé. Idò, si sou d'aquests que sortiu els divendres, el podeu deixar programat, enregistrat.
1: Exacte.
2: I si no, a ràdio, a la casa, a tele, a la carta, tot i vetres, allà ho trobareu. Molt bé, idò, la música, també protagonista dels diferents programes d'aquesta casa, Joan Trias, responsable musical, que sempre t'ha donat molt de mal de caps.
1: Bueno, cap ni un, no.
2: Cap ni un, que és de mare.
1: La meva feina m'encanta, però és molt complicada que me la poseu.
2: Que bé. Gràcies, Joan, i aquest divendres a les 11 veurem La Granja, men que diuen, aquest consell de cara a músics o artistes de qualsevol disciplina. Que vagi molt bé.
1: Gràcies, companys.
2: Gràcies.

0: IB3 Ràdio AS. Investigació.
1: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Sèries amb Princesa Consuela.
2: Sí, 46 minuts, continuem el programa. Les sèries que ens du cada setmana en Cata Rossell. Com estàs, Cata?
3: Molt bé.
2: I també saludant en Marta Pérez. Després amb ella farem l'escapada cinèfila. Marta, com estàs?
3: Molt bé, i vosaltres?
2: Molt bé. A Galícia, tu, eh?
3: A Galícia.
2: Estic revelant un secret que no volies.
3: No, ho és. Ho pati ben tranquil.
2: T'anava a dir que dues preguntes obligades. Una, si vares poder veure l'eclipsi. Dues,
3: sí, complet.
2: Complet, no? I després, supos que més fresqueta, no?, que aquí a les illes.
3: Ho vols saber real? Sí.
2: Sí.
3: He dormit tapada.
2: Sí,
3: una plantada. Sí, ja està.
2: Molt bé. Cata, les sèries, què ens dius avui?
3: Avui duc una recomanació d'una sèrie espanyola que és un thriller que se diu El homenaje, que també és un homenatge a Eusebio Poncela, el protagonista de la sèrie, que va morir pocs dies després de rodar aquesta sèrie. Un thriller familiar que comença a la festa de 80 anys del patriarca d'una de les famílies més influents del país, durant la qual es produeix una explosió. I durant la investigació comencen a sortir traïcions, secrets, relacions tòxiques, que si voleu poden sentir el tràiler i ara en xerram.
2: Venga, el tràiler de l'homenatge.
4: ¿Sabes eso que dicen que todo tiene solución menos la muerte? No es verdad. Por la familia.
5: ¡Por la familia!
6: Usted conocía muy bien a la familia Novak. ¿No es cierto?
7: Diría que mejor que nadie.
6: Entonces no le importará contarme qué pasó exactamente justo antes de la explosión.
7: ¡Bum!
8: Papá ha escrito sus memorias y su biógrafo sabe mucho de nosotros.
9: Y tú estás cagada de miedo.
4: Si hay alguien a quien le debo todo lo que soy, es a mi esposa.
10: ¿Quién se cree que es?
11: Soy uno que viene de la nada.
4: Ella logró criar a estas...
2: Una sèrie espanyola amb bons actors, Cata...
3: Sí, bons actors, perquè estan Ángela Molina, estan Eusebio Poncela, bon, estan sí. Luis Tosar. El que passa que és una sèrie que té que els personatges tenen molt de dobbes i poca teràpia. A mi d'entrada m'han entrat pels ulls, perquè família milionària, fills traumatitzats, mencions, poder, traïcions... El repartiment que ja té motius per començar-la. I bé, cada capítol és la visió d'un personatge. L'estètica està molt cuidada. El que li falla una mica és que els dolents són massa dolents, saps? Perquè una cosa és una família disfuncional i una altra una família de psicòpates.
2: Correcte. Que també n'hi ha.
3: Sí. Però n'hi ha molts, o sigui, en aquesta sèrie. En els personatges li falta, per mi, una zona de grisos. Entretent. No està mal feta, però vol ser tan fosca i perversa que se li va un poc de les mans. Saps el que passa, Rafa? Que no és Succession. I clar, si la compares amb Succession, té molta
2: qualsevol
3: perda.
2: Cosa que compareix en Succession,
3: clar,
2: mal.
3: Però bé, enganxa i mentre esperant que comencin les sèries potents d'ara setembre i octubre, ja que l'agost és una mica més fluix, doncs ens podem entretenir. Són 8 capítols que ara l'han estrenada a Prime. Se va estrenar l'abril a Sky Showtime. La podeu veure a Sky Showtime o a Prime.
2: L'has vist, Marta?
3: Sí.
12: No l'he vista. Bueno. No.
3: No és la gran sèrie, però enganxa.
2: No, tampoc.
3: I els actors són fantàstics.
2: Tampoc vos diré quina nota li posen als usuaris de Film Affinity per no dissuadir aquells que vulguin veure en Tosar i companyia, en Ángela Molina, sobretot, en pantalla. Idò, aquesta és la sèrie que ens duien en a Cata. També havies comentat una altra, volies comentar una altra, no tenim el tràiler, però si vols dir dos apuntets.
3: Bé, la quarta temporada de L'Encargado, que, bé, jo de L'Encargado crec que ja vos vaig xerrar, perquè és una sèrie de Mariano Con i en Gaston Duprot, que són els Woody Allen argentins,
2: sí,
3: no? Jo som molt fans d'ells, perquè tenen aquesta capacitat de convertir les minissèries de gent de classe acomodada, i les sèries de gent de classe acomodada en comèdia, no? Utilitzant neurosi, privilegi, hipocresies... Però aquesta sèrie era molt bona, perquè el protagonista... no és un burgués, sinó l'home que fa feina per ells i sap tots els seus secrets i els de manipula com ell vol. La temporada 1 i 2, si no l'heu vista, l'encargado a Disney Plus l'heu de veure. És vera que la tercera temporada jo ja no la vaig dur a la ràdio perquè no funcionava, i aquesta quarta temporada, encara ja dic que hi haurà una cinquena, millora la tercera, és més entretenguda, recupera l'humor, però és vera que se li ha donat tant de poder en Guillermo, bueno, els personatges que fan Guillermo Francella, que ell és fantàstic, que costa bastant de creure. Ara és conseller del president d'Argentina, no? És una estirada de xicle, però és que mentre l'estirin Guillermo Francella, jo
2: tu t'apuntes. Vinga, 6:51...
3: L'encargada Disney Plus.
2: Vinga, anem al cinema.
1: L'escapada amb Marta Pérez.
2: Crec, Marta, que avui, a més, tenim escapada doble, no?
5: Avui tenim escapada... Te diria que triple, Rafa, perquè vaig posar un peu a Galícia, estava a Santiago, vaig entrar a un restaurant i me vaig trobar en el Luis Zahera.
2: Hombre!
5: Aquí, només arribar, i he de dir que és en Luis Zahera, fent del Luis Zahera, perquè era com un quadre de persona, no li vaig dir res, perquè estava amb uns amics, però vaig dir, jolín, quina manera de rebre'm aquesta comunitat autònoma. Però, llevat d'aquesta anècdota, avui duc dues coses, i a més, per dos paladars completament diferents. S'estrena de caduc de demà, escapada oficial, diguéssim, és una pel·lícula xinesa que se diu Vivir la Tierra, que ve avalada amb premis. I és que a Berlín se va dur Os de Plata a millor direcció, Pan Juan Meng, no sé si pronuncia així, però tu, que també has fet una escapada oriental fa poc, és una pel·li que potser a tu t'agrada.
2: I segur que com... sí. Jo m'agrada bastant el cinema xinès que arriba aquí, clar, que és,
5: sí,
2: imagina't, un 5% d'allò que fan, o menys.
5: Idò, aquesta m'ha recordat per la temàtica, perquè és com es pas d'estens a través d'una família, com un nin, a través d'un nin de 10 anys que queda tot sol amb la seva família, son pare, sa mare i els seus germans se'n van a cercar una vida millor fora de la seva aldea rural, i queda amb els seus tios i els seus cosins, i és com passa, perquè està ambientada a la Xina de 1991, i com els afecta el pas dels temps. I a mi m'ha recordat un poc en aquella pel·lícula que va arribar aquí, també xinesa, que era Hasta Siempre, Hijo Mío, una pel·lícula que passava com a 40 anys, que és una pel·li que a mi me va encantar, i m'han recordat coses, i és que és com la resistència d'aquest poble que està atrapat entre la tradició i el progrés, no? És com una faula rural amb actors no professionals per donar veracitat. És una pel·lícula on l'emoció, sensibilitat són com els pilars fonamentals, i com persones intenten sobreviure a la pobresa. A mi és una pel·li que me fa moltíssimes ganes, i també me recorda, perquè també de Berlín se va premiar el Carràs, que era una temàtica també similar de com el progrés feia patir a les famílies que havien d'adaptar-se, no?, en aquest progrés. Així que si vos va agradar el Carràs i vos agraden les pel·lícules xineses que arriben aquí, jo crec que aquesta escapada, Vivir la Tierra, vos encantarà.
2: A Cinecitat, en versió original.
5: A més, són 32 minuts, que no són aquestes pel·lícules de 3 hores. Bueno, és una hora, 2 hores i 10, que jo crec que això se pot assumir.
2: Molt bé, i ara parlant d'un cicle, però com a prèvia, escoltau això.
5: Vinga.
10: How's your driving record?
11: It's real clean, like my conscience.
10: Military record.
11: Honorable discharge, Marines.
10: I was in the Marines, too.
13: Looking for some action?
10: Yeah. $15, 15 minutes, $25, half an hour.
11: All the animals come out at night. Whores, dopers, junkies, sick, venal.
14: God damn it, don't you want to...
2: Perquè no te volia privar, Marta Pérez, d'escoltar Robert De Niro en la seva veu de fa anys, però en definitiva la seva.
5: A lo millor hi ha oients que encara no saben què és, però si jo vos dic Are You Talking To Me, probablement ja sabeu que és Taxi Driver. I és que a Cineciutat tornem a arrencar amb el cicle que ja és gairebé mític, que és Absolut Cinema. Varen començar amb un primer cicle per mostrar aquest nou projector 4K que sabeu meravellosament bé, i ha funcionat tan bé que ja anem per la tercera edició, que comença demà en Taxi Driver, però no només tindran Taxi Driver, sinó que tenim Akira, Harry Potter, Eduardo Manos Tijeras, Seven, Donnie Darko, Annie Hall, La Chaqueta Metàl·lica, Blue Velvet... Sí, que va des d'agost fins a la darrera, que és abans de començar Vacances de Nadal, amb Olvídate de mi, que són pel·lícules que probablement ja han vist, però veure-les a una pantalla grossa amb un projector 4K, a mi sempre me fa moltes ganes. Així que, si no anau de drames rurals xinesos, teniu Taxi Driver, que és una opció igual de vàlida.
2: Efectivament, de totes les garanties. Què heu vist darrerament? Com és? Jo he vist a la fi, perquè se me va escapant al cinema, Un poeta.
5: Ah.
2: Boníssima, no, Marta?
5: A mi m'ha encantat, jo la vaig veure a una sala de cine. Pensava que tu ja l'havies vist.
2: No, se m'ha escapat, però...
5: No has rigut molt?
2: Bueno, he rigut, m'he emocionat, sí. He patit també, he patit, perquè aquell home és per patir amb ell, el protagonista.
5: Sí. Està, a quina plataforma està? L'has pogut veure?
2: Filming.
5: Filmin.
2: És l'única que tinc.
5: També.
2: Bueno, bien. Tinc qualque password per allà que puc agafar. Gràcies a la Cata, per exemple. Però sí, jo tinc Filmin i Un poeta m'ha agradat molt, la veritat. Me sembla un pel·lículon. Cata, tu has vist res en aquesta setmana? De cinema?
3: No, aquesta setmana m'he traslladat a la Serra de Tramuntana, que no tinc cinemes per aquí. I no, la darrera que he vist és Spiderman. No sé si ho vaig comentar.
2: Sí,
3: la
2: ja vas comentar.
5: Molt sí, bé. Jo també estic de vacances i no he anat a veure cap pel·lícula a un cine, però sí he anat a visitar, perquè nosaltres feim visites culturals a altres cinemes, tipus Cine Ciutat, i vàrem anar a veure Numax, que no vàrem entrar a veure cap pel·lícula perquè fèiem un turisme més familiar i se posava la pel·lícula islandesa, La mort que permanece, però fèiem visites culturals a altres cinemes, que crec que també té algo de poesia, no?
2: Però
5: pel·lícules, fins que torni, haureu de veure altres pel·lícules per allà.
2: Vinga, idò, Marta, Cata, fins la setmana que ve, gràcies.
5: Fins dijous. Adéu.
3: Gràcies. Adéu.
2: I amb aquesta versió del clàssic de Joan Bibiloni, Joan Lluna, acabam per avui. És el trompetista mallorquí Pep Garau, que avui actua dins el cicle de jazz al Castell de Bellver. És a les 9, queden algunes entrades, però vius que poques. I de bona música acabam per avui. En dos minutets arriben les notícies i la vida torna demà a les 6.

Danny Stone. Gracias. Gracias. Bé, i ara hem parlat també d'aquestes plagiades. És un tema que conta una història verídica, que és la història d'un autobús, a una camiona, com diuen altres llocs, que van deixar abandonada a la sortida de Pina,

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Si vos deman quina és la darrera pel·lícula que heu vist, segur que me contestareu aviat, pràcticament sense pensar. Però si vos deman que trieu una pel·lícula que pugui explicar un trosset de la vostra vida, això ja se complica. Quina seria aquesta pel·lícula? Això és el que hem demanat als nostres 5 convidats que ens acompanyen al llarg de la setmana. 5 converses que vos oferim a trossets, que són tot un experiment radiofònic. Avui coneixerem la pel·lícula d'Anna Magdalena Vicens, biòloga botànica, d'en Marc Ferrà, periodista, corresponsal, Marta Lliteres, exesportista d'elit, en Miguel Fèlix Chicón, més de 25 anys al capdavant de Salvament Marítim de Balears, i Jaume Fiol, que és un joveníssim metge. Si voleu recuperar el principi de la conversa, que va començar dilluns, només heu d'anar a la pàgina del programa, a tot i vetres.

0: Avui és dijous, si mos escoltau en directe i toca pel·lícula. Si mos estàu escoltant i seguint aquesta setmana, haureu descobert que parlam amb 5 persones diferents, però que aquesta conversa llarga que hem mantingut l'hem anat fent trossets al llarg de la setmana. Varen començar amb una cançó, hem seguit amb un viatge, un llibre, avui toca pel·lícula. I la pel·lícula que ha triat en Jaume Fiol, la persona amb qui estem xerrant, es aquesta.
1: ¿Quién es el 67?
2: ¿Hay cuántos? ¿66 enfermos en este psiquiátrico?
1: Sí, correcto, sí.
2: A mí me parece que Rachel Solando
1: sugiere que tienen 67 internos, doctor.
2: Mucha gente sabe qué pasa aquí, pero nadie habla de ello. Es como si tuvieran miedo de algo.
3: No habrá tomado pastillas, ¿verdad? ¿Ha presenciado la desaparición de algún fantasma?
0: Bueno, bueno, mal rollito, que dirien alguns. Jaume Fiol, com estàs?
4: Molt bé, molt bé.
0: Quina pel·lícula mos has triat?
4: Thriller psicològic, no? Shutter Island, protagonitzada per DiCaprio, que és una de, bueno, són les meves pel·lícules favorites. Jo som molt d'aquest tipus de pel·lícules, no? De... No m'agraden les pel·lícules de por, aquestes de susto, a mi no m'agraden, de fet. A partir de les 10 del vespre jo ja no les miro, perquè estem no descansant com tant.
0: Sí.
4: Però sí que aquesta de thriller psicològic, de donar-li voltes un poc, d'una història així i tal, sí que m'agraden més.
0: Sí.
4: Jo crec que Shutter Island és una, bueno, pel·lícula molt recomanable per qualsevol.

0: És un peliculón, efectivament, que aquí hi ha en DiCaprio veient un psiquiàtric des de dins.
1: Claro.
0: I me feia pensar també un metge que té una vocació, que ha fet tot un viatge, com dèiem en el principi, que són molts anys d'estudi, molts anys de formació. No sé si quan entres veus les coses de diferents maneres, si hi ha un xoc entre el que m'havia imaginat i la realitat.
1: Jo crec que tots els que hem estudiat medicina tenim inicialment una percepció molt romàntica de la medicina, molt Dr. House, perquè com que l'únic que importa, per dir-ho com ara, és la malaltia del pacient. Mm. I quan comences a fer feina i te'n dones compte que els problemes que té la gent no únicament està motivat pel problema de salut, sinó que també hi ha molt de problemes socials, econòmics, etc, etc, hi ha un rerefons. Mm. I jo crec que quan comences la carrera, pues, tens aquest

0: il·lusió i tal i qual, i penses que tot te sortirà pues això, com un capítol de House, eh? Diagnóstico, tratamiento y curado. La realitat no és aquesta.
1: Teniu temps de xerrar amb la gent?
0: Tenim un temps relatiu per xerrar amb la gent. Depèn una mica. Jo tinc la sort que ara quan estic fent feina sí que és perquè tenim cert temps per poder xerrar i explorar, diagnosticar i tal, però sí que és perquè altres parts dins la sanitat, jo crec que sobretot d'urgències, d'atenció primària, que està molt més limitat perquè tenen volums molt grans.
1: En Jaume Fiol, que és otorrino, exerceix a l'Hospital d'Inca, té 30 anys. T'ha passat que te diguin, però vostè no és molt jove?
0: M'ha passat, sí, m'ha passat.
1: O que te manin pel metge directament.
0: No m'ha passat, però millor perquè sóc un tio alt i exercesc una mica de, no, de sensació, de, sí, crec que d'intimidació. Jo crec que la gent sempre sí que te veu com un metge, encara que siguis jove. Sí que és vera que ho he notat molt, sobretot, i això és una cosa que crec que està canviant amb els anys, sobretot amb les dones, que amb les metges, les dones.
1: Sí.
0: Sí que m'he donat compte, per exemple, jo què sé, gent, això de la meva edat, lotes de 30 anys, que, clar, quan han de fer una exploració, han de veure un pacient, hi ha pacient major, sobretot majors, no? Que al final demanen, vale, i ara on està el metge, no?
1: Ja.
0: I han estat elles, no?
1: Ja.
0: Que jo crec que és una concepció també una mica arcaica, no?, de lo que era la professió metge. Que crec que està canviant molt, perquè, de fet, jo crec que ara pràcticament un 70% de la gent que se forma són dones.
1: Sí, a la facultat hi ha més dones que homes,
0: eh? Sí.
1: No, no, i això, bueno, i és una carrera difícil, complicada, però segurament tota aquesta feina que s'ha fet per despertar vocacions científiques està tenint fruit ara.
0: Sí, sí, sí, clar, clar.
1: En Jaume, que dèiem que és otorrino, per tant, cuida sa veu i li fascina sa veu.

0: Aquí el senyor Pavarotti cantant aquest Rigoletto de Verdi, un home amb una veu meravellosa, portentosa, que sempre anava amb un mocador, amb una bufandeta, no sé si per treure-se la suor, que també suava molt, o per cuidar-se la veu.
1: Podrien ser posar dues coses, eh?
0: De posar Rigoletto de Verdi, perquè com a obra de teatre o d'òpera, no sé si l'has vista.
1: Jo la vaig, mira, jo la vaig veure aquesta a Varsòvia. De fet, estava en un congrés europeu de laringologia, que és la part aquesta de la veu i tal, i, bueno, una hora baix, un vespre, no tenien res a fer amb uns companys, van dir, bueno, però m'han quedat por ahí, quedat per Varsòvia. I al final vàrem acabar a l'òpera de Varsòvia veient Rigoletto de Verdi, que Verdi, que m'ho va encantar. Vaig veure també El fantasma de l'òpera, que el varen fer en l'auditorium, que també m'agradava molt.
0: I tenim músics, locutors, mestres, moltíssima gent que utilitza la veu com a eina i que la matxaca molt. Com us han de cuidar la veu, Jaume?
1: És una molt bona pregunta. Jo crec que la veu s'ha de cuidar depenent una mica de qui la utilitzi, no? Vosaltres, que sou locutors, gent que, bueno, que heu d'estar xerrant constantment, hauríeu de tenir una cura especial en la veu. Altres que potser no l'empleen tant o no fan feina de cares públic, no l'haurien de cuidar. Sí que és veritat que la hidratació sempre és molt important en tots els casos. Un bon ús de la veu en termes d'evitar, pues, cridar, situacions de forçar la veu, jo crec que són també molt, molt importants. I també, sobretot gent que sou professionals de la veu, a vegades una valoració per un logopeda, inclús alguns professors de cant, jo crec que són molt positives per no tenir recaigudes.
0: En el final, projectar amb la veu. Hem de saber treure, no?
1: Sí. A veure, les cordes vocals són dos músculs que s'obren i se tanquen. Això és com els que fa una marató, no? Si tu no estàs preparat físicament per poder aguantar 40 quilòmetres corrents, pues tampoc estaràs preparat per poder xerrar durant 6-8 hores seguides, no? Llavors, clar, al final no trobem les cordes vocals com, bueno, com una cosa que tenim en el nostre dia a dia, però no deixa de ser un múscul. I és un múscul que se rehabilita, és un múscul que s'atrofia, és un múscul que pot tenir lesions, com pot tenir una lesió muscular. I, claro, és molt important cuidar-ho.
0: I aquesta veu mos dona identitat, no, també?
1: Exacte. La nostra veu és part de la nostra identitat i mos defineix molt com a persona. Com la nostra personalitat depèn molt de la veu que tinguem.
0: De quan l'empleem. Per què hi ha veus greus i agudes?
1: És un concepte anatòmic. Els homes tendim a tenir una laringe, una estructura vocal més grossa, tenim unes cordes vocals més gruixades i les dones tendeixen a tenir unes cordes vocals una mica més allargades i una mica més finetes. Això al final el que produeix és que quan s'ajunten aquestes dues cordes vocals generen una onda vibratòria, és igual que una corda d'una guitarra, no? Diguéssim que les cordes de la guitarra més agudes i les cordes de guitarra més greus. Pues, aquesta gruixuda que hi ha de les cordes vocals són les que defineixen el rang vocal que tenim nosaltres.
0: I les podem modular? Algú que té un to molt agut el pot baixar una micona, sí, i viceversa?
1: El poden modular, se poden modular. Per exemple, es falsete, no? Això és una eina que, per exemple, cantants com els que hem escoltat a banda d'òpera, pues, ho tenen amb unes senzilles increïbles, no? Perquè poden anar de tons molt aguts a molt greus, poden fer variacions d'aquestes harmonies d'una manera molt senzilla. Nosaltres ho tenim un poc més complicat.
0: Ja, és que no, però bé, és una bona demostració el que deies, que són músculs, no?
1: Són músculs, sí.
0: I que s'exerciten i s'han de cuidar.
1: Sí, i al final Pavarotti pues, és un deportista d'èlit, en lo seu, i així ho demostra, no?
0: Un esportista d'èlit de sabou.
1: Exacte.
0: I ves preparant una recepta, no sé si tiraràs cap a nacional, local, internacional...
1: Jo crec que farem algo local.
0: Vinga, idò, prepara.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: a IB3 Ràdio entre avui i demà.
1: IB3 Ràdio és memòria.
2: Calor?
3: Molts cars.
2: Gelats que s'adarfan massa ràpid?
4: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
3: Com les ganes de passar-ho bé.
2: I les converses que enganxen.
3: Les rialles.
2: La bona companyia.
4: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Marta Lliteres, benvinguda un altre dia, entre avui i demà, que ja comença a ser un poc que teva. Te sona aquesta cançó?
1: Sí, sí, me sona, sí.
0: Toca pel·lícula, quina pel·lícula és?
1: Pues escollit la de Mulan, de Disney. A mi m'encanta veure pel·lícules de infantils o de nins, o de, direm, de dibuixos.
0: Sí,
1: de dibuixos,
0: sí, clar, sí, sí. Perquè d'animació, crec, no? Sí. Que a més n'hi ha per tots els públics, absolutament.
1: Sí, exacte. Sí. Perquè crec que són divertides, però també tenen molt de transfons, no? Molt de valors. I realment Mulan és que l'hauré vista com a 20.000 vegades.
0: Sí?
1: Sí, de petita, i després me'n vaig a recordar, vinga, vaig a veure...
0: Sí, recorda'm la història de Mulan, d'aquesta pel·li d'animació.
1: Pues a part que jo amb aquest és que al final volen reclutar en l'exèrcit persones guerreres, no? I en el final, pues, ella se cuela i per jo és el moment... de, que una dona també va fer el que li donen la gana. Però t'has de disfressar.
0: Ja, en aquest cas, na Mulan s'havia de vestir d'home per anar a l'exèrcit, lluitar contra los unos, però, bueno, en el final estava en el mateix nivell que els altres, no?
1: Sí, sí, sí.
0: I aconseguia el que volia. Que això és un poc el que fan a Marta, i així l'anant coneixent també tota aquesta setmana, que ja mos va dir el primer dia que era caparruda, però no només és que sigui caparruda, és que vol canviar el seu redol, i no sabem si un dia serà presidenta d'aquesta comunitat autònoma d'aquest país, però no ho descartes, no ho descartes. I que també és una dona molt pel·liculera, això també mos has dit, així que està molt bé poder triar aquesta pel·lícula, que per cert, xerrant de Disney, les princeses Disney també han anat evolucionant, per sort,
1: Sí, tens raó, que he dit de dibuixos, però és veritat que hi ha pel·lícules i pel·lícules, i al final... El que ens ha costat anar trencant estereotips i anant que les nines no vagin només en falda, princeses de rosa, brilli-brilli, que després està molt guai, però és que jo me'n recordo quan ma mare me va començar a deixar vestir-me a mi tota sola, que em va fer una il·lusió increïble, jo me porava un vestit, però me porava esportives, i me deia, tu te veus bé? I jo li deia, jo me veig superbé perquè mamà... Puc anar al bany superràpid i puc jugar en el recreo amb tots els meus companys, a futbol, bàsquet, balon prisionero, tot el que fossi, era com a... Crec que era un bon maig.
0: Clar, sí, sí. Sí. I te senties bé. I na Marta també mos conta i mos demostra que el lideratge no té gènere, sinó que ve de sa força i ve de sa determinació, no? En el final, això és el que hem de valorar, no?
1: Sí, al final és vera que te pots fer mil formacions de lideratge, però també és el dia a dia. I jo al final soc germana major de 2 mesos i això ja pues, eres s'acabar trencant el gel de totes les decisions. Després és vera que on he estat tant a bàsquet com a rugby he estat la figura de capitana, que al final és una figura en què el teu rol està entre mitges de la persona que mana, l'entrenadora o l'entrenador, i les teves companyes. Però no és només de manera vertical, per dir-lo així, sinó que al final l'entrenadora me pot dir com està el vestidor, quin ambient hi ha, la gent està nerviosa, la gent està enxufada, la gent està que no està per jugar el partit... O a l'enrevés, o jo dir-li a l'entrenadora o a l'entrenador estem molt cansades, necessitem descansar, no volem fer físic, o necessitem fer una activitat grupal per unificar perquè no s'han variat un parell entre nosaltres, o ha hagut algun malentès, i en el final podies comunicar cap a dalt i cap a baix. I a poc jo crec que vas descobrint quin és el teu estil de lideratge. I segon vas creixent, segon el que et dona la vida, o segon vas veient unes altres persones per com a referents.
0: Ja, i els teus valors quins són? Quins has anat desenvolupant, aprenent?
1: És veritat que per poca bibliografia, o que en Espanya el millor rugby no és tan conegut, Jo m'he llegit bastant de llibres de Pep Guardiola, per exemple, que m'agrada molt, o inclús de Mourinho, Vicente del Bosque, tots entrenadors.
0: Tots entrenadors,
1: i de futbol.
0: Un moment, no m'ha deixat clar, ja que venim del llibre d'ahir, que hauràs d'escriure el teu, Marta.
1: Tu creus?
0: Home, és que ja m'ho vas posar molt fàcil.
1: Sí, ja tinc un parell de notacions.
0: Si cerques tema, pots començar de Montesveler sense volta al món, però és lideratge femení, per què no? I d'un esport, a més, entre comates, tan masculí, no?
1: Sí, en el final jo sí que vaig donant passes i a mi el que m'han acabat dient els atlots que he entrenat, els atlotes, que el meu lideratge era diferent, ni millor ni pitjor, perquè és vera que en alguns moments o alguns equips de feina que he tingut sí que se necessita un poc més d'estar més damunt de la gent i tal, però mai irrespetuós, no? I en el final el meu lideratge me van dir una vegada que és un lideratge circular, val? Que jo tinc també, me'n record que en Pep Guardiola quan ho vaig llegir, que se'n va a Manchester i demana que per favor el vestuari, a més de ser rectangular, el vol circular, perquè així tots els companys se veuen entre ells, i va crear com una nova arquitectura en perspectiva de gènere i d'equip, i una sensibilització que això no se n'havia donat. És veritat que, com a futbol té tant de recursos, poden fer el que els doni la gana. Jo, si demà, em diran que no. Però, bueno, aquesta idea m'ha agradat. I després, que està clar que se necessiten una persona que dugui la veu i una persona que realment prengui decisions, però a vegades pots prendre les decisions si escoltes la gent que tens a vora.
0: Just això t'anava a demanar, clar, escoltar la gent per després prendre decisions i no tirar pilotes fora, no?
1: Exacte. I també m'han dit que tinc un lideratge vulnerable, però a mi no m'ho va caure malament.
0: Què vol dir vulnerable en aquest cas?
1: No m'ho va caure malament.
0: A lo millor volien dir sensible, no?
1: Volien dir que, perquè una vegada ells van perdre un partit i els atlots se tapaven de jo i tenien llàgrimes en els ulls. I els vaig agafar i vaig dir, chicos, llorar és de fuertes, perquè és mostrar tu vulnerabilitat a tus compañeros. I se van quedar loquíssims. I ja no és que vaig fer un equip de llorons, saps? Però si s'emocionaven, s'emocionaven, igual d'alegria com a vegades de ràbia. I jo crec que està bé manifestar les teves emocions. I aquesta assignatura no es falta a les escoles i no es falta moltíssim en l'esport. Perquè com no s'han entrenat perquè no diguis que no estàs a tope, que no ets fort, que no ets la millor, que no pots, que estàs cansada. Riu un moment que tu mateixa comences a crear-te una màscara, que això, per exemple, són eines que jo estic desaprenent, perquè m'acosta un munt demanar ajuda. Ara ja, aunque ho faig, a vegades ho faig d'una manera artificial, perquè sé que necessita ajuda i m'acosta més que una altra persona, ho deman i després dic, mira, avui ho he aconseguit. No ho he aconseguit en els 5 minuts, però a la hora he cridat algú, necessita ajuda.
0: És que al final tot això s'aprèn, no? Nosaltres en aquest programa, que també xerram molt amb molta gent professional, una de les coses que ens agrada recordar és les emocions. Que les emocions les tenim i perquè ens diuen alguna cosa, les hem de saber gestionar, no amagar, no?
1: Sí, escoltar-nos i donar-te compte que estar trist també està bé. I sempre que ens demanen com estàs, tothom diu bé, i ja està. I potser estàs rompuda per de dins. O potser tens una superbona notícia però no la vols compartir, per si l'agafes, saps? Que ja començam a fer, no sé, que podríem millorar bastant com a societat, tenim això pendent, de que expressar-se, emocionar-se, està bé, perquè a vegades xerram fora subtítols. Ja. No fa falta.
0: I nosaltres aquí li hem de posar molta veu, Marta, que això és la ràdio. Ens encanta compartir aquesta conversa polisèmica i llarga amb tu. Ens queda posar un plat a taula. Ves pensant que crec que ens proposaràs alguna cosa ben bona. Gràcies.
1: Gràcies.
2: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
0: En els nostres convidats d'avui els hi fem una pregunta i els hi demanam, de totes les pel·lícules que has vist, en quina te quedaries i per què? La Magdalena Vicenç Fornés va triar aquesta.
3: Siempre nos hemos caracterizado por tener la capacidad de conseguir lo imposible. Y son esos momentos.
4: El primero en volar más rápido que la velocidad del sonido.
3: Esos momentos en los que nos atrevemos a apuntar más alto, a romper barreras, a alcanzar las estrellas.
5: Gemini 6, adelante.
3: A hacer conocido lo desconocido.
6: Pero un gran salto para la humanidad.
3: Los protagonistas de nuestras mayores heroicidades.
7: Avivando la imaginación de una generación.
3: Pero eso ya es historia.
8: Llega a puerto por última vez.
3: O quizás hayamos olvidado que seguimos siendo pioneros, que apenas hemos empezado.
0: Això sona molt èpic, Magdalena Vicenç Fornés. Quina pel·lícula has escollit?
1: És emocionant, sí, eh? Vaig saber això.
0: Quina pel·lícula és?
1: És Interestel·lar, d'en Christopher Nolan. Mm.
0: Per què aquesta pel·li?
1: Aquesta pel·li me la va fer descobrir el meu fill, que té 20 anys. Me va dir que l'havien de veure junts i tal, i l'hem vista, bueno, ja... Ell l'ha vista milers de vegades, jo l'he vista dues o tres vegades. La música m'encanta, la música és també emocionantíssima. També lligada en la passió, en la relació d'un pare i una filla, que és brutal, és infinita. Jugar amb els temps també te du a una altra dimensió, no? Penses que ets una cosa tan petita, l'univers és tan gros. Després també està relacionada amb el que ens passa ara, no? Vull dir que estem espanyant el planeta, haurem d'anar a trobar-ne un altre... És una pel·lícula que pots veure moltes vegades i que cada vegada que veus trobes coses, els diàlegs, la música, just escoltar la música.
0: La música de Zimmer.
1: De Zimmer, és brutal, just escoltar-la. I té coses que no poden ser... No estan provades, té coses que no estan provades, i després hi ha la teoria de la relativitat, és a dir, el tema dels temps, que això... No ho pensam molt de pits, però el temps és relatiu. Sí. És a dir, nosaltres estem aquí, ara vivim els anys que vivim, però després tot el tema de si te'n vas a una altra banda, una altra dimensió, això me fascina. És a dir, no sabré coses, és a dir, misteris d'aquests, m'interessa. I ara estic ansiosa per anar a veure l'Odissea. Sí, és un director que sempre treu punta a les coses i és intens. Per jo és intens i passional.
0: I hem parlat amb Magdalena Vicenç Fornés, biòloga, botànica, conservadora del Jardí Botànic de Sóller, d'aquest canvi climàtic que també està molt present a dins Interestel·lar, aquest futur distòpic que... De vegades lo distòpic ja mos comença a semblar no tan estrany, no?
1: Clar, la pel·lícula se veuen en l'obligació d'anar a cercar un altre planeta, no? I troben un agujero, que diuen gusano, que això no se sap ben bé si existeix o no, però bueno, el que cerquen és una altra banda on poder anar a viure perquè el planeta està ja destrossat. I també el tema de la conservació, és a dir, l'objectiu és conservar la Terra, trobar una altra banda on poder dur els humans, els animals, tot, i tornar a fer una altra terra, no?
0: Mira, mentre xerram estic veient aquest agujero de gusano que diuen en física, aquest pont d'Einstein-Rosen, que diuen que és una estructura hipotètica associada a l'espai-temps.
1: És una hipòtesi.
0: És una hipòtesi.
1: Sí, jo crec que...
0: Sí.
1: Que no se sap ben bé si existeix, però...
0: Sí.
1: Un dia podrem descobrir que sí que existeix. Això seria brutal. Poder trobar... una manera d'anar a una altra dimensió, a un altre temps de tu mateix. Uf, això ja m'ha petes cap.
0: Escolta, hi hauria plantes en aquest altre espai-temps.
1: No sé què podríem fer. No sé què podríem.
0: Perquè tu t'imagines allò, com ara diuen, anem a veure si tal planeta és habitable o aquest interestel·lar. Plantes podríem viure sense cap
1: És que ser nostres, no. Ha de tenir una atmosfera, igual que nosaltres, evidentment. Hauríem de trobar un sistema, però clar, és que no estan xerrant de la nostra galàxia, xerrant de molt més... No és trobar a veure si podem viure a Mart, no, és que això va molt més allà, és viure una altra galàxia, una altra dimensió que anys llum d'aquí, que segurament existeix, no serem únics en el món, perquè quan veus que tot és tan gran, no t'has de pensar que tu ets únic i que l'única vegada que ha sortit qualque cosa intel·ligent ets tu, no.
9: n'hi ha de més.
0: Si n'has endarrere en els temps, no mirant cap al futur com en aquest Interestel·lar, jo pensava, i tu ho has dit a un capítol anterior, en les plantes medicinals, totes aquestes plantes, aquesta flora medicinal que tens enrere abans de la ciència era tan útil i tan important, que sobretot manejaven les dones, les quals pues, de vegades les definien com a bruixes,
9: catalogaven de bruixes
0: per mort de que eren capaços de fer...
9: Pues, amb... Fer per ells màgia, sí, era màgia.
0: Aquesta ciència no explicada, no?
9: Clar, quan no saps
0: a partir
9: una cosa,
0: de les plantes.
9: Quan no saps una cosa, pues, has de dir això o no existeix o és màgia. En aquell moment, les curanderes, que realment curaven perquè les plantes tenen propietats i realment sabien com utilitzar-les, i no és que fessin màgia, però quan una cosa no s'entén, te traten de bruixa. En aquell temps, les bruixes deien que volaven perquè se devien drogar i tots pensaven que volaven. Després se posaven damunt una granera, clar, ens hem d'imaginar unes dones sense roba interior, amb ungüents per tot, i segur que en la seva ment volaven, perquè en aquell moment se devien estar, bueno, a una altra dimensió. I a la vegada curaven a la gent. I, bueno, la curació d'aquell moment era així, després ha anat evolucionant, però els hem seguit desemprant, i els seguim emprant, i els necessitam. Perquè molt de producte, maldament després acabi que s'estreu químicament, la primera recerca que se fa és que té aquesta planta i per què serveix. Ara hi tornem un poc, la gent torna a les plantes, evidentment, no en el mateix nivell, perquè no tenim el mateix coneixement, ni tenim els temps per fer-ho tot això. Però és important que no se perdi. I en el Jardí Botànic tenim una àrea d'innobotànica que dèiem, que són això, les plantes relacionades amb l'home. Començant per els jardins, és a dir, les plantes que utilitzem en els jardins, per fer guapo, per estar bé, per meditar. Seguim per les plantes medicinals, culinaris, i després conservant també les varietats antigues que també s'estan perdent, les varietats d'hortalissa i de fruiters. Són seleccions que ha fet l'amo al llarg dels anys i que ara s'han perdut perquè ens estimem més una poma Fuji o una domàtica d'aquestes de ramillete, no sé què, que no fan gust de res, però són més guapes a la vista. Què passa? Que les nostres espècies no estan modificades genèticament, tenen tota una reserva genètica que ens pot servir un moment determinat, el que he dit abans, no? Que si tu tens una reserva genètica i tens unes condicions, t'adaptes en aquestes condicions. Però si canvien les condicions i tens bagatge, pots adaptar-te. Si no en tens, una poma Fuji, quan canvies clima, no tindrà opcions. O una domàtica d'aquestes de ramillet d'hivernadero, no els posis a segons a bon perquè no resistiran. Les nostres tenen capacitat encara de resistir. Si no, feim un canvi climàtic massa ràpid.
0: I que avança molt aviat. No sé si amb aquest temps d'estudi, d'investigació, d'exercici de teva professió, n'has vist desaparèixer de plantes.
9: I tant. Sí, de varietats. De varietats. Sí, sí, sí. De fet, nosaltres fa 30 anys vam començar a replegar les llavors gràcies a en Llorenç Paeres, que és un tècnic agrònom que sempre s'ha preocupat per aquest tema, tant d'animals, de races d'animal com de plantes. Varen començar a dur les llavors en el Jardí Botànic perquè nosaltres just acabàvem de fer un banc de germoplasma, però pensant només en flora silvestre, i aquest grup de gent que se dedicaven a això, pues, varen venir i ens varen dir teniu un espai per les varietats, i varen conservar el que ells ens duen, i de fet moltes ja no els pot trobar en el mercat, la majoria ja no els pot trobar en el mercat. Ara hi ha l'Associació de Varietats Locals, que és una associació que ha divulgat tot això, i estan intentant recuperar i que la gent ho cultivi, però la gent és molt còmoda, la gent no guarda les seves llavors, la gent els compra cada any. Clar, se perd aquell pas de selecció, és a dir, si tu tens un hort a Llucmajor, amb unes condicions, i tu cada any te selecciones les teves llavors, arribaràs a tenir les teves llavors, adaptades en el teu hort, adaptades a tu mateixa, a les teves costums, a les que t'agraden més. Ara no, això s'ha perdut, la gent no selecciona. La temàtica de Ramallot va sortir així. Cada família tenia la seva. N'hi ha més de 40 diferents de varietats de tomàtica de Ramallet. A cada poble n'hi ha una diferent. A Solla no se cultiva la mateixa que a Vall de Mossa, ni evidentment la mateixa que a Sineu. És a dir, són microclimes diferents.
0: Que interessant tot això que mos contes, Magdalena, com mos connecta amb nosaltres i amb el nostre entorn a partir, com ho deies, a un capítol anterior, la ceguera botànica,
9: Sí, la ceguera botànica.
0: Ho deies així, la ceguera botànica, perquè mirant primer el que se mou que el que no se mou.
9: Mirant primer el més semblant a nosaltres.
0: El més semblant
9: a nosaltres. El que té ulls i murmira, mos estira més. Clar, una planta que passa ja...
0: Pot ser per protegir-nos. Però mira'm ses plantes, a partir d'aquesta conversa. Ara no sé si per demà mos proposaràs alguna recepta que tingui plantes per menjar o no. Ara veurem, però tot d'una entrarem a sa cuina d'Anna Magdalena Vicenç Fornés. Bé, demà, que això és una conversa per capítols i a trossets. Gràcies, Magdalena.
9: Gràcies.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
3: Tèntol!
2: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és Dial. A IB3 Ràdio, entre avui i demà.

0: Aquest és un vespre de pel·lícula gràcies als nostres conversadors polisèmics que ens acompanyen tota la setmana. I en Marc Ferrà ha triat aquesta.
1: ¿Qué es la zona desmilitarizada? Me suena a Blancanieves.
2: No te acerques al castillo de la madrastra.
1: Ay-ho, ay-ho, ay-ho, Chimin.
2: Oh, mira, pero si has aterrizado en Saigón, ahora estás entre los enanitos.
3: Somos las tropas de Vietnam, Nam del Sur, Nam del Sur. Oh, no, la bruja mala y ruin por el sendero de Ho Chi Minh.
4: ¡Te atraparé, hermosa mía!
5: Oh, Dios mío, es la malvada bruja del norte, es Hanna de Hanoi.
0: Aquí está doblat el senyor Robbie Williams, però ja el podeu recordar si heu vist Good Morning Vietnam fent aquest programa cada dematí per animar les tropes nord-americanes. Marc Ferrà, com estàs?
6: Molt bé, molt bé, molt content d'estar aquí.
0: Que bona aquesta pel·li.
6: M'encanta. No sé per què, és una pel·lícula, és la primera vegada que la vaig veure i... I és una pel·lícula que no m'acanso de veure. Cada vegada valoro més una cosa, és l'humor com arma per poder explicar situacions que donen molt poques ganes de riure.
0: Sí, sí, i això és el que feia aquest locutor, que era Robbie Williams, cada matí, donant això, el que dèiem, és bon dia a les tropes nord-americanes i quina manera també de pensar que absurda és la guerra, no? Com es exposa, com perden la humanitat, i això és una pel·lícula on també hi havia molta humanitat.
6: Sí, i a més, com a no, enamorats, aquí tinc l'oca, no? D'enamorats de la ràdio, que és sempre vam pensar ja quan veig, i ostres, quines ganes un dia d'obrir un programa matinal de ràdio amb aquest Good Morning Vietnam, o amb el que sigui, amb aquella energia, amb la música. I al final és un poc, és un viatge també que fas amb aquest personatge, amb l'Adrian Clonauer, que ell mateix també va recórrer. I el que dèiem, aquest humor és una sàtira, al cap i a la fi, no? També amb el que hi ha darrere d'aquesta guerra, no? Com es manipula. I precisament la guerra de Vietnam va ser una de les primeres guerres, sempre es diuen televisades, i on la premsa, els mitjans de comunicació van jugar un rol, diguéssim, no sé si més actiu, podem dir, no? Però així tot és una guerra que va estar també envoltada de mentides, de manipulació, de... tot amb un pretext, també una realitat, no?, que, ostres, que no m'ha après res. Hi ha hagut molts Vietnam després de Vietnam, evidentment abans també, però després n'ha continuat havent-hi molts, de moltes potències estrangeres que segueixen prenent les fronteres o els altres països com si fossin, no?, gairebé aquest globus del Charles Chaplin, no?, la pel·lícula del dictador. Ostres, és una pel·lícula que m'agrada molt, parla d'aquesta realitat, d'aquest sofriment, no només de les persones del Vietnam, de la gent de Vietnam, també dels mateixos soldats, com tots, no?, al final.
0: En Marc Ferrà és periodista, viu actualment a Rabat, a Marroc, des de l'any 2019, l'haureu vist aquests dies cobrint tota l'entrada de persones a Ceuta. És corresponsal habitual d'Antena 3, de la cadena SER, també del Periódico de Catalunya. Ha estat també periodista d'aquesta casa, d'IV3 Ràdio i Televisió, i d'alguna manera sempre vinculat en els mitjans de comunicació i a la seva terra, que és aquesta, que és Mallorca. Però quan ara que xerraves de la ràdio, que xerraven d'aquest personatge, no? Tu com te planteges la informació que dones, si és que t'ho planteges d'alguna manera, Marc? Tu que fas informació, sobretot especialitzada en persones migrants, refugiades, com us contes que passa a les zones frontereres, i que, a més, és un tema actualment molt polititzat, molt visceral... i que moltes vegades també escapa de la reflexió i de respirar i fer-se preguntes. Tu te planteges com mos expliques aquestes coses?
6: Home, depèn molt de la situació. Ara, per exemple, quan parlàvem de Ceutes, a vegades no cal pensar-hi molt, en el sentit que simplement intentar explicar, intentar transmetre a la gent que ens escolta, que ens llegeix o que ens veu, el que tu veus amb els teus ulls, el que tu perceps, el que pots parlar amb la gent, aquestes sensacions que tu que vius i que intentes filtrar-les, desxifrar-les, i també has de prendre en consideració, has de tenir en compte que la gent que et segueix o que t'escolta coneixen molt poc del que succeeix i tu coneixes molt.
0: I tu tens un minut per explicar-ho, per televisió i per ràdio. En els diaris...
6: 30 segons, ara fem. No, Cròniques de 30 de televisió, ja, 30 segons, te pots explicar en 30 res. Segons, evidentment. Però, com a mínim, deixes dues idees. Cal tenir en compte també això, que la gent necessita tenir uns certs ingredients de base, de context, per entendre un poc la situació, perquè en situacions tan difícils i tan... Ostres, tan heavy, es poden dir, no?, que han vist a lo de Ceuta, si no hi ha context... Ostres, és molt perillós.
0: No s'entén.
6: És molt important contextualitzar. Això, el punt número 1, i a vegades sempre el problema que ens trobem, ostres, a vegades dic, ostres, perdem més temps contextualitzant, perdem.
0: Ja.
6: I estem més temps contextualitzant que realment explicant el que succeeix. Jo crec que és intentar explicar les coses de manera honesta. Mai no serem ni neutrals, ni objectius, ni crec que tingui sentit.
0: No existeix, no? Subjectivitat periodística.
6: No. Per molt que ho intentis, que no és una qüestió de no voler, és a dir, jo ara aquí no puc ser mai objectiu, perquè el que explicàvem abans aquests darrers dies de les entrevistes, de les identitats, del tot. Ostres, tot tenim tantes coses dins del cap que ens han anat construint, que ens han anat teixint, que ens han anat determinant, que si dues persones estem dins, vegent una mateixa botella d'aigua com aquesta que tenim ara sobre la taula, és que la millor, la manera com tu la descriuràs, ara fer-hi la manera com jo la descriuré, serà diferent. Tinguem molt en compte això, és molt important quan estem nosaltres al terreny, fem moltes vegades feina amb persones que estan en una situació molt complicada i perillosa, és a dir, una de les coses més importants de la nostra feina és protegir les persones. A vegades el fet de jo poder estar parlant o entrevistar una persona, si això la pot posar en perill, és a dir, s'ha d'anar molt en compte els menors d'edat, les imatges dels menors d'edat. També a vegades parles amb persones en una situació d'estrès, de posar en context com les persones et parlen, no? Tot això sí, si parlant de moments on evidentment com lo de Ceuta o moments que han viscut, sobretot els més intensos, ja com sigui el terratrèmol que va haver també al Marroc o altres tragèdies que han viscut i contat a la frontera o altres viatges, me refereix que després del dia a dia és més senzill perquè tens aquest temps de poder preparar les coses, de poder-les pensar, la manera de poder contrastar, no? Perquè sempre hi ha aquesta inseguretat, i més quan fas feina en un país que no és el teu, com qui diu, que no coneixes lo millor amb els ingredients que coneixes si ara en Mallorca, bueno, t'ho dic, a Mallorca ja fa 6 anys que no hi soc, que també hi ha coses que se m'escapen. Al final, bueno, és aquest, intentar parlar molt, escoltar també amb gent que explica de maneres molt diferents, i això no vol dir donar-ho per bo.
0: En Marc Ferrà acaba de dir una paraula que mos dona peu per preparar-nos per el programa que ve, que és ingredients.
6: Això és molt important.
0: I de ves pensant que han de posar en plat a taula.

0: deserto, Antoine Duanel, playa a través, buscando un mar que parecía más un paredón.
1: No tothom té una vida de pel·lícula, però ja heu vist i ja heu sentit que una pel·lícula és un bon recurs per xerrar de la vida. Gràcies, Miguel Fèlix Chicón, Marta Lliteres, Magdalena Vicenç, Jaume Fiol i Marc Ferrà. Per demà, vos demanarem que poseu un plat a taula.

0: ja som aquí, ja hem arribat, Jordi Suárez.
1: Com anam?
0: Molt bé, Nora Oliver.
2: Bon vespre.
0: Com va tot?
2: Beníssim.
1: Fantàstic.
0: Heu superat ja els temes d'eclipsi?
1: Superadíssim, tranquils sí? Estem.
0: Sí. Tranquils?
1: Que
2: sí,
1: menen
2: mal ja, no podia més jo ja d'eclipsi.
0: És a dir, creus que ja poden començar a passar pàgina i començar a xerrar d'altres qüestions?
1: Sí.
0: A veure, de què vos agradaria que se parlés ara?
1: Home, tornes futbol, però en tinc un mundial, per sí. Tant, ja és
2: ja
1: una cosa que s'ha cremat bastant.
2: Està avorrit. Està avorrit.
1: Bé, ara començarem la tornada a l'escola, no? Punxar la motxilla.
0: A veure, sí, bé, de setembre, encara.
1: Des quadern. Sí. Bon tema.
0: Nora?
2: No ho sé, jo.
0: Ho veig molt animat en l'actualitat.
2: Jo me'n vull anar de vacances.
0: Sí?
2: Sí.
0: Molt bé, bé.
1: Bé, tornem a l'eclipsi.
0: No.
1: Una vegada més. Hem de tornar perquè jo he de dir una cosa que vaig preveure en aquest
0: sí,
1: mateix programa.
0: Sí, sí, sí.
1: I efectivament, finalment, la gent va aplaudir.
0: Ui, sí,
1: durant l'eclipsi, abans de l'eclipsi, després de l'eclipsi, quan setmana que se va dormir va aplaudir també. I no, és que no va ser una, va ser moltes vegades. La gent cridava bé.
0: Sí, sí. No, és que no només això, Jordi, això que
1: no pot evitar, la gent.
0: És que no, jo no sé ni com ni per què, però també hi va haver bels. La gent cridava a les totes, ara ho han sentit. Amen, poden tornar a recuperar l'àudio d'abans en què hi havia aquest crit? Clar, això...
1: Però és que ha sortit la Lady Gaga per un regó.
0: Però això és un so... Ui, quin gall. Això és un so extract de l'equip de xarxes d'IVT Ràdio, que no és un crit normal. És que, mem, el tornava a posar. Clar, i heu de pensar. Jo la tenia jut darrere.
1: És que...
0: Jut darrere tenia. I va fer un parell de pits, en segon pit ja. Me vaig girar, perquè inevitablement jo em va deixar sort.
1: El poden treure aquest clip i fer com que sigui un poc l'àudio de terror.
0: L'àudio
2: de terror.
1: Una lota que passa pena, no? Que ha vist un mort o cosa així.
0: Bé, i d'això, passant pàgina...
2: Vinga.
0: Jo crec que no.
1: Ja ho veurem.
2: Per favor.
0: Bé, avui tenim en Joan Jiménez, en el control tècnic.

0: Bé, porta aquesta cançó perquè ha escrit que aquí podria ser un poc es que fa Michael Jackson aquí amb Jackson 5. Però, bueno, efectivament, no passarem de pàgina. Ens quedarem eclipsats per ser eclipsi. Sabem perfectament que avui és dijous, però avui ens hem vist la necessitat de fer una crònica mitjançant la tècnica d'esgòmets.
1: Així és, esgòmets el solen fer divendres, però ahir va passar una cosa. Va passar una cosa, no passant pàgina, va ser l'eclipsi, i per això mateix repartirem gòmets verds i vermells, versió eclipsi.
0: Molt bé, m'agrada.
1: Anem en temàtica avui. Així que vos duc un recull de notícies que han cridat l'atenció de la jornada d'ahir, i avui començarem amb aquella gent que ahir vespre no se va portar bé, que ho va fer malament, perquè hi ha gent que ho fa malament. I començàvem amb aquest gòmet vermells i els primers per un home que segurament ha despertat sec avui.
2: L'home que va intentar desafiar l'eclipsi.
1: Bé, s'han fet molt virals unes imatges d'un home que era a la platja de Can Pere Antoni i en lloc de dur ueres homologades, no les va trobar perquè no n'hi havia, no se'n venien quasi. Les ueres és una cosa difícil d'aconseguir. I no, se va posar ell unes ueres de sol i la tapa d'una olla.
0: Com, la tapa d'una olla?
1: Així talment.
0: Però no hi veu res? Era...
1: O sigui, una tapa d'olla de vidre.
0: De vidre?
1: Transparent. Això va ser la seva decisió. O sigui, no va voler escoltar totes les indicacions que se van donar, s'ha insistit en aquest tema, i ell va pensar que una tapa d'una olla transparent funcionava. Era una cosa que podia
0: anar bé.
1: Me demana tata, tot l'altre d'aquesta informació, eh? No ho sé. És literalment com mirar-ho a través de la

0: Exacte.
1: Vull dir, és que té... No sé, podríem dir que en aquesta persona se li ha anat solla completament.
2: Segur que no era oient d'Ivetra Ràdio. Això que m'has dit, peix, peix, Jordi, però que t'ho rompo. Torna-ho a dir, torna-ho a dir.
1: No, que podem dir que se li ha anat solla.
2: Molt bé, exacte. Un tornada musical i tot.
1: Tornada musical, però no, ja està. Era, bé, no és, era fàcil aquesta.
2: Segurament no és oient d'Ivetres, perquè si no...
0: No
2: era oient d'Ivetres.
0: Jo he de dir que també he vist un home mirant-se Eclipsi amb unes ulleres de soldà.
2: No, ah, sí?
0: Bueno, amb una careta d'aquestes de soldà. Sí.
1: La gent ha fet un pot de tot.
2: Sí.
1: Jo ho eres homologades, era l'únic que anava bé.
0: Sí, no, és que era l'únic requisit per veure's Eclipsi, vull dir.
2: Va, no, així un número.
1: Ostres, jo no m'he donat compte, no tenen cuera. Però bé, no ho has vist, no mires Ivetres, no escoltes la ràdio, bé.
2: Això home,
1: és, vermell, sí. Per aquest home, perquè mira que hem insistit en aquest tema, que ja estem tot cansats. I de ell, no m'he donat compte, no ho sé, duré una olla. És que és surrealista.
2: Tu desespera, això.
1: Més com a vermells, i aquests és... tornem a les ueres, però a uns especuladors d'ueres.
0: L'eclipsi del negoci.

0: I de Felanitx va ser un dels municipis on s'hi va acumular molta gent per veure aquest eclipsi, i hi havia uns atlots que van endur ueres de més, gent responsable, que, no, que en sobrin.
1: Bons samaritans.
0: I què van fer? Com que hi havia gent que no s'havien donat compte encara del tema i no havia duit ueres homologades, van agafar els sobrans que ells tenien i van organitzar una subhasta a la mateixa platja per la gent que no n'havia duit.
2: Ah, sí?
0: I em van arribar a vendre ueres homologades per 20 euros. Que eren, valien un euro a la farmàcia. Un euro i mig. I 20 euros.
2: I Vetres les regalava.
0: I Vetres en regalava, que fins i tot en regalaven. Estic convençut que aquests dos atlots van arribar a casa i se creien en Jeff Bezos, no? Com a empresaris increïbles. Però el que són flipats, aquesta gent. O sigui, han de fer negoci d'absolutament tot. Si te sobren ueres i hi ha una pobra gent que no n'ha duit, els hi has de vendre. No els hi pot vendre per preu que te va costar. Els hi regales directament. No, tu treure's dos veres. Au.
2: Sí.
0: És que aprofiten qualsevol ocasió, tio.
2: I més juguen amb il·lusió, però també tenen una cosa. Les ueres de l'eclipsi no les has de tenir constantment posades, vull dir...
0: No, les pot
2: tornar.
1: Exacte.
0: Però si te'n sobren, has de fer una subhasta pública. És que és ridícul. És que són la mateixa gent que compren entrades de concerts per després fer la rebenta. Sí.
2: Són els mateixos.
0: Són aquest tipus de gent.
2: Però pitjors, perquè juguen en sa salut.
1: Exacte. Ah, sí, total.
0: Exacte. Bé, també en sa salut mental amb la rebenta d'entrades. Sí. Hi ha gent que acaba bastant malament. Bé, com en vermell per aquestes lots, per aprofitar qualsevol ocasió per treure dos bes. I això, és que hi ha més coses en aquesta vida.
2: Exactament.
0: Que no tot s'ha de fer negoci.
2: Exactament, també especuladors.
0: Especuladors de dueres.
2: Va, més gomets.
0: Més gomets per mais, i aquesta és per la gent que va ocupar espais que no tocava.
1: No passar, repte acceptat.
2: M'agrada aquest títol.
0: Ja mos podem fer una idea de com va anar la cosa. És que durant l'eclipsi, que alguns punts clau se varen reservar per astrònoms, que anaven a estudiar aquest fenomen, i un d'aquests punts era el mirador d'Esgrau entre Andratx i Estellencs. I de la sorpresa dels científics va ser que quan van arribar hi havia un bon grapat de turistes que no els havien fet cas a les senyals i s'havien instal·lat allà mateix. Au.
2: Ah, sí.
0: La gent fa el que li dona la gana. És una cosa espectacular.
1: Però jo t'he de dir que no me sorprèn. Jo, mira, això és una cosa que dic molt, però troben una forqueta a una cuina. O sigui, els turistes sempre fan el que els dona la gana.
0: Sí, és veure un cartell de no passar i diuen, bé, i doncs passarem, no? És la millor idea de totes. I això, a més, va fer bastant els astrònoms que hi van anar deien que ells no havien pogut dur familiars, no els havien deixat dur amics... Era només per ells, i de cop se troben tot aquest panorama. O sigui, podríem haver duit a qui volguessin, perquè allà se va ficar qualsevol persona. I una altra cosa que també ha estat bastant polèmica i que ha cridat l'atenció és que una televisió alemana, ZDF, va desplegar un enorme dispositiu a la Badia Gran de Llum Major, fins a tal punt que molta gent resident no va poder accedir en els miradors i a les zones bones per veure l'eclipsi. O sigui... Que vegi una televisió alemana i te posi una càmera, un reporter...
2: Clar, com IV3.
0: Una carpa, com IV3.
2: Una càmera, un redactor...
0: Però, clar, posar-te un desplegament allà de reporters...
2: Trailers.
0: De càmeres, trailers, carpes, vol dir que anem aquí?
2: No, si he vist les fotos, he vist el vídeo que circula... clar, camions i camions ocupant bé tot l'espai... evidentment, imagino que demanaran els permisos, però, clar...
0: Clar, és que... Ni Vetres ha fet això.
2: No.
0: Bé, com a vermell, per tot. Sí. Per tot el que han de comentar. I per ocupar massa espai i no deixar els altres, home. I com a per, vinga. Ja està.
2: Ara començant, ja.
0: Com a per, és que n'hi ha hagut de xulos, de guapos.
2: Sí.
0: Bones notícies. Les primeres per als residents de Set Salines.
1: Els vigilants d'Escarbó.
0: Resulta que pel matí d'ahir, abans de l'eclipsi, a la platja d'Escarbó va arribar un iot enorme i se va atracar molt a la costa i va començar a desembarcar gent.
2: Sí,
0: allà,
2: el vídeo també ha estat viral. S'ha fet viral. Aquí.
0: Clar, això no se pot fer. I no te pots atracar tant a la costa. I els residents de la zona ho sabien. I què van fer? Van anar allà i un grup de 20 persones van anar a pressionar i dir-li, escolta, això no ho podeu fer. Els hi van advertir, varen insistir, fins que... van a tornar.
2: Aquests... I van engegar.
0: Els van engegar.
2: Molt bé. I d'aquí, deixi-ho així, volem donar les gràcies a aquesta gent per fer-nos respectar.
0: Sí, però...
2: Dir, fantàstic. I a més, però... molt educadament, que això sí. És el millor de tot.
0: Però hi ha un punt que em sap greu, que és aquesta pobra gent, que no els han deixat arribar a la platja i hauran de veure la eclipsi des d'un iot, enmig de la mà... Pobrets. Mm-hmm. Víctimes. Ja. Són ser víctimes de tot aquest
1: visitari. Víctimes del sistema.
2: Exactament. Com l'altre dia que van posar vídeo aquí en directe, que també un altre vídeo que s'ha de fer viral, d'una pobra dona que Sant Antoni a Eivissa se queixava que havia d'anar de la seva llanxa fins a la platja nedant, perquè no li havia muntat una passarel·la.
0: És que no, hi ha gent que pateix en aquest món.
2: Coses que passen.
0: Goma Bird, per aquest grup de residents, que s'ha imposat... I no va deixar que la gent fes el que li dona la gana, que això està molt bé. Més gomets, aquesta vegada per IB3 Ràdio.
3: Missió Eclipsi completada.

0: Com a Bert per nosaltres. Perquè vam fer seguiment de Seclit, sí. Vam fer seguiment de Seclit i va ser un absolut èxit. Fins i tot, fins al punt de... que mos han duit penades i ensaïmada a la redacció per la bona feina que vam fer. Mm-hmm. I si mos han duit penades i ensaïmada vol dir que la feina va ser bona.
1: Sí.
0: És bon indicatiu. Mm-hmm. Informatius, programes, reporters, tècnics, tothom. És que som molt bons aquí. Eh? Quin equip.
2: Mos encanta tirar-mos plos.
1: Jordi el Vanidoso.
0: Quin equip tenim per aquí? No, va anar molt bé. Mm-hmm. Jo crec que la gent que ho va escoltar estava contenta, segur. I com a Bert, per nosaltres.
1: Com a Bert.
0: Per ser els millors.
1: Molt bé, Jordi. Molt ben dit, molt ben dit.
0: L'altre dia no ho faria, però avui mos ho podem permetre. Molt bé, molt permetre. Bé. I ja anàvem al darrer...
1: Tens una experiència i com a reporter te va agradar?
0: Sí, va ser preciós. Vaig poder veure l'eclipsi, cosa que està molt bé.
1: Pobre Nora, clar, pobre Nora. Això ho un pot de dins.
2: No, i a més, quan van tornar, els dos... Buah, que guapo, ha estat increïble, no sé què. Sí, i jo, sí. Gràcies, xicos.
1: Va ser greu.
0: Bé, pot anar l'any que ve. Com n'hi ha un... N'hi ha un parcial.
1: Sí, aquesta broma no s'ha fet avui, per mi. És tota aquella gent que no l'havia vist, tothom li ha dit, bé, tranquil·la.
0: Sí. Ara tirat-se de dia 1 de gener, diem, molt feina des de l'any passat, és un pas el mateix.
1: Bé, igual.
0: Perdó, vinga.
1: No, està bé.
0: Com a per tots nosaltres, i és darrere com a Bert, també és en certa part per nosaltres.
1: A més, com a Bert.
0: Sí, jo avui mos he donat com a Bert.
1: Molt bé.
0: No, però aquesta és per tot a Balears.
1: Molt bé.
2: Hem sobreviscut a l'eclipsi.

0: Com et veus per tot Balears? Per com va anar la jornada? Perquè és vera que fa unes setmanes tot dèiem la fi del món, directament. Sí. O sigui, estigui tot saturat, incendis, ferits, accidents, gent cega per racons cridant perquè els feia mal els ulls.
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, havia de ser la fi del món. Però hi ha hagut alguns incidents, també cosa inevitable, amb un esdeveniment com aquest i amb tota la gent que hi havia, però va ser una jornada tranquil·la i que no ha deixat massa conseqüències greus, tampoc. O sigui, ha estat una cosa molt, molt normal. Fins i tot té manetatge, que la gent és molt porca per aquí, però tampoc hi ha hagut massa drama. Vull dir, tot ha anat molt bé, bastant sorprenent, bona notícia, jornada controlada, i això és gràcies a la força que tenim a Balears. És que és meravellós. Per tant, com a part per nosaltres...
1: Com a tal, Robert, per nosaltres, bé, per la gent de Balears, recordem que només 46 incidents registrats per emergències, i pel que fa al tema de les urgències oftalmològiques, Salut, nates a 16. Manco de moment, és a dir, són dades francament bones, tenint en compte el que pensàvem que seria caòtic, que la gent cauria pels penya-segats, bé, etcètera, etcètera. Ha anat molt bé, per tant, i jo vos diria que és una de les coses que més content me posa, és fer que hagi anat tot bé i que hagi estat tan meravellós.
0: Cínic. Sí, hi havia un moment que apareixia que tothom l'endemà mos havien de despertar amb un punt negre. Sí. Un punt negre tot el dia, no?
2: Ben, Inés estava preocupada, perquè va dir que va mirar sense bolet sol i diu, ai, me fa mal els ulls.
0: És que hem de dir, ara que ja ha passat, que hi havia un punt on era un poc inevitable. Perquè quan ja està 90% el glitzi, s'ho hi deia, i miraves un poquet fora ho eres, no? Era complicat.
1: Bé, idò, Jordi, gòmet verd per tu, moltíssimes gràcies per fer-nos aquesta...
0: Tres gòmets verds per allà, avui.
1: Tres gòmets verds, per aquesta crònica dels moments més destacats, dels moments gòmets vermells. I els verds, ara sí, jo crec que ja no sé que sigui una qüestió sonada, de la qual mos venegem de fer eco, ja podem posar el punt i a part.
0: Sí, passant pàgina.
2: Punt i final.
1: Punt i final.
2: Per nosaltres sí, perquè no tornarem a veure mai més un eclipsi.
1: No ho sé, però ho recordarem, eh?
2: Ho recordarem.
1: És un encomiat, no us fa pena? Fa com un any que xerrant d'això.
0: A mi no m'ho fa, jo estic ben satisfet.
2: Jo estic molt tranquil, també, eh? Sí.
1: I ja està, que se'm vagi a porgar fum. Au, adeu, eclipsi. Xiu, xiu.

0: la situació i el vol Menorca i Eivissa.
1: Què és el que no han de fer amb mallorquins a festa de Sant Joan de Ciutadella?
2: Venir.
3: L'aeroport de Palma obrirà demà divendres un nou accés al mòdul de vols entre illes. L'entrada serà situada al costat de l'actual i oferirà un servei específic als passatgers que es desplacen habitualment entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
0: Els viatgers que surtin de Palma continuaran disposant d'un control de seguretat propi. A l'arribada, els passatgers sense equipatge facturat mantindran la sortida directa, mentre que els qui hagin de recollir les maletes comptaran amb un recorregut més curt fins a la sala d'equipatges.
3: El nou accés s'emmarca en el projecte de remodelació de l'aeroport de Palma, que compta amb una inversió total de 559 milions d'euros i que enguany afronta la darrera fase d'execució.
1: Què és el que no han de fer amb mallorquins a festa de Sant Joan de Ciutadella?
2: Venir!

0: tú. Porque te advierto que me cansé. Que hasta los tontos tenemos tope. Y esta vez voy a aceptar, aunque sea...
1: Ja sabeu que en aquest programa, bona, mos hem proposat aquest estiu fer un rànquing del millor himne o cançó icònica de les Balears. I cada dijous rebem un músic de qualque municipi de les Balears perquè mos ajudi a triar-ne un. I qui du la batuta d'aquest trull és el gran amic Joan Francesc Barceló. Com anem?
2: Com estàu? Xiu-xiu-xarel·la.
1: Xiu-xiu-xarel·la, tu.
2: Encara no. Encara esteu xiu-xiu-xarel·la.
1: Sí.
2: Sempre. Sí, m'agrada.
1: Sí, sí. I tu?
2: Ara cada més, ara més. Ara que som aquí amb altres més.
1: Molt bé, anem molt bon camí per fer himne aquest de les Balears, perquè la setmana passada va venir en Pere Andreu de Solla i, bueno, també hem de dir que, com la resta de persones, també va semblar engrescat amb aquesta proposta.
2: Fins i tot va venir aquí.
1: Clar.
2: I tan engrescat, no?
1: Sí, sí, sí. Sí,
2: sí, no? No? Abans,
3: si ve de Solla, de a més de Solla.
2: Venen fora, que m'ho va explicar.
3: De la platja d'aquí.
2: Exactament, la distància, no?
1: Com?
2: Que mos explica la distància que havien viscut durant molt de temps a Solla.
1: Exactament, exactament.
2: Que estaven més a prop fins i tot de França.
1: Exactament, que això els havia...
2: Els extraterrestres, sí, sí. Bon, recordeu,
1: sí,
2: no?
1: Sí, de Memphis.
2: Exacte.
1: La cançó que té per Andrea, Memphis és...
2: Però avui no hi serà presencialment, la nostra convidada, però sí que igualment hi serà en ànima, i és que, de fet, està a punt d'actuar.
4: Ah, mira.
2: És a dir, mos està donant... els minuts previs a un concert. Això també demostra que hi ha molta entrega, no ho trobeu així?
1: Sí, sí, totalment.
3: Sí, ja hi ha un compromís amb aquesta proposta. Crec que, a mesura que passen les setmanes, d'acord, s'està...
2: El que m'ha compromet són jo.
1: Però és veritat que estem reunint esforços i energies per fer un We Are The World a Balear i fer himne, finalment.
2: No mos ho acaben de creure, però és que passarà.
1: Que sí?
2: Sí?
1: Clar.
2: Que t'ho creus, segur?
1: Jo m'agradaria moltíssim.
2: Ja vos estic dient, mengui, ara sí. Com ho començam a filar, això...
1: Ja en parlarem, ja en parlarem.
2: Bé, en qualsevol cas, avui en qui volem parlar és en Lara Pons, que, com dic, està a punt de fer, sí, un concert i hi ven representació en aquesta ocasió, que no podia ser d'altra manera, en Lara, perquè és de Maó, de Maó. Per tant, mos desplaçant fins a Menorca. Què en penses, Xavi?
1: Que també hi som, a Menorca. Sí. Som a totes les illes.
2: Sí,
1: però
2: en aquest estudi...
1: Exacte, tens raó.
2: Aquesta ciutat, sí, concretament.
1: Exactament.
2: I si,
1: físicament.
2: No, en Pere Andreu va venir fins aquí, des de Solla. És a dir que sí, però és vera que nosaltres som omnipresents.
1: Exactament. Per tant, rebem des de molt Lara Pons, benvinguda a Xiu-Xiu.
5: Bon dia. Bueno, bon vespre.
2: Que és de dia encara, no?, per Menorca.
5: Sí.
2: Com va anar l'eclipsi?
5: Bueno, jo, per desgràcia, tenia concert en aquell moment i no el vaig poder veure.
2: I sempre fas concerts? I ara d'aquí res en faràs un altre? Hi ha qualque moment que no estiguis actuant?
5: Sí, sí. De fet... Ara que has de venir a fer un viatget, 4 dies, també tinc els meus moments.
2: Ah, és que de fet te demanàvem que mos preparassis aquesta proposta de cançons, aquell llistat, i ho feia mentre muntava un escenari.
1: Clar.
2: I ara xerrem nosaltres minuts previs a un concert. A veure, no sé si mos vol fer 5 cèntims d'aquest concert que podran escoltar aquells que s'apropin.
5: Bueno, avui és en el Disbarat, a un restaurant aquí de Menorca, però demà és un concert benèfic de Mans Unides que es fa en el Museu de Menorca, allà a Sant Francesc, i convido a tothom a venir, perquè és per recaptar doblers per, bueno, per això. Per poder obtenir i ajudar a la gent, que jo m'encanta fer concerts d'aquests.
2: Entenc que si fas tant de concerts, els fas també arreu de Menorca, i Pentura, fins i tot, de vegades fas un bot i vens a Mallorca, no sé si sí. Fins i tot a Eivissa, o a Eivissa ja te cau massa
5: fora. A Eivissa encara no hi he anat a fer concert, però m'agradaria. La veritat és que sí, a Mallorca vaig viure 2 anys i també vaig estar voltant per pobles fent concertets dins un projecte molt xulo, en cançons pròpies, i m'agradaria tornar. Sí, sí, la veritat que sempre ho tenc pendent i sempre me fa il·lusió anar-hi.
1: I de que bé, Lara, estic convençut que hi ha gens que coneixen la teva música, però d'altres que no. Te sembla bé si posam qualque cançoneta teva perquè així entram un poc en sintonia?
5: Perfecte.
1: Va, posarem Obsequi, de Lara Pons.

0: excursió.
1: Veus, Lara, ja mos cantes aquí obsequi sobre aquesta illa, m'imagino que ets a teva, no? I sabre-la gaudir, com se gaudeix Menorca, què significa gaudir Menorca, i després ja mos xerraràs en concret, Mo, que representa per tu.
2: Bé, per jo Menorca és tot, la família, la gent, el poble, no? Per no perdre aquestes coses que mos uneixen tant, que després de viure també molts anys a ciutat, que he estat per Barcelona, notes, no? Quan tornes aquí, tot el que s'ha perdut a moltes ciutats, i per jo sí, ja és casa, és gent, és família, és una... estar a gust, tranquil·la, i per jo això és qualitat de vida i no vull perdre.
1: T'interessa un pot de polèmica, Xavi, com a capità d'aquesta...
3: de funcions.
1: D'aquesta barca. A veure, estava dient, d'altres ciutats s'estan perdent coses que a Menorca no se perden. Per tant, per exemple, quan vens, ara xerraven que nosaltres estem a l'estudi de Palma. Quan vens a Palma trobes que s'han perdut coses que potser a Menorca no s'han perdut encara?
2: Sí, jo crec que a Mallorca sí que s'assembla, però és bé que es viu un altre esperit. Es diu una altra manera de fer, crec. I, òbviament, hi ha molta més gent i, òbviament, el turisme, com ja sabem, és tot un què, no? I canvia molt, al final, la forma de viure i fer res i aquest sentiment de poble. Però, bueno, és el que fem sempre, la fina línia d'entre... seguir sent una illa i seguir sent nosaltres i també aquesta part de la gent que ve de fora, no? Que també era de gaudir, però clar, sense perdre el nostre.
1: És a dir, que s'ha de posar cura, no? S'ha de posar amor i la poesia...
2: I cuidar-ho.
3: Exactament.
1: La poesia és una bona manera de tenir cura amb allò que un estima, no?
3: I de poesia en té aquesta cançó de Lara Pons, que du per títol precisament aquesta paraula, poesia. Poesia.

0: A veure, explica'm-nos una mica què significa per tu sa poesia, si la trobam a totes bandes, com va això?
1: Bé, aquesta cançó estava inspirada en que en el dia a dia moltes vegades anem fent i feina i cap aquí i cap allà i no aturam. I és
0: com
1: una
0: tu, com tu, modem, no t'hauràs de fer concerts.
1: Com jo, de fet, avui és un bon dia per sentir aquesta cançó. I és fer un crit a aturar, a tenir un moment per tu, a estar tota sola, a respirar, a reflexionar, a veure com vas sense vida, si vas per el camí que vols, si has de fer algun canvi.
0: És
1: una autoreflexió. Sí, és una autoreflexió amb la imatge de anar fent tota sola un penya-segat o una platja o un lloc que estiguis a gust i tranquil, amb el reflex de la mà i patir totes aquestes preguntes per seguir en la millor vida per tu que puguis tenir.
0: Na Lara se fa aquestes preguntes. Mm-hmm. Vosaltres, que
2: també
0: acostumeu a aturar, respirar, a fer-vos aquestes preguntes. Com estau? Perquè jo no vos acostumo a demanar, de vegades dic, venc aquí,
2: mira, ara que ho diu,
0: començant a xerrar amb un, amb l'altre. Va bé, aquesta cosa, que no ho sé.
2: Jo m'agrada molt.
0: Me veig un poc més preocupat.
2: Si idea de Na Lara Pons, d'aquesta cançó, és vera que hem d'aturar moltes vegades i pensar a menys si volen, som allà on volen ser, i si descansar el que ens agradaria descansar, ara bé, anar fins un penya-segat.
0: Descansar, allò que voldríem descansar. Avui, de fet, Xavi, fas cara de cansat.
2: És que avui estic molt cansat.
0: Sí, sí.
2: Ahir vam fer una feina
0: amb ganes d'engrescar-te, però
2: sí,
0: que no acaba d'arrencar la cosa.
3: Ahir és que venint d'un dia complicat.
2: Sí, d'una setmana de molta feina.
3: Una complicada.
4: Molt eclipsada, sí.
2: Sí.
0: Clar. És això, no? Lara, que no mos fem precisament d'aquestes preguntes, de vegades anem amb el motor automàtic, no?
1: Sí, totalment. I jo m'incloc, eh? Vull dir, jo escric i cant, però després sóc la primera que no me faig cas ni a jo mateixa.
2: I de vegades, per descansar, està bé, per començar, jo què sé, estar amb qual coratge, que em faci un estat de rei, on t'entrin els quatre vents, no?
0: I fent-se també aquestes preguntes, saps precisament d'on bufes vent, no?
2: No, quatre vents són, no?
0: Home, a més. De vegades. I a Menorca, de fet, diuen que un li pega fort. Però
2: sí.
0: Bé, si vols, no? Estaves donant pas en aquesta cançó.
2: Què és?
0: Els quatre vents, en els quatre vents de Lara Pons, l'escoltam.

0: Amem, l'Anna Pons, en els quatre vents, aquesta cançó, un pop per on va, què explica?
1: Aquesta cançó és, bueno, que quan, sobretot en sa música, des que he començat amb el món de la música fa ara 6 anys o així, o 7, jo vaig fent coses, perquè estic motivada i m'agrada, i jo dic que tot així, tir cap endavant, i he arribat a fer moltes coses, i ai, es ve que no m'ho dono compte.
2: També fan massa coses.
0: Clar, no, home, ja està a punt de fer un concert, ella.
2: No, està xerrant amb nosaltres, està aturant, està fent aquestes preguntes. Mira, que abans dèiem...
1: Estic dins d'un cotxe, vull dir.
2: Veus?
0: Clar.
2: Vales totes?
1: Res, és simplement saber valorar, mirar enrere, com diu a sa tornada, de mirar enrere, valorar el que fas, el que has fet, i també des d'aquest punt d'autoreflexió que tenen totes les meves cançons biogràfiques, és això, és valorar el que has anat fent, la gent que tens al costat i tot el que vas construint per tu i gràcies als altres també, no?
2: En qualsevol cas, què vos passen els menorquins amb es vent? Perquè, de fet, en Crit Jonico també, no? La rosa dels vents, és a dir, és un tema que teniu molt present.
1: En els menorquins, sí. Bueno, és que, clar, com tenim una sola muntanya amb tot o sigui, òbviament, pues, no hi ha res que aturis vent aquí, mos pega a la tramuntana, sobretot, ben fort.
2: Veus?
1: Diuen que és el puesto amb més gent tocada dels caps.
2: Ai.
1: Per culpa dels vents.
0: Home, les tramuntanes...
2: I què en penses tu d'això?
1: Però diuen que és així. Que el vent trastoca és bé que tenim èpoques de molts de dies o mesos que no atura. I, bueno, algú deu afectar, no? Però sí, el tenim present.
2: Trobes que afecta, però? Podries ser un testimoni sobre aquest tema?
1: Bueno,
2: els veïnats com ho duen?
1: Si veus algú que és un poc així, li pots tirar la culpa a nosaltres, si vols.
0: Molt bé, i l'Anna Pons avui me fa aquestes tres propostes, són de les seves cançons, però anem una mica més enllà, perquè també avui, des de Maó, hi ha més artistes, més cançons, més música, i avui volen configurar, que en van conformin part en aquest rànquing d'aquest himne o cançó icònica de municipis de les Balears. Joan Francesc, continuem.
2: Continuem amb aquestes propostes de l'Ara. A veure, que mos has volgut fer un recull, no?, de cançons que t'evoquen en el teu poble, com, per exemple, la balada d'en Lucas. No és vera?
1: Sí. Sí, sí. He volgut agafar cançons... Bé, jo m'encanta... Aquí tenim alguns puestos encara que estan vius, de cançons tradicionals, de baneres, de boleros, cançons marineres, cançons de sempre d'aquí... I he volgut, quan m'ho vau demanar, una cançó que sigui així de ses illes i tal, vaig dir que millor que una cançó tradicional d'aquesta, que jo els aversiono en els meus concerts, moltes, i aquesta és una de les més sol·licitades, que la gent quan pensa en Menorca segurament pensa en aquesta i en una altra, que també he proposat més endavant.
0: Ara sentirem, de moment, la balada de Lucas Berna, Joana Pons, en aquest cas.

0: Lara, estàvem escoltant en Joana Pons, una veu ben característica, no?
1: Sí, que una icona tothom... de Menorca.
0: Exacte. I dius que també t'agrada incloure aquest tipus de cançons en el teu repertori.
1: Sí, jo quan vaig començar amb la música anava en escau, que de fet ara ha canviat de dueño, però intenten que es conservi l'especial que és, perquè canten aquestes cançons, no? I jo les vaig conèixer per això, i també d'aquesta enyorança, no? de propietat, de quan em vaig anar de Menorca a estudiar i tot això, era el que m'arrelava i crec que molta gent li transmet aquí, no? Quan se'n va fora o vol tornar.
0: Què enyores quan no ets a Menorca, de la teva illa? Perquè cercant precisament això, quan em volen parlar d'un himne, no? Que podríem incloure.
1: Jo crec que és aquesta imatge de... Bueno, diré calma, però com podeu veure, quan sou aquí, tampoc és que la representi massa. Però sí que...
0: Dins un cotxe, mos has dit que precisament sí. Estàs fent aquesta entrevista.
1: Sí. Però sí que és un poc aquesta calma, aquest... Bueno, no sé què té, i molta gent ho diu, però és bé que jo desconec moltíssim i me recarrega de piles quan venc cap aquí.
0: Lara, una pregunta que segurament, no? La paraula que definiria tot això i que també és ben present quan volem cercar un himne és poble.
1: Sí.
0: Què vol dir poble per tu?
1: Per jo, pues, tota la gent... Per jo és poble, de fet, jo soc fan de les festes de poble, sobretot, òbviament, d'aquí. Perquè m'encanta anar pel carrer, que hi hagi música per tot, la gent està amigable, oberta, les portes de les cases estan obertes, tothom és superhospitalari, xerres amb tothom... I jo aquesta sensació m'encanta.
0: I una cançó que has escollit és Poble, no?
1: Sí.
0: L'escoltam.

0: estudis cintes i es trio Arrels de Menorca, no? I aquesta cançó mos aboca això que mos comentaves, una balada de poble, una rebel·la, mos entren ganes de sortir a ballar una mica. Estava a punt d'agafar en Xavi i demanar-li a veure si me volia seguir.
1: Ho pots fer si vols, eh?
0: Està massa cansat avui per ballar.
1: No.
0: Però és això, no? Són aquests sons.
2: Sí, són la gent, bàsicament, com diu aquesta cançó, que el rai d'una parella que està davant que seva en el carrer mirant l'entrada fort en aquest cas, pot ser, i ja que està la gent, els vins, les festes, terra de tot això.
0: Clar, i són aquestes estampes, no?, de vegades també imatges gairebé oníriques que quan mos apareixen en el cap mos tornen a ca nostra. I si anem a ca nostra, també hem de mirar el cel i escoltar el vent, no? Que ho dèiem abans. I per això també has escollit una cançó que du aquest títol, cert?
2: Sí. L'última i crec que més característica de totes aquestes, de totes aquestes recull tradicional és mirar el cel i escoltar el vent, que de Menorca t'arriba. I és un recull de tot això que hem xerrat fins ara. Crec que és la cançó que més transporta la gent a voler tornar a el que sent quan torna aquí i a través del vent, com no.
0: I sona d'aquesta manera.

0: Mare, i a tu què te diu es vent i el cel? Te diu això que explica la cançó o no?
1: Sí, bueno, són els aires, els records, l'aroma d'aquestes coses. De fet, aquesta cançó, hi ha a YouTube una versió heavy metal amb òpera d'Anna Maria Cinta, que jo no ho havia escoltat mai, aquest mix, i, bueno, coses de pell de gallina, de recomano. És del grup Drac Negre, crec que es diu.
0: Nos l'apuntam.
1: I és una versió preciosa, també.
0: De fet, ahir molta gent mirava el cel.
2: Exactament.
1: Sí.
2: Escoltaves vent, també aquest vent eclipsal. Amem, Lara, molt bé, fantàstic. Per tant, una d'aquestes propostes que tenim, de moment, són tres propostes teves, d'autoria pròpia, que tenien poesia, en els quatre vents, obsequi, i després, d'Estrio Reals de Menorca, tenien poble, Joana Pons, mira el cel i escolta el vent, aquesta, la balada de Lucas, també interpretada en aquest cas per Joana Pons, i ara, arribats en aquest punt, en aquest moment...
0: Ara... S'ha despert, ara, en Xavi.
2: Entram... Ara seriosament, perdona, Lara. Ha estat un moment d'eufòria.
3: Sí,
2: d'eufòria en aquest programa, xiu-xiu. Molt bé, n'hem de seleccionar dues, Joan Francesc.
0: Que ha estat.
2: N'hem de seleccionar dues.
0: Sí, certament. Per penjar les xarxes.
2: Exactament.
0: I després passar-ho a votació popular.
2: Efectivament.
0: Som molt democràtics, sempre ho hem dit.
2: Sempre, això sempre. Per tant, quines dues cançons voleu seleccionar?
0: Jo no...
2: Bé, però sempre mos agrada convidar, perquè moltes vegades els artistes, els cantants...
0: Na Lara.
2: Diuen, no, jo una meva no m'agradaria, però nosaltres ho convidam a que ens seleccionem
0: sí,
2: una de les seves.
0: Sempre engrescam en això. Sí, perquè trobam que si hem escollit precisament una veu que és representativa és perquè volem escoltar-se també les seves cançons i volem que siguin candidates.
2: Efectivament, per tant, Lara Pons, de les teves tres, quina t'agradaria que passàs a la següent fase?
1: De les meves tres, que crec que representa molt bé i que tothom se la sent molt seva. I, de fet, hi ha una nova versió en el nou disc que he publicat fa dos mesos, que també la teniu penjada, és Obsequi, en aquest cas es diu Obsequi 2.0, segona versió. 100% crec que és la que transmet més tot el que hem parlat fins ara, del que és per jo una illa, o en aquest cas una illa mediterrània.
2: Molt bé, i de fet, anotat aquest obsequi 2.0, a xarxes la gent podrà votar. Hauria de competir amb una altra cançó, que en aquest cas, quina t'agradaria que fos? Perquè...
0: Volem un rival, tu.
2: Sí.
1: Jo diria que signa per excel·lència Menorca, si hagués de dir una cançó, seria Se l'escoltes bé.
0: Mm-hmm. Veus? Es vent, sempre tornem en el lloc.
2: Es vent, sempre torna allà mateix.
1: Sempre tornem allà mateix. Mare meva.
0: Vos afecta, també. Jo crec que també m'afecta, es vent, eh? Però de l'aire condicionat, també. M'està afectant ara mateix.
2: Per tant, Lara Pons, es demò, moltíssimes gràcies. Avui entren en competició en aquest rànquing que han fet, obsequi. I escoltes vent, serà una decisió democràtica?
0: Sí.
2: Perquè som molt democràtics, així xiu-xiu.
0: Totalment.
2: I si deis que no... No,
0: no. Si la ràdio pública no fossin democràtics, tindríem un problema, eh?
2: Molt bé, per tant, Lara Pons, moltíssimes gràcies per haver entrat a xiu-xiu.
1: Moltes gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
2: I que vagi molt bé. I res, Joan Francesc Barceló, moltes gràcies.
0: Sí, segur. T'ha agradat?
2: Sí, m'ha encantat. Com que
4: segur? Ja t'ho vengo bé.
3: De seguretat, home.
2: Exactament, home, estic molt content. Clar que funciona.
0: Aquesta vales totes, eh? Hem de quedar, hem de xerrar, perquè de moment estan fent aquest procés democràtic a xarxes de dues cançons, però han de saber cap on desembocar.
3: Sí, ara no deixa de ser democràtic i qualcú ha d'agafar aquí.
2: En Jordi és un poc més...
0: Veus? És que no, està massa dispert, no ho trobes, Jordi?
3: Tal vegada un poquet, però bé, jo no me considero responsable d'aquesta iniciativa, així que ja veurem.
0: Clar, si me presenteu com a responsable, però me deixeu tot sol, me doneu aquí un espai... Bé. Ho farem col·lectivament.
2: Ho farem col·lectivament, sempre, i des de Samor cap en aquesta terra, Joan Francesc Barceló. Nosaltres te volem fer una proposta.
0: Ai.
2: Democràtica.
0: Sí.
2: Que pot dir sí o sí. Sí. També diuen, qui fa la pregunta condiciona la resposta.
0: Sí, de vegades hi ha sí, no sí.
2: No saben o contesta.
0: De vegades hi ha processos democràtics que són molt ambigus.
2: Te volen convidar.
0: On?
2: A quedar ara. Perquè farem un concurs de cine.
0: Ai!
2: No és que sigui un concurs de cine, que vol dir que és un concurs que és genial.
0: Perdré.
2: És un concurs que té a veure en cinema.
3: Xavi, has reviscolat moltíssim.
0: Sí, ara.
2: És que jo sóc en Beatles i, francament, bé, en aquest cas, la cançó que va fer en Ringo, de les poques. En Ringo Starr tenia un poc allà De costat, direm. El biopic ja m'ho explicaran.
0: Ringo Starr.
2: Molt bé, amb aquest Octopus Garden farem una pausa i quedes al final o no?
0: Ara m'agrada. Només faltaria.

0: TV3 Ràdio és servei públic. TV3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. TV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Així anem.

0: Bé, efectivament, t'ha quedat aquí en Joan Francesc, a Barcelona.
1: Sí, sí.
0: Estàs bé?
2: Molt bé.
0: Segur?
2: No, hi ha aire condicionat, com he dit. Aire, aire.
0: Molt bé. En Jordi m'ho ha preparat un test per deixar-nos en evidència davant Balears.
1: Efectivament, així és. Un test de cine. Intenció d'aquest test.
2: Jo si m'ha molt
0: bé, que
2: m'ha quedat control bastant.
1: Si deia Joan Francesc és que jo vos vaig donant pistes de pel·lícules i heu d'endivinar quina és. Bastant senzill.
0: Si voleu participar en directe, 971-1399-00, 971-1399-00, telefoneu, participeu i servineu la pel·lícula, o no, vos farem una visita guiada per IB3 Ràdio, a càrrec d'en Jordi Suárez.
1: On en Nora Oliver, que tornarà només per fer aquesta visita.
3: Exacte.
0: Molt bé.
1: Bé, començam. Començam amb una comèdia. Una comèdia que...
2: perquè així no quedarem tan en evidència.
1: Exacte. Començam amb una comèdia que enguany s'ha tornat a posar de moda, que això ja és una pista. I escoltant la cançó en la cobri la pel·lícula, i l'escoltarem, la solen posar en revés, però aquesta vegada l'escoltant normal, perquè ja era prou complicat escoltar-la així com és.

0: Bé, aquesta pista és pràcticament impossible, però bé, pot ser que algú li agrada molt aquesta pel·lícula. Així, obri.
1: Ah, molt bé.
0: Obrim
1: però això no està parlant a l'inrevés, aquesta.
0: No, no.
1: Entesos.
0: No, he dit, no la posaré
1: entesos, a l'inrevés,
0: perquè ja era prou complicat. Com per...
1: No estic fi avui, va.
0: Bé.
2: Jo ja sé quina.
0: Ja sap quina és?
2: Sí.
0: Mem,
2: sí.
0: Escrius?
3: Ai.
1: Ara copiarem.
0: Sí, així és.
1: No,
0: ho has sabut per la cançó?
2: Claro.
0: Buah, espectacular, vinga. Anem amb els altres dos que fan cara de que...
1: Sí, jo francament, és la cançó...
0: Vinga, anem amb la trama, però... Intenta llegir la frase.
3: No vaig.
0: Anem amb la trama, però mal explicada.
2: Ho he tatxat, perquè no puc llegir.
0: Trama, però mal explicada. És una periodista cerca cafès i sabates. Jo crec que és una pista bastant...
1: Una periodista cerca...
0: Cafès i sabates.
1: Mm-hmm. De quin any era aquesta
0: pel·lícula?
1: És que
0: no l'heu vist. De principis de 2000.
3: Mm. Sí.
1: És una mítica d'aquesta.
0: Sí.
1: Que un dia Antena 3 te la posen un després, els dissabtes.
3: Un
1: diario
3: D.
1: Sí.
0: Diario D, no. Vinga.
3: Trama
0: millor explicada.
1: Espera, 971-139-00. 971-139-00. Si qualcú la sap... Que telefoni. Jordi, perdona.
0: Vinga, trama millor explicada. És una jove periodista que comença a treballar en una de les revistes de moda més importants del món i, tot i no saber res de moda,
1: ja
0: haurà d'adaptar-se en
1: ja
0: aquest entorn competitiu. I amb una directora de la revista que és, té un caràcter molt particular.
3: És que...
0: Sí.
3: Crec que l'he vista.
0: Així és. Així és. S'ha estrenat la part 2 enguany. Clar, Francesc, te dic Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i això, que enguany ha sortit la part 2 xerrant de...
2: El Diablo viste de Prada.
1: Molt bé, Nora, has guanyat aquesta ronda.
3: Ho he dit, El Diario de Prada.
0: El Diario de Prada. El diari de grec, no? El diari de Noa, aquestes. Bé, és igual, perdoneu. Següent pel·lícula.
1: Bé, exacte, va, una altra pel·lícula.
0: Una altra pel·lícula que també torna a estar de moda enguany, és que anem actualitzats en aquest programa sempre. I escoltam la banda sonora, però aquesta vegada sí que l'escoltam a l'inrevés, perquè si no seria molt fàcil.
1: Això és com a K-pop.
2: Jo és que ja sé quina.
0: Clar, aquesta és, sí, és bastant fàcil.
1: Sí, bé, fàcil.
2: És molt fàcil.
1: Joan Francesc, també ho té clar que és fàcil.
3: Sí. Però ho sé.
1: Això és el mateix.
0: No ho vas malament, eh?
2: No anava malament.
3: Sonava molt Disney.
0: Sonava molt Disney. Idò, No aneu malament. Mm. De Nora ja ho sap, m'apareix. Sí. I la trama, però mal explicada, seria una lota que agafa una barca perquè qualcú va perdre una pedra.
1: Una lota que agafa una barca perquè qualcú va perdre una pedra. Una pedra?
0: Una lota que agafa una barca.
1: Una pedra?
0: Jo crec que amb això... Bé, lo de la pedra no és tan
1: important.
0: Tu pensa una lota amb una barca i pensa que sona molt a Disney.
1: Ah, ja sé quina és. Ja sé quina és.
0: Saps com se diu?
1: Sí.
0: A més, té un nom, però aquí a Espanya li van haver de canviar per drets d'autor. Molt bé, ho tenim per aquí també ho tenim, Joan Francesc
1: va.
0: No ets la persona més cinèfila d'aquestes.
1: També, Jordi, ets les pel·lícules que has posat per mentre les revistes.
3: Marca, i una lota, i pensava ara en l'Ara Pons, que m'entrecotarans.
1: Els quatre vents.
3: No.
1: Els quatre vents.
3: Exacte.
1: Molt bé.
0: Bé, xerrant d'una pel·lícula de Disney ambientada a la Polinèsia, amb Maui i una protagonista que... Li agrada molt navegar, i és, efectivament...
2: Baiana.
1: Molt bé, Joan Francesc Barceló, moltíssimes gràcies.
3: He guanyat, no?
1: Has guanyat. Una visita guiada per IB3 Ràdio.
3: Consistia en quedar en evidència. Ho he aconseguit, no?
1: Molt bé, la setmana que ve.
3: Sí.
1: A més rànquing, més cançons.
3: Si voleu que quedi més en evidència,
1: i nosaltres
3: som els millors.
1: Ara tornem, 4 minuts per serveis informatius, i tornem tot d'una.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Avui alternança de sol amb intervals de núvols prims i a l'interior de Mallorca amb possibilitat de núvols d'evolució. I pel que fa a la temperatura, sense canvis. De fet, podrien caure algun grau, però es mantindrien per damunt dels 38 a gran part de l'arxipèlag. I atenció, els que heu de viatjar des de Palma cap a Menorca o Eivissa, perquè a partir d'avui s'obri un nou accés al mòdul d'Interilles a Son Sant Joan. Comptaran amb un filtre específic de seguretat i els passatgers que necessitin facturar equipatge tindran un itinerari més directe que l'actual.

0: Dissabte, se mor va tallar el llum des de les 10 del vespre fins a les 4 del demà de cap vespre. I la setmana passada ja van ser 3 les vegades que el vespre se mos apaga el llum.
1: Veïnat, ha hagut de posar una alternadora degut a que cada dia se'n va el llum. Fins aquí hem arribat.
2: En els darrers dies hi ha hagut més apagades a Ciutadella, Eivissa, Formentera, Palma, Alcúdia i Pollença. Reclamen solucions a Endesa, que encara no ha tret conclusions oficials sobre les causes de les avaries. I en la darrera dècada s'ha duplicat el número de joves que han partit a viure a l'estranger. Si l'any 2014 foren poc més de 3.000 els joves d'entre 25 a 34 anys de les illes que varen emprendre una nova vida fora de l'arxipèlag, les darreres xifres recollides per l'Ibestat apunten que el 2024 varen emigrar uns 6.100 joves. Si agafem dades més globals, dels que han partit a l'estranger i a altres comunitats autònomes, la xifra, atenció, s'eleva a més de 12.300 joves. El catedràtic emèrit de Geografia Humana a la UIB espera salvar.
3: El retorn aquí també és quasi ara impossible, perquè moltes vegades, primer de tot, no troben lloc de feina, segon, estan mal remunerats, i pues, mal remunerats d'un punt de vista, diríem, del nivell tècnic que tenen, o el nivell universitari que tenen, i per altre, aquí tenim unes condicions d'un increment de vida, ja sigui a nivell de l'habitatge o a nivell de la saneta, de la compra.
2: L'estadística també demostra que, malgrat això, continua el flux de joves que venen a viure aquí a l'arxipèlag. L'any 2024 en van arribar a prop de 8.000 procedent d'altres comunitats autònomes. Una d'elles, Ana Maria Torices, que va venir a Mallorca per fer un màster i va trobar feina, però reconeix que l'elevat preu de l'habitatge fa insostenible la vida dels joves a l'illa. Reconeix això, que l'alt cost li fa replantejar el seu futur.
4: Es una situación que condiciona mucho la decisión de quedarse aquí en la isla, especialmente para quienes venimos para trabajar y tenemos unos salarios que no siempre están en consonancia con el coste de la vivienda. Y bueno, de momento sí que es verdad que tengo en mente quedarme unos años aquí, principalmente porque en mi zona, que es Palencia, apenas hay ofertas de trabajo para educadoras sociales.
2: I amb aquest testimoni arribam a les 6 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a l'informatiu matí, avui amb Vincent López.
5: Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

I en 70 segona hora de Xiu Xiu, ara en Andrea Sánchez, en el control tècnic, ja ha arribat el moment de l'entrevista Xiu Xiu de la setmana. I el nom d'aquesta setmana és el de el nostre amic Joan Ferrés.

0: Joan Ferrés, com anem?
1: Què tal, com va?
0: Molt bé.
1: Estic molt content, de veritat. Ja m'ho notareu durant l'entrevista.
0: Estàs content, és que se t'ha canviat la cara.
1: Sí.
0: Se t'ha posat com a cara de tele.
1: Perquè, mira, m'ho han dit qualque vegada. No sé, ja m'explicareu en què consisteix aquesta cara, però a la tele ha de tenir molta felicitat, el Manco, o sigui que he d'estar content.
0: Sí. Començaré en la mateixa manera, una entrevista, que durant tu un bon grapat d'anys començaves tu.
2: Vinga.
0: Qui és en Joan Ferrés?
1: Buf, quina peresa. Joan Ferrés, idò, és una...
0: Bellíssima persona.
1: Això, què t'he de dir? Joan Ferrés, vinga, ara me tiré una canasta. Joan Ferrés era una persona que fa 12 anys anava en bicicleta per Oxford i va dir, m'agradaria fer feina a la ràdio i a la tele. I ja som aquí. Au, ja està. Sí, és vera.

0: anant en bicicleta?
1: Vaig viure un any a Oxford fent feina de socorrista de piscines, formant-me.
0: Quant any tenies?
1: Mira, havia acabat la carrera, tenia 23 anyets. I anava en bicicleta, sempre me'n recordaré, un únic dia que va fer sol a Oxford, i vaig dir, ostres, quin dia més alegre, i per què no faig feina a la ràdio i a la tele en un futur, perquè crec que m'agradaria. I ja, ja hi som.
0: A la ràdio i a la tele, molt bé. I avui que ets tu, que estàs a l'altra banda del micròfon? És a dir, és fàcil deixar-te entrevistar? O t'estimes més tenir control?
1: Mem, jo crec que una entrevista és una conversa. Per tant, a mi m'agrada conversar. O sigui, penturem a fer preguntes i tal, i seran més personals, però és que les converses són molt entrevistes. Tu, quan quedes amb els amics, demanes com estàs, que tal, no sé què, feis preguntes. Per tant, sí, jo crec que aconseguirem fer una conversa. Sí.
2: Joan Ferrés va néixer a Palma l'any 1988, és politòleg de formació i té un màster en comunicació dels conflictes internacionals, però en algun punt del seu camí hi va haver maig, el món de la comunicació el va seduir. Després de coordinar Tribuna Mallorca i fer de redactor el diari de Balears, el 2014 va descobrir el vell món de la ràdio a Ona Mediterrània, on va dirigir i presentar La Vila del Pingüí. Quatre anys més tard, aquesta casa el va fitxar i des d'aleshores el tenim per aquí, el que direm que és casa seva, la ràdio, els informatius, el dia i temps, a la televisió 5 dies, els de matins, i ara, mira per on i deixa't de dir.
0: Aquest és el currículum professional, però què me'n dius de lo personal? És a dir, com ha estat transitar tot això? Ho tornaries a fer tot de la mateixa manera? Canviaries coses?
1: Sí, no, i tant, i tant. Jo ho faria tal qual. Quan deu la Vila del Pingüí o una Mediterrània, aconseguir tenir un programa en el qual cada dia has de fer 3 hores i estàs tu tot sol, fa una porada, però és una passada, perquè t'has de treure les castanyes tu, i començaria per aquí, després tot el que ha vengut, però sí, sí. I a més, és un tòpic, però és que de tantes coses que has fet, t'endús molta gent, que jo en tothom m'adup bé, i quan mos vam per aquí mos saludam i mos abraçam, i la tele igual, i és això, és que al final només mos quedarà això.
0: Com eres quan eres nin?
1: Com era? Era molt xerrador. A la classe el problema que teníem els mestres era que xerrava massa amb els companys i de que els empipava, perquè els xerrava. I no, bueno, no sé, era molt de fer esport, de fer coses amb la gent, no sé, era bastant sociable, jo crec. I ens excusa de fer esport i m'agradava anar a escola perquè em suposava fer un pot de turisme amb els amics i sí, era bastant obert.
0: Te fan riure les mateixes coses que te feien riure abans?
1: Sí, sí. Jo me poses...
0: I
1: doncs mira, jo me poses El Gordo i el Flaco, que està com mal dit, però on està Laurel i Oliver Hardy.
0: Ah, estic un poc cancel·lat, aquest
1: títol. Sí, estic un poc cancel·lat. I ho mirava petit i me pisava a riure, i ara també. Que, aquest humor simple encara me fa riure, de reconèixer, sí, sí, totalment.
0: I què t'enfada?
1: Que m'enfada? Jo crec que més que enfadar hi ha coses que me fan ràbia, que me frustren. M'enfada quan no trenco una cosa endavant, per exemple. O sigui, jo som molt autoexigent i m'enrabia en jo mateix, sobretot. No soc una persona que s'enfadi en la gent, no. Abans una persona me decepcionarà que m'enfadarà, però m'enfada en jo mateix moltes vegades, massa i tot.
0: Ara tornem a enxerrar un poc d'això d'abans, però clar, en els inicis, en Joan Ferrés, de la Vila del Pingüí o la Mediterrània, quina edat tenies?
1: I doncs mira, tenia 24 anys.
0: 24 anys. Tu t'has tornat a escoltar?
1: Sí, m'han fet escoltar-me per algunes coses, però sí, sí, fa temps que no.
0: I ja t'escoltarem.
3: La Vila del Pingüí. El programa per començar el dia des d'Ona Mediterrània.
1: 9:07 aquí a la Vila del Pingüí. Estem encantats de poder conversar amb qui, des del passat 20 de desembre, ha estat elegit com a nou president del GOP, Amadeu Corbera. Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
1: Gràcies per aquesta visita i d'entrada una pregunta inicial que mos agrada utilitzar de tant en tant. Amem, qui és Amadeu Corbera?
4: Bé, de Bunyola, activista des de... Corren pels
1: carrers, Ai, m'he vist molt de rosa. Just en sa vocalització, locució, aquest... tal, bé, no ho sé, veus? Soc autoexigent, crec que tots ho som, però m'he vist errors. Però en Manco sí que m'he vist, no sé si ho haurà passat mai, que hi ha un moment a sa ràdio que fas el clic a nivell de sa veu, que la canvies, que t'adones compte que has de fer... No sé si un teatre, però has de fer un tipus de veu que no et sé què fas en el carrer. Jo estic així llegint, intentant fer-ho molt bé, tal, tal, tal, i hi ha un moment que faig el canvi de veu, la faig diferent, la gent m'escolta molt més natural, i això vaig aconseguir fer el Bill Pingüí. No sé si vosaltres vos ha passat, però hi ha un moment que t'adones compte que dius, ja no ets la meva veu formal de voler no equivocar-me dins d'això, sinó que és un altre to, perquè jo crec que la comunicació hi ha un pot de teatre a nivell de projectar la veu. Crec que projectar una veu un poc diferent que en el dia a dia.
0: És a dir, en pot de teatre, i vulguis o no, en aquest pareixiu xiu, no són nosaltres exactament la mateixa. Evidentment, no xerram així.
1: Clar, tu no entres a la ràdio. Ei, què tal, com estàu? No, ara, compte. És a dir,
0: no, no li ve.
1: Crec que no, crec que en Xavi no entra així, crec que vosaltres tampoc. Vull dir que hi ha un poquet de projectar, en aquest sentit.
2: I clar, 3 hores de programa, tot sol, hi haurà mil anècdotes, mil històries per allà.
1: Sí, mira, era un programa que començava a les 7 de matí, per tant ja havia de ser a les 5 i mitja, i anava a Can Alcobé, que és un espai cultural que hi ha a Palma, que és tot un edifici, i jo anava allà a les 5 i mitja, tot fos, tot buit, i tindria una, no del programa, però com que tenia xip de m'he despertat, un dia m'he despertat pensant que havia sonat l'alarma, m'he dutxat, vaig partir i vaig arribar a les 2:30 de la matinada a Can Alcobé. Clar, què fas en aquell moment? Vaig dir, bé, mira, vaig avançar feina i vaig estar 4 hores avançant Déu feines meu. Perquè no tornaré a casa nostra a dormir. Però bueno, era aquell nervis, no? Guai, de dir, venga, has d'arribar, tal, perquè tot depenia de tu, Ningú t'ho podia salvar. Si tu no apareixies, no hi havia programa.
0: Totalment.
1: I bé, era això. I després, no, moltes anècdotes d'això, de convidar molt especials, gent... Jo vaig fer una tàctica, jo volia entrar a IB3, evidentment. Vaig dir, idò, convidaré a les persones que van fer IB3, començant per director general d'IB3 d'aquella època, que era Andreu Manresa. Si no m'escolten, faré que m'escoltin, els faré venir a l'estudi i que sàpiguen el manco el que faig i tal. I per m'ho va servir.
0: És molt bona tàctica.
2: El currículum és un altre tipus de currículum.
1: Clar,
2: no?
1: si que venguin a jo, un manco idò, el convit, i periodistes i tal, gent amb qui després mos han fet amics, però el manco me veien, i si els agradava, bé.
0: I com va ser que vas entrar finalment a IB3? Que va funcionar l'estratègia?
1: Jo crec que sí, no ho sé, però mira, i de IB3, per entrar a IB3 vaig perdre un viatge a Laos, que ja havia pagat, d'un mes.
0: Què dius?
2: Va ser una decisió...
0: I ara m'ho dius.
1: Què vol dir això? Què vol dir? Trobes que no? No, sí, perquè van oferir una substitució de 2 mesos en informatius aquí a la ràdio, i res, vaig tenir un minut de dilema, dient, sí, ja està. I viatge a Laos, aniré, el temps pendent, no passa res.
0: I vas començar informatius a la ràdio?
1: Informatius a la ràdio, en Caterina Beny, aquí li tenc també molt, molt d'apreci, que vosaltres també la coneixeu. Sí, i a partir de la ràdio van sortir cosetes, ja vaig enganxar després amb Tentol, també en coses de televisió, en substitucions de 5 dies, després els dematins, i tot el que ha vengut, ara.
0: Tentol també és un programa que ha estat molt especial per tu. O sigui...
1: Sí. Perquè, a més, no només és format de ràdio, sinó és format de televisió. Jo, a més, duia la producció i me suposava... tu saps, també, Xavi, que has estat tractar...
0: I tu ja van coincidir, tant.
1: Va, me suposava tractant tota la gent que hi participa, tota la gent dels pobles, i hem connectat amb molta gent. I jo el que dic abans, te quedes amb això, i has de tenir simpatia amb la gent per convencer-los, perquè venguin, perquè coneguin el programa. Una vegada el programa ja funciona, ja tothom està content, i sí, ha estat, Tentol ha estat una, bé, per jo, una oportunitat molt bona, i tant, estic molt agraït. Vaja.
0: I és que tu i jo, de qualque manera, també hem coincidit, ara contaré una anècdota meva, que no pertocaria, però avui mos ho permeten, Venga. Joan. Crec que en qualque moment t'ho he dit, jo, a 18 anys, feia feina en rentacar. I tenia sempre posat, feien a cotxes, els a dur a hotels, els a dur a aeroport. Bueno, clar, de 8 anys, eh? I jo escoltava una Mediterrània.
1: Era ell, s'oient, d'una Mediterrània, d'en
0: Xavi. I jo, feien cotxes, posava una Mediterrània i escoltava en Joan.
1: No era el Vida Pingüí, però sí.
0: No, era Sol i Sal.
1: Sol i Sal, un altre programa, sí.
0: I clar, i jo l'escoltava ell, i jo no sabia qui era ell. Era el locutor de ràdio, i no m'agradava. I, de fet, jo me'n recordo que sempre me deien... bueno, és que es renta car, me deien el polaco.
1: Clar, ja m'imagino. Més a banco, ja m'imagino un poc.
0: I jo pensava, si això per escoltar en aquell locutor. Bé, una història. Total, que després van coincidir 7 anys després, me'n van conèixer, i jo un dia, en directe, vaig fer clic amb ell compartint taula, vaig dir, i si aquest és el locutor? I, efectivament, era
1: ell. Sol. Ja sé que són batalletes, Jordi Nora, el que vos estan contant avui, en Xavi i jo, però... Heu d'agafar el missatge de que, mira, això que està a moda, si projectes, si imagines una cosa, que sí, que passa. Heu de creure perquè passa.
5: Sí, l'altre dia vam fer una secció sobre manifestar.
1: Això, manifestar, perdona, ho he dit malament.
5: I vam explicar com havíem de manifestar, no?, les coses que volem. Vam xerrar de manifestar molt, però manifestar serveix per tot,
2: sí,
5: no?
2: Sí. Jo ho he trobat aparcament a mig de Palma, perquè he manifestat. Wow. L'he vist... L'he imaginat, i era.
1: Sí, Jordi, tinc curiositat, perquè t'he dit que m'encanta la feina que fas. Tu manifestaves estar a la ràdio o va venir tot per sorpresa?
2: No, jo manifestava no estar a la ràdio.
1: Vols?
2: No, sí, va venir, no, va venir per sorpresa completament.
1: Idò, mira, i no manifestar, però...
0: Esperaves que digués que sí.
2: No era una... Bé, ja ho he dit moltes vegades, no era una de les meves principals opcions, ja. Però quan va sortir l'oferta vaig dir que si no envies aquell currículum no enviaràs enlloc, tampoc. No? Mm. Perquè era una bona oportunitat.
5: Ha sortit tot opció, així. Sí,
2: no, darrere no, és única.
0: Ninés va confiar en en Jordi, bé, Ninés i jo van confiar en Jordi, i en Jordi va confiar en nosaltres, i mira.
2: Sí, però bé, avui no s'ha
0: entrevistat. Bé,
1: no, d'aquí uns anys seràs tu, Jordi. S'ha entrevistat.
0: Joan, vens, t'han sentit, t'hem escoltat i t'hem vist. T'hem vist, però clar, fa un mesos, ja vas començar un nou projecte, dissabte directe, què me'n dius?
1: Idò, que estem emocionats, en Antònia Ferrer i jo i en Joan Francesc, entre altres, i tots els reporters, na Marina, na Laura, en Bep, en Anna i tot l'equip, en Tarek, en Sergi, bé, tots els que nomenaria, perquè hem aconseguit una cosa, hem aconseguit fer un programa, que era el que mos demanava IB3, diferent del que se fa entre setmana. És a dir, contingut diferent i, sobretot, un ambient diferent, perquè no depenem de l'actualitat, el cap de setmana s'atura tot una mica, i, per tant, com que no depenem de l'actualitat, podem inventar coses. Podem inventar, parlar de temes així que generen un poc més d'això, de bon humor, podem inventar amb els entrevistats, treure-los una mica de seu perfil professional i fer-los jugar una mica. N'Antoni i jo podem jugar molt, podem improvisar molt, i crec que era necessari IB3, primer, ocupar aquesta franja, no? Un dissabte hora baixa, estic en magazine de dissabte hora baixa que no teníem, i segon, aprofitar aquest avantatge de que crec que els telespectadors, veuràs ja d'oients, jo encara tenim una utilitat de ràdio, demanen això, demanen que el dissabte se noti que són dissabte, que no som de setmana i que no estan patint d'actualitat.
2: Sí. És que era, o sigui, és un format bastant arriscat i a més també molt de joc amb les xarxes, també, xarxes socials.
1: Sí. N'Antoni va tenir molt clar. N'Antoni va tenir molt cacs, la nostra estimada encarregada de xarxes, Nauva, va dir, començant el programa, però un dels perfils que hem de tenir és una persona encarregada de xarxes.
0: I jo m'ha fet molta gràcia. I sobretot m'agrada molt la bona sintonia que sempre vos comento. Sobre la bona sintonia que hi ha entre tu, n'Antònia, en Joan Francesc, però bueno, t'ha tocat una capa excepcional, tan excepcional és, que t'ha volgut enviar un missatge.
1: Bueno.
6: Quin espectacle, Joni! No te fas una idea de lo que t'enyor. He hagut d'enviar un missatge a la ràdio i tot. L'any que ve m'on anant de vacances plegats, que això no pot ser. He passat les dues pitjors setmanes de la meva vida. Quan hi havia un problema, no tenia el meu bomber per aturar tots els focs. I quan me posava nerviosa, tampoc era el meu coach per relativitzar la vida. Però ara estic tranquil·la, he deixat el vaixell en molt bones mans. Dissabte, si no sap per on tirar, tu molles un efectivament dels teus i no se notarà, i sense tus dissabtes no tindrien sentit. Te podria dir mil coses més, però ja les saps, i en Xavi m'ha dit que no me passi de 40 segons. I crec que ja m'he passat. A brillar!
1: Bona, Antònia! Heu molestat en Antònia de vacances, alerta aquí.
0: Jo no sabia que era de vacances. M'he equivocat, m'he dit, em sap greu.
1: No, però alerta! Ho ha fet, per tu ho ha fet, Xavi.
0: D'aquí, Antònia, te demanen disculpes públicament.
1: Sí, jo d'aquí t'envio una ferrada i una besada i tot el que ja saps.
0: Diuen que ets un coach, ha dit.
1: Bé, no ho sé, sí, no sé què diuen. Jo crec que tu també ho has notat, jo m'agrada una mica observar la gent, observar un poc com és cadascú, saber per on tirar, quan li pots entrar, quan no, o sigui, crec que a vegades ens hem de fixar en visualitzar si qualcú té el dia, si no té el dia, no? I hi ha gent que amb tu no s'hi fixa tant, jo sí, i amb això a vegades dic alerta aquí, alerta allà, alerta això que dèiem, bé, no, crec que és això. Tots tenim dies també, vull dir que, però sí, intent això, com a suavitzar un poc tot i crear bon ambient.
0: Joan Ferrés, clar, també jo intues, que t'acona, però ets oients per ventura, no? Intues que ets una persona sensible, vas estudiar polítiques, ets una persona que, de qualque manera, les injustícies no li acaben d'agradar, has cooperat amb ONGs, has fet un màster en comunicació de conflictes internacionals. A tu què te generen les coses dolentes que passen al món?
1: M'hi fan pensar molt. M'ocupa molt de temps es cap. No sé què dir-te, jo de petit, si me'n record, si a l'escola, això de qualque nin, així que petit i tal, durant tota la setmana hi pensava. No sé, tenia aquesta cosa aquí ficant es cap i m'ho anava a dir, m'ha estat passada pena, fins i tot. I què passar pena, ara me genera, quan sóc adult, amb això, amb desgràcies que veus, amb coses que... I sobretot, que no poden canviar. No mos enganem, no són supermans. Això és el que mos genera més frustració. Per tant, Bueno, ciències polítiques també era un poc sobre per què passen les coses. Sé que és difícil solucionar-les, però per què passen les coses, i n'estic molt orgullós també de fer aquesta carrera.
0: I ara t'han iniciat un projecte que és molt diferent. És molt diferent.
1: Què trobes? Hem d'avançar aquí...
0: Jo crec que en podem parlar.
1: Contingut, hem d'avançar contingut, sí. Estic molt content d'aquest projecte. He d'agrair a en Dani Barjacós, director d'aquesta casa i Beta Ràdio, haver-hi confiat. Comença un projecte per setembre, a mitjan setembre, que se diu La Campana, i és un videopodcast que han gravat, són 8 capítols, conversant amb 4 joves que han patit càncer infantil, que quan eren nins, i de fet n'hi ha un que és adolescent i ho va patir fa molt pocs mesos, van patir càncer infantil. Això té unes conseqüències, per tant, no només han parlat d'aquell procés, de com ho van viure quan eren nins i se'ls va aturar el món, sinó després d'això són supervivents, però què vol dir ser un supervivent de càncer? Què vol dir ser un supervivent quan ets adolescent o quan ets jove? Com encara en sa vida? Quines seqüeles físiques i psíquiques tenen? I estan molt orgullosos l'equip que ho han fet, amb en Joan Bové al capdavant també, com a codirector, amb en Jaume Carrió en el muntatge, perquè crec que d'entrada el que hem aconseguit és que ha estat una teràpia molt bona per aquestes 4 persones, perquè n'han parlat en tota la tranquil·litat del món, en tota la confiança. No se tracta de drames, han combinat tot, com se senten, segons els dies, segons l'ànim que tenien, i crec que ha estat molt entretengut per ells, molt valuós per ells, i hem aconseguit que tingui un dinamisme que crec que agradarà en el telespectador.
2: I vosaltres, que n'hi heu tret?
1: Jo encara estic un poc processant, la veritat, perquè jo primer, la meva satisfacció personal és que els he fet sentir bé, perquè és el meu gran repte. O sigui, són 4 persones que, clar, han de xerrar un tema molt sensible, i jo aconseguiré crear aquest clima de confiança perquè em parlin, i això, francament, crec que ho hem aconseguit, també en l'equip, un equip tècnic, eren 4 càmeres, que els feien també sentir-se bé, anàvem molt alerta en tot, i jo m'entrec aquesta satisfacció. Després ja veurem la repercussió que tindrà, però jo personalment estic content perquè crec que vaig aconseguir crear un clima en el qual ells han pogut contar moltes coses que veureu. Sí.
0: I de fet, Joan, això m'ho has dit que bé, ara és la primera vegada que es fa públic, que veurà aquest videopodcast, aquí ho has dit ara a xiu-xiu, i mos has passat un tallet. El vol que ho posem?
1: Vinga.
7: Però ovaris, clar, això se cremen com totes les cel·les i és una de les coses que és vera que m'ha preocupat, i més ara que ja tinc 22 anys. Però podria xerrar de mil coses. El sistema digestiu, la pell m'ha afectat també una mica, més sensible, bastanta fatiga, que això va millorant en els anys, però sempre se queda alguna cosa. Desclassificació a tots els ossos per tractament tan fort que és, que això t'afecta en el final, si vols estar dret o fer activitats físiques te limita una mica, i en el final jo a vegades dic que sóc una persona de 90 anys sense el cos d'una de 22 i faig una vida totalment normal, però...
0: Qui era aquesta persona, Joan?
1: Sóc de Marta Roig. De fet, molt segur que la coneixeu per xarxes perquè ha fet molta divulgació, precisament del que ha viscut. Ella va tenir càncer en els 9 anys, va tenir una recaiguda en els 22. I ho conto amb aquesta naturalitat, i aquesta frase diu molt del que m'ha aconseguit a la campana. Diu, jo som una persona de 22 anys dins un cos d'una de 90, per totes les seqüeles que l'ha deixat. I crec que reflecteix molt bé el que m'ha aconseguit parlar amb ells, i sobretot na Marta, si de bé que ho explica, que passen moltes coses i que s'han de saber. I una altra cosa que té molt important també per dir, hem d'aconseguir parlar del càncer, hem d'aconseguir parlar que hi ha moments, en aquesta hora pot dir que sa vida és una merda, i l'única solució que tenim quan sabies una merda és el manco parlar-ne. Si no ho podem salvar, el manco, la manera per no patir-ho tant, és parlar-ne. I crec que per això és important. Hem de posar en una taula aquest tema. Sobretot com a ens públic, també.
0: Idò, Joan, escolta, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres. Bueno,
0: per aquest projecte, per aquestes paraules, per triar xiu-xiu per explicar-ho. Quin dia podrem veure això?
1: Idò, mira, això s'estrenarà dilluns 14 de setembre. Farem l'estrena en l'auditori del Baluart, dilluns hora baixa. I si no dilluns, aquella mateixa setmana, arribarà el primer capítol de La Campana.
0: Molt bé, idò, dilluns 14 de setembre queda fet, Joan. Moltíssimes gràcies, però encara no ha acabat, perquè ara en Joan Ferrer mos dirà quines són les cançons més importants de la seva vida, i ho faran després d'una petita pausa publicitària. I can't find a place. I can't see your smile, and I don't know why. I may be blind, I may be blind, I may be blind.
8: 'Cause I can't find, I can't find, I can't find no. I may be blind, I may be blind, I may be blind. 'Cause I can't find.
9: IB3 Radio és diversió. Comença el dia amb la informació més completa.
10: Són les 7.
9: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
10: Bon dia, matí complicat a les Balears.
9: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
10: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
9: Amb totes les veus i les reaccions.
10: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
9: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
11: Xiu, xiu.
0: Però sí, continuem a Xiu, xiu a la companyia del comunicador i amic Joan Ferrés. Ja ha arribat el moment de conèixer algunes de les cançons de la seva vida. Estàs preparat?
1: Vinga, sí, crec que sí.
0: Sí, mem, que m'ho expliques. Molt bé, la primera és Punk de Vampire Weekend.

0: demanem, aquesta cançó?
1: Demanaré que tant en Jordi i en Nora si les saben, per saber si són molt bé o no. Aquesta vot sona?
2: Sí, jo la conec.
1: Vinga, Jordi.
3: És que en Nora té molt de coneixement.
1: Ah, jo no.
2: És que el meu Spotify, de fet, el meu Spotify, quan fas Spotify Wrapped, me va posar que crec que m'ha posat que tenia 82 anys.
1: Ah, mira, vols? Ja, ja, sí, perfecte. Molt bé, molt bé. Res, molt ràpid, aquesta cançó sonava molt a la Sala Apolo quan anàvem a Barcelona. No sé si
0: pujar de tarima,
1: no
0: sé,
1: sí. No, tampoc no, tampoc no. Sempre des de baix, sempre per tu baix. I també, jo amb la meva dona, cada any fèiem viatges d'un mes, com no és de Laos, però altres bandes, i fèiem un viatge d'un mes, i després fèiem com un muntatge, fèiem muntatge de vídeos, i el primer viatge que vam fer va ser a Indonèsia, i el muntatge que vaig fer després de molt de trossos d'aquest viatge va ser amb aquesta cançó, i li tenim una estima especial, perquè representa també aquests viatges que vam fer durant molt d'estius i que, bueno, que mos agradava molt, i que esperem tornar a fer.
3: Molt bé, doncs la següent és La mort d'Anna Margalida, de Maria del Mar Bonet.

0: Aquesta, quina sala sonava?
1: No, aquesta era Ramatàs, sí, una versió més... No, aquesta és perquè... Jo aquesta cançó la vaig escoltar quan tenia 5 o 6 anys. I encara me'n record com si fos ara, de dir, però què m'està passant en el cos? Perquè vaig tenir pena escoltant una cançó. I no sabia dir què me passa. Sí, i ma mare va dir, i d'això ho sé perquè te fa pena, perquè la història s'ha mort de la Margalida, que li diuen en Sebastià que ha mort, i és una parella jove que s'estima molt, i li arriba la notícia, i jo me'n record que de petit, però què m'està passant? I se plorava. I va ser com la primera cançó que m'ha emocionat.
2: Bé, doncs, la tercera cançó és Milonga del Moro Judío, de Jorge Drexler. No hay una...

0: A veure, com us pots explicar d'aquesta cançó?
1: Jordi, Nora, no?
0: No, és que a mi em fa donar cucarabeles el títol, perquè no entenc de què va aquesta cançó.
1: Té una explicació. Quan a la meva època adolescent tothom escoltava Antònia Font i Xenor i Bisbal, jo era raro que escoltava Jorge Drexler. Jorge Drexler és el meu gran artista. Milonga el Moro Judío és la seva història, que ell ve de pare de jueus, de mare d'ascendència àrab, que vol dir que ell és un moro judío i que al final tots som moros judíos, perquè tots venim d'ascendències de molt d'altres països i cada frase que diu, per exemple, diu no hay pedra que valga lo que una vida, no? Moltes coses que li donem aquesta cosa sagrada i que matam fins i tot per això. Cada frase que diu Jorge Drexler aquí és per reflexionar i per dir no mos barem tant, punyeteres guerres, no mos assassinem, no mos matem, perquè tots som el mateix i venim de lo mateix. I és així.
2: I te volen lo mateix, de qualque manera.
1: Efectivament.
2: Que és d'una manera o l'altra intentar estar...
1: Està bé.
2: Està bé, exactament. Bueno, següent cançó és Querida Yoda, Sami Safdie. Querida.

0: tant.
1: Aquesta t'ha sorpresa.
0: Sí, no...
1: Aquesta t'ha sorpresa. Jo, si, jo encara no me sé molt bé el nom, perquè torna'm a dir, perquè és complicat. És...
0: Jo l'he hagut de llegir, és... Sí. Yami Safdi.
1: Safdi, d'acord, això. No, jo l'he escoltat fa un parell de mesos i m'ha agradat molt, m'ha agradat molt. Jo intento a vegades també escoltar el que escoltarà la gent jove per dir, al final qualque cosa bona hi ha, i segur, n'hi ha moltes, però aquesta segur que estava molt entre joves i tal, i m'agrada perquè...
0: Nora i Jordi...
1: No, però m'han dit que no,
2: no la coneixia.
3: No, no,
1: van a la resistència i tal, no,
3: desconec completament.
1: Bueno, idò, aquesta cançó és una cosa que crec que també és molt important, que és un diari que ha posat mateix de, com a per animar-te tu mateix, de prioritzar-nos a nosaltres mateixos. No hem de tenir por a estar tots sols, no hem de tenir por a cuidar-nos a nosaltres, no hem de tenir por a escoltar-nos simplement a nosaltres i no estar pendent de la gent, i és com una carta que se fa aquest artista, juntament amb en Camilo, també, que és un duet, i que m'agrada molt, va connectar molt amb, no sé, un moment de dir, és que mos hem de prioritzar nosaltres mateixos i no hem de tenir por, que hi haurà moments bons i hi haurà dolents. Ja està.
2: Molt bé, i la darrera, que m'apareix que també s'estira entre joves bastant més, que és Nueva Yol de Bad Bunny.
1: Ara. Sí.

0: Es que se llama Nueva
1: York.
2: Sí, sí, sí. No sé qué, que es de Super Bowl, ¿no?
0: Sí, que es, vamos, que es... No, bé, aquesta representa també un projecte molt important per jo i que ha estat, bé, com una cosa molt bèstica, és Dissabte Directe. Quan van començar Dissabte Directe va ser com a signe que va sonar durant dues setmanes a les oficines Dissabte Directe i cada vegada que el posam mos duen aquell moment, la típica por de dir programa nou, gent nova, men que passarà, perfils nou, no? Jo no havia fet plató mai en directe i m'aboca tot això. I a part, bueno, també no, reivindicar una mica en Bad Bunny, que ja sense gent de la meva edat diu no canta, no canta, jo no sé si canta o no canta, però ha tingut un impacte brutal i serà per qualque cosa.
3: I de Joan Ferrés, hem arribat en el final.
0: I de... Tornaré un altre dia, si vols, sembla val.
3: Tornaràs?
0: Que tenc coses per dir, vinga.
3: Perquè clar, és que podríem estar xerrant tota l'hora.
0: Tu i jo sí, segur.
3: Tu i jo sí. Bé, i els oients també, és convençut que han estat encantats de tornar a sentir aquesta veu per aquí. I nosaltres tenir-te aquí, veure-te la cara i lo bé que estàs.
0: I molt ben prest, amb la campana.
3: Exactament.
0: Insistirem amb això, que crec que hem aconseguit una feina, una cosa molt guapa, i l'haurem de presentar per aquí.
3: I de res, Joan Ferrés, que estiguis molt bé. Moltes gràcies per venir.
0: Gràcies, estimats.
3: Ens sentim.
0: Adéu.
3: I de nosaltres fem una aturada, res, per la publicitat i tot d'una. Vendrà na Marta Sampas amb un equip i carregada de contingut. And I think to myself...

0: I de tres, ràdio és humor.
1: Calor.
2: Moscars.
1: Gelats que se desfan massa ràpid.
3: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. A IB3 Ràdio, tot és a punt per viure una nova jornada esportiva. Comença Esports 3. En joc. Endavant, Marta Sampas.

0: Això, jo no sé què està passant, però... Marta Sampas, no, això xiu-xiu, oients, tranquils, no ha hagut cap equivocació. Què fas, Marta? Si vens aquí i penses que...
1: És que ben que fes a secció, però avui més que secció tinc ganes ja de fer Esports en Joc.
0: Però no m'apoyis la sintonia.
1: Escolta, m'ha dit endavant Marta Sampas i de bon vespre, Esports en Joc, torna al Mallorca avui contra el Valladolid, primera jornada de la segona divisió.
0: No, Marta, vam. Primer de tot, Jordi, digue-li qualque cosa.
2: Jo és que no entenc res de lo que...
1: Bon vespre, Jordi.
2: No sé què és el Mallorca.
1: Estàs preparat perquè xiu-xiu aneu en el Canal 2?
0: Encara no, mem.
1: En 42 jornades. No,
0: mos donaràs aquest final de programa.
2: No, tenim aquest agost.
1: No, jo vos estim molt.
0: Sí, nosaltres també. Però bé, com estàs? Bé?
1: Bé, molt bé, un poc nerviosa, perquè avui és dijous i dissabte encetant la temporada. Per això és que tinc el cap tot el temps a Esports en Joc. Esports en Joc, estem preparant, duim aquest dia cuinant el programa, que ni més ni més que començarem ja en 2 hores i mitja de prèvia, el partit, el postpartit, en l'equip de sempre, que ara ha sonat la careta de Marta Sampas, si no, sí. jo tota sola seria impossible. Som l'equip de sempre, us vaig...
0: És
1: notícia que torna a Esports en Joc,
0: tornen
1: els partits del Mallorca, no és la primera divisió, malauradament, ja ho sabeu, va descendir.
0: Però guanyarem més, enguany.
1: Hauríem de guanyar més. Perquè tenen un molt bon equip, ara ho comentarem tot. Però bé, així ho volia saber també si esteu preparats.
0: Va, jo puc fer un parèntesi, és a dir, sé que em fa molta il·lusió i jo també, francament, me'n fa que torneu, però podem posar una musiqueta, així ho xiuxiuarà-la. Qualsevol cosa.
3: Des de la banqueta.
0: No.
1: Això és la meva secció. No, que quedi clar, això és la meva secció. Torna a posar.
0: Tu manes, Marta.
3: Des de la banqueta.
1: Des de la banqueta,
0: sí.
1: Ja està.
0: Fantàstic.
1: Avui trauré a entrenar.
0: No, tot teu.
1: Escalfaia i a debutar aquí a la meva secció de xiu-xiu, perquè crec que aquesta meva secció no hi han estat. Avui duc convidats.
0: Ah, dos convidats.
1: Sí.
0: Però són benvinguts aquí.
1: Que sí, jo crec que sí, els estimeu moltíssim. I ells a vosaltres també una cosa loca. Sí. Però abans, és que hem de fer autobombo.
0: Amem, que tens.
1: Mirau quina promo varen fer del programa.
4: Dissabte tornem. Serà espectacular.
1: A partir de les 7 del capvespre, Real Mallorca, Valladolid, a IB3 Ràdio.
5: Serà de punyol vermell.
6: El debut de l'equip de Luis García a la segona divisió ho viurem a Esports 3 en Joc, en una temporada...
7: Trepidant, apassionant, divertida.
6: Sí, Pau, sí. Increïble.
8: Això vull jo.
1: Amb un Mallorca que té l'objectiu d'aconseguir tornar a la màxima categoria del futbol espanyol.
9: A primera!
6: Dissabte, a les 7 del capvespre, a Esports 3 en Joc.
9: Que
6: repiqui! A IB3 Ràdio.
1: Fa ganes o no? Nora, escoltaràs el programa?
10: És molt èpica. No. Sí, l'escoltaré només per aquesta careta.
1: Però escolta, tu has sentit Esports en Joc mai, el programa amb el Mallorca? Perquè Esports en Joc és el format d'esport en directe de la ràdio, però Esports en Joc amb el Mallorca és molt més que un programa d'esport.
10: És que no sóc del Mallorca, jo.
1: És igual! Ara m'hi faré. No, és que, de fet, avui na Nora s'anirà d'aquí volent escoltar dissabte Esports en Joc. M'és igual, és partit, no l'escoltis.
0: És igual.
1: Si no vols, és igual. Bé. Ets la prèvia que has d'escoltar.
2: No, és vera que jo fa un minut que som aquí i ja no sé quin programa som.
0: No, jo tampoc. Jo pensava en la franja horària de xiu-xiu. I a més, acaba d'entrar una persona que teòricament m'ho estima molt. Però bé, jo, aquesta persona ha tingut comportaments hostils cap a aquest programa.
1: Què dius? Per què ho dius?
11: Xup-xup, encara feia el programa. A nosaltres mos queden 3 programes, a vosaltres quan?
0: Bueno,
1: sí, jo...
0: Sí, i el tenim molt a prop ara mateix. Heu envaït aquest programa, heu intentat conquerir.
1: Intentat, i va l'eclipsi, i eclipsant, moltes vegades es porta en Joc en el pobre xiu-xiu, que els enviem a Ràdio 2. El meu convidat d'avui és... Puja la música primer, que esperi un poc.

0: Bar. Com una sensora, evidentment. Joan Gabriel Bousà, així un xiu des de la banqueta. Com estàs?
1: Un luxe i un plaer en aquest programa, xup-xup. Vull donar una exclusiva. Vaig rebre fa un parell de setmanes els royalties de la cançó.
0: Ai, mare, mare! Això que comptarà cert.
1: Això és cert. He acumulat les reproduccions d'aquesta... la meva cançó, El Calvo de la Ràdio. 15 cèntims.
2: Molt bé!
0: Un chaparillo, algo, una
2: M'ha sorprès, així mateix ja en són, 15.
1: Sí,
0: jo crec... 15 cèntims.
2: No, jo, francament, dubtava que em fessis qualcun.
3: Sí, hi ha gent que té una carrera musical i altres manco, que això.
1: Clar,
0: sí,
1: jo me van enviar un correu electrònic, ja té disponible, jo emocionat, dic, ara potser veig un milionari, no ho sé, vaig entrar en el compte que has d'entrar, on te posa tot, 15 cèntims.
2: Molt bé! Per treure aquests homes, te cobro una comissió d'un parell d'euros.
1: Poc a poc, poc a poc.
0: Bé, és que aquesta cançó va sonar per tot, eh? Va sonar per tot. En Juanga, no sé, abans d'entrar a lo que serà el programa, perquè jo no ho sé, en Juanga és una persona que molt sorprèn a tots en directe, eh? Vull dir, preparam el programa, però les coses d'en Juanga són les seves coses. I en directe som els primers sorpresos que tens preparat en guany, perquè Eurovisió, Benidorm,
1: mira,
0: les campanades...
1: que en guany han baixat a segona divisió, el Mallorca, el Mallorca ha baixat a segona divisió, però nosaltres jo crec que per acompanyar el Mallorca hem de fer un programa en quant a reptes perfil baix. Fins que tornem a pujar a primera.
0: D'acord,
2: bueno, ondes...
0: en tu sempre. No.
2: Podeu aspirar a sondes.
0: També ondes, ja, ja ondes se m'ha oblidat. Ja ondes també m'ho van
1: presentar. Hi ha coses. Podem avançar que farem una secció en aquest primer programa nova, que la podem començar aquí, a xup-xup.
0: És que, a més, aquesta secció farà que tothom... ja tinguin encara més ganes de saber com acabarà la temporada.
1: Es dirà La Promesa.
2: Sí.
1: I cada membre del programa d'Esports Treball en Joc haurà de desmentar una promesa que farà si el Mallorca puja a la primera divisió.
2: Ui, m'encanta. Va, podem avançar?
0: Clar, s'ha inspirat promesa. Això, ja ho heu vist en el Mundial, no? Sí. Nora, que se va fer en Cucurella, per exemple.
4: Se va tatuar la cara d'en Luis de la Fuente.
0: Jo li faig preguntes perquè, clar, aquesta secció serveix també perquè estiguin assabentats cada setmana.
3: Però entenc que aquestes promeses tenen uns mínims. Vull dir, perquè com la minya mal que va dir, m'ha deixat la barba 3 setmanes, això no és una promesa.
0: Se la va deixar,
3: això no
0: va
3: fer res. No, no va fer res.
4: I si se la va deixar, ningú ha notat.
0: És un poc imberbe.
3: Bueno, va, ara, de ser
1: promeses... Promeses contundents, bones. Per exemple, Xavi Oliver.
2: Digues.
1: Si el Mallorca puja a la primera divisió, a què et compromets?
2: Uf, no ho he pensat.
0: El que faria, potser no li feien comprometre de bon de veres, però en un suposat cas...
2: En un hipotètic.
0: Perquè és que entrarem en el joc de bon de veres, som els de...
2: Si el Mallorca...
0: Fer un segon, anem a incorporar-ho ja, no?
1: Sí, jo crec que sí.
0: És que mos ha sentit en directe aquí, així o així, un dijous vespre, i ha dit, què passa, que no me'n telefonen a mi, me'n tenim una telefonada... No, l'hem telefonat... En Toni Terrades! Toni, bon vespre!
5: Hola, bon vespre!
1: Farguia,
2: com anant, Toni? Benvingut a Xiu-Xiu.
5: Moltes gràcies. És un plaer compartir espai amb vosaltres. I és el que ha dit na Marta. Me sap molt de greu que a vegades vos eclipsam, però és un bon motiu, i des de respecte màxim.
2: Enguany, nosaltres vos boicotejarem qualque programa.
0: Trobes?
2: Sí, entrarem qualque dia.
0: D'acord.
2: Entrarem allà i vos direm quatre coses.
0: Toni, ho compram, això, no?, si mos encanta.
1: Sí, això ja ho hem fet.
2: Sí, ho tornarem a fer.
3: Però ho farem més sovint.
5: Sí.
2: En Jordi vos dinamitarà.
5: Sí, és un dels lemes del programa, que quan més som, més raïm, per tant... això, estàu convidats a la festa quan vulgueu. Començam dissabte a les 9:30, per si voleu venir.
0: Sí.
5: Però suposo que teniu plans, no, dissabte?
2: Sí, justament dissabte, entre setmana, si teniu el programa encara, però dissabte...
0: No, bé, dissabte, 9:30, Toni, és partit, però a les 7:30 que s'hi posin ja... Nenora ja té unes ganes de sentir-se prèvia.
4: M'ho he apuntat a l'agenda.
0: Molt bé.
5: Sí. Anem a no confondre l'audiència, perquè ja han dit dos horaris i cap dels dos.
1: Sí, a les
0: 7. Començam
5: a les 7.
0: Bé, això és un poc l'essenci de l'equip, que després traiem una feina impecable, també s'ha dit.
1: Jo vull saber, perquè no l'hem vist durant tot aquest estiu, en el nostre Farguia, en Antoni Terrades, no l'hem vist. Vull saber amb quins ànims veien en aquest primer programa que farem dissabte.
5: Juanga, els ànims són extraordinaris, te diria, però De moment, vaig pas a passa. Els ànims els tenc en el 100% també per gaudir demà del meu darrer dia de vacances.
0: És que l'agafàvem de vacances.
5: Per tant, quan t'arribi dissabte, pensarem en dissabte.
0: I m'ho anirà beníssim, eh? Sí, sí.
5: Clar, serà espectacular. Sí. El programa de dissabte ja vos puc garantir que serà espectacular perquè tenim moltes coses i molts de protagonistes a la prèvia i han de tenir, no sé, un llibre d'estil molt clar i un camí ben marcat aquesta temporada, que és cert, el Mallorca ha baixat a segona, però nosaltres intentarem acompanyar l'audiència amb alegria, amb victòries, que segur que n'arribaran moltes, i és això, que bé, que per ventura ha estat fer una passa enrere per després tornar amb més força a primera divisió.
0: I que hi hagi més alegria. És vera que nosaltres, el programa, evidentment, el pas principal i el motiu principal són els partits del Mallorca i acompanya que els resultats siguin victòries i que la cosa vagi bé, però el que deus, companys, que jo penso així, que el Mallorca ha baixat a segona, però el programa mantenim la mateixa il·lusió, el mateix nivell de primera, Xavi.
2: I jo sempre he dit una cosa, i és que, tot i que no t'agradis futbol, o siguis mallorquinista...
0: Sí. Tu, un dia m'ho vas dir, Xavi, un dia va venir a la redacció a propòsit i m'ho va dir.
2: Un programa molt bo, que jo no som gaire futboler, vull dir, m'agrada, però, bueno, que no segueix el futbol. Jo escolto el programa, però per entreteniment. Un programa d'entreteniment molt, molt ben parit i molt ben cosit. Per tant, tota aquella gent que, per ventura, o gent de xiu-xiu, que no... Això sí, si estan al Canal 1 i nosaltres els dos, no vols molt.
0: No, d'acord.
2: No, ni bo, se fa aquí, però... És ver, això, això.
1: Sí, sí. No vols el Canal 1, que és bo, eh? No vols el Canal 1, que ja...
0: No, i és vera que ja també sempre feim aquesta comparativa a tots, que un, quan li agrada el futbol i va veure un partit, abans fa coses, abans escolta coses. Vols estar assabentat de la darrera hora del partit, de sons a titular, de l'ambient que hi ha, de la darrera hora del partit, però també, per què no, desconnectar una mica estones, no?, amb els col·laboradors que tenim, que continuen, això ho poden dir, Fargui, eh?
1: Sí.
5: Sí, clar, clar que sí.
0: Exacte, així s'enganxarà més.
1: Manco un.
5: Tots manco un. Aquí retrem un homenatge merescut durant la prèvia. Sí. Veurem si serà música fúnebre o...
1: En Pell Lluís Martí, per exemple, si la gent no...
0: En Pell
5: Lluís Martí, que per segona vegada abandona l'hogar.
0: Clar, en Pell Lluís Martí és entrenador, li conta en hora, que no sé, i en Jordi, jo crec que sí, però bé, en Pell Lluís Martí és entrenador, és la seva principal professió, i va entrenar a l'U d'Eivissa, se'n va anar al programa, era comentarista, va tornar comentant el partit de Mallorca, i ara és entrenador del filial de Mallorca, l'estima molt, però...
1: La seva clàusula, han fet calaix.
0: Està marcat de fitxatges, també.
1: Però bé... I en Pell Lluís Martí s'ha marcat un de Michelis.
0: S'ha marcat un de Michelis, exacte, ha fugit.
1: Això és així.
0: I li haurem de passar els comptes, però tenim col·laboradors que sí que tornen. Xisco Nadal, qui no sap qui és en Xisco Nadal.
2: No. Va fer bé feina aquí a la ràdio.
0: Crec que sí, a la tele també.
2: Ah, també.
1: És un per tot.
0: Què serà, la segona temporada en Xisco, Toni, o la tercera, ja?
5: No, crec que és... No, la tercera.
0: I en Xisco, ja un expert.
1: Ha après molt, I nosaltres d'ell...
5: Bé, però està molt bé dir, companys, que en Xisco Nadal tothom el coneix en un rol...
0: Sí, i aquí en fa...
5: Programes d'IV3 Televisió i IV3 Ràdio, però, clar, nosaltres... El motiu cridaner és que en Xisco Nadal, que no li agrada gens l'esport, tot i que el practica... Però, clar, no li agrada gens, és a dir... En Xisco Nadal, amb tot el carinyo del món, crec que no sap ni qui és el porter del Mallorca ara mateix.
0: Però
5: aquest fet mos va molt bé perquè ell és el que mos conta quin és per ell l'assumpte de la setmana, que evidentment no té res a veure amb el futbol, però que sempre mos fa una riaia i mos ajuda a passar aquest tràngol de nervis abans.
0: Exacte. Sí, el que dèiem abans, a treure un poc a sa gent, no?, de no estar pensant tot el temps en el partit, o els nervis, perquè un bon mallorquinista sempre té aquests nervis previs. Juanga, qui més continuarà?
1: Mario Ormaetxea, el nostre míster.
0: Ell sí que en sap i molt de futbol, eh?
1: Té moltes ganes i nosaltres tenim ganes d'escoltar-lo. I com no vos perdeu, Araneu Sánchez, la nostra lingüista.
2: Aquesta secció m'agrada molt.
1: Li donem una volta.
0: Tindrà novetats, no? Tindrà, sí.
1: Sí, Araneu, li donem una volta en aquesta secció i no només hi haurà errades lingüístiques.
0: És que formam, també, es posta a Sant Jordi.
2: Sí, clar, és escola.
1: Sinó que, a més, Araneu ens durà pífies cridaneres, per dir-ho d'alguna manera.
0: No les trobarà, però...
1: Que passem aquí i bons moments per recordar dels diferents programes. Jo he de dir que en Terrades i jo, amb aquest tema, anem de la mà. Estic molt excitats, aquesta temporada. Estic molt excitats.
5: No sé de què parla, però sí.
1: Perquè nosaltres, la temporada passada, vam apostar i seguim apostant, i aquesta és la seva temporada, per en Cito Lubumbo.
2: Sí,
5: correcte.
0: I ha fet nostre,
1: una pretemporada impressionant.
0: Impressionant.
1: Aquesta serà la temporada d'en Cito Lubumbo, i jo després de veure la pretemporada del Mallorca, ho vaig dir en directe, i ho torno a dir ara mateix, sí. me vaig a la Cartuja, a una nova final de la Copa del Rei.
2: Això és el que necessiten els oients d'aquesta casa, els mallorquinistes. Sí. Bueno, sí, com ara com ho estàs escoltant, no. Però bé, no passa res, aquí hi ha espai per a tots. La qüestió, tornem allà mateix, perquè el tema és promesa. Ho dic que faré una promesa, que si el Mallorca puja, jo dic, faig la meva primera. Si el Mallorca puja a primera divisió, Xavi Ribé, copresentador de Xiu Xiu, vendrà en el vostre programa i en directe dirà que estic molt content que Esports en Joc estigui en el Canal 1 i que Xiu Xiu estigui en el Canal 2 i que us el millor programa de ràdio i dir això.
3: Molt saber. M'apareix...
4: Apunta
3: molt alt.
2: Serà trair el nostre programa.
3: No podrem igualar mai.
2: Ha de ser una cosa que tingui un pot de substància.
0: M'agrada.
1: Podries afegir que en Inés Mateu és la pitjor presentadora d'IB3. Això és una broma.
0: O sigui,
1: Inés,
0: estava cansa ja de rebre, també.
1: Estava cansa, una altra vegada, però si tu...
0: No ho sé, sí.
1: No, tu...
0: Jordi, Nora, vols sumar-vos a promos o no?
5: És un escàndol.
0: És un escàndol, és
5: Jo ja no estaré aquí.
1: El tema de
5: Nines...
1: Jo...
0: El tema que
1: hem de tractar,
0: també. Ah, és que estic xerrant de Nines i Nora és aquí també per aquest estiu, que jo la fitxaria, això, xerrant de fitxatge. Ja, ja, sí. Alerta, Toni.
3: Vos ha quedat un col·laborador, ja hi ha un espai.
0: Hem d'apuntar.
4: Apunta.
0: De Nora la perdonen la promesa, Jordi. Què faries?
2: Els cabells de...
4: De rapes.
0: Que faria? En Gavi, no? De color magenta d'IB3.
3: És que no ho faré, també.
0: No, una promesa?
3: Una promesa seria, per exemple, me faig soci del Mallorca si puja a primera.
0: Molt bé.
2: Molt bé, per qui ho paga? Ho pagues tu o pagues Xiu Xiu?
3: Ho paga Xiu Xiu.
0: No?
3: La promesa l'hem fet a Xiu Xiu.
1: D'acord. Jo ja t'he pensat la meva. No sé si en Toni Terrades, sí, que l'altre dia ho parlàvem, com ho van trobar...
0: Ja tens pensat la teva?
1: Ja tens pensat la meva. Hi ha alguna influència que tu saps.
0: Ah, d'acord.
1: I no sé si en Terrades té pensada la seva, ja.
5: Jo estic dubtant entre un parell, però una de les que agafa cada vegada més força... És que si el Mallorca puja
1: però
5: primera...
1: No ho digui.
0: Deixa't enterrar.
2: Un titular.
5: Però jo sempre... Clar,
1: una pista,
5: un
1: sí.
5: Una pista. Un tatuatge en sa cara de qualcú.
2: M'agrada
1: aquesta.
2: Juanca, un titular és teu.
1: Un titular del meu. És que en tenia dues, i també estic dubtant, però el meu serà... Molt cridaner.
2: Això és sensacionalisme.
0: Bé.
1: El que podria ser, serà.
2: Molt bé, Marta.
0: Jo no ho diré perquè encara no ho sé. No tinc ni idea. No me la vull jugar molt, perquè jo crec que hi ha moltes possibilitats que el Mallorca pugi, i no vull que sigui alguna cosa que després digui, ai, Déu meu.
1: Te l'has de jugar.
0: Però sí, però alguna cosa que jo que sé, que tampoc me suposi. Evidentment, res d'espel, ni res de té arma, ni res d'això, perquè, mamó, no.
1: Jo tampoc.
0: Tu tampoc te té arma.
2: Pots jugar amb la barba.
1: Pots jugar, sí.
0: Sí. Bé, hi ha molta, com veus, moltes sorpreses que bé, les sabrem dissabte. Res, era un poc per convidar-vos a tots a escoltar aquest programa que va sortir a Sagrella, perquè érem de vacances, com és lògic, amb l'aturada de la Lliga, però tenia moltes ganes de tornar. Toni, darrer dia de vacances, un pot de xiu-xiu aquí, un pot de volen saber què faràs.
1: Què has fet?
0: Conta-nos algun secret, algun xiu-xiu per la gent del programa.
5: No he aturat, què he fet? Oh, és que he fet moltes coses, lots. I moltes no són...
0: No són
5: aptes per aquesta hora de programa.
0: La darrera festa que vas anar.
5: No, jo crec que IB3 Ràdio, això també hauríem de començar a negociar, necessita un programa de matinada.
0: Què faries tu?
2: A mi em posa veu, Toni Terrades, posa veu de programa de matinada. Imagina que jo som un oient que te deman... per un consell romàntic, que jo soc persona que m'agrada, jo no l'he agradat. Què me diries?
5: Bon vespre, Xavi. Que te lleves a son.
0: Que te lleves a son. Jo ho veig, però en Enterrades i tu, Juan. Vamos, seria un programa d'èxit. Perquè bé, mos ha deixat ja una pista de cafès d'estiu, moltes matinades.
1: Li podem fer una darrera pregunta, Dali. Ràpidament. A la pretemporada també ho han demanat. Retransmissió. Sí, sí. Aquí has enyorat més i aquí no has enyorat...
0: Clar, és que li va faltar fer-te-la.
1: ...despostres en joc durant aquest estiu.
5: He enyorat moltíssim, però moltíssima, una cosa...
1: Extraordinària.
5: Loca. Sí, extraordinària. Espera, estic pensant.
1: T'ho posava contra, clar.
5: En Pau Cendrós.
0: I aquí no.
1: I aquí no.
5: I no he enyorat gens ni mica a la Marta Sampa.
0: Molt dolent.
2: Toni Terrades, moltíssimes gràcies.
5: Gràcies.
0: Jo sé que eres en
1: res. Sí, diu... Serà divertit i sobte, que ningú s'ho perdi.
2: Bé, espostres en joc. Marta Sampas, de la banqueta, també a Juan Gabaussà. Moltes gràcies per aquesta... Gairebé aquest 20 minutet de treva. Però la guerra continua entre Xiu-Xiu i Voltros,
0: Molt bé,
1: vos
0: estimem.
1: Vos que seguiu amb la mateixa línia i perquè, si seguiu igual, nosaltres serem millors.
2: Que Déu, que mos heu eclipsat abans.
1: No m'ho xerri d'eclipsi.
2: No, ja. M'ho has dit que mos heu
1: eclipsat. M'ho va bastar.
2: Has entrat aquí i dit, no vos volem eclipsar. No. Sap per què? Perquè vosaltres sou la lluna i nosaltres el sol, que ho il·luminem absolutament tot.
0: Oh, però a mi la lluna m'encanta, també.
2: Ah, més lunàtica.
0: Ho compro, com, sí. Molt.
2: Molt bé. No, estimats, fora broma, moltíssimes gràcies. Hem arribat d'aquesta manera a Xiu-Xiu número 451, Jordi Suárez.
3: Molt ben demà.
2: Nora Oliver, molt ben demà. Nora, demà esteu darrer dia,
0: Sí.
2: Bones, A veure què passarà. Però bueno, escoltau, oients, també gràcies a vosaltres. Molt ben demà, mos sentim.
6: Hallo, wo ist der Bus, nach Las Palmas zu fahren?
3: Toma, ja.
6: Demà hi ha uns clients que busos des d'aquí per anar a les Illes Canàries no teníem.

0: Són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
0: Bon dia. Més de 12.300 joves van abandonar les Balears en un any. Són xifres del 2024, les darreres de què disposa l'IBESTAT, que mostren com s'ha triplicat en una dècada el nombre de persones d'entre 25 i 34 anys que van emprendre una nova vida a l'estranger. Tot i que, teòricament, la marxa de l'economia és millor ara que fa 10 anys, els experts apunten a l'elevat cost de vida a l'arxipèlag com un dels factors més determinants. Precisament ahir van conèixer la dada d'inflació, que puja, segons l'Institut Nacional d'Estadística. Els preus són ara, a les Balears, gairebé un 4% més alts que fa un any. Són 3 dècimes per damunt de la mitjana estatal. És divendres 14 d'agost. I els bombers d'Eivissa van controlar a les 9 del vespre l'incendi a la Fundació de Xalles al polígon Montecristo de Sant Rafel.
2: La intervenció dels bombers va ser ràpida perquè tenen la central molt a prop. Així i tot, va costar unes hores controlar-lo i va haver moments de nervis perquè, tot i ser un polígon industrial, a Montecristo hi ha habitatges encaixats entre les naus. Finalment, el foc no es va apropar.

0: Sobre les causes, tot apunta a un estrès tèrmic del material per onada de calor continuada.
1: I Emergències ja ha fet el balanç definitiu de l'eclipsi. Van atendre 2.300 telefonades durant la jornada del fenomen.
0: L'incendi d'una embarcació amb 3 tripulants, l'accident d'un altre amb 5 evacuats, algunes caigudes i situacions relacionades amb el trànsit varen ser les principals incidències d'una jornada en què varen participar més de 2.500 professionals. El director general d'Emergències és Pablo Garrit.
2: La información y la comunicación previa han permitido el comportamiento seguro y la concienciación de la población.
1: I les Balears i la resta de comunitats del Partit Popular han rebutjat tractar en la pròxima conferència sectorial d'infància l'atenció dels menors migrants que han arribat a Ceuta.
0: Segons l'executiu, no es pot parlar de repartiment o trasllats entre comunitats autònomes sense disposar de dades certes sobre la situació actual. Això, mentre la ministra Cira Rego demana a les comunitats que estiguin a l'altura.
1: I en els esports, el Mallorca comença demà la temporada segona divisió. Gavi Fortesa, bon dia.
3: Bon dia, serà a partir de les 9 i mitja Somos contra el Valladolid i l'entrenador Luis García ja podrà comptar amb Adrián Liso, oficialment jugador del Mallorca des de Llora Baixa. Qui ja no serà és el colombià Johan Mojica, que ha fitxat pel Getafe de primera divisió. D'altra banda, en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal juga avui a Manacor el primer amistós de pretemporada. Serà contra l'Sporting de Portugal, un partit que reedita la darrera final de la Champions entre amb dos equips. El partit se jugarà a les 9 del vespre al pavelló Miquel Àngel Nadal.
1: I pel que fa al temps, quina jornada ens espera avui? Xesca Cifra, bon dia.
4: Bon dia, ens espera una jornada per començar de tranquil·litat, amb el cel ara gairebé destapat, però a partir de migdia creixeran alguns núvols, sobretot a punts del centre de Mallorca, i que de manera però bastant puntual deixaran qualque ruixat, fins i tot podem sentir també qualque tronada. Arribada de núvols alts, per tant una hora baixa de cel una mica més enterbolit, però en conjunt tranquil·litat, i una altra vegada serà un dia de calor extrema. Tornarem a tenir valors entre els 37-38 graus a punts de Mallorca, arribarem als 36 a Menorca, i també a Eivissa i a Formentera fins i tot als 35-37 graus. Per tant, situació encara molt mala de dur, amb molta humitat, la situació marítima serà tranquil·la, tindrem marejol, les zones no passaran de mig metre, amb el vent que en conjunt bufarà del sud-est de xaloc amb una mica d'embat. I el cap de setmana estarà dominat també per aquesta variabilitat. De fet, demà aquests ruixats que poden caure avui de manera puntual es poden estendre una mica més, sobretot a l'entorn de Mallorca, i també poden arribar a Menorca, però serà durant les hores centrals del dia, no durant tota la jornada. De fet, al matí tornarà a ser ben tranquil. I diumenge una situació ben similar. Diumenge la temperatura ha de començar a davallar, però així tot la calor serà d'estiu de ple, encara màximes que es poden atracar a 36 graus. Han tingut un vespre encara molt calorós, mal de passar, amb 26 graus ara a Ciutadella, també a Formentera, 27 graus a Eivissa i 28 graus a Palma.
1: I de paciència, de moment, amb aquesta calor tan elevada, amb aquestes temperatures elevades. Ara són les 7 i 5 minuts, amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Cristina Bausà, Toni Sastre i Lluís Hernández a la redacció. Començam.
5: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: En la darrera dècada s'ha duplicat el nombre de joves que han partit a viure a l'estranger. Si l'any 2014 van ser poc més de 3.000 els joves d'entre 25 a 34 anys que varen emprendre aquesta nova vida fora de l'arxipèlag, les darreres xifres recollides per l'Ibestat apunten que el 2024 van emigrar uns 6.100 joves. Si agafem per a dades més globals, tant d'aquells que han anat cap a l'estranger com dels que van partir cap a altres comunitats autònomes, la xifra s'eleva a més de 12.300, aquells que han deixat les Balears.
0: El catedràtic emèrit de Geografia Humana de la UIB, Pere Salvà, explica que el perfil del jove d'entre 25 i 34 anys que se'n va a viure a l'estranger té un nivell d'estudis elevat, és universitari, i se'n va per formar-se a fora, diu, Salvà, tenen unes bones condicions laborals i de qualitat de vida, i sovint el retorn a les illes és difícil.
6: El retorn aquí també és quasi ara impossible, perquè moltes vegades, primer de tot, no troben lloc de feina, segon, estan mal remunerats, i pues, mal remunerats d'un punt de vista, diríem, del nivell tècnic que tenen, o el nivell universitari que tenen, i per altre, aquí tenim unes condicions d'un increment de vida, ja sigui a nivell d'habitatge o a nivell de la sereta, de la compra.
0: Salvar
1: detalles.

0: que els joves, Salvar detalla que els joves venen d'altres territoris també de l'Estat i que procedeixen principalment d'Andalusia, Madrid i Catalunya. En aquest cas, l'expert afirma que aquests joves, passats uns anys, se'n van ja que el cost de vida els ofega. A més, cada vegada se'ls fa més cost amunt venir a viure aquí.
1: Que moltes vegades posteriorment retornen allà perquè la qualitat de vida, l'encariment de la vida d'aquí també és molt alta, de vegades que no compensa tenir feina, sinó que se'n torna cap a allà. Jo amb això ho he vist en gent que havia vengut aquí, gent de Romania, gent de l'Europa de l'Est.
0: El president del Consell de la Joventut, Pau Emili Muñoz, assegura que si l'emergència de l'habitatge continua, més joves partiran fora de les illes i lamenta que la fuga de talent cap a l'estranger és un drama humà i econòmic.
2: Clar, l'Estat gasta molt de dobbers en educació, en sanitat pública per un jove que després, quan està en edat de fer feina, produir i, per tant, retornar a l'Estat, si per això s'ha fet amb aquesta persona, se veu obligat a anar-se'n a una altra banda. Tant això també, diguéssim que és un drama.
0: Muñoz recorda algunes xifres preocupants. Tan sols un 15% dels joves de les illes s'han pogut emancipar. Estan parlant d'una de les xifres més baixes dels països de la Unió Europea. Malgrat aquestes dades, l'estadística també demostra que continua el flux de joves que venen a viure a l'arxipèlag. L'any 2024 n'arribaren prop de 8.000 procedents d'altres comunitats autònomes, uns nombres que es mantenen estables en la darrera dècada. Una d'aquestes joves que ha vengut a viure a Mallorca és una Maria Torices, va venir a Mallorca per fer un màster i aquí va trobar feina, però reconeix que l'elevat preu de l'habitatge fa insostenible la vida dels joves aquí.
3: Na Maria és educadora social i va venir fa 3 anys, quan va acabar la carrera universitària. La seva intenció era formar-se, però quan va acabar li va sortir una oferta de feina. Ha viscut a una casa compartida al centre de Palma i ha arribat a pagar 460 euros més despeses per una habitació. Ella és d'Aguilar de Campo, un poble de Palència, i assenyala que a Lleó una habitació costa 220 euros, amb despeses incloses.
4: Sí que es verdad que encontrar pisos o habitaciones no es necesariamente difícil porque hay varias páginas y plataformas donde aparecen ofertas, pero el verdadero problema es el precio, ya que la mayoría de veces es desorbitado. Justo hasta ahora he vivido en una casa muy grande en el centro de Palma, aunque sí que es verdad que era muy antigua, y pagaba prácticamente lo mismo por una habitación que lo que pagaba por una casa entera cuando vivía en León.
3: Ara, Ana Maria viu als afores de Palma, però lamenta que els preus són també elevats. Aquesta jove reconeix que l'alt cost de la vida li fa replantejar el seu futur a l'illa.
4: És una situació que condiciona mucho la decisió de quedar-se aquí en la isla, especialmente para quienes venimos para trabajar y tenemos unos salarios que no siempre están en consonancia con el coste de la vivienda. Y bueno, de momento sí que es verdad que tengo en mente quedarme unos años aquí, principalmente porque en mi zona, que es Palencia, apenas hay ofertas de trabajo para educadoras sociales.
0: I no només són els preus de l'habitatge allò que pugen. L'IPC, la dada general d'inflació, va pujar el juliol a les Balears fins al 3,9%, 3 dècimes per damunt de la mitjana estatal, i s'enllacen 3 mesos consecutius d'increment. Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, les illes continuen sent de les comunitats amb l'encariment més elevat de tot Espanya, després de Cantàbria i Galícia.
3: Aquesta conjuntura econòmica fa que la societat tingui de cada vegada manco capacitat de compra, així va explicat Guillem López Casasnovas, que és economista, catedràtic i assessor.
5: Els salaris pateixen una erosió en termes de capacitat de compra. Per tant, els que pensaven que en 100 comprarien no sé què, ara en necessitaran 103.9.
3: Un increment que s'anota en la cistella de la compra, però també en els restaurants i hotels, seguit de l'habitatge, l'aigua, electricitat, gas i altres combustibles. Una pujada que preocupa i Casasnovas ho atribueix a la manca de competitivitat i a la gran demanda externa.
5: Si tens un IPC general molt alt, vol dir que en termes reals aquests salaris donen per menys. Si, a més, de la més d'alimentació, que són els que haurien de ser els més necessaris que arrossegués l'hostaleria per allò de que comprant producte local, etc., creixen tan poc, un 1,5% respecte de pernotacions, un 10%, etc., vol dir que ni els pagesos nostres ni els subministradors estan aprofitant el que és la demanda externa.
3: Dèiem que els carburants s'han tornat a encarir i precisament a causa de la inflació el govern espanyol ha anunciat que a partir del setembre la rebaixa l'import sobre els hidrocarburs aplicable al gasoil, que ara és de 10 cèntims per litre, s'elevarà a 20 cèntims, i és que la benzina costa ara 20 cèntims més per litre que el febrer i el dièsel 36. De manera que es troben prop dels màxims assolits d'ençà de l'esclat del conflicte a l'Orient Mitjà, només 9 cèntims per litre per davall.
0: Són les 7 i 12 minuts. Es continuen produint talls de subministrament elèctric a diferents indrets de les Balears. En els darrers dies hi ha hagut apagades a Ciutadella, a Eivissa, a Formentera, a Palma, a Alcúdia i a Pollença. Els veïnats i els propietaris dels comerços, hotels i restaurants es mostren descontents amb la situació. Així ho lamenten Tòfol Torres i Isabel Reinés, que són restauradors d'Humoll.
6: Dissabte se'mos va tallar el llum des de les 10 del vespre fins a les 4 del sendemà de cap vespre. I la setmana passada ja van ser 3 les vegades que el vespre se'mos apaga el llum.
7: Veïnat, ha hagut de posar una alternadora degut a que cada dia se'n va el llum. Fins aquí hem arribat.
0: Per això reclamen solucions a Endesa. La companyia elèctrica encara no ha tret conclusions oficials sobre quines són les causes, però tot apunta a un estrès tèrmic del material per l'onada de calor continuada, ja que les altes temperatures impedeixen que els cables es refredin durant el vespre.
3: L'empresa subministradora assenyala que hi ha altres avaries que causen les panes elèctriques. Unes són les que tenen a veure amb el fusible, el qual s'obre per protegir la instal·lació i prevenir incendis. Una altra són les avaries de línia aèria, com la que hi va haver a Formentera dimecres, i una tercera són les de cable subterrani. I aquesta és precisament la causa que ha deixat la barriada palmesana de Pere Grau a les fosques, tal com vos explicàvem en aquest espai informatiu i en directe des d'allà fa 2 dies. Sigui com sigui, Joana Ferrà, que és la portaveu de la plataforma Flipau en Pere Grau, puntualitza que les instal·lacions del barri necessiten millores.
8: La xarxa interna és molt antiga i té molt de problemes, una sobrecàrrega ara amb aquesta calor també, no? Que ja s'havia de refer.
3: En aquest mateix sentit, el regidor d'Obres d'Alcúdia, Rafael Ferrer, afirma que les línies que enllacen els transformadors són molt antigues i que no han aguantat la pujada de càrrega de consum.
9: Ara mateix hi ha hagut zones afectades del Bercrés, que havia un transformador anant amb el pas, que s'ha espinyat una línia, ara l'estan reparant. Llavors, el Cudi Poble ja està arreglat i ara una era l'esport del Cudi. Pensa que aquestes línies tenen més de 40 anys, mai s'havien canviades i ara se posen noves. I aquest estiu, així com s'han anat espinyant, els han anat posant noves també.
0: I pot costar de creure, perquè encara fa molta calor, però just en aquesta època de l'any entram ja en el temps en què la probabilitat de pluges i inundacions augmenta. És per això que avui mateix es reuneix la Comissió per a la Gestió Integrada del Risc d'Inundació de les Illes Balears.
3: Serà a les 10:30, la capella del Consolat de Mai la presidirà la presidenta del govern, Marga Proens, també hi assistirà la vicepresidenta segona i consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles, i el director general d'Emergències, Pablo Garriz, tot quan fa poc més de 24 hores que han donat per finalitzat el pla Eclipval.
0: I també avui s'obre un nou accés al mòdul Interilles a l'aeroport de Palma. L'objectiu és facilitar el trànsit dels passatgers que viatgin entre les Balears i reduir així al màxim els seus recorreguts dins les instal·lacions aeroportuàries.
3: D'aquesta manera, els passatgers que parteixin des de l'aeroport de Palma cap a Eivissa o Mahó comptaran amb un filtre específic de seguretat situat de vora l'accés del mòdul Interilles. Pel que fa als passatgers que necessitin facturar equipatge, comptaran amb un itinerari més directe que l'actual, i tot això forma part del projecte d'ampliació de l'aeroport de Palma, que compta amb una inversió de 559 milions d'euros.
0: Són les 7 i 16 minuts. Els bombers d'Eivissa han donat per controlat l'incendi declarat ahir hora baixa al magatzem de la Fundació de Xalles al polígon Montecristo de Sant Rafel. Ha estat a les 9 del vespre, després d'hores d'actuació. David Ventura.
10: L'avís d'emergències es va donar a les 6:40 de la tarda. En aquell moment, havia dues persones fent feina a la Fundació de Xalles, que van poder escapar a temps. La ràpida intervenció dels bombers, que tenen el centre d'operacions a escassos metres del polígon, ha permès que les flames no es propaguessin a la nau ni tampoc a les cases colindants, tot i que es van viure moments de molts nervis. S'ha de dir que, tot i ser un polígon industrial, a Montecristo hi ha cases d'habitatges encaixades entre les diverses naus. Escoltem a dues veïnes que van ser les primeres sorprès en veure les flames.
11: Dijimos que, por favor, si los bomberos podían venir rápido porque el fuego se estaba expandiendo y era demasiado fuego que había allí. Y pues también temíamos por la vida de las personas y temíamos que se expandiera más y afectara, digamos, toda la zona.
12: Y más o menos comenzó a las 6:40 y algo. Y la gente seguía, estaba abierto y no sé si se daban cuenta, ¿no? Y después se expandió todito. Y vinieron después ya los bomberos.
10: Al magatzem cremat hi havia mobles i electrodomèstics. La Fundació de Xalles és una de les entitats del sector social més importants a l'illa d'Eivissa, amb programes d'inserció laboral per a persones sense recursos i una gran botiga d'objectes de segona mà.
0: I un jove haurà d'entrar a la presó per haver fet grafitis als trens dels serveis ferroviaris de Mallorca. L'Audiència Provincial li ha imposat una pena de 2 anys.
3: El jove ja havia estat condemnat a 1 any i 3 mesos de presó per un jutjat a Oviedo, però ha trencat la condicional i ara haurà d'entrar al centre penitenciari. El magistrat li imposa l'agreujant de reincidència per un delicte de danys a la propietat pública i aquesta és la primera vegada que es fa efectiva la pena de presó per fer pintades a trens.
0: I la Guàrdia Civil investiga la troballa de 2 cadàvers a 2 platges de Mallorca.
3: El primer és un home de 85 anys que ha aparegut surant a la costa de Serràpita. Segons els primers indicis, hauria pogut morir ofegat o a causa d'un problema mèdic. D'altra banda, el cos policial ha localitzat un cadàver en estat avançat de descomposició en aigües de Son Serra de Marina. Una de les hipòtesis és que sigui una persona migrant que tractava d'arribar a les Balears a bord d'una embarcació.
0: Escoltau l'informatiu matí d'Ivetres Ràdio.
13: Més sòl públic per impulsar habitatge assequible per a la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma només per a ciutadans en 15 anys de residència. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
14: Calor?
15: Moscars?
14: Gelats que se desfan massa ràpid?
16: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
15: Com les ganes de passar-ho bé.
14: I les converses que enganxen.
15: Les rialles.
14: La bona companyia.
16: Moda estiu activat. La millor companyia sona a Ivetres Ràdio.
17: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
18: A Ivetres Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
0: Són les 7:19. El Consell Insular de Formentera ha ordenat la demolició de diverses obres il·legals a un hotel de Punta Prima.
3: Les actuacions no tenien la deguda autorització. En concret, són obres d'ampliacions i també la construcció d'estructures, com ara un porxo o escales. La resolució desestima així les al·legacions presentades per l'hotel i confirma les conclusions dels informes tècnics i jurídics. A més, també ordena el restabliment de la realitat física alterada per altres actuacions que tampoc no disposaven de títol habilitant, entre les quals una piscina. Ara la propietat té 2 mesos per presentar el projecte de reposició i 1 any per executar aquestes actuacions.
0: I les obres a la carretera general de Menorca avancen. Segurament ho haureu notat si passeu habitualment. S'ha eliminat el desviament de la circulació a l'altura de Talatí, un punt que ha ocasionat queixes pels conductors pel risc i les molèsties que suposen. Samad Houman.
19: Els conductors poden tornar a circular pel traçat habitual dels 400 metres de la carretera general al seu pas per Talatí. Aquesta part de les obres han servit per rebaixar el terreny pel canvi de rasant projectat. Ha estat un punt conflictiu, causa de queixa dels conductors, i on s'han produït diversos accidents. Però que ja es pugui circular normalment en aquest tram no significa que s'hagin acabat les obres de la carretera general de Menorca. A la resta de punts es mantenen les feines de les excavadores i els desviaments provisionals en ple estiu turístic, per la qual cosa el Consell demana paciència i precaució. Recordem que aquest tram de la carretera general entre Maó i Alaior seguirà en obres en principi fins l'inici de l'any pròxim.
0: I a Eivissa, el Consell ha signat el conveni amb els 5 ajuntaments de l'illa del Pla Estratègic d'Inversions Municipals. En aquesta ocasió, el Consell destinarà una quantitat total de 4,8 milions d'euros en diferents projectes. David Ventura.
10: En aquest conveni són els ajuntaments els qui proposen les inversions i el Consell qui es compromet a cobrir fins al 75% del cost de les actuacions. Els fons es distribueixen segons un criteri d'extensió territorial i de població per equilibrar l'inversió entre els municipis. És Maria Fajarnés, consellera insular de Cooperació Municipal.
20: Parlam de carrers i carreteres, de seguretat viària, de xarxes municipals i d'espais públics. En definitiva, de projectes necessaris que tenen un impacte directe en el dia a dia de la ciutadania.
10: La principal aportació serà per Santa Eulària, amb quasi 1,5 milions d'euros per obres d'asfaltat a diverses vies del municipi. Sant Antoni rebrà també 1 milió per asfaltar carrers dels barris de Ses Païses i Can Bonet. Sant Josep obtindrà 1 milió per reformar diverses vies i millorar la seguretat de la carretera d'Escobells. L'Ajuntament d'Eivissa rebrà 900.000 euros per la reforma de carrers com els de Joan Gamissans i Josep Lluís Cert a Platja d'en Bossa. I Sant Joan, quasi 500.000 d'euros per, entre altres coses, millores al passeig marítim de Portinats.
0: Són les 8 i les 7, les 7 i 22 minuts. Aquests dies feim balanços d'un eclipsi total de sol que va impressionar tothom, quan ja es comença a pensar en els següents. N'hi haurà un el 2027 i un altre, un tercer, el 2028. Però seran diferents, no seran tan espectaculars. En 12 mesos hi haurà un eclipsi que alguns científics consideren el del segle per la seva durada inusual, tot i que les Balears es veurà només parcialment. Per tant, no quedaran totes les fosques, que és l'efecte que vàrem veure dimecres. Sí que produirà aquest efecte al sud de la península. I després, 6 mesos més tard, el gener del 2028, hi haurà un eclipsi anular.
3: En aquest cas, la Lluna passarà per davant del Sol, però la seva òrbita es trobarà una mica més allunyada de la Terra. Això farà que el satèl·lit no arribi a tapar completament el Sol i deixi visible un cercle brillant al seu voltant, conegut com anell de foc. Cada any es produeixen entre 2 i 5 eclipsis de Sol en algun punt del planeta, però les franges des d'on es poden observar com a totals rarament coincideixen repetidament sobre una mateixa regió. Per això, es considera un fet excepcional la successió de 3 grans eclipsis consecutius visibles des de la península Ibèrica i les Balears.
0: Tot això quan el govern ha destacat de nou el bon funcionament del dispositiu per l'eclipsi. Emergències va atendre més de 2.300 cridades durant la jornada de dimecres, amb 46 incidents directament relacionats. 34 a Mallorca, 8 a Eivissa, 3 a Menorca i 1 a Formentera.
3: L'incendi d'una embarcació amb 3 tripulants, l'accident d'una altra amb 5 evacuats, algunes caigudes i situacions relacionades amb el trànsit varen ser les principals incidències d'una jornada en què varen participar més de 2.500 professionals. El director general d'emergències és Pablo Garriz.
1: La informació i la comunicació prèvia han permitit el comportament seguro i la concienciació de la població y el apoyo que se les ha dado para poder decidir con información y con una comunicación previa ajustada, coherente, en tiempo y contrastada, que era muy importante, pues yo creo que ha sido uno de los éxitos.
3: La vicepresidenta segona i consellera de Presidència, Maria Antònia Estarelles, també va agrair el comportament cívic de la població.
21: L'objectiu principal s'havia complit, que la ciutadania estigués informada, no improvisada, i estigués preparada. No me cansaré d'agrair el comportament principal que va ser de l'èxit d'aquest dispositiu, és el comportament de la ciutadania.
0: I si per molts anar a la platja és un pla senzill d'estiu, per altres anar a la mà i banyar-se no és sempre fàcil. Per això la Creu Roja ha posat a l'abast d'una trentena de persones més grans de 65 anys unes sortides que, més que un bany, són una injecció de vida. Gemma Carrasco.
22: Una trentena de persones més grans de 65 anys tenen aquest estiu una cita amb la mà gràcies a Creu Roja. Alba Mariscal, és treballadora social.
23: El nostre objectiu és crear un espai on puguin compartir, no? Compartir experiències, puguin relacionar. I aquí, doncs, van assistir, en la calor que fa, doncs, que millor que fer-ho a la platja, que es puguin refrescar.
22: Les sortides formen part del projecte de Creu Roja contra la soledat no desitjada. Els recullen de casa a les 8 del matí i una hora més tard ja són a la platja. Allà cadascú gaudeix de la mà a la seva manera. Alguns fan una bona nedada i d'altres es refresquen asseguts amb ajuda dels voluntaris. Sentim Lluís Reinés, voluntari de Creu Roja.
24: És molt agradable, molt agraït veure que disfruten gent que no pot sortir, que s'hi dones vida, vamos. És, per això, la millora paga de la vida. Ara que estic jubilat, com més que mai.
22: Per a moltes d'aquestes persones és l'única oportunitat que tenen d'anar a la platja i ficar-se dins l'aigua i, sobretot, de compartir una estona amb altres persones. Sentim dues usuàries.
25: He fet moltíssimes de coses, moltes. Hasta les arribes en cavall. Brioneta, jo què sé. Bueno, era sàvia marxosa. Però ara, quan vaig un poc coixa, ja m'he hagut de limitar a les coses que no puc fer. I vist feliç el que tenc, i mira, 92 anys.
26: Nosaltres això és vida, perquè si no, no surts.
2: Nosaltres això és el més bo que ens poden donar.
22: Una activitat que, diuen, els dona molta vida, els fa sentir acompanyades i que els permet continuar gaudint de la mà.
0: I ara hem arribat a les 7 i 27 minuts. És moment de fer un cop d'ull a la premsa editada a les Illes. Avui les portades es centren en les diverses xifres que ens ha deixat l'eclipsi a l'arxipèlag.
3: Diario de Mallorca obre amb diversos residents que es varen perdre el fenomen astronòmic en la seva imatge de portada i apunta que Mallorca va tenir manco amb bossos el dia de l'eclipsi que en una jornada normal. Última Hora, per la seva banda, titula que l'eclipsi deixarà xifres històriques de turistes i residents a les Balears i la seva foto de portada és per un veïnat de la barriada de Sant Goleu en el seu pis envoltat d'enderrots que denuncia l'assetjament del propietari de l'habitatge. Pel que fa als digitals, Mallorca Diario destaca que al manco 20 persones varen ser ateses per lesions oculars després de l'eclipsi solar a les Illes. L'Ara Balears, per la seva banda, obre un reportatge dels residus que envaeixen la mà balear, que són principalment tones de plàstic, envasos i troncs. A Eivissa, el periòdico recull també les xifres de l'eclipsi a l'illa amb unes vendes triplicades en negocis d'hostaleria, i el diari també Eivissa destaca com el potent operatiu pel fenomen astronòmic va evitar incidents greus. I a Menorca, el Menorca, per la seva part, obre amb les més de 500 peticions que ha rebut la diòcesi de l'illa per la llei de nets, la gran majoria procedents de Llatinoamèrica.
0: I avui els principals titulars de la premsa estatal es fan ressò de la crisi migratòria que encara continua a Ceuta.
3: El País titula que el Marroc desplega l'exèrcit per prevenir una altra entrada massiva d'immigrants, i en la imatge de portada són per un grup d'immigrants que esperaven l'arribada d'aliments subministrats per la Creu Roja a la platja de Trampolín, a Ceuta. El Mundo destaca també el blindatge del Marroc per impedir noves entrades desplegades en el Tarajal amb 1.000 agents, canons d'aigua i concertines. ABC, per part seva, recull que Ceuta tem que hagi d'assumir la tutela de fins a 4.000 menors, amb la seva foto de portada precisament acompanyada per dos menors migrants al centre residencial de menors de Melilla. I La Vanguardia es fa ressò també de la crisi migratòria a Ceuta i diu que el govern central agilita les expulsions sumàries per buidar els carrers de la ciutat autònoma.
0: Recordem que aquests darrers dies han estat circulant a través de les xarxes socials al Marroc missatges que animaven els joves d'aquest país a intentar creuar de nou de manera massiva la tanca amb Melilla demà, dia 15. Per aquest motiu, aquesta qüestió centra avui tota l'actualitat, a bona part de l'actualitat, a les portades dels diaris publicats a Madrid i també a Barcelona, en el cas de La Vanguardia.

0: Hem arribat a les 7:30, ara és moment de repassar quins són els principals titulars d'aquest divendres. Més de 12.300 joves van abandonar les Balears en un any. Són xifres del 2024, les darreres de què disposa l'Ibestat, que mostren com s'ha duplicat en una dècada el nombre de persones d'entre 24 i 34 anys que van emprendre una nova vida a l'estranger.
1: Tot i que, teòricament, la marxa de l'economia és molt millor ara que fa 10 anys, els experts apunten a l'elevat cost de la vida a l'arxipèlag com un dels factors més determinants. Es Pere Salvà, catedràtic emèrit de Geografia Humana de la UIB.
2: El retorn aquí també és quasi ara impossible, perquè moltes vegades, primer de tot, no troben lloc de feina, segon, estan mal remunerats, i per altre, aquí tenim unes condicions d'un impediment de vida.
0: Precisament ahir van conèixer la dada de la inflació, que puja, segons l'Institut Nacional d'Estadística. Els preus són ara a les Balears un 3,9%, gairebé un 4% més alts que fa un any.
1: Són tres dècimes per damunt de la mitjana estatal. L'economista, catedràtic i assessor Guillem López Casasnovas ho atribueix a la manca de competitivitat i la gran demanda externa, a més, indica que ressenteix els sous.
3: Els salaris pateixen una erosió en termes de capacitat de compra. Per tant, els que pensaven que en 100 comprarien no sé què, ara en necessitaran 100.9.
0: Els bombers d'Eivissa van controlar a les 9 del vespre l'incendi a la Fundació de Xalles al polígon Montecristo de Sant Rafel.
1: La intervenció dels bombers va ser ràpida perquè tenen la central molt a prop. Així tot, va costar unes hores controlar-lo i hi va haver moments de nervis perquè, tot i ser un polígon industrial, a Montecristo hi ha habitatges encaixats entre les naus. Finalment, el foc no es va propagar a altres immobles i ningú en va resultar ferit.
0: Per cert, que les Balears entraran a l'època de l'any en què la probabilitat de pluges torrencials augmenta i avui mateix es reuneix la Comissió de Risc d'Inundacions.
1: La temperatura alta de la mà pot provocar tempestes fortes d'ara i fins passada la tardor, en un moment en què conviuran la sequera amb les possibilitats de pluges torrencials. Avui, DEA, a Mallorca, aplica restriccions d'aigua a alguns nuclis del municipi per moderar-ne el consum. I serem en directe en aquest informatiu.
0: Tot això quan es continuen produint talls de subministrament elèctric a diferents punts de les Balears.
1: Particulars, restauradors i administracions locals lamenten les molèsties i pèrdues que això comporta.
4: Veïnat, ha hagut de posar una alternadora, degut a que cada dia se'n va un llum. Fins aquí hem arribat.
1: Tot i que la distribuïdora Endesa encara no ha tret conclusions oficials sobre les causes, tot apunta a un estrès tèrmic del material, però nada de calor continuada.
0: I ja tenim el balanç definitiu de l'eclipsi fet per emergències, que indica que van atendre 2.300 telefonades durant tota la jornada de dimecres.
1: L'incendi d'una embarcació amb tres tripulants, l'accident d'una altra amb 5 evacuats, algunes caigudes i situacions relacionades amb el trànsit varen ser les principals incidències d'una jornada en què varen participar més de 2.500 professionals. El director general d'emergències és Pablo Garriz.
5: La informació i la comunicació prèvia han permetit el comportament segur i la conscienciació de la població.
0: I les Balears i la resta de comunitats autònomes del Partit Popular rebutgen, tractant la pròxima conferència sectorial d'infància, l'atenció dels menors migrants que han arribat a Ceuta.
1: Segons l'executiu, no es pot parlar de repartiment o trasllats entre comunitats autònomes sense disposar de dades certes sobre la situació actual. Això, mentre la ministra Cirà Rigó demana a les comunitats que estiguin a l'altura.
0: I avui s'obri un nou accés al mòdul Interilles a l'aeroport de Palma.
1: Els passatgers comptaran amb un filtre específic de seguretat situat de vora l'accés del mòdul amb l'objectiu de reduir al màxim els recorreguts dins les instal·lacions aeroportuàries.
0: I ara és moment de conèixer quina jornada ens espera avui meteorològicament. Xesca Cifra, bon dia.
6: Bon dia. Començam amb tranquil·litat, però a partir de migdia tornaran a créixer els núvols, avui a punts de, sobretot, interior de Mallorca. Deixaran l'ambient un poc més variable, migdia al centre de Castilla, i de manera puntual també deixar qualque ruixat, també poden sentir qualque tronada, però a la resta de l'arxipèlag el temps tornarà a ser ben tranquil, amb cel mig ennigulat per l'arribada de qualque nígol alt. Ara el començam amb el cel ben destapat, però han d'arribar aquests nígols prims a poc a l'arxipèlag. Atenció, per tant, en aquestes ruixades, que de moment avui no sembla que hagin de ser gaire importants, però sí que es repeteixen demà dissabte, i demà sí que s'estendran una mica més al territori de Mallorca i també arribaran a Menorca. La temperatura, de moment avui, continua elevada. Una altra vegada màximes entre 37 i 38 graus. Sí que davalla una mica a punts del ponent i sud de Mallorca, on ahir varen ser molt altes. Aquí sí que quedarem amb valors 2-3 graus inferiors als d'ahir, però així tot, calor d'estiu de ple. A Menorca màximes entre els 33 i 35 graus. I a Eivissa i Formentera ens tornarem a enfilar una altra vegada fins als 38. Per tant, calor d'estiu de ple fins i tot superior. La mà tranquil·la, avui amb marejol, ones que no sobrepassaran del mig metre d'altura. El vent en general bufarà del sud-est, de xaloc, amb una mica d'embat. I el cap de setmana, això que deia, demà dissabte, intervals de núvols a migdia, amb possibilitat de ruixats i amb tempesta a punts de Mallorca, sobretot al centre, també a Menorca, amb Eivissa Formentera una mica al marge, amb el cel més assolellat durant tota la jornada, i diumenge es pot tornar a repetir aquesta mateixa situació. En conjunt, tranquil·litat al matí, però creixement de nuvolades a partir de migdia. I tant demà dissabte com diumenge, la temperatura és semblant. Per tant, encara temperatures màximes que en molts punts arribaran a superar els 36 graus. Ara, per començar, tenim 23 graus a Maó, Ferreries, 25 a Inca, 26 a Palma, a Eivissa i 24 graus a la Sabina.
7: Informatiu Matí. Esports.
0: I el Mallorca comença demà el seu camí a segona divisió amb l'objectiu de tornar a primera. Gavi Fortesa, bon dia.
8: Bon dia. L'equip de Luis García s'estrena a Somos contra el Valladolid. Luis García ha assegurat que l'equip arriba preparat per a l'estrena, però ha advertit de la dificultat d'un partit que serà molt exigent i en què el marge per l'error serà molt reduït.
9: Creo que llegamos preparados a esta primera jornada para competir bien. Pero tenemos que seguir creciendo. Está claro que cuando hay un entrenador nuevo y ideas nuevas, pues no basta con 5 semanas para asentarlo todo. Pero sí es cierto que ha sido una pretemporada muy buena, muy positiva en ese sentido, independientemente de los resultados, que muchas veces es lo único que se fija a todo el mundo. Creo que el crecimiento ha sido claro y poco a poco vamos evolucionando, que es lo que buscamos.
8: El tècnic vermell espera un partit molt exigent davant un rival que també parteix amb l'objectiu de tornar a primera.
9: Y va a ser un rival muy difícil, no tenga ninguna duda de que va a ser muy difícil, de que vamos a tener que hacer las cosas muy bien para poder sacar el partido adelante, estar muy atentos, construir de manera adecuada, defender muy bien balón parado. Vamos a tener que hacer un partido redondo para poder ganar. Nadie durante las 42 jornadas, os garantizo, nos va a regalar ningún partido. Vamos a tener que ganarlo nosotros y el resultado va a ser consecuencia de lo que hagamos en el terreno de juego.
8: El davanter Adrián Lisso ja és oficialment jugador mallorquinista. Lisso va passar ahir la revisió mèdica al matí i l'hora baixa va signar el seu contracte, que recordem és una cessió aquesta temporada i amb opció de compra obligatòria a final de temporada per 4 anys més. Escoltam el jugador.
10: Un jugador que está dispuesto a jugar también en cualquier posición donde le ponga el míster y en cualquier posición pues a darlo todo. Y muy contento por afrontar este desafío y de estar en un club tan grande.
8: Això sí, el mercat continua obert i Luis García també ha parlat de possibles moviments. El Mallorca continua pendent de la possible arribada d'un altre davanter.
9: Y tratamos de buscar siempre la mejor solución. Es cierto también que Cerdá en un momento dado puede ocupar esa posición, cito, pero no son nueves como tal. Bueno, siempre tratamos de mejorar. Lo más importante es no focalizar solo los goles sobre una posición. Tenemos que intentar que mucha gente participe dentro de esa suma de goles. De esa manera seremos más imprevisibles. Pero es cierto que es importante tener gente con gol dentro de la plantilla.
8: I pel que fa a les sortides, caldrà estar pendents d'Abdon Prats, Antonio Sánchez i David López. Per cert, que ahir ja es va fer oficial, Johan Mojica posa punt i final a la seva etapa com a jugador del conjunt vermell. El Mallorca va agrair al lateral la seva feina i el seu compromís durant la seva etapa al club i li va desitjar molta de sort en el futur professional. El jugador continuarà la seva carrera al Getafe. Mentre el Valladolid prepara el partit amb la incertesa de quants jugadors podrà tenir disponibles, Fran Escriba. El conjunt castellà compta amb una trentena de futbolistes en dinàmica del primer equip, però de moment només en té 15 inscrits. El tècnic del conjunt vallisoletà ha elogiat el Mallorca a la sala de premsa.
11: Y no es una plantilla nueva, sino me refiero a jugadores ya con mucha experiencia en primera y en segunda división, los centrales, me refiero, es que en todos los lados tiene jugadores de mucho nivel, por supuesto en el medio como Orlanes, Jarder, Pablo Torre, jugadores de mucho nivel, y arriba yo creo que se han reforzado también muy bien. La verdad es que creo que es una muy buena plantilla, no tengo ninguna duda, con independencia que nuestra primera y única idea es ganar, pero sí que no tengo ninguna duda de que va a ser uno de esos equipos que va a estar entre esos seis primeros. Eso sí que no la tengo.
8: Ja ho sabeu, demà torna Esports 3 en joc a partir de les 7 del capvespre amb el Mallorca Valladolid. Però la segona divisió arranca avui amb l'enfrontament entre la Reial Societat B i el Castelló. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal estrena avui els amistosos de pretemporada amb un partit de màxima exigència contra l'Sporting de Portugal. Serà la reedició de la darrera final de la Champions i es disputarà a les 9 del vespre al pavelló Miquel Àngel Nadal de Manacor en el marc del Memorial Miquel Jaume. El tècnic del conjunt mallorquí, Antoni Vadillo, reconeix que l'equip afronta aquest primer amistós una mica prest, però considera que és una bona prova per a començar a agafar ritme davant un rival de molta entitat.
12: Es un partido que llega un poco pronto, porque llegamos, además, ambos, tanto Sporting como nosotros, empezamos el mismo día la pretemporada, llegamos con pocas sesiones, ellos han jugado un par de amistosos ya, con rivales de menor entidad. Es un partido de muy buen nivel para el poquito tiempo que llevamos entrenando, ¿no? Pero bueno, insisto, es una buena piedra de toque, sobre todo para ver què volem ser esta temporada i si estem en el camí correcte o no.
8: L'entrenador del Palma també s'ha mostrat satisfet per haver pogut mantenir el bloc de la temporada passada, un factor que considera important per afrontar amb garanties el nou curs. El partit entre l'Illes Balears Palma Futsal i l'Sporting de Portugal començarà a les 9 del vespre i el podreu seguir en directe per IB3 Televisió.
0: Gràcies, Gavi. Així arribam a les 7:41. Ara feim una petita pausa i tot d'una vos parlam de la situació a Ceuta, amb posicions de nau enfrontades entre les comunitats autònomes i el govern espanyol.
7: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
13: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'has eixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
7: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
14: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
15: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se veia les campanetes.
7: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
16: Dissabte tornem. Serà espectacular.
17: A partir de les 7 del capvespre, Real Mallorca, Valladolid, a IB3 Ràdio.
18: Serà de Pinyol Vermell.
19: El debut de l'equip de Luis García a la segona divisió ho viurem a Esports 3 en joc, en una temporada...
20: Trepidant, apassionant, divertida.
19: Sí, Pau, sí. Increïble, increïble.
21: Això vull jo.
17: Amb un Mallorca que té l'objectiu d'aconseguir tornar a la màxima categoria del futbol espanyol.
22: A primera!
19: Dissabte, a les 7 del capvespre, Esports 3 en joc.
22: Que
19: repiqui! A IB3 Ràdio.
22: Que repiqui les campanes de la
7: seu! Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: Hem arribat a les 7:43. Les comunitats del Partit Popular han rebutjat tractant la pròxima conferència sectorial d'infància, que serà el 27 d'agost, l'atenció dels menors migrants que han arribat a Ceuta. En concret, s'han negat a incorporar a l'ordre del dia de la pròxima trobada un punt de debat sobre la crisi migratòria que pateix Ceuta.
23: En la reunió hi ha hagut representants de les direccions generals d'infància de totes les comunitats autònomes, llevat d'Aragó, Castella i Lleó i Extremadura, on les competències d'infància són responsabilitat de vots. La ministra d'Infància, Cira Rego, ha dit a les seves xarxes socials que el bloqueig del PP és un símptoma de falta d'arguments, diu, i sobre la no participació de vots ha dit que ni són ni se'ls espera. Rego ha recordat que atendre aquests menors és una obligació política i legal, però ha assegurat que les comunitats han d'estar a l'altura.
0: El govern ha participat en la trobada i ha votat a favor del repartiment de 25 milions d'euros d'ajuda urgent per Ceuta. L'executiu considera que la ciutat autònoma necessita recursos, suport i solucions i lamenta que 15 dies després el govern espanyol encara no ha aclarit quants menors hi ha.
23: Segons l'executiu, no es pot parlar de repartiment o trasllats entre comunitats autònomes sense disposar de dades certes sobre la situació actual. La vicepresidenta segona, Antònia Estarelles, ha assegurat que el govern s'ha solidaritzat amb els menors migrants de Ceuta, però manté que les illes no poden acollir-ne més. Estarelles s'ha mostrat especialment preocupada per la situació que viu Formentera.
2: Formentera és una illa tensionada, molt tensionada, que ja no només és un tema econòmic, és un tema de poder tenir mitjans, i en tot això s'ha cruzat Ceuta, que té una situació molt delicada, i el que sempre dèiem, molt solidaritzant, però nosaltres no estem en condició de poder acollir més menors.
23: Estarelles també ha assenyalat que a Formentera no hi ha dotacions policials, tan sols compta, ha dit, amb agents de la Guàrdia Civil.
0: I encara sobre la crisi migratòria a Ceuta, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha anunciat finalment que no compareixerà al Senat sobre aquesta qüestió dimarts que ve i demana tractar-ho passat l'estiu. Una compareixença que havia sol·licitat la Cambra Alta a petició del Partit Popular.
23: La decisió de Robles s'afegeix a la mateixa posició que va adoptar dimecres el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. Tot això mentre el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, exigeix a Marlaska que retorni el més aviat possible totes les persones migrants que van entrar a la ciutat autònoma. Les autoritats locals les xifren en 10.000, mentre que interior o rebaixa a 5.000. Durant una reunió a Ceuta, el ministre ha reafirmat la bona relació amb el Marroc.
3: Y la cooperación y la coordinación en materia de extradiciones con el Reino de Marruecos, así como en cooperación judicial, siempre ha sido, es y será extraordinaria y excepcional.
23: Marlaska ha anunciat que Interior enviarà a Ceuta 45 policies per vetllar per la seguretat ciutadana i 20 funcionaris per agilitzar els tràmits d'expulsió perquè la ciutat autònoma recuperi la normalitat com més aviat millor.
0: I pendents també de la darrera hora de l'incendi de la Niebla a Huelva, que continua sense control. Les ratxes de vent preocupen de cara a les tasques d'extinció d'unes flames que ja han calcinat més de 31.000 hectàrees.
23: Durant aquesta matinada, els bombers s'han centrat en el flanc est de l'incendi. Si el vent disminueix, podran intervenir en els focus secundaris del foc que du actiu una setmana. Mentrestant, l'incendi a Les Penyes de Riglos o Osca segueix actiu i afecta ja unes 8.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar prop de 900 persones de 12 poblacions.
0: I el primer jutge del cas Leire apunta que Cerdán va pagar a l'exmilitant amb diners del PSOE pels seus serveis.
23: El magistrat indica que després dels registres efectuats en habitatges i empreses s'ha constatat que Díez hauria comptat en l'impuls i el suport intel·lectual i financer de Santos Cerdán, que hauria acordat remunerar l'exmilitant pels seus serveis amb el fons del partit.
0: El Ministeri d'Exteriors ha confirmat una víctima de nacionalitat espanyola al terratrèmol de Colòmbia i rebaixa la xifra de desapareguts de 75 a 12.
23: El govern colombià, per la seva banda, comptabilitza ja 281 víctimes mortals, 3.800 ferits i més de 300 desapareguts.
0: L'ONU, a la crònica internacional, demana moderació a Rússia i al Japó per evitar una escalada de les tensions després de la visita de Putin a les illes Kurils del Sud.
23: Les autoritats nipones ho qualifiquen d'inacceptable. Per aquest motiu han citat l'ambaixador rus a Tòquio per transmetre-li el seu malestar sobre aquesta visita a l'arxipèlag administrat per Rússia, però que el Japó reclama. Moscou, per la seva banda, defensa la seva sobirania, diuen, indiscutible sobre aquest territori.
0: Israel ha obert novament l'assentament de Ghanim, al nord de Cisjordània, més de 20 anys després de la seva clausura com a part del pla de retirada del 2005 aprovat pel llavors primer ministre Ariel Sharon.
23: Nacions Unides i la Unió Europea consideren que els assentaments a Cisjordània i Jerusalem Est són il·legals, segons el dret internacional. L'ONU té una llista negra amb més de 150 companyies vinculades de manera directa o indirecta amb l'activitat econòmica i el manteniment d'aquests assentaments.
0: I ara són les 7:48. Tornem a les illes perquè ho han destacat ja els titulars. Deià aplica des d'avui restriccions d'aigua. Els talls de subministrament no afecten el centre del poble, sinó altres nuclis del municipi, com és el cas de Llucalcari, Sampaltada, Ses Coves de Can Puigcerver, La Cala i la zona de la carretera fins a Solla. Fins a Deià s'hi ha desplaçat el nostre company Lluís Hernández. Bon dia, Lluís. Com han rebut els residents aquests talls d'aigua?
18: Bon dia, idò aquí a un dels pobles més cars per viure de Mallorca. Estem just davant d'un dels fons del municipi que ja rep els primers veïnats. Molts d'ells s'aturen per prendre un cafè i marxar cap a la feina. I d'allà és una zona ja molt privilegiada de la Serra Tramuntana que no té prou aigua per abastir a tots els residents. I com ja fan uns anys enrere, l'Ajuntament ha decidit restringir el seu subministrament a causa de l'increment poblacional dels mesos d'estiu, com també per la persistent sequera amb estius cada vegada més calorosos. Concretament, tallant el sector de Llucalcari i els voltants, cada dilluns, dimecres i divendres, sense data d'aixecar per ara aquestes restriccions. I els residents són comprensibles amb els talls de subministrament, però encara que també són crítics i apunten precisament a enfortir les restriccions per a les grans residències del municipi que hi ha al poble, com també per als diversos hotels i pensions del nucli urbà.
1: Bueno, natural que hi hagi restriccions, fa falta aigua, però també hauríem de tenir un poc en compte no donar tant de permisos per piscines. Hauríem de regular també aquestes coses.
4: Molt malament. Se queixen molt de que han de dur aigua, de que l'aigua val molt, de que duen 7 o 8 camions d'aigua diaris, però és que l'aigua la paguen tots. Nosaltres seguim pagant aigua. No mos descompten que han rebut ni mos lleven res. Si cada turista que ve li fessin pagar 50 euros d'aigua en els hotels, a les cases de lloguer vacacional, tindrien dobles per carregar depòsit.
5: Si no s'ha de regar el cespe, pues no s'ha de regar el cespe, però coses d'aquestes que fan mal que malgastar aigua. Capritxo, no? I sobretot l'hotel l'haurien d'aturar.
18: I és que dels 3.500 metres cúbics d'aigua que consumeix a la setmana d'allà, un 35% arriba en camions i només les zones restringides gasten 250 metres cúbics cada setmana. A part d'allà, altres indrets de la serra, encara que per ara són una minoria, han aplicat restricció d'aigua, com és el cas de la zona residencial de Les Roigetes, Esporles, o, per exemple, a Mallalbufar, tot i no aplicar restriccions, sí que fan un control diari de consum.
0: Gràcies, Lluís, i de tant de bo. Aquests pròxims dies plegui una mica. Recordem que aquest cap de setmana, sobretot dissabte, hi haurà avisos, en principi, grocs per aquestes possibles precipitacions. Tant de bo plogués bé i es pugui solucionar d'alguna manera aquesta sequera. Ara són les 7:51.
21: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.

0: I quan l'agost marca el seu punt àlgid, demà és dia 15 d'agost, al Ferragosto italià, la catedral de Mallorca fa festa grossa. Se celebra l'Assumpció de la Mare de Déu, que és patrona de la Seu, i com passa a altres esglésies de Mallorca des de fa segles, la figura de la Mare de Déu morta pren protagonisme i ho fa amb una imatgeria, en aquest cas, única i referent. Sandra Martínez.
1: Única per l'entorn, per la meravella que és aquest espai arquitectònic i referencial, perquè va ser d'ella, de la seva figura gòtica, també del seu llit barroc, on van inspirar-se altres esglésies. Ho explicava Lluïsa García, coordinadora de Patrimoni, quan feia més de 500 anys.
2: Quan la parròquia de Santa Eulàlia va encarregar una nova Mare de Déu morta a l'escultor Joan de Sales, es va demanar expressament que es fes seguint el model de la imatge de la Seu. Això ens indica que ja a començaments del segle XVI la Mare de Déu de la catedral era considerada una obra de referència i que el seu model va servir d'inspiració per a altres representacions de la Mare de Déu morta a l'illa.
1: Uns anys després, quan el barroc embolcallava amb tota la seva força la figura de la Verge, allò que s'havia creat a la Seu enamorava i la història es repetia.
2: L'any 1685, quan el Convent de la Concepció va encarregar el seu propi llit, el contracte indicava expressament que s'havia de fer conforme al model de la catedral, és a dir, amb quatre àngels, custodis, quatre vares treballades, florons i una urna per depositar la Mare de Déu. La Seu es va convertir així en un dels principals centres difusors d'aquesta tipologia mariana.
1: Però Maria dorm o és morta? Mossèn Pere Oliver, canonge responsable de litúrgia, ens treu de dubtes ràpidament.
3: Per poder explicar que la Mare de Déu va morir, però que aquesta mort va ser especial, sense encara sabre que això seria un dogma de fe, necessiten representar-ho. Per tant, la Mare de Déu, entre cometes, encara que deien la Mare de Déu morta, s'escenifica en el llit. I poc a poquet aquest llit se va fent tipo llits dels palaus del nostre entorn, és a dir, en dosser.
1: Mares de Déu mortes, el cant de la Sibil·la... L'església mallorquina ha conservat durant segles un patrimoni religiós que s'anava perdent a la resta del món. Per què passa això? I de nou una resposta clara.
3: Una cosa que mos preserva molt és l'aigua. Està rodejat d'aigua, no haver-hi tanta comunicació a lo que feia aquestes tradicions de qualque manera se preservassin. Admirablement, copiant-mos, s'estan recuperant aquestes tradicions que s'havien perdut a la resta d'Espanya, sobretot, com per exemple la Sibil·la.
1: El llit quedarà al Portal Major de la Seu i es podrà visitar a partir de dilluns i fins dia 22 amb accés de franc pels residents.

0: L'Institut Menorquí d'Estudis ha celebrat aquest dijous els seus 40 anys al Teatre Principal de Mó. S'ha volgut fer aquest acte per recordar la trajectòria de l'entitat i reivindicar el seu paper en la investigació, la promoció i la difusió de la cultura i la ciència de Menorca.
1: A part de l'actuació del pianista menorquí Marco Mezquida, hi ha hagut intervencions institucionals i projeccions audiovisuals de fotografies d'antics membres. Javier García, catedràtic en química inorgànica de la Universitat d'Alacant, ha fet una conferència titulada Com construir un món millor amb ciència. L'IME, tots aquests anys, s'ha consolidat gràcies a les 5 seccions científiques humanístiques actualment amb uns 240 membres i l'activitat de l'Observatori Socioambiental de Menorca. En continues publicacions, jornades i projectes de recerca són Marta Jordi, que és la coordinadora científica de l'IME, i el seu president, Joan Pons Torres, que també és conseller de Cultura de Menorca.
2: Una institució referència a Menorca en sa generació i en sa transferència de coneixement en totes ses àrees temàtiques, i d'alguna manera aquest acte serveix per reconèixer tota aquesta trajectòria, però també és una mirada cap al futur.
3: Aconseguir arribar a sa gent jove, que és un dels reptes que ens han proposat a través dels Premis Vinculum d'investigació que feim amb els instituts de Menorca. Jo crec que són reptes per, de qualque manera, consolidar aquesta feina de l'IME com a institut de recerca de Menorca.
0: I ara fem una espipallada de l'agenda de concerts d'aquest cap de setmana. Perquè ja ho dèiem, que és la Mare de Déu d'agost, demà és dia 15 d'agost, i això vol dir que les revetlles i els trulls es multipliquen arreu de les illes. Començam a Eivissa.
1: Així és, Astor Piazzolla, Eric Satie, Manuel de Falla i Heitor Villalobos sonaran diumenge a Sant Josep de Sa Talaia en un nou espectacle del cicle Nits Estancó d'Escubells. Carlos Vesperines, el cello, i Miquel Tur, la guitarra, seran els protagonistes d'una vetllada que començarà a les 9 del vespre, que és de franc i no necessita reserva prèvia.

0: El claustre del Carme. Avui mateix ens esperen The News Master Sounds, aquest quartet anglès liderat pel virtuós guitarrista i productor Eddie Roberts. És reconegut mundialment com una banda clau a l'escena del New Funk després d'innombrables concerts i gires per Europa, els Estats Units i també el Japó. La seva música transforma les sales en pistes de ball gràcies a la millor música negra dels 60 i els 70 i la seva visió actual del soul, el jazz i el funk i el rock.
1: Vine-me a buscar, sisplau. Vine-me a buscar, sisplau, que no em sé el camí.
0: I el mateix escenari, el claustre, demà serà el torn d'Alfred García. L'artista recala en la seva tercera gira centrada en el seu darrer disc, T'estimo es Te Quiero, acompanyat d'una banda de 5 músics i amb una posada en escena inspirada en els seus videoclips més icònics, més festiu que mai. El concert serà a les 9.

I després de 20 anys, demà tornen a Mallorca la mítica banda irlandesa The Cure. Serà a Jardí de Calvià on hi duran la seva gira Special Show, en què repassaran els seus majors èxits en els que serà el seu quart i darrer concert a l'estat. El concert retrà un especial homenatge tal com Corners, un dels seus treballs més exitosos i que va esdevenir un dels àlbums més venuts del 90 al Regne Unit.

0: TV3 Ràdio. Informatiu Matí. Anselm López.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest divendres, dia 14 d'agost, dia en què vos explicam que més de 12.300 joves van abandonar les Balears en un any. Són xifres del 2024, les darreres de què disposa l'Ibestat, que mostren com s'ha duplicat en una dècada el nombre de persones d'entre 25 i 34 anys que van emprendre una nova vida a l'estranger. Tot i que, teòricament, la marxa de l'economia és molt millor ara que fa 10 anys, els experts apunten a l'elevat cost de la vida l'arxipèlag com un dels factors més determinants. Precisament ahir vam conèixer la dada d'inflació, que puja de nou, segons l'Institut Nacional d'Estadística. Els preus són ara a les Balears gairebé un 4% més alts que fa un any. Són 3 dècimes per damunt de la mitjana estatal. Tot d'una ho ampliam en un informatiu en què també hi ha més notícies destacades. I la darrera hora passa per Eivissa perquè els bombers han controlat a les 9 del vespre d'ahir l'incendi a la Fundació de Xalles al polígon Montecristo de Sant Rafel.
2: La intervenció dels bombers va ser ràpida perquè tenen la central molt a prop. Així tot va costar unes hores controlar-lo i hi va haver moments de nervis perquè tot i ser un polígon industrial, a Montecristo hi ha habitatges encaixats entre les naus. Finalment, el foc no el va propagar a altres immobles.
1: Per cert, que les Balears entraran avui a l'època de l'any en què la probabilitat de pluja torrencials augmenta, es reunirà avui matí la Comissió de Risc d'Inundacions.
2: La temperatura alta de la mà pot provocar tempestes fortes d'ara i fins passada la tardor, passant en un moment en què conviurà amb la sequera amb les possibilitats de pluges torrencials i avui, deia, aplica restriccions d'aigua a alguns nuclis del municipi per moderar-ne el consum.
3: Però també hauríem de tenir en compte no donar tant de permisos per piscines.
4: Si cada turista que ve li fessin pagar 50 euros d'aigua en els hotels, a les cases de lloguer vacacional, tindrien dobles per carregar depòsit.
1: I tornarem a ser en directe.

0: Director General d'Emergències és Pablo Garriz.
1: La información y la comunicación previa han permitido el comportamiento seguro y la concienciación de la población.
2: I les Balears i la resta de comunitats del Partit Popular rebutgen tractar en la pròxima conferència sectorial d'infància l'atenció dels menors migrants que han arribat a Ceuta.
0: Segons l'executiu, no es pot parlar de repartiment o trasllats entre comunitats autònomes sense disposar de dades certes sobre la situació actual. Això mentre la ministra Cirà Rego demana a les comunitats que estiguin a l'altura.
2: I en els esports ja s'acosta el dia. El Mallorca comença demà la temporada a segona divisió. Gavi Fortesa, bon dia.
3: Bon dia, serà a partir de les 9 i mitja a Somos contra el Valladolid i l'entrenador Luis García ja podrà comptar amb Adrián Lisso, oficialment jugador del Mallorca, des d'ahir a baixa. Qui ja no serà és el colombià Johan Mojica, que ha fitxat per al Getafe de primera divisió. D'altra banda, en futbol sala, afegim que l'Illes Balears Palma Futsal juga avui a Manacor el primer amistós de pretemporada. Serà contra l'Sporting de Portugal, un partit que reedita la darrera final de la Champions entre ambdós equips. El partit se jugarà a les 9 del vespre al pavelló Miquel Àngel Nadal.
2: I pel que fa al temps, recordem que avui al migdia s'activaran els avisos grocs per elevades temperatures a les Pitiüses i també a l'interior i nord i nord-est de Mallorca. Ampliem aquesta previsió meteorològica amb Xesca Cifra. Bon dia.
4: Bon dia, sí, un dia més, temperatures molt elevades. Ahir vàrem arribar als 40 graus. Avui aquesta temperatura que vàrem assolir ahir a punts del ponent de Mallorca davallarà una mica. Així tot, temperatures entre els 37-38 graus a l'interior de Mallorca, també cap al nord, cap al sud és on davallen una mica. A Menorca tornarem a tenir valors entre els 36 i 33 graus i a Eivissa avui una altra vegada màximes en tot dels 37 graus, a Formentera era una mica més baixes, així tot 34 graus de màxima. Tot això avui amb el cel gairebé destapat, ara per començar, però arribaran núvols prims, alts, així com vagi avançant la jornada. També creixeran núvols a l'interior de Mallorca, sobretot núvols de desenvolupament diürn, que de manera puntual deixaran qualque ruixat, però serà molt localitzat. També podran sentir qualque tronada. Menorca, Eivissa i Formentera en queden al marge d'aquesta situació. Avui el vent bufarà de component est, entre est-sud-est, xaloc, i una situació a la mà bastant tranquil·la, amb arrissada i marejol, ones de no més de mig metre. El cap de setmana, una altra vegada, variabilitat. De fet, demà els núvols encara poden créixer amb més força, sobretot a Mallorca, també a Menorca, i durant les hores de migdia, primeres hores del cap vespre, descarregaran ruixats, però també seran localitzats, no tindrem a tot arreu. De fet, en molts punts veurem el cel pràcticament estirat i també a Eivissa i a Formentera. La situació a la mà també tornarà a ser tranquil·la, amb vent que dominarà de componentes amb embat i a la mà marejol i mà arrissada, i la temperatura serà semblant a la d'avui. No davallarà gaire, per tant, encara calor, calor d'estiu de ple, amb màximes entre els 35 i 37 graus. Diumenge, situació també similar, es poden tornar a repetir els ruixats a punts a l'interior de les illes, núvols de desenvolupament, però a primeres hores també molta tranquil·litat, amb cel estirat i una situació a la mà marcada per marejol i només en àrees de maró a punts del sud de les Pitiüses. Per tant, una mica més de moviment amb aquesta possibilitat de ruixades i, de moment, temperatures que davallen ben poc. Ara, per començar, 26 graus a Eivissa, 22 a Sant Antoni, 24 a Sant Francesc, n'hi ha ara 23 a Manacor, 27 graus ja a Palma, també a Ciutadella, i 26 graus a Mó.
5: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
2: Són les 8 i 7 minuts. En la darrera dècada s'ha duplicat el nombre de joves que han partit a viure a l'estranger. Si l'any 2014 foren poc més de 3.000 els joves d'entre 25 i 34 anys que varen emprendre una nova vida fora de l'arxipèlag, les darreres xifres recollides per l'Ibestat apunten que el 2024 van emigrar uns 6.100 joves. Si agafem dades més globals dels qui han anat cap a l'estranger i també cap a altres comunitats autònomes, la xifra s'eleva a més de 12.300 els que han abandonat les Balears.
0: El catedràtic emèrit de Geografia Humana de la UIB, Pere Salvà, explica que el perfil del jove d'entre 25 i 34 anys que se'n va viure a l'estranger té un nivell d'estudis elevat, és universitari i se'n va per formar-se. A fora, diu Salvà, tenen unes bones condicions laborals i de qualitat de vida i sovint, en aquest cas, el retorn a les illes és difícil. Són declaracions a IB3 Ràdio.
6: El retorn aquí també.

0: és ja impossible, perquè moltes vegades, primer de tot, no troben lloc de feina, segon, estan mal remunerats, i pues, mal remunerats d'un punt de vista, diríem, del nivell tècnic que tenen, o el nivell universitari que tenen, i per altre, aquí tenim unes condicions d'un increment de vida, ja sigui a nivell de l'habitatge o a nivell de la sereta, de la compra.
1: Salvà detalla que els joves que venen d'altres territoris de l'Estat procedeixen principalment d'Andalusia, Madrid i Catalunya. En aquest cas, l'expert afirma que aquests joves, passats un any, se'n van, ja que el cost de la vida els ofega. A més, cada vegada se'ls fa més cost amunt venir a viure aquí.
0: Que moltes vegades, posteriorment, retornen allà perquè la qualitat de vida, l'encariment de la vida d'aquí també és molt alta, de vegades que no compensa tenir feina, sinó que se'n torna cap a dir. Jo amb això ho he vist en gent que havia vengut aquí, gent de Romania, gent de l'Europa de l'Est.
1: El president del Consell de la Joventut, Pau Emili Muñoz, assegura que si l'emergència d'habitatge continua, més joves partiran fora de les illes i lamenta que la fuga de talent cap a l'estranger és un drama humà i econòmic.
2: Clar, l'Estat gasta molt de dobbers en educació, en sanitat pública per un jove que després, quan està en edat de fer feina, produir i, per tant, retornar a l'Estat, si inversió s'ha fet amb aquesta persona, se veu obligat a anar-se'n a una altra banda. Tant això també, diguéssim que és un drama.
1: Pau Emili Muñoz recorda algunes xifres preocupants. Tan sols un 15% dels joves de les illes s'han pogut emancipar. Estem parlant d'una de les xifres més baixes dels països de la Unió Europea.
3: Malgrat aquestes dades, l'estadística també demostra que continua el flux de joves que venen a viure a l'arxipèlag. L'any 2024 n'arribaren prop de 8.000 procedents d'altres comunitats autònomes. Uns nombres que es mantenen estables en la darrera dècada. Una d'aquestes joves que ha vengut a viure a Mallorca és na Maria Torices. Va venir a Mallorca per fer un màster i aquí va trobar la feina, però reconeix que l'elevat preu de l'habitatge fa insostenible la vida dels joves aquí.
1: Na Maria és educadora social i va venir fa 3 anys quan va acabar la carrera universitària. La seva intenció era formar-se, però quan va acabar li va sortir una oferta de feina. Ha viscut a una casa compartida al centre de Palma i ha arribat a pagar 460 euros més despeses per una habitació. Ella és d'Aguilar de Campo, un poble de Palència, i assenyala que a Lleó una habitació costa 220 euros amb despeses incloses.
4: Sí que es verdad que encontrar pisos o habitaciones no es necesariamente difícil porque hay varias páginas y plataformas donde aparecen ofertas, pero el verdadero problema es el precio, ya que la mayoría de veces es desorbitado. Justo hasta ahora he vivido en una casa muy grande en el centro de Palma, aunque sí que es verdad que era muy antigua, y pagaba prácticamente lo mismo por una habitación que lo que pagaba por una casa entera cuando vivía en León.
1: Ara Torices viu als afores de Palma, però lamenta que els preus són també elevats. Aquesta jove reconeix que l'alt cost de la vida li fa replantejar el seu futur a l'illa.
4: Es una situación que condiciona mucho la decisión de quedarse aquí en la isla, especialmente para quienes venimos para trabajar y tenemos unos salarios que no siempre están en consonancia con el coste de la vivienda. Y bueno, de momento sí que es verdad que tengo en mente quedarme unos años aquí, principalmente porque en mi zona, que es Palencia, apenas hay ofertas de trabajo para educadoras sociales.
3: I l'IPC, precisament, ara que parlàvem de les dificultats de viure a les Balears i de la pujada dels preus, l'IPC ha pujat el mes de juliol a les Balears fins al 3,9%, si ho comparam amb el juliol de l'any passat. És 3 dècimes per damunt de la mitjana estatal. Així s'enllacen 3 mesos consecutius d'increment de l'inflació. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, les illes continuen sent les comunitats amb l'encariment més elevat de tot Espanya, després de Cantàbria i Galícia.
1: Aquesta conjuntura econòmica fa que la societat tingui de cada vegada menys capacitat de compra. Així ho ha explicat a l'informatiu Vespre l'economista, catedràtic i assessor Guillem López Casasnovas.
5: Els salaris pateixen una erosió en termes de capacitat de compra. Per tant, si pensaven que en 100 comprarien no sé què, ara necessitaran 103.9.
1: Un increment que s'anota en la cistella de la compra, però també en els restaurants i hotels, seguit d'habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles. Una pujada que preocupa i que Cases Noves ho atribueix a la manca de competitivitat i a la gran demanda externa.
3: Són les 8 i 13 minuts. Es continuen produint aquest estiu talls de subministrament elèctric a diferents indrets de les Balears. En els darrers dies hi ha hagut apagades a Ciutadella, a Eivissa, a Formentera, a Palma, a Alcúdia i a Pollença. Els veïnats i els propietaris de comerços, hotels i restaurants es mostren descontents, així ho lamenten Tòfol Torres i Isabel Reinés, restauradors d'Humoll.
6: Dissabte, se'm va tallar el llum des de les 10 del vespre fins a les 4 del l'endemà de cap vespre. I la setmana passada ja van ser 3 les vegades que el vespre se'm apaga el llum.
7: Veïnat, ha hagut de posar una alternadora degut a que cada dia se'm va el llum. Fins aquí hem arribat.
3: Per això reclamen solucions a Endesa. La companyia elèctrica encara no ha tret conclusions oficials sobre les causes, però tot apunta a un estrès tèrmic del material per onada de calor continuada, ja que les altes temperatures impedeixen que els cables es refredin durant el vespre.
1: L'empresa subministradora assenyala que hi ha altres avaries que causen les panes elèctriques. Unes són les que tenen a veure amb el fusible, el qual s'obre per protegir la instal·lació i prevenir incendis. Una altra són les avaries de línia aèria, com la que hi va haver a Formentera dimecres, i una tercera són les del cable subterrani. I aquesta és, precisament, la causa que ha deixat la barriada palmesana de Pere Garau a les fosques, tal com vos explicàvem en aquest espai informatiu i en directe des d'allà fa 2 dies. Sigui com sigui, Joana Ferrà, portaveu de la plataforma Flipau en Pere Garau, puntualitza que les instal·lacions del barri necessiten millores.
8: La xarxa interna és molt antiga i té molt de problemes, una sobrecàrrega ara amb aquesta calor també, no? Que ja s'havia de refer.
1: En aquest mateix sentit, el regidor d'Obres d'Alcúdia, Rafael Ferrer, afirma que les línies que enllacen els transformadors són molt antigues i que no han aguantat la pujada de càrrega de consum.
9: Ara mateix hi ha hagut zones afectades del Bercrés, que havia un transformador anant amb el pas, que s'ha espinyat una línia, ara l'estan reparant. Llavors, el Cudi Pobli ja està arreglat i ara una era el Port del Cudi. Pensa que aquestes línies tenen més de 40 anys, mai s'havien canviades i ara se posen noves. I aquest estiu, així com s'han anat espinyant, s'han anat posant noves també.
3: I avui hi ha novetats a l'aeroport de Palma sobre un nou accés al mòdul Interilles. L'objectiu és facilitar el trànsit dels passatgers que viatgen entre les Balears i reduir així al màxim els seus recorreguts dins les instal·lacions aeroportuàries.
1: D'aquesta manera, els passatgers que parteixin des de l'aeroport de Palma cap a Eivissa o Maó comptaran amb un filtre específic de seguretat situat de vora l'accés del mòdul Interilles. Pel que fa als passatgers que necessitin facturar equipatge, comptaran amb un itinerari més directe que l'actual. Tot això forma part del projecte d'ampliació de l'aeroport de Palma, que compta amb una inversió de 559 milions d'euros.
3: Són les 8 i 16 minuts. Els bombers d'Eivissa han donat per controlat l'incendi declarat ahir hora baixa al magatzem de la Fundació de Xalles del polígon Montecristo de Sant Rafel. Ha estat a les 9 del vespre, després d'hores d'actuació. David Ventura.
10: L'avís d'emergències es va donar a les 6:40 de la tarda. En aquell moment, havia 2 persones fent feina a la Fundació de Xalles, que van poder escapar a temps. La ràpida intervenció dels bombers, que tenen el centre d'operacions a escassos metres del polígon, ha permès que les flames no es propaguessin a la nau ni tampoc a les cases colindants, tot i que es van viure moments de molts nervis. S'ha de dir que, tot i ser un polígon industrial, a Montecristo hi ha cases d'habitatges encaixades entre les diverses naus. Escoltem a 2 veïnes que van ser les primeres en veure les flames.
11: Dijimos que, por favor, si los bomberos podían venir rápido porque el fuego se estaba expandiendo y era demasiado fuego que había allí. Y pues también temíamos por la vida de las personas y temíamos que se expandiera más y afectara, digamos, toda la zona.
12: Y más o menos comenzó a las 6:40 y algo. Y la gente seguía, estaba abierto y no sé si se daban cuenta, ¿no? Y después se expandió todito. Y vinieron después ya los bomberos.
10: Al magatzem cremat hi havia mobles i electrodomèstics. La Fundació de Xalles és una de les entitats del sector social més importants a l'illa d'Eivissa, amb programes d'inserció laboral per a persones sense recursos i una gran botiga d'objectes de segona mà.
3: I un jove haurà d'entrar a la presó per haver fet grafitis als trens dels serveis ferroviaris de Mallorca. L'Audiència Provincial li ha imposat una pena de 2 anys.
13: El jove ja havia estat condemnat a 1 any i 3 mesos de presó per un jutjat a Oviedo, però ha trencat, ha romput l'ordre, la condicional, i ara haurà d'entrar al centre penitenciari. El magistrat l'imposa l'agreujant de reincidència per un delicte de danys a la propietat pública, i aquesta és la primera vegada que es fa efectiva la pena de presó per fer pintades a trens.
3: I la Guàrdia Civil investiga la troballa de 2 cadàvers a 2 platges de Mallorca.
13: El primer és un home de 85 anys que ha aparegut surant a la costa de Sarràpita. Segons els primers indicis, hauria pogut morir ofegat o a causa d'un problema mèdic. D'altra banda, el cos policial ha localitzat un altre cadàver en avançat estat de descomposició en aigües de Son Serra de Marina. Una de les hipòtesis és que sigui una persona migrant que tractava d'arribar a les Balears a bord d'una embarcació.
3: Escoltau l'informatiu matí d'Ivetres Ràdio.
14: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
15: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
16: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
17: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
18: Dissabte tornem. Serà espectacular.
19: A partir de les 7 del capvespre, Real Mallorca, Valladolid, a IB3 Ràdio.
20: Serà de punyol vermell.
21: El debut de l'equip de Luis García a la segona divisió ho viurem a Esports 3 en joc, en una temporada...
22: trepidant, apassionant, divertida.
21: Sí, sí, Pau, sí, sí, increïble, increïble.
23: Això vull jo.
19: Amb un Mallorca que té l'objectiu d'aconseguir tornar a la màxima categoria del futbol espanyol.
24: A primera!
21: Dissabte, a les 7 del capvespre, a Esports 3 en joc...
24: que
21: repiqui! A IB3 Ràdio.
14: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
3: Són les 8:20. El Consell Insular de Formentera ha ordenat la demolició de diverses obres il·legals a un hotel de Punta Prima.
13: Les actuacions no tenien la deguda autorització. En concret, són obres d'ampliacions i també la construcció d'estructures com ara un porxo o escales. A més, també ordena el restabliment de la realitat física alterada per altres actuacions, com per exemple una piscina, i ara la propietat té 2 mesos per presentar el projecte de reposició i 1 any per executar les actuacions.
3: I a Menorca, les obres a la carretera general avancen. S'ha eliminat el desviament de la circulació a l'altura de Talatí, a un punt que ha ocasionat queixes de conductors pel risc i per les molèsties que suposa. Samat Houman.
25: Els conductors poden tornar a circular pel traçat habitual dels 400 metres de la carretera general al seu pas per Talatí. Aquesta part de les obres han servit per rebaixar el terreny pel canvi de rasant projectat. Ha estat un punt conflictiu, causa de queixa dels conductors, i on s'han produït diversos accidents. Però que ja es pugui circular normalment en aquest tram no significa que s'hagin acabat les obres de la carretera general de Menorca. A la resta de punts es mantenen les feines de les excavadores i els desviaments provisionals en ple estiu turístic, per la qual cosa el Consell demana paciència i precaució. Recordem que aquest tram de la carretera general entre Mahó i Alaior seguirà en obres en principi fins l'inici de l'any pròxim.
3: I el Consell d'Eivissa ha signat el conveni amb els 5 ajuntaments de l'illa del Pla Estratègic d'Inversions Municipals. En aquesta ocasió destinarà una quantitat total de 4,8 milions d'euros. En aquest conveni són els ajuntaments els que proposen les inversions i el Consell qui cobreix fins al 75% del cost. És Maria Fajarnés, consellera insular de Cooperació Municipal.
26: Parlam de carrers i carreteres, de seguretat viària, de xarxes municipals i d'espais públics. En definitiva, de projectes necessaris que tenen un impacte directe en el dia a dia de la ciutadania.
3: I el govern ha fet ja el balanç definitiu de l'eclipsi de dimecres. Ahir va destacar el bon funcionament del dispositiu. Emergències va atendre més de 2.300 cridades durant la jornada del fenomen, amb 46 incidents directament relacionats, 34 a Mallorca, 8 a Eivissa, 3 a Menorca i 1 a Formentera.
13: L'incendi d'una embarcació amb 3 tripulants, l'accident d'un altre amb 5 evacuats, algunes caigudes i situacions relacionades amb el trànsit varen ser les principals incidències d'una jornada en què hi varen participar més de 2.500 professionals. El director general d'Emergències és Pablo Garriz.
0: La informació i la comunicació prèvia han permetit el comportament segur i la conscienciació de la població i el apoyo que se les ha dado para poder decidir con información y con una comunicación previa ajustada, coherente, en tiempo y contrastada, que era muy importante, pues yo creo que ha sido uno de los éxitos.
13: La vicepresidenta segona i consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles, també agraeix el comportament cívic de la població.
2: L'objectiu principal s'havia complit, que és que la ciutadania estigués informada, no improvisada i estigués preparada. No me cansaré d'agrair el comportament principal que va ser de l'èxit d'aquest dispositiu, és el comportament de la ciutadania.
3: I si vos ha agradat això dels eclipsis, ja hi ha qui comença a preparar els següents, un el 2027 i un tercer el 2028. En 12 mesos hi haurà un altre eclipsi solar que els científics consideren el del segle per la seva durada inusual, tot i que les Balears es veurà només parcialment, no es faran fosques com dimecres, i 6 mesos després, el gener del 2028, hi haurà un eclipsi anular.
13: En aquest cas, la Lluna passarà per davant del Sol, però la seva òrbita es trobarà una mica més allunyada de la Terra i això farà que el satèl·lit no arribi a tapar completament el Sol i deixi visible un cercle brillant al seu voltant.
3: Són les 8 i gairebé 25 minuts. Ara anem amb els esports.
14: Informatiu matí. Esports.
3: El Mallorca comença demà el seu camí a segona divisió amb l'objectiu de tornar a primera. Gavi Fortesa, bon dia.
4: Bon dia. L'equip de Luis García s'estrena a Somos contra el Valladolid. Luis García ha assegurat que l'equip arriba preparat per a l'estrena, però ha advertit de la dificultat d'un partit que serà exigent i en què el marge per a l'error serà molt reduït.
5: Creo que llegamos preparados a esta primera jornada para competir bien. Pero tenemos que seguir creciendo. Está claro que cuando hay un entrenador nuevo y ideas nuevas, pues no basta con 5 semanas para asentarlo todo. Pero sí es cierto que ha sido una pretemporada muy buena, muy positiva en ese sentido, independientemente de los resultados, que muchas veces es lo único que se fija a todo el mundo. Creo que el crecimiento ha sido claro y poco a poco vamos evolucionando, que es lo que buscamos.
4: El tècnic vermell espera un partit molt exigent davant un rival que també parteix amb l'objectiu de tornar a primera.
5: Y va a ser un rival muy difícil, no tenga ninguna duda de que va a ser muy difícil, de que vamos a tener que hacer las cosas muy bien para poder sacar el partido adelante, estar muy atentos, construir de manera adecuada, defender muy bien balón parado. Vamos a tener que hacer un partido redondo para poder ganar. Nadie durante las 42 jornadas, os garantizo, nos va a regalar ningún partido. Vamos a tener que ganarlo nosotros y el resultado va a ser consecuencia de lo que hagamos en el terreno de juego.
4: D'altra banda, el davanter Adrián Lisso ja és oficialment jugador mallorquinista. Lisso va passar ahir la revisió mèdica al matí i l'hora baixa va signar el seu contracte, que, recordem, és una cessió aquesta temporada i amb opció de compra obligatòria a final de temporada per 4 anys més. Escoltam el jugador.
6: Un jugador que està dispuesto a jugar también en cualquier posición donde le ponga el míster y en cualquier posición pues a darlo todo. Muy contento por afrontar este desafío y de estar en un club tan grande.
4: Això sí, el mercat continua obert i Luis García també ha parlat de possibles moviments. El Mallorca continua pendent de la possible arribada d'un altre davanter i pel que fa a les sortides, caldrà estar pendents d'Abdon Prats, Antonio Sánchez i David López. Per cert, que ahir ja es va fer oficial, Johan Mojica posa punt i final a la seva etapa com a jugador del conjunt vermell. El Mallorca vol agrair al lateral la seva feina, el seu compromís durant la seva etapa al club i li va desitjar molta sort en el seu futur professional. El jugador continuarà la seva carrera al Getafe. Mentre el Valladolid prepara el partit amb la incertesa de quants jugadors podrà tenir disponibles el tècnic Fran Escrivá. El conjunt castellà compta amb una trentena de futbolistes en dinàmica del primer equip, però de moment només en té 15 inscrits. El tècnic del conjunt vallisoletà ha elogiat el Mallorca a la sala de premsa.
1: y no es una plantilla nueva, sino me refiero a jugadores ya con mucha experiencia en primera y en segunda división, los centrales, me refiero, es que en todos los lados tiene jugadores de mucho nivel, por supuesto en el medio como Orlanes, Jarder, Pablo Torre, jugadores de mucho nivel, y arriba yo creo que se han reforzado también muy bien. La verdad es que creo que es una muy buena plantilla, no tengo ninguna duda, con independencia, que nuestra primera y única idea es ganar, pero sí que no tengo ninguna duda de que va a ser uno de esos equipos que va a estar entre esos seis primeros. Eso sí que no la tengo.
4: Ja ho sabeu, demà torna Esports 3 en joc a les 7 del capvespre amb el Mallorca-Valladolid, però la segona divisió ja arrenca avui amb l'enfrontament entre la Reial Societat B i el Castelló. Més futbol avui. Porreres i Societat Esportiva Eivissa s'enfronten en partit de la fase autonòmica de la Copa Federació a Ses Forques a partir de les 5 i mitja. A les 7, al Paladium de Can Misses, l'AU d'Eivissa rep la penya esportiva Santa Eulària en partit amistós. I a la mateixa hora, també avui, Poblense i Atlètic Balears jugaran una nova edició a Sa Pobla del Trofeu de l'Agricultura. I anem amb el futbol sala. L'Illes Balears, Palma Futsal, estrena avui els amistosos de pretemporada amb un partit de màxima exigència contra l'Sporting de Portugal. Serà la reedició de la darrera final de la Champions i es disputarà a les 9 del vespre al pavelló Miquel Àngel Nadal de Manacor en el marc del Memorial Miquel Jaume. El tècnic del conjunt mallorquí, Antonio Vadillo, reconeix que l'equip afronta aquest primer amistós una mica prest, però considera que és una bona prova per començar a agafar ritme davant un rival de molta entitat.
7: Es un partido que llega un poco pronto, porque llevamos, además, ambos, tanto Sporting como nosotros, empezamos el mismo día la pretemporada, llegamos con pocas sesiones, ellos han jugado un par de amistosos ya, con rivales de menor entidad. Es un partido de muy buen nivel para el poquito tiempo que llevamos entrenando, ¿no? Pero bueno, insisto, es una buena piedra de toque, sobre todo para ver qué queremos ser esta temporada y si estamos en el camino correcto o no.
4: I tancava en natació perquè el mallorquí Sergio De Celis amb l'equip de 4% va ser quart a la final de l'Europeu de París. Això sí, amb un nou rècord d'Espanya amb un temps de 3:11:91.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Hem arribat a les 8:30, ara repassam quines seran les claus d'aquest divendres. Més de 12.300 joves van abandonar les Balears en un any. Són xifres del 2024, les darreres de què disposa l'IBESTAT.
2: Mostren com s'ha duplicat en una dècada el nombre de persones d'entre 25 i 34 anys que van emprendre una nova vida a l'estranger, i els experts apunten l'elevat cost de la vida a l'arxipèlag com un dels factors més determinants. Pere Salvà és catedràtic emèrit en Geografia Humana de la UIB.
3: El retorn aquí també és quasi ara impossible, perquè moltes vegades, primer de tot, no troben lloc de feina, segon, estan mal remunerats, i per altre, aquí tenim unes condicions d'un encariment de la vida.
1: I precisament ahir van conèixer la dada d'inflació.
2: Segons l'INE, els preus són ara a les Balears gairebé un 4% més alt que fa un any, 3 dècimes per damunt de la mitjana estatal.
1: I els bombers d'Eivissa van controlar a les 9 del vespre l'incendi de la Fundació de Xalles al polígon Montecristo de Sant Rafel.
2: La intervenció dels bombers va ser ràpida perquè tenen la central molt a prop. Hi va haver moments de nervis perquè tot i que és un polígon industrial, hi ha habitatges encaixats entre les naus.
1: I Emergència es va atendre 2.300 telefonades durant la jornada de l'eclipsi.
2: En el desplegament del dispositiu especial hi varen participar més de 2.500 professionals. El director general d'Emergències és Pablo Garriz.
4: La información y la comunicación previa han permitido el comportamiento seguro y la concienciación de la población.
1: I ara, a l'informatiu matí, parlam del temps, de les temperatures i de tot plegat, quina relació té amb el canvi climàtic. Perquè avui es reuneix al Consolat de Mar la comissió encarregada de gestionar el risc d'inundació. Pot semblar molt prest, però hem de recordar que ja és a partir d'aquestes alçades de l'any quan l'ambient i la mar té molta temperatura, quan hi ha risc de pluges torrencials. Recordeu, per exemple, les inundacions d'Es Mercadal i Alaior fa 2 anys, just demà farà 2 anys exactes. Avui, i prèvia en aquesta reunió, volem analitzar com arribam en aquestes dates, realment les temperatures han estat tan elevades aquest estiu o és una percepció? Un comentari molt generalitzat és que costa molt dormir per mort de la calor. Les dades de l'AEMET efectivament confirmen que aquest estiu les temperatures mínimes han estat més elevades d'allò normal.
2: Públic, durant el mes de juliol, diverses estacions van tenir 31 nits tropicals, és a dir, totes o van ser. Són les de Portopill, Llucmajor, Santanyí, Cap de Pere, Pollença, Cabrera, La Mola i Es Mercadal. Una nit tropical vol dir que la temperatura no baixa de 20 graus.
1: En un juliol normal hi hauria entre 19 i 28 nits tropicals, depenent de l'estació meteorològica, però en cap cas 31 nits, totes, l'Agència Estatal de Meteorologia considera normal aquell valor mitjà de les mostres preses entre el 1991 i el 2020. I si en una nit tropical la temperatura no baixa de 20 graus, en una tòrrida no davalla dels 25.
2: I el mes de juliol passat se'n varen registrar 26 a Cap de Pere, quan allò normal és res, 18 a Banyalbufar, quan el valor normal és 4, 14 a Portopí, quan allò normal són 3, i 13 a Solla, quan el valor normal són 6.
1: Superant, per tant, alguns registres històrics, com també s'ha superat el rècord de temperatura a la Mar Balear amb 33,02 graus fa uns dies a la boia de Sa Dragonera. Ara en parlam amb el catedràtic de física Damià Gomis, que és responsable del Laboratori Interdisciplinari de Canvi Climàtic de la UIB. Bon dia.
5: Bon dia.
1: Com podem interpretar aquestes dades? Poden tenir relació efectivament amb el canvi climàtic?
5: Bueno, són la coincidència de dues coses. Per una banda, el canvi climàtic, per suposat, i per l'altre, que la variabilitat natural del planeta ara mateix es troba en una fase calenta. S'ha parlat del Niño, és un Niño especialment fort, és un fenomen que es dona en específic, però que té impacte sobre tot el planeta. Per tant, és la superposició de les dues coses, canvi climàtic per una banda, i a més aquest pic de variabilitat natural per l'altre.
1: Clar, tot i que ho comparàvem amb aquestes dades d'enguany amb una mitjana de molts anys, dèiem del 91 al 2020, evidentment, any rere any, hi haurà un any més càlid, un any més fred. Aquest any, aquest estiu, està sent dur, càlid, com dèiem. Així i tot, ja fa molts d'anys, ja fa uns quants anys, que la percepció és d'un augment de la temperatura, que imaginant que en aquest cas sí que pot tenir més a veure amb aquest canvi climàtic, aquest factor. Hi ha altres valors extrems, extraordinaris, fora d'allò normal, que a vostès vos preocupi com a experts en canvi climàtic, per ventura no tan perceptibles com aquesta calor?
5: Bé, la temperatura és el principal, cert, però és que de la temperatura se'n deriven d'altres. Com heu dit, la temperatura de la mar és un factor important, primer per les tempestes de tardor i segon pels ecosistemes marins que pateixen. També la temperatura terrestre fa patir els ecosistemes terrestres i que juntament amb l'absència de pluges fa que la vegetació estigui un poc en el límit, no? La pujada del nivell de la mar també és una conseqüència directa de temperatures, el que passa és que és un fenomen més lent, és un fenomen que no té aquests pics que tenim a l'estiu en quant a temperatura, però que també hi és i que també fa camí cap endavant.
1: Precisament avui el govern reuneix la comissió que gestiona el risc d'inundació, l'INUNCAIP. Quina relació tenen les temperatures elevades de la mar a l'estiu amb el risc de tempestes torrencials per la tardor?
5: Sí, perquè es desenvolupi una tempesta forta hi ha d'haver dues coses. Temperatura alta de la mar, que subministra humitat a l'atmosfera, i una penetració d'aire fred amb altura a l'atmosfera. Una sense altra no donen tempestes, però les dues juntes és quan s'originen les tempestes fortes. Com més calenta estigui la mar, si hi ha una entrada d'aire fred amb altura, més forta serà la tempesta, perquè subministra més humitat en el desenvolupament. Per tant, no vol dir que n'hi hagi més, però sí que si n'hi ha, poden ser més fortes degut a aquest augment de la temperatura de la mar.
1: També heu estudiat, parlant ara de la mar, la possible pujada del nivell. Hi ha evidència que això ja estigui passant en aquests moments a les Balears? Ho hem d'entendre com una cosa més del futur?
5: No, de cap manera. Aquí a Balears, igual que la major part del planeta, perquè no hi ha moltes diferències d'una banda a l'altra, en aquest moment s'ha pujat més de 20 centímetres, des de l'època preindustrial, és a dir, des que va començar el canvi climàtic. El dia d'avui està pujant uns més de 3 mil·límetres per any. El que passa és que és un fenomen imperceptible, a simple vista, però tots els instruments que hi ha a la costa registren aquest augment de, uns 3 i pico de mil·límetres cada any de pujada.
1: Clar, un podria pensar, bé, 3 mil·límetres no estan, però sí que hi ha efectes importants. Quins efectes pot tenir aquesta pujada? Encara que sembli poca cosa, però és preocupant, també.
5: Home, és un efecte acumulatiu. 3 mil·límetres són poc, o 3 mil·límetres multiplicat per una sèrie d'anys, evidentment ja és important. I llavors, impacta sobre les costes baixes, és a dir, albuferes, penetració d'aigua salina dins d'albuferes, submersió de platges, hi haurà platges que... Sota cada platja, de tota manera, és un món. Hi ha platges que es poden adaptar millor i d'altres que senzillament se submergiran. Llavors, totes les costes baixes són les que tenen, les que estan un poc en risc degut a la pujada.
1: Són prou ambicioses en aquests moments les polítiques de transició ecològica per començar a capgirar un poc aquesta situació, aquesta dinàmica?
5: Els objectius que hi ha marcats, jo diria que gairebé sí. El que passa és que no s'estan complint. És a dir, tenim una llei de canvi climàtic balear, tenim una llei de canvi climàtic estatal, tenim objectius a nivell d'Europa, els problemes que la trajectòria d'emissions que està induent no va cap a aquests objectius.
1: Per tant, haurien d'esperar, si tot segueix igual i no avancen aquestes polítiques, haurien d'esperar que es continuïn produint aquests fenòmens i que es continuïn agreujant determinats indicadors.
5: Sí, és a dir, hem de tenir en compte que és un fenomen irreversible, és a dir, que no se pot tornar enrere. El màxim que se pot aspirar és estabilitzar el clima. Tornar enrere, no. Llavors, tot el que se faci cap endavant ja no té tornada enrere. El màxim que podem fer és frenar i estabilitzar a un determinat moment. Per tot el que diguem cap endavant ja no té tornada cap enrere.
1: Però fins i tot si ho volen frenar, haurien de ser més ambicioses encara aquestes polítiques, entenem, eh?
5: Molt més, com a mínim l'aplicació. És a dir, si se complissin els objectius marcats, estaria bé, perquè hi ha un objectiu de reducció d'un 40% d'emissions a l'any 2030, d'un 90% a 2050. El problema és que no anem cap allà. És a dir, l'objectiu està posat, però la realitat va per una altra banda.
1: Damià Gomis, catedràtic de física i responsable del Laboratori Interdisciplinari de Canvi Climàtic de la UIB, moltes gràcies per atendre aquesta telefonada d'IB3 Ràdio.
5: Gràcies a vosaltres.
1: Ara són les 8:40. Seguim amb altres qüestions.
0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Les comunitats governades pel Partit Popular han rebutjat tractar en la pròxima conferència sectorial d'infància, el pròxim 27 d'agost, l'atenció dels menors migrants que han arribat a Ceuta. En concret, s'han negat a incorporar a l'ordre del dia de la pròxima trobada un punt de debat sobre la crisi migratòria que pateix Ceuta.
6: En la reunió hi ha hagut representant de les direccions generals d'infància de totes les comunitats autònomes, llevat d'Aragó, Castella i Lleó i Extremadura, on les competències d'infància són responsabilitat de vots. La ministra d'Infància, Cirà Rego, ha dit a les seves xarxes socials que el bloqueig del PP és un símptoma, diu, de falta d'arguments i sobre la no participació de vots ha dit que ni són ni els esperen. Rego ha recordat que atendre aquests menors és una obligació política i legal, però ha assegurat que les comunitats han d'estar a l'altura.
1: El govern ha participat en la trobada i ha votat a favor del repartiment de 25 milions d'euros d'ajuda urgent per Ceuta. L'executiu considera que la ciutat autònoma necessita recursos, suport i solucions, i lamenta que 15 dies després el govern espanyol encara no ha aclarit quants menors hi ha.
6: Segons l'executiu, no es pot parlar de repartiment o trasllats entre comunitats autònomes sense disposar de dades certes sobre la situació actual. La vicepresidenta segona, Antònia Estarelles, ha assegurat que el govern s'ha solidaritzat amb els menors migrants de Ceuta, però manté que les illes no poden acollir-ne més. Estarelles s'ha mostrat especialment preocupada per la situació que viu Formentera.
7: Formentera és una illa tensionada, molt tensionada, d'en que ja no només és un tema econòmic, és un tema de poder tenir mitjans, i en tot això s'ha cruzat Ceuta, que té una situació molt delicada, i el que sempre dèiem, molt solidaritzant, però nosaltres no estem en condicions de poder acollir més menors.
6: Estarelles també ha assenyalat que a Formentera no hi ha dotacions policials, tan sols compta, ha dit, amb agents de la Guàrdia Civil.
1: I encara sobre la crisi migratòria a Ceuta, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha anunciat que finalment no compareixerà al Senat sobre la qüestió dimarts que ve i demana tractar-ho passat l'estiu, una compareixença que havia sol·licitat a la Cambra Alta a petició del Partit Popular.
6: La decisió de Robles s'afegeix a la mateixa posició que va adoptar dimecres el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, tot això mentre el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, exigeix a Marlaska que retorni com més prest millor totes les persones migrants que van entrar a la ciutat autònoma. Les autoritats locals la xifren en 10.000, mentre que Interior els rebaixa a 5.000. Durant una reunió a Ceuta, Grande Marlaska ha reafirmat la bona relació amb el Marroc.
8: Y la cooperación y la coordinación en materia de extradiciones con el Reino de Marruecos, así como en cooperación judicial, siempre ha sido, es y será extraordinaria y excepcional.
6: Marlaska ha anunciat que Interior enviarà a Ceuta 45 policies per vetllar per la seguretat ciutadana i 20 funcionaris per agilitzar els tràmits d'expulsió perquè la ciutat autònoma recuperi la normalitat com més aviat millor.
1: I allò que també preocupa és l'incendi de niebla a Huelva, que continua sense control. Les ratxes de vent preocupen per les tasques d'extinció d'unes flames que ja han calcinat més de 31.000 hectàrees.
6: Durant aquesta matinada, els bombers s'han centrat en el flanc est de l'incendi i, si el vent disminueix, podran intervenir en els focus secundaris del foc que du actiu una setmana. Mentrestant, l'incendi a les penyes de Riglos, a Osca, segueix actiu, afecta ja unes 8.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar prop de 900 persones de 12 poblacions.
1: La Guàrdia Civil ha començat a col·locar una nova barrera marítima al sud de Melilla, similar a la que es va posar a l'espigó del Tarajal de Ceuta després de l'entrada massiva de migrants.
6: La Benemèrita assegura, però, que és per reforçar el control a la frontera marítima. Aquesta instal·lació es farà per fases i no ha transcendit el temps que es tardarà a col·locar-la.
1: I el primer jutge del cas Leire apunta que Cerdán va pagar l'exmilitant amb doblers del PSOE pels seus serveis.
6: El magistrat indica que després dels registres efectuats en habitatges i empreses s'ha constatat que Díez hauria comptat en l'impuls i el suport intel·lectual i financer del que era el secretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, que hauria acordat remunerar l'exmilitant pels seus serveis amb el fons del partit.
1: I el Ministeri d'Exterior s'ha confirmat una víctima de nacionalitat espanyola al terratrèmol de Colòmbia i rebaixa la xifra de desaparició desapareguts de 75 a 12.
6: El govern colombià comptabilitza ja 221 víctimes mortals, 3.800 ferits i més de 300 desapareguts.
1: I pendents també de la crònica internacional, perquè l'ONU demana moderació a Rússia i al Japó per evitar una escalada de les tensions després de la visita de Putin a les illes Kurils del Sud.
6: Les autoritats nipones ho qualifiquen d'inacceptable i per aquest motiu han citat l'ambaixador rus a Tòquio per transmetre-li el seu malestar sobre aquesta visita a l'arxipèlag administrat per Rússia, però que el Japó reclama. Moscou, de la seva banda, defensa la seva sobirania, diuen, indiscutible sobre aquest territori.
1: Israel ha obert novament l'assentament de Gànim al nord de Cisjordània, més de 20 anys després de la seva clausura com a part del pla de retirada del 2005, aprovat pel llavors ministre Ariel Sharon.
6: Nacions Unides i la Unió Europea consideren que els assentaments a Cisjordània i Jerusalem Est són il·legals, segons el dret internacional. L'ONU té una llista negra amb més de 150 companyies vinculades de manera directa o indirecta en l'activitat econòmica i el manteniment d'aquests assentaments.
1: I un mort i diversos ferits per una explosió en el port de Rotterdam, el més gran d'Europa, als Països Baixos.
6: Segons la policia de Rotterdam, tot apunta que la deflagració hauria estat registrada en les instal·lacions d'una refineria durant una sèrie de treballs de manteniment en diverses canonades.
1: Ara són les 8:46.
9: Calor.
10: Moscars.
9: Gelats que se desfan massa ràpid.
11: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
10: Com les ganes de passar-ho bé.
9: I les converses que enganxen.
10: Les rialles.
9: La bona companyia.
11: Moda estiu activat. La millor companyia sona a Ivetres Ràdio.
12: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
13: Dissabte tornem. Serà espectacular.
14: A partir de les 7 del capvespre, Real Mallorca, Valladolid, a Ivetres Ràdio.
15: Serà de punyol vermell.
16: El debut de l'equip de Luis García a la segona divisió ho viurem a Esports 3 en joc, en una temporada
17: trepidant, apassionant, divertida.
16: Sí, sí, Pau, sí, sí, increïble, increïble.
18: Això vull jo.
14: Amb un Mallorca que té l'objectiu d'aconseguir tornar a la màxima categoria del futbol espanyol.
19: A primera!
16: Dissabte, a les 7 del capvespre, a Esports 3 en joc.
19: Que
16: repiqui! A Ivetres Ràdio.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Escoltau l'informatiu matí. Ivetres Ràdio.
1: Ara són les 8:48. DEA aplica des d'avui restriccions d'aigua. Els talls de subministrament no afecten el centre del poble, sinó altres nuclis del municipi, com el cas de Llucalcari, Sant Paltada, les coves de Can Puigcerver, la Cala i la zona de la carretera fins a Solla. Fins a DEA s'hi ha desplaçat el nostre company Lluís Hernández. Bon dia, Lluís. Com han rebut els residents aquests talls d'aigua?
20: Bon dia, idò, aquí a un dels pobles més cars per viure de Mallorca. Estem just davant l'Ajuntament d'aquest municipi. D'allà és una zona ja molt privilegiada de la Serra de Tramuntana que no té prou aigua per abastir a tots els residents. I com ja fa uns anys enrere, l'Ajuntament ha decidit restringir el seu subministrament a causa de l'increment poblacional dels mesos d'estiu, com també per la persistent sequera amb estius cada vegada més calorosos. Concretament, allà en el sector de Llucalcari i els voltants, cada dilluns, dimecres i divendres, sense data d'aixecar per ara aquestes restriccions. I els residents són comprensibles amb els talls de subministraments, encara que també són crítics i apunten precisament a enfortir la restricció per a les grans residències que hi ha al poble, com també per als diversos hotels i pensions. Per altra banda, també alguns veïnats apunten que seria adient possible mesures per comptar amb més aigua en la inversió d'equipament per tal de poder acumular de les pluges que cauen a l'hivern. Escolta'm.
21: Bueno, natural que hi hagi restriccions, fa falta aigua, però també hauríem de tenir en compte no donar tant de permisos per piscines. Hauríem de regular també aquestes coses.
15: Molt malament. Se queixen molt de que han de dur aigua, de que l'aigua val molt, de que duen 7 o 8 camions d'aigua diaris, però és que l'aigua la paguen tots. Nosaltres seguim pagant aigua. No mos descompten que han rebut ni mos lleven res. Si cada turista que ve li fessin pagar 50 euros d'aigua en els hotels, a les cases de lloguer vacacional, tindrien d'obres per carregar depòsit.
18: Si no s'ha de regar xespe, pues no s'ha de regar xespe, però coses d'aquestes, com mal gastar aigua. Capritxos, no? I sobretot d'hotels haurien d'aturar.
20: I és que dels 3.500 metres cúbics d'aigua que consumeix a la setmana el municipi, un 35% arriba en camions i només les zones restringides gasten 250 metres cúbics també cada setmana. A part d'allà, altres indres de la serra, encara que per ara són una minoria, han aplicat restriccions d'aigua, com és el cas de la zona residencial de Serrotgetes, Esporles, o, per exemple, a Banyalbufar, tot i no aplicar restriccions, sí que fan un control diari de consum.
1: Gràcies, Lluís. I hem de dir que també ha començat a aplicar-se la normativa europea que cerca reduir l'ús de recipients, a més d'imposar canvis en la comercialització i en els sistemes de recollida i gestió de residus.
6: L'hostaleria i el supermercat són alguns dels sectors més afectats per aquesta nova mesura. Expliquen que no existeixen solucions plenament visibles per al 2030 que puguin substituir els envasos individuals i que no generin altres impactes negatius. Tot i que algunes de les empreses són capaces d'assumir els costos d'aquestes mesures, d'altres hauran de pujar els seus preus per fer-hi front. Tomeu Mas, el gerent de la CAE Restauració, en declaracions al programa El Dia.
22: Se refereix principalment en els envases monegocis i afecta principalment en el que és la seva utilització dins dels locals. O sigui, els envases de plàstic, poliestirè, en fi, que poden tenir qualque tipus de toxicitat, qualque tipus de problema, en principi, per utilitzar-los dins el local s'està prohibit, però ja estava prohibit des de fa dos anys.
6: Una de les principals preocupacions en l'aplicació d'aquesta normativa és l'augment de preu i l'efecte que pot tenir sobre els consumidors. Alfonso Rodríguez, el portaveu de Consumal, es mostra, però, molt satisfet en les mesures.
23: Lo que va a hacer es reducir, sin ninguna duda, el impacto, sobre todo, de aquellos envases que tienen menos posibilidades de reciclaje, y sobre todo hay una cuestión muy, muy especial y que no se está haciendo mucho hincapié, y es que los envases de productos tendrán que reducir el espacio vacío con el fin de evitar algo que estamos sufriendo mucho en estos momentos, la sensación de que hay mucho más contenido en el envase del que realmente hay. Esto es importantísimo y que va a afectar mucho a los consumidores.
0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I ara, com cada divendres, sonen els pianos i això vol dir que és moment d'anar al cinema, que aquest cap de setmana s'omple de propostes refrescants amb dinosaures, marsupilamis, robatoris i alguna coseta més. Sandra Martínez.
24: Bon dia.
1: Bon dia. Molta cosa, molta cosa.
24: Molta cosa i molt variada, com veus. Començant, si et sembla, amb el final de Oak Street. Podríem dir que és el plat fort d'aquest cap de setmana.
25: Creo que el vecindario, nuestra casa, toda la calle, se han movido.
26: ¿Cómo va a ser eso?
24: Imagineu-vos la història d'una família que viu tranquil·lament a un típic suburbi nord-americà fins que un misteriós esdeveniment còsmic fa que al final del seu carrer hi apareguin dinosaures. Diuen que, com acostuma a passar, és millor anar al cinema sense saber gaire cosa de l'argument, deixar-se sorprendre. La produeix JJ Abrams, això ja és garantia, i potser per això també asseguren que és més salvatge, més estranya i més terrorífica del que podria semblar en un principi.
26: Estamos dentro. Mierda, se ha activado.
24: I és el que passa és el contrari amb Cuenta Atrás, perquè diuen que comença molt bé, però que a poc va perdent pistonada. Parlant de la troballa d'una bomba sense explotar de la Segona Guerra Mundial al centre de Londres, que obliga a evacuar bona part de la ciutat. Tot plegat ho aprofiten uns lladres per fer coses de lladres. Entreté, però diuen que no entusiasma, però a vegades, amb entretenir, ja basta.
26: Perdemos tierras cada día. Muchos han sido expulsados de sus tierras.
27: ¿Por qué vienen a vivir aquí?
28: Porque sus países no los quieren.
2: Thomas Hopkins, soy el secretario de la...
24: Palestina 36 ens ofereix una història sobre les arrels del conflicte palestino-israelià. És una coproducció internacional amb Jordània, Aràbia Saudita, Qatar, França, Dinamarca, Noruega i fins i tot Palestina, entre altres països. La protagonitzen Jeremy Irons, Liam Cunningham i Robert Aramello.
3: Mis padres se han separado.
4: Y estamos con él en la casa. Pues sí, ha venido con su novia también.
3: ¿La pelirroja?
5: ¡Qué cabrón!
24: Roberto Álamo i Pilar Castro són els protagonistes de Dies de Agosto, que ens mostra el que passa quan una família conviu un estiu i comencen a aflorar tensions, secrets i emocions. En fi, més o manco, el que ha patit tothom quan coincideixen les vacances familiars, però un poc més dramàtic.
7: Me enseñó a cuidar de los canguritos. Cuando llegue el momento, los devolveremos al campo, que es su sitio.
8: Dime que esos son verduras.
7: Batido de caca.
24: Acabem amb dues propostes familiars. Kangaroo, l'aventura èpica entre un presentador de televisió en decadència que es redimeix gràcies a una nina i a la lluita per salvar aquest animal ferit.
10: ¿Qué es eso? El marsupilami.
27: Según la regla, ser de lo más cuidadoso.
10: ¡Toma!
24: La segona oferta per a tots els públics ja la varen poder veure a l'Atlàntida, parlant de Marsupilami. És el títol més taquiller de l'any a França, on ha superat els 6 milions d'espectadors. Adapta un clàssic del còmic belga, té més d'una referència als Gremlins i vos agradarà si sou fans de títols com Garfield, Asterix, Snoopy o Scooby-Doo. Aquestes són algunes de les noves propostes que arriben a cartellera aquest cap de setmana, però ja sabeu que hi ha títols que encara omplen sales i que asseguren passar una bona estona i, a més, fer-ho a la fresca. Els cinemes, com sempre, vos esperen.
1: I de molta oferta que tenim aquests dies, aquest cap de setmana d'agost, de dia 15 d'agost, que serà demà. Molta calor, però aquest plan B, aquesta opció d'anar a passar el temps a una sala ben frescat. Acabam una setmana laboral que informativament ha valgut marcada per l'eclipsi solar, també per la confirmació d'un brot de xarampió a les Balears i el terratrèmol a Colòmbia, una setmana en què s'ha celebrat la festa del mucassineu, que enguany ha acabat amb el dimoni ferit, el dimoni ros, el muc. Arribem a les 9 amb els sons més destacats d'aquesta setmana.
28: Per recordar.
29: He sentit màgia.
30: Jo el primer teníem un pot de por, perquè no hem sentit per moltes bandes que la gent se quedava a seguir això, però m'ho ha encantat.
31: Sí, sí, és a dir, és que és com una passada, com el món pot fer això, saps?
28: Estant a Mallorca i tenguem barca, doncs és el millor que podrien disfrutar del dia d'avui, sortint els amics i veure una estoneta el que puguem veure.
32: Nos vivim aquí, just en esport, i com que tenim barca, era una mica l'opció més viable, més ràpida, i per assegurar una mica que sí que el podríem veure.
33: Aigua més també, en quantes cervesetes ben fresques. Molt de gel.
34: 528 incidentes que hemos gestionado en el día de hoy, de los cuales 38 vinculados o relacionados con el eclipse. Y quizá hemos tenido un 15% más de incidentes en algunos aspectos, pero que teniendo en cuenta el volumen, pues la cantidad no es reseñable.
35: En los casos confirmados es imprescindible el aislamiento domiciliario, porque si hacemos una vida normal, pues estamos de alguna manera normal. Estamos diseminando el virus del sarampión. Los contactos, eso sí que en principio se recomienda no ir a... Pues un poco las mismas medidas COVID.
36: Es relativamente fuerte lo que vimos, rescatando gente, como se dice, con las manos, con las uñas.
37: Sí, bé, des del govern de les Illes Balears mos han volgut sumar totes les mostres de condol per aquest terratrèmol que ha assetjat, en aquest cas, a Colòmbia. Estem també en contacte amb ells, amb la cònsul que s'hi ha pogut sumar.
38: Ha venido un grupo de chicos a avisar de que el MUC se había caído y refería a dolor costal, que no se podía mover, estaba en el suelo. A nuestra llegada lo hemos atendido, lo hemos puesto medicación, lo hemos trasladado al puesto sanitario avanzado. Tras medicarlo y atención médica, lo hemos trasladado inmovilizado al hospital comarcal de Inca.
39: He arribat dels primers i m'agradaria ser de terres, perquè nosaltres que som d'aquí, de Sineu, és una festa molt especial per nosaltres, que esperam tot l'estiu i tot l'any.
40: Però jo em manco el millor i el que més espero tot l'any.

0: Hem arribat a les 9, ara repassam les notícies més destacades d'aquest matí de divendres. D'aquí a una hora i mitja reuneix el Consolat de Mar la comissió encarregada de gestionar el risc d'inundació, l'Inuncaip. Pot semblar molt pres, però hem de recordar que ja és a partir d'aquestes alçades d'any, quan l'ambient i la mar té una temperatura elevada, que hi ha risc de pluges torrencials.
1: Precisament demà es compleixen 2 anys de les inundacions a Mercadal i a Alaior. Les dades de l'AEMET constaten que aquest estiu les temperatures mínimes són més elevades d'allò normal i també s'ha superat el rècord històric de temperatura a la mar Balear en 33 graus fa uns dies a la boia de Sa Dragonera. En una entrevista a l'Informatiu Matí, el responsable del Laboratori Interdisciplinari de Canvi Climàtic de la UIB, Damià Gomis, ha explicat els efectes que això pot tenir.
2: Com més calenta estigui la mà, si hi ha una entrada d'aire fred amb altura, més forta serà la tempesta, perquè subministra més humitat en el desenvolupament. Per tant, no vol dir que n'hi hagi més, però sí que si n'hi ha, poden ser més fortes degut a aquest augment de la temperatura de la mar.
0: Malgrat entrar en temporada de risc de pluges torrencials, en aquests moments hi ha sequera, hi ha manca d'aigua. Avui, a DEA, comencen a aplicar restriccions per dies al sector de Llucalcari. Anem en directe fins allà. Lluís Hernández, bon dia.
3: Bon dia, idò. Aquí, al municipi d'allà, concretament, estallaran el sector de Llucalcari i els voltants cada dilluns, dimecres i divendres, sense data d'aixecar per ara aquestes restriccions. El batlle de Dellà, Joan Ripoll, ha assegurat a l'Informatiu Matí que les restriccions són les habituals de cada estiu i demana als residents responsabilitat en el consum d'aigua.
4: Nosaltres, des del 2025, que no el vàrem anul·lar, vàrem fer treure el ban de batllia perquè ja tant prohibeix s'omplir piscines, regar jardins i fer net terrasses.
3: A part d'allà, altres indrets de la serra, encara que per ara són una minoria, han aplicat restricció d'aigua, com és el cas de la zona residencial de Ses Roigetes, a Esporles.
0: I més de 12.300 joves van abandonar les Balears en un sol any. Són xifres del 2024, les darreres de què disposa l'Ibestat, que mostren com s'ha duplicat en una dècada el nombre de persones d'entre 24 i 34 anys que van emprendre una nova vida a l'estranger.
1: Tot i que, teòricament, la marxa de l'economia és molt millor ara que fa 10 anys, els experts apunten a l'elevat cost de la vida com un dels factors més determinants i que condicionen el seu possible retorn. Pere Salvà és catedràtic emèrit de Geografia Humana a la UIB.
5: El retorn aquí també és quasi ara impossible, perquè moltes vegades, primer de tot, no troben lloc de feina, segon, estan mal remunerats, i per altre, aquí tenim unes condicions d'un impediment de vida.
1: Tot i això, l'any 2024 arribaren prop

0: Decisió que s'ha pres i que s'ha publicat avui al butlletí oficial de l'Estat. Aquesta decisió permetria a dos reactors de la central d'Extremadura seguir operatius al Manco fins a aquesta data d'aquí a 4 anys. Així hem arribat a les 6 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa al dia. Amics, que passeu un bon divendres.
1: Més informació a ib3notícies.com.

0: Bon dia, què tal? Com estàu? Com va? Avui ja és divendres, a la fi és divendres 14 d'agost. Ja ens hem plantat al bell mig d'agost i ho hem fet amb molta calor, calor a les totes, però també amb un ull posat al cel pel risc d'inundacions. Avui mateix es reuneix la comissió Inuncai per preparar la temporada de pluges, just un dia després de donar per finalitzat el dispositiu especial de l'eclipsi. Precisament han fet balanç d'aquest eclipsi total de sol que es va viure a les Balears. Emergències va rebre més de 2.300 telefonades i va gestionar en total 46 incidents relacionats amb aquest fenomen. Més de 2.500 professionals varen participar del dispositiu, però ara ja és hora de mirar el futur, i mai més ben dit. El 2027 i el 2028 hi haurà dos nous eclipsis visibles des de la península i també des de les Balears, un d'ells amb el conegut com anell de foc. Eclipsis de banda, continuant pendents, això sí, de les apagades elèctriques que aquests dies han afectat diferents punts de les Balears. Xisco Nadal, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, Joana. Són molts els municipis afectats: Ciutadella, Eivissa, Formentera, Palma, Alcudi i Pollença. Han patit talls de subministrament i és precisament per això que veïnats i empresaris reclamen solucions, mentre que Endesa apunta, entre d'altres causes, a l'estrès tèrmic derivat de les altes temperatures.
0: També hem de parlar avui d'incendis. De fet, la península encara té actius dos grans incendis, el de Huelva-Sevilla i el d'Osca, i aquí, a les Balears, també hem hagut de fer front a un incendi, a col que foc, el darrer, el d'ahir mateix. Maria Antònia Esquines, bon dia, com va?
2: Bon dia, Joana. Així és, afortunadament no té res a veure amb els que hi ha hagut a la península, on recordam que s'han cremat més de 220.000 hectàrees aquest estiu. En aquest cas, però, els bombers d'Eivissa han controlat l'incendi declarat ahir hora baixa al magatzem de la Fundació de Xalles al polígon de Montecristo. Les flames no es varen propagar a les naus ni als habitatges propers. Avui, de fet, parlarem d'incendis i de gestió forestal amb Carolina Rodríguez, degana del Col·legi Oficial d'Enginyers Forestals de les Balears.
0: També vos contem avui que l'IPC ha pujat el juliol fins al 3,9% a les Balears, 3 dècimes per damunt de la mitjana estatal. És el tercer mes consecutiu d'increments i això situa les illes entre les comunitats on més s'ha encarit el cost de vida.
1: La pujada es nota especialment a la cistella de la compra, als restaurants i també als hotels, però també l'habitatge, l'aigua, l'electricitat i el gas. Una situació que redueix progressivament la capacitat de compra de les famílies i està relacionada amb la manca de competitivitat i l'elevada demanda externa. En aquesta situació s'hi afegeix l'encariment dels carburants des del febrer. La benzina costa prop de 20 cèntims més per litre i el dièsel 36. Per intentar contenir l'impacte de la inflació, el govern espanyol duplicarà el mes de setembre la rebaixa de l'impost sobre hidrocarburs ampliable i aplicable al gasoil, de 10 a 20 cèntims per litre.
0: Serà un dels temes que avui tractarem i analitzarem a la nostra tertúlia d'actualitat, una tertúlia que farem avui amb Necane Don Blas, Eduardo Luna i també Juan Antorres des d'Eivissa, però també avui tenim altres coses que anirem tractant en aquest programa.
2: Sí, Joana, parlarem d'envelliment actiu, sabrem per què hi ha persones que envelleixen millor que altres i sabrem també que poden fer per arribar millor als 80 o als 90 anys. I si sou dels que vos agrada bé, que avui també parlarem d'aquesta activitat i donarem 4 consells per menjar bé, sa i intentar que no sigui molt car.
0: Queden només uns instants, uns segons, perquè siguin les 9 i 9 minuts, aquesta hora màgica en què sempre intentem fer una mica de reflexió, frase del dia, Xisco Nadal, que no sé si té a veure o no en ses vacances que avui comencem.

0: seràs.
1: No, no té a veure amb les vacances, té a veure amb el teatre, que també m'agrada, com fer unes bones vacances, i la frase és del dramaturg i poeta alemany Bertolt Brecht, que un dia va escriure: "No li temis tant a la mort, sinó més bé a la vida inadequada."

0: del dia i una mica de nostàlgia.
1: No m'heu seguit en la coreografia de vida
0: d'Anna Gisela. És que m'ho agafa una mica de vergonya. Vas que ballem.
1: No te'n recordes? Era vida i havies de fer amb sos...
0: Però t'anava a dir que frase del dia combinada amb una mica de nostàlgia amb aquest vida d'Anna Gisela, que la Maria Antònia no sap ni qui és. Morà...
2: Per això no t'he seguit, perquè no me la sabia.
0: Clar. Som d'una altra generació.
1: Que era una coreografia estimada complicadíssima, que l'IA va fer tercera dansa contemporània per afegir-s'hi. Però no passis per, Anna Gisela, concursant de OT1. Tu n'eres ni nada, crec.
0: 2001.
2: No era nada.
0: Clar, no era nada.
2: Faltaven 3 anys.
0: Sí, com sigui, també hem de parlar on de sabre de què parla avui tothom.
1: Idò, avui tothom parla del cartell d'una botiga de Barcelona que han hagut de retirar per lleig. A Barcelona ja no hi ha un formatge gegant, el manco a la façana d'una pastisseria. El controvertit rètol en forma de formatge, de grans dimensions i amb uns ulls estràbics que anunciava una de les darreres pastisseries clarament orientades als turistes del carrer Consell de Cent, ja és història. Els responsables del negoci han decidit retirar-lo per evitar problemes a l'Ajuntament i també en diverses entitats veïnals. El motiu, el cartell incomplia l'ordenança del paisatge urbà, però el formatge és només la punta de l'iceberg. La polèmica ha tornat a posar sobre la taula un debat molt més profund, que és fins a quin punt el centre de Barcelona, i extrapolable a altres grans ciutats d'arreu d'Europa, s'està omplint de negocis pensats per a turistes mentre desapareixen els comerços de tota la vida destinats a les necessitats dels veïnats. I les dades ajuden a entendre aquesta preocupació. Anem al cas concret de Barcelona. Segons les dades, la dreta de l'Eixample és el barri de la ciutat comtal amb més pisos turístics, amb uns prop de 1.800. A més, fa dècades que perd població i, mentrestant, els lloguers de locals comercials, els trams més cotitzats de l'Eix Verd de Consell de Cent, s'han duplicat en només 5 anys. Així que el cartell del formatge ha desaparegut, però la discussió continua. Quin tipus de comerç hi ha d'haver els carrers més emblemàtics de ciutats com Barcelona? Per als visitants o per als qui hi viuen? Un debat que hem de dir que és, malauradament, extrapolable també a casa nostra. No sé què en penseu, vosaltres. Vos molestava aquest cartell, que és cert que trencava el que seria l'estètica del carrer?
2: Per molestar, no, però és vera que si més o manco segueixes una estètica, aquesta façana, que és d'un color cridaner, a més, per ventura sí que segueix el tema del negoci, però igualment ho haguéssim pogut fer més discret, o fins i tot dins el tema dels formatges, en aquest cas, però no d'aquesta manera tan moderna, un poc més acord amb aquest carrer, amb aquestes façanes de Barcelona, que ara m'imagino això en el centre de Palma, i és vera que molta gràcia no m'ho faria.
0: A mi tampoc no em molesta, però sí que no m'agrada, no m'agrada gens, i pensa, a més, que per ahir que
1: estem... Tampoc duríem a l'amo d'aquesta pastisseria davant dels tribunals de la CAE.
0: No, duríem a tancar.
1: Era un debat així de primera hora, estimada.
0: Sí, no, però a mi no m'agrada, però, a més, perquè penso que allò que fa és convertir els nostres carrers en un parc temàtic.
2: Clar.
0: I sí que penso que s'han de conservar les cartelleries... que fan emblemàtics també els nostres comerços. Ara jo penso, per exemple, amb el cartell que hi ha en el Font del Teatre, que ara és el Font de la Soca de Palma, o la Florida, a Inca, que és una merceria centenària. No sé, em venen al cap moltíssim. Crec que és més guapo preservar aquests cartells que no posar un formatge a la façana de color groc, que no és ni un formatge, és com un, sí, com un parc temàtic, és que no m'agrada gens.
2: En el principi vos he dit que me pensava que era una esponja.
0: En Bob Esponja, que perdoneu, és que apareix en Bob Esponja,
2: sí, sí,
0: no apareix un formatge.
2: Sí, m'ho pensava ben de veres.
1: Sense parlar de marques, però sí. No ho sé, jo és que aquest tipus de cartelleria a mi no és que ni m'agraden ni me desagraden, però penso que tot ha d'anar una mica acord en l'entorn. Una cosa és que tu montis un parc temàtic i que tu, les botigues, decideixis decorar-les en la temàtica que tinguis en aquest parc, i aleshores pots posar formatges, pots posar pastissos, pots posar, jo què sé, botelles de beguda, m'ho invent, però que al mig d'un carrer històric com el Consell de Cent t'aconparegui de darrere un cantó un cartell cridaner que també compleix amb una funció publicitària, que és que si tens aquest tipus de cartell, tothom se fixarà en el teu negoci.
2: Clar.
1: Però això també, estimats, saben que s'encomana, i si tu poses aquest cartell horrorós, has de debò, el posarà més llampant que tu per poder cridar l'atenció dels vianants que passin, i un carrer que fins ara tenia una estètica que acabarà passant a tenir una altra. També això s'acura una mica viatjant. Tu vas a Milà, en el centre de Milà, a les galeries aquelles de Vittorio Emanuele, i tots els cartells d'aquelles botigues, tots són iguals. Són negres i daurats. Per què? Perquè els comerciants varen decidir protegir aquell indret meravellós de quan van fer una voltata per al centre comercial de Milano, i tot ha de seguir la mateixa línia. A lo millor també haurien els comerciants de les zones centrals de les ciutats també decidir que la seva ciutat ha de tenir una estètica i no han d'estar totes iguals, perquè ara hi ha poca diferència entre passejar per un carrer de Madrid, un carrer de Barcelona, un carrer, jo què sé, de Londres, o un de Palma, perquè hi ha les mateixes franquícies, te trobes les mateixes botigues de bragues, les mateixes botigues de llepolies i les mateixes botigues de que te venen fundes de mòbil. I dius, per què me'n vaig de ciutat o per què me'n vaig de Can Nostre si en el final m'acabaré comprant les mateixes bragues que puc comprar-me de vora Can Nostre?
0: Fixa, t'has posat d'exemple. Això de les bragues crec que aniria de banda, però has posat d'exemple carcasses de mòbils i quina més has posat d'exemple?
1: Llepolies, gelateries...
0: Que també, fixa, tu...
1: És a dir, la mare t'ho diu, bragues sí, gelats no.
0: No, dic això, però sí que és veritat que si fas una volta per moltes ciutats, pel centre, hi ha com aquestes mateixes franquícies, llepolies...
1: Totes.
0: És com estrany, no? O gelateries. Quantes gelateries hi ha ara mateix en el centre de Palma? N'hi ha moltíssimes.
1: Però també et gires fulla... I
0: no ja no com... necessitem botons, per exemple.
1: Sí, però nosaltres com a consumidors també tenim una mica de responsabilitat. Ho dic perquè els comerços emblemàtics o les merceries no se mantenen de l'aire del cel. Jo me demano quantes vegades fa, o quants anys fa, que no m'ha anat a una merceria de centre de ciutat a comprar botons. O a comprar cremalleres.
0: Sí, també hem de fer una mica d'autocrítica.
1: Velcro. Ho dic perquè, sí, s'han de mantenir, però també hi ha d'haver un teixit de clients que mantenguin aquest negoci. Jo no crec que un negoci tanqui perquè li faci il·lusió. Moltes vegades tanquen perquè no tenen clients.
0: Clar. I de res, aquesta és una de les notícies curioses d'avui. Crec que no és l'única. A partir de les 11 entendrem
1: després
0: més.
1: Després parlarem de na Nicole Kidman, que li ha fet un reportatge a Vogue British, que jo encara estic en sos pel drets, però això estarà a partir de les 11.
0: A partir de les 11, no vos ho podeu perdre. I ja ho sabeu, a partir d'ara, tot això i qualque cosa una més, fins les 12 a IB3 Ràdio, a IB3 Televisió, en aquest programa El Dia, que vos acompanya i que fa possible també Romina West, el control tècnic, Robert Mercè, Miquel Rosselló, Àlex Fortesa, la realització tècnica, també Yolanda Ruiz i Victòria Cerdà, i també Francesca Mateu a la producció. Començam.

0: Recte final d'aquesta tertúlia d'avui divendres, dia 14, a les portes ja d'aquesta 15 d'agost, que és la meitat d'agost, i, per tant, molta de gent acaba les vacances, molta de gent les comença. Sigui com sigui, avui volen parlar també de que quasi el 80% de les excedències per cura de familiars a les Balears les assumeixen les dones, segons les darreres dades de la Seguretat Social corresponents al primer semestre de l'any. Una dada que, per als sindicats i també per al govern balear, evidencia que la corresponsabilitat en aquestes cures encara és una assignatura pendent. I és que aquestes excedències no són remunerades i poden tenir conseqüències a llarg termini en la trajectòria laboral de les dones, les prestacions i fins i tot la seva jubilació. Des de Comissions Obreres remarquen que el problema no és que les dones cuidin, sinó que els homes encara no assumeixen les cures en la mateixa proporció, tot i que l'ampliació dels permisos de paternitat ha fet augmentar la participació dels homes en la cura dels fills, les dones continuen assumint bona part de les tasques quotidianes, per exemple, tutories, visites mèdiques o reduccions de la seva jornada laboral. El govern, per la seva banda, ha posat en marxa un pla autonòmic de conciliació amb 70 mesures, entre les quals hi ha un xec cangur, l'ampliació de l'educació gratuïta de 0 a 3 anys i el reforç també dels centres de dia i d'ajudes domiciliàries, perquè no només és tenir cura dels fills, sinó a vegades també de persones grans dependents. Què mos diu aquesta dada, aquest 80%? Encara carregam les cures principalment sobre les dones i vos deman per què, tot i els avanços en els darrers anys, els homes encara no acaben d'assumir les cures en la mateixa proporció. I començaré pels homes directament. Eduardo i Juana, vos ho demano a vosaltres.
1: A veure, jo no lo reduciría a un debate simplista de los hombres no cuidan, los hombres no se dedican a cuidar, los hombres no cambian pañales, porque esto no es cierto.
0: No es la mateixa proporció.
1: Sí, no. Hay muchísimos hombres que han... Han accedido a ceder parte de su carrera profesional pues para cuidar y tal. Lo que pasa es que cuando estamos poniendo encima de la mesa esas excedencias de larga duración, aquí es donde la desigualdad vuelve a salir, ¿no? Parece como que la mujer siempre cede el terreno de la carrera profesional antes que el hombre en este ámbito. Pues, y quizá pues aquí tendríamos que ver por qué surge esta desigualdad, si es una desigualdad consensuada o si realmente es una desigualdad estructural.
0: Segurament hi té a veure molt de factors. Un d'ells, no sé si Juana, podria ser directament que, per exemple, els sous de les dones potser no siguin els mateixos que els dels homes, i a l'hora de demanar una excedència se la demana la dona precisament perquè els homes és qui guanya més.
2: Sí, segurament és una de les qüestions, és una de les raons pel fet de que si s'ha de triar, si una ha de triar, la dona sigui sempre la perjudicada, on la majoria de les voltes la perjudicada hi hagi de renunciar a la seva carrera professional d'aquell moment per tenir cura o d'esboixos o de la gent major. Jo sí que qualificaria, evidentment, venim de la història que tenim, tenim les tradicions que tenim, i jo en aquest cas, en les cures a persones majors, jo crec que el percentatge encara deu ser molt més gros en favor de les dones. És a dir, jo crec que un 99% de les dones són les que cuiden gent major. No crec que sigui... Jo crec que si hi ha algun home que cuida gent major és perquè no li queda potser altre remei, perquè és l'únic fi que aquestes persones majors tenen, i se n'ha de fer càrrec ell perquè no li queda d'altre, però si no, aquesta feina sol recaure sempre en les dones, i en aquest cas jo crec que tenim molt de camí encara per córrer perquè les coses s'igualin, i una d'elles evidentment seria que aquestes baixes, aquestes excedències fossin remunerades. Jo crec que es va de renunciar a la teva vida laboral per fer una feina evidentment molt digna, no? Que és de cuidar o dels teus boixos o dels teus pares o dels teus avis, jo crec que això hauria de tenir una recompensa i que no fos vist com un càstig com és ara.
3: Es que yo tengo que decir una cosa, que a mí ese 80% me parece una cifra muy baja.
0: ¿Ah, sí?
3: Yo creo...
0: Sí,
3: sí. O sea, me la tengo que creer, obviamente, porque son cifras oficiales. Uh-huh. Pero es que un 80%, o sea, hay un 20% de hombres que piden excedencia para cuidar a los hijos y a los padres. Me llama la atención. Yo no conozco ninguno, ¿eh? no conozco ninguno. Y luego,
1: yo sí. Pues, ahí voy a romper una lanza.
3: Me alegro porque me ha sorprendido, porque yo pensaba que esto sería un 95% de mujeres que son las que piden las excedencias. Y tenemos que tener una cosa, que las mujeres, además, lo que nos pasa es que a una determinada edad, que es prácticamente la que tengo yo, hacia los 60 años, has terminado de cuidar a los hijos porque es tu responsabilidad y ahora tienes que cuidar a los padres, a los tuyos i a los de tu pareja.
0: Sí, no has de fer les dues coses a la vegada.
3: Sí, no. Bueno, los hijos en teoría...
0: Aquesta generació sàndwich, no?
3: Efectivamente, pero bueno, los hijos en teoría ya están un poco, ya son más autónomos, ¿no? Pero efectivamente...
0: Sí, però que és veritat que molta gent també, ara cada vegada tenim els fills més tard, ¿no?
3: Sí,
0: no...
3: sí, sí.
1: Cada vez son menos autónomos.
3: Y efectivamente, para desgracia nuestra, por muchas medidas que se adopten, pues todavía queda... No, me alegro de que sea un 80%, porque de verdad yo pensaba que era una cosa residual que los hombres pidieran excedencias para cuidados. O sea, por lo tanto, algo hemos avanzado poco, muy lentamente, pero bueno, algo avanzamos.
1: Y luego hablamos del aspecto laboral, ¿no? De que tengan que cuidar pues a hijos o a padres y tal, pero si hablásemos del aspecto emocional o psicológico que tiene la carga del cuidador, es terrible, Es terrible. Que de esto se habla súper poco.
0: Que también de curar, de que tienen cura.
1: Efectivamente.
0: ¿No? Que es muy importante.
3: No, por eso los planes de conciliación, perdón que te interrumpa, los planes de conciliación...
0: No, me demanarte eso.
3: Que ha aprobado ahora un algover, a mí me parecen una buena medida y un primer paso, porque a veces se tiene un poco la sensación de que estos planes de conciliación son como estas ayudas de los años 50 para tener hijos, ¿no? No, para que las mujeres vengan a tener hijos. Estas ayudas que daba Franco a las familias numerosas y les daban medallas, ¿sí? Y a lo que tenía, la familia Rupérez que tiene 14 niños, ¿no? Y viven en un piso de 120 metros. A veces tiene un
0: les
3: poco
0: dado hasta el tono del nodo.
3: Del
1: totalmente,
3: nodo.
1: Totalmente.
0: De cane.
3: Tiene un poco este regusto, ¿vale? De blanco y negro del nodo, pero no, no, señor. Es una buena idea que haya ayudas a gente que tiene que darse en su casa, porque, primero, que esto tendría que ser responsabilidad de la administración de tener los servicios sociales esenciales para que nadie tuviera que cuidar. Pero dado que no lo hay, bueno, externalizamos, por decirlo de alguna manera, la ayuda, que la asuma la propia familia, pero que tenga unas compensaciones. Por lo tanto, es un primer avance, no es lo suficiente, pero no está mal que esto se ponga en marcha.
1: Pero yo creo que no es incompatible una cosa con la otra. Es fantástica la iniciativa, enhorabuena al gobierno, pero hay que hacerse mirar por qué muchas familias no pueden acceder a cuidados para sus personas mayores en instituciones donde deberían poder acceder. ¿No? Esto es otra asignatura pendiente que también hay que dejar encima de la mesa.
3: Sí.
0: Clar, més enllà d'aquestes compensacions, no sé si, Juana, per exemple, mos haurien de demanar que hauria de canviar, per exemple, dins les empreses, les famílies i també la societat en general, perquè deixi de cuidar, o que cuidar deixi de tenir un cost laboral també, especialment a les dones, no? Perquè, dèiem abans, a lo millor a l'hora de jubilar-te tu has estat tenint cura dels teus fills i durant un temps no has fet feina, o has hagut de demanar una excedència per cuidar dels teus pares, i també tot això no tributa, no?
3: La pensió baja. Sí.
0: Exacte, per ventura no te basta per poder-te jubilar. O te penalitza, bàsicament.
2: Sí, és moltes qüestions que encara jo crec que s'han de prendre mesures amb aquesta qüestió, amb aquest àmbit que haurien de millorar, no? Que aquesta qüestió del fet de cuidar dels teus fills i dels teus pares no et penalitzàs, no haguessis de triar. I això, jo crec que molts homes, per exemple, encara no demanen les ajudes, per exemple, quan un té un boix, té permisos, té bastants de permisos, no? I molts d'homes, jo crec que encara els fa vergonya es va de demanar a les seves empreses per permisos de paternitat en els que tenen dret, no? I això jo crec que és una qüestió ja més de caire cultural, que ha de canviar la mateixa, la pròpia societat, no? I és no tenir vergonya de que un home quedi a casa a cuidar de seu fill i que l'empresa tampoc ho vegi malament, tot i que sigui un dret reconegut. Vull dir que jo encara... Hi ha casos, no? Hi ha casos en aquest sentit. I, evidentment, tots els permisos aquests haurien de tenir la seva... estar remunerats com toca, perquè no fos un estriar o no suposés una penalització.
0: Eduardo, no sé si vols afegir alguna cosa, que no, te veia com a molt pensatiu.
1: Estava pensant en que al final lo estamos viendo como quien se hace cargo, pero también lo estaba pensando desde el aspecto de que también es un derecho. Que también es un derecho que tienen que tener los hombres el poder decir, oye, yo quiero poder acceder a cuidar, por ejemplo, a mis hijos o a mis mayores, y a lo mejor no se hace por el hecho de que piensan que o pensamos que ponemos en riesgo nuestra carrera, que normalmente, como tú decías, es el principal sustento que te entra en casa, ¿no?
0: Uh-huh. Sí. I doncs,
1: ¿cómo lo percibe la empresa, si lo pido, no?
0: Clar, però també posen en risc o també, d'alguna manera, posen en pinces la seva carrera laboral, les dones, que en aquest cas sempre són les que, d'alguna manera, han d'optar en la majoria de casos per demanar aquestes excedències o per simplement demanar per mirar la feina per anar a una tutoria, que també són les dones les que encara fan aquesta labor per damunt de la que la solen fer els pares. Res, companys, no tenim massa més temps, que passeu molt bon cap de setmana. No sé si teniu plans per aquest cap de setmana.
3: Yo tengo invitados, soy de esas que tienen un millón de amigos que vienen a dormir en su casa.
0: Ah, sí.
1: Pues mira, yo voy de invitado, yo soy de los gorrones que van a casa de otros.
3: Yo tengo invitados, así que estaré con los invitados. Mañana me toca hacer una cena en casa para los invitados.
0: ¿Y cuinarás tú?
3: Sí.
0: Ya os lo contaré la semana que ve. ¿Plans para en Eduardo?
1: Yo voy a casa de amigos.
0: Ah, vas a casa
1: de... No a la de Cari, que no me invita, pero a casa de otros.
0: Juan, Ani, tú, no sé si nos puedes confesar los plans que tengas para que cada semana...
2: A casa manen els fills des de fa un parell d'anys i el que decideixin ells.
0: I da una mica de tot aquí en els companys d'aquesta tertúlia. Gràcies, Necane, bon cap de setmana. Gràcies també, Eduardo Luna, i també en Juanan, bon cap de setmana a totes. Nosaltres ja sabeu que continuem en ruta, ho farem fins les 12 amb moltes més qüestions i més protagonistes. Ara toca, arriba el moment d'actualitzar les notícies a la ràdio, a la televisió, els anuncis, i de d'una tornem aquí al dia, en directe.

0: L'incendi que crema des d'ahir a la nau de la Fundació de Deixalles d'Eivissa ha revifat avui de matí. Quina és la darrera hora i com ha estat la situació d'aquest incendi a Eivissa? Anna Fernández, bon dia.
1: Bon dia. Ha estat un vesic i passades les 6 del matí ha avisat a l'1-2 que hi tornava foc en el lloc de l'incendi. Dos camions de bombers han acudit al polígon de Montecristo, on es troba la nau de la Fundació de Deixalles, així com la Guàrdia Civil i també la policia local. Una hora després, el foc estava completament apagat. Recordem un incendi que es va originar ahir de tarda a la zona exterior, concretament en un contenidor amb material inflamable que va originar una columna de fum que es veia des de diferents punts de l'illa. Sentim en Joan Carles Palerm, responsable de l'àrea ambiental de la Fundació de Deixalles.
2: El bomber va tenir que treure el rotor per assegurar-se de que no prenia hores més tard. I sí que sabem que per un veí que acabava a les 6 del matí hi ha hagut una revivada, una revisculat, i han tingut que tornar els bombers a donar-li un últim toc, no?, per assegurar-se l'extinció.
0: Pendents d'aquests incendis d'Eivissa, en una jornada de molta calor i d'avís groc a partir del migdia a les Pitiuses i al centre i nord-est de Mallorca, on els termòmetres s'enfilaran fins als 37 graus. Les altes temperatures no impliquen bon temps. De fet, en aquesta època de l'any poden suposar tot el contrari. Demà es manté l'avís groc al centre de Mallorca per altes temperatures i se n'activa un altre per pluges i tempestes. És època de danes per mort del canvi climàtic i l'escalfament global. Així ho ha explicat en una entrevista a l'Informatiu Matí el responsable del Laboratori Interdisciplinari de Canvi Climàtic de la UIB, Damià Gomis.
3: Com més calent estigui la mà, si hi ha una entrada d'aire fred amb altura, més forta serà la tempesta, perquè subministra més humitat en el desenvolupament. Per tant, no vol dir que n'hi hagi més, però sí que si n'hi ha, poden ser més fortes degut a aquest augment de la temperatura de la mar.
0: Precisament arran de l'inici de la temporada de danes, d'aquí mitja hora es reunirà la Comissió per a la Gestió Integrada de Risc d'Inundació de les Illes Balears, l'INUNCAIP. I la calor està darrere dels talls de subministrament elèctric que es produeixen durant tot l'estiu a diferents indrets de les Balears. En els darrers dies n'hi ha hagut a Ciutadella, a Eivissa, a Formentera, a Palma, a Alcúdia i a Pollença, al Manco. Endesa diu que pot ser que les altes temperatures impedeixen que els cables es refredin durant el vespre. El regidor d'Obres d'Alcúdia, Rafael Ferrer, afirma que les línies que enllacen els transformadors són molt antigues i que no han aguantat la càrrega de consum.
4: Pensa que aquestes línies tenen més de 40 anys, mai s'havien canviades i ara se posen noves. I aquest estiu, així com s'han anat espanyant, es han anat posant noves també.
0: I en estatal, el Butlletí Oficial de l'Estat publica avui la declaració com a lloc de memòria democràtica. El Paseo de Meirás, un edifici del segle XIX que va ser la residència d'estiu del dictador Francisco Franco. La resolució tramitada pel govern diu que constitueix un dels espais més significatius per entendre la història contemporània de Galícia i Espanya. I recorda que la dictadura franquista va

0: sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: El dia, amb Joana Marató.

0: Encetàvem segona hora de programa. Ja sabeu que en aquests moments, en aquesta hora, allò que feim sempre és mirar el cel, posar un ull en el temps, en saber quina és la previsió del temps per aquest divendres, dia 14, i també per saber si continuarem en la calor, si serà protagonista o no aquest cap de setmana. Xisco Nadal, bon dia de nou.
1: Bon dia, Joana. I avui hem d'anar especialment alerta perquè tenim avís groc a Mallorca per temperatures que poden superar els 37 i els 38 graus, sobretot a zones de l'interior i del nord-est. A Eivissa i Formentera també hi ha avís groc, en aquest cas per màximes que poden superar els 36 graus. Per tant, ja ho dèiem, molta precaució amb el sol i en les hores centrals del dia.
0: Pel que fa al cel, que deien que mos agrada molt mirar el cel, tindrem un divendres assolellat en general amb alguns intervals de núvols alts i núvols d'evolució diurna.
1: I a l'interior de Mallorca, sobretot durant les primeres hores del capvespre, no es descarta qualque ruixat ocasional. Les temperatures en general tindran pocs canvis, baixaran una mica durant el dia al sud de Mallorca i pujaran lleugerament al nord. I les nits continuen sent complicades en nits tropicals o fins i tot tòrrides a qualque indret.
0: Mirem el cel, però també mirem la mà, perquè aquí tenim una bona notícia. Situació ben tranquil·la, sobretot a Mallorca i Menorca, amb moltes zones amb la mà ben plana.
1: El vent serà fluix i de direcció variable amb brises costaneres, per tant, jornada agradable per als que tinguin pensat anar a la platja o sortir a navegar, però sempre amb molta precaució per mort de la calor.
0: I si vols saber també, mos avançam una mica en el temps, volen saber què passarà demà dissabte, miram la previsió, les novetats, i hi haurà avís groc a l'interior de Mallorca per tempestes d'evolució diurna que podrien aparèixer a partir de migdia. I una altra qüestió també que havien comentat aquesta setmana, la possibilitat, Xisco, d'una dana, la que podria venir la setmana que ve.
1: I tot de moment, els models meteorològics indiquen que aquesta dana finalment no acabarà formant-se i en lloc d'aquesta situació d'inestabilitat, el que podrien tenir és precisament una nova pujada de temperatures. O sigui que la calor no sembla disposada a donar-nos treva aquest estiu de 2026 i post-eclipsi.
0: Tu ja has demanat la previsió que farà per on has d'anar, que te'n vas de vacances?
1: No sé de què m'aixerres, però ja he fet les meves peticions.
0: Sí. Farà calor?
1: A l'home del temps que ens acompanya cada dia en aquest programa, farà calor.
0: Ho farà calor.
1: I farà
0: com
1: calor.
0: Per tot.
1: Exactament, en l'estiu, una de dues. O te'n vas en el nord, o planeges
0: i que tampoc
1: unes...
0: és garantia de res.
1: No és garantia de res. Jo l'any passat me'n vaig anar a Alemanya pensant que faria una fresca meravellosa per poder passejar per la Selva Negra i me vaig socórrer.
0: Idò,
1: de fet, literal, és que mai torna.
0: Literal. És que no és garantia partir en el nord que tinguis fresqueta, però bé, si aconsegui calor, arreu. Te sembla que també fem un cot d'ull a l'exterior de l'estudi, amb les nostres beauties?
1: Clar, és que no hi ha res que mos agradi més que obrir aquestes finestres de l'exterior.
0: Idò, vinga, si vos sembla, anam en primer lloc a la Mesquida, a veure quin temps hi fa allà, una estampa ben estivenca, un cel ben blau. El darrer dia que hi varen connectar la Mesquida es veure que hi havia uns níguls i també hi havia com una calitja, però avui la veritat és que s'estampa és bastant neta, no?
1: Així és.
0: Nítida.
1: Bé, notam una micona de calitja en el cel, se nota que hi ha aquesta evaporació de l'aigua que sempre ens explica en Albert Darder, però ara mateix hi podrien ser la Mesquida, tots dos fent un cap fico, com també podrien ser el Toro. Anem a connectar amb la càmera subaquàtica d'aquest programa. Hi haurà avui un bussejador...
0: El Toro a Mallorca, en aquest cas.
1: El Toro a Mallorca, sí, perdona, sí, perquè tenim dos toros, tens totes a raó.
0: Molt
1: bona, és que com se nota aquest director d'aquest programa, eh? I per això t'han fet cosa, sempre tan viva.
0: No. La directora d'aquest programa és la Marta Garau, eh?
1: Ara tu, de Garau és de vacances, i a mi m'han dit, tu ara ets a les ordres de na Joana Maria Maroto Munà. Deia, connectam amb la càmera subaquàtica, no tenim...

0: Un bussejador, Joana.
1: Mos hagués encantat saludar-lo,
0: Ni bussejador ni peixos.
1: Ni peixos,
0: també
1: tampoc.
0: Perquè, ara mateix els peixos deuen estar fent una
1: miqueta. I avui, no sé si és la meva sensació, la sensació que tenc jo, que avui no és tan clara o tan neta.
0: També aquelitja. Hi ha aquelitja aquàtica.
1: No, està
0: que
1: com,
0: no
1: existe, està com però, embuada aquesta
0: està
1: aigua.
0: Està com enterbolida, amb això
1: està
0: sí que
1: està una mica embuada, diria mo mare.
0: Bé, sí, perquè intentant mirar una mica més, amb una mica més de profunditat, i no veiem darrere fons, per tant. O ha acabat de passar una barca i ha mogut arena, que també pot ser, ha mogut sediment marí, o és que ara l'aigua està una mica tèrbola, que també pot passar.
1: Sí, com si haguem fet escap ficó, que ja
0: exactament,
1: fa dies
0: ja
1: que no el fem, i això és una cosa que mos agrada molt, sobretot en divendres, que avui comença el cap de setmana i mos han refrescat una mica amb aquesta càmera subaquàtica. Però, clar, no se tracta de només fer un cap ficó, seguim parlant d'aquesta qüestió del temps, i és que fa molt de dies que fa calor, hem passat un estiu de pinyol vermell, estem passant un estiu de pinyol vermell, amb temperatures que també estan afectant i molt el camp, Xisco.
0: Així és, aquest estiu les onades de calor estan posant contra les cordes alguns cultius de Mallorca. De fet, a la Serra de Tramuntana, les temperatures extremes ja han començat a deixar conseqüències visibles tant en les oliveres com en les hortalisses.
1: Sí, les oliveres o les olives presenten signes d'estrès directament, s'arruen i poden arribar a caure abans d'hora, i el problema és especialment important o greu als olivars tradicionals de muntanya, a la serra, que depenen pràcticament de la pluja i no tenen la possibilitat de ser regats.
0: I per saber com afecta aquesta situació als pagesos i quines perspectives hi ha per a les pròximes setmanes, volem parlar amb en Joan Gueà, coordinador d'Unió de Pagesos. Joan, bon dia, com estàs?
2: Bon dia, molt bé, i vosaltres?
0: Beníssim. Bé, no tan bé, perquè no te tenim aquí, t'enyorant, però parlarem des de la distància, no hi ha problema. Tot sigui per parlar del camp, i te volia demanar com està ara mateix la situació al camp de Mallorca després d'aquestes setmanes de calor extrema, que si nosaltres com a humans l'hem patida, els arbres encara més.
2: Sí, ara en aquests moments tenim la barema en marxa. És precisament és una barema marcada per aquests mesos de sequera. És un raïm de bona qualitat, però molt petit, perquè té poca aigua. Si té poca aigua, concentra més els sucres. Si concentra més els sucres, és un raïm que quan el vinifiquem tindrà més grau alcohòlic. N'hem parlat algunes vegades. És una tendència que el mercat val un vi menys alcohòlic i d'ahir el temps mos durà això. I en el món de l'olivar de muntanya, que en parlàveu ara, tenim precisament una situació d'estrès hídric que fa que les olives s'arruïn, perquè l'aigua que tenien les olives la necessita l'arbre per viure i torna de l'oliva a l'arbre, diríem. Si aquestes setmanes plogués una mica, se podrien recuperar aquestes olives, l'oliva té un poc de marge. Si no plou, aquesta oliva serà una oliva que s'acabarà setjant i probablement acabarà caient dels arbres. Val? Esperem que plogui una mica per poder arreglar això, la collita de l'oliva a la muntanya.
0: Per tant, estarem pendents d'aquesta evolució, i ho dèiem ara en Joana a la introducció, que les olives estan més arruades, més pensides, i que aquests símptomes han aparegut abans d'allò que seria habitual. Clar, supos que això, Joana, és un indicador clar de l'estrès que estan patint els arbres.
2: Sí, en general, a la pagesia, les plantes han tingut un estiu molt calent, i totes han adelantat la collita, en aquest cas, la barema s'ha adelantat, les olives, el que tu apuntaves, s'han arruat abans del que és habitual i clar, sí, són aquestes males notícies que malauradament sempre comentam amb altres, que per això ja som pessimistes i nitos, però és que les coses venen com venen.
1: I Joan, si les pròximes setmanes no plou, quin escenari mos pot venir per endavant? Quin escenari podem trobar? No sé si hi hauria manera de revertir que les olives tinguin més o manco estrès, per dir-ho d'alguna manera. Ja no sé si som atents en aquest cas o en aquest sentit, però si no plou, què més pot passar?
2: No, si se calor se llegi no plau, l'oliva acabarà en terra. Acabarà en terra antes de madurar, per tant, no servirà ni per fer oli ni per fer oliva de taula. Estem parlant sobretot en l'olivar de muntanya. Vull dir, a nivell professional, podríem dir que quasi no existeixen olivars a la setja a Mallorca. Si llevam el tradicional de muntanya, que per un tema orogràfic i tècnic és impossible fer-lo de regadiu, és molt complicat, les plantacions d'olivera que hi ha arreu de Mallorca en el pla i això són oliveres, són oliveres que s'han de ratllar. S'han de ratllar precisament per això, perquè tradicionalment podrien estar a la setlla. Però aquests darrers anys, aquesta manca de pluges, fa que visquin amb aquest estrès hídric constant que no interessa per tenir una bona qualitat de l'oliva i, per tant, la ratlla. De muntanya podria passar això. Cruzem els dits, esperem que el que plogui, que apunta que sempre que plourà, ho faci bé, perquè si ho fa en forma de xilabruixada i de ventada també tomarà saliva, per tant és un moment delicat, diria.
1: Ni una cosa ni l'altra, clar, evidentment volen que plogui, però volen que plogui bé, que és allò que és necessari. Pel que fa a les hortalisses, Joan, les tomatigueres, per exemple, les tomàtiques han estat també especialment afectades. Què provoca exactament que aquesta calor extrema durant la floració vagi a mal i que fins i tot, o fins en quin punt, més ben dit, pot reduir la producció de tomàtigues?
2: Clar, a les plantes els passa una mica com als humans. Nosaltres mos notam esgotats, vosaltres sou dins l'estudi, però si veig quan arribava a vostra, molleu tot el llançament que duia damunt i quedeu blancs, i a les plantes els passa el mateix. Són moltes setmanes, mesos ja, d'una calor permanent, per tant, aquest esgotament se nota amb això. Maduren abans, s'estomen estiades les tomàtiques de manca qualitat. Moltes vegades tenim problemes en la pigmentació per l'excés de sal, són com més grogues que vermelles. Per tant, és això. La hortalissa també pateix aquest excés de calor i, sobretot, pateix la manca d'hores de refrescar-se, perquè si fes molt calor de dia, però al vespre les temperatures baixessin, les plantes podrien descansar una mica. Problemes que acumulen setmanes de que el vespre tampoc baixa la temperatura. Hem tingut moltíssim de vespres de més de 25 graus. Probablement serà un altre estiu de rècord en aquest sentit. I clar, les plantes no descansen gens el vespre. I això fa que acumulin aquesta espècie de cansament, com nosaltres, com les persones, i la producció acabi baixant significativament.
0: Som en conversa amb en Joan Gueà, el coordinador d'Unió de Pagesos, en qui parlam precisament de com han afectat les collites i en els conreus aquestes calorades que hem hagut de patir aquest estiu. Parlàvem d'oliva, parlàvem de tomàtica, que sí que s'han vist afectats aquest cultiu, Joan, però per posar una nota positiva, a l'altra cara de la moneda hi podríem posar, o històricament hi posàvem, la garrova i la ametlla, que no necessitaven tanta d'aigua ni tanta bona temperatura. Enguany ha estat igual o tampoc mos poden posar contents per la garrova i per la ametlla?
2: Clar, en el xai de la ametlla, com diríem en les plantacions d'oliveres, la ametlla que se cua avui en dia a Mallorca bàsicament ve de cultius de regadiu. La ametllerada se ja està desaparegut, diríem, en queda molt poc, no representatiu de res. I en el xai de la garrova passa una cosa, que és que ha madurat un poc abans, però el que perjudica un poc en els pagesos, que quan ja ha plogut poc, la gerrava és més petita i pesa menys, i la gerrava se compra pes. I en els pagesos sempre els interessa una gerrava que estigui ben inflada per fer-la vendre un poc més cara. I si la tapallen malament i, a més, està xuta, està sequeta i es prima, malo, però bé, és igual. És això, per això sempre hem de plorar, però en guany tampoc ha vengut així, això.
1: Ha vengut així i per això ho contam. No és que se tracti ni de plorar ni de lamentar-se, simplement contar i explicar la realitat, no? Que també afecta en els pagesos per mort d'aquesta calorada que estem tenint aquests dies i aquest estiu en general. Joan, per ventura, seria convenient que plogués, però com tu deies, esperen que ho faci bé, que plogui bé, com se sol dir en el camp també. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Bon dia i bon cap de setmana, Joan. Xisco, han passat dos dies des de l'eclipsi.
0: Què dius?
1: Sí, ja dos dies.
0: Dos dies. Del nostre canvi de vida.
1: Exacte. Hem fet balanç de tot plegat, hem repassat com es va viure aquesta jornada, hem vist les millors imatges que va deixar aquesta jornada, hem escoltat també les experiències de les persones que ho varen viure i hem parlat també de com es va viure aquest fenomen tan poc habitual, però avui també volem parlar d'altres coses.
0: Sí, avui ens queda una pregunta molt pràctica. Què feim ara a les ulleres de l'eclipsi? Perquè probablement molt de nosaltres encara les tenim per casa, dins la bossa o damunt la taula. Les podem guardar per un altre eclipsi? Les podem reciclar? I sobretot, Joana, a quin contenidor les han de tirar si ja no les volem?
1: Idò, per resoldre tots aquests dubtes, tenim avui en nosaltres una farmacèutica que precisament mos explicarà què podem fer o quina és la solució per poder gestionar aquest material que no sé si és un residu ja o si podem estotjar. En qualsevol cas, saludem en Emma Suárez, farmacèutica del Col·legi de Farmacèutic de les Illes Balears, dins del Servei Farmacèutic Assistencial. Bon dia, Emma, què tal, com estàs?
3: Bon dia, què tal? Muy bien, gracias.
1: Gràcies també a tu per atendre la nostra telefonada. Què en defenses ueres que vàrem utilitzar per veure l'eclipsi? Se poden reciclar? Si és així, a quin contenidor les han de dur? La gent vos demana, vos ve a demanar en els farmacèutics que feim? Vos les poden deixar aquí igual que el medicament caducar per ventura o què?
3: A ver, partimos de la base de que las gafas que se han utilizado, las que se han distribuido desde las farmacias, son gafas homologadas que cumplen la normativa. En la misma gafa vienen una serie de instrucciones, además del marcado CE, el marcado de la normativa y demás, que hacen referencia a la fecha de caducidad o periodo de uso del producto. Entonces, hay que fijarse muy bien el periodo recomendado de uso que identifica cada modelo de gafa. Normalmente pueden indicar que se pueden usar o se han de desechar una vez abiertas o utilizadas en un periodo de 3 años, pero es verdad que siempre hay que tener en cuenta que tienen que estar correctamente conservadas, es decir, se pueden reutilizar siempre y cuando estén correctamente conservadas, en un lugar seco protegido de la luz solar, que no estén dobladas, que no estén aplastadas, que no se hayan limpiado con ningún producto, ni agua, ni alcohol, ni productos químicos que pueden haber degradado los filtros. Entonces, sí que se podrían reutilizar, pero claro, bajo unas condiciones muy estrictas de cuidado de la gafa.
0: Sí, perquè aquest període d'ús no s'ha de fer que l'altre dia me demanava anar, i és que els he fet servir 5 minuts, ja no t'he pogut tornar a fer servir més, perquè la vida útil d'aquestes ueres són 5 minuts, no va sistema. Les poden fer servir tantes vegades com durin dins aquest període que no hagin caducat, no, Emma?
3: Exacto, pero siempre y cuando las hayas conservado correctamente.
0: Exacte.
3: Si tú las has utilizado 5 minutos, pero las has puesto en la cenalla de la playa con la arena y demás,
0: yeah,
3: no las puedes volver a utilizar porque estarán rayadas, pueden tener algún poro que dejen pasar los rayos del sol y te pueden perjudicar.
0: I si ara qualcú digués, no, a mi l'eclipsi, ja he viscut aquesta experiència, no m'interessa més ni l'eclipsi de l'any que ve, ni l'eclipsi anul·lar del mes de gener, res. Ens hauríem de reciclar de qualque manera especial? Ens hauríem de dur a farmàcia? Perquè, clar, d'una banda duen cartró i de l'altra duen es filtre. No sé si ens hauríem de separar, si això ha de passar un control o ens podem llançar directament en els fens.
3: En las farmacias no se recogen porque el punto sigue que hay en las farmacias está destinado a medicamentos. Entonces, lo más adecuado es, si se puede separar el filtro del cartón, separar el cartón al contenedor azul y el filtro al rebuch. Si no se puede separar, el producto entero al contenedor de rebuch del resto.
0: Per tant, hauríem de fer una mica de feina que nostra, separar-ho per mirar de reutilitzar tot aquest cartró. I el que seguim demana, se poden guardar per als altres eclipsis? Han de mirar la data de caducitat i si ets en conservades bé. Ets varen fer servir l'altre dia. Ets varen guardar dins una fundeta o dins una bossa. No ets ha pegat el sol, no ets ha pegat l'aigua. És a dir, ets tenim conservades en perfecte estat de revista. Aquestes ueres mos podrien servir si l'any que ve volen veure l'eclipsi parcial.
3: Exacto, si están correctamente conservadas, están dentro del periodo de uso que marca la gafa y nos aseguramos de que no tienen ninguna burbuja, ningún defecto, ningún arañazo, que no esté separado el cartón de la lente, si nos aseguramos de todo esto, se podrían utilizar. Ante la mínima duda, se desechan.
1: Idò, Xisco, era un dubte que teníem, que fer amb aquestes ueres de l'eclipsi que se n'han repartides moltíssim, que la gent n'ha comprades moltíssimes,
0: i que eren
1: necessàries,
0: però que també han creat un residu que han de saber com fer-lo reciclar.
1: Idò, per això volíem avui xerrar amb el Col·legi de Farmacèutics. Li agraïm moltíssim a Emma que avui ens ho hagi explicat i sobretot que també facem aquesta pedagogia entre tots per no tirar-les i ja està, sinó si les volem tirar bé, però han de saber que les han de separar i si no, les podem estotjar perquè l'any que ve i s'altre i torna a un eclipsi. Mirar sobretot, però, com deies, Emma, que siguin de qualitat i que se poden estotjar, no?
3: Exacto. Si tienen cualquier duda, que pregunten a su profesional sanitario de referencia, a su farmacéutico, que les podrán ayudar.
1: una gran feina, una gran tasca que fan també els farmacèutics. Moltíssimes gràcies, Emma, que tinguis bon cap de setmana, perquè precisament, no? Moltes dubtes que tenim els ciutadans els mos resolen ells a la farmàcia. Tu tens un farmacèutic de confiança?
0: Sí.
1: Sí, no, rotundament sí.
0: Sí, no. Abans, jo de petit, tenia la farmàcia tota la vida quan vivia amb un pare i mon mare. Després, ara, la Berguedà de Pere Garau, dos, perquè de vegades vaig a plaça i de vegades vaig de vora que nostra. Però, o si no, vaig aquí de vora a la ràdio, a la farmàcia Vicenç. És a dir, que els farmacèutics són bona gent, en general. Són aguts. Quan vas allà, te solen donar bona informació.
1: Clar que sí. Davant qualsevol dubte, ja sabeu que ho podeu demanar en el vostre farmacèutic i si en teniu de confiança, a més a més. Són les 10:25, una aturada i tot una tornada amb més qüestions. Aquí el dia.

0: Nosaltres, Ràdio és patrimoni.
1: I Vetres dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I Vetres, tots donam una mà al Club Vidalba.
2: Podem gravar, idò.
3: Dale play.
2: Raúl Valls, com estàs?
3: Molt bé, Joan Mimàs.
2: Aquí fent un programa...
3: La gran vida.
2: Passen tantes coses.
3: Cada dissabte i cada diumenge.
2: A partir de les 9.
3: Dual de les 9.
2: No, i no t'obram, i no t'obram.
3: Aquí, a Ivetres Ràdio.
4: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
3: Saps què t'ho vull dir?
2: Sí.
4: En Joan Mimàs i Raúl Valls.
5: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic vel,
7: si a tu te dic mare,
8: si a tu te dic pinta,
9: mur, portada,
10: si a tu te dic gra,
11: que te venes cap primer de tot.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
12: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
13: Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
12: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
4: Font de misteris.
14: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
15: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
4: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. El dia.

0: Són les 10 i 27 minuts. Continuem aquí en directe a IB3 Ràdio, a IB3 Televisió. Això és el dia. Hem parlat ara mateix fa uns instants de què fer amb les ulleres de veure l'eclipsi, de com fer per reciclar-les o de si bé podríem guardar-les per a propers esdeveniments, per a propers eclipsis, que ja sabeu que l'any que ve n'hi ha un i el 2028 n'hi ha un altre, no de les mateixes característiques que el que hem tingut enguany, però és cert que també hi havia una altra qüestió que mos preocupa. Si després d'aquesta eclipsi o durant aquesta eclipsi se podia produir un incendi. Doncs quan es produeix un incendi forestal hi ha molts àmbits que es veuen afectats per les conseqüències d'aquest desastre natural. Pèrdua de la biodiversitat o desertificació del terreny afectat són les principals conseqüències en les que pensam després d'un incendi. Però què passa amb els costos econòmics?
1: Les administracions públiques destinen milions d'euros a prevenir, vigilar i combatre els incendis forestals, però també recuperar les zones afectades. Aquesta despesa inclou des de mitjans aèries i brigades forestals fins a la reconstrucció d'infraestructures i la restauració dels espais naturals. El sector agrícola i turístic també es veu profundament afectat per aquests desastres naturals i per això nosaltres en volem parlar amb Carolina Rodríguez, ella és degana del Col·legi Oficial d'Enginyers Forestals de les Balears. Carolina, molt bon dia, com estàs?
2: Hola, bon dia.
1: Ara ho parlàvem a micro tancat, tots contents, perquè ja han viscut l'eclipsi, la nostra nova vida ja ha començat i el manco durant la nit del 12 no hi va haver problemes, no hi va haver cap guspira que mos fes córrer a darrera hora per tota la massificació de gent.
2: Sí, hem tingut, bueno, la gent s'ha comportat, no hi ha hagut cap actuació o incident que hagi provocat un possible inici de foc, ni cap emergència que jo hagi tingut constància, o sigui que el comportament de la gent ha sigut molt bo i tots han anat molt
0: també
2: bé.
0: També mos han d'alegrar d'això, no?
2: En sí, el final, perquè jo crec que ha sigut un espectacle impressionant, jo el vaig veure i vaig... Bueno, no he vist una cosa més bonica en la meva vida, crec. I la gent es comportava perquè estava per veure l'eclipsi, no per fer coses rares, i jo crec que això ha anat molt bé a nivell de circulació de trànsit, a nivell de respectar els espais naturals, les platges, i fins i tot la mar, ha anat tot beníssim. O sigui que podem estar contents com a societat i com a persones.
1: I avui veníem a parlar dels costos d'una extinció d'esfalt. Sovint, quan pensàvem en els costs d'extinció, pensàvem sobretot en allò que afecta cases, gent, però després hi ha la regeneració. Quina despesa pot suposar el dia després d'un incendi?
2: Ui, és molt variable. Clar, després dels incendis... clar, depèn com hagin cremat els incendis, és diferent el que has de fer. Perquè què és millor, un incendi de 1.000 hectàrees o 1.000 incendis d'una hectàrea?
1: Ai, ara m'has enxampat.
2: Clar, un incendi de 1.000 hectàrees ha generat una quantitat d'energia tan elevada que tot està destruït en aquelles 1.000 hectàrees. I recuperar 1.000 hectàrees a nivell de la naturalesa és molt difícil, perquè a la part interior de l'incendi no arribaran les llavors, i les llavors que estan s'han perdut perquè la intensitat ha sigut molt alta. Llavors, en aquestes zones segurament s'hauran de fer feines forestals perquè la regeneració natural no serà possible al 100%. En canvi, amb 1.000 incendis d'una hectàrea, la natura té moltes capacitats per regenerar-se de manera natural. I llavors les feines que has de fer no són les mateixes. Sembla que sigui pitjor tenir 1.000 incendis, però és més important com han cremat aquest incendi. O sigui, 1.000 incendis petitons són beníssims pel territori. Fas fragmentació del paisatge, generes biodiversitat perquè obres espais. Els espais forestals s'obren i apareixen noves espècies. Els conills poden menjar. Els conills no viuen dintre del bosc, viuen a les praderes, viuen a l'interfàs aquesta del bosc agrícola, matollar... O sigui, no és tan dolent tenir incendis petitons. El dolent, potser, el dolent des de la visió humana, és l'incendi gran, el destructor, el que crema tot i tot ho arrasa.
0: És vera que mos podem alegrar de que no ha hagut cap de nou en aquesta jornada de l'eclipsi, el manco aquí a les Balears, però sí que és vera que continuen cremant alguns incendis a la península. La península aquest estiu ha estat bastant fort, no? Més de 220.000 hectàrees s'han cremat, és una xifra bastant elevada. Clar, quan pot arribar a costar també la reconstrucció d'altres coses, no només de lo que s'ha cremat, sinó carreteres, camins, línies elèctriques també, o infraestructures en general afectades.
2: Clar, jo els càlculs no ho sé, però són molts milions, molts milers d'euros i milions. Clar, és cases, vivendes, infraestructures, carreteres, línies elèctriques... És recuperar tot el que construïm en el territori, i això són molts diners, a part de del cost de recuperar el bosc, recuperar la part agrícola, perquè també s'està perdent moltes cultius agrícoles, molta gent que viu del medi rural, i tot això són pèrdues d'empreses que viuen del territori també, i això també té un cost. Que hi ha ajudes a nivell de les normatives, la llei forestal, la llei de monts, parla, no?, de que en moments de catàstrofe s'han d'ajudar aquesta gent que perd la seva feina, les seves cases.
0: Ara pensava...
2: Hi ha
0: també...
2: maneres, però és una ajuda, no deixa de ser una ajuda. No és,
0: ha de
2: no
0: començar de ser-ho en molt de casos, no? Per exemple, en el cas de pensió, agricultors o ramaders, no?, que ho perden tot, o que perden part de les seves terres o del seu ramat per un incendi.
2: Clar, i no només perden les terres, perden 20 anys de gestió, perquè en el territori no es recupera d'un any per l'altre. Perden la capacitat de que durant els propers 5 anys no poden anar les ovelles o les vaques o les cabres a menjar al bosc. Necessiten aportació externa, això és un cos extra. Abans menjaven més al bosc o més al territori, i ara el territori no els està donant de menjar. O sigui, no només és la pèrdua, sinó el cost que els genera haver de suplementar aquells animals durant mínim 5 o 6 anys o 10, depèn com hi hagi la recuperació.
1: Hi ha costos d'un incendi que no siguin tan visibles, que no ens atenguem com a tan controlats a l'hora haver de regenerar un bosc o un camp perquè torni a estar esponerós com abans de l'incendi?
2: Bueno, els costos ambientals són molt importants i no es valoren ambientalment, no, econòmicament, no? Tot el tema de filtracions de les aigües, l'erosió de les cendres que van a colmar temporitzer... les zones aquoses, no? L'Albufera es pot veure afectada, per si hi ha un incendi a Tramuntana, totes aquelles cendres se'n van a aigües avall, acaben, per exemple, a les zones humides. I això pot ser que modifiqui l'acidesa de les aigües i modifiqui les espècies d'allà. O sigui, els costos ambientals normalment no estan valorats. I s'haurien de valorar, perquè són molt importants. Són efectes acumulatius i tenen... i afecten en moltes més parts de la vida que ens pensem. I a part dels efectes directes, no?, del paisatge visual, el turisme... El turisme se veu molt afectat. Després d'un incendi, la gent no vol anar a veure un bosc cremat, vol anar a veure el paradís que tenim aquí a la serra i a tot Mallorca, no? Hi ha molts efectes posteriors després d'un incendi.
1: I quines són les principals mesures de recuperació d'un espai després d'un incendi forestal? M'ha fet la pregunta, què és millor, que se cremin 1.000 hectàrees de cop o 1.000 incendis d'una hectàrea? Anem a pensar en un incendi gros. Però l'endemà, com començam? Com és aquest dia zero?
2: Jo prefereixo 1.000 petits, eh? Perquè és
1: si
2: molt més fàcil de treballar.
1: I començant per un petit, com se comença a recuperar un incendi petit i després anirem a un gros? O podem fer
2: un petit, les feines són les mateixes. És la primera retirada dels arbres que poden fer causar inseguretat, o sigui, caigudes d'arbres a carreteres, camins, accessos, cases, espais, no?, àrees recreatives, o sigui, tot el que pugui generar una incidència de seguretat és el primer que has de llevar. Depèn si estàs embassant, si tens, no?, pendents o no, has de fer una restauració dels vessants per evitar l'erosió. Moltes vegades pots ficar el que es diu el mulch o palla. Últimament s'està ficant directament palla, o sigui, es compra palla i es fica en els terrenys amb més pendent per evitar que les pròximes pluges erosionin el terreny. I això fa que retinguis les cendres i els nutrients, perquè realment tot allò és nutrient ara per la pròxima planta.
0: És abono, no? Per dir-ho.
2: És abono, sí. A vegades, no?, les cendres de la llardafola fiques a l'hort, no? Perquè sí, sí. Són els nutrients últims que queden després de cremar la fusta, doncs estan allà acumulats. I és millor tenir-los al bosc que no que se'n vagin amb
0: a
2: el riu.
0: A la mar,
2: o als rius,
0: o al riu, sí, clar.
2: O als torrents. Després... vigilar, o sigui, has de valorar si el bosc es pot recuperar per si mateix. Si es pot recuperar, has d'esperar un any a veure si hi ha regeneració i brots nous. Si es recupera, no has de fer res més. Llavors, un cop has regenerat el bosc, has de fer treballs selvícoles. de, als 10 anys, si hi ha molt de pinar o moltes espècies que estan molt juntes, has de separar, has de fer una entresaca, has de fer una aclarida d'aquella massa, d'aquells pins que potser tenen 1 metre i mig, 2 metres, perquè ara estan molt llunys, molt atapeït, no? Potser hi ha un pi cada 10 centímetres i necessites que hi hagi un arbre cada metre i necessites fer una aclarida d'aquella massa. I als 15 anys una poda, i als 20 anys una altra aclarida.
0: Com d'important és la gestió, no? No només evitar la prevenció, òbviament, sinó també després com el tractes, o com fas front, o com gestiones que hagi passat allò, aquell incendi en qüestió, no?
2: Clar, és que pensem que les feines forestals sempre són imitar el que fa la naturalesa, però abans que la naturalesa ho faci, perquè aquestes feines les faria la naturalesa per si mateixes, però trigarà 50 anys més en fer-les. I tu les vols ja, perquè el paisatge humà el volem maco, diguem-ho així, no? El volem bé.
0: El volem maco, però també el volem sa, no? Sa,
2: i sa, clar, però per això dic, el volem que millori tot molt ràpid. I els tempos humans i els temps naturals no són iguals. Llavors, les feines de gestió forestal són això, és avançar el que fa la naturalesa, imitar-la una mica per obtenir un objectiu, que és que el bosc estigui sa i creixi ràpid.
0: Sí, aconseguim-nos alegrar moltíssim, no?, que aquest estiu, i creuarem els dits, com a mínim fins ara no ha hagut incendis de gran magnitud, n'hi ha hagut de petits aquí a les Balears i que a la península han de lamentar que s'hagin cremat tantes hectàrees, i sobretot això, esperem que amb aquesta mica de pedagogia que intentem fer també en aquest programa, anirem alerta tots com ho vàrem fer el dia de l'eclipsi, que dèiem, passàvem pena, però no va anar res malament. Gràcies, Carolina.
2: Moltes gràcies. Bueno, no sé, sí, la diferència amb un gran incendi és que potser la regeneració no va bé. I llavors aquí has de fer feines de restauració fent plantacions, tu. O sigui, en el moment de que hi ha 1.000 hectàrees cremades, ja la naturalesa, com no és capaç de per si mateixa recuperar el centre del cremat, has de fer un pla de restauració fent plantacions, de manual, i això té un cost bastant elevat, perquè són brigades a peu que han d'anar un per un plantant cada arbre.
1: Diràs. Idò, mos quedàvem amb això, que haguéssim pensat que és preferible un incendi de 1.000 hectàrees o 1.000 incendis d'una hectàrea. Avui ja, si mos tornem a fer aquesta pregunta, gràcies a Anna Carolina, la degana del Col·legi d'Enginyers Forestals de Balears, sabran respondre. És a dir, sempre millor quan més petit, perquè així després les feines són molt més senzilles i la naturalesa pot anar fent el seu camí a la seva manera, que és allò
2: i
1: que toca.
2: I a nivell laboral és molt més segur treballar en un incendi petitó que a nivell d'execució, d'extinció. Els mitjans d'extinció en un incendi de 1.000 hectàrees tenen molts moments d'inseguretat i de risc de les seves vides.
0: Són les 10 i 40 minuts. Fem una petita aturada i tot una tornant per seguir parlant amb més protagonistes aquí al dia.

0: IB3 Radio es participació. IB3 Radio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la que reté. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
3: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
3: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
6: Josep, com
7: Hola.
6: Estàs?
7: Molt malament, fa Porque... molta calor.
6: És a dir, fes calor, posa'ns aire.
7: No, no, ara estic bé aquí.
6: Fa calor psicològic.
7: Sí. No ho sé, ja.
2: Però
7: quan hi ha vacances?
6: Quan hi ha vacances?
7: Nosaltres?
6: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
7: Xiu-xiu és tot l'estiu.
6: Sí.
7: Ah,
6: sí.
7: Que bé.
6: Servei públic.
7: Servei públic total.
3: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. De dilluns a divendres a les 9... Al dia, IB3 Ràdio.

0: 10 i 43 minuts. Volem parlar ara de gent gran, perquè hi ha persones que envelleixen amb molta vitalitat, amb molta d'energia, molta d'autonomia i també amb moltes ganes de fer coses. I d'altres que, en canvi, Xisco, acumulen, podríem dir, més problemes de salut o fins i tot de solitud.
1: I la pregunta és molt concreta, Joana. Què poden fer actualment per arribar millor als 80? És només una qüestió de genètica o també depèn dels nostres hàbits, de l'entorn i de les decisions que prenguem al llarg de la nostra vida? Per parlar-ne, volem conèixer una mica millor aquesta realitat i saludam a Júlia Gallo, que ella és activista de drets majors. Júlia, molt bon dia. Buenos Com estàs?
2: Días. Bueno, la herència cada vez menos. Dicen que a veces, como ya íbamos a heredar según enfermedades, nos poníamos como en el sillón, ¿no? Y cada vez nos dicen más los estilos de vida. Y es verdad que no tenemos tradición de ser personas mayores, somos un país envejecido, pero nunca lo habíamos sido. Entonces, está bien que nos acompañen en ese proceso que no deja de ser complejo en términos de salud, que era una de las cosas que podíamos hablar, porque cuando hablamos de envejecimiento activo, la OMS ya en los 90, pues dice, serían tres patas, la salud, el socializar y los derechos, más o menos, dice la OMS. Entonces, la salud, vivimos más años, pero crónicos. Bengoa dice que si usted tiene la suerte de envejecer, va a ser seguro un paciente crónico. Y crónico quiere decir, pues, adaptarse a los cambios, tratamientos, etcétera, etcétera. Entonces, eso hay que, el mayor lo tiene que reconocer y el sistema nos tiene que acompañar. Y luego, es verdad que hay que hacer prevención y autocuidado, y también nos tienen que enseñar. Porque el mayor, que de profesión es poeta, no tiene por qué saber lo mismo que el que es médico. Y a veces el sistema da por hecho que uno lee en redes, bueno, y eso es peligroso. Entonces, hábitos interesantísimos tenerlo en cuenta, y tendría que ver, como dice la OMS, además con socializar o alejarnos de esa soledad, que serían actividades, participar en asociaciones, cómo son las relaciones familiares, pero también muy complejo, porque la vejez es la última etapa de la vida. Todas las anteriores tenemos proyectos y cosas para hacer porque es la siguiente. La vejez es la última, sí o sí. Y entonces hay aquí dos tendencias. Hay autores que dicen que tenemos que hacer muchas cosas, ¿no? Un crucero, un viaje de inserso, punto de cruz, bueno, muchas cosas. Y hay gente que dice, tranquilidad, porque es un tiempo para pensar. Para pensar muchas cosas, siendo esa última etapa.
0: I na Julia, què pensa? Què és allò millor que poden fer? Anar a creuer i fer crochet? O...
2: A mi en crucero no me verán. No me verán. No.
0: No.
2: Yo creo que...
0: Més temps de reflexió i més temps de...
2: Pero reconozco, y soy benévola con el familiar, que yo me pongo contenta si mi suegra hace muchas cosas. Pero las hace porque quiere o para que yo me calle. Y realmente es contenta en esos viajes. Yo ayer volé. Y el aeropuerto no puede ser más hostil para las personas mayores. Entonces, bueno, a lo mejor hay que hallar un punto medio. Habrá gente que le gustaría viajar, pero ¿cómo quiere viajar? Al mogollón, detrás de una banderita, con calor. O a lo mejor le gusta ir a hacer gimnasia, o debería, pero se lo tenemos que vender porque tiene que ir a un gimnasio. Porque a los 18 uno va para tener un cuerpazo. Pero a los 88, ¿por qué tengo que ir al gimnasio? Explíquemelo bien. Y es verdad que es importantísimo.
1: No, sí, sobretot per estar una mica més àgil. Clar, però quan parlem de sa vellesa, tenim tendència a ficar-ho tot dins una mateixa capsa, però no és el mateix, que ja es considera vellesa, o tercera edat, tenir-ne 65, tenir-ne 75 o tenir-ne 85. Clar, les prioritats tot ho ficarien dins el mateix sac, però sa vitalitat no és la mateixa. I a mesura que vas complint anys, no tens la sensació de fer-te bé. Jo, quan era petit, me pensava que sa gent de 40...
0: Ja eren
1: veardos. Clar, jo ara en tinc 47 i jo me veig meravellós. Clar, també s'edat, te dona la perspectiva, te va canviant una mica aquell llindar de lo que tu consideres ser major.
2: Claro, pero es verdad que en este momento el gimnasio está supermoda, que hay que hacer ejercicio de fuerza, la edad, importantísimo. ¿El gimnasio quiere que yo conviva con el de 18? Las instalaciones son idénticas. ¿Y el que me dirige la práctica sabe algo de vejez? Aunque los dos queramos hacer ejercicio de fuerza, eso hay que mejorarlo.
0: I què poden fer per arribar millor als 80? Perquè vostè deia, tu deies, Júlia, que sí. Ara m'ho deies que te tutejàssim, que, clar, molta de gent serà crònica, serà malalt crònic, tindrà malalties cròniques. També s'ha de fer front o s'ha de conviure amb aquestes malalties, però com poden fer per conviure una mica millor amb aquestes patologies cròniques? No sé, dèiem, per ventura a una persona no li fa ganes fer exercici, però a lo millor sí que n'ha de fer per intentar que el colesterol estigui a ratxa, o intentar que també el sucre no se dispari. Què podem fer més enllà de l'exercici?
2: Bueno, hay dos cosas, es decir, la persona mayor hay que acompañarle a que entienda qué quiere decir 88, igual que aprendió que quería decir adolescencia, que era complicada, por ejemplo, ¿no? Entonces, un poquito pensar qué quiere decir y luego acompañar. ¿Por qué es la ciudad accesible? ¿Para que yo coja, vaya al gimnasio? ¿Tengo que coger el autobús que va saturado y tengo que ir de pie y no me ceden el asiento? ¿Tengo calidad-precio, una cosa cerca de mi casa que me va a gustar y que lo puedo conseguir? Por ejemplo, ¿es la ciudad accesible o lo de amigables con los mayores de hace décadas? ¿Para que yo haga todas esas cosas de socializar, ir a hacer no sé qué porque son charlas y me aprendo a cuidarme, etcétera, etcétera? Entonces, a él le deberíamos de explicar más las cosas, pero luego, desde el otro lado, el sistema tiene que reconocer, desde el del restaurante al del aeropuerto, por no decir los profesionales de la salud, tienen que aprender que es un país envejecido. No lo queremos tener en cuenta.
1: I després també hi ha una qüestió social, que és que les persones grans volen ser escoltades i tenir més capacitat de decisió. No sé quins drets considerau que encara no estan prou garantits en aquest sentit. Però, clar, la gent que conviu amb gent gran com jo mateix, de vegades tenim aquest conflicte. Ja ahir, precisament, mirava un capítol de Les xiques d'oro,
0: on... Sempre referents en aquest
1: programa.
0: Perdona,
1: per mi són les grans filòsofes contemporànies, no sé per què se va acabar la sèrie, on na Dorothy enviava sa mare, na Sofia, a un centre de dia, i com que ella no hi volia anar, li feia creure que l'havien nomenat directora d'activitats. I aquella dona anava allà, va començar a organitzar el centre, i com a persona major entenia molt bé el que necessitaven els residents. En els que els fills no te telefonaven, aquí ja tenien tota l'estona mirant la tele, quan en realitat el que volien era no pensar que els fills no estaven pendent d'ells, que volien ballar, que volien sentir-se joves, en certa manera. No sé si, de vegades, aquest diàleg, persones majors, fills que ja som una mica grans i hem de fer-nos càrrec de segons quines coses, mos manca aquest diàleg, també perquè, com deies, som una societat que no estem acostumats a saber-los. I tot està com en transició i en construcció.
2: Bueno, has abierto un melón que tenemos que abrir una tertulia, si quieres.
1: Bueno, per això hi ve tres, per tratar aquest tema.
2: En principio, lo has explicado perfecto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la generación del medio está sándwich. Tiene jóvenes, tiene trabajo a los dos, tiene un mayor en casa de pronto que no quería y de pronto conviva con una persona mayor. Y tiene prisa. Entonces, hay cosas básicas. El tempo es otro. Si yo a ti te digo dónde has comprado la camiseta y tienes 80, tardas más que ahora en contestarme. Yo no tengo que tener prisa en, ay, que veo que es amarilla y ya no te escucho. Eso por un lado. Por otro lado, yo no le puedo apuntar al gimnasio si no quiere. Yo tenía que gastar energía en que lo entienda y acompañarle para ver si tenemos suerte en el aprender. Y luego, a mí me gusta decir y me duele que yo veo más gente paseando mascotas que paseando mayores. Tenemos tiempo para lo que queremos. Entonces, quiero que tenga audífonos. Yo no le puedo decir, han abierto una tienda enfrente, cómprate los audífonos. Le tengo que acompañar. Y a lo mejor los tengo que copagar, porque mejora mi vida si tiene audífonos.
0: Sí, porque además son bencas, uns audífonos.
2: Pero convivir con un sordo es complicadísimo.
0: También.
2: Entonces, a lo mejor en lugar de en Navidad regalar tantas veces zapatillas de casa, nos tenemos que poner de acuerdo a la familia y regalar un audífono. Por ejemplo, ¿no? Entonces, esas cosas que yo quiero, que está en casa y que quiero que quite la bañera. Yo no puedo pretender que entre en las páginas www.fontanero.com y que le salga bien la jugada. Entonces, esas cositas, si le dedicamos un ratito, y es verdad también, hay una periodista que, Ángeles Caballero, me parece que se llama, que ya escribió un libro del deterioro de sus padres. Y ella dice que el día que abre la nevera, ella iba a tomar café, bueno, como familiar que va a casa de unos padres mayores, dice que el día que ve la nevera, dice, aquí hay un problema. Esa madre gestionaba la casa de otra manera, y hay un momento donde hay un deterioro. Entonces, hay que acercarse. Si yo a usted solamente le toco el timbre, le llevo a la paella, no sé nada de usted. No sé ni si se ha duchado. Yo le decía a mis alumnos, ¿ustedes saben si hoy me he duchado? No tienen ni idea. ¿Qué indicador tienen? Ninguno, si no me ven y no ven las dificultades que tengo, dónde lo hago, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que dedicarles un ratito, por lo menos un ratito, porque ¿cuánto le dijimos a los adolescentes preservativo, estudiar, no embarazo? ¿Cuántas veces lo repetimos? Y queremos que la suegra, audífono, y ya venga mañana titiri. No. Bueno, extrapolemos com tratamos a otros.
1: No, no, com heu dit, és un bon balonar.
0: Això anava a dir jo.
1: I sobretot ha tocat el tema de la tecnologia, que jo troc que la bretxa digital ha deixat una generació, la de ma mare concretament, que ara en té 83, orfa d'independència en moltes coses. Si no l'acompanyes en el banc, si no l'acompanyes a comprar segons què, que, o segons quin tràmits que ara tot ho has de fer per internet, arriba un moment que no pots fer-ho, com deia la nostra convidada, com deia na Júlia, si no tens a qualcú que t'acompanyi.
0: Un meló ben interessant que mos donaria per hores de programa, per fer molta tertúlia. No sé si ara mos donarà temps per fer tertúlia, però sí que m'agradaria afegir una altra veu autoritzada en aquesta conversa que tenim avui sobre gent gran, perquè volem seguir parlant d'aquesta etapa amb salut i autonomia, com dèiem, amb més protagonistes, Xisco.
1: Sí, perquè volem posar la mirada sobre la part mèdica, també. Què sabem avui sobre un envelliment saludable? Saludant per això en Miguel Oliver, ell és president de la Societat Balear de Geriatria i Gerontologia. Miguel, molt bon dia, com estàs?
3: Bon dia, Xisco, i com esteu? Veig que hi ha a Júlia i esteu ben acompanyats.
0: Molt ben acompanyats, sí, sí.
1: No, fem una mica de tertúlia, sí. I volíem demanar-vos, doctor, què podem fer avui per arribar millor en els 80? A mi que ja me queda poc. Si jo vull arribar en els 80 amb energia, salut i ganes, què he de fer ara?
3: Pues, les receptes estan dites i els coneixem, i en realitat tenen ja una molta de predicament en medis de tot tipus i de comunicació, i efectivament són els estils de vida saludable, no hi ha dubte. Potser ja incidiria bastant en tema de dieta, d'exercici, d'efectivament... jo antes vos sentia xerrar, i crec que s'ha de dir que aquest tipus d'intervencions comencen a l'escola, comencen quan ens eduquen i aprenem a fer exercici a secundària, a primària, i m'ho adonem compte que les generacions que anem veient, hi ha hagut persones que han tingut aquesta formació i altres senzillament que han tingut que afrontar càrregues de feina bastant dures o de sedentarisme, que no lliguen tampoc amb una idea harmònica de fer exercici d'una manera regular, ordenada, amb una certa intensitat. És a dir, que quan està xerrant de que les persones majors facin un exercici modulat, un exercici que evitant lesions, que sigui en un entorn segur, pues els estan demanant coses que potser no van rebre quan era la seva època educativa, i no queda més remei que invertir un temps per educar-los en aquest tipus d'activitats, no?
0: Un poc allò que deia Júlia, no? Que no poden pretendre...
3: M'agrada molt aquesta idea, perquè és així, és a dir, hem de dedicar-hi temps, és a dir, la gent no neix ensenyada, ni els hàbits s'adquireixen per art de diguéssim, si no li dediquem un esforç i una comunicació, i jo crec que sí que s'està aconseguint que les generacions que ara estan pujant pues sí que vagin adquirint aquesta cultura, però el típic d'una consulta avui en dia és trobar persones amb molts problemes d'artrosis per qüestions laborals i sobrecàrregues de feina que, dius, potser si ho haguessin plantejat abans ho haguessin fet d'una altra manera, no?
0: Deia que és una mica allò que també d'Anna Júlia coincidiu en aquest sentit. Tenim molt poc temps, jo em sap greu perquè m'agradaria poder parlar i estendre més aquesta conversa, però sí que ràpidament vos demanaria tots dos una miqueta que han de deixar de creure sobre la gent gran, eh? Mites sobre aquest col·lectiu, sobre la gent gran i l'envelliment, que encara molt fan molt de mal, Miquel?
3: Sí, bueno, és que la societat avança d'una manera tan ràpida que si millennials, que si tal, que si igual, jo arribo a un moment que dic, bueno, això és com vertiginós. Jo el que m'agrada és sentir xerrar a les persones majors de la seva experiència, però això és un intercanvi, és dir, hi ha una proposta de que se cuidin, de que aprenguin a dur a terme aquestes mesures que tots sabem, però que són tan difícils de fer a vegades, i de connectar amb persones que els puguin ajudar i els puguin sostenir i animar a que se segueixin esforçant en fer aquestes receptes de salut, que són les que tan insistim des d'atenció primària, des de l'entorn geriàtric i gerontològic.
0: Molta i de feina per fer, la veritat, que queda, evidentment, que queda molt poc temps d'actualitzar les notícies.
2: Dos coses, nada
0: sí,
2: más, por
0: Julia,
2: mi parte.
0: Per favor.
2: Sí, hay mitos. Yo conozco gente de 90 mucho mejor físicamente y mucho más atractiva que los de 50, que a veces entran ahí en un cuadro complicado de atender. Y luego, Miguel, yo no me gusta poner el peso de la carga en la persona mayor. Yo puedo ser una persona mayor que por fin mi nuera me convence de que me apunte al gimnasio, voy allí, clico y me dicen que me interesa entrenamiento funcional. ¿Qué es eso? ¿Y cómo va a ser el profesor? Això ahí hay que aclararlo más.
0: Idò, haurem de tornar a quedar, Júlia, perquè vengui i ens seguim parlant aquí el dia, perquè mos ha agradat molt aquesta conversa. T'agraïm moltíssim que hagis estat avui amb nosaltres, igual que li agraïm moltíssim a en Miquel, que ens hagi acompanyat també en aquesta conversa. Però ho hem de deixar aquí, perquè malauradament no tenim més temps. Ara hem d'actualitzar les notícies, ja ho sabeu, i tot d'una tornem amb més coses, amb més protagonistes aquí al dia de la ràdio, ja sabeu, actualitzant les notícies amb els nostres companys dels serveis informatius, a la televisió uns anuncis i després més al dia en directe aquí a la IB3 Ràdio i IB3 Televisió.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. En la darrera dècada s'ha duplicat el nombre de joves d'entre 25 i 34 anys que han partit de les illes a viure a l'estranger. Les darreres xifres recollides per l'Ibestat apunten que el 24 varen emigrar uns 6.100 joves. Si agafem dades més globals i d'aquells que han anat a l'estranger i a altres comunitats autònomes, la xifra s'eleva, atenció, als 12.300 en els que han deixat les Balears.
2: El catedràtic emèrit de Geografia Humana de la UIB, Pere Salvà, explica que el perfil del jove d'entre 25 i 34 anys que se'n va a viure a l'estranger té un nivell d'estudis elevat, és universitari i se'n va per formar-se. A fora, diu Salvà, tenen bones condicions laborals, també de qualitat de vida, i sovint, en aquests casos, el retorn a les Balears els resulta difícil. Declaracions a IB3 Ràdio.
3: El retorn aquí també és quasi impossible, perquè moltes vegades, primer de tot, no troben lloc de feina, segon, estan mal remunerats, i posar mal remunerats d'un punt de vista, diríem, del nivell tècnic que tenen, o el nivell universitari que tenen, i per altre, aquí tenim unes condicions d'un increment de vida, ja sigui a nivell de l'habitatge o a nivell de la sereta, de la compra.
1: Informació de servei, canvis de circulació per mort de les obres de la carretera general de Menorca.
2: En concret, s'ha eliminat el desviament de la circulació a l'altura de Telaties, un punt que ha ocasionat queixes dels conductors pel risc i les molèsties que suposen. Ara es pot circular pel traçat habitual dels 400 metres de la carretera general al seu pas per aquesta zona, pel Telatí. Aquesta part de les obres han servit per rebaixar el terreny pel canvi de rasant projectat en aquest punt, tot i que ja es pugui circular normalment. Normalment en aquest tram les obres continuen. A la resta de punts es mantenen les feines de les excavadores i també els desviaments provisionals. Recordem que el tram entre Mó i Alaior seguirà en obres en principi fins a començaments de l'any que ve.
1: El temps és notícia avui. Part de les illes entraran a partir de les 12 en alerta groga per altes temperatures, en un estiu en què ja s'apliquen restriccions d'aigua a Deià, s'apliquen a partir d'avui.
2: Si s'ha de dir que aquest tall, que es durà a terme 3 dies per setmana, afecta els habitatges ubicats a Llucalcari i també al seu entorn, però no al nucli urbà. Amb aquesta mesura es vol afavorir que es recuperin els aqüífers que abasteixen el poble. Escoltam el batle Joan Ripoll.
4: Cada aigua, els aqüífers de cada vegada estan arreu de tota Mallorca, de cada vegada estan més esgotats. I la poca precipitació que tenim al llarg de l'any pues no ajuda a que se puguin recuperar. I crec que de cada vegada hem de tenir més en ment de que mos anem quedant sense aquell recurs tan important com és per la vida.
1: En estatal, la central nuclear d'Almaràs funcionarà fins al 2030, després de renovar al govern l'explotació de les unitats UI2, així s'ha publicat avui el BOE, el butlletí oficial de l'Estat, i és una decisió que permet que els dos reactors estiguin en funcionament al Manco, com dèiem, fins al 2030. I a Colòmbia continua la recerca de les més de 400 persones que consten com a desaparegudes després del terratrèmol de principis de setmana, tot i que les possibilitats de trobar ja supervivents és pràcticament nul·la.
2: És per això que a determinades zones les tasques de rescat han donat pas a feines ja de retirada d'enderrocs amb maquinària especialitzada. Fins ara, un total de 348 persones han estat trobades en vida. El nombre de morts oficial és, en aquests moments, de 281.
1: Amb aquest apunt de l'actualitat internacional, arribem a les 11:04. És tot de moment. Les notícies tornen a la sintonia d'IB3 Ràdio a les 12.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Són les 11:05 minuts, continuem en ruta, continuem en directe a través d'Ivetres Ràdio, d'Ivetres Televisió, encetam aquesta tercera i darrera hora de programa, saludam en Bernat Nadal, que s'incorpora al control tècnic. Per cert, que si el voleu veure, en Bernat Nadal, que sempre sentim parlar d'ell, però no el veiem mai, avui vespre el podeu veure perquè actuarà en directe a les festes d'Esplà de Natesa a la plaça de Can Barceló. Aquí una cunya publicitària, per si qualcú vol anar a veure en Bernat i en el seu grup, en els Bumbles, grup de versions de tots els temps i estils. Perquè no, si no teniu pla, ja sabeu. Ja sabeu que també en aquesta hora allò
1: una
0: que
1: pregunta,
0: foim...
1: tu hi seràs?
0: Jo sí, jo ja li dic que hi aniré.
1: No ho dic per si els fans de la Joana Maroto volen
0: no,
1: fer-se una foto.
0: No, diguis això.
1: Poden aprofitar per anar a cercar-te i tu ja fas de ballar amb Bernat.
0: Feim, exacte, me'n fem una foto a tots.
1: De grup.
0: O pujaré, no descartis que pugui cantar qualque cançó. O tocar la bateria. No, és vera. Ja sabeu que en aquesta hora allò que feim és parlar de notícies curioses. Curioses com la que en Xiscó avui mos ha seleccionat. I és que una botiga de Barcelona han fet retirar un cartell perquè no els ha agradat gens. Amigos para siempre, mi chulo, welcome my friend.
1: A Barcelona ja no hi ha el formatge gegant a la façana de la pastisseria Boom Cake, el controvertit rètol en forma de formatge de grans dimensions i amb uns ulls estràbics que anunciava una de les darreres pastisseries clarament orientades als turistes del carrer Consell de Cent de la ciutat comtal, ja és història.
2: Els responsables del negoci han decidit retirar-lo per evitar problemes amb l'Ajuntament i en diverses entitats veïnals. El motiu, i d'escoltau, el cartell incomplia l'ordenança del paisatge urbà.
1: Però el formatge és només la punta de l'iceberg. La polèmica ha tornat a posar sobre la taula un debat molt més profund. Fins a quin punt el centre de Barcelona o d'altres grans ciutats s'està omplint de negocis pensats per als turistes mentre desapareixen els comerços destinats a les necessitats del veïnat de la zona.
2: I les dades Xisco ajuden a entendre aquesta preocupació. La dreta de l'Eixample és el barri de Barcelona amb més pisos turístics, amb uns 1.800. A més, fa dècades que perd població i, mentrestant, els lloguers de locals comercials als trams més cotitzats de l'Eix Verd de Consell de Cent s'han duplicat en només 5 anys.
1: Així que el cartell del formatge ha desaparegut, però la discussió continua. Quin tipus de comerç hauria d'haver als carrers emblemàtics de Barcelona? Per als visitants o per aquells que hi viuen? Un debat extrapolable a ca nostra a les totes. Obrim debat, companyes.
0: Que mos agrada obrir un debat, eh? I un
1: sempre.
0: Meló i un de tot.
1: Tot.
0: A mi no m'agrada gens, ja
1: ho he dit. I una cindri,
0: o
1: una papalla.
0: Tot, mos agrada molt.
1: No, tots són d'encetar coses, sempre.
0: I menjar, que també mos agrada molt. A mi no m'agrada gens que formatge, que també no pareix un formatge, pareix amb Bob Esponja. Sí. I a més el tro porteríssim.
1: Crec que cercaven una mica també aquesta feta,
0: ja,
1: perquè
0: supos.
1: Qualque nin que passàs per allà digués, mamà, mira, vull
0: entrar
1: aquí de dins.
0: Jo el tro porté, a mi no m'agrada gens.
1: Ho has, però mem...
0: Molestar no me molesta.
1: No,
0: que
1: però sorte no és un delicte. I també tenim dret a ser hortés de vegades.
0: Sí. Pensa
1: que el que per tu és horrorós, per un altre pot ser meravellós.
0: Tu hi vares dir.
1: Sí.
0: Tenim dret...
1: Un moment, no. Que nosaltres aquí feim càtedra cada dia. Ahir era ahir i avui és avui.
0: I avui és avui.
1: I tens dret a canviar d'opinió i evolucionar.
0: Bé, doncs jo amb
1: no vull ser esclau de molts mots.
0: Jo amb aquest, en què ahir tu vares dir, si trobant que una cosa no mos agrada, l'hem de poder dir. Sense ofendre ningú. Jo hi vaig dir que no m'agradaven els passadors de na Rosalia, perquè eren gegants XXL, i avui trob que això és horrible, horrorós, perquè apareix un parc temàtic, i ho dic, i no passa res.
2: Totalment.
0: I crec que no ho fas a ningú.
1: No
2: jutjaré cap dissenyador que hagi fet aquest tipus de rètol per aquest negoci, però jo m'imagino aquesta façana de vora l'Ajuntament de Palma, o de vora Cort, el que sigui així, un nucli urbà antic, i no m'hi pega gens. Ha d'haver una estètica a seguir el manco perquè no sigui tan cridaner, que evidentment el que fan és que la gent se returi, faci quatre imatges, no sé si després sortirà rentable i de veure la gent entraria en aquest negoci a comprar farmatge. Però...
1: avui de matí se va provocar un efecte contagi, que la botiga del costat vegi que molta de gent s'atura la teva façana, entra ja en sodoi de veure un formatge gegant i
2: acabi
1: comprant un tros de pastís i la façana del costat acabi porant una barca. O
0: és que,
1: allò que sigui.
0: Ara veuràs, és que jo me quedo molt en les coses que dius. A les 9 has dit o has parlat de comerços de bragues i ara he pensat que es comerça de bona sigui de bragues i que facin una façana i posin unes bragues gegants. He pensat això.
2: Que t'hi sa cara d'un xisco.

0: poema.
1: Clar, molt bé. Sí. Podria ser.
0: Bona idea.
1: O que totes com... Sí, que totes
2: no
1: la façana
2: idees,
1: fos un disseny fet en cartó preda, en cartó pedra d'unes bragues. No ho descartis, però si totes les façanes fossin iguals i se creàs un redol nou a Barcelona on se fessin aquestes façanes de fantasia, m'assemblaria bé. Ara, a Consell de Cent, que és un carrer clàssic on conviu amb altres tipus d'arquitectura, que enviar la fesomia d'un carrer...
0: Que ho facin un polígon.
1: No és allò que toqui, també els veïnats han dit la seva i també l'Ajuntament. El problema és que de vegades molta de gent per aquest tipus de rètols justegen o voregen el que seria la normativa i després ningú diu res. Ara, també dic una cosa. Els comerços emblemàtics o els comerços tradicionals no viuen de l'aire del cel. Ho dic sempre. Si mos agrada molt que hi hagi una merceria on podrà comprar botons o mos agrada molt que hi hagi, jo què sé, aquella botiga on els jocs de petits mos anaven a comprar les bambes, però ja fa 100 anys que no mos comprem unes sabates, difícilment aquesta sabateria podrà sobreviure.
2: També hem de fer una mica d'autocrítica. És així. Però bé, canviant de qüestió, perquè ara vos volen parlar de Nicole Kidman, que ha concedit una entrevista a la versió britànica de Vogue, en què xerra de la seva nova etapa vital, diu ella, i ha deixat tothom una mica bocabadat amb aquestes fotografies.
1: Nicole Kidman encata una nova etapa i ho fa amb el cop ben obert. L'actriu australiana és la protagonista de la portada de setembre del British Vogue, que l'ha entrevistat a Londres per parlar de cinema, de moda i, sobretot, del moment vital que està travessant. I les fotos no han deixat ningú indiferent, bàsicament perquè costa reconèixer-la sense el peu de foto.
0: Kidman, que acaba d'entrar en una nova etapa després de la seva separació, reconeix que es troba en un moment de fer-se preguntes. On vaig? Què serà el següent? I lluny de tancar-se, diu que vol afrontar el futur amb curiositat i optimisme i, com veus, un look totalment renovat.
1: La protagonista de Moulin Rouge, de Les Hores, o de Big Little Lies, una sèrie que agrada molt a Joana Maria Maroto Monà, assegura que la seva intenció és no deixar-se governar només pel cap, sinó continuar provant coses, equivocant-se, aixecant-se i, sobretot, mantenint-se oberta a l'amor i a les possibilitats que ofereixi aquesta nova etapa. Tot això ho diu a la versió britànica de Vogue, que la podeu comprar internacionalment, com és obvi. Així que en els seus 59 anys, Nicole Kidman sembla tenir clar el seu nou lema. Menys por el que vendrà i més ganes de descobrir-ho. I ara, més enllà del contingut de l'entrevista, que me sembla fantàstic, t'ho podria dir en Deepak Chopra o qualsevol guru d'aquests New Age, reconeixeríeu Nicole Kidman en aquestes imatges? Per als oients de ràdio, va de rossa, d'ús cabell llargs, però clavat tan maquillada i tan filtrada que sembla una pepa de cera mig fosa imitant Nicole Kidman. Ho he fet així amb aquesta descripció per a gent de ràdio que no poden veure les imatges.
2: Ho has explicat molt bé. Jo he de dir una cosa. Mira, ara justament que parlàvem abans en Julià sobre l'envelliment, seria un altre meló que podríem encetar. El fet de tenir por a envair o que t'envellin una rua. Jo crec que en Nicole Kidman era sobretot preciosa i no necessitava de fer-se tantes coses. Però clar, aquesta por, aquesta pressió estètica també, sobretot, que hi ha sobre les dones i sobre les famoses, en aquest cas, que han de fer feina, en aquest, no sé, per exemple, Hollywood, que supos que elles viuen en la por de que no els tornin a cridar per fer una pel·lícula, fa que per ventura s'operin de massa, no?
1: Ja, però també és que comparat les imatges de quan va començar Nicole Kidman, per exemple, a Dies de Tro, aquella pel·li que va fer Monton Cruz quan va arribar d'Austràlia, que va ser quan el gran públic la va conèixer, compares aquelles imatges a ara, i és que no té res a veure i res a res.
2: És que clar, primer major no m'hi Antoni,
1: clar,
2: aquella.
1: No sé fins a quin
2: no,
1: punt
2: haver-te
1: transformat la fesomia tant t'ajuda a poder mantenir la teva feina com a actriu.
0: Jo troc que és per de més. No sé quantes capes de maquillatge de aquesta lota. Evidentment, si no se troba bé ella mateixa, ha de fer qualque tipus de solució, però és guapa de per si com per fer això ara bé. Segur que té qualque rua, qualque tipus de cosa que no li agrada.
2: És
0: que,
2: rua no en té cap.
0: Clar, perquè m'ha fet gràcies fet de que ha volgut fer aquest canvi després de seva separació. Per aventurar no se veu bé, i ha volgut fer aquest, com se diu, glow-up, per intentar trobar algú, per aconseguir ofertes de treball, vés a sobre, però...
1: És que de vegades mos fuis sa mà una mica, on sóc glow-up.
0: Sí, és vera.
1: Allò que no pot ser és que allò de semblar que tens 59 anys vulgui semblar que en tens de 8, que m'apareix fantàstic i te fa il·lusió. D'una banda hi ha la llibertat individual, però a passar altra jo sempre m'he plantejat fins a quin punt aquesta llibertat és real. I no és per una pressió de lo que t'han esmarcat o per espès de l'educació que com a dona t'ha portat aquesta espasa de Damocles sempre damuntes bé coll perquè estiguis eternament jove, eternament guapa, perquè és vera que hi ha galants de cinema. Jo no t'ho dic que en George Clooney no estigui operat, o s'ha de dir mirava fotos d'en Brad Pitt i se nota que s'ha tocat i bastant. Però és una altra manera de retocar-se. Jo això ho he trobat un excés, i no només jo, sinó que ses xarxes, com en aquell poema d'Usias Marc, bollirà el mar con la casola en forn. Tothom està comentant que no reconeixien a Nicole Kidman, quan ja li va passar, recordem, en Amer Ryan, o en René Zellweger, que de vegades fan compareixences un fotocall, i si no tens qualcú de premsa que de darrere te diu en Amer Ryan, podria ser perfectament... la teva veïnada de Bristol que ha anat allà a passar per fotocall.
2: Que en lloc d'operacions crec més en ses becades per... Ara enllaçarem el tema que han de fer ara, però per exemple na Dakota Johnson diu que per estar... clar, evidentment és molt més jove que na Nicole Kidman, però na Dakota diu que ella ha de dormir moltíssim, que és el seu secret de bellesa, i jo penso que sí, que dormir fa guapo, i a més allarga sa vida, i que millor que fer una bona becada, perquè després de dinar arriba aquell moment en què els ulls pesen, el sofà sembla més còmode que mai, i costa seguir despès, tot i m'han aixecat molt prest. Nombrosos estudis volen dir que valen els múltiples beneficis d'una migdiada curta, això sí, d'entre 15 i 30 minuts. Dream.

0: Entre aquests beneficis que ens comentaven a Joana s'inclou l'augment de l'energia i la concentració, la reducció de l'estrès, la millora de la memòria i la protecció del cor en davallar la pressió arterial. Però tot i que ara ens costi més aixecar-nos per mort d'aquesta calor i d'aquesta xafogó, no hauríem, diuen els experts, d'estirar gaire la migdiada.
1: Perquè xiscar dormir més de mitja hora pot provocar inèrcia del son, alertar el ritme del descans nocturn, dificultant agafar el son a la nit, i s'ha relacionat en alguns estudis mèdics amb un major risc de problemes cardiovasculars o metabòlics. Xerram avui amb Jaume Pomapons, neuropsicòleg i psicòleg general sanitari, perquè ens doni les claus d'una bona migdiada. Molt bon dia.
2: Molt bon dia. Salut.
1: Compte'n, Jaume, quina és la durada ideal per fer una migdiada ara, al mes d'agost, que fa tanta, tanta de calor?
2: La migdiada no ha un barem estàndard. A ben que dir, s'està acabant de que lo normal sol ser de 15, 30 minuts. Això és la major part d'estudis, és el que estan parlant. Però estudis que han, hi ha estudis per aigües, ben que dir, que s'encarreguen d'estudiar molt d'estudis i estudis d'estudis, i després de que serien metanàlisis. I aquí estan mirant que inclús una hora, també no ha una patologia. El problema no és la migdiada. El problema és el que pot estar a una persona que no hagi fet migdiada i no estigui dins el seu patró habitual, pues estigui provocant-se migdiada, o sigui, algo extern. Així seria patològic. Però en el cas de que si estem 30 minuts o estem 35 minuts, aquests 5 minuts de més no són delictius, perquè se poden dur perfectament i ja.
3: I en Jaume és becador, vos ho poden demanar, vos t'aprofita el migdia per fer una becadeta?
2: Totalment. A més, jo se m'adona el cas de que jo funciono molt millor d'hora baixa després de la migdiada. Jo necessito dinar, fer la migdiada, el meu cunyat diria de quasi de pijama i orinal, i després sort baixa.
3: Ara sembla que s'ha quedat congelat.
0: S'ha quedat congelat en el vell mig de la migdiada.
3: No sé si el poden recuperar. Jaume, has quedat congelat, però volen saber si te podem seguir demanant per aquestes becades que fas de pijama i orinal, com de, si no vaig malament, en Cela, no? Que era el que deia... sí, en Cela, l'escriptor, era el que deia que feia migdiades de...
0: És que no sabia per on anaves, perquè en Cela també deia altres coses.
3: No.
0: Amb una palangana, i ara no sabia... No. Si me pegaves un altre cantó, Joana Maroto.
3: Crec que han recuperat en Jaume. En Jaume deia que li ha de fer una bona migdiada.
2: Sí, és necessari. I que siguin mitja hora o que siguin 31 minuts, se pot estar ben tranquil. No és patològic estar minuts més. Inclús hi ha estudis que diuen una hora. No sé si me sentiu.
3: Sí,
0: això m'imagino. Jaume, que deu anar a gust del consumidor i també a gust de ritme circadià. En funció del nostre bioritme, te reclama més migdiada o manco, ho dic perquè també obsessionar-se. Hi ha gent que...
2: De la cultura mediterrània, ben que dir. La nostra cultura mediterrània és que els migdies són molt calorosos, per exemple. Els animals, i nosaltres no som més que animals, i qualcun no massa racional, en realitat, després de la migdia, després de dinar, què fan els animals? Una becada, ben que dir. Per tant, nosaltres amb això el que estem fent és recuperar forces. Si miram, hi ha gent, per veure si una migdiada és una qüestió dolenta o no, patològica o no, el que s'ha de mirar és aquesta persona ha fet migdiades al llarg de tota la seva vida de més aquest temps, se desperta actiu i amb ganes de fer, però actiu sense tenir... O comença a tenir confusió després d'aixecar-se d'aquesta migdiada, però no un dia, sinó ja comença a canviar el patró de son d'aquesta migdiada.
3: Vinga, jo vull fer un exercici, Jaume, perdona. Tu m'ho dius que fas una migdiada d'aquestes bones, bones. Xisco, vull que m'ho confessis i na Maria Antònia també, de quant de temps feis la migdiada, saber que data si és que en feia. Xisco, tu?
0: Jo per manco d'una horeta no m'hi pos.
3: Però, en sèrio?
0: Sols una horeta.
3: Una horeta, sí mateix.
0: D'aquí la paraula horeta, fer horeta.
3: Fer horeta. Maria Antònia?
1: Jo t'he de dir que intent fer horeta perquè de menester descansar, som una persona massa activa i en els 4 20 minuts els meus ulls estan més oberts que les persianes.
3: Sí, que ets de les que ten com una mica
1: despertador. Sí, i m'abasta, després tot d'una partesca crossfit i perquè he jugut 3 hores.
3: La veritat és que a mi també, m'abasta en 15-20 minutets o mitja horeta com a molt per fer aquest carregament de piles i posar-nos a fer front en el cap vespre.
2: Vaig que aquí, boys and girls, diferent, però jo me'n vaig cap a sora.
3: Exacte, boys and girls és diferent. Jaume, moltíssimes gràcies. Espero que facis una bona becada, igual que crec que la faran nosaltres, perquè estem ben cansats. I te desitgem un bon cap de setmana.
2: És ben necessari tenir diada, per tant, endavant. És una bona cosa, per fer.
3: És una bona cosa. Jo dic que llarga sa vida i que fa guapo. Així que tothom a fer una becadeta. Són les 11:23 minuts, més enllà de ses becades. Maria Antònia, crec que pots agafar de pins. Tot perquè ara sa gent dirà, i aquesta lota, si després ara no hi hagi d'anar. Vé-te'n, perquè mos
1: agradaria... Però no fer una becada.
3: No fer una becada, sinó connectar en directe amb nosaltres des del Mercat de Llevant, perquè volen parlar, després d'una pausa publicitària, de menjar saludable i del preu de sa cistella. Tot d'una tornem.

0: al día. IB3 Radio.
1: IB3 Radio es cultura.
0: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal llotats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries en el segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.

0: Continuem amb més coses. Avui és divendres, dia 14 d'agost. Avui és un bon dia per fer una becada, però també és un bon dia per parlar-vos d'altres coses. L'estiu és molt habitual aprofitar que tenim més temps lliure per fer plans amb els amics, sense família, anant a restaurants, a fer dinar, sopars, sortir, o simplement quedar per menjar alguna cosa a casa amb qualcú. A més, com que estem moltes vegades de vacances, en Xisco ja se prepara perquè avui és el seu darrer dia de feina.
1: Per si qualcú no t'havia escoltat.
0: No, jo vaig avisant perquè, clar, dilluns la gent posarà la tele, escoltarà la ràdio i dirà on és en Xisco? En Xisco és de vacances. I, clar, xerrant de vacances, vos anava a dir que moltes vegades ens ve de gust, mos fa gana sortir de sa rutina, provar plats nous i gaudir una mica més del menjar. T'has

0: Però, entre tots aquests plans, també ens poden trobar amb una dificultat. No sempre és fàcil saber què triar quan menjam fora de casa. Ens podem demanar si és possible gaudir de menjar amb els amics i en el mateix temps intentar mantenir una alimentació saludable i, sobretot, si menjar de manera saludable sempre significa haver de gastar molt més doblers. I per respondre a aquestes preguntes i ajudar-nos a entendre millor com podem afrontar aquestes situacions, avui connectam amb una nutricionista, en Eva de la Flor, que ens resoldrà precisament aquestes qüestions. Eva, molt bon dia, com estàs?
1: Hola, bon dia, molt bé, i vosaltres?
0: Beníssim, i te volíem demanar si menjar sa és realment més que o podem mantenir una alimentació saludable i gastar poquet, o això és un mite? Gastar poc en qualsevol circumstància.
1: Sí. Bueno, això tens raó. Està quedat com un poc complicat, lo de menjar barat i en qualsevol circumstància. Però bé, que per fer-ho saludable, sense dubte, se pot fer econòmicament i no és que menjar sa ni molt manco. De vegades s'atura molt més d'obès amb els ultraprocessats, no? En capritxos innecessaris, que no amb un menjar saludable.
0: Clar, si parlant de menjar saludable i econòmic, haurien de recórrer sempre en els aliments de temporada, com aquella novel·la. No demanis llobarro fora de temporada, i doncs no demanis cireres si no se m'entén de cireres.
1: Tal qual, sí. Això seria el consell número 1 i això se pot mantenir per tot, no? Sigui fruita, verdura, peixos, com dius. És vera que fer-ho de temporada, a part de que serà més frescos i gustosos, no? Ens ajuda molt en el tema del preu. I bueno, després sempre hauríem de combinar amb una proteïna, també poden ser cases més econòmiques, i aquí ja pues, hauríem de tirar més de llegums, a lo millor, i la proteïna animal sí que és vera que ara està un poc més disparada. Dins de la proteïna animal, podrien agafar els ous, que antes jo deia que era lo bueno, bonito y barato, i ara ja de barato no té res. Però, bueno, seria una opció com a de les més econòmiques.
2: I, Eva, què hauríem de fer o com hauríem de fer per sortir, anar a un restaurant i triar una opció més saludable? Perquè, clar, sempre, jo què sé, ara me ven el cap. Jo dilluns, dimarts, vaig anar amb les meves cosines a sopar, vaig demanar una pizza perquè me venia de gust. Però, clar, hi ha opcions. Com ho podem fer per no sempre triar la que no mos convé tant?
1: Claro, això està també el tema de la freqüència, no? No és el mateix una persona que surt un pic en el mes que una que ha de sortir tres per setmana. Això jo crec que s'ha de tenir bastant en compte. Perquè si surt un pic en el mes i també de gust una pizza, doncs pues, endavant, no? Si ha de ser més sovint, doncs pues, sí que és vera que sempre és recomanable que hi hagi un plat, malament sigui centrant per compartir entre tots i tal, que sigui vegetal, no? Sigui una ensalada, siguin unes verdures, o sigui algo tipus poke, que ara també està molt de moda, doncs pues, per lo menos que algo vegetal entri.
0: Epa, jo amb això estic amb tu. Jo, al setembre, he decidit deixar de tenir vida social. Aquest estiu ja aprofit per fer els quatre soperillos que me queden, però et cert que comences. Un dia, dilluns perquè és dilluns, dimarts perquè és dimarts, dijous perquè fa dos mesos que no mos veiem, i acabes menjussant de per tot i el teu cos. Tota la feina que has fet per mantenir-lo més o manco àgil i saludable, en qüestió de tres mesos, ho desmuntes, i és molt més fàcil desmuntar que després tornar a organitzar-te.
1: Sí, de vegades l'estiu és això, no? Perquè potser tu no estàs de vacances, però l'altre sí, i ara, perquè el que tu dius, no? Fa molt que no m'ho veiem, i ara perquè després començaré jo a fer feina, i en el final se m'ajunta molt d'eventos, però és aquí quan han de, pues, per exemple, si són a casa, sempre tenir un trampó a la taula, o si és un restaurant tipus a pizza, pues, potser hi ha una amanida per preparar de primer, o potser també mos podem, pues, el postre a compartir també, en lloc de fer-ne un porom. Jo que sé, hi ha com a petits retalls, no? Beure aigua en lloc d'alcohol, això millora moltíssim la situació.
2: Opcions i alternatives n'hi ha.
0: No, i que de fet, Joana, i Eva, l'altre dia me va sortir, estava mirant Instagram, me va sortir un reel que parlava precisament d'un nutricionista que me va agradar el concepte, que va dir, no hi ha cap aliment prohibit, estem a la quantitat. Diu, si tu surts un vespre a sopar, allò que proposava Eva, i vol menjar pizza, no te mengis la pizza sencera, te la xapes en qualcú i vols demanar una amanida.
2: Una amanida.
0: I el manco has fet un mitjo-mitjo, que volies que no, pot ser saludable menjar dos trossos de pizza si ets acomplementes amb unes verdures torrades, per exemple.
1: Claro, ja vas millor, exacte. Lo de la freqüència i la quantitat marca la diferència, la veritat.
0: Jo m'apunt, freqüència i quantitat per recuperar-se.
2: Eva, t'anava a dir que hem enviat a Maria Antònia, que ha agafat els tapins i ha sortit de l'estudi d'Ivetres Ràdio perquè li han encomanat una missió, no? L'hem enviada aquí davant a la ràdio, que tenim el Mercat de Llevant, i volíem que preparar una mica la seva cistella per aquest cap de setmana amb opcions saludables i econòmiques. Si te sembla, no te'n vagis, escolta la bona ment que mos diu. Saludam a la nostra companya Maria Antònia. Bon dia, què tal, com estàs?
3: Bon dia, companys. He pegat un bot aquí, com heu dit, en el mercat de Llevant, i som ara mateix davant la fruiteria, on venen fruites i verdures, de Pisà Jaume. De fet, estic amb en Miquel, amb un de l'Amos, des d'aquí d'aquest negoci, i veig de preus bastant variats, de verdures, de fruites, però clar, jo no me n'enter molt, i li vull demanar a ell, a menys si és possible, és sostenible, això de menjar barat i a la vegada sa, no qualsevol cosa, en l'estiu.
4: Sí, en l'estiu principalment, sí, és sostenible. Si tu cerques, mires els productes que hi ha avui en dia de verdura com la verdura dels temps, que en aquest moment és la domàtica, el preva, el vergini, el carabací, el pepino, tot això és sostenible. Ara veus la mongeta, ja és una verdura que no és d'estiu i és menys sostenible, però si tu cerques els productes de temporada, és sostenible tranquil·lament i pot menjar bé.
3: Ara, el mes d'agost, quines són les verdures o fruites que més sol agafar la gent?
4: Bueno, el que t'estic dient, domàtiques, és el producte més bo per a llevar el pepino, per fer gazpachos, el prevetandre per fer trampós, la ceba blanca, i llevar de fruita, principalment jo de fruita, per jo el mes d'agost és la cindra i el meló. És la fruita més bona de totes, claro, tenim melicotons, tenim nectarines i la figa. Ara també ha entrat les figues. Les figues també és una fruita que és el mes d'agost.
3: I per què creus que a la gent li costa tant el fet d'invertir o pagar un poquet més a l'hora de comprar o omplir la seva cistella amb fruites i verdures i per ventura després els és igual gastar més un poquet en qualsevol altre aliment?
4: Bueno, jo trobo que és un poc relativament, perquè carregar la cistella en aquests moments de productes d'estens se pot fer. Ara, llavors, l'altra gent pues, vol verdures que en aquest temps no se poden ser. I clar, si tu dus un producte que te costa molt, que és, per exemple, una quitxofa, ara van molt cares i coses d'aquestes, clar, la cistella t'augmenta el preu. Però si tu menges els productes que hi ha en l'estiu, se pot fer la cistella tranquil·lament.
3: O sigui, la realitat és que el fet de les fruites i verdures en l'estiu és barat, però per ventura també hi ha gent i demana productes cares, no són de temporada, per això el preu puja una micona més, però han dit que els productes d'estiu són sostenibles, no és vera?
4: Per jo sí, en aquest moment sí.
3: Ja ho heu sentit, companys. Era un fals mite, simplement no sabem agafar els productes quan toca.
2: Vull que ara en tornar, venguis i me digues que has comprat, a veure si has fet una bona compra, Maria Antònia.
3: Segur que compraré per fer trampó, perquè és el meu plat estrella en l'estiu, companys.
2: Deixa't assessorar també per Miquel i per sa mare, que són molt bons. Ara anava a dir encomanadors, no?, sinó prescriptors de fruita i de verdura. Gràcies, Maria Antònia. Seguim en Neva de la Flor, perquè li comentaven, no?, que en l'estiu moltes vegades sortim, a vegades mos és complicat triar opcions saludables, però, Xisco, està molt bé això de compartir, no? Ara m'ha fet pensar que moltes vegades no ho feim, i tu i jo ho podríem fer moltes vegades.
0: Meva estimada, allò que no m'agrada és que prenguis pel en els oients espectadors d'Ivetres.
2: No
0: he de compartir gaire quan anem a sopar.
2: Ai, per favor.
0: Estimada, ni postre, sobretot. És que clar, ara aquí estan venent una moto que no m'acaba de quadrar.
2: Mira, ara que diu postres, Eva, que fem amb els postres? Perquè clar, jo som molt llèpola. És millor compartir, mos hem de llevar els postres, sí o sí, no hem de menjar-ne cada dia. Com ho podem fer per tenir aquest regut de qualque cosa de dolça de després i que va bé un sopar que feim en l'estiu.
5: Claro, mem. Aquí anem una altra vegada a la de freqüència i quantitat, no? Jo sempre penso que si és una cosa que podem ser una casa, pues la fruita com a opció número 1. I dic a casa perquè es vega que un restaurant de vegades pues, com que costa primer trobar fruita de postre i segons triar-la. No? És com que si te poden davant tres tartes és difícil dir, vull pinya. Així tot, hi ha vegades que hi ha l'opció, no? Però, bueno, després tenies lo de compartir. Lo de compartir sempre és una bona idea. I per lo menos entrarà menys el sucre, no?
0: No sé què m'estim més, ho dic perquè ara s'ha parlat de moda el carpaccio de pinya, que te'l decoren i te'l posen mono com per fer-te unes postres i te posen una mica de nata i acabes menjant dues llesques de pinya quan d'una altra manera potser te'n posaven una mica més. No sé, a vegades demanar que mos facin unes postres originals amb fruita és allò que toca, allò de demanar la fruita sencera, que sempre mos omplirà una mica més. I si anem de viatge, Eva, com ho hem de fer? Hem de planificar una mica també els àpats? Com ve que dins la bossa duguem ja qualque cosa d'emergència per evitar aquestes picades entre hores, que en el final arribes en el final del dia ja redó i toís, però tot i així acabes segut a taula per sopar?
5: Sí, seria una bona idea, pues, per exemple, una bosseta de fruits secs és algo que mos ajudarà pues, a parar un poquet aquesta gana, no? Si vols dur algo de fruita, pues bueno, si tens una gelareta ja ideal, no? Perquè no sigui allò de que està tot recalentit. Però bé, la bosseta de fruits secs, pues que sempre és bona idea.
0: I doncs, mos quedam amb la bosseta de fruits secs. Crec, Eva, que tens qualcú que te reclama, perquè estan cercant el papà, però crec que és en sa mamà. La saludam de part de tot Balears.
5: Gràcies. Sí, disculpa, lo de la conciliació de l'estiu és així, eh?
0: No passi gent de pena. Una abraçada forta.
5: Gràcies a vosaltres.
0: I per cert, ara que et xeran de saludar, volia saludar a Francisca Rosselló, que m'ha enviat un missatge per xarxes, perquè com que na Joana ha dit que me'n vaig de vacances, m'ha desitjat les bones vacances, que és una oient i una espectadora fidel d'Ivetres Televisió des d'aquí.
2: Una abraçada
0: forta, estimada, perquè ho veu tot i m'encanta, perquè sempre mos dona feedback de sa feina que feim, i des d'aquí una abraçada forta, que estan dues setmanes que no mos comunicarem a través de sa televisió, perquè és cert que seran de vacances.
2: Sa notícia dolenta és que en Xisco se'n va de vacances, però sa bona és que tornen a Marta Grau, així que dilluns també per tot el seguidor de Marta.
0: Sa vida tot és com un yin i un yang.
2: Exacte, aquí sempre estem per això, per donar una dècada d'entrada d'arena.
0: Una freda i una calenta.
2: Una de freda i una de calenta. Són les 11:39 minuts, una pausa i tot d'una tornant, perquè avui és divendres i en Xisco no se'n va, sinó me'n fa recomanacions per anar a veure pel·lícules aquest cap de setmana.
0: I doncs, ara tot d'una tornant, mirem al cinema.
2: Vinga, ara tot d'una tornant. Quan...

0: El dia amb Joana Marató. TV3 Ràdio és entreteniment.
1: Més sòl públic per impulsar habitatge assequible per a la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma només per a ciutadans en 15 anys de residència. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
2: Dissabte tornem. Serà espectacular.
3: A partir de les 7 del capvespre, Real Mallorca, Valladolid, a IB3 Ràdio.
4: Serà de Pinyol Vermell.
5: El debut de l'equip de Luis García a la segona divisió ho viurem a Esports 3 en joc, en una temporada...
6: trepidant, apassionant, divertida.
5: Sí, sí, Pau, sí, sí. Increïble, increïble.
7: Això vull jo.
3: Amb un Mallorca que té l'objectiu d'aconseguir tornar a la màxima categoria del futbol espanyol.
8: A primera!
5: Dissabte, a les 7 del capvespre, a Esports 3 en joc...
8: que
5: repiqui! A IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, El dia, IB3 Ràdio.

0: Recte final d'aquest programa d'avui, dia 14 d'agost, ja sabeu, estem ja al bell mig d'aquest mes d'agost, uns van de vacances, els altres tornen, però ja sabeu també que els divendres allò que feim en aquesta hora és convocar, d'alguna manera, un poc en Scarlett O'Hara per xerrar de cinema. If I had a lie, cheat or kill, and God is my witness, I'll never be hungry again.
1: I un pic, Scarlett O'Hara ens ha dit que Puss mai més tornarà a passar fam. Començam parlant de les estrenes de la setmana i començarem per una de les estrenes més curioses de la setmana. Una barreja de ciència-ficció, aventura, terror i dinosaures. El final de Oak Street de David Robert Mitchell.
2: ¿No visteis anoche esa extraña luz?
3: ¿Qué extraña luz?
2: El viento empezó a soplar muy fuerte. Starbuck estaba asustado y no paraba de ladrar.
4: A lo mejor eran las luces de un helicóptero.
5: O las de un ovni. Extraterrestres.
4: Cállate, papá.
1: Aquesta pel·lícula parteix d'una premissa tan senzilla com desbaratada. Què passaria si un carrer residencial sencer desaparegués del seu barri i aparegués a un altre lloc i aquell lloc fos com un món prehistòric. Això és el que li passa a la família Platt, que l'han vista ara en pantalla, en Greg i na Denise, que són un matrimoni que hem de dir que no passa per un bon moment. De fet, passen per un moment delicat i viuen amb els seus fills a un barri tranquil suburbà, aquest Oak Street. I aviat descobreixen que la vegetació, el clima i sobretot els animals que els envolten després d'aquest canvi d'ubicació són precisament els del seu jardí. La família haurà d'aprendre a sobreviure i també a mantenir-se unida en dinosaures, en diferents elements prehistòrics que intentaran fer-los la vida una mica impossible.
0: Quina mescladissa, eh? També t'he de dir.
1: No, però el que me sorprèn és que els actors que hi surten són tots de primer nivell.
0: Sí.
1: Ara en parlam. El director és en David Robert Mitchell, que es va donar a conèixer internacionalment en la pel·lícula It Follows, que és aquella història de terror sobre una presència que perseguia implacablement en els seus protagonistes. I després va dirigir Under the Silver Lake, que és aquest noir en Andrew Garfield, que va tenir tant d'èxit ara fa una sèrie d'anys. Ara fa un canvi important. És la seva primera pel·lícula en 8 anys i també la seva producció amb més pressupost fins ara. I ho dèiem, i és que el repartiment és de primera. Anne Hathaway és na Denise, sa mare protagonista d'aquesta pel·lícula. La recordaran tots perquè acaba d'estrenar El Diablo Viste de Prada 2, però també va guanyar un Oscar per Los Miserables, per fer de Fantine, i l'han pogut veure, ja que sé, Interstellar, Ocean's 8... i tantes altres pel·lícules. En grec és Ewan McGregor, l'actor de Trainspotting o de Moulin Rouge, ara que parlàvem de Nicole Kidman, i naturalment el recordarem perquè és Obi-Wan Kenobi a la nissaga Star Wars. Els fills, els fills, no els fills, no són fills que surten d'exercici, sinó els fills són en Macy's Estela, coneguda per la sèrie Nashville, i en Christian Convery, protagonista de Sweet Tot. Una curiositat, la pel·lícula es va anunciar inicialment en el títol de Flower Whale Street i finalment li van canviar el nom d'esquerrer, d'aquestes coses que passen en els guions. I a més, està rodada en Bimax, com la Odissea.
0: I aquest cap apareix d'ahir fet en via.
1: No ho descartis.
0: No sé, m'ha parecut com fet enviar. Bé, no sé, perdona.
1: Te passes el telèfon d'en David Robert Mitchell i li dius, David, t'ho ha quedat un poc xerec, aquesta pel·lícula.
0: Mira, i ara que
1: els efectes especials són millorables.
0: Ara que des de Anne Hathaway, ahir vaig veure un tràiler d'una pel·lícula que s'estena per octubre, protagonitzada per Anne Hathaway i Dakota Johnson.
1: Que està embarassadíssima ara, Anne Hathaway.
0: Sí, exacte. La sombra d'un enganyo, Verity, que fa una porada
1: ja.
0: I que ara penses que aquesta lota s'ha canviat una mica d'estil.
1: Tu creus?
0: Sí, ara amb
1: són cicles. Tu comencen a oferir segons quin tipus de gènere i ja hi ets. Què diu la crítica? Aquí hi ha com a disparitat d'opinions. La Associated Press l'ha trobat una aventura caòtica, nostàlgica i molt divertida, mentre que és The Guardian és més dur i considera que la pel·lícula té una premissa potent, però que acaba sent massa que va massa a la deriva i que Mitchell no hi mostra la mateixa personalitat que It Follows, que considera la seva obra mestra. No sé si anireu a veure-la o no.
0: No, descartada, no. Però ja descartada aquesta.
1: I la venga mai, tenim més propostes.
6: Més propostes. La segona proposta es Cuenta Atrás, títol espanyol de Fuse, un thriller d'acció ambientat en el centre de Londres, on hi ha una bomba de la Segona Guerra Mundial.
7: Que empiece la fiesta.
8: ¡Despejado! ¡Vamos, vamos!
7: Coronel.
3: Hay un artefacto no detonado en Westminster. Le estoy enviando las fotos.
7: Que empiece la fiesta.
1: El relat d'aquesta pel·lícula s'ha construït a partir d'una idea que ja és un conte enrere. Apareix una suposada bomba de la Segona Guerra Mundial a unes obres i les autoritats han d'evacuar aquesta zona de Londres. Naron Taylor Johnson interpreta en un Will Tantner, que és un especialista de l'exèrcit en desactivació d'explosius, que arriba per fer-se càrrec d'aquest artefacte. I la policia està dirigida per un superintendent que nom Susanna, en Z, no en Bessa, perquè seria la nostra Susana Iborra, i és en Susana, interpretat per Gugu Mabata Ro, que talla l'electricitat i buida els carrers. I aquí és on apareix un segon argument, aprofitant que han de desactivar aquesta bomba i deixen sense corrent tota aquesta zona de Londres, un grup de lladres decideix fer el seu agost. Qui dirigeix? En David Mackenzie, que és un cineasta que ha canviat molt de registre al llarg de la seva carrera. Va dirigir, recordem, John Cadam, en Iwan McGregor, que torna a sortir aquí d'actualitat gràcies a la pel·lícula anterior. I el repartiment té molta pólvora i sobretot molt de foc encès, perquè han de dir que tots són guapíssims. No és per cosificar, però justament els quatre protagonistes ho són. Naron Taylor Johnson, que és aquell actor que va passar de fer Kick-Ass a Godzilla. També Vengadores i Nocturnal Animals. En Theo James, que el recordareu per la nissaga de Divergente, però també perquè sortia mig nu a The White Lotus i també a la sèrie de Gentleman. En Sam Worthington era en Jack Sully d'Avatar, un dels protagonistes d'aquesta pel·lícula, i tenim...
0: I de T'encontraré, és una sèrie que, si no l'heu vista...
6: Boníssima.
1: Exacte, que l'acaben d'estrenar ara a Netflix. La tenen pendent, és el que faré ara a les vacances.
6: És molt bona.
1: Sí, me la recomanau.
0: Tot l'hem vist.
6: Sí, a veure...
1: I Gugu Mabata Ro, que té una trajectòria molt interessant perquè ha participat a sèries com Bell, Black Mirror o The Morning Show. Una de les curiositats és que en Taylor Johnson es va entrenar amb un especialista real en desactivació d'explosius i va participar a un autèntic bootcamp sobre explosius i va anar allà ell a desactivar coses. El director Mackenzie ha definit la pel·lícula d'una manera molt gràfica. Diu que és un film de robatoris cantat per los Ramones, ràpid, directe i sense gaire greix. No sé si amb aquesta descripció vos fa ganes o no.
6: A mi m'ha fa bona pinta.
0: Aquesta encara sí. Aquesta...
1: La crítica també n'ha donat una de freda i una de calenta. The Guardian li dona dues estrelles, quan es va presentar a Toronto i li retreia falta d'estil, suspens i personalitat. En canvi, en el mateix diari, una crítica posterior li pujava la nota 3 estrelles i destacava que tenia molt de giros, ritme i una posada en escena que aconsegueixen mantenir l'espectador enganxat. T'ha dit que és una pel·lícula breu, només dura 91 minuts, una hora i mitja.
0: Carai,
1: ho dic per si un cafè és per dius. Me fa gana anar al cine, però vull que sigui Ringo Rango i anar per feina, doncs pot ser aquest thriller és la vostra opció.
0: I doncs, mira, és una opció que no descartam, perquè la primera a mi no m'ha fet tanta de gola, però bé, sí que aquesta pareix que pot interessar-me més. I acabem amb cine espanyol i amb una història que comença com unes vacances d'estiu, que faran Xisco Nadal, i va agafant una deriva molt més complicada. Días de Agosto, de Chema de la Peña.
9: Después nos bañamos.
10: ¿Qué hace aquí tu padre?
11: Encantado. No, pero no te acerques, que estamos en pelotas.
12: Mis padres se han separado.
13: Y estamos con él en la casa. Pues sí, ha venido con su novia también.
11: ¿La pelirra?
14: ¡Qué cabrón!
1: Juan i Gabriela, que t'escoltàvem en aquest tràiler, són una parella jove que acaba les classes de la universitat i es prepara per passar l'estiu tot sol al xalet familiar de la platja. El pla sembla perfecte fins que apareix Fernando, que és el pare d'en Juan, ja ho escoltàvem, en la seva nova parella, na Mònica. I aquí és on comencen els problemes. La relació entre pare i fill ja no és gaire bona, però encara es complica més quan Juan se sent atret per la nova parella de son pare. És a dir, és un poc la típica comèdia d'embuis, doncs duita en aquest estiu, en aquest dies d'agosto. Entre la Quelo a la platja, el secret familiar i els desitjos prohibits, el que havia de ser un estiu tranquil es converteix en un estiu que canviarà tots els personatges. Dirigeix en Chema de la Peña, que va debutar amb una pel·lícula així una mica especialeta, com era Shaki Carmine. Després va dirigir el documental de Salamanca a Ninguna Parte i Sud Express, i també va fer la pel·lícula des 23F. Ja ha dirigit documentals com Mario y los perros i Me cuesta hablar de mi. El repartiment combina cares joves i actors molt coneguts, com en el cas de Maggie Cibantos, i el públic ja la té molt associada a Vis a Vis, i també surt en Pau Simón, que és un actor jove que ha aparegut a pel·lícules com Nudes i El refugio atómico, que és aquesta sèrie de Netflix, que no va tenir molt d'èxit perquè no varen renovar per una segona temporada. Te'n recordes que era un grup de rics que després d'un teòricament una fallida nuclear es tancaven tots a un refugi atòmic i s'avareaven entre ells, etc. Doncs no ha funcionat a Netflix, no hi ha segona temporada. Fernando és en Roberto Álamo, que es guanya d'un Goya per La gran família espanyola i que han pogut veure pel·lícules com Que Dios nos perdone, i sa dona és na Berta Galo, que sortia sa sèrie La moderna, A servir i proteger, i també A ser o no ser. Sa pel·lícula es va rodar a sa costa de Mogán, a Gran Canària. T'he de dir que lo que ets Canarian Film Commission està fent una feinada per posar Canàries com a escenari de pel·lícules, perquè jo no sé quantes pel·lícules rodades a Canaris m'han sortit, i una sèrie, Un muerto menos en Canàries, que la vaig veure fa un parell de mesos, que és boníssima, la sèrie aquesta.
0: Ara m'han fet gràcies, títol.
1: Ara no sé si un muerto o un assassinato menos en Canàries, però sí, era que és...
0: Fent el joc, exacte, ara sí. Manco que tenen...
1: Perquè era un investigador a Canaris. I es diu, t'ha explicat que volia que el que és sa calor, sa llum de l'estiu i ses mirades furtives i els desitjos fossin gairebé un personatge més. Per tant, si vos agraden aquestes comèdies intimistes de famílies que comparteixen estiu plegats, Días de Agosto, que sou una mica més d'acció, cuenta atrás, i que vos agraden els dinosaures, sa comèdia, i que sigui una cosa una mica més familiar, El final de Oak Street.
0: Me diu una Yolanda que és Una vida menos en Canàries.
1: Ah, Una vida menos, perdona.
0: Que t'inventen ses coses.
1: Una vida menos, un muerto menos.
0: Però igualment fa aquest joc.
1: Serà Una vida menos, estimada, però mor una persona cada capítol. Que Balear me disculpi per haver donat malament el títol. No he de citar de memòria. No és de bon catedràtic, això.
0: Xisco Nadal, te desitgem unes bones vacances.
1: Moltes gràcies, estimades. Mos veïm dia 31 d'agost, que començarà la temporada aquí a la ràdio.
0: Exacte, que te vagi molt bé. Que te vagi molt bé.
1: En vida vostra.
0: Passa-t'ho molt bé. I també tu, Maria Antònia, passa-t'ho molt bé aquest cap de setmana, que sé que també parteixes. No direm a bon, però
6: no
0: també parteixes.
6: No molt en fora.
0: Després de convidar els nostres companys, allò que toca, ara també es fa una repassada en els continguts dels esports.

0: I un dia més per parlar d'esports i dels continguts que tenen preparats ja els nostres companys d'Esports3. Tenim el nostre Gavi Fortesa. Bon dia, què tal?
1: Bon dia, aquí tothom parteix, no quedarà ningú.
0: No, quedaran nosaltres.
1: Bueno.
0: O tu també parteixes?
1: No, jo no me'n vaig a cap banda.
0: No, tu ja no te toca.
1: No. Jo encara serà més endavant.
0: Més endavant.
1: Jo som d'hivern.
0: Què teniu preparat?
1: Jo som d'hivern. I ho tenim preparat que demà, 5 anys després, la segona divisió torna a l'estadi de Son Moix. El Mallorca comença demà una nova temporada, serà davant el Valladolid, primer partit de Lliga, a casa, amb l'estrena del nou tècnic, Luis García, que ens ha deixat bones impressions en aquesta pretemporada, i amb un total de 8 cares noves veurem quants debuten amb el Mallorca a la Lliga a la jornada de demà. 2 o 3 són ben segurs, els altres tindran l'oportunitat en funció del partit, però evidentment el primer argument del dia avui és aquest, el retorn del Mallorca a segona divisió, ja oficial.
0: I esperàveu ahir les primeres declaracions de l'entrenador, no sé si mos pots destacar qualque titular.
1: Pues mira, va repetir moltíssim allò de que aquí som els qui vulguin ser. És un missatge per a aquells jugadors que tal vegada encara volen partir.
0: Exacte.
1: Sí, un avís per a navegants. Va repetir molt lo de la feina que suposa jugar a segona divisió, que no és el mateix que jugar a primera, i evidentment que el mercat de fitxatges queda obert fins al 31 d'agost i encara hi haurà moviments tant d'entrada com de sortida a la plantilla del Mallorca. Així estan tots els equips.
0: Idò, tota una declaració d'intencions.
1: Veurem què passa.
0: Gràcies, Gavi. Bon cap de setmana. Són les 11:56. També volem saber quins són els continguts que tenen preparats els nostres companys, en aquest cas i en primer lloc, d'Eivissa i Formentera. Laura Tur, bon dia, com estàs?
2: Bon dia, Joana, molt bé. Ja aquí amb tot preparat per aquest programa de divendres, enfilam el cap de setmana i ho fem amb molta cultura, sobretot, perquè rebrem aquí a l'estudi l'escriptora Jessica Ferrer, perquè aquest mes d'agost seguim recomanant llibres, però ara volem que siguin els autors i les autores d'aquí de les Pitiuses qui ens facin aquestes recomanacions, que ens facin de prescriptor, perquè volem saber una mica els llibres que els han construït com a escriptors i també que els van construir com a lectores, no? Així que avui serà una Jessica Ferrer Escandell, qui ens farà les seves propostes. Després connectarem amb Formentera per conèixer què ha estat el més destacat de l'actualitat d'aquests últims dies. Parlarem amb en Jordi Alemany, de l'Associació Astronòmica de Formentera, perquè ja sabeu que allà aquesta jornada d'observació va ser una mica fallida i també volem sentir doncs, una mica com se senten després d'aquest eclipsi. I seguirem de ruta amb en Raül Medrano per totes les ciutats on competirà enguany la UDE a Eivissa amb el seu rànquing amb la seva escala i completarem el programa repassant de manera exhaustiva tot el que donarà de si l'agenda cultural del cap de setmana tant a Eivissa com a Formentera. Així que déu-n'hi-do el programa que ens espera, Joana.
0: T'anava a dir que molt de continguts per aquest programa de divendres 14 d'agost. Moltíssimes gràcies, que vagi bé i bon cap de setmana, companya.
2: Igualment, companya.
0: Bon cap de setmana. També tenim en Jaume Noguera, que també m'han dit que vas carregat de temes avui.
3: Sí, perquè no deixem de visitar municipis de Mallorca, per exemple, a Felanitx han fet un concurs d'idees de l'Escola Balear de Disseny per saberment com ha de ser el futur del mercat. El mercat municipal de Felanitx, afortunadament, tornen a tenir totes les parades plenes, coses que no poden dir tots els mercats de Mallorca. Per ara, respectant la façana, perquè és un edifici històric que precisament compleix 90 anys, se li vol fer una reforma. També peguem un vot a Sineu, perquè allà tenen els mateixos problemes que moltíssimes bandes. Volen pacificar el centre, és a dir, que per segons on hi puguin passar només residents, per segons on només hi puguin passar peatons, vianants, perdoneu, i que per segons on s'hi pugui aparcar d'una manera o de salt, anar a peu amb bicicleta, és el que se vol. Sineu. I avui en Xavi Oliver, en el seu món de paraules i de música, molt durà a un paradís molt similar en el nostre que té el mateix problema que nosaltres. Hawaii. Un paradís
0: Bombay.
3: Que molt de turistes. Bombay no d'Índia.
0: No, te n'aniries no, a Hawaii ara mateix, Jaume?
3: No, perquè estan igual que nosaltres. No,
0: també un pati aturat.
3: No. Massa en fora, millor la nostra. Mira, la CNN, la BBC i la NBC d'Estats Units han posat les imatges de l'eclipsi des de Balears per il·lustrar l'eclipsi a Europa. Les millors imatges, jo te vaig dir, les de Balears, les d'Ivetres.
0: La veritat és que han d'estar orgullosos, no? I també d'aquesta feina que se va fer des d'aquesta casa per mostrar, acostar i explicar aquest fenomen que no se vivia des de 1905 a tots els Balears. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Bon cap de setmana a tots i a totes. Dilluns tornen a Marta Garau. Ja sabeu que, com sempre, serem en puntuals a les 9 amb moltes més coses aquí al dia. Bon cap de setmana a tots. Adéu i gràcies per ser-hi un dia més.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. En aquesta hora s'activa l'avís groc a les Pitiüses i al centre i nord-est de Mallorca per altes temperatures. Els termòmetres arribaran a marcar 37 graus. I demà es manté aquest avís groc per altes temperatures al centre de Mallorca i se n'activa un altre per pluges i tempestes. És època de danes per mort del canvi climàtic i també per l'escalfament globals, segons ho ha explicat en una entrevista a l'Informatiu Matí el responsable del Laboratori Interdisciplinar del Canvi Climàtic de l'UIB, Damià Gomis.
2: Com més calent estigui la mà, si hi ha una entrada d'aire fred amb altura, més forta serà la tempesta, perquè subministra més humitat en el desenvolupament. Per tant, no vol dir que n'hi hagi més, però sí que si n'hi ha, poden ser més fortes degut a aquest augment de la temperatura de la mà.
1: Precisament arran de l'inici d'aquesta temporada de danes, ara està reunit encara la Comissió per la Gestió Integrada del Risc d'Inundació de les Illes Balears, l'INUNCAIP. Tot això en un cap de setmana que es canvi de quinzena del mes d'agost i que és un dels moments de l'any amb més moviments aeroportuaris a les Balears. Entre avui i diumenge estan programats arreu de les illes 4.500 vols.
3: I la majoria, com és habitual, tenen origen o destinació Mallorca, en concret 3.155. A Eivissa hi ha 1.350 vols programats aquest dissabte i aquest diumenge, mentre que a Menorca s'arriba als 574.
1: I precisament a Menorca, el centre de salut del Canal Salat ha posat en marxa un nou projecte de mobilitat que permet als professionals sanitaris fer part de les seves visites domiciliàries en bicicleta dins del nucli urbà de Ciutadella. Això sí, la iniciativa es va posar en marxa el juliol i té com a objectiu facilitar els desplaçaments dels equips assistencials, millorar l'accessibilitat dels domicilis i també promoure una mobilitat més sostenible. I a Melilla s'ha instal·lat una barrera marina per evitar l'entrada nedant des del Marroc. S'han extremat les mesures de control per poc es produeixi aquest cap de setmana un episodi semblant al de Ceuta. A finals del mes de juliol, a Ceuta també s'han instal·lat aquestes barreres dins la mà. De fet, a Ceuta encara hi ha persones a la ciutat d'aquelles que varen entrar massivament de forma irregular.
3: I avui, precisament, la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha negat que hi hagi cap menor d'edat migrant desatesa a Ceuta. Es calcula que encara són a la ciutat autònoma unes 600 joves menors de 18 anys que, segons la titular del Ministeri, estan totes a centres segurs i protegides. D'aquesta manera, Redondo ha negat informacions que apunten que algunes d'elles viuen al carrer en perill a causa de les màfies que les poden captar per prostituir-les.
4: Las niñas, desde luego, no están deambulando. Lo que nos trasladan las autoridades ceutíes es que tienen espacios seguros donde están desarrollando su vida en estos días y, por lo tanto, esas menores están atendidas y en todo momento están seguras. Por lo tanto, niego que se esté produciendo una situación como la que usted comenta.
1: Una situació, la de Ceuta, que afecta la política internacional. La primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, ha insistit avui que el seu país continuarà extremant la vigilància de cara a una suposada arribada massiva d'immigrants a la ciutat autònoma de Ceuta demà.
3: Meloni ha insistit que la gran majoria dels països europeus diu que comparteix les dràstiques mesures adoptades pel seu govern, com per exemple la suspensió de l'acord Schengen amb Espanya. La prioritat d'Europa, ha afegit la primera ministra italiana, és protegir les seves fronteres exteriors de la immigració descontrolada, eliminar també qualsevol risc per la seguretat i el terrorisme i defensar la llibertat de circulació que constitueix, ha recordat, la base del sistema Schengen.
1: Són les 12:04. És tot de moment. Més notícies a la 1.
0: Més informació a ib3noticies.com.

Hola, bon dia, benvinguts. Com estàu? Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, pegarem un vot a Sineu per saber què és el que demanden els veïnats del poble de la Vila Real, per cert, perquè Sineu és Vila Real, perquè el rei

0: 43 d'alçada, procedent del bàsquet universitari, concretament dels Charlotte 49ers. En bala, la mallorquina Marta Cardona i el català Jordi Chamar són líders al Mundial de 470 que se celebra al Japó. En natació, el mallorquí Sergio De Celis és quart a la final del 4% lliures a l'Europeu de París. I en atletisme encara li estan fent proves Esperança Cladera per la lesió patida a l'Europeu de Birmingham. En futbol sala tenim Amistat de Lutsa. Els dos darrers finalistes de la Champions, Palma Futsal i Sporting de Portugal, jugaran avui a partir de les 9 del vespre al pavelló Miquel Àngel Nadal al trofeu Ciutat de Manacor Memorial Miquel Jaume. És la 1:07, amb el control tècnic de Romina West i la producció de Miqui Tous i Toni Tenerife. Això és Esports 3. Comencem.
1: A IB3 Ràdio, Esports 3.
0: I començarem sentint la veu del darrer, de la darrera incorporació del Mallorca, Adrián Liso, que va arribar a Orbaixa abans d'ahir. Ahir va passar la revisió mèdica i després del vespre ja es va anunciar oficialment com a nou jugador mallorquinista. És el nou fitxatge, si sumem Zito Lubumbo, però amb una particularitat. Adrián Liso, de moment, lluirà el dorsal 40 i tindrà fitxa del filial. Això ha deixat oberta la porta perquè David López tingui fitxa del primer equip, el central, i porti el número 4 a la camiseta. Encara que el futur de David López podria estar fora del Mallorca. Està sense resoldre aquest assumpte. Però de moment, Adrián Liso, amb fitxa del filial, dorsal 40, va dir això a la jornada d'ahir, ja ha signat el seu contracte amb el Mallorca.
2: La verdad que muy bien, muy, muy contento por afrontar este desafío y de estar en un club tan grande. Bueno, pues sobre todo la verdad un chaval muy, muy humilde, muy de los suyos y que nada, pues que un jugador que está dispuesto a jugar también en cualquier posición donde le ponga el míster y en cualquier posición pues a darlo todo. Bueno, pues sobre todo ser como soy, ¿no? Al final tengo también un juego que se ve bastante y que bueno, al final los jugadores quedan todo y no se dejan nada en el campo, pues al final son los que se ven. Sobre todo es lo que más me sorprendió, la verdad, la magnitud del estadio y la gente, cómo apretaba. Me acuerdo que tal y como salimos al campo, la gente, todo el mundo chillando, y ahora fue un recuerdo que me impactó de ver a todo el mundo allí. Bueno, pues sobre todo ser muy constante. Al final sabemos que la segunda es muy larga, que no te puedes relajar en ningún momento y que bueno, al final pues eso, ser muy constante y que todo da sus frutos. Son muchos partidos, muchos meses también de trabajo y bueno, no, pues a darlo todo cada partido y a dar lo mejor.
0: Adrián Liso, de moment el nou passatger d'aquest Mallorca 26-27. Fent un repàs a les dades del Mallorca, del propi Mallorca, de moment el Mallorca comença la Lliga amb tres porters, Arnau Tenas, Bergstrom i Cuellar. Línia defensiva, Mateu Jaume, Lato, Raillo, Somajoro, Valiant i David López. Recordem que ja definitivament Johan Mojica pertany al Getafe. Migcampistes, Antonio Sánchez, qui sap el seu futur, Morlanes, Darder, Puigmal, Pablo Torre i Àlex Sala. I com a davanters o extrems, Abdon Prats, anem a veure el seu futur, Lubumbo, Fuentes, Cerdà, Roca, Kalumba, de moment amb fitxa del filial també, i, com deien, Liso. En aquest planter s'afegiran segurament a les primeres convocatòries fins a acabar el mercat de fitxatges els jugadors del filial que també han entrat en la pretemporada, és a dir, Calatayud, Orejuela, Jandro i Nil. Anem a veure. A hores d'ara, això és el que hi ha. De moment, això és el que hi ha. I això és el que li vull demanar i altres coses, perquè ja tornem a començar una nova lliga en el nostre Tomàs Gibert. Tomàs, bon dia.
3: Bon dia.
0: Ja hi tornem a ser.
3: Ja hi tornem a ser. Ja era hora, no?
0: Ja era hora, no ho sé, però no te sembla mentida que ja comenci la Lliga una altra vegada?
3: Sí, és veritat que sí. Que passa, estem molt aviat, perquè mira quina calorada que fa, és una locura. Bueno, és veure que juguen a Bernabé a mitja de vespre, però així tot crec que és molt prest com per començar. Però bé, és el de cada any.
0: És el de cada any. Escolta, pitjor és el que hi ha avui de la final de la Copa Federació entre Porreres i essa de Eivissa, que juguen a les 5 i mitja, o sigui que...
3: Sí, això sí que és una locura. No, és que no s'entén.
0: No s'entén, és una bestiesa. Bueno, anant per feina. Quin Mallorca esperes...

0: Bueno, hem d'esperar les primeres jornades, però sí que és veritat que crec que el Mallorca és un dels favorits, un dels candidats per entrar, o per ascendir directament, o per entrar dins la lligueta, tot el que no sigui això, crec que seria un fracàs, perquè al final crec que ha fet un bon plantell i espera que estigui a l'alçada, no? Bueno, jo crec que serà un equip allà on tots els equips l'esperaran, sobretot a casa i fora. Jo crec que el Mallorca no ha de canviar molt el sistema de la manera de jugar a casa a fora si realment vol ser un dels candidats a 700.
1: Esperes veure avui, demà, moltes cares noves o encara no hi aniran entrant de poc a poc?
0: Bueno, jo crec que aniran entrant a poc, evidentment qualcun ja haurà d'entrar d'inici, perquè no, tots els jugadors de la temporada passada no hi són, però jo crec que aniran entrant a poc. Poc a poc, i sobretot jo crec que és important donar una bona imatge, a part de treure els 3 punts demà enfront del Valladolid, un equip que dels darrers anys només li queda el nom, diguem, perquè no està a l'alçada de ser que ha estat quan estava a primera divisió. Però bé, així tot serà un partit complicat i els equips d'aquí vendran a tancar-se, a esperar la seva oportunitat i si, fins que no obri el meló, no crec que sigui fàcil. A més que són 42 jornades, si no vaig errat, aquesta
1: Sí.
0: temporada. També és una altra locura. I hi haurà moments en què el Mallorca tindrà alts i baixos. És impossible que se mantingui sempre igual durant aquest 42 partit, per la qual jo crec que també s'ha de tenir un poquet de paciència.
1: Tot el que hem consultat i el que hem llegit i el que hem escoltat, des de fora, tothom parla del Mallorca com si fos, no sé què dir-te, com si fos el Madrid a la Champions.
0: Sí, com si fos el Madrid en aquesta segona divisió, no?
1: Sí.
0: Sí, bueno, està clar, hem de veure un poquet els plantells d'aquí quan passin per Son Moix, però jo crec que el Mallorca és un dels candidats. No sé com tu ho veus.
1: No, jo
0: Jo
1: sí,
0: crec
1: jo ho
0: que...
1: veig. El que passa és que sent coses com que, no sé, sembla...
0: Sí, que mitjan temporada ja va
1: Ahir a
0: ascendir.
1: Valladolid parlaven d'un Mallorca que sembla que ha d'acabar la Lliga en 10 o 12 punts que li sobren.
0: D'avantatge.
1: Sí.
0: Sí, jo no crec que sigui així tampoc. Ojalà fos així, però és molt llarg aquesta competició i com tant t'he comentat, hi haurà moments allà on el Mallorca potser pot estar 2 o 3 partits sense guanyar, després coi una s'enrere, de guanyar 4 o 5 partits seguits. Bueno, anem a veure, jo crec que ha de ser un equip regular, a mi m'agradaria que fos un equip regular, que no tingués aquests baixes, però serà complicat. Però sí que és vera que respecte que ja li tenen al Mallorca, bueno, això és un avantatge.
1: Sí, jo, veient, haguem vist la pretemporada, i torna al capítol dels nous, jo no sé, ben segur que Arnau Tenas serà a la porteria, Adrián Fuentes a la punta d'atac, tal vegada Antonio Roca a una de les bandes i l'altre Zitto Luvumbo, que és nou però no és nou, i tal vegada Àlex Sala al mig del camp. La resta seran els de sempre, no?, m'imagino.
0: Sí, jo també estic amb tu. Aquests 4 o 5 jugadors són els que estaran amb la resta dels altres 6 o 5, depenent si entren tots. Crec que són els jugadors ara mateix que poden estar d'inici de temporada. Si tu en aquests jugadors els hi poses els que han quedat, jo crec que hi haurà poques plantilles com la que pugui tenir el Mallorca. Jo, si tot, tinc dues dubtes, que crec que ja la varen comentar. A
1: Sí.
0: dalt crec que m'ho falta gol.
1: Sí.
0: A dalt crec que m'ho falta gol.
1: Estic d'acord.
0: I la porteria tens les meves dubtes.
1: I alerta amb els laterals, perquè per la
0: Sí,
1: dreta
0: també.
1: ara mateix estan en Mateu Jaume
0: Sí.
1: i en Calatayud. I per l'esquerra
0: Sí.
1: és el mateix, un
0: En Lato
1: experimentat
0: i
1: que és en
0: Norejuela.
1: Lato i Norejuela, sí.
0: Correcte.
1: No sé. No,
0: Sí.
1: no.
0: Bueno, anem a veure. Anem a veure com planteja els partits també Luis García, però sí, a lo millor aquesta part és laterals des d'allà on a lo millor dius quan em falta qualcú de més renom, no? Però bueno, també donar oportunitats en els joves, en els
1: Està
0: planters.
1: clar.
0: Si no li dones a
1: No
0: segona
1: tindran mai
0: divisió...
1: l'experiència que els hi demanem.
0: Exacte,
1: Clar.
0: exacte. Estem cedint a jugadors a equip de segona divisió, tu ara estàs a segona divisió, doncs dals-hi oportunitat.
1: Exacte, exacte. Una cosa que em va cridar molt l'atenció ahir a la roda de premsa de Luis García, la primera prepartit que fa a l'Asturià, repeteix moltíssim de vegades allò de aquí han d'estar els que volen estar. No sé si és un recadet per qualcú, si era per en Mojica, que ja s'ha solucionat, si hi ha un missatge per, no sé, jugadors com Antonio Sánchez, Antonio Raillo... Clar, és que queda marcat encara fins dia 31.
0: Sí, però bé, en el final té raó. Però jo no crec que ho digui per aquests darrers 2 jugadors que tu comentes. El millor per Mojica sí, que ara ja està fora, però no sé si pot anar per aquests 2 jugadors. En qualsevol cas, està clar que jugadors que se volen quedar són els que han de ser. Jo sempre dic que un jugador que no vol estar a un club se li ha de donar la sortida, sigui com sigui.
1: Evidentment. I ara que he afegit el tema del mercat, fins dia 31, no sé si saps que el Valladolid ara mateix té 15 jugadors inscrits. Això és un desastre, no?
0: És un desastre, i sobretot a un equip com el Valladolid, que ha estat un equip important dins la Lliga Espanyola, no? Tant a primera com a segona divisió, ja la darrera temporada li va venir just a mantenir-se, com aquest que diu, però sí que és vera que no s'entén, però és que en Ronaldo ha fuit, ja.
1: Sí.
0: Per lo tant, no sé si aquest buit, almenys com el compon, però també és vera que amb ell no va fer absolutament res i va anar d'aquí gent, aquest equip. Però sí, el que tu dius, un equip així professional, des de l'alçada del Valladolid, que en aquestes alçades tingui 15 jugadors, no s'entén.
1: I després de 5 temporades consecutives a primera, han perdut, com te diria, han perdut el contacte. No sabem com seran els arbitratges de segona, no?
0: Bueno, això és una altra. Això és una altra. Ho vàrem veure aquí la setmana passada,
1: sí.
0: Que és de locos. És a dir, tralissa groga, estàs parlant d'un torneig, no te'n vaig, no siguis tan rígid i te'n vaig que és una expulsió, que jo tens les meves dubtes de si ho va ser o no ho va ser. Però bueno, aquest àrbitre el te trobaràs diumenge no, però d'aquí un parell de jornades el te pot trobar exactament igual. Per tant, sí, és un altre problema. A mi el que se'm va fa raro encara, Gavi, et xerrar del Mallorca a segona divisió i els rivals que passaran.
1: Sí, perquè és que venim d'una etapa de 5 temporades que és la segona millor. És la segona millor de la història del Mallorca. La millor varen ser 16 i després ve aquesta de 5. És a dir, estàvem avasats ja a la primera divisió, sempre amb el perill que pots caure, però bueno...
0: Sí, però se fa difícil pensar que estarà a segona divisió.
1: I sobretot perquè era un equip, no era un equip per davallar, ho va dir ahir Fran Escrivà, el tècnic del Valladolid.
0: No era un equip per davallar. Tothom se pensava que el percentatge era molt baix, però bé, al final se van donar circumstàncies, resultats, i bueno, és una lliga, per tant, si tu ara descendis que tu armes escut, malament no ho paresqués, per tant, però sí que és vera que se fa difícil, crec que a tots els aficionats és pensar, i encara demà ve el Valladolid que dius, bueno, un equip el manco de nom a segona,
1: sí,
0: però quan te vingui el Ceuta, quan te vingui l'Andorra, quan te vingui la Real Societat B, anem a veure l'afició com respon.
1: Sí, efectivament. Bueno, el que hem de fer és anar pa a pas, anar sumant i acabar tornant, que és el que vol tothom. Serà llarg,
0: serà
1: llarg.
0: No passarà, serà davant el bo antes.
1: Exacte. Tomàs, gràcies.
0: A vosaltres.
1: Adéu.
0: Adéu.
2: TV3 Ràdio és entreteniment. Para ti y también para ti, en Eroski te damos el tomate de ensalada granel a 2,09 € el kilo. El chuletón de ternera balear al corte a 19,95 € kilo. La dorada de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,95 € kilo. Y el hojaldre de manzana a 2,50 € unidad. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo. Tota la informació poliesportiva a Esports 3, IB3 Ràdio.
1: 1:20, deixem l'actualitat del Mallorca per parlar d'una actualitat de cada estiu, que no és altra que el trofeu de l'agricultura que se jugarà avui a Sa Pobla. Partit que enfrontarà a partir de les 7 el Poblense i l'Atlètic Balears. Ens escolta el president Poblé, Miquel Bennàsser Molondo. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Com anem, president?
3: Molt bé.
1: M'imagino que amb ganes, no?
3: Sí, esperant avui de cap vespre que a les 19 hores en el municipal de Sa Pobla jugam el 54 trofeu agricultura amb un equip com el Salàtic Balears, de greu i que vengui en aquest trofeu. Un trofeu que sempre ha estat molt interessant i que ininterrompidament 54 d'anys.
1: Són molt 54, eh?
3: 54 anys seguits.
1: No sé on ets, que hi ha una renou de fons que me fa sentir-te un poc raro, però bueno. Que dic que són molt d'anys, que 54... hauràs jugat, tu, a Trofeus Agricultura, no?
3: Sí, jo el trofeu d'agricultura l'he jugat 10 o 12 anys amb el Poblense, sí.
1: Bueno, aquest any tothom me demana el mateix. Com és que no hi ha el Mallorca? Que no és un demèrit per l'Atlètic Balears, eh? Però tothom me demana on és el Mallorca, que, clar, estem avasats a que sigui sempre el partit clàssic de l'agricultura.
3: Sí, el trofeu d'agricultura, el Mallorca se va començar amb ell i quasi te diria que potser ha vengut 35 o 40 vegades. I enguany, en planificació que va fer el Mallorca, no ha estat possible que vengués. I bé, contactàrem amb l'Atlètic Balears, que diguem que és el segon equip que poden dur aquí millor perquè aquest trofeu sigui interessant.
1: S'enfrontaran els dos equips que l'any passat varen estar a punt de pujar a Primera Federació i, malauradament, tots dos varen quedar.
3: Sí, dos equips que hi varen quedar segon, altres tercers, i bé, passarà molt l'eliminatori, la segona, nosaltres per penals, desgraciadament no varen poder complir l'objectiu. Crec que és una gran temporada històrica per al Poblense, pensar que nosaltres som un equip humil i arribar aquí on arribàrem no m'ho pensàvem mai i vàrem estar a punt d'aconseguir aquest ascens.
1: Canviarà molt aquesta temporada el Poblense? Sí, evidentment han canviat jugadors, però me refereix que a l'objectiu, a la idea, si es pot repetir el de l'any passat, quin sentiment teniu?
3: Bé, jo t'he de dir que el Poblense són guanyadors, no? D'aquí ara començar la temporada, estic pensant que han fet un gran equip, han fitxat un gran entrenador, juntament amb els seus ajudants, en Julián Robles, i pensam a tornar a intentar repetir la temporada de l'any passat, que enguany serà més difícil, perquè enguany ja ens tindran més en compte. Han canviat de grup, és un grup més difícil, crec, perquè hi ha 5 o 6 equipos que tots volen pujar en aquesta primera ref, i nosaltres, primer objectiu, salvar l'equipo i a partir d'aquí quedar el més alt possible.
1: Clar, i així com la gent te deia que me demanen on és el Mallorca, el següent comentari és Òscar Troia torna al municipal de Sa Pobla per a com a rival.
3: Sí, bé, Òscar Troia, agrair-li que hagi estat tots aquests anys amb el Poblense, una gran persona, un gran entrenador i un gran amic del Poblense, i en especial meu, li desig tot el sort, igualment que 4 jugadors nostres seran anats a l'Atlètic Balears, i també desitjar tota la sort del món a tots ells.
1: Sí, Nofre, Palleres, i ara de memòria me fugen els altres dos. Com serà trobar-s'hi amb en Òscar Troia com a rival? Perquè crec que heu estat junts 10 anys, no?
3: Sí, hem estat junts 10 anys. Avui és el primer pic que jugarem en contra. Avui és un partit de posar la gent a punt, de tantejar el contrari, de passar gust de veure un partit de futbol. Jo penso que el Poblense pot guanyar aquest trofeu, però el més important és quan ens trobem en la lliga. Òscar serà especial.
1: Com va el capítol de socis i totes aquestes coses? Veus la mateixa il·lusió que fa un any a l'ambient?
3: Sí, hi ha una gran il·lusió. Vàrem, a final de temporada, vàrem fer la gran penya poblera que fa 40 anys que està dormida. Una sèrie de joves la varen reactivar i sí que hi ha molta d'afició de cara a la pobla, joves, s'han tornat a fer socis i enguany tindrem molt més socis que l'any passat.
1: Aquesta temporada han perdut pel camí el Porreres, han perdut l'Andratx, la Societat Esportiva Eivissa, i tornen el Mallorca B i la Penya Esportiva Santa Eulària. Bé, no canvia massa. Si hi haguessin més equips balears, millor, no? Però bueno.
3: Sí, bé, l'any passat va ser molt interessant perquè érem cinc. Enguany només som tres d'aquí, més el penya Santa Eulàlia, perquè nosaltres el penya el comptant que és de fora, perquè hem de viatjar.
1: El
3: que ens interessa són els d'aquí de Mallorca, i bé, són dos equips menys i va pujar al Mallorca.
1: Uh-huh. Idò, president Molondro, moltes gràcies per ser-hi amb nosaltres. Recordem la cita avui a les 7 al municipal de Sa Pobla, tot un poblense, Atlètic Balears, en aquest cas amistós, amb el trofeu de l'agricultura pel mig. Ja la Lliga serà una altra qüestió. Gràcies, president.
3: Sí, gràcies a vosaltres i esperam un gran partit.
1: Molt bé, gràcies. 1:27. Deixem Sa Pobla, fem publicitat i parlem de bàsquet.
2: Tres ràdios esport.
4: I Vetres dona una mà al Club Vidalba, perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es. o telefona al 971 36 36 77. I Vetres, tots donam una mà al Club Vidalba.
5: Podem gravar, idò.
6: Dale a play.
5: Raúl Valls, com estàs?
6: Molt bé, Joan Mimàs.
5: Aquí fent un programa...
6: La gran vida.
5: Passen tantes coses.
6: Cada dissabte i cada diumenge.
5: A partir de les 9.
6: Duals a les 9.
5: No, i no t'obram.
6: Aquí, a Ivetra Ràdio.
7: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
6: Saps què t'ho vull dir?
5: Sí.
7: En Joan Mimàs i Raúl Valls.
8: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
9: Tentol.
10: Tentol.
9: Tentol.
8: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
7: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
1: Una i 29 minuts, afegim que hi ha... dos partits més, no tan sols a l'agricultura. A les 5:30, com vos deia, Porreres, Societat Esportiva Eivissa, final de la fase autonòmica de la Copa Federació, i a les 7, coincident amb horari, a l'AU d'Eivissa, que rep el Palladium a la penya esportiva Santa Eulària. Partit amistós de pretemporada. Anem a parlar de bàsquet. Tenim diverses qüestions al món del bàsquet. Hi ha un jugador nou al Palmer, i tenim, com deia, la presentació de la campanya de Bonat del FIBWI Palma. Toni Tenerife, bon dia.
11: Bon dia.
1: Has estat en aquesta presentació de la campanya d'abonats.
11: Efectivament. Hem estat en una campanya d'abonats que, com bé repetia el president del club, Ian Bosch, ara no és que sigui diferent a les anteriors. El lema en aquesta ocasió és Junts en aquest camí. Uh-huh. Està bé, este títol.
1: Junts en aquest camí. A partir d'aquí,
11: la campanya el que vol és premiar la fidelitat dels abonats d'anys anteriors, uh-huh. Que això tampoc crec que sigui novetat, perquè crec que tots més o menys ho fan.
1: No tots, però bueno.
11: Ah, bueno, sí, perdona. Estic parlant de bàsquet. D'altres esports, te'l deixo tu. Què vol dir? Que, per exemple, el que és la relació de preus pels abonats, per exemple, les renovacions en el que són categories júnior, per exemple, que són 60 euros pels que es renoven d'anys anteriors, els que vulguis ser soci de nou enguany en categoria júnior, és a dir, de 11 de 8 anys, hauria de pagar 70 euros.
1: 10 eurets més.
11: Sí, no, és un augment d'un 10% respecte al que serien els preus que haurien de pagar els altres. Sèniors, per exemple, 60 euros, que també és un preu bastant raonable, i pels que es renoven, i 70 pels que són nous. I els que jo són categoria premium, és a dir, els que serien més coneguts com els VIPs, uh-huh. O els que estan sí. amb seient de privilegi per zona,
1: a
11: i a més
1: pista.
11: Que tindria darrere la banqueta local i que, a més, durant tot l'any ten aquest número de seient i no li pot llevar ningú, uh-huh. Doncs els que són fidels, 180 euros, i els que se vulgui d'apuntar nous, doncs hauran de pagar 200 euros. Això sí, hi ha una novetat respecte a anys anteriors, que dic jo que ja tocava, que és que a través de la plana web nova, que és una altra curiositat, sí, que aquest estiu l'han hackejada, sí, i han tingut que fer una plana web nova del club, doncs enguany, segons ens han explicat, precisament per ser un nou tipus de dissenys, doncs els que vulgui fer-se soci del Fiwi Bàsquet es podrà fer a través de la plana web.
1: Online,
11: i tindrà com a premi i una bufanda personalitzada del club.
1: I, per cert, he vist que parlava, no he entrat al tall perquè era enredar massa, però he vist que parlaven dels viatges, que també estan fent feina per poder repetir els desplaçaments de la temporada anterior, que segons Guillem Boscan, el president, van anar molt bé.
11: Sí, el tema dels viatges el tenen bé degut a les bones relacions que tenen amb la companyia Europa, d'això d'anys anteriors. Recorda que Fisdo va ser en el seu moment sponsor principal del club. El tema, que també ho va destacar la roda de premsa, és el fet de que els calendaris, malament ja els atenguin ja dissenyats, són asimètrics.
1: Sí,
11: i això, clar, a vegades això dificulta el poder confeccionar no per dia, sinó pels horaris, precisament en què juguin els partits. De fet, escolten amb el mateix, segon qui sigui el partit a un horari, sí, i segon qui sigui, sí, un altre, per exemple, que sigui retransmès per aquesta casa, per Ivetas Televisió, sí, en concret, doncs es modifiquen.
1: Anem a escoltar Boscana parlant precisament de la fidelitat als socis i que no hi ha gaire canvis, no?
11: Correcte. Escoltem parlant de la campanya d'abonats, que, com han dit abans, premia la fidelitat respecte als que 1.600, perquè va confirmar també que l'any passat eren 1.501. No 1.500, sí, sí. 1.601 abonats que se'n varen fer i espera, com a mínim, empatar.
9: Hem intentat afavorir en el màxim en el soci fidel, en el soci de tota la vida, en el soci que sempre ens ha acompanyat. I la primera cosa que hem decidit, o que vàrem decidir, és que els preus de la temporada 26-27 pels socis que ja ho eren l'any passat, és a dir, pels socis que renoviguen, seran exactament els mateixos. Pràcticament els preus, si fas un conjunt, és quasi igual que el de l'any passat.
1: No han canviat gaire i es manté el preu dels que renovin el carnet de la temporada passada. De les renovacions i dels nous abonats han passat al tema dels horaris.
11: Correcte, com han dit abans, calendari simètric, i a partir d'aquí a veure quins horaris poden gaudir.
1: Però ells el Fiwi pretén continuar amb els diumenges a les 6 de l'hora baixa, de local, me refereixc.
11: Sempre i quan, i això ho faré jo, no ho ha dit en Boscana, sempre i quan estiguin d'acord amb els altres clubs que utilitzen aquestes instal·lacions.
1: Això està ben aclarit.
11: Vale,
1: però això està ben aclarit. El Fiwi té diumenges a les 6.
11: Han de recordar que és un pavelló municipal, i si hi ha qualque esdeveniment puntual, que suport que s'avisaria en temps, doncs hauran de modificar el plànic que tinguin d'horaris. Si te sembla millor, ho escoltam en Boscana.
9: A partir d'aquí, bueno, dir-vos que els partits en principi seran com han estat tota la vida, el diumenge a les 6 a Sant Moix, evidentment llevat dels partits entre setmana, que seran el dimecres a les 8, i qualque partit de qualque equip que per qüestió de bitllet, de vols i de més mos demana canviar els partits de diumenge a migdia, que jo intento no posar totes les pegues perquè el diumenge a migdia sempre ve menys gent. Vos puc anticipar, per exemple, que el primer, que és amb el Cantàbria, sí que és, de moment, l'únic que se jugarà a les 12.
1: Si qualque cosa té en Guillem Boscana és que no té pèls a la llengua. I ja ha dit clarament, ho heu sentit, que si un equip pretén jugar a Palma no el diumenge a les 6, que el posarà totes les pegues possibles perquè a ell no li interessa jugar a les 12 del migdia. Clar, això canvia quan entra Ivetres Televisió, que oferirà els partits a les 12 del migdia dels diumenges. Els sentim.
9: I espero que tots els derbis d'Ivetres també siguin a les 12, perquè voldrà dir que el fan en directe, que està a punt de tancar-se això.
1: Donde dije digo, digo Diego. Si és pel el partit per IB3, encantat de jugar diumenge a les 12. Si no són els derbis, els contraris que s'acerquin la vida, però jugaran aquí diumenge a les 6.
11: Bueno, quan seria un bon castellà, porto interès aquí a Londres.
1: Sí, ja està. Jo, el del diumenge a les 6, ho veig molt bé. Sempre
11: perdona,
1: que
11: Gavi,
1: aquí arriba
11: el
1: pugui.
11: Horari, és un horari que té des de que militava ja tota la Lliga Eva.
1: Sí, sí, correcte. I me sembla molt bé que ho vulgui mantenir. A vegades has de donar una mà si hi ha un equip que no pot venir aquí, jugar a les 6, després no tenir vol de tornada i haver de tornar el dia següent i fer nit a Palma.
11: De totes maneres, i no és per defensar la postura d'en Guillem Boscana, sí vull recordar que si la resta de clubs o la majoria dels clubs fessin això, que facilitar, clar, doncs el discurs segurament seria diferent, però ja te puc dir, perquè ho sé d'anys anteriors, que molts de clubs fan tot el possible, i més si són equips de les Illes, en posar els pitjors horaris possibles.
1: Sí, això té... això pot ser contraproduent. Clar, tu ara ha de venir a jugar aquí... vos poso un exemple absurd. A Los Angeles Lakers. I no volen jugar diumenge a les 6. Volen jugar a les 12 del migdia. Tu li poses a les 6. Hauràs d'anar allà a jugar, a la segona volta. A menys si t'ho posen a les 2 de la matinada, per exemple. S'inventen que hi ha una festa en el poble i te la posen a les 2 de la matinada i te fots.
11: Però ja saben el club que, clar, per sistema ho faran sí o sí. O sigui que tanmateix, sí, perquè et donen facilitats.
1: Bé, deixam els aspectes d'horaris i de socis per un costat i parlant de la plantilla i dels jugadors i del mercat de fitxatges. Ha parlat el director esportiu, no?
11: Ha parlat el director esportiu. En aquesta ocasió s'ha concretat bastant amb el tema... a les preguntes que li demanaven,
1: sí,
11: cosa que s'ha d'agrair. Vull recordar, que no se m'oblida aquesta dada, és molt important, que de la plantilla la passada temporada, dels 12 efectius que van acabar, perquè tu saps que en el món de la cistella canvien constantment el roster, només queden 4 jugadors. Un d'ells, Xavi Bellaza, que pràcticament se va rompre el genoll a principi de temporada i que ha estat inèdit. La resta, vull recordar que són, per exemple, sense anar més lluny, una incorporació a la segona volta, Lisander Breiser, que queda, una escolta, al igual que Alessandro Scariolo, fill de Sergio Scariolo. I també es queda... Osvaldo Matulionis, que també va arribar al tram final de la temporada passada. En definitiva, aquestes són les continuïtats, menys renovacions, i la resta són incorporacions noves. Són un equip pràcticament nou. Precisament, de la confecció de la plantilla, se li va demanar a Martí Josep Vives si realment estava content, satisfet amb la confecció que li havia quedat.
10: Bueno, la confecció és bastant diferent. També són diferents entrenadors i això fa que tu confeccionis la plantilla segons les demandes que te fa l'staff tècnic, no? En aquest aspecte. Hem tingut la sort de que un mercat, el que nosaltres hem cercat, el que nosaltres ens ha agradat, el que nosaltres hem anat a per ells i ells, els jugadors, han vist que nosaltres érem una bona opció per ells, per tant... ha anat tot rodat i no he necessitat esperar a ningú, no he necessitat esperar a trobar un jugador que entrés dins el perfil, perquè tots que han entrat dins el perfil eren els jugadors que volíem i estic molt content per això.
11: Doncs aquestes són les paraules, la valoració de Martí Josep Vives. Dos apunts que vull destacar. Per una banda, la confecció de la plantilla, que a diferència de la passada temporada s'ha tancada molt prest, jo comparat, referim a la passada temporada, i això ho ha d'agrair a l'Ex Formento, que és el nou tècnic, perquè haurà de treballar bastant en una plantilla que té jugadors amb poc protagonisme a la primera federació, jugadors que desconeixen totalment la categoria perquè venen d'altres lligues, i un nom propi que vull apuntar, no ho diu Martí Josep Vives, però sí ho diuen els entesos de Moda Cistella, que és en Silo Jackson, un pivot que ve de la Universitat de Lemoine, de la Lliga Universitària Nord-Americana, que diuen que pot ser una sensació del campionat. Esperem que hagi encertat, ho ha dit en Bosca abans a la roda de premsa. Depenim molt, això és un pal de pressió que fica, però no diu que depenia, no. Depenim molt, en aquest cas, de l'encert que tingui el director esportiu, en altres coses, perquè el pressupost, i això sí que molt ho ha dit, no arriba als 880.000 euros.
1: És el cas.
11: Personalment, crec que per una categoria com és la primera federació, me sembla molt, molt escàs.
1: Molt bé, Toni, gràcies. 1:41. Continuem.
12: TV3 Ràdio és... Joc-ne. A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, Espanya i el món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
13: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
14: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
15: Si a tu te dic vel,
16: si a tu te dic mare,
17: si a tu te dic pinta,
18: mur, portada,
19: si a tu te dic gra,
20: que te venes cap primer de tot?
7: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
21: Calor?
22: Moscars?
21: Gelats que se desfan massa ràpid?
23: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
22: Com les ganes de passar-ho bé.
21: I les converses que enganxen.
22: Les rialles.
21: La bona companyia.
23: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
7: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
24: Notici d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
25: Amb espais d'educació i criança.
26: Per pares i mares.
27: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
28: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
29: Amb continguts i reportatges.
7: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
28: Som una ràdio.
29: Efectivament.
7: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
30: Aquest programa de ràdio legendari.
31: És un facto.
32: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
33: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
32: Una mica més mala baba,
33: sí.
32: Podríem dir.
7: Font de misteris.
34: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
35: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
7: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
8: Josep, com
36: Hola.
8: Estàs?
36: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
8: Fes calor, posa'ns aire.
36: No, ara estic bé aquí.
8: Fa calor psicològic.
36: No ho sé, jo.
11: Sí, psicològic.
36: Però quan hi ha vacances?
8: Quan hi ha vacances?
36: Nosaltres?
8: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
36: Xiu-xiu és tot l'estiu.
8: Sí.
36: Ah, que bé.
8: Servei públic.
36: Servei públic total.
7: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. Tota la informació poliesportiva a Esports 3, IB3 Ràdio.

0: Son las 2.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.

0: Bon dia. Una vegada passat l'eclipsi, els esforços dels equips d'emergència se centren ara a preparar-se per l'època de danes i tempestes més violentes que solen començar a partir de meitat d'agost. Precisament per aquest motiu, el govern activarà el Pla Inumbal demà mateix en fase de prealerta, ho ha anunciat la presidenta Marga Proens, després de la reunió de l'INUNCAIP, l'òrgan encarregat de gestionar les eventuals inundacions que pot desencadenar una dana. En tenim records prou recents, l'any passat a Eivissa, fa 2 anys per aquesta època a Menorca, fa 7 anys, gairebé 8, a Mallorca, Sant Llorenç. La cap de l'executiu destaca la necessitat de traslladar a la societat la cultura de l'autoprotecció que comença a assegurar abans de les tempestes. En uns moments sabrem un poc més d'aquesta trobada que es produeix a les portes d'un cap de setmana en què justament ja s'esperen les primeres pluges de l'agost. De fet, l'EMET ha activat per demà l'avís groc a l'interior de Mallorca. Per avui, però, encara s'espera calma. Xesca Cifra, bon dia.
1: Bon dia. Hem començat amb el cel estirat, però creixeran els núvols durant les hores centrals de la jornada, sobretot, i ja ho comencen a fer en alguns punts a l'interior de Mallorca. De manera molt puntual, aquestes pròximes hores poden descarregar alguns ruixats, però seran ruixats, pluges molt, molt localitzades i tan sols poden afectar algun punt de Mallorca. A Menorca i Eivissa i a Formentera tindran pinzellades de núvols prims, però no ha d'anar més. La temperatura avui es manté semblant a la d'ahir. Per tant, una altra vegada, temperatura màxima d'entre 37 a 39 graus a Mallorca. Ja arribam als 36 a Menorca i també a Eivissa. A Formentera avui quedarem a màxim entorn dels 34 graus. La situació a la mar, bastant tranquil·la, tindrem a mar rissada, marejol, les zones no passaran del mig metre d'altura, amb vent que avui bufa de component est i també tenim una mica d'embat. El cap de setmana es presenta un temps bastant insegur, amb possibilitat de qualque precipitació, tant a Mallorca com a Menorca demà, temperatures que encara no davallen, i diumenge també un ambient més variable, i encara amb qualque gota, sobretot a punts de Mallorca, qualque ruixat a Mallorca, que de manera puntual pot descarregar hi ha qualque precipitació moderada.
0: Avui és divendres, 14 d'agost. Bernat Nadal és al control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Carme Moreno. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Es duplica en una dècada el nombre de joves balears que migren a l'estranger.
2: Segons l'Ibestat, el 2014, més de 3.000 joves d'entre 25 i 34 anys van emprendre una nova vida a l'estranger. El 2024, darreres dades publicades, varen ser 6.100. Si sumam els que partiren a altres comunitats, la xifra supera els 12.000. Els experts apunten l'elevat cost de la vida a l'arxipèlag com un dels factors més determinants.
0: La nit de l'eclipsi acaba amb un jove mort a Eivissa per consum de drogues.
2: L'autòpsia ha confirmat la hipòtesi de la Guàrdia Civil que investiguen si el consum estava al darrere de l'aturada cardíaca patida pel jove, un irlandès de 25 anys que va ser atès inicialment per una ambulància a les 10 del vespre al passeig de Sant Antoni. Va morir a l'hospital 2 hores més tard.
0: També a Eivissa ha quedat apagat l'incendi i declarat ahir hora baixa la Fundació de Xalles al polígon de Montecristo i que havia revifat avui matí. I bona Aranyó, bon dia.
3: Bon dia, sí, ha estat un vesí que ha avisat el servei de l'U2 a les 6 del matí que el foc havia revifat. 2 camions de bombers, Guàrdia Civil i policia local s'han personat a l'incendi que ha quedat totalment extingit en una hora. Recordem que el foc es va originar ahir a la tarda a la zona exterior de la Fundació de Xalles i amb una gran columna de fum visible des de diferents punts de l'illa.
0: Pendents un dia més de Ceuta, amb centenars de menors en situació crítica i amb l'alerta per una possible nova entrada massiva a la ciutat.
2: El govern de l'Estat assegura que està preparat per a qualsevol nova arribada instigada des de les xarxes socials per a demà. També nega que els nins i joves que hi continuen als carrers de la ciutat autònoma estiguin desatesos.
0: A Menorca, les infermeres del centre de salut Canal Salat de Ciutadella aparquen el cotxe i agafen la bicicleta per fer les visites domiciliàries dins el nucli urbà. Fanny Mateu, bon dia.
4: Bon dia. La iniciativa es va posar en marxa el juliol i té com a objectiu facilitar els desplaçaments dels equips assistencials, millorar l'accessibilitat als domicilis i promoure una mobilitat més sostenible, a més d'evitar problemes d'aparcament. Les 4 bicicletes motocicletes del centre de salut han estat cedides pel dipòsit municipal de la policia local i durant el 2025 les infermeres de Ciutadella van atendre 3.618 visites domiciliàries.
0: I en els esports, compte enrere perquè el Mallorca comenci la temporada. Miqui Tous, bon dia.
5: Bon dia. D'aquí a poc més de 24 hores es posa en marxa el nou Mallorca de Luis García. Ho farà Somos contra el Valladolid i l'objectiu de tornar a la màxima categoria. A les darreres hores, el club ha fet oficial l'arribada de l'extrem Adrián Liso i la sortida de Mójica al Getafe. En futbol sala, l'Illes Balears Palma s'enfrontarà a les 9 del vespre a l'Sporting de Portugal en el Trofeu Ciutat de Manacor, Memorial Miquel Jaume. Serà el primer partit de pretemporada del conjunt mallorquí i el podreu seguir en directe per IB3 Televisió. I en bàsquet, el FIU i Palma ha presentat la seva campanya d'abonaments, manté els preus, espera arribar als 1.500 socis i ha anunciat un augment del pressupost fins als 880.000 euros.
6: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Els equips d'emergències es preparen per a la temporada de danes, que comença demà i coincideix amb temporada també dels risc d'incendis. Aquest cap de setmana ja s'esperen, de fet, fortes pluges i tempestes que podrien provocar inundacions. El canvi climàtic hi té molt a veure i la cultura de la prevenció pot ser vital. Per això, avui s'ha convocat la primera reunió d'INUNCAIP. Què en podem destacar? Consolat demà, Guillermo Ortego. Bon dia.
7: Bon dia, Saridó. Com bé comentes, el govern activarà a partir de demà el pla Inumbal en fase de prealerta davant aquest risc d'inundacions coincidint en l'època de major probabilitat de danes a les illes durant la reunió.

0: més habituals. Per això, des del govern de les Illes Balears, volem fer tot allò com han vist a tots els àmbits possibles.
1: Aquests han estat els principals punts d'aquesta reunió celebrada avui matí. Per tot això, el govern també posa en marxa una nova campanya de conscienciació i autoprotecció amb el lema «La millor protecció comença abans de la tempesta».
2: Gràcies, Guillermo. Demà s'activa el Pla Inumbal just quan es compleixen 2 anys d'una de les torrentades més destructives de Menorca. Els municipis més afectats van ser Aleó i Es Mercadal, que ja han esborrat totalment els danys causats per l'aigua. Ens ho explica Blai Barber.
3: La dana del 15 d'agost de 2024 va deixar nombrosos danys al municipi d'Es Mercadal. Els veïns, des de les finestres de casa seva, van veure com el torrent es desbordava i ho arrasava tot. L'aigua va rompre els ponts, alguns vehicles van quedar enganxats i el fang va entrar dins les cases. Molts mercadalencs van veure com quedava destrossat el seu mobiliari. Es va arribar a més de 200 litres per metre quadrat. La força de l'aigua també va deixar molts desperfectes al camp de futbol d'Es Mercadal i al camí de Tramuntana. Els carrers del centre semblaven rius per on baixaven taules i cadires. Alaior va ser l'altre municipi que va patir greus danys per la dana del 15 d'agost. Els accessos a la barriada de Cal en Busquets van quedar totalment inundats i es van haver de rescatar ocupants de vehicles. Els plans, una zona inundable del municipi al costat de la carretera general, va quedar negat per l'aigua amb rescats de la Guàrdia Civil en helicòpter per treure la gent dels terrats. La platja de Cal en Porter de Alaior, en aquest episodi extrem, també va quedar irreconeixible i va tardar molts mesos a recuperar el seu aspecte.
2: Mentrestant, a Eivissa, l'any passat, la carretera de l'aeroport va ser un dels punts més afectats per les danes de les Pitiuses. El govern ha anunciat avui que al setembre començaran les obres per ampliar la bassa de recollida d'aigua que es troba al costat de la carretera, una actuació que ajudarà a drenar l'aigua amb més eficàcia. Així invertiran 3 milions d'euros en total. Gemma Guasch.
4: La carretera de l'aeroport és un dels punts més conflictius a Eivissa en cas de pluges intenses. Des de les danes de l'any passat, el govern ha estat treballant en un projecte que pretén evitar que es torni a repetir la situació. La previsió és que el mes que ve comencin els treballs per ampliar la bassa de recollida d'aigua a aquest punt. José Luis Mateo es conseller de Territori.
5: La previsión de que comiencen esas obras será en septiembre de este mismo año y posiblemente en 3 meses ya tendremos hecha la excavación de esa futura gran balsa de recogida de las aguas. Y vuelvo a repetir, a partir de ahí se va a trabajar también en la mejora del canal de la zona del polígono y luego en la propia evacuación de la balsa.
4: D'altra banda, els ajuntaments de Sant Josep i Eivissa, els municipis més afectats per les danes de setembre i octubre passats, han avançat la neteja d'embornals per millorar l'evacuació d'aigua de pluja. Escoltam Jordi Griver, regidor de Medi Ambient d'Eivissa, i després Felicia Bocú, que és també regidora de Medi Ambient, però a Sant Josep.
6: Com la situació climatològica és una mica inestable i canviant, aquest any s'ha decidit avançar unes 3 setmanes la neteja d'embornals i la resta de sistema d'evacuació d'aigües pluvials.
7: Para poder tener a punto los embornales y limpiarlo todo.
4: Els consistoris han començat també amb la neteja de torrents. La setmana que ve, el d'Eivissa farà neta la part del torrent de Sa Llavanera en el seu pas per l'edifici Brisol, un dels punts més conflictius. També s'iniciaran obres per millorar el drenatge a l'avinguda 8 d'agost.
2: Les danes, els temporals, solen ser l'episodi següent a les elevades temperatures de l'estiu i més sense mica de pluja. Precisament de mesures contra la sequera parlem a continuació. Deia aplicar des d'avui restriccions d'aigua. Els talls de subministrament no afecten el nucli urbà del poble, sinó el nucli de Llucalcari i el seu entorn, com són Sempaltades, les coves de Can Puigcerver i la Cala. Una limitació que s'aplicaran els dilluns, dimecres i divendres, sense data d'aixecar per ara aquestes restriccions. Els veïnats critiquen la falta de mesures i recursos per poder acumular millor l'aigua de les pluges durant l'hivern.
8: Un dels pobles amb el metre quadrat més cada a Mallorca no té prou aigua per abastir a tots els residents i com que ja fa uns anys enrere l'Ajuntament ha decidit de nou restringir el seu subministrament a causa de la persistent sequera en temporades cada vegada més caloroses i també l'increment poblacional dels mesos d'estiu. Cada any és quintuplica la població a partir del juny, amb uns 600 residents aproximadament que hi viuen tot l'any. El bala de Deià, Joan Ripoll, ha explicat en declaracions a Beta Ràdio que les mesures restrictives afecten també l'hotel La Residència, ubicat a la zona

0: de limitació d'aigua i que té un consum d'uns 20 metres cúbits d'aigua al dia.
1: Que d'aigua, els aqüífers de cada vegada estan, arreu de tota Mallorca, de cada vegada estan més esgotats. I la poca precipitació que tenim al llarg de l'any pues no ajuda a que se puguin recuperar. I crec que de cada vegada hem de tenir més en ment de que mos anem quedant sense aquest recurs tan important com és la vida.
0: Els residents entenen aquest tall de subministrament, encara que també són crítics i apunten precisament a enfortir les restriccions per a les grans residències que hi ha al poble, com també per als hotels i pensions del nucli urbà.
2: Natural que hi hagin restriccions, fa falta aigua, però també hauríem de tenir en compte no donar tant de permisos per piscines.
3: Molt malament. Se queixen molt de que han de dur aigua, de que l'aigua val molt, de que duen 7 o 8 camions d'aigua diaris, però és que l'aigua la paguen tots. No mos descompten que han rebut ni mos lleven res. Si cada turista que ve li fessin pagar 50 euros d'aigua en els hotels, a les cases de lloguer vacacional, tindrien dobles per carregar depòsit.
4: Estic d'acord, però també troc que els grans hotels haurien de subministrar més la seva aigua.
5: Evidentment, quan tu planifiques una urbanització o una zona que se faran X habitatges, has de pensar que aquests X habitatges consumiran aquesta quantitat d'aigua. I si no disposes d'ella, doncs has de posar recursos a la forma d'aconseguir-la. No sé si són desalinitzadores, no sé si és modificar la forma dels aqüífers com se tenen, no ho sé quines.
0: Del 3.500 metres cúbits d'aigua que consumeix a la setmana aquest municipi de la Serra de Tramuntana, un 35% arriben camions i només les zones restringides en gasten 250 metres cúbits cada setmana. A part de deia altres indrets de la serra, encara que per ara són una minoria, han aplicat restriccions d'aigua com és el cas de la zona residencial de Sarrotgetes, Esporles o, per exemple, a Banyalbufar, tot i no aplicar restriccions, sí que fan un control diari de consum.
6: A Menorca, la Comissió de Seguiment per Sequera de Ciutadella ha posat avui el focus en el consum d'aigua al camp. L'Ajuntament fa una crida a les explotacions agrícoles, especialment les de més dimensió, perquè compleixin les mesures d'estalvi i evitin regar durant les hores centrals del dia. Clara Lorduy.
7: Com ha explicat la batlessa de Ciutadella, un dels principals problemes del municipi és que desconeix quin és el consum d'aigua del sector agrícola perquè moltes explotacions no disposen de comptadors als pous rurals. Aquestes són les paraules de Maria Jesús Begur.
8: L'Ajuntament, en desconeixem totalment els consums que es poden produir és el sector agrícola. I aquí sí que fer una crida en els pagesos. Ciutadella també es veu que és el municipi on tenim els llocs més grossos en les extensions en global, extensions de terreny més grossos, i tots hem vist tanques regant-se al migdia. Vull dir, això no pot ser.
7: Mentrestant, l'Ajuntament fa feina per reduir les fuites de la xarxa que suposen prop d'un 20% del consum d'aigua i en una ordenança que permeti aplicar restriccions i sancions. A la comissió reunida avui, el sector hoteler s'ha compromès a vigilar el rec dels jardins i planejar emprar aigua reutilitzada per netejar les piscines. El GOP Menorca ha insistit precisament en la importància de reforçar el control dels grans consumidors davant d'una situació de sequera que considera eren especialment greu.
9: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
6: Actualitat que, quan són les 2:16, passant per aquesta notícia que us hem avançat en titulars, avui hem sabut que durant l'eclipsi de dimecres va morir a Sant Antoni a Eivissa un jove irlandès de 25 anys. Va ser després d'haver consumit diverses drogues que li causaren una aturada de la qual no es va recuperar, informa Alberto Ferrer.
10: Tot va passar al voltant de la mitjanit, mentre a la platja de Serenal es celebrava un festival de música electrònica i precisament va ser personal sanitari que tenia aquest esdeveniment el que li va prestar la primera atenció al jove que, segons confirma la Guàrdia Civil, estava de bars per la zona. Una patrulla va arribar quan el jove patia hipertèrmia i rigidesa a les extremitats. Se'l va intentar estabilitzar a la clínica Galeno, que es troba a la vora, i va morir quan s'intentava el seu trasllat a l'Hospital Can Mises. L'autòpsia ha confirmat que la mort hauria estat per ingesta de diverses drogues, segons han informat des de l'OPC de la Guàrdia Civil. Sant Antoni informava d'una mort per aturada cardíaca a l'avinguda Doctor Fleming en una breu línia al final del balanç d'incidències durant l'eclipsi que va emetre ahir a darrera hora del vespre.
6: I els propietaris d'un hotel a Punta Prima, a Formentera, tenen poc més de 12 mesos per restablir l'aspecte original de l'establiment. Els tècnics del Consell hi han detectat 6 il·legalitats incompatibles amb la normativa urbanística.
0: És a l'hotel Club Sunway Punta Prima que varen aixecar un volum de 80 metres quadrats, tres ampliacions més d'un edifici preexistent o un porxo amb una coberta i escala. La resolució ordena esbocar-ho tot, a més del restabliment i la reposició d'altres actuacions que tampoc no disposen de títol habilitant i que varen ser detectades en la mateixa inspecció. Javier Serra és el vicepresident segon i conseller de territori de Formentera.
11: Volem deixar clar des del Consell que qualsevol actuació urbanística ha de complir tots els paràmetres que estableix la normativa i, sobretot, ha de comptar-se llicències corresponents. Quan es detecten actuacions que no estan emparades per la legalitat urbanística, la nostra obligació és actuar i restablir aquella legalitat.
6: El turisme mata és el missatge de la pintada que ha aparegut avui a la seu de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports a Palma, una actuació que ha estat desqualificada pel conseller Jaume Bauçà, qui llançava aquest missatge als autors i, per extensió, a tothom que protesta contra la turistificació massiva.
12: Aquestes pintades l'únic que fan és deslegitimar qualsevol manifestació que hi pugui haver pacífica. Per tant, més enllà de no compartir el missatge que se mos ha exposat avui a la Conselleria de Turisme perquè creiem que el nostre principal motor econòmic és una història d'èxit d'aquestes illes dels darrers 70 o 80 anys, crec que flac favor fan a tots aquells que se manifesten i demanen actuacions dins l'àmbit turístic.
6: Aquesta és la segona vegada que apareixen pintades d'aquest tipus a la conselleria després que fa poc més d'un any Arran Mallorca escrivís culpables de la nostra misèria. I l'Assemblea Sobiranista de Mallorca ha posat en marxa avui una campanya perquè AENA deixi de gestionar els aeroports de les Balears, una recollida de firmes que durarà 3 mesos i que pretenen dur al Parlament.
0: Sota el lema Fora AENA dels nostres aeroports es reclama aquesta desprivatització. L'entitat critica el model centralitzat de l'ens aeroportuari i denuncia, entre d'altres qüestions, la saturació de Son Sant Joan, les tarifes, la pressió sobre els treballadors i el model comercial de les terminals. A la web foraena.cat es recolliran signatures per traslladar aquestes peticions al Parlament. Ho explica el president de l'Assemblea, Jaume Sastre.
13: Nosaltres el que volem és que això ho controli la societat civil de les Illes Balears, com per exemple el model alemany, que tant els ajuntaments com els landers doncs tenen veu i vot i són els que marquen la política.
0: La recollida de firmes ja està oberta i es mantindrà activa fins al novembre. Durant aquest temps, l'Assemblea vol donar a conèixer la seva proposta i recollir suports per reclamar un canvi en el model de gestió aeroportuària des de les illes.
6: Tot això a les portes d'un cap de setmana d'inici i final de vacances amb molts de moviments a Son Sant Joan. Ho ha pogut comprovar aquest matí la nostra companya Neus Pericàs. Bon dia.
14: Bon dia, sí, per molts aquestes dues setmanes són les darreres que queden de vacances i per això aprofiten per viatjar. Hi ha qui ha vengut per veure la família com aquesta lota de Lanzarote.
15: Ahora mismo porque es las vacaciones laborales. Yo vine a ver a la familia también. La mayoría de mi familia vive aquí. Yo me crié aquí en Mallorca, pero nací en Canarias, en Lanzarote.
14: També hi ha qui torna a casa després de veure l'eclipsi de dimecres.
16: Yo he venido por ver el eclipse.
17: Muy guay, qué pasada, qué locura. Una pasada.
14: I també hi ha amigues que han demanat vacances a posta aquesta quinzena per sorprendre la seva altra amiga que es casarà d'aquí poc.
18: Sorpresa, jo no sé res. Jo sé com anem a Màlaga, ja està. Punto, m'han triat ella la roba i tot.
19: Avui de matí a les 10 s'han presentat totes i les han tirat totes de munt allí, s'ha pegat un susto. En 10 minuts tenia que preparar la maleta i ara ja m'ha arribat cap aquí.
14: I és que l'augment de pressió de gent del mes d'agost a l'aeroport es nota. Ho explica una cambrera d'una cafeteria.
20: Sí, jo ho he notat molt. Agost, molta més gent. I juliol sí que és vera que trobaves qualque espanyol i això, però ara és que tots són anglesos i estrangers.
14: Per tant, darrera operació sortida pels qui hagin pogut demanar vacances aquest estiu.
6: Gràcies, Neus. No deixen l'aeroport perquè la Conselleria de Treball ha tornat a reclamar a AENA la reobertura immediata de la cantina com a espai en què els treballadors es puguin protegir de les altes temperatures en plena temporada estival.
0: El gestor aeroportuari mostra una predisposició positiva a la petició de l'executiu i, segons el ha comunicat a l'Institut Balear de la Seguretat i Salut Laboral, assegura que fa feina a fi d'adequar les instal·lacions per habilitar la cantina com més aviat millor.
1: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
21: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot.
22: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
23: Si a tu te dic vel,
24: si a tu te dic mare,
25: si a tu te dic pinta,
26: mur, portada,
27: si a tu te dic gra,
28: que te venes cap primer de tot.
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
9: Escoltant l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
6: Seguim amb més qüestions de l'actualitat a les 2:23. La xarxa 03 i els sindicats Comissions, UGT i l'STEI reclamen a Inspecció Educativa que intervingui de manera immediata per assegurar que es compleixen les ràtios a les escoletes i no es duguin a terme altres irregularitats. Asseguren que hi ha un incompliment generalitzat de la normativa en el primer cicle de l'educació infantil.
0: Sí, la xarxa i el sindicat denuncien que les educadores han d'assumir tasques de neteja a les aules i banys, a més de encarregar-se de cuinar i fer la bugada. La responsable d'ensenyament de Comissions, Josefina Ramis, diu que aquestes funcions són alienes a la seva categoria professional. A més, lamenta que a l'estiu s'incompleixen les ràtios, ja que es barregen infants de 0 a 6 anys sense cap tipus de reforç.
29: En una escoleta estem parlant de que tenen 11 infants, nadons, quan som una normativa que diu clarament que és 11. Després de la següent classe tenen 18 nins d'un a dos anys i la següent classe em paren a tornar a tenir 18 de 2 a 6. Que això és amb el normatiu, diu que tu no pots mesclar.
0: A més, la xarxa 03 i el sindicat reclamen posar fi a la precarietat que hi ha al sector i impulsar la negociació d'un conveni autonòmic pel sector per millorar les seves condicions laborals.
6: I fixeu-vos en aquesta iniciativa pionera a Menorca. Les infermeres del Canal Salat de Ciutadella han canviat el cotxe per la bicicleta per fer visites domiciliàries. Això facilita el desplaçament, evitar problemes d'aparcament i també dona una segona vida a 4 bicicletes del dipòsit municipal. Cristina Tomàs.
30: Cada dia els professionals del Canal Salat de Ciutadella es desplacen per fer visites domiciliàries. Et sentim la directora del centre, Antònia Pons.
31: Les cures a domicili, els controls de salut, les analítiques... Les visites domiciliàries són per pacients que estan encamats, que no es poden moure...
30: I no són poques. El 2025 els professionals del Canal Salat en van fer més de 4.500. Sentim Begoña Moy, coordinadora d'infermeria.
32: Nosaltres fem molt de domicilis a Canal Salat. L'any passat, el 2025, van fer un 4.500 domicilis, 3.600 per part d'infermeria i quasi 1.000 per part dels metges.
30: Per això, qualsevol minut guanyat és temps que poden dedicar als pacients i a Ciutadella, assegura Moll, aparcar. No sempre és fàcil.
32: Havia de millorar el que era els desplaçaments a domicili. Amb el vehicle era quasi bé impossible trobar aparcament o perdies molt de temps.
30: La policia local de Ciutadella ha cedit 4 bicicletes recuperades del dipòsit municipal, una iniciativa que ara també es planteja com una possible fórmula per a altres centres. Sentim Bernardo Pax, gerent de l'àrea de salut de Menorca.
33: Ciutadella tiene una ventaja, que es la orografía, que permite, facilita, ¿no? Parece que lo de la velo está un poquito integrado en los genes de ciutadellencs. Lo que vamos a hacer es observar, ver cómo va, y si lo tenemos que implantar en otros centros, pues no dudaremos en hacerlo.
30: El Canal Salat fa més d'una trentena de visites domiciliàries cada dia i ara algunes es fan sobre dues rodes. Més àgil per als professionals i més sostenible per a la ciutat.
9: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
6: Parlem ara del degoteig d'arribades d'embarcacions irregulars a les costes de les Balears. En les darreres hores s'han interceptat 76 persones migrants a Eivissa, Formentera i a Cabrera.
0: La darrera pastera ha tocat terra avui matí a Cabrera amb 31 persones a bord. Abans havien arribat 2 embarcacions a les Pitiuses. La primera amb una trentena de persones d'origen subsaharià ha desembarcat durant la matinada passada a la platja d'Escopinyà. a Formentera. La segona barca ha arribat a Eivissa, a la zona de Sa Caleta, i es vol en nou, amb 15 migrants, al litoral del municipi de Sant Josep de Sa Talaia. La Guàrdia Civil ha actuat en tots dos casos.
6: La presidenta del govern, Marga Proens, ha expressat la seva especial preocupació per Formentera i per la situació dels menors que hi arriben, sense cap adult de referència.
2: Hi vàrem estar l'any passat amb una injecció extraordinària de més de 4 milions d'euros perquè poguessin fer front a la seva competència d'atenció en aquests menors sense deixar de fer altres competències que també mereixen i reclamen, com no pot ser d'altra manera, els ciutadans de Formentera, i hi tornarem a ser davant aquest insult constant per part del govern d'Espanya, que fins i tot nega el problema.
6: A Ceuta també preocupa la situació dels menors que encara no tenen filiació i d'aquells que esperen per ser traslladats a centres d'altres comunitats. Preocupa especialment la situació de les nines, tot d'una ho explicam, però Ceuta també és notícia perquè el govern de l'Estat assegura que està preparat per a qualsevol nova arribada massiva de migrants. Els missatges a través de les xarxes socials que inciten a una nova travessia des del Marroc a Espanya per demà dissabte han posat en alerta les autoritats després del caos viscut el 30 de juliol amb l'arribada de d'haver 70.000 persones de manera irregular.
0: La presència militar i de cossos i forces de seguretat de l'Estat ha augmentat en més de 800 policies nacionals i més de 700 guàrdies civils desplegats a la ciutat autònoma. La frontera de Castillejos, al Marroc, també està blindada en llanxes que patrullen vigilant la zona, canons d'aigua i metres defilats. En aquests moments es calcula que romanen a Ceuta entre 8.000 i 12.000 d'aquests migrants, 600 dels quals serien nines menors d'edat. Avui la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha negat que cap d'elles estigui desatesa. Ha assegurat que totes són a centres segurs, que estan protegides i que no viuen al carrer en perill de ser captades per les màfies.
3: Las niñas, desde luego, no están deambulando. Lo que nos trasladan las autoridades teutíes es que tienen espacios seguros donde están desarrollando su vida en estos días y, por lo tanto, esas menores están atendidas y en todo momento están seguras. Por lo tanto, niego que se esté produciendo una situación como la que usted comenta.
0: El president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha insistit en la necessitat que retornin tots els migrants que queden a la ciutat al Marroc.
4: El futuro de Ceuta va a depender de cuándo y cómo se resuelva esta crisis que estamos viviendo. Los cimientos de Ceuta están afectados por esta crisis que estamos viviendo. Y nosotros creemos que esta encrucijada a la que me refiero solamente tiene un camino. Solamente tiene una salida.
6: Dues i mitja titulars. Els equips d'emergències es preparen per la temporada de danes, que comença demà i coincideix amb temporada també d'alt risc d'incendis.
0: Aquest cap de setmana ja s'esperen fortes pluges i tempestes que podrien provocar inundacions. El canvi climàtic hi té molt a veure i la cultura de la prevenció pot ser vital. Per això avui s'ha convocat la primera reunió d'Inuncaip. Demà es compleixen 2 anys d'una de les torrentades més destructives de Menorca. Els municipis més afectats varen ser Alaior i Es Mercadal, que ja han esborrat totalment els danys causats per l'aigua.
6: Es duplica en una dècada el nombre de joves balears que migren a l'estranger.
0: Segons l'Ibestat, el 2014, més de 3.000 joves d'entre 25 i 34 anys van emprendre una nova vida a l'estranger i el 2024, darreres dades publicades, varen ser 6.100. Si se sumen els que partiren altres comunitats, la xifra supera els 12.000. Els experts apunten l'elevat cost de la vida a l'arxipèlag com un dels factors més determinants.
6: La nit de l'eclipsi va acabar amb un jove mort a Eivissa per consum de drogues.
0: La Guàrdia Civil ha confirmat la hipòtesi de la Guàrdia Civil que investiguen si el consum estava al darrere de l'aturada cardíaca patida pel jove, un irlandès de 25 anys que va ser atès inicialment per una ambulància a les 10 del vespre al passeig de Sant Antoni. Va morir a l'hospital 2 hores més tard.
6: Encara a Eivissa ha pogut ser apagat l'incendi que va tenir lloc ahir, que es va declarar ahir a la nau de la Fundació de Xalles d'Eivissa i que havia revifat avui de matí.
0: A les 6 del matí s'ha avisat emergències i en poc més d'una hora estava completament apagat. Hores d'ara es desconeixen les causes d'aquest incendi. La columna de fum es va veure des de diferents indrets de l'illa.
6: També avui estem pendents un dia més de Ceuta, amb centenars de menors en situació crítica i amb l'alerta per una possible nova entrada massiva.
0: El govern de l'Estat assegura que està preparat per a qualsevol nova arribada instigada des de les xarxes socials per a demà. També nega que els nens i els joves que continuen als carrers de la ciutat autònoma estiguin desatesos.
9: Informatiu migdia. Esports.
6: Informació esportiva que fem amb Miqui Tous. Bon dia de nou.
5: Bon dia.
6: I que comencem amb el compte enrere perquè el Mallorca comenci la temporada.
5: Sí, arriba ja l'hora de la veritat. Demà comença el curs 2026-2027 per al conjunt vermell i ho fa la visita a Son Moix del Valladolid. D'aquí a poc més de 24 hores es posa en marxa el nou Mallorca de Luis García amb l'objectiu de tornar a la primera divisió, a la màxima categoria. Això han dit a la prèvia d'aquest partit de demà l'entrenador del Mallorca, Luis García, i també el tècnic del Valladolid, Fran Escrivá.
7: Creo que llegamos preparados a esta primera jornada para competir bien. Todos los que están aquí quieren estar y quieren competir y defender el escudo de nuestra gente. Y va a ser un rival muy difícil, no tenga ninguna duda de que va a ser muy difícil, de que vamos a tener que hacer las cosas muy bien para poder sacar el partido adelante. Vamos a necesitar y nosotros tenemos que ir de la mano de ellos, no nos podemos separar de nuestra gente, porque eso es mucha fuerza.
8: Es que no destacaría una cosa más que otra, que eso es lo bueno de un equipo. Hay veces que juegas contra un equipo y te fijas en determinadas cosas que dices, lo que tienen arriba, pero luego detrás, por el contrario, no es el caso. Me refiero, han mantenido un porcentaje enorme de la plantilla. Me refiero, es que en todos los lados tiene jugadores de mucho nivel, que nuestra primera y única idea es ganar. Pero sí que no tengo ninguna duda de que va a ser uno de esos equipos que va a estar entre esos seis primeros. Eso sí que no la tengo.
5: Idò, demà debuta el Mallorca Son Moix contra el Valladolid, però la jornada a segona divisió comença avui mateix. Ho farà a partir de les 8:30 del vespre amb el partit que disputaran la Reial Societat B i el Castelló.
10: Dissabte tornem. Serà espectacular.
11: A partir de les 7 del capvespre, Real Mallorca, Valladolid, a IB3 Ràdio.
12: Serà de punyol vermell.
13: El debut de l'equip de Luis García a la segona divisió ho viurem a Esports 3 en joc, en una temporada
15: trepidant, apassionant, divertida.
13: Sí, Pau, sí. Increïble, increïble.
16: Això vull jo.
11: Amb un Mallorca que té l'objectiu d'aconseguir tornar a la màxima categoria del futbol espanyol.
23: A primera!
13: Dissabte, a les 7 del capvespre, Esports 3 en joc.
23: Que
13: repiqui! A IB3 Ràdio.
5: I pel que fa al mercat de fitxatges, avui de matí ja s'ha entrenat amb els seus nous companys. El nou fitxatge del conjunt vermell, l'extrem Adrián Lisso. El club, el Mallorca, fa feina per inscriure el futbolista a la Liga i així pot entrar a la convocatòria per jugar al partit de demà. Lisso el va convertir a Llorobaixo oficialment en nou jugador del Mallorca. Arriba cedit del Saragossa i amb una opció de compra obligatòria. El sentim.
24: Muy contento por afrontar este desafío y de estar en un club tan grande. Bueno, pues sobre todo, la verdad, un chaval muy, muy humilde, muy de los suyos y que nada, pues que un jugador que está dispuesto a jugar también en cualquier posición donde le ponga el míster y en cualquier posición pues a darlo todo. Ser como soy, ¿no? Al final tengo también un juego que se ve bastante y que bueno, al final los jugadores que dan todo y no se dejan nada en el campo, pues al final son los que se ven.
5: El jugador també destaca la dificultat de la segona divisió i diu que el Mallorca necessita ser regular durant tot el curs.
24: Ser muy constante, al final sabemos que la segunda es muy larga, que no te puedes relajar en ningún momento y que bueno, al final pues eso, ser muy constante y que todo da sus frutos. Son muchos partidos, muchos meses también de trabajo y bueno, no, pues a darlo todo cada partido y a dar lo mejor.
5: Ha arribat l'ISO al Mallorca i ha partit Johan Mójica. El colombià ja és nou jugador del Getafe. Mójica ha firmat per una temporada amb el conjunt madrileny. I més futbol, perquè avui es disputa la final de la Copa Federació a nivell autonòmic. El Porrera s'enfrontarà a la Societat Esportiva Eivissa en un partit que començarà a les 5:30 de l'hora baixa i se disputarà al camp de Ses Forques. I també en el món del futbol, avui també es disputa el Trofeu de l'Agricultura a Sa Pobla. A les 7 del capvespre s'enfrontaran el Poblense i l'Atlètic Balears. Miquel Bennàsser Molondro és el president del conjunt poblè.
1: Sí, el Trofeu d'Agricultura a Mallorca se va començar amb ell i quasi te diria que potser ha vengut 35 o 40 vegades. I enguany, en planificació que va fer el Mallorca, no ha estat possible que vengués. I bé, contactàrem amb l'Atlètic Balears, que diguem que és el segon equip que poden dur aquí millor perquè aquest trofeu sigui interessant.
5: El president Miquel Molondro també ha fet referència al programa Esport 3 d'aquesta casa, d'IB3 Ràdio, a la presència de l'exentrenador del Poblense, Òscar Troya, a la banqueta de l'equip visitant, l'Atlètic Balears.
1: Troya, agrair-li que hagi estat tots aquests anys amb el Poblense, una gran persona, un gran entrenador i un gran amic del Poblense, i en especial meu, li desig tot el sort, igualment que quatre jugadors nostres se n'han anat a l'Atlètic Balears, i també desitjar tot el sort del món a tots ells.
5: Hi ha un futbol sala al Palma Futsal 2026-2027. Comença avui la seva pretemporada amb el torneig Ciutat de Manacor Memorial. Miquel Jaume i Vall estrena la reedició de la darrera final de la Champions. Els mallorquins es veuran les cares amb l'Sporting de Portugal. Per tant, el poliesportiu Miquel Àngel Nadal de Manacor es trobarà en el vigent campió d'Europa contra el vigent campió del món. És el jugador de l'Illes Balears, Palma, Fabinho.
12: Va ser una gran prova per a nosaltres, perquè nosaltres este año va a cambiar mucho el calendario de toda la temporada, y bueno, para nosotros que queremos disputar títulos y todos, tenemos que estar acostumbrados con partidos así. Entonces son partidos que tú tienes que sacar las cosas buenas, sacar las cosas malas también para mejorar durante la temporada, y creo que va a ser una gran prueba ahí para empezar la temporada.
5: Avui vespre serà la primera oportunitat de veure el nou projecte de Vadillo, un projecte que, a diferència d'anys anteriors, destaca per la continuïtat respecte a la temporada passada. Fabinho diu que aquest fet és positiu.
12: Salimos un poco avanzados esta temporada por cuestión de quedar muchos jugadores la temporada pasada. Creo que de las últimas temporadas siempre cambiaba 5 o 6 jugadores y siempre empezaba un paso atrás, pero con los nuevos fichajes de este año, dos ya ha pasado por aquí, ya sabe cómo son las cosas. Y bueno, son jugadores muy buenos, muy experimentados ya, que llegan para sumar con nosotros, y seguro que nos van a ayudar mucho.
5: Aquest partit d'avui vespre entre l'Illes Balears Palma i l'Sporting de Portugal començarà a les 9 i el podreu seguir en directe per IB3 Televisió. I en bàsquet, el FIU i Mallorca ha anunciat avui que no pujarà el preu dels abonaments als socis de la passada temporada. Unes tarifes que oscil·len entre els 60 euros dels juniors i els 180 dels seients premium. Guillem Boscana, president del club, ha explicat en la presentació de la campanya que durà el nom de Junts en aquest camí que el pressupost del club pujarà en guany un 10% i arribarà als 880.000 euros. També ha assegurat que l'objectiu és superar els 1.500 socis que varen aconseguir el curs passat.
14: La primera cosa que han decidit, o que varen decidir, és que els preus de la temporada 26-27 per socis que ja ho eren l'any passat, és a dir, per socis que renoviguen, seran exactament els mateixos. I l'objectiu sempre ha de ser, com a mínim, empatar, com a mínim arribant a 1.601, i tot el que vengui d'afegir, pues, molt benvingut serà. L'any passat vam estar voltant de 800.000 euros, i enguany hem augmentat un 10%. Si intenció és arribar a 880.
5: I durant la roda de premsa, Martí Vives, director esportiu del club, també ha parlat de la confecció de la plantilla. L'executiu s'ha mostrat molt satisfet amb l'equip que s'ha construït per afrontar una altra temporada a la primera FEB.
16: Hem tingut la sort de que un mercat, el que nosaltres hem cercat, el que nosaltres ens ha agradat, el que nosaltres hem anat a per ells i ells, els jugadors, han vist que nosaltres érem una bona opció per ells, per tant, ha anat tot rodat i no hem necessitat esperar a ningú, no hem necessitat esperar a trobar un jugador que entrés dins el perfil, perquè tots que han entrat dins el perfil eren els jugadors que volíem. I estic molt content per això.
5: I el bàsquet Menorca s'enfrontarà al París Basketball en la sisena edició del Ciutat de Mahó el dia 4 de setembre. La trobada al pavelló Menorca servirà també com a presentació oficial de l'equip del bàsquet Menorca per a la temporada 26-27. I també en bàsquet, la selecció espanyola jugarà demà el primer partit de preparació al Mundial amb Alba Torrens, Elena Puello i Aina Ayuso Bagur. L'expedició, el combinat de Miguel Méndez, s'enfrontarà a Alemanya, l'anfitriona del campionat. Serà la primera prova d'Espanya. Després d'aquest amistós, la selecció tornarà a Espanya per enfrontar-se a Nigèria i Bèlgica en un torneig internacional que es disputarà a Tenerife. És el seleccionador Miguel Méndez.
17: Vamos cumpliendo objetivos, con una carga física importante, estamos en un momento, este tipo de concentraciones que no es el común europeo, que es prácticamente al acabar la liga, sino que las jugadoras llevan, entre comillas, paradas bastante tiempo y el tema físico y la adaptación a la intensidad del juego, pues hay que hacerla, pero bueno, estamos muy contentos de cómo van las cosas, sí.
5: Aquest partit de preparació entre Espanya i Alemanya de demà començarà a les 7 del capvespre. I acabam amb bones notícies. La mallorquina Marta Cardona, del Club Nàutic de Serenal, amb el patró barceloní Jordi Chamà, lideren el Mundial de 470 mixt a aigües japoneses d'Enoshima. La parella espanyola iniciava la segona jornada de proves en sisena posició, però gràcies a un primer i un cinquè a les dues mànegues disputades han permès a Cardona i Chamà col·locar-se al capdavant de la general.
6: Gràcies, Miqui Tous. Fins aquí la informació esportiva. Fem una petita pausa i tornem amb el repàs de l'actualitat.
9: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
6: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
18: Tèntol!
19: Tèntol!
18: Tèntol!
6: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
20: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres, a les 6, l'Aviador.
21: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les tocaran d'escoll.
22: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
25: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
21: Sí, sí, sí.
20: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
21: Ets ambidestre. Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
9: Escoltant l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
6: En un quart seran les 3 del capvespre. Us ho avançàvem en titulars. En la darrera dècada s'ha duplicat el nombre de joves que han partit a viure a l'estranger. Si l'any 2014 foren poc més de 3.000, els joves d'entre 25 i 34 anys que varen emprendre una nova vida fora de l'arxipèlag, les darreres xifres recollides per l'Ibestat apunten que el 2024 varen emigrar uns 6.100 joves. Si agafem dades més globals dels qui han anat cap a l'estranger i altres comunitats, la xifra s'eleva a més de 12.300 els que han deixat les Balears.
0: El catedràtic emèric de Geografia Humana de l'UIB, Pere Salvà, explica que el perfil del jove d'entre 25 i 34 anys que se'n va viure a l'estranger té uns estudis elevats, és universitari, se'n va per formar-se. A fora, diu Salvà, tenen unes bones condicions laborals i de qualitat de vida i sovint, en aquests casos, el retorn a les illes és difícil. Són declaracions a Iveta Ràdio.
1: El retorn aquí també és quasi ara impossible, perquè moltes vegades, primer de tot, no troben lloc de feina, segon, estan mal remunerats, i posat mal remunerats d'un punt de vista, diríem, del nivell tècnic que tenen o a nivell universitari que tenen, i per altra, aquí tenim unes condicions d'un increment de vida, ja sigui a nivell d'habitatge o a nivell de la sereta, de la compra.
0: Salvà detalla que els joves que venen d'altres territoris de l'Estat procedeixen principalment d'Andalusia, Madrid i Catalunya. En aquest cas, l'expert afirma que aquests joves, passats uns anys, se'n van, ja que el cor de la vida els ofega. A més, cada vegada se'l fa més cost amunt venir a viure aquí.
1: Que moltes vegades posteriorment retornen allà perquè la qualitat de vida, l'encariment de la vida d'aquí també és molt alta, de vegades que no compensa tenir feina, sinó que se'n torna cap a dir. Jo amb això ho he vist en gent que havia vengut aquí, gent de Romania, gent de l'Europa de l'Est.
0: El president del Consell de la Joventut, Pau Emili Muñoz, assegura que si l'emergència d'habitatge continua, més joves partiran fora de les illes i lamenta que la fuga de talent cap a l'estranger és un drama humà i econòmic.
2: Clar, l'Estat gasta molt de dobbers en educació, en sanitat pública per un jove que després, quan està en edat de fer feina, produir i, per tant, retornar a l'Estat, si per això s'ha fet amb aquesta persona, se veu obligat a anar-se'n a una altra banda. Tant això també, diguéssim que és un drama.
0: A Pau Emili Muñoz recorda algunes xifres preocupants. Tan sols un 15% dels joves de les illes s'ha pogut emancipar. Estem parlant d'una de les xifres més baixes dels països de la Unió Europea.
6: Malgrat aquestes dades, l'estadística també demostra que continua el flux de joves que venen a viure a l'arxipèlag. L'any 2024 n'arribaran prop de 8.000 procedents d'altres comunitats, uns nombres que es mantenen estables en la darrera dècada. Una d'aquestes joves que ha vengut a viure a Mallorca és na Maria Torices. Va venir a Mallorca per fer un màster i aquí va trobar feina, però reconeix que l'elevat preu de l'habitatge a l'illa fa insostenible la vida dels joves.
0: Na Maria és educadora social i va venir fa 3 anys quan va acabar la carrera universitària. La seva intenció era formar-se, però quan va acabar li va sortir una oferta de feina. Ha viscut a una casa compartida al centre de Palma i ha arribat a pagar 460 euros més despeses per una habitació. Ella és d'Aguilar de Campo, un poble de Palència, i assenyala que allò una habitació costa 220 euros en despeses incloses.
3: Sí que es verdad que encontrar pisos o habitaciones no es necesariamente difícil porque hay varias páginas y plataformas donde aparecen ofertas, pero el verdadero problema es el precio, ya que la mayoría de veces es desorbitado. Justo hasta ahora he vivido en una casa muy grande en el centro de Palma, aunque sí que es verdad que era muy antigua, y pagaba prácticamente lo mismo por una habitación que lo que pagaba por una casa entera cuando vivía en León.
0: Ara Torices viu als afores de Palma, però lamenta que els preus són també elevats. Aquesta jove reconeix que l'alt cost de la vida li fa replantejar el seu futur a l'illa.
3: És una situació que condiciona mucho la decisió de quedar-se aquí en la isla, especialmente para quienes venimos para trabajar y tenemos unos salarios que no siempre están en consonancia con el coste de la vivienda. Y bueno, de momento sí que es verdad que tengo en mente quedarme unos años aquí, principalmente porque en mi zona, que es Palencia, apenas hay ofertas de trabajo para educadoras sociales.
6: Son las 2:50, repasem altres notícies destacades del dia. La Moncloa prorroga 4 anys més la vida útil de la central nuclear d'Almaraz, Extremadura.
0: La planta podrà estar activa fins al juny de l'any 2030 després de comprovar que és segura i que no genera cap cost extra pels ciutadans. Aquest divendres s'ha fet oficial en la publicació al BOE de la decisió del Ministeri per la Transició Ecològica.
6: Ja fa una setmana que l'incendi de niebla a Huelva crema sense control.
0: I que ja és un dels pitjors de la història d'Andalusia. Aquesta matinada ha afrontat estat una forta càrrega de treball en el flanc est, finalment l'operatiu d'extinció ha aconseguit concentrar el foc en una zona i per ara l'incendi continua actiu només en un front. Al sector est, els treballs se centren per evitar que les flames botin a les carreteres que connecten els municipis. Mentrestant, la Junta d'Andalusia ha assegurat que a la zona sud es manté la vigilància, volen dir, davant possibles reactivacions.
6: Ja, Òscar, el foc ja ha cremat més de 9.000 hectàrees al monestir vell de Sant Joan de la Penya. Continua sent una de les principals preocupacions.
0: Davant el greu risc de desaparició del panteó dels principals reis aragonesos, se n'ha tret peces de valor. Mentrestant, l'operatiu continua treballant per frenar l'avanç de l'incendi que s'ha reactivat en una part i ha obligat a evacuar 4 municipis més.
6: L'aeroport de Catània, al sud de l'illa italiana de Sicília, romandrà tancat al Manco fins demà per mort de l'erupció del volcà Etna.
0: La missió de cendra volcànica afecta les sortides i arribades de les aeronaus en aquesta zona de l'illa. De fet, ja fa més d'una setmana que es perllonga aquesta emergència i ara coincideix amb un dels caps de setmana de més moviment turístic al país. Les cancel·lacions i desviaments que afecten ja més de 100.000 viatgers han fet que els aeroports de Comiso, Palerm i Trapani gestionin ara els turistes que han quedat a l'illa. El col·lapse a l'aeroport ha reobert una altra vegada el debat sobre la idoneïtat de la ubicació d'aquesta infraestructura.
9: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.

0: poema.
1: La música brasilera protagonitzarà enguany la 8a edició del Festival Internacional de Música Clàssica Eivissa Concerts, certamen que se celebra al claustre de l'Ajuntament d'Eivissa del Vila i Bon Aranyó.
2: El festival se celebra els dies 29, 30 i 31 d'agost sota el patrocini de l'Ajuntament d'Eivissa i del Consell Insular. Escoltem primer la regidora de Cultura d'Eivissa, Carmen Domínguez, i després Miquel Costa, director insular de Cultura i Patrimoni del Consell.
3: Para nosotros como ayuntamiento es un placer y un honor y una suerte poder tener aquí a un violinista de la categoría de Linus Roth, que desde hace ya unos cuantos años pues nos ha elegido para hacer estos conciertos.
4: Linus i la seva producció també està fent una labor cultural i social, perquè també fa concerts en els centres de majors i, a més, també participa en un fet social com a Associació contra el Càncer.
2: El violinista Linus Roth interpretarà temes clàssics de Vivaldi i Bach combinat amb la vitalitat de la música brasilera com La Chica de Ipanema, de la mà de la Johann Sebastian Rio Orchestra, que ve del Brasil i actua per primera volta a Eivissa. Escoltem Roth.
5: No tenemos solo el violín de Stradivarius, como siempre, pero también tenemos una orquesta de Rio de Janeiro, y tocaremos, es una fusión de música clásica de Johann Sebastian Bach, pero también las zambas más famosas.
2: Les entrades costen 40 euros, pels residents es queden 25 i els boixos pagaran només 10 euros.

0: El ballet del Teatre de l'Òpera Nacional de Kiev torna avui i demà a l'Auditorium de Palma amb un clàssic dels clàssics del repertori de dansa, el Llet dels Cignes, de Tchaikovsky. I ho fa amb una versió, Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia.
0: Que manté l'essència, però que també arriba amb novetats.
1: En aquest sentit, el director i fundador d'aquesta formació, Víctor Ishuk, afirma que la dansa clàssica, malgrat les seves bases inamovibles, és un art en evolució contínua i cada vegada afegeix més complicada.
2: Del ballet cada año mejor y mejor y más difícil. Es increíble porque clásico es un baile que tiene todos los movimientos, ¿sabes? Y es increíble imaginar que es posible cambiar algo, pero sí, cada año más difícil.
1: Format com a solista al ballet, també a l'Escola Estatal de Coreografia de Kiev, Ishkuk explica com la guerra ha trastocat l'evolució de la companyia que, per mort del conflicte, s'ha instal·lat a l'estat espanyol.
2: Hacemos todo lo que podemos para vivir, para continuar trabajar, para compartir el ballet con el mundo. Y ahora Ballet de Kiev tiene la base en España, entonces... vivimos aquí en España y tenemos cada año tenemos una gira grandísima de toda la España.
0: Hem parlat de música clàssica, de dansa i, clar, toca cinema. I aquest cap de setmana, Sandra, les sales s'omplen de propostes refrescants amb dinosaures, marsupilamis, robatoris i alguna coseta més.
1: Sí, i si et sembla, començant per El final de Oak Street, és el plat fort, podríem dir, d'aquest cap de setmana.
3: Creo que el vecindario... Nuestra casa... Toda la calle... Se ha movido...
1: Imagineu-vos, és la història d'una família que viu tranquil·lament a un típic suburbi nord-americà fins que un misteriós esdeveniment còsmic fa que al final del seu carrer hi apareguin dinosaures. Diuen que, com acostuma a passar, és millor anar al cinema sense saber gaire cosa de l'argument i deixar-se sorprendre. La protagonitzen l'omnipresent Anne Hathaway i també Ewan McGregor. Produeix J.J. Abrams i potser per això asseguren que és més salvatge, estranya i terrorífica del que podria semblar en un principi.
4: Estamos dentro.
1: És el contrari que passa a Cuenta Atrás. Comença molt bé i poc a poc, però, per pistonada. Parlem de la troballa d'una bomba sense explotar de la Segona Guerra Mundial al centre de Londres, que obligarà a evacuar bona part de la ciutat, i tot plegat ho aprofitaran uns lladres per fer coses de lladres. Entreté, però no entusiasme, però a vegades amb això ja basta.
5: Perdemos tierras cada día. Muchos han sido expulsados de sus tierras.
6: ¿Por qué vienen a vivir aquí?
7: Porque sus países no los quieren.
1: En parlem cada dia d'aquest conflicte, parlem ara d'aquesta pel·lícula de Palestina 36, que ens ofereix una història sobre les arrels d'aquesta lluita entre Palestina i Israel. Una coproducció internacional amb Jordània, Aràbia Saudita, Qatar, França, Dinamarca, Noruega i també Palestina, entre els que hi donen suport. La protagonitzen Jeremy Irons, Liam Cunningham i Robert Aramayo.
8: Mis padres se han separado.
9: Y estamos con él en la casa. Pues sí, ha venido con su novia también.
8: La pelirra.
1: Roberto Álamo i Pilar Castro són els protagonistes de Dies d'Agosto. Ens mostra allò que passa quan una família conviu un estiu i comencen a aflorar tensions, secrets i emocions amagades, més o manco el que ha patit tothom quan coincideixen les vacances familiars, però un poc més dramàtic.
10: ¿Qué es eso? El marsupilami.
1: I la proposta familiar és Marsupilami, la vam poder veure a l'Atlàntida, és el títol més taquiller de l'any a França, ha superat els 6 milions d'espectadors. Adapta un clàssic del còmic belga, té més d'una referència als Gremlins i vos agradarà si sou fans de títols com Garfield, Asterix, Snoopy o Scooby-Doo. Aquestes són algunes de les propostes, Sara, però ja saps que hi ha moltes més, encara n'hi ha d'importants i que aguanten a cartellera, que segueixen omplint sales. En fi, moment per anar a passar una bona estona a la fresca.
0: Convidem els oients a anar-hi.
1: Sí, senyor.

0: Són les 3, moment per repassar els temes principals d'aquest divendres 14 d'agost. Demà s'activa el pla Inumbal per risc de danes. Aina Morales, bon dia.
1: Bon dia, estarà actiu en fase de prealerta per mort del risc d'inundacions en una època de major probabilitat de danes. El govern ja ha preparat torrents i infraestructures per a reduir els riscos. La presidenta del govern, Marga Provenç, ha destacat el conveni de col·laboració amb l'AEMET per les previsions, l'impuls dels plans d'emergència municipals i dels plans d'actuació local, la neteja de torrents, l'ampliació de la xarxa Tetra IB i les campanyes i protocols d'autoprotecció per fer-hi front.
2: Risc zero no existeix. I que amb els indicadors que tenim, com és aquesta temperatura de la mà, les danes, com les que vàrem viure fa 2 anys a la Comunitat Valenciana o les que vàrem viure més a prop fa 1 any a Eivissa, seran cada vegada més habituals. Per això, des del govern de les Illes Balears, volem fer tot allò, com han vist, a tots els àmbits possibles.
0: Es duplica en una dècada el nombre de joves balears que migren a l'estranger.
1: Segons l'Ibestat, el 2014, més de 3.000 joves d'entre 25 i 34 anys van emprendre una nova vida a l'estranger i el 24, que és quan tenim les darreres dades publicades, varen ser 6.100. Si sumen també els que marxaren a altres comunitats, la xifra supera els 12.000. Els experts apunten que l'elevat cost de la vida a l'arxipèlag és un dels factors més determinants.
0: Avui també és notícia una iniciativa pionera al centre de salut del Canal Salat de Ciutadella.
1: Les infermeres han canviat el cotxe per la bicicleta per fer les visites domiciliàries dins del nucli urbà de Ciutadella. Els desplaçaments són més fàcils, no s'ha de cercar aparcament i també es dona una segona vida a 4 bicicletes que estaven al depòsit municipal de la policia. El 2025, a tall d'exemple, els professionals de Canal Salat van fer més de 4.500 visites. Ara, segons la coordinadora d'infermeria, Begoña Moll, són més fàcils.
3: Nosaltres fem molt de domicilis a Canal Salat. L'any passat, el 2025, vam fer un 4.500 domicilis, 3.600 per part d'infermeria i quasi 1.000 per part dels metges.
0: Avui els aeroports de les Balears són un constant anar i venir de gent.
1: Es creuen aquells que venen de vacances amb els que parteixen i qui torna a casa, ja sigui aquí o a qualsevol punt del món. Els 3 aeròdroms de les Illes hi ha programats en total 4.500 vols. El de Son Sant Joan és el que més moviments programats té i els motius d'aquí el trepitja són ben diversos.
4: Jo vine a veure la família també. La majoria de mi família vive aquí. Jo me crié aquí en Mallorca, però nací en Canàries, en Lanzarote.
5: Jo he venido por ver el eclipse.
6: Muy guay, qué pasada, qué locura. Una pasada.
7: Sorpresa, jo no sé res. Jo sé com anem a Màlaga, ja està. Punto, m'han triat i això no vull.
0: La primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, ha insistit que el seu país continuarà extremant la vigilància de cara a una suposada arribada massiva de migrants a la ciutat autònoma de Ceuta demà, mentre que la ciutat de Ciutat Autònoma i també a Melilla.
1: S'hi han instal·lat una barrera marina per evitar l'entrada nedant des del Marroc. S'han extremat les mesures de control per poc que es produeixi aquest cap de setmana un episodi semblant al de Ceuta de finals de juliol. De fet, encara hi ha persones a la ciutat d'aquelles que varen entrar massivament i de forma irregular.
0: Així arribarem a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara IV3 Ràdio. Vos deixam amb Tento.
8: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: I d'així, avui, 14 d'agost, vigília del dia de la Mare de Déu d'agost, el dia de l'elevació de la Mare de Déu en cos i ànima cap al cel. I a la Seu, com a exemple, hi ha la celebració de les vigílies solemnes avui amb el trasllat de la Mare de Déu morta des de l'altar major fins al tàlem. És una de les expressions de les moltes que hi ha aquests dies per celebrar i representar aquesta assumpció de la Mare de Déu. Aquests dies, fins a 81 llits de la Mare de Déu es poden veure a Mallorca, 24 a Palma, concretament, i 57 a la part forana, en una tradició que any rere any va arrelant més i agafa més força, i en representacions, això sí, molt diverses. A Mallorca, la tradició d'instal·lar monuments i representar la Mare de Déu dormida, o morta, com es diu, ve del segle XIV, a través de les consuetes de la Seu, que feia de model cerimonial. Del 1456 està referenciada una processó solemne amb una imatge jacent i els 12 apòstols a la mateixa Seu. De fet, l'escultura de la Mare de Déu morta, que es conserva i s'exposa a la Catedral de Mallorca, és la peça coneguda més antiga de l'illa, datada del segle XV. I a Valldemossa, per citar un altre dels pobles on aquesta tradició de la Mare de Déu morta ve d'enrere, la seva processó es remunta al 1531, que és quan va ser la primera representació de la processó. Però avui, 14 d'agost, precisament, va néixer una filòloga a Ciutadella, el 1930. Era Aina Moll, la filla gran de Francesc de Borja Moll, en qui va col·laborar precisament en els dos darrers volums del Diccionari Català-Valencià-Balear. Comencem.
1: Fem un tèntol.

0: En aquest cas, de la Mare de Déu, amb aquestes representacions d'aquest dies, i que d'aquesta manera així hem començat. I qui precisament saben de la Versa i de lletres i de tot són na Maria Pons i en Miquel Junc. Miquel Junc, Maria Pons, com estàveu?
1: Va bé, encara no sabem volar.
0: Elevat?
2: No, perdona.
1: No sabem volar.
2: Jo en sé,
1: ah,
2: de fer la Mare de Déu morta dins aigua.
0: Ah, sí, aigua, sí. L'altre dia mos n'ensenyares. Sí,
2: bé, ho vaig dir, aquí no ho puc fer, perquè no tenim aigua per flotar, però...
0: Jo fins l'altre dia feia mort a la mà, però ara ja sé que vares dir que fa la nit, ho diuen així.
2: Ah, bé, jo tenc una mica fa la nit, que ho diu. Supos que més pobles de Mallorca també...
0: I ara, quan fem es mort dins aigua, direm que fem de la Mare de Déu morta, o dormida, millor dit, no?
2: El que un prefereixi. Mm. Se pot dir de les dues maneres, no?
1: Dormir aniria bé.
0: Sí.
2: Ai, sí, un poquet de becada després de dinar. Sí.
0: Ara, ui, però si ara féssim horeta, què passaria?
1: Silenci.
0: Sí. Bé, hauria de fer horeta també en Facundo. Sí. Perquè, clar, si no sonaria aquesta sintonia.
1: No mos han tots.
0: No, crec que no. Bé, però teniu altre moment d'elevació, no?, en aquesta vida. Altres coses, sí,
2: suposo.
0: Sí. Eleven, no?
2: Ah, jo quan vaig a un concert de música en directe són dels moments que com a més m'elev, te diria, per exemple.
1: Sí. Exacte. Jo crec que igual. Mm.
0: Sí, la música és una cosa que compartim, eh?
2: Mm. Ah, una bona
0: realment
2: pel·lícula.
0: I que aixeca molt l'ànim i l'esperit, eh?
2: S'art, en general.
0: Sí, sí. Mm. Bé, idò, avui com a darrer tèntol de la setmana, una setmana llarga, bé, llarga.
2: Intensa.
0: Setmana,
2: intensa. Oh? Sí. Perquè, clar, teníem el dia abans, després el dia
0: ningú
2: després...
0: Ningú mos ho lleven, això.
2: Oh, l'eclipsi ha d'anar per molt.
0: Sí, sí, sí. Encara tenim aquest post-eclipsi que l'arrossegam. Bé, què tindrem avui, a Tèntol?
2: I d'un dia més, com feim aquest estiu, començarem jugant a la batussa de Tèntol i avui també coneixerem la setmana d'arquitectura i disseny que organitza el Club Pollença, que convertirà l'habitatge en el gran eix de reflexió de l'arquitectura contemporània.

0: La Setmana d'Arquitectura i Disseny de Pollença cada any reuneix alguns dels arquitectes i dissenyadors contemporanis més influents i enguany el focus és en l'habitatge com a gran repte de l'agricultura del segle XXI. De l'arquitectura, perdoneu. Sí. L'agricultura per a Vila Pollença, no. I des de la ho miren des del punt de vista de la sostenibilitat. Ui, ui, ui, és que aquesta setmana no us surava. El territori, la innovació, els materials i les noves formes d'habitar. Ho coneixerem amb en Biel Marc, que és el president del Club Pollença.
1: I d'ahir amb ell parlarem d'aquesta setmana d'arquitectura i disseny de Pollença amb grans arquitectes i dissenyadors contemporanis influents que hi participaran. I avui, Miquel, què coneixerem també?
2: Avui fuetjarem un conte que s'acaba de publicar i que se titula Enroquet i s'enseïmada, creat per l'associació Seïm de Porreres, i és un conte sobre la festa de Sant Roquet, la festa de l'enseïmada gegant que se serveix per tot el poble quan acaba la revetlla.
1: No menjar cap bocí, mai? Heu
2: no,
1: anat,
2: crec que no hi he anat mai a la revetlla de Porreres.
0: No, en l'estiu a Porreres no hi vaig gaire.
1: No sabia si anaves a dir no hi tenc cap feina.
0: Home, tampoc, hem de això. Tant
1: bé, no ho has dit, ho he dit jo, sí. No,
2: però, bé, com?
1: Clar, tens altres coses a fer.
0: Sí, m'estim més anar a vorera demà.
1: Clar, bé. Ja anirem a tastar un trosset d'encimada.
2: El cany urna, sí, sí. Avui al Manco en xerrarem sobre aquesta festa, que com cada any serà a partir de les 4 de la matinada de diumenge a dilluns, i la Filarmònica porrarem que esclatarà amb això.

0: Clar, per qui no ha estat, imagineu-vos que a partir de les 4 de la matinada una ensaïmada gegant vos espera per poder agafar-ne un bocí i la Filarmònica Porrerenca arranca amb aquesta matinada porrerenca, aquesta meravellosa.
1: Però ensaïmada ideal, llisa.
0: Llisa. Que jo sàpiga, sí, no sé que hagin innovat.
1: Bé, els hi haurem de demanar avui.
0: És llisa, sí.
1: Que tots els meus respectes cap a Porrera és un poble que m'agrada i que hi tenc camins, ben que dir. Que no hagi sonat malament la d'abans,
0: eh? No. I clar, aquesta matinada porrerenca que sentim ara, clar, poseu-vos a lloc, a les 4 de matí sentir això, i que t'esperi un bocí encimada.
2: Que la duen a processó.
0: No, res més fabulós, segurament.
2: A processó, la duen en aquesta encimada. I l'any passat pesava 80 quilos.
1: Idò.
2: Imagineu-vos, 80 quilos d'encimada.
1: Més que jo, sense imatge.
2: No, i més que qualsevol d'aquesta taula, crec.
0: Però clar, has fet a bocins, eh?
2: Sí.
0: Perquè, si no...
2: Clar, 80 quilos no te'ls menges tot sol.
0: No, i quin font tenen per poder
2: enfornar una encimada tan grossa. Això haurem de demanar.
1: Sí?
0: Clar. Bé, avui parlarem precisament d'aquest conte que s'ha fet en Roquet i s'encimada que recrea aquest vespre, aquesta festa de Sant Roquet. I avui connectarem una vegada més amb en Jaume Miranda perquè ens faci una bona i també nova radiografia de quins famosos són per aquí, per les illes.
3: Estimades amigues de Tèntol, com sempre, avui tornarem a xerrar de ses famoses que tenim repartides per ses Balears. A més, a cada una d'elles hi ha alguna famosa. Per Mallorca tenim en Alejandro Sanz, a Formentera hi estan Ana de Armas... A Eivissa encara hi tenim en Leonardo DiCaprio, etcètera, etcètera. Tot això i més ho desengranarem avui a Tèntol i encara farem espai per poder xerrar de sa boda mediàtica d'en Cristiano Ronaldo i na Georgina Rodríguez.

0: Pisando fuerte, i va bé, en Jaume Miranda avui.
1: Sí, sí, sí.
0: En tots aquests famosos que són per aquí per Balears, i a més molts hi varen veure l'eclipsi. Sí, famosos que ens eclipsen, que són,
2: això mai.
0: Que són per aquí.
2: A nosaltres no ens poden eclipsar, Celestí, Miquel.
0: No.
2: Impossible.
3: Ni Miquel.
0: De fet, jo no me n'he topat cap, encara.
3: Jo tampoc. No, no sí. Són de top famosos.
2: Crec. Però els aturaríeu?
0: Pues que res.
3: En Alejandro Sanz, crec que no.
2: No.
3: I tampoc m'importa tant.
2: En Cristiano Ronaldo?
3: Cristiano Ronaldo... És que són del Barça, saps?
2: Mm.
3: Si ves en Messi, lo millor sí. Com...
2: Que mirar, bobo,
3: sí,
2: no?
3: Exacte, però en Cristiano no ho sé.
0: Jo saludaria.
3: Faria una foto de lluny, lo millor. Mm. Ei, Cristiano, com va?
2: Ei.
0: Bé, saludar és... Ets simpàtic, no?
2: Sí, en l'espoble d'Ufoy.
0: Sí, bé, això serà abans de... abans d'arribar a la tercera i darrera hora, és a dir, de 4 a 5, però ja en tercera i darrera hora, a partir de les 5, qui ens visitarà, Maria?
2: Idò vendrà la jove mallorquina Neus Aguiló, que només té 21 anys, acompanyada de son pare, que és en Pep Aguiló, i actuen a nit en el Castell de Bellver amb el projecte Tu Moncat, per obrir la vetllada del concert de l'escocesa Emma Pollock, del grup referencial dels anys 90 de Delgados. I'm all...

0: Neus Aguiló fa cançons des que era adolescent i actualment està preparant el seu àlbum de debut, que es dirà The Face, i que des de finals de l'any passat l'avança amb aquesta cançó. És música íntima, personal, honesta, delicada i valenta.
1: Amb 21 anyets, sí, acompanyada a son pare.
2: Veres de l'adolescència, que amb 21 anyets ha sortit fa molt poc de l'adolescència.
1: Sí, poc, poc.
2: Com en Pep Aguiló,
1: et son pare, toca amb ell, en Pep Aguiló, que és teclista d'una altra banda que es diu Urtain, i tots dos avui seran aquí abans de partir cap al Castell de Bellver a fer les proves de so d'aquest concert de nit. I clar, és una bona estrena o un bon lloc, perquè segurament amb 21 anyets és la primera vegada, li demanarem, que actua en el Castell de Bellver. I acabarem programa per avui amb un nou cara A, cara B del nostre company de Xiu Xiu, en Jordi Suárez, que vàrem estrenar secció la setmana passada i en què construïm, però també a l'hora de construïm, artistes famosos.
3: Hola, estimats companys. La setmana passada estrenàvem secció amb Charles Chaplin, un geni de cinema amb una cara A absolutament brillant i una cara B que ens va fer replantejar-nos un poc les coses. I d'avui fem exactament el mateix. Cara A i cara B amb un artista que probablement hauríem preferit no conèixer tan bé, perquè xerram d'un absolut geni del surrealisme, un dels artistes més reconeguts del segle XX i un home amb un bigotet bastant peculiar. Així és, avui xerram de Salvador Dalí.

0: Idò, i també desmuntarem Salvador Dalí, que té bons quadres.
1: Sí, com a artista, boníssim. Sí. Com a persona, crec que no tant. Clar,
2: però, haurem de deixar ras, ja esteu estimada Gala.
0: Però no seran nosaltres, serà en Jordi, Suárez, que és qui ens desmunta els artistes famosos, importants, destacats, aquells que hem admirat tota la vida. Bé, 3 hores de Tèntol, que no ha fet més que començar, i tenim les línies obertes perquè participeu en directe.
1: Ho podeu fer a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
3: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
2: I també podeu participar a Tèntol en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-139-00.
1: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @TentolIV3, o també al Facebook de Tèntol.
2: O bé, el correu electrònic...
1: Ningú diu res, ningú diu res.
2: Perquè ja no és una sorpresa.
1: Ja no és una sorpresa.
2: Que és tentol@ivetresradio.com.
0: Ai, però ha passat més aviat, eh?
2: És que...
0: Això, aquest moment, ha estat net. Sí, jo crec que ho poden fer així, en silenci.
2: És que jo crec que fins i tot...
1: O poden gravar una sorpresa que mos quedi perfecta i tirar-lo sempre.
2: Clar,
1: que soni igual sempre.
0: O convidem els oients que facin...
2: O sorpreses. O sorpreses.
0: Que mos envien per WhatsApp, també estaria bé.
2: Això estaria molt guai.
0: Ha arribat el moment de sentir la sorpresa del nostre tècnic, que també pot ser el primer que pot estrenar aquest nou moment dels sorpreses de Tèntol. Ell me mira així i fa... Jo?
2: Encara de... Sí? Què dius?
0: Facu, sí, t'ha tocat. En Facundo Tenaglia, avui és el control tècnic en aquesta primera hora de Tèntol. Gràcies per ser-hi. Són les 3:22 minuts. Vinga, ens hi posam.
3: La rabiosa actualitat.

0: Bé, un dia més, com fem cada dia d'aquest mes d'agost, de dilluns a divendres, jugam a la Batussa. Ja ho sabeu que els protagonistes sou els pobles de les Balears. Heu de venir, concursar, fer el màxim nombre de puntuació i a principis de setembre reunim els pobles que hagin fet més punts i sabrem quin és el poble més tèntol de les Illes Balears. En tercera posició hi tenim Campos, amb 80 punts. En segon lloc, Porres i Capdepera, amb 85 punts. Empatats, per tant, hauran de desempatar per ara. I en primer lloc, que s'hi han posat aquesta setmana, Marratxí, amb 88 punts. Això està bastant bé, eh? Bé, i ara ha arribat el moment de conèixer avui en quin poble juguem.
1: I del poble que passa avui per la Batussa de Tèntoles... Muro.

0: Ai, que l'han ballat en aquests sotis, eh?
1: Sí.
0: Sí, tota la vida.
1: Bé, la Maria clar, fa cara de...
0: Aquells que tenim més edat. Tu no, Maria.
1: Jo crec que tots...
0: Tots els morers
1: no,
0: i moreres
1: no l'han ballat.
0: I arreu també.
1: No has tingut infància, Maria.
2: Crec que no.
1: No has tingut infància.
2: Oh, sí, a comunions. Sí,
0: segur.
2: Jo que sé,
0: exacte.
2: És que no jo tenc demència.
0: Maria, has d'aprofitar. Has d'aprofitar perquè ara, clar, fan,
1: fan
0: ja...
1: Darrere gira.
0: Sí, darrere gira, darrers concerts, fan aquest comiat d'aquests 50 anys de música i de... Mm. I de regalar totes aquestes cançons en els més menuts i no tan menuts.
2: 50 anys d'història.
0: Sí, 50 anys d'història.
2: Ja n'hi ha.
0: I de bé, posant cucorba sonen, perquè evidentment són de Muro. Avui juguem amb el poble de Muro, que és una vila i municipi de Mallorca, situat al centre nord de l'illa i limita amb els termes municipals d'Alcúdia, Llubí, Sa Pobla, Santa Margalida i amb la Mà. I el nucli de població conté diverses àrees amb denominació pròpia.
2: La comuna de Can Fiol, la comuna de Can Oliver, el Colomer, el Comtat, el Poble Nou, el Porrassà, la Riba, Son Font i Son Moro, i els nuclis de població més coneguts, més costers, que són les casetes dels Capellans i Platja de Muro.
0: Sí, i una zona destacada de Muro és, evidentment, el Parc Natural de l'Albufera.
1: La zona humida més extensa i de major importància de les Illes Balears està repartida entre Muro i Sa Pobla i compta amb més de 1.600 hectàrees protegides formades per marenys, canals d'aigua dolça i dunes litorals. El seu valor ecològic és incalculable, ja que compta amb més de 300 espècies d'aus, on tenen el seu refugi i crien, i també s'hi pot trobar una gran fauna aquàtica i molta flora.
0: I l'han de protegir i cuidar. Mm. I el gentilici de Muro és Morers i Moreres, i compta amb un poc més de 8.000 habitants.
2: I els llinatges més comuns d'aquest poble són Perelló, Ramis, Moragues, Forners, Serra i Sastre. Yep.

0: Amb aquesta jota de Muro, el topònim, precisament, és interpretat tradicionalment com a provinent del llatí Murus.
1: Que vol dir paret, posat abans de la conquesta islàmica i que probablement fa referència a l'aspecte que ofereix arribant per la banda est. D'altra banda, hi ha una altra teoria que diu que prové de l'àrab i que podria ser una transcripció errònia de Murug, que és el plural de Prat, en referència a les terres humides de l'Albufera. En tot cas, és un dels pobles més antics de Mallorca i mostra d'això són les restes de la prehistòria com el jaciment dels Fites.
0: Clar, i pel que fa a la seva història, Muro ja estava poblat des de l'època talaiòtica.
2: Va passar per la dominació musulmana i després per la conquesta cristiana, sent un poble agrícola que, de fet, entre el segle XVIII i XIX va tenir una època pròspera gràcies al conreu de blat i les ametlles. Un temps també vivien de cuidar marjals i treure farratges, però més endavant, com molts de municipis de l'illa, va arribar el turisme i es va explotar aquest vessant a les zones costaneres del municipi.

0: Aquest cercavila és de Muro, d'Uea Negra, i pel que fa a festes, Muro en té.
1: En té, en té. Sí. La més destacada, la de Sant Antoni, de 7 de gener.
2: Ai.
1: Jo no diré res.
0: Que és el més de... Clar, ho diu un poble.
1: Clar, jo no diré res. Sempre hi trobam gegantins, fogarons, músiques i cançons ancestrals, gloses i tonades, dimonis i també les tradicionals beneïdes, que això sí que
2: clar,
1: ho tenen a Muro.
2: Això sí. Això, sí. Això poble, no?
1: No, bé, també bé, en feim, sí. Però ara veure que aquí molt superen. Clar. Les beneïdes.
2: Home, hi va... crec que era el bisbe que hi va anar i beneixes uves, aquell ramat d'uves.
1: Que beneixi. Molt bé.
0: Les beneïdes de Muro són... les més importants.
1: Ho són. En tot cas, però, també el patró del poble, Sant Joan Baptista, dia 24 de juny, que coincideix amb el solstici d'estiu, i també fan festa ben grossa. Mm-hmm.
2: Sí, però un altre dia que fan festa grossa és el dilluns de Pasco, que se celebra la Pancaritat a l'ermita de Sant Vicenç.
0: Sí. Mm-hmm. Hem estat.
2: Mireu, sí, sí. Que li agrada una festa en sí. L'estiu. I ubicada aquesta ermita a la frontera amb sa pobla, que ja hi tornava a ser. Mm-hmm. Els morers i les moreres caminen uns 2,5 quilòmetres més o manco fins a arribar a l'ermita, i allà fan una missa en honor a Sant Vicent Ferrer. Després també concerts pels més petits a càrrec de Cucorba, com mm-hmm. no, i aquest dia és tradició dinar de paella i ja sort baixa el jovent de Rau, del poble i de Silla, fa festa pels carrers fins ben entrat
0: fet,
2: el vespre.
0: Quan ens hi han convidat, ho han fet. Sí, i jo tenc, bé, tenim un refrany, si voleu, vos en puc dir un de primer. Diu, els de Muro... carabasses.
1: Mm-hmm. Jo tindria un...
0: Sabeu què vol dir?
1: Clar. Sí, clar, ja tenen moltes carabasses.
2: Tots
1: sí,
2: són carabasses i fan els concurs de carabasses.
0: Es
2: escoltiu
0: més important.
1: Aquest és increïble.
2: És molt divertit.
1: Sí, està molt bé. Està molt bé. Jo tindria un altre de refrany, sí? Que és pareixer de Muro.
0: Ah, clar, aquesta
1: l'havíem sentit. No riguis, Maria, perquè...
2: Perquè això cal clar. Que figura, has dit, Miquel.
1: Jo he dit més pareixer de Buja.
2: Ja, és que en teniu per tot a la pobla.
0: Qui és que diu pareixer de Muro? O bueno, ho diu
2: Pobles
0: més.
2: Pobles veïnats.
1: Pobles veïnats, però bé, se pot utilitzar. Té el mateix significat que apareixer de Buja.
0: Sí. Apareixes Inquero.
1: Sí.
2: Ah, sabia que ho diries. Mm. És que te veia venir.
0: Canvi, apareixes el Gaidí.
1: I apareixes
0: no
1: Poblet, tampoc...
0: Jo
1: tampoc
0: no ho he sentit mai.
1: No.
2: Bé, no és el gentilici, és el nom del poble. Mm. Apareixes d'Inca, apareixes del Gaida, apareixes de sa poble, no?
0: Bé, quin anaves a dir, Maria?
1: Digues.
2: Idò, jo anava a dir, idò... Du a Muro. Dugueu a Muro. Mm. Que vol dir quan vas molt carregat i de contestes això. Que te pesa algo i dius dugueu a Muro.
0: Però perquè has de fer molt d'esforç a Duro.
2: No ho sé.
1: Mm. Bé, hi ha una bona costa per sí. Arribar. Sí. Per la puja de top.
2: Per Ventura, va per
0: du allà i així t'entretens. I te perden de vista.
1: Exacte.
0: Bueno, idò, i dit i fet, avui juguem amb el poble de Muro.
3: Tenta.
0: Però abans, com sempre, vos hem de fer la pregunta i diu així. Ja sabeu que vos demanam pels pares gentilicis, és a dir, els malnoms que reben els habitants d'un poble per part dels pobles de veïnat o del seu redol. Per tant, quin malnom reben els morers i moreres?

0: Au, idò, quin mal nom reben els habitants de Muro? Com ho poden fer per participar?
1: Us podeu enviar la vostra resposta a l'història de l'Instagram del programa, @atentolib3, o bé ens podeu telefonar al 971139900 per entrar en directe. 971139900.
0: Pregunta feta. Quin mal nom reben els morers i moreres? Ara tornem.

0: Dental, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és formació.
2: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
3: I que també ho...
2: Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, en nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
4: Calor?
5: Moscars?
4: Gelats que s'adarfan massa ràpid?
6: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
5: Com les ganes de passar-ho bé.
4: I les converses que enganxen.
5: Les riades.
4: La bona companyia.
6: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
2: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: Són les 3 i 36 minuts. Continueu aquí a Tentol i ja sabeu que vos fem una pregunta cada dia que s'estiu vos demanant pels pares gentilicis. És a dir, els malnoms que reben els habitants d'un poble, d'una vila, per part dels pobles de veïnat o del seu redol. Avui juguem amb Muro, són Morers i Moreres, i no sabem si tenen pare gentilici.
1: Però ara mos ha contestat una poblera.
0: Sí?
2: Mira. Ah, mira,
0: què diuen per sa poble?
2: I què diu?
1: Carabasses o carabassers.
0: Clar.
1: Els diuen, clar.
2: Mm, clar.
0: Carabasses o carabassers, perquè tenen moltes carabasses.
1: Exacte, així és, així és.
0: Bueno, si en teniu més, ens les feis arribar, i mentrestant començam a jugar amb el poble de Muro.
3: Tentol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
0: I d'ahir avui jugam amb Morers i Moreres, però ells saben bé que s'hauran de sotmetre abans el nostre qüestionari electrònic.
4: El qüestionari electrònic.
5: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
6: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
7: Sigueu benvinguts. Comencem.
8: Qui sou?
9: No m'heu dit el nom.
10: Noms i adreces.
11: Ja som en Joan Maragas Roca, adreça carrer Justícia 56.
12: Jo som de Magdalena Moragas Porqué, adreça Toni Maura 46, baixos.
13: Jo som Jaume Serra Porqué, Toni Maura 46, primer.
0: Ja sabem, arribat a vostre.
14: Som parents, som casats.
2: Entre vosaltres.
11: No, jo no som parent, però vosaltres...
12: Nosaltres som cosins.
0: Sou cosins.
12: I amb en Joan sempre se pensen que ho som, tot i que no.
2: Sí, compartiu clar. Llinatge.
12: Compartiu llinatge i se pensen que som cosins. Clar.
6: Vull saber coses teves. On treballes?
11: Jo fins aquest mes t'he encontrat en l'institut i és el Boaire de Muro, professor de secundària.
12: Jo enguany he estat a IES Manacor. No sé encara on estaré a partir de setembre.
13: Jo estic a l'Escola Pública de Muro i amb Ballester i Cerdó.
6: Quin és el llibre que t'agrada més?
11: El llibre que m'agrada més, diré La solitud dels nombres primers. És un llibre que mescla ciència i art i fa d'una manera brillant, trob.
12: Jo diré un clàssic de poesia que és Estimada Marta.
13: Jo estic llegint Corderito d'en Younes Chaib i m'està agradant molt, que no l'he acabat, però és veritat que molt bé.
6: Mai no escolta la ràdio?
11: Jo som pot jugador de ràdio, he de dir. No és per fer un fail, no és cap crítica,
2: ja
11: però...
2: Ja hem
11: perdut, punts. No? Hem perdut.
1: Ja està.
12: Jo escolt molta ràdio, però molta música. És a dir, ràdio, però escoltar música.
13: Sí, jo també. Jo, música.
7: Anem al gra. Per què li agrada més el camp que la ciutat?
11: Perquè m'agrada més el camp que la ciutat, per l'aire que se respira, diré jo.
12: Jo perquè he viscut tota la vida en el camp.
11: T'he deixat sense respostes ara,
13: sí,
11: no sé
13: sí.
11: Què de dir.
13: És que entre Palma ja és un trull, ja està molt bé, Muro.
15: Una actuació extraordinària.
16: Deixem-ho per avui.
17: Moltes gràcies.
0: I heu hagut de venir a ciutat, aquests Morers i Morera, Joan Moragas, Jaume Serra, Magdalena Moragas, com estàu? Benvinguts.
11: Molt bé.
12: Gràcies. Moltes gràcies.
0: Tots mestres.
11: Sí, hem fet un ple de mestres.
12: Bueno, mestre...
0: Mestres de primària.
12: A vegades mestre, a vegades professor, i en Joan professor.
0: I professor secundari.
11: Sí. Que ve a la matèria.
12: Jo vaig entre primària i secundària perquè soc PT. Sí. I a vegades estic a escola i a vegades estic...
0: I ara encara no saps aquest curt que ve on te tocarà.
12: No. Sóc una interina que va ballant d'escola a escola.
0: Podràs allargar una mica més aquestes vacances?
12: Bueno, no ho sé, tal vegada com en diu de setembre, però encara no se sap. Estic pendent del darrer tràmit d'estiu.
0: I això quan se sap?
12: Final d'agost. Més o manco, la darrera setmana.
0: Clar, i viure les vacances amb aquesta incertesa?
12: Bueno, jo...
0: Desconeixes.
12: Sí, sí. Vull dir, com que normalment sol tenir plaça a principi de setembre, no estic molt preocupada perquè sé que tindré feina. Per tant, on... Ja ho veurem.
0: I els altres dos què feis? Ara per vacances.
11: Per vacances, absolutament res, podríem dir, no?
17: De,
11: una desconnexió...
2: Anava a platges de Muro?
11: Sí, jo de fet...
1: Van més a Campico Fort.
11: Sí, sí, estic a Campico Fort. Sí.
0: Està a Campico Fort.
12: Sí.
0: Estiu ja a Campico Fort.
12: Sí, Joan és un traïdor.
2: Sí, ja ho veig.
11: Ara m'ha
12: greu. Jo no m'amat de Muro ni ens hi ven ni ens estiu.
0: Però un moment, a Campico Fort hi ha molt de murers.
11: Hi ha molt de murers.
1: Hi ha una bona combinació, pobles i murers.
11: Sí, a veure que ja se fa xup-xup allà a
1: Campico Fort. Difícil sortir les carreres.
0: I va per àrees, va per regions, per
11: és
0: sectors...
11: És curiós, però jo estic precisament en una zona que hi ha pocs murers...
1: I molt de pobles.
11: I no sé si hi ha molt de pobles, però també hi ha molt de guiris a la meva zona.
2: Home, sí, això per descomptat.
1: Per descomptat, no? Normal.
11: Però hi ha qualque zona que hi ha molt de murers.
12: Sí, sí.
11: I que vas a la platja i no te trobes tant de guiris. No sé, és
12: jo diria que tots els murers se concentren al carrer Pizarro.
11: Sí, vos?
0: Ah, sí,
11: Pizarro Magallanes...
12: Perquè sempre que xerres en qualcú te diu... Jo visc en el carrer Pizarro, dic, no pots mai que hi capi tanta de gent.
13: El carrer de la Torre.
12: Exacte, també, el carrer de la Torre, però tothom viu en aquell carrer.
11: Total.
2: Una dada que tenim per aquí, que en Jaume l'han hagut d'arrossegar de Muro perquè vengui a concursar.
13: Bueno, jo... ho han exagerat un poc.
11: No però el problema està quan li han dit que era un poble que feia les preguntes. Aquí s'ha parat nerviós, Jaume...
1: M'he portat bé, no m'ho preocupo.
0: Però quan t'han arribat a enganar?
13: Ha estat mal de fer sortir, no sé, entre un i l'altre...
12: Jo vaig introduir i me va dir... No,
13: jo vaig
12: que
13: començar
12: ja...
13: en sonó.
12: Exacte.
13: Sí. No aquest, però a poc a poc ha estat... Vinga, va.
11: Sí, vàrem intervenir, li vàrem pintar
12: exacte.
11: Molt bé.
12: Exacte. Jo vaig dir, Joan, sí. Jo ja ho he introduït a feina teva, ja si vols el convenç, i si no...
13: Sí, entre tot dos ha estat, sí.
0: Per currículum, què destacaríeu de Muro? És a dir, per haver de guanyar un concurs directament. Què diríeu? Què és allò més important? Què és allò que vos agrada més de Muro?
11: Jo crec que tens resposta i és escocorba.
1: Sí, de la pop boca, ja.
12: Exacte.
0: De la pop boca, ja, va dir.
12: Som de Muro, i te diu escocorba, sí, i jo conec. És a dir, escocorba són el nostre Rafael Nadal de Mallorca. Ah, clar.
11: Sí, amb certes diferències.
0: Cocorba, clar, vinga.
12: Salvant les distàncies.
11: Què més?
12: Tenim cocorba, tenim un passeig... preciós, s'arriba.
11: Això és... Sí,
12: tenim una iglesi molt característica que té el campanar separat de l'iglesi.
0: Sí.
12: I tenim una plaça de bous, que només n'hi ha dues en tot el món, que és una cantera.
11: Llàstima que encara l'utilitzin, però sí.
12: Se podria utilitzar per coses culturals, però...
11: Arquitectònicament està molt bé.
12: Però arquitectònicament és una curiositat.
0: Jaume, què tens a afegir?
13: Ah, no, jo anava a dir que per Foguerons també mos ho muntem bé. No?
11: Ah, sí.
1: Jo a Sant Antoni de la Pobla he vist molt de murers. Això també mos ho he dit.
11: Els darrers anys s'ha quedat canviat.
12: Jo he de dir, en la meva defensa, que en la meva vida he posat un peu a la Pobla per Sant Antoni.
13: Ja són tots.
2: Ell és una morera de Sant Antoni.
1: Mai en la vida he posat un peu a la Pobla.
12: No, sí, però per Sant Antoni mai.
0: Per Sant Antoni cadascú que seva.
12: Exacte. I sempre he defensat que no hi ha una festa millor que una altra, que cadascú viu a la seva manera. Però jo la visc en el meu poble.
11: Estan d'acord.
2: Molt diplomàtics.
0: Quin menjar fa millor que la Pobla?
2: Hombre, s'ha d'estir que també va de ferir.
1: Si m'ho hem de parar així...
0: En sentit que escocorba són la millor de Muro.
1: Jo podré, sèrio.
13: Jo he de dir que serrar brut...
11: Sí, jo anava un poc per
2: dir. Ai, però serrar brut a Muro no es coven?
11: No, anava a serrar brut, jo.
12: És que a vegades basta que les coses tinguin un pic i saps el gust que tenen, perquè a la Pobla hi posen tant de coent que no sap ni de què tenen gust.
0: Clar, no les tries.
11: És una manera de fer bo qualsevol cosa. Tu posa-li coent i de què tindrà gust a coent.
12: Com que la segona mossegada ja no sap ni què menges...
2: Ja tens la boca...
11: Sí. Jo anava a tirar una altra pedra.
1: Crec que convé començar a concursar, però això no acabarà bé.
0: La tira de la pedra?
11: No, sí.
2: Tira-la,
11: no era una pedra contra la
1: Pobla. Ara m'hauria agradat fer les preguntes més difícils. Jo.
11: Ara te'n pareixes. No, hi ha un plat que sempre me crea molta curiositat, que no sé si se coneix o si se diu així fora de Muro, que és arròs amb confits. O que coneixes arròs amb confits. I de fora, no sé si valtros vos sona.
0: Com és aquest arròs?
11: És a dir, és un arròs i el que nosaltres li deim confits, crec que tenen un altre nom, és una espècie de mongeta, d'un color lila i...
12: entre blanc i lila.
11: Sí. Però no he trobat ningú fora de Muro que reconegui aquest plat.
12: S'hi posa col i s'hi posen confits. I...
11: Sí.
12: Sí, és com un arròs.
0: Va, haurem de venir, aquesta és l'or.
11: Però.
2: Molt apuntat.
0: Juguem fort, eh? Juguem fort.
12: No duc oent, sabreu que mengeu.
0: Han començat fort, eh? Perquè venen jugant fort. Bueno, la màxima puntuació que tenim són 88 punts, eh? És a dir, que...
1: És complicat.
0: Teniu aquesta referència. Vinga, començam i endavant. Va.
3: La Batussa de Tèntol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
0: I d'ahir tot és començar i tenim una primera prova que consisteix en lligar paraules, és a dir, n'heu d'encadenar de paraules.
1: Sí, heu de dir una paraula que comenci amb la lletra amb la qual ha acabat la paraula anterior. Teniu un minut i obtendreu un punt per cada paraula encadenada.
0: I avui començarem per la paraula carabassa.
11: Perfecte.
0: Carabassa.
12: En quin ordre anem?
1: Així com
0: vulgueu. Per tant, començam amb una A.
11: Com jo.
0: Sí. Endavant.
11: Arma.
12: Arbre.
13: Eriçó.
11: Obrir.
12: Instrument.
13: Taula.
11: Animal.
12: Làmina.
13: Amistat.
11: Tombar.
12: Rata.
13: Avisar.
11: Rompre.
12: Estiu.
2: Podeu anar votant, si
1: sí,
2: no.
1: Sí.
11: Urani.
12: Iode.
13: Estronci.
11: Imitar.
12: Reciclar.
13: Reunir.
11: Reduir.
12: Reutilitzar.
13: Rata.
11: Ala.
12: Ànima.
13: Avió.
11: Hòstia.
1: Tento.
0: Tens.
1: Me fa ràbia perquè han començat molt bé.
2: Sí, molt bé.
0: Aneu repetida qualcuna. Per exemple, rata.
2: Sí, rata l'han repetida.
0: Llavors no sé si heu fet un inici bo.
1: Sí, s'han equivocat.
0: Sí, s'han equivocat.
1: Era una paraula que acabava amb berra. I ha començat amb bici, però és igual.
0: Sí.
13: Ah, l'he
0: guiada
13: per mi, està
0: allò. Quantes
1: n'hi ha? Jo n'havia apuntat el 27, per veure que llevant aquestes dues són 25.
0: 25, clar, llevant dues.
2: Però està molt bé, 25.
0: Està beníssim.
11: És que jo he dit obrir com és passat del verb obrir.
2: Ell
11: obrir.
2: Ell no digui mentides.
1: No me'l passarem, Joan, no me'l passarem en aquesta.
0: Però molt bé, 25 punts, 25 punts per començar. Heu començat... Molt bé, vinga, anem a fer la segona prova.
3: D'on m'has dit que és?
0: Juguem avui amb en Joan Moragues, en Jaume Serra i na Madalena Moragues. Ara haureu d'identificar qui sentirem. Haureu de saber de quina illa és la persona que sentireu xerrar. Són 10 punts en total, 5 per encertar illa i 5 per encertar el municipi. I si ja sabeu qui és, encara podem afegir dos puntets extres.
1: No ho sé.
0: Serà mal de fer, eh?
1: No ho sé.
2: No pot ser vestit.
0: Mai se sap. Mai
1: ja m'ho dic que no serà de sa poble, almenys si se vol només d'aquesta persona.
17: Va ser més coneguda, siguin que sa xibeques, com això que diuen dels gamosins per Catalunya, i els demanaven per un lloc un poc estret o un poc fosc, i de repente els hi tiraven un pol d'aigua o els hi feien un regiró o coses així.
0: Penta. Dones.
11: De Menorca. No?
12: 100%.
0: Segur?
12: Això, quan ha dit això...
11: L'han aferrat, això, no?
12: Això.
13: Aigua.
12: Aigua i això.
11: Bueno.
0: No se diu
12: jo
0: per Mallorca.
12: Jo crec que és monarquí...
11: No ho sé.
12: No. Això, hi ha aigua.
1: No.
11: Ara m'ha despistat, també, despistat. Eh?
12: No, el menorquí segur.
11: Sí. No els escoltam.
12: No. Vale. Aquest xerrat menorquí.
13: No t'ho fes.
1: No l'he vist mai d'un poble.
12: No ho sé. És a dir, jo crec que és un menorquí com a molt tancat, no sé...
0: Un menorquí com a molt tancat.
11: Va, hem de dir municipi, no?
1: Sí.
12: Serien com els nostres compatriotes menorquins, així, un xerrar un poc.
0: Ben vist.
11: És una bona comparativa. No sé, Jaume, tens qualque idea? No sé.
13: Tiraria, no sé, tirar-me una predada, però...
11: Sí, no, de xerrar, no tenc ni idea.
12: Mitjor, una cosa... És a dir, jo tiraria com per la zona d'enmig.
11: Juga, m'adona. M'ha fet de tu.
12: No en tenc ni idea. No?
11: Tira la predada, vinga, va, ja ho veurem.
12: Vinga, tirem-la jo.
13: Però...
2: Què passa, Jaume?
13: No, allò com a...
12: Com a municipi?
13: Sí, no, ferreria, no al Mercadal.
11: No ja m'ho sento.
12: Dali, dali, dali. No en té ni idea. No, no, escolta-me, no en té ni idea.
11: No, jo també. No sé ni de Menorca.
12: És que veig que riu i dic, segur que un descandites, però ara aquí... No, no ho sé.
1: No, de fet, no l'heu dit.
12: No, no.
0: Som a Menorca i Menorca és Menorca.
1: Sí.
12: Correcte.
1: Sí,
0: correcte. Però era de...
1: De Ciutadella.
0: De Ciutadella.
12: Bé,
0: han sumat 5 puntets.
11: Està bé.
0: Per tant, enduim...
12: 30 punts.
18: L'embarbrussí. L'embarbussament.
0: Vinga, que aquesta és la més divertida. Ara sentireu un embarbussament que haureu de saber dir sense interrupcions ni errades.
1: Podreu triar un membre de l'equip, el podeu dir entre top 3, així com vulgueu. Són 10 punts si el deix perfecte i si hi ha errades, en Facu, el nostre tècnic, vos baixarà la puntuació i ja vols dir que m'ho duc molt ben bé. Així que... Contra de muro sempre, Facu.
19: La sobona.
0: I d'ahir, vinga, el sentim.
20: Si et xerrau, xerrassin.
21: Si et xerrats, xerrassin.
22: Si et xerrots, xerrassen.
23: Xerrarien de com serren, serren.
24: Xerrarien de com serren.
25: Xerrarien de com xerren els xerrocs que xerren.
26: Els xerrots que xerren.
23: Serren els xerrots que xerren.
12: Que t'ha de nou d'erres? Si et xerràs, xerrassin, xerrarien de com xerren els xerrocs que xerren.
0: Perfecte.
11: Molt bé,
12: eh?
11: Has
12: anat
11: a fotre,
12: Miquel,
11: molt...
12: i
11: t'ha matat
12: i no...
0: Molt bé.
12: Estava superconcentrada.
0: Clar. Facu, 10 punts, 10 punts, sí, era evident, 10 punts. Molt bé, doncs...
1: Aquí no podien fer trampes.
0: 10 punts que sumam, per tant...
12: 40 punts.
0: 40 punts en el marcador. Vinga, següent prova.
18: Guanya qui la sap més llarga.
0: Ara, Magdalena, Joan i Jaume faran dues preguntes relacionades amb Muro i tindreu dues opcions diferents de resposta. Cada resposta correcta val 2 punts. I si voleu començar, i ho feim parlant del Parc Natural de l'Albufera, inclòs dins els termes municipals de Muro, Alcúdia i Sa Pobla. Segur que heu anat més d'una vegada, el coneixeu bé, però la pregunta és... En quin any va ser declarat Parc Natural?
1: Va ser l'any 1988 o 1990.
11: O què diríeu? Que tenim qualque idea d'això.
12: No,
11: 88 o 90, has dit, eh?
1: Sí.
11: 88 o 90, a més, molt pròxims, els dos.
12: No sé.
11: No en tenia idea. No...
12: No sé.
11: No sé què dir.
12: 90 és com un any... No ho sé, no penseu que m'ho sonaria un paper de sentit de que és com a...
11: Que rodó.
12: Sí. No sé, és que no...
11: Crec que m'ho sonaria igual de poc.
12: Sí, no en tenia idea.
11: Igual de poc tots dos. Men, Ventura...
19: No com sé. Més pren millor.
11: Com més pren millor.
12: No
11: fem,
12: sé.
11: Fem 88. És que potser hi va haver qualque esdeveniment un poc... No sé. Concorregut o una mica famós, això, però no sé...
19: No, és que no me sona absolutament res.
12: Jo tampoc.
11: Jo me mullaria 88. Vinga, perquè, perquè no és exacte. No
0: 88?
12: D'acord, 88.
0: Sí? I és correcte.
12: Molt bé.
0: Xiripa. Del 88. Vinga, ara parlant d'un dels grups infantils més coneguts d'arreu de les Balears, precisament aneu a parlar com allò que destacau més de Muro, Cucorba, fundats a Muro l'any 77 per Francesc Aguiló, Geroni Sardó i Gabriel Gamundi. El grup va començar a fer concert de cançons populars i el 1985 varen publicar el seu primer disc. Sabeu, però, quin era el seu títol?
1: Això ho heu de saber, eh? Uf. Ho de saber. Era Trencaclosques o Com un pen de rifa.
11: Que clar, em sonen tots dos, jo. No sé quin és el primer.
12: Segurament.
1: Acabar donant una pista. Tots dos són discs.
11: Sí,
12: sí, sí.
11: Ho
12: has fet ben a posta.
11: Me sona més el segon, com un pen de rifa, però ja que sé, no ho sé.
12: Segurament el tenim a casa tots, però...
11: No, realment no me sona més el segon. No sé quin dels dos me sona més.
12: Trencaclosques o com un pen de rifa. No ho sé, eh?
11: Ara me sona més trencaclosques.
19: Va per moments.
12: No parell bé,
11: m'ho segons el moment en què m'agafis.
12: Poden tirar per trencaclosques.
11: No sé.
12: Sí. És com segur? Un nom que hi pega per arrencar una...
11: Sí, està bastant bé. Sí. Si no és el primer disc, se van equivocar.
12: Exacte. Jo. Hauríem de fer un plantejament.
0: Convençuts?
11: Vinga, dale. Vinga, dale. Ja ho veurem.
0: Sí? Yes.
1: Com un pan de rifa.
0: Com un pan de rifa. Va ser aquell primer disc l'any 85 de Cucorba. Vinga, que encara poden remuntar i fer molt de punts, perquè ara ve la prova definitiva, la darrera i definitiva, que podeu sumar molt de punts.
4: Amb la paraula a la boca.
0: I d'hora, Jaume, Magdalena i Joan, en aquesta darrera prova tindreu un minut per enumerar paraules relacionades amb Muro.
1: Ara elegirem a l'atzant quines paraules jugueu. Vos poden tocar malnoms, topònims, noms de carrers, personatges del poble, noms de comerços o llinatges. Mem, que toca a veure.
5: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Noms de carrers.
0: Que res.
2: Celebren, ho celebren.
0: N'hi ha
2: voler. Especialista.
0: Ah,
2: sí?
19: Especialista en carrer.
11: Bueno, ara ja parlem just de molt amunt. Sí. Que feien altres que hi ha, Jaume.
2: No.
11: Bé, deixem-ho anar.
19: Bon anar.
0: Em podeu portar, eh?
1: Si no. Podeu dir de Platja de Muro, també.
11: No hem d'anar cap ordre, podem anar.
0: No. Com vulgueu, com venguin.
2: No t'he sentit.
11: De Platja de Muro.
1: Que podeu dir de Platja de Muro, també.
11: No en conec cap.
0: No, mollant. És a dir, cada carrer serà un punt.
2: D'acord.
0: Cada carrer que no repetigueu, eh? Sí, preparats?
11: Va.
0: Vinga, tens.
2: Carrer Màrtirs.
11: Justici.
2: Joan Massanet.
11: Lluna.
2: Carrer Major.
11: Antoni Cànoves.
2: Carrer Roma.
11: Gaspar de Bono.
2: Toni Maura.
11: Sants.
2: Ramon Gino. Llull.
11: Germanies.
2: Sant Antoni.
19: Santana.
11: Avinguda Santa Catalina Tomàs.
2: Joan Carles I.
11: Sant Martí.
2: Places també. Plaça Comte d'Empúries.
11: Sí, Guillem Ballester.
2: Plaça Sant Martí.
11: Es Major, no sé què has dit. Màrtirs.
19: Sota Olera.
2: Avinguda Santa Margalida. Avinguda Sineu. Carrer de Sa Clava.
11: Cristòfol Colom.
2: Rossinyol.
11: Joaquim Sastre Benrell. Edison.
2: Comunes de Can Andreu Oliver. Carrer Caspe. Carrer Maria Josep.
11: Toni Carrió.
19: Som Font.
2: Carrer Poliesportiu.
11: Se plaça Cucorba.
1: Existeix.
11: S'altra plaça. Santana, Joan Carles I.
2: Carrer Guillem Ballester i Cerdó, carrer d'Escarruatges.
8: Ja. Tens. A menys n'he apuntat 41.
0: Jo 43, però n'han repetit qualcun.
8: Sí?
1: De res. Fins a la darrer no havien repetit.
0: Tu quan n'has apuntat?
1: Jo Miquel? Ara m'he perdut.
8: Tantes rotxes que ha fet.
1: M'he posat nerviós.
0: Clar, és que ho fem
1: molt nerviós perquè crec que...
11: Posant 50 per Roloni.
8: Sí.
11: 50
8: mateix.
0: Bueno, jo crec que n'han repetit dos.
8: I de 41, si tu n'havies comptat 43.
0: Sí. 41.
8: Vinga, idò, ara anem a fer aquesta suma.
0: Fem aquesta suma, trepidant.
8: I han fet un total de... 83 punts!
0: 83 punts!
8: Però ho porat en el pòdio, Morés.
0: Muro, 83 punts. Per tant, desplaçau Campos, wow. Campos tomben d'aquest pòdium i passau Muro en tercera posició.
1: Encara haurà de tornar.
0: En segona, Porreres i Cap de Pere, 85.
1: No, encara ha de venir a Pobla.
0: I Marratxí, 88. Això. Bueno, moltes gràcies per venir, Jaume Serra, Magdalena Moragues i Joan Moragues. Gràcies per fer aquest paper tan important per representar tan bé Muro.
11: Gràcies a vosaltres.
0: Ara vos esperaran amb ambelletes.
11: Bueno,
0: quan arribeu.
11: Me sorprendria.
0: Tu te'n vas a Càmping Fort.
11: Aquí anem, això. Ah,
0: clar, no t'esperen.
11: No sé.
0: Gràcies.
8: Moltes gràcies.
0: I bueno, i fins d'aquí un parell de setmanes.
1: Supos que tornareu.
9: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
10: Bon dia. L'aeroport de Palma estrena un nou accés al mòdul Interilles per oferir un servei diferenciat per als passatgers que viatgin de Mallorca cap a Eivissa o Menorca.
14: Amb aquesta reforma, els passatgers que hagin de recollir equipatge facturat disposaran d'un itinerari més directe que l'actual per accedir a la sala d'equipatge. La reforma s'emmarca en el projecte de remodelació de l'aeroport de Sant Joan, que té una inversió total de 559 euros.
10: La seu de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports a Palma ha aparegut amb una pintada en què es pot llegir "El turisme mata".
14: Una actuació que ha estat desqualificada pel conseller Jaume Bauçà, qui llançava aquest missatge als autors i, per extensió, a tothom qui protesta contra la turistificació massiva.
26: Aquestes pintades l'únic que fan és deslegitimar qualsevol manifestació
3: que hi pugui haver pacífica. Per tant, més enllà de no compartir el missatge que se mos ha posat avui a la Conselleria de Turisme, perquè creiem que el nostre principal motor econòmic és una història d'èxit d'aquestes illes dels darrers 70 o 80 anys, crec que flac favor fan a tots aquells que se manifesten i demanen actuacions dins l'àmbit turístic.
10: I a Formentera, els propietaris d'un hotel de Punta Prima tenen poc més de 12 mesos per restablir l'aspecte original de l'establiment.
14: Els tècnics del Consell ja han detectat 6 il·legalitats incompatibles amb la normativa urbanística. Javier Serra és el vicepresident segon i conseller del territori de Formentera.
6: Volem deixar clar des del Consell que qualsevol actuació urbanística ha de complir tots els paràmetres que estableix la normativa i, sobretot, ha de comptar les llicències corresponents. Quan es detecten actuacions que no estan emparades per la legalitat urbanística, la nostra obligació és actuar i restablir aquella legalitat.
10: A Menorca, les infermeres del Canal Salat de Ciutadella han canviat el cotxe per la bicicleta per fer visites domiciliàries. Això facilita els desplaçaments, evita problemes d'aparcaments i també dona una segona vida a 4 bicicletes del dipòsit municipal.
14: Cada dia els professionals del Canal Salat de Ciutadella es desplacen per fer visites domiciliàries. La directora del centre és Antònia Pons.
7: Les cures a domicili, els controls de salut, les analítiques... Les visites domiciliàries són per pacients que estan encamats, que no es poden moure.
10: En crònica de successos, la Policia Nacional ha detingut 3 joves després de desarticular un punt de droga a la Soledat que funcionava les 24 hores del dia.
14: El cos ja havia fet una inspecció al mateix immoble fa una setmana. En l'escorcoll van descomissar diners en efectiu i també quantitats de cocaïna, marihuana i altres drogues.
10: I demà entrem en temporada de danes. També coincideix amb un moment del risc d'incendis. Per això el govern activarà el pla Inumbal per fer front a possibles inundacions.
14: El govern ja ha preparat torrents i infraestructures per reduir els riscos. La presidenta del govern, Marga Provenç, ha destacat la importància de la prevenció per fer-hi front.
15: Risc zero no existeix. I que amb els indicadors que tenim, com és aquesta temperatura de la mà, les danes, com les que vàrem viure fa 2 anys a la Comunitat Valenciana o les que vàrem viure més a prop fa un any a Eivissa, seran cada vegada més habituals. Per això, des del govern de les Illes Balears, volem fer tot allò, com han vist, a tots els àmbits possibles.
10: I en clau internacional, el terratrèmol de Colòmbia ja deixa 280 víctimes mortals i prop de 4.000 ferits.
14: Continuen les tasques de rescat cada vegada més a contrarrellotge per trobar supervivents. Encara hi ha 354 desapareguts.
10: I amb aquest apunt de l'àmbit internacional arribarem a les 4 i 4 minuts. Tornem amb més notícies al butlletí de les 5.
9: Més informació a ib3notícies.com.

0: Vos han de contar que l'associació Atzaim de Porreres ha fet un conte sobre la festa de Sant Roquet que es titula En Roquet i s'ensaimada.
1: Tèntol, en Celestí Oliver.

0: Començàvem aquesta segona hora de Tèntol. Són les 4 i 5 minuts. Han jugat amb el poble de Muro, que han llevat del pòdium Campos.
1: Han desplaçat, perquè desplaçat, sí, bé, sí, tampoc sí, no han d'encendre foc, sí, però sí, ha estat molt emocionant. Mira, aquesta batussa d'avui.
0: Ahir vespre xerrava amb un campaner, li recordava que estaven sí, dins aquest pòdium, i avui ja no, els han tombat, justament. Però bé.
1: Així és la vida, Celesti.
0: Sí, això va així.
1: Una de freda i una de calenta.
0: Clar, quant de punts han fet Muro? N'han fet 83.
1: 3.
0: 83
1: han
0: punts.
1: Han dit 41 carrers en un
0: clar,
1: minut.
0: Han fet 3 més que Campos, que en havien fet 80. 83 punts Muro. En segona posició, Porres i Cap de Pere amb 85. I en primera posició, Marratxí amb 88. Però bé, hem d'avançar. Ara tenim en Joan Jiménez al control tècnic, que s'acaba d'incorporar. Gràcies, Joan, per ser-hi. I ara és moment de conèixer de què xerrarem en aquests minuts.

0: I doncs sí, xerrarem de Sant Roquet, d'aquesta encimada, que se podrà tastar aquesta matinada diumenge a dilluns a Porreres, perquè, bé, en aquest pròxim minut volem xerrar no només de les festes de Sant Roc, sinó precisament d'aquesta festa, que hi ha a Porreres, que és Sant Roquet. Esteu preparats?
1: I tu?
0: Miquel i Maria? Jo sí. Jo vos escoltaré. Jo seré tot hores.
1: M'encanta.
0: Vinga, endavant. I si m'agrada.

0: A principis de l'any passat, un grup de 30 porrerens i porrerenques varen constituir l'associació Tseïm amb l'objectiu que la festa de Sant Roquet, la festa aquesta que coneixereu perquè passegen una encimada gegant, mantengui la seva essència i garanteixi el relleu generacional.
1: Tota història té un principi i està a les nostres mans que no hi hagi un final. Aquest era el lema fundacional de Tseïm, d'aquesta associació, i és que, segons deien, des d'aquest col·lectiu, Sant Roquet ha anat perdent essència durant els darrers anys i per això varen crear l'associació.

0: Van per ahí. Els joves
1: cada...
0: Toporreres. Toporreres, sí. Els joves cada any la treuen en processó, després de la Revetlla, la matinada del 16 al 17 d'agost, com han dit, amb el so de la matinada porrerenca i encàntics que diuen l'ensaïmada la duim els porrerens.

0: Aquest moment platòric amb la matinada porrerenca que se viu a Porreres a les 4 de la matinada amb la Filarmònica Porrerenca que toca aquesta matinada porrerenca. I ara volen conèixer més coses sobre aquesta festa, sobre el conte que han fet l'associació Atseim, i és per això que saludam a la seva presidenta, na Gemma Sant Pol. Com estàs? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Com va?
0: Molt bé, i tu?
1: Molt bé, molt bé. Encara emocionada. D'ahir, que va ser... Sí, va ser un acte de molt d'orgull, de veure com els més petitons alçaven després de ser encimada i podien conèixer de més a prop aquesta història que a vegades, just per jovent, no? En aquestes hores de vespre, com aquell que diu, me la disfruta el jovent, i tenien com a objectiu poder arribar a tothom, i ahir va ser espectacular, la veritat. Mm.
0: Clar, expliquem-nos com va anar aquesta festa, quan en lots varen venir.
1: Bueno, va ser un contacontes amb la banda jove, que aquí també, bé, Porreres té un gran teixit associatiu i tenim una banda que és espectacular. I ha sorgit també aquesta banda jove, que és quan després passen directe cap a sa banda, si no vaig malament, i varen voler col·laborar amb nosaltres i varen fer un contacontes on sa banda mos ajudava i va fer que sigués més musical, i ho varen fer a l'auditori, i no te puc dir cert quants eren, però l'auditori estava de gom a gom.
0: Clar,
1: vaja.
0: Moltes famílies. Perquè quan i com neix aquesta festa de Sant Roquet? Explica'ns un poc quina història té.
1: Bueno, la història va sorgir més o menys fa 30 anys, quan el forner Francisco Sastre, forner Pistola, va arribar a un bar de plaça i va donar una encimada. I això era quan havia acabat, no, les festes de Sant Roc, que ningú se'n volia anar a casa i tothom quedava, i un dia va aparèixer ell amb l'encimada. I de cada any va ser més gran i més gran i més gran, i sense voler, per dir-ho de qualque manera, va sorgir aquesta festa que per tots els porrerens i les porrerenques és un tret d'identitat, no? Quan sona aquesta matinada porrerenca composta per en Joan Martorell, que va ser l'any 2002, crec que a tothom se li posa la pell de gallina.
2: I amb els anys aquesta festa se va anar fent ben grossa, igual que l'encimada, que fins i tot la traïs en processó, o no?
1: Exacte. Aquesta festa era un poc sense unes bases, no? Era com molt improvisada. I clar, i el pas dels temps du que aquesta gent que fa potser 15 anys estan al capdavant, pues ha tingut fills o el seu estil de vida ha canviat, i clar... I no,
2: ja no poden fer tan tard.
1: Exacte, i no hi volen participar tan activament en aquest moment, no? I fa uns anys ens vam donar compte que la festa havia perdut un poc el sentit, que els veteranos, que nosaltres els dèiem, clar, no hi havien estat, aquestes petites coses que sí que s'han de tenir en compte, perquè en el final d'un procés no és treure-se encimada i la veiem a plaça i ja està, sinó que hi ha una elaboració darrere, bueno, un cost també darrere, i ens vam trobar que no sabíem per on començar. I vaja, i com que érem un grup de joves molt divers, però en som

0: de l'objectiu, van decidir crear aquesta associació per assegurar el futur en aquesta festa i que les noves generacions hi puguin entrar i no hi hagi sempre un relleu.
1: I quins objectius teniu amb aquesta associació? Quins són els principals?
0: Els principals, com t'he dit abans, és arribar a tothom, arribar a tot el poble de Porreres, que hi hagi una generació que vulgui continuar perquè no hi hagi mai un final, i bueno, i conservar-la i dotar-la de contingut. I per això el nostre primer projecte important ha estat aquest conte que juntament amb en Miquel Morlà i en Cristina Jorquera, que ens ha ajudat també a petits detalls de l'hora de l'escriptura, hi van poder presentar.
2: Com és aquest conte? Què hi contau?
0: Aquest conte, bueno, el poden trobar a l'Ajuntament, igual que també a dues botigues d'aquí del poble, Supercoquet i a la papereria Pemi, i explica un poc la història de la festa, no? De que Porreres se celebra Sant Roc, que és un poble molt, molt viu, però que quan s'acaben les festes tothom està molt trist, i va arribar el forner Pistol amb una encimada i la seva somera, i a poc a poc va anar creixent, i d'aquesta manera pues, la festa se va allargar una mica més i tothom se n'anava a casa amb aquesta mica de dolçó. Mm.
3: Clar, Gemma, un dubte que tenim aquí d'ençà que hem començat el programa i hem xerrat d'això... Aquesta ensaïmada, qui s'encarrega de fer-la ara? Encara és en Francisco Sastre Forn Epistola o de bon vol bé aquesta ensaïmada? I també quantes persones la duis en processó? Perquè si són 80 quilos...
0: S'ensaïmada pesa, s'ensaïmada pesa, i pesa bastant. Però vaja, sempre ha arribat a plaça, així que no t'ho puc dir tampoc un nombre exacte de gent que la du. En el final, tot porren qui porren que s'hi vulgui ficar i dur-la està més que convidat, sempre que hi hagi una mica de civisme, però no te podria dir exactament el número de gent que hi cap allà baix, però hi cap bastanta gent i s'encimada arriba sempre.
3: Bueno, qui se ferri, sí. Però
2: se deu fer a trossos, perquè vaja, en quin forn cap una encimada tan grossa?
0: Clar, això és un poc un misteri, no? És un misteri de on surt aquesta encimada tan grossa. A on és aquest forn tan gros? Bueno, mem, s'encimada... No sé fins a quin punt ara te puc revelar aquest petit secret, però vaja, s'encimada no és que...
2: Fins on
0: no
2: puguis contar, feta...
0: No està feta per trossos, tampoc. No són tot trossos. Hi ha l'encimada principal, que és molt grossa, i la du... Bueno, en Francisco Sastre ha estat present en aquesta elaboració dels contes, sempre que m'ha hagut de menester una mà molt l'ha donada, però, òbviament, no la fa ell, ja. La fa un forner d'aquí, de Porreres. I bueno, i ara, d'ençà que tenim l'associació paga aquest cost de l'elaboració de l'encimada, així com també del paper que se li posa en els costats i un poc tots aquests gastos que condu pot arribar a l'encimada de plaça.
2: D'aquesta festa de Sant Roque, que ara heu fet aquest conte per transmetre la història de la festa en els més menuts, a les noves generacions, i ara en volem xerrar precisament amb en Miquel Morlà, que ell és l'il·lustrador que ha fet possible aquest conte. Com estàs, Miquel?
4: Molt bé, encantat de compartir aquesta tertúlia amb altres.
2: Clar, estaves familiaritzat amb aquesta festa de Sant Roque de sempre?
4: Sí, perquè qualque vegada han fet prou tard per menjar a qualque tros. Tot i que s'arriba a ser feixuc en la ressaca de festes i contar, però bueno, s'il·lusió és. No sempre, però molt d'anys han fitxat.
2: Però on se'n va a dormir panxa plena?
4: Sí, el manco, el que en la Gemma Suara, el manco amb aquesta miqueta de dolçó, tancant la paredat una miqueta en dolçó, sí, així és.
2: Clar, què has volgut contar en aquest conte? Hi ha qualque història que no coneguessis i que t'hagi sorprès, que hagis conegut mentre l'anàveu fent?
4: Bueno, el que m'ha sorprès és el temps que fa, perquè clar, com ha comptat bé la Gemma, que neix de forma totalment improvisada, amb la gent que no li havia, encara no li havia bastat la festa i encara en volia més. I clar, i allò va creixent sense també això, com ha dit ella, una miqueta de forma improvisada. I clar, què passa? Que han passat 30 anys, i això és el que m'ha sorprès, perquè sí que es compta el que ha permès és acotar-ho. És veritat que té permís se moven en una franja serà d'entre 1993 i 96, 97, eh? Vull dir, en principi, sempre a mi que ballen aquestes xifres, i clar, i entre una cosa i l'altra, on hem passat 30 anys o 30 anys i busques, d'acord? Això és el que m'ha sorprès, d'acord? Uh-huh. I el que he volgut contar és que, a cap i a la fi, jo els he acompanyat, ells m'ho van passar la història, i jo, senzillament, el que he volgut fer és intentar que aquella emoció que aquell grup de jovenets me van transmetre en la il·lusió que feien, que els hi fa ganes posar en marxa, jo he intentat traslladar-la en paper, no? D'acord? Això ha estat la meva feina. Te diré, en principi, vaig voler fer una cosa senzilla, però sentida. Vaig emplear uns colors bastant bàsics, vaig emplear el color crevassa, que ells tenen com a logotip, i res, amb una línia llavors d'ombres i recalcar en blanc el més representatiu, com pugui ser la sucre s'encimada o qualque altre fet que m'interessava destacar cada una de les il·lustracions.
1: Uh-huh. I quins personatges hi surten en aquest conte? Són gent del poble? És a dir, qualque infant podrà veure a son pare o sa mare dins aquest conte?
4: No tan concretament, però sí figures públiques com puguin ser diríem els caparrots, aquest és un tema recurrent a les festes, el que són els caparrots, el mateix forner Pistola, que és un senyor que n'han sentit parlar molt, però jo, vull dir, me recordo, tinc qualque imatge un poc borrosa i més normal que ells m'han passat alguna fotografia i l'he pogut representar, però bàsicament, i llavors, clar, llavors fas una miqueta d'omplir de personatges totalment, diríem, neutres, aquell buis, no?, per com fer una alegoria de la festa, no?, de fer que hi hagi festa i que hi hagi gent, i això. Així és que, bàsicament, són els personatges que tot compartim, que som, com ho coneixem, que són els caparrots, pràcticament.
1: I a mesura que avança el conte, també va creixent aquesta encimada.
4: Sí, és així. Hi ha una il·lustració que no sabia molt bé, perquè, clar, una cosa és que tu te transmetis la idea, i llavors tu això l'has de posar en imatge, i la imatge ha de ser, tot i que està reforçada amb un text, però la imatge ha de ser prou eloqüent per dir el que vol dir, no? I sí, vaig fer com una seqüència de petites encimades que anaven creixent a la llarg de anys, i d'aquesta manera, això, intentar sintetitzar el fet que en els anys aquesta encimada, d'una encimada normal, grossa, te diré, ha passat a una encimada gigant, amb una paraula. Mm-hmm. Sí.
2: Clar, ahir se va fer aquest primer conte, no sé si en teniu previst cap més o cap altra activitat al voltant d'aquest conte.
4: Bueno, això t'hauria de contestar ella. En tot cas, jo no mos coneixíem, perquè ells mos separen bastant d'anys, d'acord? Però la veritat és que he quedat encantat. Supos que jo som pintura quasi 15 o 20 anys més vell que el grupet que jo he estat en contacte amb ells, de l'associació Tsaïm, i però he quedat convidat per tornar a col·laborar amb ells sempre que ells me requeresquin, perquè la veritat ha estat un plaer. Això que, mira, ha estat una bona excusa per contactar amb una generació que tal vegada te coneixes en el poble i demés, però com que no comparteixes espais sí, però aventura no comparteixes relació directa, aventura no haguessis passat més enllà d'una escomesa, no?, d'un molt acadal, i amb això he quedat encantats perquè he trobat que pugen amb molta força, i una cosa t'he dit. Ells, vull dir, mira que són joves i mira que estan a l'època de la intel·ligència artificial i demés, i van notar avui en dia que no res, demanes a les xarxes que te facin una il·lustració i en qüestió de minuts la tens. Ahir ho vaig recalcar el dia de la presentació, que van tenir la sensibilitat de triar, diríem, una il·lustració o un il·lustrador que en plena seria clàssica, i o més, diríem, sí, seria més clàssica d'il·lustració, que és dibuixar, passar-ho tinta, etc. I això me va fer molt, molt content, eh? Me va omplir d'orgull que encara que joves que avui en dia aventura ja han nascut molt, molt més familiaritzats amb les xarxes i pintura, els valors que són les reticències que tenim més veïts els més majors, ells veig que a vegades no els atenen, ells sí que l'han tinguda i han tingut la sensibilitat de mandar-ho, en aquest cas jo, però hauria pogut ser una altra creadora o un altre creador. I això els hi vull agrair públicament perquè has d'elevar que hagin tingut aquesta sensibilitat.
2: Has d'agrair. Gemma, què hi tens a dir?
0: Bueno, Miquel, jo que t'he de dir ara, després d'aquestes paraules tan guapes.
4: Ara deies la veritat, el que trobis.
2: Clar, ell ha estat sentit.
0: No, la veritat és que, com ella ha dit, jo crec que no li posava cara a Miquel. Som de Porreres i sí, la vida en Espinades en el mateix lloc, però els anys són els que són. I per nosaltres ha estat un orgull, una tranquil·litat, perquè a vegades també això com a associació mos ha ajudat molt, perquè en tot moment hem pogut dir, Miquel, estem preocupats per el que sigui, perquè en el final l'elaboració d'un conte per una persona, per un grup de joves, o per una persona, o per el qui sigui, que no ho ha fet mai, uau, són moltes petites coses que has de tenir en compte, i en Miquel en tot moment mos ha escoltat, mos ha guiat i mos ha acompanyat. I això, Miquel, sap que t'estaré eternament agraïda perquè has estat. Molt a més, bé. Que ho ha fet amb un gust i com ella ha dit, ho ha sentit, de veres. I la veritat que ha estat tot un plaer i nosaltres sí que hem tingut sempre molt clar que volem que sigui una cosa feta nostra i no hagués tingut sentit que li haguessin demanat a les xarxes socials o a l'intel·ligència artificial que mos creés el que nosaltres realment sentíem, no? I bueno, ha estat, crec que tot un acert fer feina amb tu, Miquel.
4: Moltíssimes gràcies, Gemma, per aquestes paraules. Gràcies.
2: I d'haver compartit paraules, sentiments, aquí a Tèntol, per aquesta festa de Sant Roquet, que no hi faltareu, supòs.
4: Clar. No, enguany, no poden fallar. No poden fallar de cap manera.
2: Evidentment, quan explosiona aquella matinada a Porreranca, què sentiu?
0: Uau, és que tens el pell de gallina. És un sentiment, a més l'any passat ja amb, bueno, amb l'innovació aquesta de l'associació ja vàrem fer just antes d'aquest primer toc de la matinada de Porreranca, vàrem fer un petit pregó a damunt l'Ajuntament i des de damunt l'Ajuntament quan se va acabar el pregó que va sonar aquell tot, primer toc de matinada de Porreranca que tothom se'n va cap a el lloc sagrat escoltar la traca final i comença bueno, supos que cadascú és més personal, però jo diria que per la major part de la gent de Porreres un dels moments més esperats de tot l'any i la veritat que no hi ha paraules, supos que un de fora no ho deu sentir igual. Però per una persona d'aquí, bueno, ho és tot.
2: Clar. I tu, Miquel, això és just abans d'acabar festes.
4: Sí, és a dir, jo ja he de parlar, és a dir, el que vos he dit, que jo m'he de posar en un altre marc, perquè si has volgut participar de totes les festes i ja has fet qualque ballada, una encadenada amb una altra, quan arriba aquell moment, a vegades ja vos diré que he de fer un poc d'esforç, eh?
2: Sí,
4: dir que ja no se recupera com se recupera abans i s'ha d'administrar bé, perquè l'energia ja no és la mateixa, però bueno, si il·lusió de ser-hi, sí que és, no? D'acord.
2: Idò, acabem amb aquesta matinada a Porreranca, que ja sona, Miquel Morlà, il·lustrador d'aquest conte de la festa de Sant Roquet. Moltes gràcies per aquests minuts.
4: Moltes gràcies a vosaltres i aprofito, perdó, no pot sonar bona per aquest excel·lent magazín que feis, que som, sempre que puc, l'escolt i sou d'admirar. Feim molt bona feina.
2: Idò, i moltes gràcies, eh? Un agraïment sentit. Moltes gràcies, eh?
4: Gràcies.
2: I també gràcies a Gemma Sant Pol, presidenta d'aquesta associació ETSAIM, que gràcies a ells s'ha pogut fer aquest conte per a les generacions noves i futures, per als més menuts, perquè coneguin bé aquesta festa de Sant Roquet. Moltes gràcies, Gemma.
0: Gràcies a vosaltres.
2: I visca Sant Roquet.
0: I visca Sant Roquet.
2: I Sant Roc, també, eh?
1: I Sant Roc, també.
0: Sí, i Sant Roc.
2: Bones festes. Gràcies. Bones festes. I molt d'anys.
4: Estic convidat.
2: Gràcies.
3: Gràcies. Salut.

0: Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: TV3 Ràdio és actualitat.
2: TV3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I vetres, tots donam una mà al Club Vidalba.
3: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
4: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
5: Si a tu te dic vel,
6: si a tu te dic mare,
7: si a tu te dic pinta,
8: mur, portada,
9: si a tu te dic gra,
10: que te venes cap primer de tot?
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
11: Calor?
12: Moscars?
11: Gelats que se desfan massa ràpid?
13: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
12: Com les ganes de passar-ho bé.
11: I les converses que enganxen.
12: Les rialles.
11: La bona companyia.
13: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
14: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
15: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
16: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
15: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
14: Ets ambidestre.
17: Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
18: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: La digitalització dels allotjaments turístics. La tecnologia ha canviat molt de manera com reservam i gaudim dels allotjaments turístics. Avui, moltes gestions es fan a través de plataformes digitals que ens permeten reservar, contractar serveis o comunicar-nos amb l'establiment de manera ràpida i senzilla. També s'han incorporat sistemes d'automatització que permeten fer l'entrada de manera digital, sense haver de passar per recepció. És el que en anglès anomenem check-in. A més, cada vegada són més habituals les claus intel·ligents, que ens permeten accedir a l'habitació sense una clau tradicional. Poden ser un codi, una targeta, el telèfon mòbil o fins i tot una aplicació específica. En definitiva, aquestes innovacions fan que l'experiència sigui més còmoda per als clients i que la gestió dels establiments sigui més àgil i eficient. La intel·ligència artificial també ha arribat al sector turístic, però això ja ho haurem d'explicar en una altra ocasió. I terme explicat, terme acabat.
1: Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a Batxaf i a Coca-Vols, de 3 a 6 a IB3.

Passen 3 minuts de les 4 i mitja. Continuem atentos i heu de saber que el Club Pollença celebrarà la setmana que ve, del 17 al 19 d'agost, una nova edició de la Setmana d'Arquitectura i Disseny.

0: Es tracta d'un cicle que cada any reuneix arquitectes i dissenyadors influents del panorama contemporani i en l'edició d'enguany la temàtica és l'habitatge com a gran repte de l'arquitectura del segle XXI des de perspectives que aposten per la sostenibilitat, el territori, la innovació, els materials i les noves formes d'habitar.
1: I d'avui volen parlar d'aquesta setmana d'arquitectura i disseny de Pollença i per això ja saludam en Vial Marc, ell és president del Club Pollença, qui ho organitza. Vial, com estàu?
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Clar, dilluns donau el SUS i fins dimecres. Són 3 dies, ja ho teniu tot enllestit?
2: Sí, sí, sí, ja ho tenim a punt, com cada any.
1: Clar, com va néixer aquesta setmana d'arquitectura i disseny? Quina és la seva història i el seu objectiu, també?
2: La veritat és que això va néixer ara fa 13 anys, l'any 2014, quan amb una xerrada amb un molt bon amic, que és el Rafael Moranta, me va proposar que en Pec Kegles volia fer una xerrada d'arquitectura. Nosaltres que vam arribar en aquell moment com a junta directiva en el Club Pollença i a partir d'aquí vam parlar amb en Pep i amb en Dona Jaume i vam muntar unes jornades que van ser extraordinàries, que era arquitectura envoltant d'en Gaudí, i que van venir gent extraordinària, Elias Toles, Lluís Cotà, Mireia Riera, Rafael Moneo, Carme Pinosa, és a dir, un munt de gent increïble. I la veritat és que va ser una cosa tan fresca, tan novedosa, jo crec, que van dir, això s'ha de continuar, no se pot deixar perdre. I bé, ja duim 13 anys.
1: Ja n'hi ha.
2: Molt content, sí.
1: Ja n'hi ha, clar. Com diriu que ha evolucionat aquest cicle durant aquests 13 anys? Ha canviat molt d'ençà d'aquella primera edició?
2: Home, les coses que envien, lògicament. El primer, en Pec Kegles, era l'alma mater, diríem, i era que estava al front de les propostes, i jo crec que van ser uns anys espectaculars, i després va deixar pas a gent més jove. Però jo crec que sempre un poc l'idea ha estat un poc la mateixa, ha estat l'idea d'acostar l'arquitectura en un professional, lògicament, perquè ve gent de moltíssim de prestigi, en els estudiants, però també a la gent que no és capaç de llegir un plano. I jo crec que això és el que la fa realment interessant. Nosaltres m'agrada dir això que feim arquitectura en xancles, perquè entre que és l'estiu i que és una cosa que pot ser. Però això li dona un punt que la fa molt diferent. La gent, quan tu vas a un lloc d'una cosa específica, sempre penses que si no ets d'un ram, no ho entendràs, saps? És a dir, com que si vas a escoltar conferències de medicina, dius, ostres, jo és que no sé res de medicina, no entendré res perquè me xerraran en paraules molt tècniques i no entendré res, si vas a el que sigui, no? I, en canvi, nosaltres, una de les màximes que sempre dèiem en convidats, que només puc estar agraït, o només podem estar agraït a la generositat de tota la gent que ve en el Club Pollença a fer aquestes xerrades cada any, és dir-los, per favor, heu de ser superdidàctics. Penseu que hi ha molta de gent que vendrà a veure i que no és capaç de llegir un plànol, per tant, heu de ser entenibles per gent que no és capaç d'entendre l'arquitectura en paraules majors, no? I jo crec que això és una de les grans virtuts que té la Setmana d'Arquitectura i Disseny.
1: Clar, fer planera...
2: Sobretot... I sobretot, per damunt tot, perquè crec que tenim la sort de tenir una gent que som capdavanters en molts dels àmbits que toquem.
0: Enguany, aquesta setmana, Vial, anirà entorn de l'habitatge com a gran repte de l'arquitectura del segle XXI, que també és un tema que actualment ducoa, no?, el tema de l'habitatge. Quines problemàtiques destacaríeu en aquest sentit? De quina manera ho enfocau?
2: Bé, jo crec que l'habitatge és bé que s'ha convertit en una de les coses transcendents a dins de l'arquitectura. I des de la pandèmia també hi va haver com un canvi bastant important, no? És a dir, coses que per aquí transcendents. Me'n recordo que quan hi va haver la pandèmia vàrem fer xerrades i coses que estaven molt, molt denostades, com podria ser un balcó o un edifici de pis, no? De cop i volta se varen convertir en llocs màgics per poder viure a l'exterior quan tu estaves tancat, no? recurrentment, la Setmana d'Arquitectura i Disseny ha parlat molt de l'habitatge. De fet, en fem monogràfic, per exemple, ara en fer un any parlant de lo que ha vist al Libavi, que li varen fer un croquis, la revista, jo crec que una de les grans revistes d'arquitectura que hi ha, que va fer un monogràfic sobre tot el que s'havia fet a Libavi bé, ja me sortirà un nom, ara estic... explicant el que havia estat el procés aquest de convertir l'habitatge públic en una cosa que transcendís. L'any de nou vam tenir un any d'arquitectes argentines, mexicanes, extraordinàries, i una d'elles me va deixar una frase que me va sobtar a tots, que va dir: els pobres també tenen dret a la bellesa. Que això involucra molt. És a dir, el que vol dir és que no per el fet de fer obra pública per d'habitatge han de ser aquests monoblots horrorosos que se feien fins no fa tant. No? Sí. Jo crec que això ho va entendre molt bé fa uns anys i varen aconseguir que grans arquitectes, però grans arquitectes, fessin feines i fessin projectes per l'Ibavi. Mm. Això és un poc aquesta idea, no? I ha estat un poc recurrent. I es ve que enguany, casualment, els arquitectes que duim també han fet molta feina, han fet moltes obres en general, però sobretot tenen una especial querència per l'habitatge, és a dir, per la casa unifamiliar, el que és l'unitat bàsica, diríem, de l'arquitectura, que podria ser la casa, no? Mm.
3: Ara ho dèiem, preteneu reflexionar sobre els nous models d'habitatge, la sostenibilitat, la relació entre arquitectura i territori. Però una pregunta que mos poden fer és: com seran les ciutats i paisatges del futur? Quins desafiaments hi haurà?
2: Uf, això si ho sapés, suposo que...
3: Pregunta difícil.
2: Jo crec que és complex això, però és el que, la gent que duim en el Club Pollença planteja o fa propostes. És a dir, crec que té molt que veure amb totes aquestes coses que vosaltres dient al principi, sostenibilitat, quilòmetre zero en molts de sentits, recuperar moltes coses que s'havien anat per denostades de l'arquitectura tradicional i que resulta que funcionen molt bé, per tant, és fàcil recuperar-les, perquè encara queda gent que és capaç d'ensenyar com se feien aquestes coses. Però que també jo crec que vivim un moment que tot avança tan ràpid que és molt difícil saber cap a on se pot anar. Això és el que intentem, que en aquestes jornades, el que en saben realment, i que són gent prestigiosíssima, mos expliquin com ho veuen ells, com veuen què pot ser el futur, en aquest cas, no? Mm-hmm.
0: Clar, en aquest sentit, quins arquitectes i dissenyadors vendran enguany durant aquests 3 dies? De quins països mos visitaran?
2: Bé, enguany, com cada any nosaltres intentem fer que hi hagi disseny i que hi hagi arquitectura, perquè enguany deixem un poc més cap a la part d'arquitectura que disseny. Començam dia 17, Anna Mariana de Las, una arquitecta amb molt de prestigi, mallorquina, catalana. Després tenim aquí arquitectes. Cada dia, les jornades són cada dia fem dues xerrades. Aquí arquitectes, jo crec que és un dels grans despatxos ara mateix que hi ha a nivell estatal i en projecció internacional molt potent. I que han fet molta cosa d'això, de vivenda i això. El segon dia tenim el Ripoll Tizón, jo crec que és un clàssic de l'arquitectura ja ara mateix a Mallorca, en projecció internacional, però que es veu que han fet moltíssima feina aquí. I Cerquella Torres, un despatx català de Girona, molt potent. I acabarem un darrer dia en dos monos, una parella de dissenyadors que fan també per mobiliari, cadires, objectes per cases, i en David Cohn, que és un arquitecte anglès amb una trajectòria més que reconeguda, i això serà un poc el que seran les jornades d'enguany. Mm.
1: Clar, tots saben dir si un edifici ens agrada o no, però no sé si tothom té criteri. Tornant un poc així com començàvem al principi, clar, li donem importància a l'arquitectura, als ciutadans. És a dir, és un camp que hauríem de conèixer més. Què en pensa?
2: Jo amb això hi ha una frase que m'encanta, que va dir a la Setmana d'Arquitectura i Disseny en Lluís Clotet, un dels grans arquitectes, bueno, Premi Nacional d'Arquitectura, una persona extraordinària, i va dir el 90... Ell va dir el 90%, jo allargaria un poc més, però sí, el 90% de la vida la passam dins arquitectura.
1: Sí.
2: Per això és tan important fer-la ben feta. I per això s'hauria d'estudiar a les escoles l'arquitectura. És que no són conscients, però tot és disseny i arquitectura. Llevat de que tu te'n vagis a damunt una muntanya o a mi de la mà, tot el que més és arquitectura. Mm-hmm. O disseny. És a dir, tu vas per una carretera i és arquitectura. Tu vas a qualsevol lloc de dins una ciutat i és arquitectura. Tu t'asseus a una cadira i és arquitectura, és disseny. I què és? Val, però vull dir, jo crec que el problema és que no són conscients de que quasi tot és arquitectura. Mm. Per tant, per això és molt important fer-la ben feta. I és el que intentem, és dir, el que intentem és que la gent, i jo estic d'acord amb això, jo crec que això podria ser perfectament bé una assignatura a les escoles, ensenyar arquitectura, dir, que sabeu com se projecta l'arquitectura, quina manera fa que una cosa te sigui més fàcil, que sigui més simple, que te funcioni bé, etc etc. I això és el que intentem la Setmana d'Arquitectura, dir, costaró a la gent i... Jo tinc, m'agrada el Contaró perquè en els anys s'han passat moltes coses allà a la Setmana d'Arquitectura. Sempre me'n recordo d'un misser, un misser prestigiós, que va venir a veure una altra d'aquestes mexicanes que van tenir a l'any de nou, i quan van sortir m'ha dit, mira, Vial, jo som un home de lletres, jo no sé fer una o amb un tassó, però escoltar aquesta lota m'ha meravellat, m'ha fet entendre el que és arquitectura, no? Perquè aquesta lota, a més, el que explicava és que ell havia hagut de fer un projecte per gent en disminució de visual. Uh-huh. I ell explicava que l'arquitectura és llum.
1: Sí.
2: I que, de cop i volta, li van encarregar un projecte que tot el que ell havia estudiat no li servia per res. Perquè els deficients visuals no seguien per un llum. Uh-huh. I anava explicant això, no? I va ser com a màgic. I que t'ho digui una persona que és absolutament aliena en un món de l'arquitectura i que vengui a escoltar una personalitat d'aquestes i que disfruti, que te digui això, jo crec que això és el més gratificant que pot passar a la gent que faim aquestes setmanes, no?
1: I per això des del 2014 feis aquesta Setmana d'Arquitectura i Disseny a Pollença, una setmana entenedora en què l'arquitectura i el disseny s'expliquen de manera planera, que toquen un poc de peus en terra perquè el ciutadà també que no n'entén pugui també sentir-se partícip d'aquestes disciplines. Vial Marc, president del Club Pollença, que sou qui l'organitzau, moltes gràcies.
2: Gràcies, Valt.
1: Gràcies. Són les 4 i 47 minuts, ara fem una petita pausa i tot d'una connectam amb en Jaume Miranda.

0: Pintol. De 3 a 6 a IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és memòria.
2: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
0: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
3: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Te les toquen Andrés Coll.
4: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
5: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
4: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
3: Ets ambidestro.
6: Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: Jaume Miranda, com estàs?
1: Com estem?
0: Bé,
1: de divendres i vosaltres?
0: Bé.
2: També, també. A punt de començar cap de setmana.
0: Com dius aquest divendres?
1: Sempre fa ganes.
0: Sí, eh?
1: Totalment.
0: Té molt de truic aquesta setmana?
1: Mira, anava a venir a Mallorca, però en exclusiva vos diré que pareix que el meu moix Aramis té una gastritis tan problemàtica i, per tant, crec que m'hauré de quedar aquí fent repòs i donant-li medicació.
0: Ui, ja vinc comprat. I me l'altra feta.
1: Sí, però és igual. L'important aquí és la salut, en aquest cas del meu moix, i ja vendré quan és d'estiu ho decides.
3: Però amb en Jaume Miranda, Aramis d'Aramis Fuster?
1: Evidentment,
3: ah,
1: clar.
3: Mira, però... Clar,
0: la pregunta que jo no volia fer, que l'ha fet Ana Maria.
3: Home, jo no me podria contenir aquesta informació.
1: Evidentment sí, i clarament, la vegada que vaig conèixer en Aramis Fuster, la bruixa, li vaig comentar que en Aramis se deia Aramis en honor a ella.
3: Clar, tu volies que te fes la bona, no? Que en vez de malediccions fes conjurs per tenir sort.
1: Sí, exacte. Aquest cap de setmana no me l'ha donat, la
3: no,
1: sort.
3: No ha funcionat.
1: No, però de quines futurs sí que me la donarà.
2: Clar, sí, home, segur que sí.
0: I en Aramis, el moix, ets l'únic que se passeja per aquesta teva, o hi ha qualque retrat d'en Aramis Fuster, també, per aquesta teva?
1: No, clar, jo tinc moltes... Tinc diverses fotos d'en Aramis Fuster per sa casa, clar.
3: Té un... Com si diu això? Un temple, no?
0: Un temple.
3: Un
0: temple.
3: Un altar. Un altar. Ah, no me sortia sa paraula.
0: Ho has dit bé. Bé.
1: Exacte.
0: Jaume, de quin deixarà aquesta setmana? Vinga, per on començam?
1: Mira, si te pareix, jo faria primer un vot a Eivissa, perquè allà hi tenim Néstor Espósito i en Kylian Mbappé.
0: I d'ahir, què en sabem d'aquesta nova parella?
1: A veure, la triu i el futbolista ara mateix estan en aigües eivissenques, com vos dic, vivint, de fet, el seu primer estiu plegats, perquè ara només fa 6 mesos que sabem d'aquesta història entre en Espósito i en Mbappé. Vos anava a demanar-los de tenir una mica controlats en aquests dos?
3: I tant.
0: Na Maria, sí.
1: Tu, sí, a l'estiu, veig que no.
2: Bé. Sí, perquè l'he vist jugar a futbol, però... No,
0: sé qui són, sí, però no els assegues.
1: Bé, mirau, per les despistades vaig ajudar una mica. Néstor Espósito és una actriu d'una vintena que és molt coneguda a l'estat espanyol i arreu dels països de parla hispana perquè va fer aquesta sèrie de Netflix que se diu Élite. I Mbappé és un futbolista, un dels més renombrats del futbol contemporani, que fins fa un mes jugava a la selecció francesa en el Mundial, no? Ja els pots haver situat una mica.
0: Sí, sí.
1: I de bé, aquests dos són parelles de fa 6 mesos i la primera vegada que van sonar les alarmes entre aquests dos va ser en març d'aquest any a la Fashion Week de París, quan els van enxampar entrant a un mateix cotxe després d'una desfilada. Molt sospitós. I des de llavors no han parat d'anar junts. Des d'un inici sempre s'havien mostrat com molt críptics, discrets, de cara a la galeria, amb poques ganes de compartir el seu idili, però conforme han passat els mesos, ja no s'amaguen davant les càmeres i la cosa, ja vos dic, que ha explosionat aquest estiu. Vos he de dir que, mira que en Mbappé va deixar de jugar en el Mundial, ara deu fer cosa d'un mes, i de només amb aquest mes han estat a Miami, a París, a Sardenya, a Barcelona i ara a Eivissa.
0: El darrer, sí.
3: No dona tant, el mes? No hi ha tant de dies?
1: No, és que és gros. Jo només he estat a Tarragona per feina. O sigui, la meva vida és totalment deplorable en comparació a d'un ric, no?
0: Clar, bé. Nosaltres hem estat dins aquest refugi.
3: Clar, dir,
2: no m'he mogut de l'estudi divendres a ràdio, quasi.
1: Vale, estava igual o pitjor que jo, no, de fet?
3: Sí. És així.
1: Bé, situam-nos un altre pic a Eivissa, aquests dos que estan per Eivissa. Sí. Bàsicament han fet el que faria qualsevol futbolista hortera que s'apresti, que és llogar un iot de luxe, no sortir de l'embarcació, i ja que estan, llogar unes motos d'aigua per si no havien contaminat suficientment la mà, no? En aquesta estada eivissenca, tal com mostren diverses revistes i mitjans, moltíssima abraçada, moltíssima carícia sensual, moltíssim d'amorreig. Jo, honestament, estic superenvejós de la forma més insana possible.
0: Morrejat per ells.
1: I vos he de dir, estàveu igual d'envejosos, no entenc?
0: Clar, jo no n'he vist cap d'amorreig d'aquests. Si
3: no ho
0: hem presenciat. Penturació.
2: No ho hem presenciat, clar. No.
1: Després te passaré les fotografies per WhatsApp, vinga, o com vulguis que te les passi, sí, com te faci menys mal, perquè te dic jo que allà hi ha hagut moments en què s'ha perdut la respiració, està gros.
0: Ui.
1: Sí, clar. Sí, clar, és que és el primer estiu d'aquest dos.
2: Clar.
1: Estàs allà com molt apassionat, un lloc, jo què sé, tot convida com a abraçar-te fortament, no?
3: Dos cossos esculturals,
0: bé,
3: també.
0: Bé, llavors poden descansar, no? Tot estem que vulguin, supòs.
1: Clar. Mm. Vos he de dir que, com a curiositat, que a mi m'ha resultat molt graciosa les fotografies que vos dic, quan han aconseguit deixar-se d'emorratjar, m'han curiosit molt una imatge habitual en aquestes fotos dels paparazzi, que és veure com Mbappé és encarregat de fer-li les fotos en Esther Espósito per al seu Instagram, que recordem que té quasi 25 milions de seguidors a les seves xarxes. I me fa molta gràcia veure un futbolista número 1 mundial rebaixat a fotògraf de la seva parella, no?
2: Li surten bé, fa bones fotos.
1: I doncs, mira, justament, en Esther Espósito, ja saps que normalment pengen les fotos en delay per no explicar als seus seguidors on són, perquè ningú els persegueixi. Clar. I ara en Esther Espósito ha penjat les fotos de Sardenya. Mm-hmm. I les fotos a mi m'han agradat.
2: Mm-hmm. I no.
1: O sigui que aquí es mèrit està d'en Mbappé, clar.
0: Sí, sí. I d'Eivissa on peguem? Perquè tenim 4 minutets, eh?
1: Si tenim 4 minutets, anem a un tema que a mi m'agrada molt, que és Nana de Armas.
0: Nana de Armas, beníssim. Sí. Per qui no estigui molt situat, qui és Nana de Armas?
1: Idò, mira, Nana de Armas és una actriu hispano-cubana que se va donar a conèixer l'estat espanyol protagonitzant la sèrie El Internado, sí, ara fa de 9 anys, i després va fer salt a Hollywood, on ha liderat èxits com Punyals per l'esquena, James Bond, Sense temps per morir, o Blonde, que és aquest biòpic de Marilyn Monroe que protagonitzava, que de fet la va nominar a l'Oscar.
3: Duríssim,
1: sí. I bé, m'ha encantat aquesta pel·lícula i ella està espectacular, no? He de dir.
3: Era molt de drama, Jaume, molt de drama, molt de blanc i negre, molt de plorar, però dura.
1: Era dura. No la tornaria a veure, te diré.
3: Ja, és que sí, em va estar basta. Bé, digues.
1: Sí. Idò, bé, el seu currículum amorós, ja vos dic que és igual d'eclèctic que el seu currículum laboral, perquè vos record que Nana de Armas se va casar amb en Marc Clotet, sector, ara fa 15 anys, un matrimoni que va durar només dos anyets i que ara resulta molt llunyà, i després ha estat amb gent molt variopinta. Ha estat amb sector Ben Affleck, amb el vicepresident de Tinder, Paul Bukadakis.
2: Com és això, del vicepresident de Tinder?
3: Vaja.
1: Sí, és que el càrrec laboral m'ha impressionat.
0: Sí, vicepresident, clar.
1: Sí.
2: I se van conèixer per Tinder o en persona?
1: Clar, a mi m'agradaria pensar que per Tinder, no?
2: Seria molt
0: graciós, és millor.
1: Clar. I no vos preocupeu, perquè en el currículum també hi ha grans noms com el de sector Tom Cruise,
0: també,
1: amb qui, de fet, seduïen 26 anys de diferència.
2: Quasi res.
3: Podries
1: que això va ser l'estiu passat, que varen rondar per Menorca amb un iot privat, en Tom Cruise i Nana de Armas. I de bé, continuant amb aquesta línia vanguardista, s'ha de triar parella, Nana de Armas ara està amb Beto Montenegro i, de fet, mos informava d'això en Javi de Hoyos ara fa un mes.
4: Exclusiva, Ana de Armas y Beto Montenegro de Raguayana pillados juntos. Lo cuento todo, pero antes soy Javi Hoyos, siguiendo para más salseo. Gente que conozco les ha visto en una cafetería de Madrid a la que Ana de Armas va con asiduidad. En esta cafetería la han visto en varias ocasiones con Beto Montenegro del grupo Raguayana, vocalista, y les han visto abrazados, acaramelados, dándose besos.
0: Jaume, aquí es en Beto Montenegro.
1: Mira, en Beto Montenegro es un cantant venezolà que es el líder de esa banda Raguayana, que no sé si la teniu molt controlada, és bastant popular i mescla sons de tradició tropical, estil R&B i funk i reggae, tot això mesclat, no? I, de fet, és una banda que té 3 premis Grammys ja. I, de bé, com dèiem, Nana de Armas està des de fa un mes amb el seu vocalista, amb en Beto, i així ho han demostrat bàsicament també a l'illa de Formentera ara aquests dies, perquè la revista Hola ha publicat unes fotos en exclusiva en què se'ls pot veure també molt acaramelats, amb morratge explícit inclòs. Aquí tothom s'està morratjant, menys jo, bàsicament. Sí. Això seria la conclusió.
3: Hauràs de porar-te a Tinder, també, Jaume.
0: S'estil del morratx.
1: S'estil és morratx, a que meva no. A que meva s'està estilant la medicació veterinària.
3: Sí.
0: Jaume, tenim un minutet. A veure, què poden repassar més?
1: En un minutet, deixa'm resumir-te, si vols, que tenim encara en Leonardo DiCaprio per a Eivissa.
0: Sí.
1: Ja ho vàrem comentar la setmana passada. Segueix de llot de luxe, a pesar que ell se defineix com a activista medioambiental, amb la seva parella des de fa 3 anys, que és na Victoria Ceretti, i bàsicament així destacar se'ls ha vist sopant en el restaurant El Chiringuito d'Eivissa, que és un restaurant a peu de platja, la platja d'Escavallet, superpijo i superelitista.
2: Superbarato, sí, sí, sí.
0: Què més?
1: Sí.
0: 20 segonets. Què més?
1: I 20 segonets per dir-vos que n'Alejandro Sanz està amb tota la seva colla pessigolla de fills, que si no record malament en té 4, i la seva nova parella, que és n'Estefani Callo, estan per Mallorca, també amb jot de luxe.
0: Mm, se passegen.
1: Se passegen per la costa i són feliços. Aquí tothom és feliç, menys nosaltres. Això
0: exacte.
1: És
0: el... Amb bifotos, sí.
3: Trepitjant fort, n'Alejandro Sanz.
0: Te n'enviarem una, ara també.
1: Ah, perfecte, perfecte. Jaume, m'agrada que m'envieu fotos.
0: Gràcies per aquesta radiografia i que li vagi bé en Aramis, que cap de
1: setmana. Sí, ja pot seguir mantenint amb informació alerta.
3: Una ferrada. Adéu.
1: Una ferrada.
5: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
6: Bon dia. En la darrera dècada s'ha duplicat el nombre de joves que han partit a viure a l'estranger. Si l'any 2014 varen ser poc més de 3.000 els joves d'entre 25 i 34 anys que varen emprendre una nova vida fora de l'arxipèlag, les darreres xifres recollides per l'Ibestat apunten que el 2024 varen emigrar uns 6.100 joves.
7: El catedràtic emèrit de Geografia Humana de la UIB, Pere Salvà, explica el perfil del jove d'entre 25 i 34 anys que se'n va a viure a l'estranger. Té un nivell d'estudis elevat, és universitari i se'n va per formar-se. Les bones condicions laborals i la qualitat de vida sovint, diu, dificulten el retorn a les illes.
8: El retorn aquí també és quasi ara impossible, perquè moltes vegades, primer de tot, no troben lloc de feina, segon, estan mal remunerats, i posar mal remunerats d'un punt de vista, diríem, del nivell tècnic que tenen, o el nivell universitari que tenen, i per altra, aquí tenim unes condicions d'un impediment de vida, ja sigui a nivell de l'habitatge o a nivell de la sereta, de la compra.
6: La Comissió de Seguiment per Sequera de Ciutadella posa el focus en el consum d'aigua al camp. L'Ajuntament fa una crida a les explotacions agrícoles, especialment les de més dimensió, perquè compleixin les mesures d'estalvi i evitin regar durant les hores centrals del dia.
7: La batlessa de Ciutadella, Maria Jesús Bagú, explica que un dels principals problemes és que es desconeix quin és el consum d'aigua del sector agrícola, perquè moltes explotacions no disposen de comptadors als pous rurals.
9: L'Ajuntament, en desconeixem totalment els consums que es poden produir és el sector agrícola. I aquí sí que fer una crida en els pagesos. Ciutadella també es ve que és el municipi on tenim els llocs més grossos en les extensions, en global, extensions de terreny més grossos, i tots hem vist tanques regant-se al migdia. Vull dir, això no pot ser.
6: Durant l'eclipsi de dimecres va morir a Sant Antoni de Portmany un jove irlandès de 25 anys. Va ser després d'haver consumit diverses drogues que li van causar una aturada de la qual no es va recuperar. Ens ho explica Alberto Ferrer.
10: Tot va passar al voltant de la mitjanit, mentre a la platja de Serenal es celebrava un festival de música electrònica i precisament va ser personal sanitari que tenia aquest esdeveniment el que li va prestar la primera atenció al jove que, segons confirma la Guàrdia Civil, estava de bars per la zona. Una patrulla va arribar quan el jove patia hipertèrmia i rígides a les extremitats. Se'l va intentar estabilitzar a la clínica Galeno, que es troba a la vora, i va morir quan s'intentava el seu trasllat a l'Hospital Can Mises. L'autòpsia ha confirmat que la mort hauria estat per ingesta de diverses drogues, segons han informat des de l'OPC de la Guàrdia Civil. Sant Antoni informava d'una mort per aturada cardíaca a l'avinguda Doctor Fleming en una breu línia al final del balanç d'incidències durant l'eclipsi que va emetre ahir a darrera hora del vespre.
6: Més qüestions. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha reivindicat el paper dels punts lila com a porta d'entrada al sistema de protecció de la víctima, un lloc on les dones agredides reben acompanyament i seguretat i des d'on accedeixen als recursos disponibles i, si cal, denuncien.
7: Redondo ha agraït tots els pobles que han instal·lat punts violetes a les festes patronals perquè les dones puguin sentir-se segures i acompanyades.
11: La violencia está presente en nuestra sociedad, como el machismo está presente en nuestra sociedad. Es un problema estructural de derechos humanos, lo sabemos, pero es necesario que haya una proactividad, por supuesto, de las administraciones, pero también social, para encaminarnos hacia unas sociedades y unas fiestas libres absolutamente de violencias machistas.
6: I un darrer punt internacional, una trentena de persones han estat ferides per un incendi forestal a Croàcia, a la ciutat d'Omis.
7: 7 persones es troben en estat greu després que l'incendi hagi cremat ja desenes de cases i hagi obligat a evacuar un miler de persones.
6: Amb aquesta informació hem arribat a les 5:04. Tornem amb més notícies quan siguin les 6.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: títol.
1: Heu de saber que avui vespre la cantant escocesa Emma Pollock, ex del grup de Delgados, actua al Castell de Bellver, però abans ho farà Tu Moncat, la jove mallorquina Neus Aguiló.
2: Tentol, en Celestí Oliver.

Idò, i ja ens atam aquesta tercera i darrera hora de Tèntol fins a les 6. Continua el control tècnic en Joan Jiménez i avui amb la companyia de Tumuncat, el projecte de Neus Aguiló i son pare, en Pep Aguiló.

0: Cat és el projecte de la jove de tan sols una vintena d'anys, Neus Aguiló, acompanyada de son pare Pep Aguiló als teclats i de Dario Molina a la guitarra. Va ser finalista del concurs Pop Rock del 2026 de la UIP, compon de que era adolescent i actualment està preparant el seu àlbum de debut que es dirà The Face i que des de finals de l'any passat l'avança aquesta cançó que sentim ara. Música íntimament personal, honesta, delicada i valenta.
1: En profunditat.

0: Neus Aguiló, com estàs?
1: Una mica nerviosa.
0: Clar, és que és la prèvia. D'aquí res ja has de ser en Castell de Bellva per fer la prova de so. I el concert en Aguiló comença?
1: A les 8 comencen a obrir les portes i a les 8 i mitja tocam nosaltres per iniciar el concert.
0: Som pares en Pep Aguiló. Com estàs, Pep?
2: Hola, bones tardes.
0: Gràcies per venir. Tu sempre l'acompanyes, bé, l'acompanyes en directe.
2: Perquè bueno, jo li estic dient, paqui el carnet de cotxe. Si no tre, però me diu, no, ara encara no.
0: Clar, avui sou en format trio, però Tu Moncat és un projecte més gros. Sou més músics.
2: Sí. Sí, bueno, som, en principi és una banda. Hi ha una Olga Montserrat a la bateria, en Celestí.
0: Celestí, amb un altre llinatge.
2: Menéndez.
0: Sí?
2: Sí, és tècnic d'aquí, tocant el baix.
0: O José Luis.
3: En Lluís Menéndez.
2: Lluís Menéndez.
0: Però Celestí, perquè ho has dit...
2: M'he confós amb tu.
0: I amb un guiant, no? Jo també dic José Luis. No és que sigui
2: Lluís Menéndez.
0: Perquè anava dient Lluís, el conec de fa temps, i no m'ha dit
3: que
0: sigui Lluís Celestí.
3: Dic,
0: si en Lluís ets Lluís Celestí, m'ha amagat.
2: M'he confós ara.
0: Molt de temps.
3: No n'hi ha més de Celestí.
4: No, és únic.
2: És que, de fet, la primera entrevista que va fer ell aquí... En Rafa Gallego.
0: Fa poc, Rafa Gallego i la Mònica Borràs.
2: No has fet dues, no me'n recorda. I a ell encara no estava. De fet, el vàrem conèixer aquí, que li va tocar en directe i li va equalitzar un poc xucalele, i després ens vàrem presentar, i el nostre baixista de sa banda, que era en Fran Sobrino,

0: No m'he invocat.
1: Sí, això raven de tu.
2: Sí, sí. Sí, ha entrat com així.
0: S'ha amagat.
2: Sí, s'amaga.
3: Pues molt bé, ho fa.
2: Lluís, no sabíem que eres el nou baixista de tu Montcat. Ho han sabut en directe.
0: Ell és eclèctic,
1: en directe,
0: també.
1: Sí, sí.
2: Vaja, quines cançons més precioses que fas.
0: Gràcies.
2: De fet, des de Sons de nit, aquest cicle on actues d'aquí una estona, diuen que la teva història, el teu talent i la manera com la creació s'ha convertit també en una via d'expressió, afirmació i creixement fan de tu Montcat una convidada especialment significativa per aquesta nit. Avui vespre ve a actuar Nemma Pollock, líder d'una banda referencial escocesa als anys 90, de Delgados, i t'han elegit a tu per obrir aquesta ballada.
0: Sí, jo encara no ho procés, no entenc molt bé per què, però bé, és un gran honor. Mm.
1: Com clar. Arriben a tu, els de Sant de nit? Els coneixíeu? Havien escoltat la vostra música? Com va ser això?
0: Bé, me coneix... com se diu?
3: Anna.
0: Nana Espina, sí. La promotora, sí. que va ser jurat en el pop rock, mm. i li vaig agradar molt, llavors ja va posar-se en contacte amb jo i que quan va veure una oportunitat per jo, la va agafar.
2: Clar, i Nana, que és tan entusiasta...
0: Sí.
2: Clar, és un vespre excepcional, perquè t'estrenes en el Castell Bellver.
0: Sí.
4: Una ubicació privilegiada.
2: Supos que has entrat més d'una vegada, però clar, tu no sé si has actuat mai.
0: No, no ho hagués pensat mai.
2: Clar, allò imposa, tu, Pep, ja has actuat.
3: Sí, jo estava... ara ja no fent res amb aquesta banda, però estava amb Urtain. Sí,
2: ja no hi estàs. Era... Mira, han dit teclista d'Urtain.
1: Ja no
3: bueno,
1: fan,
3: sí,
1: no fan
3: Urtain existeix, sí. El que passa que ara com ara no tocam allò, que clar. Hi ha bastant... Bueno, hi ha altres components que estan en un altre projecte, jo estic en altres projectes, i amb Urtain sí que van tocar els Castellbellver. Mm. I, bueno, i va... Va ser guapo, va estar molt bé. Era diferent, perquè un grup de rock tocant en mig de tanta castell i tanta pedra, pues no, lo millor no hi pegava així massa, però bueno, van disfrutar.
2: Mm. Clar. Obrim per Emma Polo, que no sé si la coneixies, tu, Neus, abans.
0: Abans d'això no, la veritat.
2: No l'havies escoltada, tu, Pep?
3: Jo havia escoltat algo d'ella, no l'havia sentida, realment. Escoltat, però escoltant-la no l'havia escoltada.
1: Mm. I com l'ha semblat, Emma Polo?
0: Bé, jo, la veritat, he escoltat poc, perquè si l'escoltava molt, me comparava amb ella i deia ella és massa bona, jo no tinc res a fer amb ella. Però per el que he escoltat, molt bé.
2: Clar. Tu fas música des d'adolescent. Ton pare és músic, és en Pep, has tocat el teclat amb Urtain, però que te va motivar a fer música jove? Clar, supos que de ben petita ja tenies tocadiscos, escoltaves discos... Bé, tocadiscos no ho sé, perquè clar, tocadiscos... Bé.
3: La seva generació, els tocadiscos...
2: Jo ara pensava en la meva generació.
1: Clar, no.
4: Bé, ara ha tornat els tocadiscos, no? Jo en tenc un, a casa nostra.
1: Quan ella era tan petita, no crec que...
4: Clar, no.
1: Bé, potser a casa meva son pare sí que en tenia, això és una altra cosa.
3: Sí, però el que jo escolt
1: no és... No tenia el mateix gust.
2: Què te va motivar? Què te va motivar? La música de ton pare? Que vostre
0: no.
2: Sempre escoltava
1: perquè
2: música.
1: Què escolta ton pare, mem? Què escolta?
0: Clar, no, mem, el que escolta mon pare ara m'agrada de petita, no? Escolta molt rock, però puro, no? I és d'aquest que posa Rock FM i te sap tot. I ja de petita no m'ha cridat tant.
3: Sempre es repeteixen.
0: Sí, sempre són mateixes. Però bé, això, de petita vaig tenir molta música al redor, però tampoc me vaig fixar massa. Però després ja a la preadolescència, com que vaig veure més la música, que ja no era un renou, no? Sinó que era un mitjà creatiu en el final, algo per processar les teves emocions i comunicar-te. I ja va ser quan vaig començar a cantar i aprendre a tocar. Mm.
2: Clar, tots hem estat fans d'artistes o de grups. Quins són aquells artistes que te varen marcar de més jove? Que Pantura ara no escoltes tant o que Pantura te continuen marcant?
0: Bé, he tingut les meves èpoques, no? De molt petit, abans de tal, m'encantava Violeta, la sèrie. Mm. Però bé, sí que els que més m'han marcat i encara són la meva banda preferida són 21 Pilots, que bé, fan això, música també molt introspectiva.
3: És una secta.
4: Hala!
2: Són pares.
1: No, són pares, no dirà de molt, aquest referents.
3: No, però ho podràs escoltar tota la parafernàlia que du, perquè ella me l'ha explicat un poc en Soropispor i no sé quantes coses més que duen, i tot té un... Des quan varen començar fins ara, tot té una relació. I quan te pot tenir un capítol, te perds.
1: És com mirar una secta.

0: millor.
1: Sí. Sí.
2: Clar, ara en té 21 d'anys,
1: ara,
2: no?
1: Ara just 22, 22 n'he complit
2: 22,
1: fa poc.
2: Mira, afegim un mes.
3: Era molt d'anys.
2: Molt d'anys, jo mateix. Clar, quan vas començar a fer música, i per què no l'has mostrada fins ara fa poc?
1: Bé, a compondre va ser en 13, tot i que abans a lo millor escrivia qualque frase, qualque melodia, però no eren cançons. I bé, després fins als 19-20, que va ser mon pare que ja li, en contra de la meva voluntat, li va mostrar altres amics músics i ja me va posar ja a la situació de que sí o sí havia de fer el projecte.
2: Te va empenyar ell.
1: Sí, que era algo que volia fer, però me donava molta por, i això, per jo, la música era algo molt personal.
4: Ja, realment no va ser
2: així. Ho havies d'agrair, eh?
0: Espero que ho fas.
1: Espero
0: que realment no vas així.
4: Jo tenia una gravació pirata, perquè li havia gravat a ella sense que ella ho sabés.
3: Ah, li vas piratejar la teva filla?
4: Sí, una... En son mòbil, vaig... Ella estava allà... I una... Estàvem a l'ensai, nosaltres tenim un local al gremi, i anàvem a començar a ensaiar, i res. I va posar allò per la PA, més que res per controlar volúmens, no per res més.
1: Claro, claro.
4: I va entrar...
2: La PA són els altavous.
4: Sí, bueno, els altavous, sí. I va entrar en Fran, que tu el coneixes, i va dir, ¿esto qué es? I va dir, no, esto es una cosa que hace mi hija. I me dice, pero esto es muy bueno, esto tenemos que grabarlo.
3: O sigui, ella... que segons tu vas accidental.
0: Un poc accidental,
4: un poc
0: sí, no?
4: Sí. Després ja no, després ja... Jo vaig encendre la bombilleta i va dir, uep, si no només m'agrada a mi, sinó que agrada...
0: Com el poden fer,
4: i
2: agrada.
4: I li va mostrar a en Paco Ballester, que era un tècnic de so també... de Possible Records.
1: Sí, el nostre productor.
4: El nostre productor. I ho va dir, claro que sí, això vens a l'estudi, t'ho grap i ho gravam i ja està. I va començar, ja entrar a una dinàmica més professional i allà feien tot amb plugins i coses perquè no hi havia banda, siquiera. En França va posar el baix, en Paco a la guitarra, no tenien bateria, ho van gravar amb un plugin de bateria i varen fer... Però vamos, va ser tot un poc casual.
3: Clar, i això, Neus, aquests inicis, tot ha estat autodidacta, aprendre a cantar, a tocar, a fer tot lo teu, o, no sé, has begut de qualcú que coneguis, has mirat vídeos a YouTube, com ha estat això?
0: Classes.
1: Bé, de petita vaig fer qualque classe de piano, però m'avorria un poc, perquè la teoria musical no és el meu fort. Llavors, realment tot és autodidacta, no? De mirar això, vídeos a YouTube o partitures així fàcils i cantar, per exemple, jo quan me diuen que cant bé, jo no sé què estic fent, ni si estic afinant, si no, o sigui que simplement el que jo sent que estic fent.
2: Clar.
0: I d'aquestes cançons que vas compondre en 13 anys, n'hi ha qualcuna que sonarà avui vespre, o són aquestes cançons que te fan vergonya, que no les vau mostrar... i has creat coses noves.
1: He creat coses molt millors. Sí, si toqués una de quan vaig començar, no hi hauria ningú.
0: No aniria tan bé, no?
1: Però sí que hi ha una que tocarem, que la vaig fer en 15, que bé, també era jove.
0: Ja fa 7 anys,
1: millor. Sí, de fet, ja dic, la lletra és molt simple, però de vegades això... És el que li dona la personalitat, no? De dir, no sabia molt bé com expressar-me, però aquesta va ser la meva forma.
2: I és cap d'aquestes...
4: La lletra que l'entén ella.
3: Per què?
0: Clar, de queixar-la aquesta cançó.
4: Bueno, i és que sàpiga en anglès a un nivell alt.
3: Sí.
0: De queixar-la aquesta cançó, mem.
1: A quina?
0: Aquesta que explicaves ara, que vas fer en 15 anys, i que ton pare diu que no entén ningú, manco
1: tu. Sí, però just és la que està sonant de fons.
2: Ai, mira, aquesta.
1: Sí.
2: Idò, vinga, la podem escoltar un poc? Idò, vinga, endavant.

0: Molt bé, aquesta cançó que feres amb 15 anys, eh?
1: Sí.
0: Molt guapa, eh?
2: M'he de dir que canta molt bé, però a banda d'això, té molt bon anglès.
0: Això t'anava demanant.
2: Sí.
0: Això, això era la pregunta.
2: Formulació de...
3: On has anat a classes d'anglès?
2: Això també és autodidacte.
0: Clar, em sap res, aquest anglès tan perfecte.
1: No, això també és autodidacte.
2: Mira-la, que llista que és.
1: Bé, ara ja no, perquè ara sí que estic a la universitat fent filologia anglesa, però bé, sí que això des de sempre, com que he estat sempre per internet i escoltant música en anglès i tot això, com que inconscientment se me va venir l'anglès.
0: Bona oïdora. I això t'anava a demanar, sí. Clar, tu ara comences a tenir concerts, però no vius d'això.
1: No, clar.
0: Què fas? Estudies?
1: Sí, ara tinc la sort de poder estudiar i no haver de fer feina a la vegada, no? Perquè està mon pare ja fent-la per jo.
3: Ah, que graciosa.
0: Son pare no ha dit res, però ha aixecat les esquenes.
2: Sí. Ha sentit? Ha dit sí.
0: I estudies filologia anglesa?
1: Sí.
0: Quin curs?
1: Bé, ara faré quart.
0: Ara faràs quart?
1: Sí.
0: És a dir, que aviat acabes.
1: Bé, el faré en 2 anys.
0: Faràs en 2 anys.
1: Sí, sí, perquè vull tenir un pot de temps per fer també la música, perquè aquest any he estat agobiada amb les dues coses a la vegada.
0: No. A poc a poc. Clar, ara ja has gravat el teu debut, o no sé com està en procés aquest debut que es dirà The Face. Quan l'acabaràs? Quan s'editarà?
1: No, encara no tenim data exacta, perquè hem de regravar una veu d'una cançó, perquè... Això de que encara
4: pensaven
1: no sé...
4: que estava bé i el productor em va com a dir... Esto
0: se pot millorar.
4: Esto sí. Tiene que venir, hay que hacerlo otra vez. I ja estava a punt de, ja de sortir.
3: Bé, a vegades és això.
4: Esto... I seguro? Sí, sí, esto hay que volver a hacer.
0: Aquesta cançó que hem escoltat de quan tenim 15 anys sonarà i serà en el disc?
1: Sí.
0: Així talment la sentim?
1: Sí, totes les que han sortit ara de singles surten
4: en el disc. Aquesta sonarà avui vespre, també. El que amb un format acústic, un altre ritm, bueno, sí, molt més lento, piano, guitarra i res més.
0: I quantes cançons seran, les cançons d'aquest disc?
1: 7.
0: 7 cançons.
1: Que just està entre ser un EP i un àlbum, no? Entenc que és un àlbum, però bé.
2: Nombre de segona sort, et 7.
1: A veure.
2: Ja està, no miraràs les coses.
3: Arribaran coses bones, no?
0: Sí,
2: clar,
0: sí. Clar. Clar, avui vespre actuau en aquesta cartella, anem a Pollock, i a partir d'aquí teniu més concerts previts?
1: Per octubre serem també teloneros de Psiconautes, que és una de les bandes de mon pare, o sigui, farà doblete. I bé, no en tenim ningú més planejat, però els que vinguin, nosaltres encantats.
0: Clar, després una vegada ja tingueu el disc, hauran de venir presentacions.
4: Sí, jo espero que sí, ja... Sí. Ja molt mourem.
0: I amb aquests bons predins que teniu, en aquest cas una predina com una... Predina en el sentit de que padrinatge, de Nana Espina, pot ser que surtin coses.
4: Hombre, jo, després, ho hem de xerrar i sí. Estem molt agraïts a Nana Espina, perquè jo, quan ella va tocar, que jo també la vaig acompanyar a Sauip, vaig veure una rota que no la coneixia, me sonava la seva cara, però no sabia que estava molt fit, no se movia, la mirava tot el rato. I aquesta dona... No?
0: Casa talents.
4: I després la Mònica me va comentar i me va dir que aquesta és important, aquesta persona.
3: De lo millor que se pot trobar a Mallorca.
0: Sí. Sí. Com a promotora, clar.
4: I el 100 de mà ja me'l va telefonar en Nana Espina.
0: El 100 de mà?
4: Li va mandar un WhatsApp a ella i m'ho diu, mama, què té això? M'ho van posar en contacte, van xerrar i... Va dir, pues tengo un sitio que el castillo, o sigui, ja fa un parell de mesos. Fins avui.
3: Això també demostra la importància de presentar-se a concursos, de tocar en el principi molt i que te vegin, perquè poden arribar oportunitats així, també, no?
1: Sí, de fet, jo el que més m'acosta és això, haver de socialitzar i fer contactes, que, clar, jo soc una persona molt, molt tímida. He hagut de canviar.
0: Bé, t'expresses en sa música.
1: Exacte. Sí.
0: Clar, tu com definiries sa teva música? Clar, és molt íntima, molt personal, però no sé si tens una manera de com definir-la.
1: És difícil perquè... Clar, depèn un poc també de la cançó que feia en el moment i també vaig canviant amb els anys, però supos que diria això, un pop alternatiu, no? I centrat en la lletra.
0: Vas incorporant, però, noves referències, és a dir, clar, tens 22 anys, molt jove. Joves d'avui en dia no sé si escolten molt de pop alternatiu, que sí,
1: Bé, depèn de la persona. Clar.
0: Però no sé si hi ha referències més electròniques, que també n'hi ha, més altres ritmes. No, no sé si, si vas escoltant noves referències que poden fer fins i tot un nou repertori.
1: Sí, bé, intento escoltar de diferents tipus, però per jo quan escric una cançó faig molt inconscientment. Llavors no, no penso, vull sonar com aquest grup o això, sinó faig el que me surt.
2: Te surt genuí. Sí. I jo te volia demanar aquest disc debut de Face, Sa fase seria, no?, traduït. És un disc conceptual, contes una història, un fil conductor, una temàtica concreta, aquesta, aquesta que vares composar quan tenies 15 anys, m'ha parescut que xerrava de mo. No sé si és...
1: No.
2: Ah, idò, mira, no ho entès bé, Pep, sóc com
3: tu. Has d'anar més a classes d'anglès, no, Maria?
2: Vinga, idò, conta-mos.
0: De què xerrava, sí. Primer de què xerrava.
1: Sa cançó, bé, d'amistat. Més específicament d'ajudar un amic que està passant per un moment dolent, no?, que potser està deprimit i simplement dir, vale, no te puc sanar, però estaré ja amb tu.
0: Que guapo.
2: Bé, això també és amor, perdoneu.
1: Sí,
2: eh?
1: Sí, sí,
3: sí.
2: I es diu que en si va un poc amb aquesta línia. Cada cançó és un poc més independent, diries?
1: Bé, les cançons en si són independents i, de fet, les vaig escriure cada una en un moment molt diferent de la meva vida. Però just és el que vaig pensar en reunir-les i fer com a la fase, no?, de la fase de la meva adolescència. I llavors tinc això, una cançó dels 15 i tinc cançons per cada edat, bàsicament, fins als 19, crec. Llavors és un poc com a, el meu concepte és això de com ha anat evolucionant la meva adolescència i els sentiments que hi ha en aquesta època.
3: Seria com ser diferents etapes de l'adolescència, aquest disc.
1: Sí.
0: I una música feta a mida per... Bé, feta a mida, és a dir, que encaixa molt bé en Emma Pollock, perquè a més tens aquest so de pop dels anys 90, un estil molt concret que es ve que te queden fora per generació. Però que respira aquest pop dels anys 90.
4: És que ella no és molt convencional en sa seva edat. És a dir, jo li vaig prohibir una cosa, i era que no volia reggaeton. No, jo reggaeton no em posaré mai, cosa que era de sa seva edat.
3: No, no, no normal.
4: A sa seva edat, quasi tots van de reggaeton, sí, d'això. Jo vaig dir, reggaeton no.
3: Jo no te faré sa música per reggaeton.
4: I ella, pues, té un... És a dir, no... No sé, no és molt... Posa una lota de 22 anys a la vora i són completament diferents. És que no és una altra cosa.
0: Avui xerram amb Tu Moncat, que és el projecte de na Neus Aguiló, de 22 anys, en son pare, amb en Pep Aguiló, que d'aquí una estona se'n van... Bé, jo quan t'acabi ara aquesta entrevista, partiu cap a Es Castell de Bellbo, suposo que ja deuis tots a Xirmes,
1: sí,
0: no? Tot a punt per descarregar i fer aquesta prova de so, perquè a partir de les 8, ho deim bé, 8 i mitja?
3: 8 i mitja.
0: 8 i mitja, actuau per obrir aquest concert de Emma Pollock, que vendrà després. Ara us feim un parell de preguntes més senzilles.
5: El paraulòmetre.
0: Bé, veurem si són més senzilles. Això, ara ho sentirem.
2: Bé, qui s'atreveix primer? Na Neus o en Pep?
1: Jo i així ja m'ho llevo.
0: Sí, exacte.
2: No són tan difícils. Un disc o un artista que escoltis ara?
1: 21 Pilots.
2: Això ho tenia clar. I en Pep? Doncs sí.
4: Pues jo ara estic escoltant Iván Ferreiro.
2: Ah, mira.
0: Molt bé.
4: Feia temps que l'escoltava, però no, tampoc el sentia, com dic jo. Però ara m'ha parat a escoltar-lo i té lletres que estan,
2: sí,
4: bé.
2: I una lectura d'estiu, estàveu llegint qualque llibre ara?
1: Queda un poc malament dir-ho, però no.
2: Jo no
1: fent
2: res.
1: Filologia, és que ara estava...
0: Si n'ha llegit cap,
2: així... Un llibre que t'hagi agradat, sí, dins la carrera...
0: Exacte, que
2: t'hagi dit...
0: recomanis.
2: Sí.
1: Bé, per dir un clàssic, Frankenstein.
2: Ah, mira.
1: Que el llibre original, no les pel·lis.
2: Val, i Pep?
0: Bona lectura.
4: I jo, pues, jo no estic llegint. Quan érem bastant més jove vaig llegir que me va marcar, perquè me van donar un totxo així de 800 pàgines, que és el 8, i el vaig llegir i va dir, men, si ara m'enganxaré, no me vaig enganxar.
2: I on passeu l'estiu? A vorera de mà, en aire condicionat?
0: On i com?
1: Jo a casa. Som molt de casa.
4: Bueno, si se pot anar a la platja, que no som molt partidari de la platja, més així com està tot el turisme ara, qualque pic sí. Però si no, que no està també amb aire.
2: I ja per acabar, un plat d'estiu que vos agradi?
1: Jo és que amb el menjar som un poc especial. Llavors diré, la pasta només amb oli i sal.
2: Idò, ella austera.
0: És.
1: Sí, sí.
2: Però si és una bona pasta...
3: Passa bé.
0: Surt senzilla,
1: eh? Sí.
0: Pasta, oli i sal.
3: No és clar,
4: no? Hi ha un trompó.
2: Un bon trompó.
4: Un trompó d'estiu.
3: Ella no en menja de trompó.
1: No
2: va de trompó, Neus.
3: Ja li he vist la cara.
0: Perquè t'anava a dir com parteges trompó i pasta bullida, li posava un poc de trompó, ja tenim el dinar. Molt bé, i bon concert avui vespre.
1: Gràcies.
0: Que sigui tot un èxit. És com un debut. Ja heu debutat en directe, ja heu actuat, però, clar, fer-ho en el Castell de Bellver...
4: És una altra cosa.
0: I en aquest marc és una altra cosa. I, sobretot, moltes gràcies, agraïts, que heu vengut el mateix dia del concert, res, minuts abans de partir cap allà, de fer aquesta prova de so, perquè aquest nit, vist aquest cuquet, sempre és, i sempre hi ha feines de darrera hora, i vos agraïm molt, gràcies, per haver vengut aquí a fer aquesta prèvia d'aquest gran vespre que hi haurà avui. Neus Aguiló, moltes gràcies, eh? I en Tenís Disc, l'escoltam aquí, eh?
1: Sí, gràcies.
0: I Pep Aguiló, son pare, gràcies també per animar-la a que tragués aquesta música, eh? Sí. I que ho fa tan bé.
4: No ha fet falta molta feina, però.
1: Bueno.
0: Gràcies a tots dos. Tot un cat avui vespre en el Castell de Bellver.

0: Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és entreteniment.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
3: Més sòl públic per impulsar habitatge assequible per a la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma només per a ciutadans en 15 anys de residència. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
4: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
5: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
6: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
7: si a tu te dic pinta,
8: mur, portada,
9: si a tu te dic gra,
10: que te venes cap primer de tot?
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
11: Podem gravar, idò.
12: Dale play.
11: Raül Valls, com estàs?
12: Molt bé, Joan Mimàs.
11: Aquí fent un programa...
12: La gran vida.
11: Passen tantes coses.
12: Cada dissabte i cada diumenge.
11: A partir de les 9.
12: Dual de les 9.
11: No hi noturam, hi noturam.
12: Aquí, a IB3 Ràdio.
0: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
12: Saps què t'ho vull dir?
11: Sí.
0: En Joan Mimàs i Raül Valls. Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.

0: Jordi Suárez, com estàs?
1: Molt bé,
0: aquests
1: vosaltres?
0: Aquests minuts excitants i fascinants que m'has dus.
1: Sí, sí,
0: des de la setmana passada.
2: Amb aquesta sintonia que li pega molt, la temàtica.
1: És que m'ha agradat molt, m'ha agradat molt. Vosaltres com esteu? Perquè 3 hores de programa, ja ho
3: podem dir.
1: Ara ja deveu estar.
3: Ara ja, que des de darrere mitja hora ja estem animats.
0: I encara en podríem fer més, eh?
1: En podríeu fer més?
3: Si vols arribar, em tinc que acabi xiu-xiu, també.
1: Nosaltres, xiu-xiu, quan queden 10 minuts ja estic fart.
0: Sí?
1: Però això pot dir.
0: Però això ho dius ara amb antena?
1: No.
2: Sí, no. Era broma.
3: Jo sóc darrere mitja hora de divendres.
1: No m'escolta ningú.
0: Si vols, avui fem fins a les 10, però també fem més informatiu i tot.
3: Tot.
1: Estaria bé, qual que diu, ho podríeu fer. Jo crec que...
3: Una marató, marató de temps.
1: Vosaltres, home.
2: En bon divendres ja.
0: També podríeu començar a les 3 i acabar a les 10, no?
1: Bé, ja veurem.
0: Sí, Jordi, que la setmana passada ja mos va quedar clar que aquesta secció venien ganes d'espanyar, de fer trossos artistes, no?
1: Sí, això ja cadascú va individual. I avui vos duc un personatge que, curiosament, també tenia un bigotet que no passava desapercebut.
2: Que te passen els bigots?
1: És vera, jo el bigot...
3: Ara està molt de moda.
1: Sí, ara està de moda. Ens faltarà d'un Pedro Pascal, que és que ho ha posat de moda.
2: Per favor, dul.
1: No, crec que tingui una cara molt dolenta.
2: Que té rels mallorquines,
1: oi? Idò, per això no pot tenir mai una cara bé.
2: Ell és perfecte.
1: Però si avui, cara A, cara B, i anàvem amb un dels genis més reconeguts de l'art espanyol, Salvador Dalí. No sé si vos agrada la seva obra, si sou molt d'anar a museu...
0: S'obre, sí.
3: Jo m'agrada molt, sí. La seva obra.
0: S'obre, sí.
3: I com a artista, el trobo increïble.
2: Sí. Jo vaig anar a Cadaqués...
1: M'agrada el mateix com a artista.
2: Que té allà com un lloc que era...
3: Oh, sí, la seva casa, era.
1: Sí.
2: I a Figueres també vaig anar al seu museu i...
3: Brutal.
2: És guai, és molt guai el que feia ara.
0: Té obres espectaculars.
2: Sí.
0: Meravellosos, fascinants.
3: No, que jo recomano anar al museu de Figueres, al museu d'en Dalí.
0: Jo no he anat.
3: És increïble, és al·lucinant.
0: He volgut anar a vegades, però no ho
3: aconsegui. És com ficar-te dins un altre món.
2: Sí, el que té en Dalí és que tu coneixes la seva obra ja, només de veure-la. Per haver vingut a dir.
1: Sí, sí.
0: Ha reconegut.
1: És molt reconegut i per això començàvem tot el bo.
0: Clar.
1: Començàvem amb la cara A.
0: Evidentment.
1: Idò, Dalí neix un 11 de maig de 1904 i viu una infància molt marcada per un fet que havia passat 9 mesos abans del seu naixement i és la mort del seu germà gran, que també era Salvador Dalí.
0: Mm.
1: Sí, el mateix nom.
2: Ah, vaja.
1: L'havien parlat el mateix nom.
0: Això ja és una llosa.
1: I, clar, la família queda molt marcada per aquesta pèrdua i veu en el seu nou fill una nova oportunitat. Bàsicament neix Salvador Dalí 2. Fan la segona part.
0: Mm.
1: Només en 5 anys...
0: Això passava, en aquell temps passava, bastant.
1: I hi ha un fet que és bastant traumàtic per ell, és que en els 5 anys el duen a la tomba del seu germà mort i li diuen que és la reencarnació d'aquesta persona.
2: Clar, és que jo ho he pensat, també
1: els pares, clar,
3: no ajuden molt ja a la vida posterior d'en Dalí.
1: No va ser una segona idea.
0: Sí,
1: no. És vera que, en certa manera, el va fer sentir una persona especial, però alhora la còpia d'un nin que havia mort.
0: D'un germà mort, que és la reencarnació del germà.
2: Una pedra en el cementeri que posa el teu nom, clar.
1: Exacte, i és una cosa que el perseguirà tota la seva vida.
0: Clar, com una llosa.
1: Però des de ben petit era especial perquè mostrava un talent enorme per dibuixar i tenia un món interior molt particular. Durant la joventut és quan entra en contacte amb el surrealisme, que és la corrent que hi practicava, i és un moviment que cercava anar més enllà de la realitat i donava protagonistes inconscient en el son i la imaginació, i això, evidentment, a una persona amb un bon interior com ell, li anava perfecte.
2: Sí.
1: Per tant, ell, però, anava més enllà. Ell va tenir el seu famós mètode, que era el mètode paranoic crític, que cercava provocar i aprofitar les imatges que apareixien entre la vigília i la son. O sigui, en aquest moment, a punt de dormir, de fet, tenia una tècnica curiosa, que era que se tombava amb una cuera a la mà,
0: sí,
1: i quan se començava a dormir, se li caia damunt un plat i se despertava. I era en aquest moment, entre estar a punt de dormir-se i despertar-se, on veia aquestes imatges que...
2: Clar,
1: que
2: i així se'n recordava.
1: Surrealistes, i així se'n recordava. I era així com ho feia ell.
0: Clar, eren el seu moment creatius.
1: Eren el seu moment creatius. I aquesta manera tan particular de veure el món du a tota la seva obra, i d'aquí surten algunes imatges molt reconegudes del segle XX, rellotges tous de la persistència i de la memòria, paisatges impossibles del gran masturbador, construcció tova amb mongetes bullides, són moltes de les seves obres que tots, si les veiem i les cercau, segur que les coneixeu, però no se va limitar només a la pintura, també va experimentar amb el cinema, amb l'escultura, fotografia, moda, per exemple, amb Luis Buñuel va fer un perro andaluz, que és un curtmetratge molt important per la cinematografia espanyola, i finalment, bé, juntament amb Picasso i Miró, se converteix en una de les grans figures internacionals del segle XX. Però ara anem a xiu-xius. Anem a lo que ens interessa.
2: Ara. Sí.
1: De bon de veres, perquè si hi ha una persona que marca molt a Dalí és Federico García Lorca. És que durant els anys 20, a la residència d'estudiants de Madrid, Salvador Dalí coneix a Luis Buñuel i coneix a Federico García Lorca. Eren els tres mosqueters.
3: Quin trident.
0: Quin trident.
1: Les tres bessones.
0: Sí, un gran trident.
1: I la relació entre Dalí i Lorca va anar un poc més enllà que una amistat.
2: Ah, jo això no ho sabia.
1: Una amistat normaleta. I és que van tenir entre tots dos una connexió molt especial, diria. Buñuel, que ja havia viatjat a París, estava convençut que allà era on podria desenvolupar el seu art i Dalí el va acompanyar a la capital. Però una vegada a París, Dalí va enyorar molt una personeta que havia quedat a Madrid.
2: Uau.
1: Tu eres una borrasca cristiana y necesitas de mi paganismo. Yo iré a buscarte para hacerte una cura de mar. Será invierno y encenderemos lumbre. Las pobres bestias estarán ateridas. Tú te acordarás que eres inventor de cosas maravillosas y viviremos juntos con una máquina de retratar. I aquesta és una de les moltes cartes que Dalí li va escriure a Lorca i que reflecteixen aquesta intensitat de relació que tenien entre ells.
3: També era bon poeta.
1: Era un poeta.
0: Molt bon paraules.
1: Molt bones paraules. Clar, era un amor platònic, una amistat molt profunda, una relació que mai va arribar a consumar-se. No, ja ho sabrem. La cosa no se sap.
0: No ho sabem.
1: Aquí ha quedat. Però després de Lorca hi ha una altra persona que marca la seva vida, que és Gala, que va conèixer quan ella estava casada, però acabarien sent parella. I ella va ser la seva musa, mànager i una peça fonamental en la construcció del personatge de Dalí, que era un personatge. Un bon personatge, que ja entrarem en més.
3: Personatge
0: en lletres majúscules. Oh,
1: exacte. No,
0: un bon personatge.
2: Estem a denegar la també d'Ucó, eh?
0: Més que ell.
2: No sé si és ben xerres, però...
0: Més que ell.
1: De què, perdona?
0: Negar la és més personatge que ell.
1: Bé, probablement eren dos personatges.
2: Sí.
1: Un personatge conjunt.
2: Sí. No sé si entenc que no s'assemblin, ja ho dic.
1: Estarien junts fins a mort de Gala, 1982, però hi va haver una cosa, que és que Dalí mai va oblidar Lorca. Després de la seva mort,
0: en Lorca... Clar, és que Lorca.
1: Clar. És veure, no l'hem oblidat ara, sí, hem passat tant de temps.
0: Bé.
1: I Lorca va morir assassinat el 1936, durant la Guerra Civil, i el poeta va continuar molt present a la memòria de Dalí. De fet, ja al final de la seva vida, quan gairebé no xerrava, visitava la residència d'estudiants on s'havien conegut, i després a les infermeres els hi repetia: el meu amic Lorca, el meu amic Lorca, quan pràcticament no deia res. I el 1986, Dalí acabaria definint aquella relació amb en Lorca com un amor eròtic i tràgic per fet de no poder compartir-ho. Com veus, en Lorca? Un geni i un romàntic.
0: Un romàntic,
1: és una persona excepcional.
2: Home, una persona atormentada, això també se pot dir.
1: Sí,
2: una
1: persona
2: atormentada. Ja d'entrada, des d'infància.
0: Intens, però intens ho era.
1: Home, sí. És vera que atormentada, absolutament. El duen una tomba en 5 anys
2: clar,
1: i diuen...
2: Mira,
3: no, jo crec que però, clar, ja no ajuda, això. No
0: però el bar en determinar que seva, els pares. No.
1: Sí, també, però bé. Ja veurem si això justifica tot el que va arribar a fer, perquè no tot és tan romàntic dins la vida de Dalí, i ja fa, hi ha part ben fosques, que ara bé. És vera que Dalí no només volia ser artista. No només volia ser artista, ell. Ell volia ser una figura única, una figura impossible d'ignorar, reconeixible. O sigui,
0: I ho és.
2: Per això se va per aquest bigot, o què?
1: Exacte. Aquí és on comença una de les grans característiques de Dalí, és la seva cara bé. Era un egòlatra de manual.
0: Pitjor mal, no?
1: De fet, aquest personatge, aquest bigot, tot el que mostrava al públic, estava estudiat. Era una manera de cridar l'atenció i comportar-se d'una manera excèntrica i que li fessin cas. I volia que li fessin cas. I aquest narcisisme, clar, s'estén a la vida personal. De fet, amb aquesta relació tan guapa que comentàvem amb Lorca, hi va haver coses no tan romàntiques, perquè Dalí explicava a les entrevistes que era Lorca que estava enamorat d'ell i que, fins i tot, ell, en Lorca havia intentat tenir aproximacions sexuals, però que les havia rebutjat en Dalí. Perquè, segons deia, ell no era homosexual i no en volia saber res. Una bona perla!
2: Quina mala cançó!
1: Oh, defineix perfectament. Jo crec que anava per en Dalí, aquesta cançó.
0: Sí, sí. Altres,
2: hi ha tantes de perles.
1: Hi ha moltes perles. Deia això, però després li enviava aquelles cartetes romàntiques. Jo crec que li poden dir red flag.
2: Sí. Red flag andante, de manual. Com diu una Rosalia.
1: Exacte, però no tot acaba aquí.
0: No, ja.
1: Era ell. No acaba aquí tot. També amb sa família no tenia bona relació. Quan va començar en Gala, tot va canviar. Sa família s'allunya, son pare i sa germana arriben a un punt que no volen saber res d'ell. I una de ses frases que més va ferir a sa família va ser quan una entrevista va dir: cada matí escup damunt el retrat de mo mare.
2: Bueno, però és que...
1: sa mare era morta. O sigui, mollava aquestes coses, les entrevistes, per cridar l'atenció.
0: Sí, era un excèntric artista.
1: Sí, per sa família devia obrir el diari i flipar, no? Devia dir, què és
2: això? Oh, no, a Pantur ja la coneixien i de, sí, mira, també. Ha acabat de
1: per això, perdre clar, el boll. Totes aquestes actituds la llunyen, fins i tot va estar 40 anys sense xerrar-se amb la seva germana, que ja no reconeixia. O sigui, sa germana no reconeixia en Dalí, aquella persona que s'havia convertit. Però hi va una persona que sí que li va caure especialment en gràcia, en Dalí.
0: A veure,
1: sí,
0: qui serà.
1: Sa família no, en Lorca més o manco, hi havia moments, però hi ha una persona que sí que li agrada molt, i és en...
0: Coneixem?
1: El coneixem, sí, tots, sí. És en Francisco Franco. Qui li interessava?
0: Samba. Bon relat,
1: clar, en Franco era una persona que li interessava, Dalí, perquè... era una persona molt important. Sí. Dalí volia cridar l'atenció. Dalí fou simpatitzant del règim franquista i fins i tot va dir que el dictador era l'heroi més gran de tot Espanya. Mm. I li va funcionar. Se va convertir en un dels personatges que més apareixia en els nodos. Mm-hmm. Que els nodos eren noticiaris oficials de règim que sortien en els cinemes abans de les pel·lícules. I va ser la segona persona que més va sortir en aquests noticiaris. La primera, poden suposar, qui va ser? Clar. El nostre Franco.
2: En Paquito.
1: Exacte. I ara sí, arribem a la part més fosca de la cara B d'en Dalí, que és, com habitualment, la vida sexual. Mm. Que sempre és més complicada. Així que si hi ha qualque infant que mos escolta, pot anar un percentatge sol d'aigua, els deures no els pot anar a fer perquè és estil. No.
2: A fer un pipí,
1: que vagi a fer una altra cosa perquè arriba lo fort. Dalí tenia una sexualitat particular. Segons diversos testimonis... Era seva, sí. Efectivament.
0: Sí.
1: Estava molt interessat en el voyeurisme, que és observar altres persones en situacions íntimes per complir les teves fantasies. Fins aquí, mira,
0: perquè era fantasiós.
2: Cadascú el que li agradi.
0: No sabíem que era fantasiós.
1: Aquí és on se va passar la línia. Hi ha testimonis que expliquen situacions molt inquietants relacionades amb això. Relaten que Dalí hauria anat a prostíbuls i hauria demanat que diverses dones se despullessin mentre ells observava com les maltractaven allà mateix. I ell, mira, aquesta violència. Clar, aquí deixant de xerrar d'un artista excèntric o d'una sexualitat peculiar, i són comportaments ja violents i probablement no, són imperdonables per una persona. I aquest no seria un cas aïllat. Relats sobre la vida privada de Dalí expliquen altres episodis en què utilitzava persones del seu entorn com a part d'un espectacle sexual i per complir les seves fantasies. I aquest conjunt d'històries dibuixa un personatge que estava molt obsessionat amb tenir control, el poder, i molt obsessionat amb el sexe. Hi ha històries encara més fosques que no les he duit.
2: Per què?
1: Han d'aclarir que aquestes històries provenen de testimonis, biografies, relats, i no estan confirmades.
2: Ah.
1: Per tant, hi havia coses molt més fosques, però no entrarem, cadascú que ho cerqui.
0: Que no importa, tampoc.
1: Exacte,
0: més,
1: jo hi ha coses relacionades amb animals... Però són coses confirmades, per tant, no ho durem aquí.
3: Mm-hmm. Bé, se passejava amb un rentador per mig de Barcelona, a vegades. Sí.
2: Amb un què?
3: Amb un os hormiguero, seria en castellà.
2: Ah?
3: Hi ha vídeos.
1: Sí. Clar. Bé, tot fosc, el passeig per
3: el centre. Bé, sí, però bé.
0: D'excèntrica a denigrant hi ha un bon tros.
1: Exacte. Sí. I pot ser aquí el punt de sa cara bé, que ja no mos fa tanta gràcia, perquè una cosa és fer espallars amb un bigot, que això
0: clar,
1: ho pot fer.
0: I
1: altres fer sofrir a la gent del teu entorn i tenir aquestes pràctiques. I a més, a feixista.
2: Ah, clar, és que...
1: Fica-li tot. Bueno, i aquí el tenim, no? A més d'això, una persona que va crear una de les obres més fascinants de tots els temps. Com ho veus?
0: Quines coses,
2: I que també va tenir una relació molt...
1: Molt romàntica?
2: No, molt... Ara no me surt la paraula.
0: Turbulenta.
2: Complexa, turbulenta, amb la Gala, no? Perquè de tot això també se'n podia fer un estudi, no?
1: Sí. Bé, la seva relació era una relació molt marcada també per el voyeurisme. En Dalí era una persona que tenia molt de traumes en la seva sexualitat. De fet, se diu que en Gala anava amb lots més joves i en Dalí mirava. Però bé, tot això al final no ho he ficat a la cara bé, perquè són coses, si cadascú fa la seva llibertat, els problemes ja quan comencen els temes de maltractes.
2: És que jo tenia entès que com que ell s'aprofitava de la creativitat d'ella i com que s'atribuïa coses que no li pertocaven però per entura, això m'ho he inventat.
1: És possible, no m'ha entrat. És possible que hi hagi moltes més històries, però jo he fet aquí un petit resum.
0: Clar, ell vivia del seu excentrisme, però sí. Anava deixant cadàvers. Sí. No?
3: Podríem dir així.
2: Sí. Clar, sí, al final.
1: Una bona peça.
0: Amb aquesta actitud, fins i tot a vegades, de bufó, de titella, que sortia per televisió.
1: De fet, la seva autobiografia també amolla moltes borrades, però clar, la seva autobiografia no me n'en poden fiar molt.
2: Si l'ha escrit
3: ell. Sí, perquè també part del personatge.
1: Clar, perquè no sabem fins a quin punt és vera el que diu. Diu que, per exemple, pegava la seva germana bastant fort o coses d'aquestes, però clar, la seva autobiografia, sent ell surrealista i aquest rotllo que duia, mai sabrem si deia en sèrio, si no ho deia.
3: Sí, sí, deia que pegava la seva germana, coses pitjors ha fet.
1: Però bé, potser ho deia per provocar, no ho sabem.
0: Clar, i des de que sabem aquesta història, no d'ara, però que l'hem...
1: L'hem repassada.
0: Sí, repassada. Tu com te mires una obra seva?
1: Clar, és que...
3: És mal mirar.
1: Tal vegada el quadre no era el més surrealista, era ell.
0: Perquè no podem escopir, saps? Podràs escopir si compres una postal, no? D'en Dalí.
1: Jo, postals d'en Dalí, ja crec que...
3: Bé, escopir pots escopir.
0: Com que ell escopia un retrat de sa mare.
3: Si després te ves a policia i te tanca, ja era una altra cosa, però...
2: Tu també ja pots veure les teves obres que allà qualque cosa passava, no?
3: Sí, coses... Dins el seu camp no estava tot compost així com tocava.
1: Sí, sí, li faltava ordenar un poquet.
2: I aquells ulls tan oberts, en seu bigot per amunt, clar, també.
3: Es parava mel en el bigot perquè hi anessin les mosques, sí, sí.
2: No, i no.
3: Sí, sí, tenia coses...
2: Aquesta sí que és bona.
3: No, a veure, hi ha fotos d'ell en el mateix museu de Figueres que se posava mel en el bigot perquè les mosques hi anessin.
2: Ai, no me'n record.
0: Sí.
1: Esclar, aquí ja entraríem
0: en un debat de... Sí, sí. Bé, si tots els narcisistes, evidentment, acaben a ser maltractadors... Si les excentricitats venen de narcisisme...
1: Probablement no. Realment, a la cara de si poseu fixat, ha anat de menys a més. Vull dir, va tenir també coses dolentes, però clar, al final ja quan entram en pràctiques sexuals i abusos i maltracte, aquí ja són línies que no s'han de creuar.
2: No.
1: Que fos una persona que mira, que no li... que volia fer veure que no li anava en Lorca, mira, ja que sé, tots han quigut qualque
2: Lorca,
1: vegada.
2: Pobre Lorca, clar.
0: S'ocupa la té ell, sí.
1: Però és curiós, també, una persona tan romàntica que pot escriure aquestes notes, després pot fer certes coses, no? També fa pensar...
2: Sí, és com a personalitat múltiple, per aventura, no sé, de cop i volta. En fi.
1: En fi.
2: Bueno, què poden dir?
1: Jo crec que serà el final de cada secció, cada setmana.
0: Tenim dos bons personatges, eh? En Chaplin i en Dalí.
1: Sí, menys si la setmana que ve m'ho relaxam un poc.
0: Sí, perquè... I això que has dit, que has deixat coses en escalatge.
1: Sí, sí, sí, perquè tampoc... Quan no estaven confirmades, no entrarem.
0: No, si no estan confirmades... Quan
3: no tornarem a mirar un quadre d'en Dalí igual.
1: Exacte.
0: Igual no, mirar sí.
3: Mirar sí, perquè és veritat que te sorprèn la seva obra, però...
2: Jo, quan penso en Dalí, el que me ve són aquells rellotges com estesos com un llençol per avall. Com a morts allà, això és el que me ve. I els ous aquell de Figueres...
0: Té obra increïble.
3: Sí, sí.
2: Però...
0: Impressionant. Però...
1: Volen la setmana que ve. Jo crec que serà més light de la setmana que ve. Deixarem els abusos sexuals en una banda.
0: Clar, esperem que passi aquesta setmana i veurem si mos relaxem un poc.
2: Mos duràs una dona? No ho tens decidit?
1: Teníeu pensat.
2: Ah, t'he llegit els pensaments.
1: Sí, sí. Però bé, no t'he pensat quina, però...
0: Són més bones, les dones.
1: Bé,
0: hi ha de tot.
1: Hi haurà de tot, però sí, segurament. Sí. Durem una cosa més light, més fresqueta. No tan perla.
0: Jordi Suárez, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Perquè cara bé en que desmuntam un poc, un personatge.
1: Bé,
0: la setmana passada en Chaplin, aquesta en Dalí. Moltes gràcies. Fins la setmana que ve. I t'escoltam a les 8.
1: M'escoltava a les 8, avui t'arreu, així, no? Gran programa.
0: Sí, de 8 a, de 8 a 9:50.
1: Darrers
0: 10 minuts te retires, has dit, no? Bé, no te retires, però...
2: Mentalment
1: estic.
2: Ell ja està pensant.
1: I un divendres.
2: Encara més.
1: Un divendres a les 9:50.
2: Bé, però
1: sempre amb il·lusió, sempre amb il·lusió.
0: Vinga, fins a les 8, que us escoltam.
4: IB3 Ràdio és servei públic.
5: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
6: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les tocaran d'escoll.
7: Entra i surt del ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
8: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
7: Sí, sí, sí.
5: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
6: Ets ambidestre.
9: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
10: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
5: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio.
0: I tancant ja la paradeta avui amb en Marc Knopfler dels Dire Straits.

0: time.
1: Just aquesta setmana ha fet 77 anys. Mark Knopfler, guitarrista i cantant dels Dire Straits, una banda que va fundar juntament amb el seu germà David l'any 1977, i només un any després ja publicaven el seu gran èxit, que era Sultans of Swing.

0: fa unes setmanes parlàvem d'en Santana, sí, un altre gran guitarrista, sí, del que deien que reconeixien que era ell només sentint dues o tres notes, sí, de la seva guitarra.
1: I ell passa...
0: també passa sí, sí, més o manco el mateix, i és que té una tècnica molt particular, molt peculiar, que sol tocar sovint sense pua, sí, toca amb els dits, i així pot controlar cada nota i crea aquest so que tant associam amb ell mateix.
1: I aquesta, sí, sí, guitarra de Sultans of Swing, que té un de solos, exacte, més impressionants.
0: Sí, que no el sentirem perquè no tenim temps, però sentirem una altra cançó que comença amb un solo directament.

però el grandíssim èxit dels Dire Straits arribaria a la publicació de l'àlbum Brothers in Arms de l'any 1985, un dels discos més venuts dels anys 80, i que va aconseguir que els Dire Straits començassin a tocar estadis i els omplissin ja directament, tot gràcies a cançons com aquesta Money for Nothing.

L'any 1995 els Dire Straits es varen separar, però Mark Knopfler va continuar fent música en projectes paral·lels, en solitari. També ha produït discos d'artistes conegudíssims com Tina Turner o Bob Dylan, ni men ni manco. Però acabem aquesta secció escoltant una altra cançó conegudíssima dels Dire Straits, Walk of Life.

0: Bona cançó per partir de cap de setmana.
1: Així és. Cal Junc. Així és. Bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana.
2: Igualment.
0: Maria Pons, igualment. I en Joan Jiménez, que ha estat al control tècnic. I tornant dilluns, a partir de les 3.
1: Sí, dilluns.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
4: Bon dia. A Esporles, concretament a les urbanitzacions de Sarrugetes i Jardín de Flores, s'ha aprovat l'execució d'un nou pou per reforçar el subministrament d'aigua.
5: L'actuació preveu una perforació subterrània d'un màxim de 280 metres de profunditat. L'objectiu és substituir l'antic pou municipal que va quedar inutilitzat a principis de juny del 2023 a causa d'una tempesta. El batlle d'Esporles, Josep Ferrà, celebra l'autorització.
6: Des de l'Ajuntament estem molt satisfets, molt contents d'haver rebut aquesta notícia, de poder tenir l'autorització per part de la Direcció General de Recursos Hídrics per poder fer aquest sondeig nou i poder fer aquest pou el més aviat possible.
4: El sindicat Comissions Obreres i l'empresa de handling Swissport han arribat a un acord per desconvocar les quatre jornades de vaga previstes a l'aeroport de Palma. El pacte s'ha signat davant el Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes Balears.
5: Entre els compromisos hi ha el d'ampliar les jornades laborals fins al màxim possible, tenint en compte l'estacionalitat, millorar la planificació dels torns i els dies lliures i revisar les taules salarials perquè s'ajustin al conveni del sector, inclosa l'aplicació de l'IPC del 2026.
4: Tot això quan a les portes del cap de setmana, coincidint amb el pont del 15 d'agost, els aeroports de les Balears afronten una intensa activitat amb més de 5.000 vols programats.
5: Son Sant Joan se'n concentrarà 3.155 moviments entre avui i diumenge, amb dissabte com a jornada de més trànsit, amb un miler d'operacions programades. A Eivissa hi ha previst més de 1.300 moviments durant 3 dies, mentre que a Menorca se'n compatibilitzen uns 500. Si ho comparam amb l'any passat, el trànsit es manté en nivells molt similars.
4: D'altra banda, totes les illes entraran demà en prealerta davant el risc de torrentades i danes. És per això que el govern ha activat el Pla Inumbal en fase de prealerta.
5: Demà farà 2 anys d'una de les torrentades més destructives de Menorca. També a Eivissa, l'any passat, la carretera de l'aeroport va ser un dels punts més afectats per les danes a les Pitiuses. El govern ha anunciat que al setembre començaran les obres per ampliar la bassa de recollida d'aigua en aquest punt. José Luis Mateo és conseller de Territori.
7: La previsión de que comiencen esas obras será en septiembre de este mismo año y posiblemente en 3 meses ya tendremos hecha la excavación de esa futura gran balsa de recogida de las aguas. Y vuelvo a repetir, a partir de ahí se va a trabajar también en la mejora del canal de la zona del polígono y luego en la propia evacuación de la balsa.
4: En la plana educativa, la xarxa 03 i els sindicats Comissions UGT i l'STEI reclamen a Inspecció Educativa que intervingui de manera immediata per assegurar que es compleixen les ràtios a les escoletes i que no es duguin a terme altres irregularitats.
5: Denuncien que les educadores han d'assumir tasques que no els corresponen. La responsable d'ensenyament de Comissions, Josefina Ramis, també lamenta que a l'estiu s'incompleixin les ràtios, ja que es barregen infants de 0 a 6 anys sense cap tipus de reforç.
8: Estem parlant de que tenen 11 infants, nadons, quan som una normativa que diu clarament que és 11. Després de la següent classe tenen 18 nins d'un a 2 anys i la següent classe em paren a tornar a tenir 18 de 2 a 6, que això és amb una normativa que diu que tu no pots mesclar.
4: En l'àmbit nacional, la Moncloa prorroga 4 anys la vida útil de la central nuclear d'Almaraz a Extremadura.
5: La planta podrà estar activa fins al juny del 2030 després de comprovar que assegura i que no genera cap cost extra pels ciutadans.
4: I a Anglaterra ha descarrilat un tren, el segon, en menys de 24 hores.
5: De moment no s'han de lamentar víctimes. L'incident arriba després que ahir un altre tren descarrilés i deixés una vintena de ferits.
4: Amb aquesta informació hem arribat a les 6 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a l'informatiu vespre de les 7.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàu avui a l'Aviador? Música de cambra que es podrà escoltar aquest dies a Menorca, música en directe i les millors propostes culturals del cap de setmana. Benvinguts.

0: és un divendres molt musical. En primer lloc, amb dos dels membres de Cambres Quintet, que dilluns actuen al Festival de Música d'Estiu de Ciutadella, però avui són a Palma. A més, acaben de guanyar el premi a sa millor ensemble emergent de sa darrera edició de Fest Clàssica. També música en directe amb alguns membres de Cala Sang, que avui interpretaran temes del seu doble disc, una òpera rock basada en les rondalles mallorquines i també altres influències locals, que és el disc de les aventures d'en Joanet el Parado. I per acabar, multitud de propostes a la nostra agenda pels pròxims dies amb Anna Gornés, David Ventura i Gavi Rodas.
1: I tot això des d'ara mateix i fins a les 7 amb Víctor Hernández, al control tècnic.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador. I ve

0: Idò, ja han començat a escoltar la música que varen enregistrar al seu primer disc, que se deia Developments, i que varen publicar fa 2 anys, el 2024. A més, tenim a l'estudi a 2 dels membres, com vos dèiem, d'aquest quintet de música de cambra, de música clàssica, que se diuen Cambres, i, de fet, hi ha una de ses membres amb la qual ja han parlat en altres ocasions, que és na Maria, que és mallorquina, de Felanitx, però també amb una cama porrerenca. Com estàs, Maria?
1: Hola, bones. Molt bé. Moltes gràcies.
0: I a part d'Anna Maria Cervera, també mos agrada rebre l'estudi un altre dels membres, que és en Joan Pàmies. Com estàs, Joan, que és la trompeta d'esquintet?
2: Exactament. Bones. Què tal?
0: Molt bé. Benvinguts. Clar, vosaltres ara vos agafa Mallorca, vos vareu formar el 2017 a Barcelona, però és vera que tot d'una, supos que era just en acabar d'estudiar o continuant els estudis, vareu anar a viure tots 4 anys a Suïssa. Quin canvi, eh?
1: Sí, sí. Bueno, la cosa és això, que me'l van conèixer a Barcelona i després me'l volíem especialitzar en el quintet de metalls i vàrem anar, bueno, no vivíem tots junts a la mateixa casa perquè haguessin tornat un poc boig, però vàrem estar allà 4 anys, sí, sí.
0: I d'en part d'en Joan hi ha un altre trompet en el grup que és Íñigo Ocón, també, com han dit, Ana Maria toca la trompa, i també tenim un trombó, en Xavier Gil, i n'Oriol Reverter, que toca la tuba. Per tant, bé, ja sentim de fons un poc la música que feis. Com és que vos vareu de cantar per crear el quintet, per seleccionar justament aquests instruments? Quan vareu saber que ja estaves grup i que no necessitàveu ningú més?
2: Bueno, això va ser allà a Barcelona, no? També el quintet de metalls és una formació que és bastant usual, és estàndard, diguéssim, dins del món del quintet, o sigui, del metall. De fet, les primeres obres són de finals del segle XIX, vull dir que hi ha uns quants anys, ja té uns quants anys aquesta formació. I, clar, quan vam poder aconseguir reunir-nos 5 amics, no?, per poder fer la música, clar, ja teníem claríssim que això podia funcionar.
3: Però també s'ha de donar la circumstància, no?, de que 5 amics, gent de confiança, amb els instruments adequats, vull dir que és habitual la formació, però ja aquesta integració, diguem, entre amistat i música tampoc és tant.
2: No, i tens tota la raó, eh? De fet, un factor molt important és lo personal dins del món d'un grup de música de cambra, i molts cops els grups que funcionen millor és perquè a nivell personal, no?, s'entenen molt bé i abans que res som 5 amics, saps? I això és el que realment fa que el grup funcioni després.
3: Clar. Sí, sí. Com aneu construint els repertoris? Com decidiu allò que entra, que no entra? Maria.
1: Em passa senyor. Nosaltres el que tenim clar és que ens agrada fer els programes que tinguin un fil conductor. Clar. I a vegades molt bé

0: obres que són d'orquestra i les arrangem
1: i
0: nosaltres mateixos.
1: Exacte.
0: La qüestió és que la música que fem sigui per un fi, no? En plan, sí, que m'agradi, sí.
2: I aquest mateix repertori que tocareu dilluns a Ciutadella, la gent de Pollença, que va anar a l'estrena d'aquesta edició d'enguany del Festival de Pollença, ja el va sentir. Com va reaccionar la gent? Estava ple, Joan?
3: Home, sí, jo crec que va agradar, Jo crec que sí. Jo crec que heu de venir, a Menorca, a escoltar-lo.
4: Jo també ho crec.
3: Sí, sí, la veritat és que és un programa bastant dinàmic, amb molts estils de música diferents, des del Renaixement fins a compositors que ens van escriure obres de fa un any, o sigui, és que són realment contemporanis. Una compositora, de fet, Gràcia Zabaleta, mm-hmm. que és amiga nostra, que ens va compondre expressament, no? Llavors, clar, poder tenir aquesta varietat en un mateix concert, doncs realment val molt la pena.
2: En aquest sentit, clar, vosaltres vàreu estudiar a Barcelona, música, allà vos vàreu conèixer, i també entenc que hi havia aquests altres compositors o que estudiaven també per ser compositors. Abans vos demanava com és que no voleu escriure les vostres peces, i clar, molt sàviament en Joan m'ha dit que no, que clar, cadascú se concentra i aprèn d'una cosa i que seria com esvair-vos, no? O no concentrar-vos justament en allò que feis millor.
3: Sí, a veure, es podria intentar, evidentment no descartar mai, es pot dir mai, però, ostres, clar, és que compondre demana una temps, molt de temps, i també molta imaginació, molta... Sí, no sé, és com que...
0: Sí, no has sé. De tenir es mot complet, jo crec, no? De moment estem fent els arranjaments, que ja n'hi ha, també, i, bueno, no ho sap mai, igual m'ho aventuram un dia. Bueno, menys qui de cinc s'inspira primer...
2: I com els feis? Com és la dinàmica de feina? És a dir, primer supos que hi ha una conversa, decidiu, llavors un altre s'hi posa, o ho feis tots junts en persona, cadascú en privat, llavors vos ajuntau, com feis?
3: O sigui, mira, posant l'exemple d'aquest programa, no? Que estem fent tres danses de les més importants de Manuel de Falla, aprofitant que és el seu 150è mm-hmm. aniversari. Clar, quan nosaltres vam... Clar, volíem incloure, no? Falla per l'aniversari, però també perquè ens quadrava bé dins el programa. Llavors, doncs, a partir de les obres que tu pots escoltar de Falla, que dius aquestes crec que poden funcionar millor per la nostra formació, llavors un de nosaltres es dedica a fer la... més aviat, potser transcriure, arranjar, diguéssim. Llavors es porta a l'assaig, i en aquell assaig ja directament val la pena venir amb l'ordinador directament, perquè en aquell mateix assaig es van provant coses, canvies, vinga, ara això, ara canvia, ara no, això potser és millor així, això és millor això. Evidentment, sempre respectant el compositor i no canviant res de l'original, però...
4: Respectant en Falla, tot i que en Falla ja no mos pugui escoltar ni veure, però...
3: Exactament.
4: Respectar el mestre està molt bé.
3: Sí, sí, sí. I així és com ho fem, que acaben havent-hi igual 7 versions d'una mateixa obra, perquè al final pues, fas aquest canvi sempre per millorar, i aquesta és una mica la dinàmica.
4: I és molt assembleària la cosa, en aquest moment que dius arribar a un estudi, opina tothom?
3: Sí, sí, sí, de fet el quintet és bastant molt assembleari, de fet de vegades massa i tot.
0: Sí,
3: sí, sí, sí.
2: Hi ha un director final o un que té...
4: Clar, perquè si teniu 5 versions, qui decideix al final allò que...
0: Bueno, jo crec que aprens a cedir també un poc, perquè, clar, bueno, la bo és que som imparells, no? És a dir, així sempre sí, no hi ha empat. I, bueno, un pit per un pit per un altre, sempre mos faran d'acord.
2: És interessant veure que, encara que teniu la base a Barcelona, ara entenc que estàu de vacances, no?, aquí, o combinau...
3: Entre concerts estem, sí, allà, sí, més o menys, no?, perquè, clar, al final també la època on hi ha més festivals, i això és des de, podem dir...
0: Des de maig.
3: Maig fins al... No sé, vull dir, realment ara fins final d'any anem tenint concerts, però sobretot a l'època
4: d'estiu. Inclòs, o sigui, i feix exteriors també.
0: Bastant. Estiu, sí. El que més.
3: A l'estiu és quan toquem.
0: Encara no hem descansat.
4: Sí. Que bé.
0: Que
4: bé, o sigui, no vull, que, vull que descanseu, però que està bé també tenir una funció de res altre.
3: No, realment, el que dius,
0: Sí,
3: sí, tant de bo cada any fos així.
0: Exacte. Sí,
2: sí. I així com se vos tracta en aquests festivals? A on són la majoria de festivals així de clàssica on anau a tocar? Heu tornat? Heu repetit algun?
0: Mira, just ara la setmana que ve repetirem. Després de Menorca anam a Galícia, que encara no hem anat.

0: Mai, però després anàvem a Jussi, que està a Suïssa, i just fa 4 anys hi varen tocar per primera vegada.
1: Uh-huh.
0: Així que, sí, és un dels casos que han repetit.
1: Sí, l'any passat, per exemple, també vam
0: anar... Un altre lloc que a Suïssa, també.
1: A Suïssa un altre cop, sí.
0: Sí.
1: A veure, anem voltant per allà on puguem i on ens vulguin. A tots encantats sí. de poder anar i portar la nostra música. I sí, aquest any doncs, tenim la sort, com que hem guanyat aquest premi de Fes Clàssica, doncs, portar-lo per arreu sí. d'Espanya. Que
0: sí,
1: això realment és un honor.
0: A molt d'escenaris d'aquí. Anirem a Cádiz per tots.
2: A més, Menorca, si m'ho perdoneu, que és un lloc especialment aficionat a la música clàssica, a la lírica, que en saben. Jo he estat a concerts i, ojo, que és un públic, no dic, sí, exigent, perquè sí. en saben molt. A Menorca, en el seu conjunt, no? O notau això quan un públic és entès? O ja du, diguem, un bagatge de...
0: Bueno, jo crec que sí que se nota. Nosaltres, és a dir, el públic sí és entès, no? Al final sempre és intenció és arribar,
2: sí,
0: no?
2: Sí, clar.
0: Però, per exemple, a mi personalment aquest festival de Ciutadella me fa molt arianes perquè he anat a concerts, també he anat a tocar amb altres formacions i feia molt d'anys que volia anar en seu quintet i ara sí, me fa molta il·lusió també per la trajectòria del festival. Sí, sí.
3: I de què vos ha servit el premi? Com funciona això del premi? Va ser una actuació en directe o en base a...
1: És a partir de formular, no?, un programa que hem explicat, no?, sobre la folia i a partir, evidentment, de pues, enviar la teva, una mica la trajectòria, totes aquestes coses, fan una selecció, no?, i llavors et trien i llavors pues, fan una cerimònia de premis, el qual va ser l'octubre passat,
0: sí.
1: no?, si no recordo malament. I allà et donen aquest premi, aquesta distinció, que el que et permet és poder anar per diferents festivals de renom a nivell estatal i la veritat és que és una catapulta per nosaltres, no? Per un ensemble... Això del premi es diu ensemble emergent i és precisament per això, no? Perquè et dona a conèixer diferents llocs del país.
2: Clar, perquè de mitjana d'edat que teniu? Molt poca, mitjana molt baixa. No?
0: Bueno, sí, bueno, anem pujant.
2: No, home, sí, no, imagina sí, que vas baixant.
0: No, ja és més complicat.
2: I poden canviar el nom.
0: No, però que 30. 29.
1: Igual 29.
0: Ah, no, perquè ara niño de
1: igual
0: baixa, 29,
1: claro.
0: Clar. Igual 29. Molt
2: bé. Està molt bé. Sí. Emergents.
3: I com veus el futur? Vos podreu dedicar a això? Ho compagineu, ara ho deies, Maria, amb altres grups? O era en espassat,
0: sí,
3: això?
0: Sí, és a dir, nosaltres la nostra feina primordial, que diguem, és el quintet. I sí que després anàvem tocant amb altres orquestres o fent classes o això, però de primeres, vull dir, des de 2020, que estem... fem feina, sobretot, amb el quintet.
2: Okay.
0: I sí, bueno, és difícil estones, també és molt agraït, i, bueno, s'ha de seguir, no?
3: Que bé, Maria, ja has dit que tu ja has anat a Ciutadella a veure concerts. Quan sortiu, aneu sempre a veure o sentir música clàssica o vos agrada altres tipus de música per quan sortiu?
1: Hi ha moments de tot. També hi ha molts moments de dir, necessito desconnectar. Jo, per exemple, personalment, jo soc una persona que escolta poca música.
2: Ah, sí? Que curiós.
1: Sí. Sí, sí, però perquè realment a vegades també ho necessito, eh? Moments de silenci.
0: Després no, surt des d'assaig amb tot que te retrona sí. dins el cap.
2: I quan escoltau música, en tot cas, per exemple, és clàssica o escoltes un poquet de tot?
1: A veure, potser, clar, és que molts cops escolto música perquè va relacionat amb la feina que faig.
2: Mm-hmm.
1: I llavors, clar, tot té a veure, llavors sí que vas més cap a la part d'aquesta clàssica. Evidentment, escoltes després altres tipus, estils de música variat, però bueno, ja et dic...
3: Vinga, digues alguna cosa així un poc que m'aixoqui.
1: No, vull dir, hi ha molts estils que són... De fet, a vegades també penses, no?, de dir... Ostres, molaria fer coses molt diferents a les que estàs fent ara, no? Com, per exemple, jo què sé...
3: Col·laborar amb un
1: sí,
3: grup de...
1: Per exemple, imagina't, sí. Jacob Collier, no?
2: Va.
0: Sí.
1: Un estil totalment diferent, amb una harmonia que és brutal, i dius, uah, és que molaria fer coses d'aquestes.
0: Sí.
1: O anar-te'n cap a un altre estil totalment diferent. No sé, innovar en aquest aspecte sí que és interessant.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí.
2: Que bé,
3: tu, Maria,
2: bueno, ja
3: que escoltes?
0: Jo crec que majoritàriament
3: clàssica.
0: Música clàssica. He tingut èpoques que he escoltat més pop català i tot això, i hauria de tornar, però molt de pit també passa això, no? Que tens tant del bucle dins el cap que dius ara no. O si aprofites per anar a un concert, ara estic en una època que més clàssic, però antes igual era més verbena, per tot ara torna a ser verbena, que aviat seran sort de poder nits.
3: Ara, veure...
1: Ja hi serem.
3: Idò, dilluns, a Ciutadella, podem donar detalls, s'hora, sabíeu si quedaven encara algunes entrades? Supos que està tot venut.
0: Ai, m'agradaria, no ho he mirat en això. Però és a les 9, si encara en queda,
2: n'hi hem volgut comprar. A les 9, sí, el claustre de seminari encara en queda.
0: Exacte, en el seminari d'allà.
2: Dilluns de 7 d'agost, passin dilluns. Exacte. I després vos aneu a Lugo, concretament, eh?
0: Sí,
2: anem... Aquest festival, que ja arriba a l'edició número 13.
0: Sí, allà sí que sé que estan agotades les entrades.
2: Que bé.
0: I després d'allà volem directament a Suïssa.
2: A Suïssa.
0: Tot això molt semblant.
2: Quan és l'actuació a Suïssa, quin dia?
0: Diumenge.
2: Que bé, i de, sí, que sí, vagi molt bé tot aquest concert i tots els que vinguin.
0: Moltes gràcies.
2: Anem a aprofitar l'estiu també per fer concert. Jo, ara. Maria, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: A vosaltres. Que bé.

0: IB3 Ràdio és història.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Dissabte tornem. Serà espectacular.
3: A partir de les 7 del capvespre, Real Mallorca, Valladolid, a IB3 Ràdio.
4: Serà de punyol vermell.
5: El debut de l'equip de Luis García a la segona divisió ho viurem a Esports 3 en joc, en una temporada...
6: Trepidant, apassionant, divertida.
5: Sí, sí, Pau, sí, sí. Increïble, increïble.
7: Això vull jo.
3: Amb un Mallorca que té l'objectiu d'aconseguir tornar a la màxima categoria del futbol espanyol.
8: A primera!
5: Dissabte, a les 7 del capvespre, a Esports 3 en joc...
8: Que repique!
5: A IB3 Ràdio.
9: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni collir, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia demanat permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Música en viu,

ja era i no era. Bon viatge fa i sa cadernera. A un poble d'Humilla, no molt llunyana, hi va néixer un ador. A una casa del tot pobre, on sa fama el sabe un dia sí i l'altre també. Junet li posaren, i no poden dir que fos lleig, però no el podies mirar tot el temps que volguessis. No pareixia gaire viu. De fet, sempre estava com a parado. Per això, de mal nom, li posaren

En Jornet va créixer. Va fer 6, 7, 8, 12 i més anys que va fer. Partigué de casa seva per cercar-se set sopes i se llogar de pescador a una barca de bou. Bon pescador va tornar i millor mariner. I no tardà en conèixer tots els racons, els secrets i les escaletes més segures on guardar el tabac i no s'ha descobert pels carabiners. Un dissabte, passejant per la plaça del mercat, va veure una lota que li omplia els ulls. A partir d'aquell instant, la vida d'en Jornet canviaria radicalment. I també la de la resta de protagonistes de la nostra història.

que li tornat la seva filla, costat el que costàs, caigués el qui caigués. Quin és el destí que li esperaven en Joanet? Quin és el destí que li esperaven a Catalina?

0: I així sona Cala Sant, sí senyor. Joan Miós i Joan Jaume, com estàu?
1: Bien, molt bé, molt bé.
0: Interpretant aquí el Parado, una vella història. Dura, també.
1: Dramàtica.
0: Dramàtica, que forma part de les aventures d'en Joan el Parado, que tenim aquí amb un vinil preciós, Mònica, és que, clar, amb unes il·lustracions.
2: És un doble vinil, xulíssim.
0: Doble vinil, i a més, molt ben il·lustrat, en dibuixos molt... Tu creus, Joan, que si deim el nom d'en Berga tres vegades l'invocam i se pot aparèixer aquí?
1: Espero que no.
0: Perquè fet... rebi allò que no va rebre en vida, no? La justícia aquesta poètica,
1: sí,
0: que no.
1: Sí, podria ser. Jo crec que ja té tot el que volia i tot el que desitjava i no crec que li faci falta res més. Però simplement el fet que m'hagi inspirat amb aquest personatge és perquè jo crec que forma part de... no de la vida de Mallorca, sinó de
0: mitja Europa i part del món.
1: I d'Europa, saps? Sí, a tots els nivells. I d'Amèrica i tot, per tot.
2: Clar, la gent, Joan, tal vegada se confon perquè no saps si realment xerres de rondalles, t'inventes personatges, ho mescles un poc tot. Com has creat aquesta història?
1: Utilitzant la imaginació des del primer moment, intentant afegir experiències pròpies, històries conegudes, rondalles inventades i que no són inventades, una amalgama d'informació personal i històrica també, evidentment, i ho mescles a dins una cacerola, fas un bon sofregit i surt això.
2: Clar, sentim de fons també veus femenines en el disc, que ha col·laborat molta de gent.
1: Ah, sí?
2: Heu convidat gent molt variada, però bé, vosaltres en si sou quatre. Avui tenim en Joan, en Juanmi, també mos falta en Jaume Agost i també en Ginés Fernández Aznar, que seríeu tots quatre, no? Tres crudos, un cerebro...
0: Juanmi, hola, que no has dit res.
3: Hola, què tal, com estàs?
2: Juanmi, acosta't en el micro. Vinga, quan a mi mos costa fer-lo xerrar,
0: no facis,
2: però...
0: No te facis el tímid.
2: Sí. No te facis el
4: tímid. No, jo no sé si se posa una guitarra davant, perquè si no, som molt d'empagueïdor.
1: Una part del seu coll, la guitarra.
2: Està molt bé. Juanmi, com te van convèncer? Perquè tu tothom te vol en els seus projectes. Clar, no pots estar per tot, però ells que... Com te van convèncer?
4: Bueno, tampoc va ser molt... Me van convèncer perquè som amics de fa molt d'anys i jo ja... A aquesta altura del campionat ja només vull tocar amb amics. I és tan simple com això. Sempre nos veiem i tal, m'han convidat, sí. I aquí estem.
1: Que bé. Eh? Molt agraït que hi sigui, sí.
2: Jo crec. Hem sentit un poc, és un doble disc, com en dic, dos vinils, una història, una òpera rock, una rondalla rock, quan li vulgueu dir, que comença, acaba, hi ha els personatges que intervenen. I clar, això vàrem pensar que pegaria un cop perquè no s'havia fet mai una cosa així, que aquí.
1: No s'havia fet mai. També jo pensava... El fet de que ho traguéssim, que va ser una cosa que tampoc esperava, que al final se fes, que ens reuníssim amb en Ginés, amb en Juanmi i amb en Jaume, i ho duguéssim a terme, tampoc ho esperava. El fer-ho de fer-lo material, vaig dir, hòstia, pues sí que estarà bé, sí que crec que agradi. I bé, ho hem fet, que el que nosaltres volíem és una cosa que és vera que mai s'havia fet, o mai s'ha fet fins ara, i és una cosa, pues... molt agradable, per jo, des del meu punt de vista, d'escoltar cosa que no estem acostumats en aquests dies de que tot ho fem molt aviat. Clar, escolta-te una hora sencera, un mateix vinil o un mateix projecte, l'has de sentir de començament al final, per l'entendre, per saber que va de la història i això. I no és habitual, però jo crec que és el que fèiem quan érem més jovenet, no? Com ens dèiem en el sofà i ens mamàvem un disco i el teníem davant i llegíem. Llegien les lletres i miraven les imatges i ens imaginaven coses, però és que és el mateix. I ho hem volgut fer en la il·lustració també, igual, des del mateix punt de vista.
0: La Mireia Cavaní ha fet les il·lustracions precioses, són xulíssimes,
1: sí,
0: a Mèrica, que desfilen personatges com Banya Verda, com el mateix Joan Marc.
2: Té un pseudònim.
0: Efectivament, la iaia Corama. Bueno, hi ha molta història, moltes rondalles, sí. I molta mallorquinitat també.
1: Sí.
2: A més, vosaltres, que heu començat a fer música rock, punk, així molt canyella, molt canyera, sentint també les influències de, internacionals. És interessant veure com ara retornar un poc a les arrels, en allò de la vostra cultura, de la vostra tradició, i feis aquesta barratja, no?, de, en tota l'experiència que teniu, tot el que heu après, i ho aplicau un poc tornant a l'origen. Ho veus així, un poc?
1: Sí.
4: Bueno, igual, a mi, passa que jo li tinc molt de respecte a les folk de qualsevol tipus, i no se m'ha apropat d'una manera més, duim més al nostre terreny, nosaltres venim més de rock, i al final és un viatge psicodèlic. Jo és quan me trobo més còmode sense fer psicodèlia. I clar, en la història d'en Joan, jo crec que hi cabia perfectament. Claro, hi ha moltes cosetes que sí que t'adu un poc a les folk i tal, però sempre han d'anar molt alerta en el folk.
1: S'ha de respectar.
4: No pot ser un intrus, per exemple. Has de fer les coses que te surten i perquè te quedi natural, crec, no?
1: Sí, sí, sí.
4: Certa manera.
2: Però és vera que s'ha de mantenir viu i ha d'evolucionar,
4: sí,
2: i no, mesclar-se de nou. Vull dir,
4: sí,
2: que
4: sí.
2: Tot que està molt bé, a més, ho heu fet amb molt de respecte. Hi ha castanyetes, instrumentaremies...
1: Que... hem volgut ficar instrumentació també molt típica mallorquina, flabial de pastors, xirimies, i castanyetes... De fet, ho han posat gent que és professional en aquest aspecte, en Felip Sánchez i tal, que... sense llevar-nos la part rockera i profunda i psicodèlica la necessitàvem posar nosaltres de la nostra part, perquè mos hi deia, saps?
3: Hem parlat de les il·lustracions, n'hem parlat també de les narracions, perquè aquí, com és molt, molt humil ella i molt discreta, no se vol autorreferenciar, però hi ha una col·laboradora que es diu Mònica, que té com a cognom Borràs.
2: Que està super encantadíssima.
3: Però compta quin ha estat el teu paper, sí, que està aquí a la contraportada.
4: Compte varen convèncer.
1: Ara t'ho demanant nosaltres. Compte varen convèncer,
3: Mònica.
2: Va ser molt fàcil, molt fàcil. No, la veritat és que m'ha fet molta, molta d'il·lusió. Faig de narradora, un parell de cançons, sobretot en el principi, no? I amb molta d'il·lusió de poder participar amb vosaltres... a l'altra part.
3: Te podem escoltar?
2: Sí.
3: Un momentet.
2: Ara, de fet, fa un poc se sentia un poc...
3: Sí, Nick m'ha avisat, i de vinga, anem a... que la gent s'escolti també.
5: Joies. Ni palaus, ni els millors menjars. Ni finques plenes d'usines. Ara tot... ara tot... ara tot... tornava a començar!
3: Ets un poquet d'en Laia Malo, eh? Jansky, ja quan se posa a mitja cantar, declamar, amb aquesta mescla meravellosa que tenen ahir de música i poesia, també. Que bé.
2: Que bé,
3: que bé que sones.
2: Ai, gràcies.
3: Mònica Borràs.
2: No, aquest tros era delicat perquè em van fer cridar en els finals.
3: Però cries molt bé.
2: Però va quedar molt bé. Jo pensava que seria terrible perquè el crit no me sortia molt bé.
1: Te vas enfadar molt bé, perquè al final era un poquet s'enfada. Ah!
2: No, però a veure que vos estic superagraïda, perquè ha estat un clímax de la meva carrera.
4: De fet, va ser un luxe tenir-te, vaja.
1: Perquè mos han rodejat de mis, que també els que han col·laborat, pues, com tu, de que gent que ha vist amb això, oh, quina il·lusió. Pues, per nosaltres és recíproca totalment. Sí, il·lusió, m'ho ha fet molta il·lusió.
2: Que bé. I escoltau, ara, quan tornareu a tocar-lo? Perquè ja heu fet un parell de presentacions en el Petit Bric, primer durant les festes de Sant Sebastià, a una plaça...
1: Del Baluart.
2: No, la plaça de la Reina.
1: La plaça de la Reina, però ara no sé per quina festa era, això.
2: No me'n record quina festa era.
3: Sí, però Sebastià se van suspendre.
2: De l'estàndard, no me'n record.
4: No
1: una festa molt guapa.
2: Era com un cicle.
3: I... està boia. En el Bric jo vos volia veure. Era un dia que... I no sé per què no vaig arribar a temps.
1: Va estar molt bé. Després, com saps que hem fet tot, cada un és molt diferent. Un ha estat super seriós, super correcte, super guai.
4: Molt pro, super pro.
1: Super professional. El segon va ser una festa que vàrem fer en el Coca-Rai, que és un lloc...
3: No sé. Sí, sí, no el coneixem molt bé.
2: No, perdona.
1: Sé que és divendres, no el coneixeu.
2: Tothom a casa seva.
1: Sí, no, però de quina manera?
2: No. Va ser un Coca-Rai atípic.
1: Sí, va estar molt bé.
3: Seria l'únic pic, perquè...
2: L'única vegada.
1: Va estar molt bé. N'hi haurà més, eh?
2: Sí?
1: Sí. I després vàrem tocar ara l'altre dia en el Brit, Hotel, el Brick Hotel, i també va ser més íntim, més tranquil, més així, tal. I pròximament tocarem, no es record, crec que és divendres, dia 25 o 26 de setembre. Ah, no sé si cau a 25 o 26, a Factoria. De so, a Santa Maria.
2: Amb més grups?
1: Amb Benel i Foruster.
2: Ah, molt bé, sí, que divertit.
1: Serà molt guai.
2: Que bé.
1: Guai. Sí.
2: I més, costa que vos contractin o aconseguir concerts?
1: És que jo crec que costa a tots els nivells, vull dir, està... Clar, el públic ha canviat. El públic que nosaltres, que som jo mateix, vull dir, que aniria al meu concert, a vegades m'estim més estar que nostre segut. És molt trist, això. És molt trist, però ja ho reconec, jo ho entenc, que hem de cuidar els lots, hem de no sé què... I a vegades...
4: Bueno, i també ara lo que no es poden queixar també de la falta d'espai, i la Palma s'ha convertit en un autèntic desert d'espai,
3: on
4: es pugui fer música en directe. Jo, però realment igual és perquè a la gent no li interessa la música en directe.
3: Jo crec que sí, jo crec que hi ha una qüestió empresarial darrere... Però no sé, hi ha moltíssim de concerts que vas al llarg de l'any que estan plens de gent, que diuen disfrutant, no sé. Yeah. No sé.
2: Però no locals petits, o sí?
4: No, però no locals petits.
1: No, yeah. No són locals... Sí, Ventura està molt industrialitzat, no ho sé. Així com hi havia abans barcos i nahuals i coses d'aquestes, no podem esperar que ara hi siguin. M'encantaria, ojalà. Ja m'encantaria.
4: No, clar, va ser una bona època.
1: Aquella època i ara... Sí. Pues,
4: podies votar d'un concert a Salt, no, serà quasi sense moure't de massa.
3: S'ha recuperat el soterrani de lo que em surt, de Comila.
2: Lo que era el túnel.
3: Lo que era el túnel, s'ha recuperat. Sí. Ara se fa música en directe, allà, com a xerrat de barco i tal, m'ha sorgit aquella zona i poca cosa més. És veritat que és un desert. No, allò que mos demanem moltes vegades és si hi ha públic pels concerts, pel directe, diguem, pels concerts de petit format. Jo vull pensar que sí, però bueno, no sé.
4: Clar, llavors no faré que així, a concerts, a petits clubs i que sigui molt pròxim i tal, no sé, ara ja faré que està com... Tot està com a grans festivals, una gran moguda, un cap de setmana que ja no sap ni què veus, la gent ja com a alienada.
3: Ni què veus, ni què veus.
4: Jo crec que la música és una part com a molt petita de... No van allà a escoltar música.
2: És una experiència, ja,
4: bueno,
2: no?
4: És com una experiència. Bueno, sí. T'ho venen com una experiència i a mi que no m'acerquin, vaja, amb aquest tipus d'experiència.
2: Ja és com molt mainstream, ara que, no sé, molt per tots els públics i sense... Sí. Clar, si t'agrada un grup, realment, no vas a veure-lo a un festival perquè fan un repertori més breu que si fos un concert seu, no?
4: Clar.
2: Bé, tant de bo tornessin als locals. Però, veure,
1: tocarem molt clar, i així sí. Montarem que hi hagi mogut.
3: De moment tocareu un segon tema, no? Sí. Així. Quin serà?
4: Com es diu?
1: On aniràs?
2: Molt bé. Idò, cala sang.
4: Ja?
1: Sí.

0: Molt bé, moltes gràcies a en Juanito Crudo, a en Juanmi Bosch, a tots els membres de Cala Sang per aquest tema i per aquest concepte de disc que avui mos heu fet res, un fragment en directe. Moltes gràcies.
1: Gràcies, Walter, per gràcies a vosaltres.
2: No afluixeu, eh?
3: No.
2: Ni canvieu.
3: Que va. Ei, tampoc. Mai. Mai gràcies. Molt bé.
2: Vinga, gràcies a tots.
4: A vosaltres.
2: Gràcies. 6 i 49, gairebé 50, continuem.

0: TV3 Ràdio és actualitat.
1: TV3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I TV3, tots donam una mà al Club Vidalba.
2: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. L'agenda, amb Anna Gornés, David Ventura i Gavi Rodas.
3: I ja estàvem preparats totes tres per repassar les propostes més interessants del cap de setmana i més enllà. Anna, com estàs, Menorca?
4: Molt bé.
3: Ui, se sent molt de vent. O ai, què és això que se
4: molt
3: sent?
4: Molt de vent.
3: No, no, el vent.
4: No ho sé.
3: No, no sé. Oigo voces. David Ventura, Eivissa Formentera, com estàs, David?
5: Molt bé, bona tarda.
3: I Gavi Rodas, aquí als estudis centrals d'Ivetar Ràdio, com estàs, capità?
6: Perfectament.
3: Capità Rodas, que no s'ha teat escabell encara, i nosaltres t'animem que no ho facis, perquè te queda bastant bé, i és molt punky, i això, un poquet de punky sempre va bé.
6: Vinga, gràcies.
3: Ja està, consell gratis del dia. Anna, començam amb tu, que a Menorca, què et dies?
4: Vinga, a part d'aquest vent misteriós, tenim The New Master Sounds, que és segurament una de les propostes més destacades del claustre d'aquest estiu. Una banda britànica que fa 24 anys que pugen als escenaris, fent fusió de jazz, blues, funk, i ho deixen. És un dels seus darrers concerts, així que imperdible, hi ha bastanta expectació. I també en el claustre aquest diumenge torna Jean Toussaint, que és un mític de jazz, i a més també és el penúltim concert d'aquest cicle, així que imperdible. Més concerts. Juan Magán, Bustamante, The Tallets, tots aquests actuen a Ucalari, Menorca, que és un festival que ha nascut enguany. Molts d'aquests concerts són gratuïts i es fan en el camp de l'Sporting Maones durant tot el cap de setmana i també de la setmana que ve. És un concert cada dia. I a cap, amb un pot de cine a la fresca, Relatos Salvajes i Sopar Argentí, és un mix que fan de cinema gastronòmic, en els cines de Moix Negre Ciutadella. Això és aquest divendres, avui. I cap a la setmana que ve jo ja pot ser vista a Ginestar i a Tartarrelena, que serà dimecres que ve. Així que ben apuntades, Tartarrelena.
3: Ens agrada molt, no?
4: Això, fan des dels inicis. Sí,
3: jo
4: sí.
3: També, i de vinga, anem a escoltar-les.

0: i el padre. I a les Pitiuses, David, què tenim aquests dies?
1: Mira, aquest cap de setmana són les festes de Sant Bartomeu a Sant Antoni. Aquest divendres hi ha una festa de swing als carrers del centre del poble, amb una cercavila amb la Xanga, els balladors Divo Swing i el concert dels Ibiza Swing Bastards. Uh-huh. Això serà a partir de les 8 de la tarda. I demà, també a Sant Antoni, hi ha el Sant Enfresh Hip Hop Festival a les pistes de Can Coix, a partir de les 7, amb les actuacions, un cartell encapçalat pel menorquí Sasuke, i també estaran Petrelli i La Niña, entre d'altres. I dissabte, a l'auditori de Caló de Sol i a Cala de Bou, venen dos artistes emergents de l'escena urban i reggaetonera. Són el que jo li dic el mainstream invisible, perquè tenen milions d'escoltes a Spotify i col·loquen els seus èxits a TikTok, però si tu no formes part del seu nínxol és com si no existissin, però allà estan. Són Soje Culebra i Chema Rivas com a caps de cartell. Soje Culebra amb el seu èxit Siete Lágrimas i Chema Rivas entre tu i jo. També hi haurà actuacions de DJ, serà a partir de les 7 de la tarda fins a la 1 de la nit. A Sant Ferran, a Formentera, actua aquest dissabte Jaqui Lazzari, una cantautora galàctica argentina establerta a Formentera. Serà a la plaça de davant de l'Església a partir de les 10 de la nit. I per acabar, s'ha dit que aquest divendres són les festes de Figueretes i actuen els Little Green Hippo, un grup de rock format per escolars de l'ESO, que toquen sorprenentment bé per la seva edat i que aquí s'han convertit en un petit fenomen a l'illa d'Ibiza. Es podreu veure a la plaça Julià Verdera de Figueretes a partir de les 9 de la nit.
0: Molt bé, has dit Sasuke, idò, vinga, un poquet de Sasuke.

0: Els aeroports de les Balears afronten un dels caps de setmana de més trànsit de l'estiu. Bon vespre, són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu vespre.

0: Comença l'operació sortida i tornada del pont del 15 d'agost amb els aeroports de les Balears preparats per un cap de setmana d'intensa activitat. Només entre avui i diumenge, els tres aeroports de les illes tenen programats més de 5.000 moviments entre arribades i sortides. Son Sant Joan concentrarà la major part del trànsit i dissabte serà el dia de més activitat, amb més de 1.000 moviments previstos. A Eivissa hi haurà 1.350 i a Menorca 574, un volum de trànsit molt semblant al de l'any passat. I atenció als passatgers que arriben d'Itàlia. Es mantenen els controls fronterers, tot d'una, i serem en directe a Son Sant Joan, però avui, divendres 14 d'agost, a l'informatiu vespre, tenim més titulars que ara vos avançam amb Francesc Mas i que no se'n va molt en fora perquè Comissions Obreres i l'empresa de Hanley Swissport han arribat a un acord que permet desconvocar les quatre jornades de vaga previstes a l'aeroport de Palma.
1: El pacte s'ha signat aquest divendres davant del Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes Balears.
0: I el govern activa demà el pla Inumbal davant l'arribada de l'època de danes, tempestes i possibles inundacions.
1: Han preparat diferents protocols amb l'objectiu de que la ciutadania sàpiga com actuar en diferents àmbits, com, per exemple, comerços, centres escolars o camps de futbol. La presidenta és Marga Proens.
2: Amb els indicadors que tenim, com és aquesta temperatura de la mà, les danes, com les que vàrem viure fa 2 anys a la Comunitat Valenciana o les que vàrem viure més a prop, fa un any a Eivissa, seran cada vegada més habituals.
0: El tema de la saturació turística es posa avui damunt la taula a la plaça de la Catedral de Ciutadella.
1: En un sopar a la fresca organitzat per Via Menorca i el GOP, amb l'objectiu també de recuperar els espais públics per a residents.
0: I la nit de l'eclipsi acaba amb un jove mort a Eivissa.
1: L'autòpsia confirma que el consum de drogues estaria darrere de l'aturada cardíaca que va patir el jove de 25 anys d'origen irlandès.
0: I a Eivissa també els bombers han hagut d'actuar de nou avui de matí per un incendi que s'havia revifat a la nau de la Fundació de Xalles al polígon de Montecristo.
1: El foc ha quedat definitivament controlat a les 8:15. Joan Carles Palerm és tècnic de la Fundació de Xalles.
3: Els bombers van tenir que treure-ho tot per poder assegurar-se de que no prenia hores més tard. I sí que sabem que per un veí que a les 6 del matí ha hagut una revivada, una revisculat, i han hagut que tornar els bombers a donar-li un últim toc, no?
0: I un dia més, mirant cap a Ceuta.
1: A la plana internacional, la Terra ha descarrilat un tren el segon en més de 24 hores. De moment, no s'han de lamentar víctimes, l'incident arriba després que hi ha un altre tren descarrilés i deixés una vintena de persones ferides.
0: I en el cas dels esports, el Real Mallorca s'estrena demà a segona divisió. Toni Tenerife, bon vespre.
4: Bon vespre, ho farà Somos a les 9:30 del vespre davant d'un Real Valladolid que ja és a Palma amb 24 jugadors, dels quals només 15 estan inscrits avui. No cal dir que el Mallorca és el principal favorit de la categoria a tornar de nou a primera divisió.
0: Gràcies, Toni Tenerife. Tornem amb tu passades les 7:30 en aquest informatiu vespre, i ara anem a veure què ens depara el temps. Setmana interessant, meteorològicament parlant. Passam d'un raig verd a un avís groc, ara tenim el cel blau, i ja només ens falta la fitxa vermella, que millor que no, perquè no sol ser bon senyal. El cas és que demà totes les illes entren en prealerta davant el risc de torrentades i danes, com cada any. I ara mateix, el nostre meteoròleg, Dani Capó, ens aclarirà si han de passar molta pena. Dani, bon vespre.
5: Bon vespre. Bé, de moment, grans danes no se'n veuen a la vista, però demà hi haurà alguns matisos en la previsió. Una previsió que avui ens ha deixat un dia bastant tranquil i molt càlid, ja que hem tornat a fregar un dia més als 40 graus. Demà pot baixar qualque grau la temperatura, però segurament la notícia la tindrem al cel, amb alguns núvols d'evolució que poden créixer cap a migdia, principalment a punts interior de Mallorca, on és probable que també arribin a deixar alguns ruixats, que serien locals, però que també poden ser alegres i venir acompanyats de tempesta. En canvi, el dematí, ja a partir de mitjan cap vespre, segurament veuríem bastant el sol. El vent, per la seva part, bufarà fluix, ho farà de direcció variable, per tant, a la mà no esperant grans complicacions i trobarem una situació bastant tranquil·la.
0: Gràcies, Dani. Bon cap de setmana. I en cultura, per si encara no teniu plans, en una hora el ballet del Teatre de l'Òpera Nacional de Kiev torna a l'Auditorium de Palma amb un clàssic dels clàssics, del repertori de dansa al Llac dels Cignes de Tchaikovsky.
1: El director i fundador de la formació, Viktor Ichchuk, afirma que la dansa clàssica és un art en evolució contínua i cada vegada més complicat.
6: La tècnica del ballet cada any mejor, mejor y mejor. Y más difícil, más difícil, más difícil. Es increíble porque clásico es un baile que tiene todos los movimientos, ¿sabes? Y es increíble imaginar que es posible cambiar algo. Pero sí, cada año más difícil.
0: Aquest informatiu és possible gràcies a la feina de Clàudia Mallia, Victòria Morell, Francesc Camàs i Facundo Tenaglia, al control tècnic. Començam.
7: IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: 7 i 6 minuts, encetam aquest informatiu als aeroports de Balears que afronten aquest cap de setmana una intensa activitat coincidint amb el pont del 15 d'agost. Son Sant Joan concentrarà 3.155 moviments entre avui i diumenge, en dissabte com a jornada de més trànsit, a més de 1.080 operacions programades.
1: A Eivissa hi ha previst 1.350 moviments durant els 3 dies, mentre que a Menorca se'n compatibilitzen 574. En total, els 3 aeroports de les illes sumaran més de 5.000 moviments entre avui i diumenge, entre arribades i sortides. I si ho comparam amb l'any passat, el trànsit es manté en nivells molt similars. A Palma, aquest cap de setmana es faran 11 operacions menys. A Eivissa també hi ha una lleugera baixada, mentre que a Menorca registra una activitat semblant a la del 2025. A més, aquest cap de setmanes mantenen els controls fronterers als passatgers procedents d'Itàlia. Des del 8 d'agost, més de 3.000 viatgers arribats d'aquest país han estat identificats a Espanya.
0: I precisament per saber com va aquest moviment a Sant Joan a les portes d'un cap de setmana d'operació sortida, però també de retorn de vacances, anem ara fins a l'aeroport de Palma, Llalles, Victòria Morell. Victòria, com és l'operativa avui a Sant Joan i quin ambient hi ha a l'aeroport en aquest inici del cap de setmana llarg?
2: Bon vespre, ja ho deu. Avui l'aeroport de Palma viu una jornada especialment intensa coincidint amb l'inici del pont del 15 d'agost. En aquesta jornada no s'ha registrat cap cancel·lació, cap incidència destacable. Aena, les demores a l'acumulació de trànsit al llarg del dia, divendres previ a una vida d'estiu com és la del pont amb una elevada activitat i descarta que estigui relacionat amb problemes operatius o en condicions meteorològiques adverses. A la terminal, mentrestant, l'ambient és tranquil, tot i l'elevada afluència de viatgers, i és que aquest cap de setmana coincideixen dues realitats, el qui tot just comença les vacances amb alegria, il·lusió i, en alguns casos, també amb ganes d'escapar-se de les altes temperatures.
3: Bon anam de 2 dies a Bilbao. A més, si fa poc de frescató.
4: Pues ahora vamos a Madrid, dormimos allí y mañana cogemos un vuelo a Miami y vamos a Orlando en coche. 4 horas.
5: Contentos ya por acabar el trabajo y descansar un poquito. Y nada, pasarlo muy bien y disfrutar.
2: Però mentre tot just els dies de descans per avui
0: tenim problemes amb aquesta connexió. Aquestes dues setmanes són les darreres que queden per molta gent de vacances i per això aprofiten per viatjar. Per tant, aquesta darrera operació sortida pels que hagin pogut demanar vacances aquest estiu l'aprofitaran, mentre l'augment de pressió de gent al mes d'agost a l'aeroport s'ha notat, com ens explicava la companya Victòria Morell. D'altra banda, l'aeroport de Palma ha obert avui un nou accés al mòdul Interilles. Amb aquesta reforma es pretén oferir un servei diferenciat per als passatgers que utilitzen de manera habitual aquestes connexions per als seus desplaçaments dins l'arxipèlag.
1: La reforma s'emmarca en el projecte de remodelació de l'aeroport de Palma, que té una inversió total de 559 milions d'euros i que afronta enguany la seva última fase d'execució. A més del nou accés al mòdul, les obres de l'aeroport de Palma inclouen la posada en funcionament d'un nou control de seguretat, una nova zona comercial i la transformació de l'àrea exterior d'arribades, que incorpora una passarel·la per als vianants que connecta la terminal amb la primera planta de l'aparcament.
0: I no deixem l'aeroport,

0: tots som mesos.
1: Home, és un inferior, ella.
2: Que comenci el jorn del judici.
0: Jo aquesta rialla, no sé si me fan de fer gràcia o m'han de... fer por.
2: Val, començam el judici, d'acord? Esteu preparats?
0: No.
2: Val. Espero que no vos tingueu massa estima entre vosaltres, Jordi i Xavi.
1: Bé, poqueta.
2: Perquè ara mateix passau a ser enemics. Si teniu cap pregunta, xerrau ara o callau per sempre.
0: Endavant.
1: Endavant.
2: Val.
1: Anirem a gent.
2: Primera pregunta. Quina és la quantitat màxima de roba que pot suportar una cadira abans de perdre els seus drets com a cadira?
1: D'acord. Jo crec que són, mira, jo ho tinc bastant clar, 3 peces de roba. És a dir, la roba que t'has posat aquell dia. Els calçons, la camiseta, una dessuadora i te pots seure. A partir d'aquí, si ja són 2 dies acumulats, ja comença a ser vergonyós seure allà damunt i has de passar-la en terra.
0: Jo, més que per fet de que sigui o no vergonyós, és no una qüestió estètica, jo ho faré per una qüestió pràctica, funcional. És a dir, en el moment en què ja no és còmode, seure a una cadira, en aquell moment aquella cadira ja no és una cadira.
2: Però has de dir quantes peces. Has de dir un número, Xavi.
1: Has dit moltes coses i no has dit res.
0: Va, 5 peces.
2: 5 peces. Molt bé.
1: Molt bé.
2: Val, següent pregunta.
1: Ah, ja està.
2: No, seguim. És que jo en el final donaré el meu veredicte. Següent pregunta. Fantàstic. Què és més greu? Deixar la porta de l'armari oberta o deixar un calaix mig obert?
1: Aquí depèn, hi ha molt de factors aquí, eh? Quina hora és? Tenen mascotes? Complicat, això.
0: Deixar la porta de l'armari oberta o deixar un calaix mig obert? La porta de l'armari.
1: Jo anava a dir el mateix. Se va deixar on de...
0: No, ara dic l'altre.
1: Vinga, idò. No, diré un calaix. Saps per què? Perquè te pots pegar en el calaix. Si vas, i vas descalç i te pots ferir...
0: Però per això no hauries de dir un calaix. És més greu deixar... Tens raó, perdona, si vas bé tu.
1: És més greu deixar el calaix, mig obert.
2: Llavors, Jordi diu calaix, Xavi diu...
0: Porta.
2: Porta. Molt bé. Tercera qüestió.
0: I no hem de justificar res, ara. Simplement hem de donar resposta.
2: Bueno, lo puedo anar justificant. Tercera qüestió.
0: Bé, la porta és perquè és més vistosa, que no pas un calaix.
1: Sí, però la porta...
2: És que pot ser una porta d'aquestes...
0: En Jordi segurament ara dirà que un calaix te pots ferir amb sa cama.
1: Exacte, perquè...
0: Però te diré que amb una porta te pots ferir amb sa cara directament.
1: Ja, però tu hi veus. No sé que hagis vist un eclipsi, si fora ho eres, tu hi veus perfectament. Per tant... És complicat. No ocupa més espai. En canvi, un calaix mig obert sí que ocupa una zona de l'habitació
0: que
1: podries emplear
0: raó,
1: per altres coses.
2: Val. Tercera qüestió. És acceptable no fer el llit si saps que aquell dia no el veurà ningú?
1: Sí, és acceptable completament. Ja està.
2: No fer-lo.
1: Au. És que ja el faràs l'endemà.
0: Evidentment que és acceptable. Tot i que és recomanable i preferible fer llit.
2: Però aquí se pregunta, vosaltres feis el llit si sabeu que no tindreu visita?
0: No.
1: No, jo tampoc.
2: Bé, mira, no aquí condenats a cadena perpètua els dos, eh? Molt malament.
0: Morien junts a l'infern, Jordi. Bueno, estan sent sincers, eh? Podrien dir
2: sí,
0: mentides.
2: Sí, no, m'apareix molt bé.
1: Som les persones més ordenades de tot aquest estudi.
2: Val, aquesta és bastant important. Quart cas, els calcetins. Dormir en calcetins, civilització o barbaritat. Defensa la teva postura davant del tribunal.
0: Dormir en calcetins...
1: O fora.
0: Jo, evidentment, sense calcetins.
1: Jo també dorm sempre fora calcetins.
0: I és que més diuen que tot i que faci fred i tinguis fred pels peus, el fet de dur calcetins fa que no puguin refrigerar els peus i que, per tant, de qualque manera sempre els mantenguis freds. Per tant, és recomanable, faci calor o faci fred, no dormir amb calcetins. No, dormir fora calcetins.
2: Fora calcetins.
1: I a més és més còmode.
0: Perquè no dormir amb calcetins és una cosa diferent.
2: Val. Jo volia que hi hagués més...
0: Bé, sí, Jordi, aquí. Molt verera.
1: No defensarem, no. És que no puc defensar una cosa que no representa.
0: Sé, exacte, molt bé, m'agrada.
1: Són coses que no representa.
0: I sent davant un judici que no és menor.
2: No, és un judici molt greu. Eh?
0: Per això.
2: És que no veus que anant per la cinquena acusació, ja, vull dir, o sigui, hi ha moltes acusacions.
1: Però m'ho estàs acusant, a més, que no hem fet res aquí.
2: Clar, no, sigueu.
1: Ja és acusar.

0: Bé, vale. M'estan escrivint dels oients, em diuen que Ana Maria mos escriu, es demana com, mos dona suport, Jordi, a no fer llit cada dia i a poder dormir fora calcetins.
1: Gràcies. Estic completament d'acord.
0: Ai, ai, ai.
2: Cinquena acusació. Homicidi imprudent de texans. Quants dies seguits pots dur els mateixos texans abans que deixin de ser pantalons i se converteixin en un ecosistema? Heu de donar una xifra exacta.
1: Quant de dies te va posar els mateixos calçons seguits?
2: Texans.
1: Texans. Tres dies. Tres. Que a partir del quart ja...
0: Depèn també de lo que hagis fet amb aquells calçons. Si han anat d'excursió...
1: Exacte, clar. Però bé...
2: No teniràs excursió amb uns texans.
0: Tres dies. Si han anat a fer feina, com nosaltres, que fem feina aquí, que som uns sibarites, fora pica pedra, i de, jo diré... És que també, Jordi, molt bé, tres dies, eh?
1: És que tres dies és la resposta correcta.
0: És la bona xifra.
1: Farà cara d'enhora, mig dia.
0: Jo diré dos dies. Jo diré dos dies.
2: Dos dies?
0: És que depèn.
1: Però clar, bé, no, és que 3 està bé.
0: 3 està molt bé, perquè 4 ja...
1: 4 ja és un problema.
0: Que qualque dia 4 també ha passat.
1: Exacte.
0: Tot el que em dies i espero que te'n recordes.
2: Però... Molt bé, molt bé.
1: Jo, Nora, he vengut 3 dies amb els mateixos calçons aquí a Ivetra Ràdio.
0: De fet, i aquesta camiseta, quan fa una setmana que la dus?
1: No, però hi ha una cosa que sigui rentadora, que està molt bé.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Com funciona això?
1: La fiques, fa voltes i te deixa net, és com una passada.
0: Ah, molt bé. Està molt bé.
1: Nora, per favor.
2: Sisè càrrec.
0: Me diuen també que hi ha rentadors. Bé, és igual, m'estan ficant canya per aquí, per línia interna.
2: Sisè càrrec. Cada quan es renta sa jiqueta, val? Aquí tenim una escala de valoració, val? Ha tocat en terra, ha suat, ha plogut, fa olor, no fa olor, però fa temps que no la rentes.
0: En qualsevol d'aquestes opcions s'hauria de rentar.
1: Sí, bé, ha tocat en terra...
0: És que, clar, tots són matisos, evidentment.
2: Si tu, jo què sé, vas caminant pel carrer i, ai, m'ha caigut la xiqueta i l'aixeques.
0: No penses automàticament...
1: O sigui, ja d'hivern, de que fa fred. Fa olor.
2: Fa olor.
0: Jordi, per tant, si té sang, si té...
1: No, clar, però aquest matís no és. Vull dir, bé, ha suat.
2: No ha suat. Amem, Xavi.
0: Pràcticament totes, bé, totes.
2: Molt bé.
0: Llevada de se tocant terra.
1: I ha plogut. Si s'ha fet neta. S'aigua de...
0: un pot de detergent.
2: Radioactiva. Molt bé. Vos vull informar de que... arribàvem en el final del judici.
0: Sí?
1: Tant de bo.
2: I passàvem a la zona purgatori.
0: Molt bé.
2: Quan una peça està... Quan una peça està prou neta per tornar a l'armari, però prou bruta per no tornar-la a posar. I, pregunta extra, teniu cap lloc físic destinat en aquesta categoria?
0: Escova de la roba bruta.
2: O sigui, ser...
1: No, perquè no. Se refereix a que, no? A que tu te l'has posada, per tant, no està neta, neta, però tampoc està brutíssima com per posar-la a fer net.
0: I què fas? Que la deixes en terra?
1: Se queda allà.
2: No sé, potser
0: deixa d'existir.
2: Una cadira...
1: Tens una backroom, no?
0: Com una cadira?
2: No ho sé.
0: Bé, no ho saps.
2: Per exemple, la meva germana se roba que considera que està neta per dur una altra vegada, però bruta, per tornar-la a posar a l'armari, la deixes a cadira.
1: Sí, és que és molt de cadira, sí. Això. Totalment.
2: És molt de cadira. Sí. Val. Mare meva, no sabeu respondre, tio. No.
0: És l'hora que m'esperava que fessin un divendres dels 8 i 21 minuts.
2: D'acord. El jutge se'n va a deliberar. Ha arribat el moment del veredicte final. Després d'una llarguíssima debatida i complicada deliberació amb jo mateixa, la fiscalia i el jutge han decidit que el més culpable dels dos acusats pels següents càrrecs: desordre prudent, violència contra els texans, tràfic de calcetins i per ús corrupte de cadires, sigui
1: Xavi, no influencis la resposta.
2: Xavi Oliver!
0: Sí, si no, m'han de que... condemnar per això, que me condemnin.
2: És que he de dir que en Jordi és el que ha respost més coses similars a les que jo respondria. Per tant, estic més d'acord amb en Jordi que amb en Xavi. Xavi, necessites un curs de... com és el nom, aquella que ordena els germanis? Marie Kondo? Marie...
0: Aquesta.
2: Sí, exacte. Xavi Oliver, pels teus crims has estat condemnat a...
1: S'està pensant?
2: M'ho estic pensant. Anem. Has estat condemnat a dormir en calcetins durant 2 setmanes.
0: Ui.
1: Ui.
0: Bé, què he de dir? Res.
2: Ho has d'acceptar. Has d'acceptar la condemna.
1: Les Balears mereixen unes disculpes.
0: I de Balears...
1: Per fallar.
0: Me sap molt de greu per no haver arribat a les expectatives de la jutgessa, Nora Oliver, i accepta aquesta condemna pública.
2: Molt bé. I recordeu, els jutjats de xiu-xiu no jutjam a les persones, jutjam els atemptats contra lo domèstic. Ara sí, Xavi, ja te torn els comandaments de xiu-xiu.
0: Molt bé, i de moltes gràcies, Nora, per aquest judici ràpid. Ha estat satisfactori per en Jordi. Me'n torna a fer això que has fet abans, com de satisfacció, quan m'has guanyat. Ai.
2: Ha fet una olor.
1: Quan beus aigua.
0: Com és?
2: Xiu, xiu.

0: La situació, però l'overbooking no era només els avions?
1: No, ni a Malícia, m'entens?
2: Uns joves han denunciat un cas d'overbooking a Menorca després de pagar 2.500 euros per una casa i acabar un apartament. L'allotjament havia de disposar de jardí privat i piscina, però només una hora abans d'arribar i amb l'import ja abonat els van comunicar que no podien ocupar-la per mor d'un suposat, com dèiem, overbooking.
0: Com a alternativa, l'empresa els va oferir un apartament de només dues habitacions, sense jardí ni piscina i amb manco capacitat de la necessària. Segons van denunciar els afectats, un d'ells fins i tot va haver de dormir en un llit supletori instal·lat al menjador, en unes condicions molt diferents de les que havien contractat. Els clients van haver d'esperar fins l'endemà per rebre una proposta de compensació, ja que en aquell moment no hi havia cap responsable disponible.
2: Finalment, l'empresa els hauria ofert un descompte de 40 euros per dia, una compensació que els afectats consideren, han dit, insuficient davant la diferència entre la casa reservada i l'allotjament que finalment varen rebre.

0: Siu, siu.
1: TV3 Ràdio és entreteniment. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
2: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: Xiu, xiu.
3: Hola, jo som en Joan Josep Sunyer i la meva cançó de l'estiu, perquè me recorda un bar que anava molt amb els amics, és qualsevol de les més conegudes d'en Bob Marley.

0: I doncs, avui és divendres, ha estat una setmana una mica estranya, amb això, els eclips i que han passat, que veiem Bustamante demà, bé, totes aquestes històries. Avui és divendres, però hi ha una persona aquí en aquest estudi que no l'esperareu, i és na Mònica Borràs i el seu...
1: Aquell gran moment.
0: Mònica, com estàs?
2: Molt bé, com esteu vosaltres? Que raro en divendres.
0: Sí, sí, sí. Però bé, contents de que siguis aquí.
2: Jo també,
0: aquí.
2: Molt contenta. Bé, ha estat una setmana rara, com tu deies.
0: Sí, eh?
2: I bé, però ja ha passat, ja ho tenim tots en el record.
0: Sí.
2: Eclipsi, vull dir.
0: Sí, sí, te va agradar, el vas veure, te va...
2: Cri, cri, cri, cri.
0: Ui, no, eres una d'aquestes que no, persones que no li agradava.
2: No, no és que no m'agradés, però vaig trobar tot massa complicat.
0: Ai, sí.
2: I massa restriccions, en la qual cosa, al veure que després ningú va anar enlloc, bé, ningú no, molta de gent, però al veure que no hi va haver ni ses coes d'un dia normal, en la qual cosa va fer efecte dissuasiu. I en el meu cas, totalment.
0: I t'empanets, en qualque moment, en qualque punt?
2: No.
0: No?
2: No. No.
0: Molt bé, Mònica, men, que avui de què xerrarà?
2: I d'avui volia parlar-vos d'un tema de sa música, en definitiva, i de sabre, obviament, si podríem valorar què val una cançó.
0: Ui, quina pregunta més bona.
3: Ostres.
2: Ostres.
4: M'agrada.
2: Sí? Clar, no que costa gravar-la, no que costa fer un disc, no que costa posar quatre músics dins un estudi, pagar hores, tècnics, mescles, portades... No. Què valen els drets d'una cançó?
4: Uau.
2: Clar,
3: és interessant.
2: És interessant. Molt, sí. No, tot això és per parlar justament d'un fet històric que va passar l'any 1985 i parlam precisament d'aquesta gran operació de comprar els drets d'una boníssima part, no totes, però una gran part de cançons dels Beatles. Sabeu si història?
4: Sí.
2: Un poc, eh?
4: Sí, sí, sí.
0: Jo tinc moltes ganes que m'ho la contis, Mònica.
2: Idò, clar, cada vegada que sentim una cançó dels Beatles, de fet, els podrien començar a escoltar. Aquesta m'encanta, la cançó que m'ha posat de sintonia. Però, a veure, es Can Buy Me Love m'ho serveix. No parlem de comprar amor, però sí de comprar drets. Clar, cada vegada que un d'aquests temes dels Beatles, per exemple, que és el cas que mos ocupa avui, sona una pel·lícula, un anunci, a una ràdio, a una sèrie, a un documental, a un supermercat, a qualsevol lloc, clar, què passa? Qui cobra els drets d'autor? Avui, clar, no volem parlar només de música, sinó també d'aquestes jugades empresarials que de vegades canvien història. I és justament el dia en què Michael Jackson, el rei del pop, va comprar, com vos dic, aquesta gran part del catàleg dels Beatles, del catàleg editorial. De fet, clar, tot això dius bé, una operació econòmica, financera, i ja està, però no. No, perquè per entendre la història hem d'anar una miqueta més enrere. A principis dels 80, Michael Jackson era una estrella mundial. De fet, l'any 82 havia publicat el Thriller, ja havia actuat amb els seus germans, el Jackson's Five, i, de fet, era una estrella global. Sempre deien la primera, però bé, en el seu moment va ser mundial l'èxit que va tenir amb aquell disc de Thriller. De fet, havia aconseguit això, arribar a tots els llocs del planeta. No només era un artista, perquè, clar, ell cobrava de fer concerts, gravar la seva música, composar-la, compondre-la, etc. Però, curiosament, en aquell temps se van fer amics Michael Jackson i en Paul McCartney, que, com sabeu, és un dels membres dels Beatles, baixista, i varen fer algunes cançons. Varen publicar dos temes. Un d'ells és una cançó que se deia The Girl Is Mine, que varen enregistrar, això més o manco, l'any 82, també. Varen fer dos temes, aquest, The Girl Is Mine, en què feien un vídeo, ai, a mi m'agrada més el Lota, no, a tu, el meu, no. Bé, lo d'en Bustamante,
0: sí.
2: No? No té una cançó...
4: Destino.
2: Això mateix, idò, més o manco el mateix. Idò, varen fer aquesta cançó i també una altra que se deia 666, se varen fer amics, mira, tots dos, quant d'èxit tenim, etc. I en Paul McCartney li va contar una cosa que de vegades contàvem amb els amics, que és un projecte, una idea, alguna cosa. En això hem d'anar un poc més enrere, perquè és vera que quan els Beatles, qualsevol grup de música comença, les discogràfiques t'assuquen un poc.
3: Clar, és a dir, no t'adona... Quantes històries hi ha?
2: Hombre,
3: no t'adona. De gent que no era res, s'han fet famoses i després els hi han fet...
2: o han perdut els drets. Mm-hmm. Els Carter Beatle va ser així. Ells van començar i estaven amb una petita... Bé, amb una discogràfica que aixec que tenia els drets de ses cançons. I llavors, l'any... bé, amb això volia dir que ells no tenien els drets. Encara que haguessin composat els temes en Paul McCartney, en John Lennon, la majoria... clar, és curiós perquè és un tema que has fet tu i resulta que tu no cobres quan sona aquesta cançó. Clar, una paradoxa del destí i de l'indústria, del capitalisme i del que vulgueu. Però bé, ells se varen fer amics, ahi, tal, no sé què, i un dia en Paul McCartney li diu, sap que, diu, clar, nosaltres feim molt de dobbers, fent els temes, fent concerts i tal, però el dobber de veres no està aquí. El dobber de veres estan els drets musicals, els drets de ses cançons. Per això, ara, un parèntesi, se conta també una història que diu que Teddy Bautista, que va ser músic, per músic no se'l coneix massa, encara que va fer una de ses veus de Jesucristo Superstar, en castellà, crec que va ser Judas, el musical de Camilo Sesto. I d'on Teddy Bautista conten que va veure que el cumpleaños feliz no ningú l'havia registrat i el va registrar en el seu nom. Clar, i s'apunta que, sí, clar, sí. Se va fer, va guanyar molt de dobbers, sí, perquè és un tema que sona cada dia. O sigui, te'l canta, clar. En aquest sentit, clar, en Paul McCartney li va dir, carai, mira, és que jo no tinc els drets i m'agradaria recuperar-los. M'agradaria comprar els drets de ses cançons dels Beatles. Ah, sí, mira, va, va, va. I què va passar? Que l'empresa aquesta, ATV Music, que tenia gran part dels drets, va quebrar els anys 80 i va vendre, se va posar a la venda. O sigui, no va quebrar, però se va posar a la venda. I clar, tenia gran part d'aquest catàleg dels Beatles. De fet, el catàleg d'en Lennon i en McCartney formava part de Northern Songs, que era una empresa que se va crear justament per gestionar aquelles composicions, però amb els anys la va adquirir o la va absorbir aquest ATV Music. Clar, ATV Music ho posa tot el seu catàleg en venda. I què passa? Que en Paul McCartney el vol comprar. Se posa d'acord amb la Yoko Ono, que és l'hereva de John Lennon, i van enxerrar de fer una oferta, però vet aquí qui va fer l'oferta més bona. 47 milions i mig de dòlars a l'any 85. Increïble. Era una quantitat... Ara és una borrada, sí, sí. En aquell temps era multiplicat per 50. Wow. I el que va passar? Que les va comprar a Michael Jackson. I clar, és una traïció.
0: Una traïció.
2: Home, és un amic teu que
3: t'ha... Molt fort.
4: Molt clar, fort. I si eren tan amics...
2: Clar, eren tan amics. I dius, tu saps que jo valia allò per damunt de tot i vas i m'ho lleves. Clar, és una cosa complicada. És veure que hi van negociar, hi va haver dubtes, estratègies, però finalment Michael Jackson, com vols dir, va fer l'oferta més forta, 47,5 milions de dòlars, que l'any 85, com vols dir, que era una barbaritat. Per tant, tal dia com avui, del 85, la notícia va esclatar i és que Michael Jackson havia comprat ATV Music i amb això el control editorial de bona part del cançoner dels Beatles. El rei del pop comprava... l'altra referència immensa, no?, el llegat dels Beatles. Clar, és una història que, a part de ser empresarial, ai, mira, quina jugada tan bona, clar, és dolorosa, per això que dèiem. Paul McCartney no s'ho va prendre gent bé.
0: És que t'ho imagina't, fer feina amb el teu grup d'amics, el teu grup... Bé, amics, no sé si ho eren tant, però bueno, sí, amb el teu grup, en principi. Amb el teu grup, fer feina durant molt de temps per fer cançons que han colpit moltíssima gent, han arribat a tothom, i vengui un altre músic que també té moltíssim d'èxit, té moltíssim de quartos, i te compris drets, és a dir... Estratègia empresarial, el que vulguis, que però en quin dret. Objectiu no li bastava, els dobbers que tenia? És perquè que és una qüestió purament econòmica.
2: Clar. Clar, és com si Michael Jackson ja hagués tocat el cel i digués, ara ja no vull ser cantant, intèrpret, ara vull ser empresari. Però realment és molt lleig, és molt injust, molt. És injust.
4: No, no, però no és només robar-li, bé, robar-li sa feina a un altre cantant, és a un amic. O sigui, i a més, després de que ell se sinceri i te digui, mira, vull fer això, me fa ganes recuperar la meva feina, i tu dius, ah, sí, pues...
2: Exactament, li va ensenyar el valor d'aquests catàlegs musicals i ja la va fer bona.
3: A vegades els dobbers passen per damunt
2: d'amics,
3: sí,
2: famílies...
0: Sí. Tristament.
2: Molt trist. Idò, clar, la relació ja no va ser bona entre en Paul McCartney i en Michael Jackson.
3: Saps que hauria de fer compres catàleg de Michael Jackson en Paul
2: McCartney? Ara sí, ara t'aguantes. No van fer una guerra, però va quedar un mal profund, clar, no? Aquells dos temes de Carly's Mine, 666, ja no van ser el mateix. I clar, durant anys en Paul McCartney sí que va expressar que no estava content i molestava la traïció, sobretot d'algú que havia estat amic seu. Clar, l'altre punt de vista és que no va robar a un amic. Va comprar un catàleg que legalment estava a la venda, va pagar una fortuna, va fer una jugada empresarial magistral, se pot veure així, i va ser brillant en aquest sentit. Però, clar, val més això que una mica, el que deies, ja té molt de dobbers.
3: Sí, és una traïció. És com molt si roben la bici al meu amic, la posen a venda i jo la compro i no li torno.
2: És que és molt fort.
3: És molt fort.
0: Estàs molt fiu, Jordi.
3: No, però...
2: Sí, sí. I el veure també
3: si
2: que...
3: Si la terra...
2: Que, bé, com dèiem al principi, que tu pots registrar la melodia, la lletra, llavors fins i tot pots registrar l'intèrpret. Clar, molta de gent que ha publicat llibres, discos, al cap d'un any li arriba una liquidació de les GAE, a vegades més bona, a vegades més simbòlica.
0: És que, clar, vosaltres penseu, vots oients, que per aventura no ho saben, que cada vegada que la ràdio sona una cançó, és a dir, els artistes cobren per això. Dic, cobren.
3: De fet, en...
4: Li estem donant dos vés a Michael Jackson, no!
0: Bé.
3: No, però anava a dir, de fet, en Juan Gag, company d'esports...
2: És poeta.
3: Ha guanyat.
0: És poeta, sí. Però
3: ha guanyat dos vés.
2: Té cantant, també.
0: Ahir mos va confessar que, ni més ni manco, ha acumulat la xifra de Jordi, recordem-ho.
3: 15 cèntims.
4: 16.
0: Perquè havia fet una cançó.
3: 16 cèntims.
2: Amb una cançó.
0: El cabo de la ràdio. La va presentar a Eurovisió, per tant, la va haver de registrar.
2: Molt ambiciós, en Juan Gag.
0: Sí, sí, van presentar les ondes. Bueno, tot un caramull de certàmens. Però ho aconsegueix. Va presentar les campanades de qualque manera, va presentar Eurovisió, i martellet, ho soles. Però, bueno, 15 cèntims. La comissió per Ventura per treure aquest dot vell una mica més alta. No sé.
2: És molt poc.
4: Bé, per qualque banda se comença, no?
3: Sí. També han dit que no li donarien dobbers a en Michael Jackson, però són els Beatles i també li donen dobbers a en Michael Jackson.
0: Vull dir que no hi ha solució.

0: traigo.
1: Molt bé, acaba la ràdio. Ara, per ventura, ja té... 17 cèntims. No, que vull ser així. Però bé, Mònica, perdona.
2: No. Idò, clar, els catàlegs són molt valuosos, són importants. Darrerament també han sentit, en els darrers anys, que altres artistes han venut el seu catàleg. Bob Dylan.
1: Ah, sí?
2: Un animalà, dius, com pot aquest senyor vendre el seu catàleg? I el va vendre Bruce Springsteen.
1: Ah, també?
3: Que fort.
2: És molt fort. Llavors, n'hi ha d'altres. Shakira també deu haver venut alguna part. Neil Young, Justin Bieber... Vull dir que hi ha una part de negoci aquí.
1: Home, jo, per ventura, ells deuen pensar, mem, pastenc que me queda, per ventura més rendible cobrar-ho ara, que s'apaga alt i que estic a dalt, no ho sé. Eh?
4: Sí, però en Justin Bieber és molt jove.
2: Sí, és molt jove.
4: Jo me sabria molt greu vendre. Mem, és que jo no sé si aquesta gent els han composat ells les cançons, però a mi me sabria molt greu vendre la meva obra.
3: Sí, però també hi ha un punt aquí quasi sentimental, perquè al final l'autoria segueix sent teva i les cançons tothom les reconeixerà com a teves. Vull dir que tampoc te canvia massa en aquest sentit. És un tema ja totalment econòmic.
4: Econòmic.
1: No ho sé. O per ventura tu saps que ara estàs molt actiu, per tant, te s'apaga molt tal, tens molt de reconeixement, tens molt famós i saps que d'aquí un temps, per ventura no tant, el podràs tornar a comprar. No en tens ni idea. Estic convençut que hi ha enginyeria enginyeria empresarial per dur a terme aquestes operacions.
2: Però si ho penses, clar, que Paul McCartney, a Yoko Ono, mirin de recuperar els drets d'una cosa que han creat, bueno, no, jo que no, però que han creat ells, és absurd, és un món loco, no?
1: És
2: a dir, és completament
1: totalment
2: absurd. Bé, la història no acaba aquí, perquè 10 anys després de la data, del 85, de tal dia com avui, el 1995, Michael Jackson va arribar a un acord amb Sony i va fusionar aquesta ATV Music amb Sony Music. Mm. Així va néixer Sony ATV. Michael, com si fos amic meu, conservava una part molt important compartida amb Sony. Va ser també una gran operació de convertir aquella compra en una estructura encara molt més gran. Amb el temps, aquests drets dels Beatles, Michael Jackson, Sony i ses herències han format una història molt complicada de vendes, acords, participacions, etc. Clar, mort en Michael Jackson l'any 2009, què va passar? I el seu patrimoni el continua gestionant aquella participació. Anys més tard, Sony acabaria comprant la part que encara li corresponia en Jackson. Mm. O sigui que ara tot ho té Sony.
3: Mm? Sí, al final tot acabat...
2: amb una gran multinacional, com sempre.
3: Sí,
2: com sempre,
3: perquè,
2: no?
3: Sí, perquè xerraves, de fet, era una empresa petita, després tens drets ATV i després Sony ATV. Vull dir que al final tot acaba...
2: Clar, ara una altra lectura. Una altra lectura per reflexionar. Clar, Michael Jackson... Tots ja han parlat de la seva vida, les dificultats, son pare molt estricte, que no va tenir infància, etc. Clar, si ho pensàvem, és un artista negre que havia començat des de ben petit a una família ben pobra de Gary, d'Indiana, i que, vulguis o no, que va comprant una part fonamental del catàleg de la música pop d'aquesta banda britànica blanca que tenia tant de pes dins història de la música. Té un pes simbòlic. És a dir, és com jo he arribat fins aquí a dalt, venint d'on venc, també, no? En certa manera. Se podria veure també d'aquesta manera. Era veure que ell volia créixer, volia també, bé, això, no quedar-se amb un músic, sinó que volia ser també empresari, però aquí també aquesta pregunta que mos feim, clar, tots volen guanyar més d'obvés, però hi ha un límit.
1: A quin preu?
2: I fins a on? És a dir, què necessites?
1: És que jo crec que és una cosa que no entendrem mai. Vull dir, quan tens, ho tens tot, però absolutament tot, que fas, poses la targeta i qualsevol cosa, no sé, és que no sé què més desitges.
2: Clar, és que sempre te fa enveja un que en té encara més que tu. Per exemple, si tu tens un llaüt, que jo no el tinc, però a veure, que un que té un llaüt se fixa amb els que tenen el llaüt més gros. O els que tenen, no sé què, saps? Sempre diuen, mira que estan bé. I sempre tens, no sé, deu ser una cosa humana, no?
3: Que... I a més, en Michael Jackson, que no havia de demostrar tampoc res. Vull dir, no era necessari comprar el catàleg dels Beatles perquè tothom reconeixés que era una persona que havia sortit des de baix i que havia aconseguit el que havia aconseguit. Però bé, sí, coses de...
2: És una pena, eh?
4: Coses de rics.
2: Coses de rics, exactament.
3: Ja no, no ni rics, són multimilionaris.
4: Sí, gent privilegiada.
2: Ara, darrerament també no entenc molt bé aquesta dada que he trobat, però és veritat que ara els artistes parlen molt sovint, és un tema molt actual, de tenir els seus màsters, de controlar el seu propi catàleg, de no signar contractes abusius, de, clar, això és que poden, no? I de no perdre aquesta propietat intel·lectual de la seva obra. Per exemple, Taylor Swift sembla que va convertir-se en regravació dels seus discos en una reivindicació mundial sobre la propietat artística. Però vosaltres coneixeu millor aquesta història?
4: Sí. Sí. Jo és que soc molt fan de Taylor Swift. Però també és vera que els va tornar, o sigui, els va tornar a comprar els màsters. Bàsicament no eren seus, eren de... Bueno, els va comprar Scooter Braun, que era el seu productor, i bàsicament ell se va quedar tots els màsters i ella va dir, bé, idò, ho tornaré a gravar tot. I va començar a gravar un parell de discos, en va gravar, me pareix que 3 o 4, i finalment va aconseguir comprar els seus màsters una altra vegada.
2: Però perquè els havia perdut, també per aquests contractes abusius?
4: Sí, no ho acab d'entendre del tot, però sí una cosa així.
2: És que aquestes coses legals s'han de filar tan prim.
3: I totes les lleis de propietat intel·lectual és un món, això, i un rotllo, perquè tu, per exemple, podries perfectament comprar el catàleg dels Beatles i el llevar-lo
2: del mercat.
3: Fer-lo desaparèixer del mercat. I passa, per exemple, molt de cine que se perd, perquè les compren, tenen grans companyies que no els interessa i no publiquen les pel·lícules i estan allà mortes, no? Vull dir que és molt curiós tot aquest
1: món. En Daniel Heredia, que de fet és un raper, fa música urbana, és mallorquí, és de Sant Gotleu, ell des del primer moment ho va dir, és a dir, ell mateix se va lleurar el seu futur musical, ell va creure en ell mateix, és veritat que era productor, se produïa les cançons, les gravava ell, i no va dependre mai d'una gran firma. Bé, no dic mai perquè no ho sents en qualsevol moment ha estat així, però bueno, ell ha pogut créixer gràcies a les seves decisions i als seus recursos que va tenir. I ell sempre ha dit això, els joves ha d'intentar fer això.
2: Clar, ara és possible fer-se tot un mateix, molt més que no abans, no? Abans també, no se podia.
1: Si ve Sony i te dius, ja és 30.000 euros, jo t'ho gravaré, però a canvi d'això, te pots produir aquest disc, però a canvi d'això, si tens èxit, és meu, i també és a fons perdut, aquest 30.000 euros. Per ventura després no els recupera mai, o per ventura sí que en treu un profit.
2: Clar, molt delicat. Ara que en Jordi deia fa un moment això de les pel·lícules, és vera que ara moltes pel·lícules s'han perdut perquè les tenien mal emmagatzemades, no han guardat còpies de seguretat, com se diu, la pel·lícula s'ha deteriorat, o sí, fins i tot l'han tirada directament, no? Que és una cosa que dius, com pot ser que no tinguin un arxiu ben documentat en aquests estudis de Hollywood?
3: Sí, total. I s'han donat casos, bé, de gent que, potser, cines, que compren els drets per posar una pel·lícula, potser, volen tornar a posar aquesta pel·lícula de fa 20 anys. I ho demanen a la productora, i aquesta diuen, la podeu posar, però nosaltres no la tenim.
2: Que
3: per
2: fort.
3: Tant...
2: Qui té una còpia, no?
3: Teniu el permís per posar aquesta pel·lícula, però vosaltres veureu d'on la treus. Aquestes coses...
2: Clar, i aquestes coses ara, també parlant de pel·lícules, és vera que fins ara tu tenies la pel·lícula amb un format físic,
3: clar.
2: I ara tot és virtual, és a dir, no tenim res, tenim accés fins que deixem de tenir accés.
4: Mm. Exacte. Sí,
2: o que
4: sí.
2: Se talli, o que hi hagi una apagada general, o que caigui internet...
3: Sí, de fet, ja has dit jo aquí amb aquest tema que també ha passat que catàlegs que tenien... Tu com pots comprar pel·lícules i llogar-les a YouTube, per exemple, tal. I clar, tu la compres, però si la lleven del catàleg, a tu també se te lleva.
2: Clar.
3: Per ostres. Tant, no l'has comprada, realment.
2: L'has
3: llogada fins que...
4: Te l'han tret.
3: Fins que la treguin.
2: És com una multipropietat, no? És a dir, però que no arriba a ser mai teu. I a part que no és tangible, no? Clar, per ell més pràctic, no ocupa espai, però realment...
3: No es deu.
2: Molta gent ara se'n desfà de les enciclopèdies, que els nostres pares s'han tirat tota la vida fent una enciclopèdia, i ara molesten, però jo no la vull tirar.
1: Ja.
2: Herbert ocupa molt d'espai.
1: És un tema, aquest també és un tema, sí, sí.
2: Però també, Herbert, que tens en aquesta enciclopèdia més antiga la informació d'abans, mm-hmm. i no aquesta informació d'avui en dia de la Viquipèdia, que cada dos dies canvia com a 1984.
1: Sí, cal que dia cau internet...
2: Se reescriu la història, se reescriu el passat i se reescriu el present. De fet, bueno, ja ho hem parlat altres vegades, que vaig fer un podcast superinteressant de què passaria si hi hagués mm-hmm. internet. I el vaig fer abans de la pandèmia. Supervisionària. No, però és vigent tot el que se diu, sí. en aquest de... Són quatre capítols superinteressants.
1: On el podrien recuperar?
2: IB3 a la carta.
3: Per tant, ja sabeu, si s'acau internet, IB3 a la carta ho podeu recuperar.
2: No, no, però Herbert, sí. I és interessant de veure... No, però Herbert, depenem de les xarxes d'internet, de ses fotos, abans les tenien en paper, ara les tenim tots a un nigul. I què passa? Pues, sí. Ja ho veurem, què
1: perden passarà. Valor, perden, jo crec que tot això fa que les coses perdin valor. De la mateixa manera, la música, abans quan en un disc es donava una cançó, anaves a comprar aquell disc amb tota il·lusió, sentir-lo sencer, l'apreciaves moltíssim més. Ara la música va a cercar per posar en el món qualsevol cançó de qualsevol artista del món, pràcticament, si era online. I jo crec que això fa que perdi valor. Però també, per altra banda, aconseguim accedir a tot aquest món musicals i també els artistes aconsegueixen que la seva obra se democratitzi, de qualque manera.
2: Té part bona i...
1: Com tot.
2: Com tot. Com tot.
1: Depèn del consumidor.
2: Exacte. I de tal dia com avui va passar això, que Michael Jackson va trair el seu amic Paul McCartney.
1: I de Mònica Borràs, moltíssimes gràcies. Ara farem una aturada per les promocions, publicitat, però després tenim un joc.
2: Ah, sí?
1: Te fa il·lusió quedar?
2: Vinga, sí.
1: Va, fins ara.
2: Que bé.

0: Lletres Ràdio és participació.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir. Font de
4: misteris. Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
6: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.

0: Molt bé, idò, ha arribat efectivament l'hora del joc. Per tancar la primera hora d'avui, vos duim un influencer de influencer a càrrec de Nora Oliver.
1: I per explicar-ho ràpidament, per als que no ho recordeu, influencer de influencer consisteix en la presentació i descripció d'una sèrie d'objectes barra invents barra gadgets i posteriorment haurem de dir si els recomanaríem o no als nostres seguidors.

0: Nora, és que... No, no, no, fas TikTok de fades.
1: Què és això? Fades.
0: Sí, fades. Mira, puja, fades. Joan.
2: Loco en llimona, saps que m'agrada. M'agrada anar a la platja.
3: En Xavi ho fa fatal, però...
1: Te saps el ball.
3: Continuem. Sí, és que aquesta cançó...
0: Bé, pugeu.
2: M'agrada.
0: No, va, queden 5 minuts i tenim aquest joc.
3: Serietat.
0: Però no se l'ha currat moltíssim.
3: Aquest és el meu darrer influencer de Fluencer i, per tant, m'he passat hores, dies, mesos, anys, pàgines web xineses per trobar els gadgets més estranys que pugueu imaginar. A més, com a novetat, avui haureu d'intentar endevinar el preu.
0: Uau, molt bé. Primer objecte.
3: Invent. El primer no és ni més ni manco que una plantilla feta de silicona i en forma de corona arc per aquells que se pensen que tallar els cabells està xupat.
0: Anem, un segon. Una plantilla de què?
1: Pels peus.
3: Per tallar els pèls dels caps, els cabells.
0: Feta de silicona i en forma d'arc. Molt bé.
3: Té més forma de corona, però bé, això és el que posava a la descripció. És ajustable i serveix com una guia per tallar els cabells a casa.
0: Sí.
3: Una gran excusa per no gastar dos vés a la perruqueria i també per no tornar a sortir de casa teva, perquè això, vol dir jo, que no,
1: però que
3: no funciona.
1: Però que pot ser tipus Calimero, no? Així, com un...
3: Sí, com un bowl cut d'aquests, no? Així el pots ajustar. Què creus que val?
0: 2 euros.
4: Sí, si euros. És de silicona...
3: No, no, heu de dir en cèntims, perquè van cèntims.
4: Pues jo...
1: Perdó.
4: Mònica?
1: No.
4: 1,56 euros.
0: Va, molt bé, guanya qui queda més a prop.
3: Qui queda més a prop.
4: Sense passar-se.
0: Exacte,
4: no,
0: va.
4: No fem així.
3: Va. 1,56, no, ha dit passar.
0: En Jordi diu 1,56.
3: 1,56.
0: Jo dic... Perdona, Mònica, si ets...
1: No, tu.
0: Em pots ser convidada, jo dic... 1,60.
3: 1,60.
1: Idò, ja diré 49 cèntims.
3: Idò, és que s'ha trecat més, ha estat en Xavi, perquè val 2,98.
1: Què dius? Sí que està.
4: M'he quedat d'així, però és silicona.
3: Val, següent... Aquest és molt...
1: Te podries posar, Xavi, teartes cabells així.
0: Sí, me'ls deia com... Què dius? Una bona cabellera.
3: Idò, compres la plantilla i mos dius a men què tal.
0: No ho faré.
4: En definitiva, no ho recomanam, tampoc.
1: No, no ho recomanam.
3: Ho recomanaríeu o no?
1: No.
3: Val. El segon... Què?
0: No és gaire, què? Per veure que si ets silicona, després això embruta, contamina...
1: No, però el que no m'agrada és espentinat.
3: I t'estires cabells també un poc, crec.
1: I a part, és un pentinat que no afavoreix gens.
3: Gens ni mica. En segon lloc, una Pepa Reborn Navi.
4: Bé, entres una paraula que és Pepa.
3: És una Pepa Reborn, d'acord, anant per passes. Una Pepa Reborn és un bebè que imita amb el pes i amb el cos d'un bebè recent nat o de l'edat que el vulguis comprar. I Navi vol dir que és un avatar, com un avatar d'aquests blaus.
0: Li diu de veure
4: Val,
0: que fos
4: de
0: cara
4: de la pel·lícula d'en James Cameron.
3: Exacte, Val. Correcte.
0: No, Mònica.
1: Flip.
0: I com jo, tampoc puc venir.
1: Però en bebè reborn sé el que és, eh?
4: Idò, en sa forma...
1: De color blau, marí.
3: Com si fos un bebè Navi.
1: O sigui, un bebè, però de color blau.
3: Sí.
4: Però has vist, o sigui, hem vist Avatar?
1: Sí, però... Idò, o sigui, d'aquest blau, d'aquest blau.
3: Sí, d'aquest blau d'Avatar.
1: Ah, vale.
3: És una Pepa Reborn Navi perquè si sempre havia somiat tenir un fill, però preferies que vengués directament de Pandora, aquesta és la teva oportunitat. Té el pes i la textura d'un nadó real, però amb l'avantatge de que ningú te'l voldrà agafar ni tocar quan el passegis pel carrer.
1: Clar, però no sé quan val un bebè reborn normal, i clar, que té un extra que el blau.
0: Clar,
4: exacte, sí. És com
1: l'ha desseverat un bebè reborn.
3: Què creus que val?
0: 49 amb 60 cèntims.
1: No, molt més.
3: 49 amb 60.
0: Sí.
4: Jo dic 74 amb 99 cèntims.
1: Jo dic 98 euros.
3: 98.
1: Segur que 98. Més.
3: I de, heu perdut tots perquè vos heu passat tots.
1: Ah, sí?
0: No, perdem si vos passem.
3: Clar, si heu passat vos perdeu, però és que més s'havia tragat en Xavi una altra vegada perquè era 48 amb 98.
0: Increïble.
3: Increïble. Esdevé Reborn.
0: Sí, jo no m'adugui d'aquesta pepa.
3: Val, un altre producte.
0: Va.
3: Ah, no, espera, el recomanaríeu?
1: No.
0: Rotundament.
3: Espero que aquest sí. El tercer és el meu preferit de tots. És un rodal, o sigui, un posavasos de crochet que pots esclafar per experimentar la meravellosa sensació d'esclafar un animal sense conseqüències legals. Tortuga, ratolí, esquirol, granota, llangardaix, tu tries la víctima.
0: Ai, que no m'agrada gens.
3: És una teràpia antiestrès a una futura prova davant d'un jutge.
4: Home, és que si és teràpia antiestrès aixafar una tortuga...
3: No, no, però és de crochet.
4: Sí.
3: O sigui, tu, quan poses el tassó damunt de rodal, per és que has esclafat l'animal i treus la llengua.
0: Ah. Oh.
4: Bé, és divertit, això.
0: Bé, Mònica, que te toca.
1: Jo dic... Què és? Un joc de 6. O un tot sol?
3: No, un tot sol.
1: I d'un tot sol, 80 cèntims.
4: M'ha dit el mateix, eh, Mònica?
0: Jo en dic...
1: Ui, han de fer via.
0: 81 cèntims.
3: 81?
4: Va, i de jo tiraré per a baix per si se passen ells, 40 cèntims.
3: No, ha tornat a guanyar en Xavi.
0: Molt bé!
3: Val 3,88.
0: Tucutu, molt bé. Estic contentíssim. Mònica Borràs, bon cap de setmana. Moltes gràcies.
1: Bona setmana.
0: Nosaltres fem una aturada per serveis informatius i torno a tornar... Ui, tot d'una tornem amb més. Xiu.
5: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
6: Bon vespre. Un naufragi d'una embarcació a la ruta entre Argèlia i les Balears ha deixat 28 víctimes mortals. De les 32 persones que hi anaven a bord, només 4 han sobreviscut. Així ho ha notificat Alarmfon, l'organització dedicada a documentar naufragis que explica que va rebre l'avís dilluns. Tot això quan en les darreres hores han arribat a les costes de les Balears 91 persones migrants a bord de 4 embarcacions. L'Ajuntament de Sencelles condemna els actes de violència sexual ocorreguts durant la festa de Sant Balat el passat 9 d'agost. En un comunicat a xarxes socials, el consistori ha mostrat el seu rebuig a qualsevol forma de violència masclista i també ha traslladat el suport a les víctimes i posa a la seva disposició informació i accés a recursos disponibles. Més temes. La saturació turística s'ha posat damunt la taula a la plaça de la Catedral de Ciutadella en un sopar a la fresca organitzat per Via Menorca i el GOP amb l'objectiu també de recuperar els espais públics per a residents. Són Rita Pons, col·laboradora de Via Menorca, i Guillem Llorenç, veu i lletrista de Rudimentari.
7: El tipus de feina que genera el turisme és cada vegada més precari, la falta d'aigua, la falta d'habitatge i tot això ho veiem en monocultiu turístic, bàsicament. Que la nostra economia es basi en el turisme fa que cada vegada siguem més pobres i visquem pitjor.
8: Veus que teua com realment ja no te sents còmode, sents que quasi tu ets el segon actor i el protagonista és el turista, tot està enfocat en el turisme i aquest discurs jo crec que ja cansa.
6: Precisament, prop del 40% dels residus que generen a les illes en un any provenen de l'activitat turística. La fracció que més augmenta és l'orgànica i ho fa sobretot els mesos d'estiu, que es triplica. Tirmé ha rebut el 2025 un 9% més de residus que l'any anterior. Això sí, el 100% d'aquests s'han reconvertit. De fet, Mallorca té abocament zero i l'empresa de gestió de residus vol que sigui així a tota la comunitat. És Antonio Pons, director general de Tirmé.
9: Somos el primer territorio en tener vertido cero, ya desde 2010. Ese fue un hito importante, el primer territorio en España en conseguirlo y uno de los primeros incluso en Europa.
6: A Esporles, a les urbanitzacions de Sarrugetes i Jardín de Flores, s'ha aprovat l'execució d'un nou pou per reforçar el subministrament d'aigua. L'objectiu és substituir l'antic pou municipal que va quedar inutilitzat a principis de juny del 2023 a causa d'una tempesta. Els veïnats es mostren satisfets, tot i que lamenten la tardança. És Maurici González, president de l'Associació de Veïns de Jardín Flores.
10: s'ha torbat, s'ha torbat molt. Això ja fa 3 anys que estàvem pendent d'aquest pou. I, claro, i les restriccions cada any. Però aquest any ha estat horrorós. Ha estat horrorós perquè hi havia qualque vial, que no havia, sobretot vial nou, que no sé quant de dies va estar sense aigua. Estiren contents, el veïnat.
6: Presó provisional i sense fiança per al presumpte autor de l'incendi de les penyes de Riglos a Osca. L'home de 28 anys va ser detingut dimecres per un delicte forestal. El foc ja ha deixat més d'11.000 hectàrees calcinades i més de 800 persones evacuades. D'altra banda, a Barcelona també hi ha un home detingut, sospitós d'haver causat l'incendi a la serra de Collserola. Els incendis, però, també afecten altres zones d'Europa. Una trentena de persones han estat ferides per un incendi forestal a Croàcia, a la ciutat d'Omis. 7 persones es troben en estat greu. Hem arribat així a les 9:04. Tornem amb més notícies al butlletí de les 10.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: I doncs sí, ja és hora de classe. És hora de classe. Perquè arriba el professor Random, l'únic que se va perdre l'eclipsi perquè va dir que ell esperaria la repetició de la matinada. Xavi Pou, ni més ni manco.
1: Bones tardes, moltes gràcies per no dir que és un acudir de petit de la setmana passada. Sé que sempre puc confiar en vosaltres i que sempre esteu per cobrir-me les esquenes. Així m'agrada. Això és un equip. Això és un equip que està disposat sempre a dir el millor de tu i no fer-te aquella vergonyós quan repeteixo una cosa sense recordar-te de que jo vaig escriure la setmana passada això.
0: Però ha estat una equivocació de guió nostra?
1: No, està meva.
0: Està teva.
1: No, està meva, ha estat un homenatge.
0: Ah, un homenatge a tu mateix.
1: Ah, efectivament.
0: És la broma que vas fer la setmana passada. Clar, perquè va funcionar molt bé.
1: Clar, perquè més vàrem fer la setmana passada el dia de repetir les coses i volia saber mem com quedava dit avui amb un altre to,
0: amb
1: la teva veu.
2: Ah. Clar, si jo crec que la setmana que ve encara podries tornar a posar.
1: Sí, la següent ja. Una altra vegada,
2: que la quarta ja perdria.
1: Pentures, desembre ja no acaba. Sobre homes dels eclipsis ja queden una miqueta desactualitzades.
2: Sí, de fet, avui ja...
0: Sí, avui ja, un pot just. Ja just no xerrat no dels eclipsis, avui.
1: No, la veritat és que no ja no m'interessa l'eclipsi a mi.
0: Ah, no?
1: No.
0: El veres? Ah.
1: No, perquè ja tenc un llibre amb un eclipsi i ja l'he vist i dic, mira, pues ja està, no? Vull dir, una vegada ho tens teoritzat en el cervell, jo crec que ja no necessito
0: dir les
1: coses. No.
0: Idò, mira que
1: no, en que t'ho conti algú escrit...
0: I Beatriz t'ho va contar a la mar de bé.
1: Sí, efectivament, no? Va ser fantàstica. Sí. Va ser i a més se va veure també per la televisió.
0: Ah, tenies també?
1: Tenies dues coses alhora i era...
0: No se podia per la tele. No se podia per la televisió.
1: No se podia.
0: No, perquè hi posen filtre.
1: Ah, clar. Sí, però ja no hi sabré. Vols dir que han quedat malament les càmeres?
0: No, que va bé, que va
1: bé. Tenia tot, tenies filtres que tocaven i tot estava homologat, fantàstic. Per això aquí vos he vengut a demanar una cosa.
0: Digues.
1: Que
0: ja tornem a ser. Cada divendres torna.
1: Què heu après avui?
3: Que Michael Jackson era un mal amic.
1: Era un mal amic.
2: Que en Dalí va ser un... Salvador Dalí va ser una mala persona.
1: Sí?
0: Que
1: sí.
0: Hi pot haver overbooking a les cares, també.
1: Que hi pot haver...
3: Sí, que n'hi de tios que estem avui, per favor.
1: Sí, tot horrorós, no m'agrada més, perquè també, tal com anàvem, podries haver dit, mira, en Nelson Mandela... Sí. Saps què t'ho dit d'ell? No, però hem aturat abans que arribés aquest moment. Mm-hmm. Bueno, estic molt content, perquè avui he dit a la primera, sense haver de pensar...
0: És que sí.
1: I jo que venia en si de dir, no, Oliva, per favor, esteu darrer dia alt de diàleg, i no, ha superat les meves expectatives, veurà marcat el camí a voltres, i això ha estat una meravella. Està i, lots, no perdem més el temps, perquè jo normalment vos venc amb una carta,
0: sí?
1: amb un tema, amb sí? un d'això, però avui vos toca examen sorpresa.
0: Molt bé. Metres per segon.
1: I el Lots, vos he de demanar a menys si teniu les mesures clares.
0: Uf, no me'n record gaire, però
1: no
0: bueno.
1: No te'n recordes. Bé, i jo avui vos he duit una petita prova, perquè hi ha maneres de mesurar que desafien la lògica, val? Vols el saber que un metre són uns quants centímetres?
3: Sí. Sí,
1: aproximadament, no? Sí. I els centímetres són un decímetre. Sí. Fins aquí bé, no?
0: Sí.
1: I val, però hi ha unitats molt més específiques...
0: Sí.
1: I quan la manera d'avançar és començar a caminar, jo el que faig és que vull llançar a la piscina i farem directament un concurs. No vos les explicaré.
0: Molt bé.
1: El funcionament és molt senzill.
0: Molt bé.
1: Una mesura de referència. Començam amb un metre.
0: Sí?
1: I jo vos diré una nova unitat de mesura i vosaltres m'haureu de dir si és més gran, més petita o no té res a veure relacionada amb l'anterior.
0: Molt bé.
2: Val? Però existeixen aquestes unitats.
1: Aquestes mesures existeixen.
2: Val.
1: No me les he inventat jo. No
3: diria... hem de dibuixar l'escala com es feien dibuixar l'escola per passar de metres a centímetres.
0: Hi havia el mil·límetre, sí. Decàmetre, no? També
3: sí.
0: Era?
3: Mira, era mil·límetre, centímetre,
1: sí?
3: Decímetre, metre...
2: Decàmetre
3: i
2: quilòmetre. Sí. Home, jo trobo, Xavi, que està bé fet examen sorpresa, però
0: sí,
2: s'ha d'avisar un poc abans per dur la calculadora i tot.
1: Perdona,
2: tot
3: home, per algo és un examen sorpresa, perquè no t'ho esperis.
0: Badum.
1: Jo t'ho diria una cosa, t'ho he avisat a I7
2: però
1: i encara estic
2: no
1: xerrant i 9 i no hem començat.
2: No duques compàs, no duques
0: coses.
2: No,
0: Jordi, se'n pot haver presentat anteriorment. Jo passa res si suspenem. O sigui,
3: mare meva, en Jordi té una pinta de que era el típic alumne...
2: Que suspenia matemàtiques.
3: Però...
0: Havies posat deures. Jo els he fet. I tothom... Sí.
1: Anem, no te preocupis.
2: Ni confirm, ni dir que no, vull dir, aquí se queda.
1: Ni com a part, ni com a part mai.
0: Bé,
1: com a taronja.
0: Bé, que vaig endarrere d'aquest examen.
1: Això, anirem encadenant mesures, una darrere salta fins a arribar a lo que seria el deliri, que és la nostra estació final. Perquè qui ha dit que mesurar coses no és divertit, endavant amb aquesta prova que jo li he dit que entre poc i massa se mesura...
3: Passa.

0: Molt bé, endavant amb l'examen.
1: Endavant amb l'examen, val. Sabeu el que és un metre, no? Això tenim bastant clar.
2: Sí.
1: Un metre, el més o menys, això. Per ser gent que no me'l pot veure de casa teva, per fer que he fet una senyal, el que jo crec que és un metre.
0: Exacte.
1: Més o menys. Crec que està bé, no?
0: Sí. Perquè està bastant bé.
2: No, crec que t'has passat un poc, però és igual, no passa res.
1: No passa res. Amem, començam amb el metro. I jo vos passaré en el nanosegon llum.
0: Nanosegon.
1: Que un nanosegon llum és més gran que un metre, és més petit que un metre, o que és una mesura que no té res a veure?
0: Molt més gran que un metre.
1: És més gran que un metre.
2: Jo crec que no té res a veure.
1: Tu creus que no té res a veure? I Nanora? Ui, s'està pensant molt,
3: eh? Estic pensant.
2: Lo de Capres s'ha sabut ràpid.
3: Jo crec que també és més gran que un metre.
1: Tu també creus que és més gran que un metre. Idò, i és a dir que... Cap de volta no l'ha encertat. Amem, un nanosegon llum, et sa distància, que tal?
0: Ho hem dit, jo, clar, ja ho he dit ben segur.
1: Que recorre llum en un nanosegon, val? Segons el debat, 29,98 centímetres aproximadament. Molt menys de lo que jo m'esperava. Jo també he dit... Sí, estàs tenint la regla de 3, no?
0: Sí, ara ho entenc, Xavi, perdona.
1: Molt bé.
2: Mem, és veritat que és nano.
1: És nano, és molt petit.
0: Ara. Sí, capità a posteriori.
2: No té res a veure, ja està.
1: Si heu d'aprendre una cosa d'aquesta lliçó és que la llum va ràpida, però no tant. Això és el que vols dir.
0: És el mític que quan el professor explica, és a dir, diu, ah, sí, perquè això...
1: Ah, sí, Leona, s'explicació.
2: No confirmaré ni...
1: Avui, no sé si aprendrem res per encer de putació de Jordi i acabarem definitivament. Bé, estem, nanosegon llum, 29,98 centímetres. Passam a la línia, en francès, que és una línia.

0: mitgeria.
1: Però, no, bueno, si un nanosegon, si un nanosegon són 29 centímetres, sí, els rellotges no hi haurà una mesura.
2: Clar, clar.
3: Podria ser un...
1: Aniré d'aquestes dues.
3: Perdó, una pregunta, una cosa. Podria ser un rellotge de campanar. No, estaves contant,
1: sí,
3: això, eh?
1: Sí, sí.
3: A més, ara que han recuperat s'hora...
0: A veure.
3: Efectivament,
0: sí,
3: poden,
0: sí,
3: poden estar contents de saber que una línia és exactament 1,9... Bé, aproximadament. És exactament, aproximadament, 1,93 mil·límetres.
1: Segur que estan molt contents.
3: És molt més petit. Se defineix com la dotzena part d'una polzada.
0: Molt bé.
3: Què vols sembla? Vos agrada?
4: Estic prenent nota.
3: Estic prenent nota.
0: Dotzena part d'una... Jo és ben, ben petit,
3: vinga,
0: sí.
3: Anem a recopilar. Un punt, un punt, un punt. Tots teniu un punt. Fantàstic. Bé, no, menys en Jordi, que li ha llevat un per de palent. Següent... Passam a la següent unitat. Milla sueca.
1: Més gran.
3: Se defineix per el seu nom, diria jo, i que és més gran que un lin, més petit que una lin, o no té res a veure.
0: És que jo té pinta de trampa, això.
1: És més gran.
3: Sí. En Jordi diu el més gran. Tan, tan, tan, tan,
0: una milla sueca jo també diré que és més gran.
3: Diràs que és més gran? T'atreveixes a tu mateix, eh? Tu dius, és que té pinta de trampa, però més gran.
0: Una milla sueca.
3: Sí, d'acord. I Nenora, en què se queda?
4: No té res a veure.
3: No té res a veure. I he de dir que en aquesta vegada en Jordi i en Xavi l'han encertada.
1: Ai,
3: anem, una milla sueca són 10 quilòmetres. Vull dir, la diferència, crec jo, que és bastant palpable. Bé, és una milla que a mi m'ha agradat molt, perquè a més és una mesura que ha anat evolucionant amb el temps. Val? S'usava, sí, Noruega, per Suècia, Finlàndia també. Bé, la mesura de milla escandinava.
0: Molt bé.
3: I se va estandarditzar a 10 quilòmetres, una vegada que van decidir, mira, 10, no sé quanta, no me'l va bé. Anem a posar tot igual. Següent mesura, cord, que et s'acorda. Què creus? Que és més gran que una milla sueca, més petit que una milla sueca, o no té res a veure?
1: Més com petit.
4: Jo no ho entenc. Una corda.
3: Un cord. En anglès, un cord. La traducció és corda.
4: Però per què s'amplia aquesta mesura?
3: Que vols que te digui la resposta?
4: No, és més petit.
3: És més petit, tu dius?
0: A mi, perdona, que ara m'he produït.
3: Un acord.
0: No, és més gran que una milla sueca, és més petit que una milla sueca.
3: És més petit.
0: Sí.
3: Anant dos per més petit.
4: Jo tornaré a dir que no té res a veure perquè no ho entenc.
3: Tu tornes a dir que no té res a veure. I en aquest cas, qui s'endú els puntes... Nenora! Per què? Perquè és una mesura no és de distància, sinó que és de volum. A què equival? Equival a la quantitat de fusta ben col·locadeta i gordadeta que fa 128 peus al quadrat. Me podeu explicar exactament què és? És un estàndard de la banda de llenya. Val? I a més, a determinats puestos està fins i tot definit per llei. Tu pots comprar un cord i t'han de donar un cord. No te poden dir, sí, no, a que meves cord ho feim així. No ho pot fer.
0: Wow. Ara, si, una unitat de mesura.
3: Sí, i si xerrant d'unitats, passem a veure què és un Royal Albert Hall. És més gran o més petit, com ho dic, o no té res a veure?
4: No té res a veure.
0: A més, això de Royal vol, sí, dir que deu ser com una...
3: Sí?
1: Bé, més...
0: No, clar, és a dir, Hall és com una recepció, no?
3: Sí?
0: La recepció reial d'en Albert.
1: Més gran.
3: És una mesura de guapo, vols dir, no?
1: Més gran.
3: Tu dius que és més gran, no?
4: No.
3: Més gran, Jordi, Nenora?
4: Jo dic que no té res a veure.
3: No té res a veure.
0: És possible que te l'hagi inventat, o no?
3: No, existeix.
0: Ah, existeix.
3: Com a moment, qualcú l'has escrit a
0: qualsevol. Tu què has dit, Jordi?
1: Més gran.
0: Jo diria més petit, idò, per diferenciar-me.
3: I ja he de dir que qui s'endú la palma és... En Jordi!
0: Molt bé, Jordi.
3: És més gran que un cordant, dic, per un senzill motiu, perquè el Royal Albert Hall és un teatre.
0: És un teatre?
3: Clar, és el que mesura...
4: Llavors?
3: És la mesura d'aquest volum que fa entre 85.000 i 99.000 metres cúbics. Clar, això ho utilitzen en el Regne Unit, com aquí utilitzam un Santiago Bernabéu, ells utilitzen amb més elegància, utilitzen un teatre, i allà, i aquí, com nosaltres tenim dues, un Santiago Bernabéu, són dues dimensions, allà són tres.
0: Ah, que bé, està molt ben
3: sempre
0: pensat.
3: Més que nosaltres, eh?
0: Sí, sí.
3: Han de ser així. Passem, següent distància, un siriòmetre, que és més gran que un Albert Hall, més petit que un Albert Hall, o no té res a veure?
1: No té res a veure.
4: Jo aniré en sa majoria.
3: No té res a veure. I he de dir que aquesta vegada tots tres l'heu encertat. No se val aprofitar-se que m'he colat i he dit, la següent mesura de distància és el siriòmetre. Però no vos diré que és el siriòmetre, val? Passarem directament a l'any lluny. Què creus? Que un any lluny és més que un siriòmetre, més petit que un siriòmetre, o no té res a veure? I després vos

0: explicaré totes dues.
1: Però no sabem assiriòmetre...
0: Ah! Aquí heu d'utilitzar les vostres dots ninja de mesures.
2: Però si assiriòmetre no té res a veure,
0: sí?
2: Que és el Bert Hall,
0: sí?
2: Que sí, que efectivament és una unitat de mesura...
0: Sí, és una unitat de mesura de distància.
2: Un any llum.
0: Un any llum.
3: És distància.
1: Home, supos que és més petit. Un assiriòmetre és més petit que un any llum.
0: Un assiriòmetre és més petit que un any llum, diu en Jordi.
3: Jo dic que és més gran.
0: Tu dius que és més gran?
3: Ni idea.
0: Na Nora i... En Xavi diu?
2: Espera.
0: Vinga, vinga.
2: Més petit.
0: Perdó, perquè dues les orelles...
2: No, ara n'he perdut.
0: Perdó, perquè dues cascos de sardella poder, que si no veurien com li surt el fum de les orelles.
2: Més petit.
0: I he de dir que un any llum és més petit que un assiriòmetre. Que ja no me'n recordo qui havia dit més petit, perdó.
1: En Xavi i jo.
2: No, tu havies dit més...
1: Jo no he dit més gran. Aquí, vinga.
2: Més gros.
0: He de dir, perquè un any llum, tot i que digui un any, és una mesura de distància. És la velocitat que recorda la llum en un any.
2: Sí,
0: i un assiriòmetre és la distància que ha de la Terra a l'estrella Siri.
2: Ah, increïble.
0: Que això era una mesura que s'utilitzava amb les distàncies estel·lars.
2: El
0: que passa és que varen deixar d'usar i varen dir, utilitzarem el Parsec, val, que no sé si sabeu quina... Jo aquí ja no l'he estudiat, no. Sparsec és un altre, no entra en aquest joc, però varen dir, escolta, Sparsec, per començar, té un nom més guai, i per acabar, té un nom més guai. Molts el quedam.
2: Entesos?
0: Perquè un siròmetre, jo crec que no té carisma.
2: No.
0: Però te diuen, perdona, he recorregut un Parsec. I diuen, no, perdona, perdona, Skywalker. Seguim amb el nostre concurs estrany. Una milla llum, que creus que és més gran que un any llum, més petita que un any llum, o no té res a veure.
1: M'explotaràs cap, eh?
0: Ah!
1: Estic aquí... Una milla llum...
2: No té res a veure.
1: Més petita.
0: Una milla llum més petita, no té res a veure. Nora?
3: És que no tinc ni idea, tio. Ja són de lletres. A veure...
0: Aquesta se pot saber amb jo crec que pensant un poquet. I la gent que m'ho estigui escoltant, també, que pensi.
3: Més petit.
0: Més petit. I he de dir que aquí en Xavi és qui l'ha encertada, perquè... Anem a utilitzar la regla de 3. Si un any llum és una mesura de distància, una milla llum, que és una mesura de temps.
3: Cri, cri.
2: Ho entes. O ho torno a dir, mira, un any llum...
1: No vull que ho torni a explicar.
2: Però no passa res, ja ho
3: vull
2: dir, perquè ho
3: sapigueu.
2: Però si qualsevol dia ho torno a demanar, tranquil. Ell no m'obre el telèfon a Xavi, com era això? Ja ho explicar, eh? Ja està.
0: Sí.
2: Com ho veus?
0: Un any, que
2: els
0: veig molt peix.
2: Era fàcil,
1: aquesta. Xavi Pou, els punts que se't lleven per repel·lent, m'apres que són...
2: Jo me n'estic guanyant.
3: Pot posar qualcun en Xavi, oh?
2: Fa què dius? Xavi, m'encanta aquesta classe, vull dir. És superinteressant. On vas fer doctorat?
0: A la Universitat de Hanson.
2: És molt bona, aquesta.
0: S'ha acusat aquí de fer mansplaining a la persona que ha
2: respost
0: correctament a una persona que no l'havia encertat.
2: Gràcies, Xavi.
0: Que ha utilitzat la lògica.
2: Gràcies.
0: Així molt bé. Així
2: molt bé, gràcies. Ho heu entès?
0: Sí?
2: Sí, perfecte.
3: Dios, t'estic
0: aquí. Vinga.
2: Molt bé.
0: Bueno, anem més enllà encara. Un Jiffy que és més gran que una milla... Bé, perdó, vol dir una milla llum. Es equivale a 5 microsegons, val? Que són 0,000005 segons. Val? I en comparació amb això, què és un Jiffy? Un Jiffy és més gran que una milla llum, més petit que una milla llum, o no té res a veure?
1: CD, és un Pokémon.
0: És un Pokémon.
1: El Jiffy.
3: A mi me sona galleta, tio. Me sona xutxeria. Jo ja no ho sé, no té res a veure, no ho sé.
0: No té res a veure?
1: És més petit.
0: És més petit?
1: Perquè el llum és molta cosa, clar.
0: I tu, Xavi?
2: És més petit, és més petit.
0: És més petit. Qui ha dit més gran aquí? Perquè...
1: Cap persona.
0: La resposta és que un Jiffy és més gran que una milla llum, equival a 0,01 segons. Exactament. És la mesura informàtica que suposa el temps entre dos pols de rellotge intern d'un ordenador. O sigui, tenc que estar un ordenador fent una cosa, pum! Això és un Jiffy. 0,01 segons.
3: Si cap informàtic o cap físic o químic està escoltant això, deu tenir les mans en el cap. Deu dir, quina gent li deixen fer feina a la ràdio?
0: Efectivament. I anem a comparar-ho amb un segon hexadecimal. Pregunta, és més gran que un Jiffy, és més petit que un Jiffy, o no té res a veure?
1: És més gran que un Jiffy.
0: És més gran que un Jiffy?
3: Jo dic que és més petit.
0: Més petit? I en Xavi diu...
2: És més gran, més gran.
0: És més gran. Idò, i se dupla Xavi, Jordi, està funcionant molt bé.
2: A veure, Nora, sí, un Jiffy.
3: Xavi, jo suspenia mates.
2: Però, a veure, un Jiffy.
0: Un Jiffy?
2: Això, un segon hexadecimal,
0: sí?
2: Com és natural i evident, serà més gros.
0: I això per què?
2: Ho estàs entenent o no?
3: No, no ho estic entenent.
0: Perdó, ara sí que en Xavi...
2: És una prova, és una
0: prova. Ara sí que en Xavi se n'endú menys un punt.
2: Igual, copiaré.
0: Anava molt bé, s'estava fent estudiant que aplicaves a lògica, però aquí ja ha estat. No tinc cap tipus
2: de motiu. Bé, m'està posant nerviós aquest joc.
0: Vinga, passem al següent. 4. Més gran consumo net adicional, més petit o no té res a veure?
1: Un 4 no té res a veure.
3: Un 4 és un cotxe.
1: Exacte. No té res a veure. Un 4 és el que agafen per anar, per no ser prou bon.
3: Per ses dunes.
1: Per ses dunes, au.
0: Vinga, aquesta és la vostra resposta. Vinga, què diu en Xavi ràpidament?
2: Uf.
0: Anem acabant amb això, Xavi.
2: Bé, com que jo m'he de diferenciar. Més gran.
0: Vinga, he de dir que es combo Jordi Nora ha encertat perquè... M'agrada perquè, amb perdonament equivocat, ho ha arribat on toca. Un 4 és una mesura...
1: Això ha resumit la meva vida, en general. Vinga.
0: Un 4 és una mesura d'energia i perquè sapigueu, si voleu utilitzar algun dia que és un 4, s'usa per quantitats enormes d'energia per expressar-ho amb unitats comprensibles. És el consum d'energia al món en un any, aproximadament, que són 404 el 2004.
1: Mm-hmm. Molt bé.
0: I si vos demana algun dia quanta energia se va consumir al món 2004, vol tot dir,
1: sí,
0: 404. 404, s'arregla mnemotècnica.
2: Xavi, no m'ho ha escrit ningú aquesta setmana?
0: Oh?
2: No m'ho ha escrit ningú?
0: Sí, m'ho ha escrit un al·lot, i jo, si vols sembla bé, el que farem és que llegirem la seva carta.
2: Sí.
0: Vos sembla bé?
2: Sí, genial. Sí.
0: No,
2: jo ja no sé
0: no
2: ni on som.
0: Moment que l'hem de trobar.
3: Jo tinc aquest cervell com a espès, com si m'haguessin remenat el cap i m'hagués fet papilla dins el cap.
2: Això de tant de mòbil.
3: Això és... No. Sí. Així és com acabo després de cada classe de matemàtiques.
0: Sí. I, perdó.
2: Sí,
0: jo vos he promès que arribaríem en el deliri.
3: I hem arribat, oh?
0: I vos diré una cosa, encara podríem haver arribat més enllà perquè hi havia una unitat que era la unitat de banana.
3: Sí, ja...
0: No vos dic més. Ho deixarem aquí.
2: La setmana que ve per l'aventura hi tornarem.
0: I passarem a llegir la carta que mos hem enviat avui, si vos sembla bé. Què diu?
3: Hola, professor. Som en Pere de Puntiró i tenc 5 anys. I sé llegir, per lo vist. No sé encara què vull ser. Mentre els meus companys de classe ja tenen els seus actius de criptos afiançats i una carrera de broker més o menys encaminada, jo no he trobat encara el meu camí. Vull estar per damunt de la resta, però ser proper, aconseguir més que ningú, però mantenir-me humil.

0: Estimat Pere de Puntira, qualsevol diria, qualsevol te diria tu, que no se pot tenir tot en aquesta vida, però jo crec que com els estens se toquen, el que demanes és perfectament possible. El que t'ensenyaria un decent normal seria convertir-te en el que vols ser jo, el que crec que t'he d'ensenyar és aparentar-ho. Com sempre, caminem espatlles de gegants i veurem que ha dit gent més intel·ligent que tots nosaltres, segurament junts. Com, per exemple, Edith Head, dissenyadora, que va dir...
1: Pots tenir tot el que vulguis a la vida si et vesteixes per això.
0: I jo diré que de vegades he anat a feines amb la camiseta de dormir i mai m'han deixat fer la cesta. La qual crec que va en contradicció amb el que deia aquesta bona senyora. No ho sé si algú altre li ha funcionat o és que estava fent alguna cosa malament. Pentura m'he deixat alguna cosa de l'uniforme oficial de la cesta. Mm-hmm. Una altra frase de Cesare Pavese, d'escriptor, que va deixar escrita una de les seves obres.
1: S'han de pagar tots els luxes, tot és luxe, començant per estar al món.
0: I a mi m'agrada aquesta frase perquè uneix també dels extrems. O sigui, els que estiguin contents amb això de tot és luxe començat amb, per estar al món, els que estiguin contents amb la situació actual diran que hi avaliaràs més. I els que estiguin, i els que no estiguin contents amb la situació actual diran que hi avaliaràs més també. Una altra frase, Carolina Herrera, que deia...
1: L'elegància no està definida únicament per la roba que fas servir. Està en com et mous, com parles allò que llegeixes.
0: I he de dir que jo anava a respondre a aquesta frase. Vos he de dir ser sincer i m'he donat que el primer que he escrit són les paraules «Pos mira» i ho he deixat estar. Aquí ja m'he donat que ho he deixat estar. Per això, avui seran de lux, però seran quotidians, val? Avui mos endinsam a un món estrany, que és el món de ses mesures. No.
2: Dels luxes.
3: Dels
0: luxes pop.
2: Dels luxes pop.

0: Quina cançó més guapa, Xavi Pou.
1: Quina cançó més guapa per il·lustrar de lo que xerrem amb ara. No sé si ho sabeu, però les marques, ja, les marques de luxe ja no volen ser inaccessibles. Les marques de luxe ara volen ser properes. Volen ser les teves col·legis, fins i tot dir-ho. Per això s'han llançat a fer una sèrie de col·leccions inspirades en objectes del dia a dia i per resultar properes, mantenint una miqueta aquest estatus social.
0: Sí.
1: Val? I això són els objectes dels que xerrarem avui, com per exemple Necessaire Popcorn, d'una marca a la que no li diré el nom, per no fer publicitat, però per substituir-ho li diré Buis Luiton. Que no, m'imagino que no vos imaginareu quina és, per lo bé que ho he edificat. Val? Que ha fet que aquesta marca Buis Luiton va fer un necessaire en forma de bossa de crispetes. Però no de crispetes d'aquestes que te'n vas al cine i te diuen edició de luxe amb un cub metàl·lic de pel·lícula que estàs veient. Varen fer una bossa d'aquestes de s'espodar en els microones, val? Bossa de posar en els microones de luxe. Yin i Yang, el que veig jo, és una miqueta Alfa i Omega, val? Sashimi i sobrassada, val? Taylor Swift i el Casta. Agafa aquests dos, per si voleu tenir un necessaire en sa forma d'una bossa de crispetes, endavant voltes. Té la inscripció Popcorn Lovers, perquè si no fos per això, ja t'he dit jo que el concepte no s'acabaria d'entendre, perquè és una bossa marró, aixafada, i dius, val, com a necessaire, és una miqueta lletget, però li poses popcorn davant, crispetes, i clar, te queda, que és un joc, intel·lectual de... Això és un objecte quotidià per a de luxe. Li sabríeu posar un preu en això?
2: Home, si és un Buis Luiton...
1: Sí?
2: 500 euros.
1: 500 euros.
3: Que dius?
1: Jo te diré que això se'n va més enllà, perquè un necessaire popcorn són 1.110 euros.
0: És un necessaire, eh?
1: Sí, és un necessaire, perquè hi posis les teves coses. He de dir que també m'ha semblat que tenia una miqueta les mides justetes, eh? Segons he mirat, crec que hi havia d'espai recte, però l'havia de torçar una miqueta. Això que no hi acaba d'entendre. Diu, esta elegante y original pieza de coleccionista es un guiño a la cultura pop, que si ho has d'explicar, ja malament anava. Lo que me fa més dubtes encara és 1.110 euros. D'on surten aquests 10 euros, concretament?
0: Ho van calcular,
2: de raspall.
1: Sí, van calcular i han dit, no, 1.100 no, 1.100... 10.
2: S'ho comprarà i qualcú dirà. Sí, mi primer és Weasley.
1: Sí, però sí, jo crec que...
0: Weasley.
1: Sí, o s'etiqueta, diria que és això.
0: Clar.
1: Bé, anem a passar a un altre luxe pop.

0: Què tenim per aquí, Xavi Pou?
1: Què tenim? Vols anar aquesta cançó d'una pel·lícula?
2: Sí.
1: Sí, quina?
2: De Shrek.
1: Molt bé, Nora. És que està...
0: I a més diu Shrek, ho diu bé.
1: I ho diu fantàstic, ho diu fantàstic. Tal com Ardajoy diria de donar-li a gravar. És Shrek.
2: Saps?
0: Aquesta és teva?
1: Aquest, sí, però aquest xiste és dels 2006, diria jo.
0: Bueno,
1: l'he agafat de... L'he agafat de ses golfes, que el tenia ple de pols, l'he duit cap aquí i he dit, mira, li donem una miqueta de sortida.
0: Qualque dia m'encantaria, Xavi Pou, que duguis una secció dels teus primers acudits.
1: Els meus primers acudits. Si voleu, un dia vos puc dir el meu primer monòleg, el que passa és que, clar, és una cosa que dic jo.
0: Com?
1: No hauria rèpliques, vos quedaríeu voltes callats i segurament vos
3: adormiríeu,
1: dic jo.
0: Bé, però com no em porta la secció sencera, però un tosset.
1: Un tosset, vinga, un dia te'l duré, un tosset. Per ara xerrem de Shrek, la millor cançó, de la millor pel·lícula de Shrek, diria jo. Un Shrek d'una marca que no diré, però li direm Kasbararovski.
0: Mm-hmm.
1: Val? És un Shrek de vidre. Un Shrek de vidre, fan de Shrek. Si no vareu poder anar a Shrek Fest, que em varen xerrar una vegada aquí a Wisconsin, mentre se feia, perquè recordem, se feia un Shrek Fest fins a l'any 2023, teniu l'oportunitat de ser el més fan dels més fan dels més fan de Shrek. Val? És una figura de vidre, és la coneguda marca, que no direm quina és, té una cara, com si la botella de vi hagués decidit que ja te toca ser abstemi, sent així, i un cos com si hagués sortit de la PlayStation 1, val? No és excessivament polit el que seria EA Polygons, val? Tampoc te diu la descripció. Lleva a tu hogar un toque del pantano y regala esta figura a un fan de Shrek que ame la aventura y la imaginación. Que també diu de vora, no és un juguete, que dius, home, amem. Amar l'aventura i la imaginació versus això no és una jugueta, jo crec que no acaba de quadrar.
0: No.
1: M'agrada perquè, a més, Nesdec du sa marca tatuada així com una miqueta per darrere en el cul, en el vidre, que, vull dir, que no se digui que un ogre no pot ser una miqueta slati, val? Que per la gent que no entengui el que vol dir slati, jo no ho diré, que li demanin segurament en el seu net i que se quedin amb el pol de punta. Comentari que m'han dit. Ja que és, almenys, és una horterada tenir un vidre d'aquesta marca, que sigui això, com a mínim, a mi m'ha agradat. Això m'han dit...
4: T'ha agradat?
1: No, m'ha agradat el comentari que m'han dit. Ah, una persona que trobava que era una horterada i ha dit, pues mira, si fos un Shrek ja me'l compraria. Aquí cada un amb els seus gustos. Preu, vol voleu aventurar a dir quant costa això?
4: Les figuretes valen dos verets.
2: 3.000 euros.
1: 3.000 euros. Ui, aquesta vegada fem una miqueta llarg. Són 650 euros.
4: Segueixen molt.
1: Segueixen molt, eh? No són 3.000, però
2: segueix una barbaritat.
1: Però si voleu, per més dos bes, també tenen figures, fins i tot dels Vengadores, els Venjadors, plana de brillantats per 25.000 euros. O sigui, te surt a euros puntet de purpurina que tenen per damunt.

0: el darrer, Xavi Pou.
1: I el darrer, un... Vos he de dir que la marca Marc de Mas Guipet, que jo no crec que sapigueu aquesta marca perquè no la coneixia, la podria haver dit tal qual. Uh-huh. Aquesta marca se va llançar en el món superheroic a fer de llotges i va fer un rellotge a Spider-Man. Un rellotge xulíssim. Xulíssim, o sigui, molt xulo. És transparent per la part de dins. Tu pots veure els engranatges i tu veus el que és escanell per darrere. Val? I té una imatge d'en Spider-Man que jo fins i tot diria que Espanya és l'experiència de lo guapo que és el rellotge. Val? Una rellotge de Spider-Man de luxe, edició limitada, 250 unitats, que ja no te veureu, que ja estan venudes, preu aproximat, voleu saber una miqueta quan?
0: Sí.
1: 208.000 euros.
0: Ah, Déu-n'hi-do. 208.000?
1: 208.000 euros.
0: Anava a dir una casa, però sí. Ja poques en trobes en aquest
1: ja
0: preu.
1: Poques, sí, una
2: porqueria. Bé, per nord, per
3: Galícia. Un pàrquing.
0: Sí, home, però el seu és viure aquí.
1: I a més, n'hi havia un d'aquests rellotges d'edició limitada, en tres limitades amb un Spider-Man de color negre que s'ha venut per 6,2 milions de dòlars a Dubai.
2: Déu meu.
1: I jo n'he trobat una web de segona mà, 24 de llotges d'aquests que ja se venen de segona mà, mare un d'ells sense estrenar.
0: I de Xavi Pou no queda res més que fer-te aquest aplaudiment. Moltíssimes gràcies per haver-nos il·lustrat una setmana més, d'aquella manera, per haver-nos il·lustrat.
1: Però quan fa un quad?
0: Un quad?
1: Una milla nàutica?
0: No, perquè no tenia res a veure.
2: No, un quad, el 2004, van ser 400 quads.
1: Jordi, has guanyat.
0: Bé, bé. Xavi Pou, moltes gràcies, molt bé, i la setmana que ve i nosaltres ara tornem en plana internacional.
4: Xiu, xiu.
5: Plana internacional.
0: Un candidat disfressat de guerrer especial ha aconseguit gairebé 10.000 vots a les eleccions de Clacton, al Regne Unit.
2: Es tracta del comte Bimface, un candidat que du una capa grisa i un casc en forma de por al defens. Aquesta vegada s'ha presentat a Clacton, on ha aconseguit el seu millor resultat fins ara amb un 26,9% dels vots.
3: I això de presentar-se a unes eleccions no és prou per a Bimface. Ja s'havia enfrontat a tres primers ministres britànics i fins i tot a un candidat que després acabaria convertint-se en primer ministre.
2: Després d'aquests bons resultats, només li falta una cosa, presentar-se a Eurovisió i fer un xiquili 4.
6: Tot això, la gent ha vist massa pel·lícula.
0: Més notícies. A Bèlgica, un grup d'obrers ha fet una troballa que tots voldrien fer qualque dia. Han trobat un tresor amagat dins un edifici amb monedes i, valorat en 9 milions d'euros.
2: El descobriment ha estat durant unes obres de reforma a la localitat de Dendermonde. L'or estava dins un cofre ocult darrere les parets del soterrani de l'edifici.
3: Els treballadors varen avisar immediatament la policia i ara l'or està sota custòdia policial. La fiscalia investiga d'on surt, de quina època és i, sobretot, quin és el propietari. De moment, no saben ni tan sols si el seu origen és legal.
2: Els pirates han passat segles cercant tresors amagats i resulta que només necessitaven fer una reformeta.
7: Que me la robin. Jo no vull fer feina, vull viure descuento.
0: Continuem en plana internacional. Moranam viatjant fins a Portland, dels Estats Units, on dues cabres han pujat a un autobús.
2: Les dues cabres es varen acostar a l'autobús quan va obrir les portes i, sense dubtar-ho gaire, varen pujar com si fossin dues passatgeres més. El conductor, però, es va adonar que hi havia qualque cosa que no li acabava d'encaixar.
3: Va tornar a obrir les portes i les dues cabres varen baixar ràpidament. Tot va quedar enregistrat per les càmeres de seguretat de l'autobús, incloses unes imatges aèries que mostren perfectament tota l'operació.
2: Tot indica que les cabres s'havien equivocat de línia.
0: I acabem amb una història que mos arriba d'Austràlia. Una família ha retornat a una biblioteca un llibre de 150 anys. Un llibre, i l'ha retornat, perdoneu, 150 anys després d'haver-lo tret en préstec. I la multa acumulada, calculada amb els valors actuals, rondaria els 118.000 euros.
2: El llibre sobre arquitectura de l'antiga Grècia havia estat tret de la biblioteca de Kiama, fundada l'any 1872. Durant tot aquest temps havia estat dins un antic baúl, amagat darrere una ximenea que feia dècades que estava tapiada. Una família el va trobar durant unes obres i va descobrir que conservava el segell de l'antiga biblioteca. Les normes de l'època establien que s'havia de tornar en un mes i que cada setmana de retard costava 3 penics.
3: La biblioteca no sap exactament qui el va agafar ni quan, però la família pensa que podria haver estat el besavi, que era arquitecte i havia treballat en la construcció del Parlament Britànic. L'Ajuntament, això sí, ha decidit perdonar els 18.000 euros de multa i ara el llibre quedarà a la biblioteca com a peça històrica, perquè després de 150 anys, millor no tornar-lo a deixar.
0: I de què vols pareix això?
2: És que jo crec que és el mal som de qualsevol lot petit que anava a cercar un llibres a la biblioteca i que li faltaven això.
0: Vos ha passat mai, això de tornar tard un llibre?
2: Home.
3: Sí, però sí. Dos dies, no. Jo sempre era de les que demanaven una extensió. Anava i de, ai, necessit 100 dies més.
0: I que te deien, xxt, com que la biblioteca no se pot xerrar.
3: Mare de Déu.
0: Ha estat bé,
3: no? Mare de Déu. No, ha estat horror.
2: Jo vaig agafar de la biblioteca una pel·lícula, o sigui, fins jo, perquè també deixaven pel·lícules, i no la vaig tornar i va passar com un any i va ser cosa, va anar cada pic a més, clar, quan més tard manco vols tornar i un dia ho vaig tornar i m'ha mirat amb una cara de dir, què és això?
0: Jo a la universitat vaig demanar un préstec, un llibre de dret per una assignatura i va començar un dia a fer-li apunts, en llapis, després per borrar-ho complicat, bé, total, que vaig anar a tornar, m'han dit que n'havia comprat un de nou.
2: És que no hi ha dret.
0: I ho vaig fer, i recordo que no era barat. Aquell,
3: home, és que lo que toca.
0: Bé, perdoneu. Exactament, molt bé, i de res. Ara una pausa i tornem amb més xiu-xiu. Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me.
4: IB3 Ràdio és diversitat.
8: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
4: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: Xiu, xiu.
9: Asseguts a la terrassa, mentre va ponent el sol, observant la gent com passa.

0: I el Parc de Naraveta de Porreres acollirà demà dissabte una trobada ben musicada, amb els concerts de Figaflaues, Aerosol, Bonaventura i Pel de Gall, perdoneu, que cançó que ara sentim Paradís aquest directe. I per això saludam a Frank Pons, el frontman de Pel de Gall. Bon vespre.
1: Hola, bon vespre. Què tal, com estàs?
0: Molt bé, Frank, i tu què tal? Què tal l'estiu? Bé?
1: Molt bé, molt bé. Dalt de tot, si estiu. Si no m'haves estiu, malament.
0: Exactament, ja sou per Mallorca o encara no?
1: No. Arribam demà matí, a primera hora, agafam el barco i res, el migdia serem per allà, ja.
0: Exactament, i quan tornes per aquí, Frank, és allò que més t'agrada fer? Tens qualque ritual, qualque lloc imprescindible?
1: Bueno, tenim sempre, és a dir, últimament, tenim sempre la mateixa rutina, una mica. Venim al matí amb el barco, anem a fer check-in a l'hotel, dinam, anem a fer proves, descansam una miqueta i anem cap al concert, això és el que fem. I al matí, del sol demà, agafam el barco a primera hora i m'ho anem. Això és un poc la rutina que tenim ara últimament. Sí que abans fèiem una miqueta més de turisme i això perquè veníem menys, però ara sí que es ve que venim bastant per Mallorca i bueno, venim per feina, diguem, ara, perquè per xerrar, clar, així un poc.
2: És vera que ara ja veniu molt a Mallorca i ja molta gent vos haurà vist, però per aquella gent un poc despistada, que encara no ha vist Pel de Gall en concert, que se trobaran a Porreres?
1: Bueno, es trobaran un directe molt festiu, molt canyero, molt guitarrero, que és un poc lo que és la nostra essència, no? I sobretot un concert molt, molt participatiu, amb sa gent, on s'hi pugui cantar, saltar i ballar, i sobretot cridar, que és el que més mos agrada.
2: Jo no sé si encara vos emociona compartir escenari amb grups com Figaflaues, no? que ja tenen un recorregut molt, molt gros, o ja hi esteu més acostumats?
1: No, sempre és divertit i sempre és molt guai, saps? És a dir, ells estan en un moment... Bueno, és un grup top del panorama català i nosaltres sempre compartir escenari en grups com ells o com tant d'altres, sempre per nosaltres és un gran honor, i tant.
0: En qualque moment del concert que fareu demà a Porreres o tema o qualque part del directe, Frank, esperis especialment amb il·lusió cada vegada que pugeu a l'escenari?
1: Bueno, amb especial il·lusió sempre és el principi, no?, del concert, allò que encara tens aquells nervis així abans de sortir. I bueno, sí que és cert que hi ha un parell o tres de cançons que la gent sempre és com que més et espera, no? És a dir, com per exemple Paradís, la cançó que heu posat ara. Sí que és cert que no fèiem aquesta versió, heu posat una versió molt més tranquil·leta, que fèiem una miqueta més quan fèiem gires així per teatres i això, més durant la pandèmia.
0: Era una versió és una de... miqueta, es directe... És una miqueta més... que mos agrada posar de tant en tant en aquest programa, perquè és un directe preciós i vostres allà és públic i veus tot. Em pensava que per aventura tot podria passar una cosa semblant.
1: I tant, i tant. Va ser un directe... Aquesta cançó que ho posava va ser un directe molt especial per nosaltres, sobretot per l'època que es va fer, que va ser durant la pandèmia i tot. El teatre tenia aforament superlimitat i van tenir que adaptar una miqueta... Mos van tenir que reinventar, no? Com, bueno, com molts altres grups, no? I van començar a agafar cançons nostres, ens van passar una miqueta més amb acústic i tal... Ara és una miqueta més tot el contrari, no? Sí que és cert que passam sempre per balades i tenim tres o quatre moments on el concert baixa una mica d'intensitat i mos posam una miqueta més romàntics, no? O melancòlics, com li vulguis dir, però sí que és cert que el directe és molt més... bueno, això, molt més canyero, molt més mogut i, sobretot, per a dir que normalment sol ser el colofó del nostre directe.
2: I bé, ara fa poc, 29 de maig, vareu treure No m'importa una merda. No sé si això es precedeix a un futur disc.
1: Sí, vam. No vull dir que facem un disc, perquè encara no ho tenim clar. No ho tenim clar. Sí que és cert que nosaltres sempre anem fent feineta, no? I sempre anem fent cançons. I, és a dir, diguem que la part creativa aquesta mai la deixem de banda, no? Mai se sap. Jo, nosaltres sempre anem tinguent idees, sempre anem creant. De fet, tenim cosetes que ja estan preparades per un dia sortir, no sé molt bé quan, no sé si serà dins d'aquest any o tal dins l'any que ve. I no sabem si serà en format disc o en format bueno, singles o EP, ja veurem. Serà una sorpresa.
0: Bueno, el titular és de Frank Pons, el manco ara, és que Pel de Gall, tenim Pel de Gall encara per molta estona. Cosetes enfornades, comencen a sortir i bueno, tenim moltes de ganes de veure-ho, de sentir-ho, perquè aquí, per exemple, teniu un fan que és en Jordi, que no vos ha volgut dir, vos ho diré jo, i que demà vos vendrà a veure.
2: Home, jo demà no me perdré, jo, els concerts. És que tots els gruts, és que és un molt bon cartell.
3: Sí.
2: D'aquests
3: sí.
2: Que poques vegades se veuen.
0: Recorden, demà es part de Nerabeta, de Porreres, Figaflaues, Aerosol, Bonaventura, Pel de Gall. Bona hora, xerrem amb Frank Pons. I Frank, amen, per qualcú que encara per Ventura no tingui clar si venir o no demà, què li poden dir a aquesta persona, a aquest oient?
1: Que vengui, que s'ho passarà molt bé, que corri, perquè ja m'han dit que hi ha moltíssimes entrades venudes, és a dir, que estarà petadíssim i res, que s'ho passarà molt bé, tant de principi fins al final. Nosaltres tocam més de tard per tancar el concert, tocam a 1:30, si no m'equivoc. Vull dir que la gent vengui amb moltes ganes i que aguanti, perquè serà una nit intensa i llarga.
0: Molt bé, Frank, ara sentirem un puntet d'aquest No m'importa una merda.

0: Ara rebem per aquí, Fran, perquè en Jordi ballava, no el seguia.
1: Una festa.
0: Sembla que han fet una coreografia per TikTok. Amén, Frank, molt bé, per acabar aquesta entrevista, m'agradaria molt que fessis qualque recomanació musical, perquè de tant en tant, en els artistes que convidam, els demanam una cançó de qualque artista o grup de les Balears. A qui t'agradaria recomanar-nos?
2: Pues, bueno, m'agradaria recomanar-vos un grup que jo m'agrada especialment, de Mallorca, que es diu Negre, i tenen una cançó que m'agrada molt, que és Gelat.
0: Molt bé, idò, posant Gelat de Negre, aquest grup també amic del programa, Santa Mariés, el tornarem a convidar d'aquí poc. Frank Pons, moltíssimes gràcies i molta sort per demà.
2: Moltes gràcies, mos veiem demà, una abraçada.
0: Que vagi bé, adéu. M'arrosseguen de memoris dins aquesta habitació. Presenten dues pel·lícules d'acció. Una per sa por i s'altres de terror. Molt bé, i de què vols sembla? Aquest cartell de demà, Porreres.
1: Jo crec que és un cartell per no perdre el so.
0: Exactament, exactament.
1: El que vosaltres dos fareu.
0: Sí.
1: Segurament. Però bé, ja està, no m'ho volgut comentar.
3: A mi me fa un pot d'enveja ara que tinguis aquest concert demà, però bé, a menys si t'ha qualcú qui vulgui arrossegar.
0: Ai, bueno, segurament que sí. La qüestió és que nosaltres ara farem una pausa, perquè ara arribarà a la secció final de cada setmana, que és popularment conegut com a Happy Ending. I enguany, ai, enguany, avui, aquesta setmana, toca una persona molt, molt especial. Ho sabreu després d'aquesta pausa. Fins ara.

0: 3 Radio es cultura.
1: Podem gravar, idò.
2: Dale play.
1: Raúl Valls, com estàs?
2: Molt bé, Joan Mimàs.
1: Aquí fent un programa...
2: La gran vida.
1: Passen tantes coses.
2: Cada dissabte i cada diumenge.
1: A partir de les 9.
2: Actuals a les 9.
1: No, i no t'obram, i no t'obram.
2: Aquí, a IB3 Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
3: En Joan Mimàs i Raúl Valls.
4: Dissabte tornem. Serà espectacular.
5: A partir de les 7 del capvespre, Real Mallorca, Valladolid, a IB3 Ràdio.
6: Serà de punyol vermell.
7: El debut de l'equip de Luis García a la segona divisió ho viurem a Esports 3 en joc, en una temporada...
8: Trepidant, apassionant, divertida.
7: Sí, sí, Pau, sí, sí, increïble, increïble.
9: Això vull jo.
5: Amb un Mallorca que té l'objectiu d'aconseguir tornar a la màxima categoria del futbol espanyol.
10: A primera!
7: Dissabte, a les 7 del capvespre, a Esports 3 en joc...
10: Que
7: repiqui! A IB3 Ràdio.
3: Xiu, xiu.

0: I d'ací quan cada darrer dia de la nostra setmana faim venir qualcú per saber què farà. Què farà avui, demà dissabte, diumenge... I realment el que faim és anar a la recerca de xiu-xius de la vida, de la gent, i la gran protagonista estel·lar, magnífica, inconfusible i enyorada ja és Nora Oliver! Nora, avui te faim aquest espai, no per res més, perquè simplement eres teu darrer dia de sorpresa, com t'ho esperaves?
1: Me sent una superestrella, no m'ho esperava. No, no, gens.
2: A més, en Xavi dissimulava, de cridar-me'n en Carlos, cridar-me'n
0: en
2: Carlos.
1: Qui era en Carlos? Super ben dissimulat, oh?
0: Però bé, tenies esquí davant. En qualsevol cas, Nora, t'hem preparat una sèrie de coses. Bé, en Jordi i jo, tots dos, a quatre mans.
2: Clar, com sabem que no t'agrada gens escoltar-te, que encara no estàs acostumada, han dit, i dona'm, fa que s'escolti. Jo crec que aquest darrer dia...
1: Ho has de dir.
0: Bé, hem triat
2: dia toca, clar.
0: Una música de rodeo que posa en el sistema, que és aquesta. Què t'assembla?
1: Xula, xula, m'agrada, sí? m'agrada.
0: Molt bé, idò, bueno, Jordi.
2: Idò, primer, no podia faltar recuperar el primer dia que vas arribar aquí fa un mes, més o manco, sí, un mes.
3: Ja som aquí, ja hem arribat.
2: Hola, com anam?
3: Com estàu? Com ha estat Jordi Suárez?
2: Molt bé, tranquil.
3: Tranquil,
2: eh? Avui més tranquil que mai.
3: Estàs especialment tranquil perquè te sents avui una mica més recolzat del compte.
2: Així és. Això és el que volia dir.
3: És que avui tenim una nova incorporació d'estiu, així, així. Nora Oliver, benvinguda, com estàs?
4: Hola, estic nerviosa, però estic molt contenta d'haver-me incorporat i que les meves nits d'estiu ara siguin de xiu-xiu.
0: Oh! Escolta,
2: entrada espectacular, eh?
4: Home, clar.
2: La duia pensada.
4: El programa s'ho mereix. No, ho vaig improvisar en el moment.
0: Increïble.
2: Increïble.
4: Oh, encara que per esquí mentida.
2: Bé, anaves, estaves nerviosa, no sé si has complert expectatives.
4: Sí, totalment. Jo no me posa nerviosa estar així, a mi m'encanta.
0: Home, un poquet d'un puntet, perquè és important, les coses que molt importen,
4: sí,
0: a vegades me posen nerviosa.
4: Sí, clar, hi ha una mica de tensió, però bé, ara ja és com si estigués en el sofà de casa meva.
0: Bé, en Nora també ha estat, digues, Jordi, perdona.
2: Sí, no, en el sofà de casa seva, fent una cosa que és repartir...
0: consells de l'amor.
2: Repartir consells de l'amor, és la nostra consellera amorosa, no?
4: Efectivament. Te
2: consideres?
4: Sí, m'ho consideri. Les meves amigues ja m'ho diuen que donen bons consells.
0: I anem a escoltar.
4: Per mi és red flag, això. Jo me sap greu. Jo, a partir d'un any i mig, dos, ja dic, vinga, si te tires un pet...
0: Per tant, anar-se'n de viatge...
5: Està bé,
0: està bé.
4: No, per mi és una red flag. Sí, sí, jo, si me trec els titos, ho faig quan estic tota sola en el banyo, per favor, saps? No l'he trepitjat molt, la biblioteca, però tenc una amiga que va lligar a la biblioteca. I tothom va escalar i, evidentment, tothom lliga.
6: Li demanes, sí, ai, padre, com se fa aquesta via, me pots ajudar?
3: Mira-lo, no sé com s'ho sap, no?
4: Quina red flag, Xavi Oliver. O sigui, jo te diré, corre! No, i si el dia següent te va dir, ha estat un error, és que no te mereixes estar amb una persona que dubta d'estar amb tu, així que... Get
6: fora.
4: Out, fora.
6: Exacte.
0: Molt bé, Nora. És molt bona consellera.
4: M'ha agradat molt aquest remix dels meus consells.
0: Aquest muntatge.
2: Un pot de tot, un pot de tot.
0: Sí, jo m'agrada si te treus... Que vas dir Titos.
4: Titos.
0: Bé. Molt bé, també m'ho has dut la teva secció estel·lar. Va ser el gabinet de Comitè de les Coses Quotidianes. Què passa?
2: Que
4: mai encertes.
0: Fan de bromes, clar que sí. Comitè de les Coses Quotidianes. També, evidentment, han fet un recull.
4: Jo mai en la meva vida he provat un bollicao perquè estaven prohibits a canvi. Posava els entrepans en els radiadors, darrere els radiadors.
0: Brutal.
4: Que quan tornes a les 7 de matí dius que me menjaria un bou.
2: Jo he de dir que jo no menjaràs.
4: On hi ha fils i agulles i botons, o sigui, no hi ha galletes. Jo crec que la principal norma aquí és que qui arriba primer s'ho queda. M'estic referint en el lloc bo de sofà, en aquell que pots estirar les cames sobre el comandament.
2: Clar.
4: Qui està assegut en el millor lloc de sofà és qui té el comandament. O sigui, no n'hi ha d'altre.
0: I d'Nora Oliver ja ha estat algunes de les seves intervencions,
2: sí, sí.
0: Jordi.
2: Consells vitals, consells importants. I també hem descobert una faceta de Nora, i és que també fa doblatge.
0: Ah, sí? És vera.
2: És actriu de doblatge. De fet, fa en Xinxan.
0: En Xinxan.
2: Bastant curiós.
5: Uoh, nevada.
0: Jo agafo, com diria ella, un cringe.
5: Uoh, nevada.
2: Aquest àudio se pot quedar, ja.
0: Exactament, bueno, i tenim cap àudio més, Jordi?
2: Tenim un àudio més, que no podia faltar, d'una persona que no és aquí, però se vol despedir també, com hem fet en Xavi i jo, així que endavant.
7: Idò, ja ha arribat el darrer dia de Nenore. Quina pena. Això vol dir que jo ja torno ben aviat i que l'estiu ja va acabant, perquè realment Nenore, a xiu-xiu, ha estat estiu. Ha estat un sol de lota i un sol de professional. Tindrà un futur meravellós. Ella sempre diu que vol fer ràdio i ha estat tot un honor que xiu-xiu sigui de les seves primeres experiències i que realment crec, Nora, ja mos ho confirmaràs, que ho recordaràs per sempre, més que res per ser d'aquestes primeres experiències professionals que tot recordam. Nora, moltes gràcies per ser tu. Mai deixis de banda l'alegria. No t'oblidis d'això. I, per favor, torna. Aquí t'esperarem, igual que esperarem sempre l'estiu. Una ferrada a tots.
0: Nora, ràpidament, se mos acaba el temps. Torna aquestes paraules.
1: Ai, és que m'emociona.
0: En els oients, en Inés.
1: Moltes gràcies a vosaltres, en el fantàstic equip que hi ha aquí darrere i a tota la gent que mos escolta cada vespre, i a mon pare, i a mon mare, i a la meva família, i a tothom. Vos estim.
0: Nora Oliver, moltíssimes gràcies. Hem arribat d'aquesta manera en el xiu-xiu número 452. Moltíssimes gràcies a la nostra cap, Inés Mateu, per la confiança. Jordi Suárez, Nora Oliver, per copilotar aquesta nau tan meravellosa que xiu-xiu. Dilluns torna Inés i jo per text de vacances. Moltes gràcies a vosaltres, oients, també, i com sempre, per ser-hi. Bon cap de setmana, bon dilluns, si escoltau la retransmissió, i sobretot, que estigueu molt i molt bé.
8: Se dins una cova de mama aniria, per estar tranquil i no veure ni ningú, eh? Que veure l'aigua que va i ve.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. Totes les illes entren demà en prealerta davant el risc de torrentades i danes. És per això que el govern ha activat el Pla Inumbal. Els equips d'emergències estan coordinats i preparats. L'Observatori de Riscos Naturals de les Balears, Risbal, apunta que les condicions atmosfèriques d'aquest estiu poden complicar la temporada de pluges. Miquel Tomàs és tècnic de Risbal.
2: Si ja el risc és elevat tots els anys, en guany puntual tenim aquest punt afegit de que tenim la temperatura de la mà molt elevada i això pot fer que si ens arriba un embossament d'aire fred, les precipitacions puguin tenir un caràcter més intens.
1: Tot això en un cap de setmana de molta mobilitat pel pont del 15 d'agost. Només entre avui i diumenge els tres aeroports de les illes tenen programats més de 5.000 vols. Per alguns és moment de començar les vacances, mentre que per d'altres és moment de tornar.
3: Contentos ya por acabar el trabajo y descansar un poquito y nada, pasarlo muy bien y disfrutar.
4: Vamos con depresión, la huerta ya es un poquito jodida, pero bueno, bien, la verdad que ha sido una semana buena.
1: A Menorca, la plaça de la Catedral de Ciutadella ha acollit un sopar a la fresca en contra de la saturació turística. Organitzat per Via Menorca i el GOP, també té l'objectiu de recuperar els espais públics per a residents. Rita Pons és col·laboradora de Via Menorca.
5: El tipus de feina que genera el turisme és cada vegada més precari, la falta d'aigua, la falta d'habitatge i tot això ho veiem en monocultiu turístic, bàsicament. Que la nostra economia es basi en el turisme fa que cada vegada siguem més pobres i visquem pitjor.
1: Els propietaris d'un hotel de Punta Prima, Formentera, tenen poc més de 12 mesos per restablir l'aspecte original de l'establiment. Els tècnics del Consell han detectat 6 il·legalitats incompatibles amb la normativa urbanística. Javier Serra és el vicepresident segon i conseller de Territori de Formentera.
6: Volem deixar clar des del Consell que qualsevol actuació urbanística ha de complir tots els paràmetres que estableix la normativa i, sobretot, ha de comptar les llicències corresponents. Quan es detecten actuacions que no estan emparades per la legalitat urbanística, la nostra obligació és actuar i restablir aquella legalitat.
1: En les darreres hores han arribat a les costes de les illes 102 persones migrants a bord de 5 embarcacions, tot plegat quan l'organització Alarm Forn ha alertat d'un naufragi dilluns d'una embarcació a la ruta entre Algèria i les Balears que ha deixat 28 víctimes mortals. De les 32 persones que hi anaven a bord, només 4 han sobreviscut. En crònica de successos, hospitalitzada en estat greu una dona després d'ofegar-se a la platja Oratori de Portals, a Calvià. Després de practicar-li maniobres de reanimació, la dona ha recuperat el pols i ha estat traslladada a l'UCI de Son Espases amb pronòstic crític. També ha estat traslladat a l'hospital un menor per un politraumatisme després de saltar a l'aigua des d'una alçada de 8 metres a Cala Barques. En l'àmbit estatal, el govern es prepara per a una possible nova arribada massiva de migrants demà a Ceuta. Diversos missatges a través de les xarxes socials inciten a una nova travessia. Per això s'ha reforçat la presència militar i policial a la zona. Mentrestant, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, insisteix en que retornin tots els migrants que continuen a la ciutat autònoma.
7: El futur de Ceuta va a depender de cuándo y cómo se resuelva esta crisis que estamos viviendo. Los cimientos de Ceuta están afectados por esta crisis que estamos viviendo. Y nosotros creemos que esta encrucijada a la que me refiero solamente tiene un camino, solamente tiene una salida.
1: Hem arribat a les 10 i 4 minuts. Fins aquí l'actualitat de la jornada. Que passeu un bon cap de setmana.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Avui toca posar un plat a taula, perquè la vida es pot explicar molt bé a través del que menjam o de la cuina que ens connecta amb un lloc, amb un territori o amb una persona. Hem demanat als nostres 5 conversadors polisèmics d'aquesta setmana una recepta. Així que gràcies per endavant, Jaume Fiol, metge, Magdalena Vicenç, biòloga, botànica, Miguel Fèlix Chicón, el capdavant de Salvament Marítim, molts anys, Marta Lliteres, exesportista d'èlit i moltes més coses, Mar Ferrà, periodista, corresponsal a Marroc. Esperam amb impaciència la vostra recepta.

0: Mírame.
1: En aquesta hora i en aquest moment jo dic quina bona l'horeta que fa, a veure, Jaume Fiol Roig, que estàs preparant.
2: Bueno, jo crec que avui podem xerrar d'un plat local típic de Mallorca, que són les sopes mallorquines. Crec que jo, bueno, no sé, crec que és un dels meus plats favorits des que era ben petit.
1: És vera? Sí. Mira que bo, no? Sí. Que, bueno, te dic mira que bo perquè no sol ser habitual que a algú jove li agradi un plat com les sopes mallorquines.
2: És que, no sé, a la meva predina li encanta fer-les i les fa molt bones. I no sé, a mi, jo, sempre m'han encantat. No sé, sempre veure que tot això de col, ceba i tal, que va posar un poc engorroso, tot quan he petit, però no sé, a mi m'apassiona.
1: Aquest brouet.
2: Aquest brouet,
1: espà. Aquestes llesques finetes de pàssec.
2: Sí.
1: És un poc ritual.
2: Sí, és un poc ritual. I jo crec que aquestes sopes mallorquines, a més, són, bueno, són històricament un plat de supervivència, no? Perquè jo crec que neixen un poc de tota aquesta falta de recursos, de carn, de peix, d'ous, no? I al final utilitzen pues, el que tenien el dia a dia.
1: Sí, pa. Sí. Sí, aquesta cuina d'aprofitament que tinc. Això, sí. Es pa que ja fa 15 dies que el tinc aquí.
2: Exacte.
1: Però no està florit perquè el tinc ben cuidat.
2: Exacte, fa llesques petites, una col, un tal, dos trossets de carn que t'hagin sobrat i amb això fas un dinar. I això és el que a mi m'agrada molt de les sopes mallorquines, no? Que a part és una cuina d'aprofitament, és un menjar molt, molt bo.
1: Val, i sabem que la predina d'en Jaume Fiol, o torrino, o laringòleg, les fa molt bones, però tu les saps cuinar.
2: Jo no les sé cuinar.
1: I li has demanat, a veure, conta'm com fer això.
2: Això
1: s'ha de transmetre, sí, Jaume,
2: sí,
1: si no...
2: El problema que tenc és la meva predina és que és una dona que no utilitza receptes.
1: Ja, això passa.
2: Llavors,
1: també.
2: Això de 100 grams de no, no sé què, no. 50 d'aigua, no sé què... No, ella diu un poquet d'això, un poquet d'això, altre. I li surt superbé, sempre, encara que no ho tingui calculat. Ho intentes fer tu i te'n dones compte de que tot surt fatal. Bueno, ella és així, no? I a mi, de veritat, que m'agradaria aprendre, clar, i repostaria també, m'agradaria saber-ne, però sí que és veritat que jo no arribo al seu nivell ni molt manco.
1: Però t'agrada cuinar?
2: M'agrada cuinar, m'agrada disfrutar de menjar. Llavors, veure que estic allà 3/4 d'hora cuinant i per després acabar-me en 10 minuts, però va, fa un poquet de ràbia. Sí que és veure que quan tenc temps i quan tenc material, sí que m'agrada cuinar.
1: Aquí tenim aquestes sopes mallorquines que, a més, ara ho dèiem, és cuina d'aprofitament i de tota la temporada, perquè n'hi ha d'estiu, n'hi ha d'hivern, n'hi ha que li posen peix, n'hi ha que, vull dir, tens una meravella de varietats a l'hora de fer les sopes i tenim això de les predines. Ara agafo un poquet d'aquí, un manat d'això, un poc d'allò... I això a un científic com en Jaume, si no li dones els grans exactes, se desbarata.
2: Exacte, sí, i els temps i tot, sí.
1: I escolta, xerrant de la teva professió també, avui que estem a la darrera ja part de la conversa, otorrinolaringòleg, que és l'Hospital d'Inca, ja mos vares dir dies passats que la veu és un múscul, que les cordes són els músculs, que mos han de cuidar, que una bona cosa a fer és estar ben hidratat, i l'alimentació influeix en la salut de tota aquesta banda, no? de que cuidau els otorrinos?
2: Sí que influeix. T'explicaré per què pot arribar a influir, no? El que sí que a vegades veig molt a les consultes és gent amb moltes, com unes tossines cròniques, sí, com unes molèsties a la gola que... Bueno, ells sempre ho descriuen com una necessitat d'haver-se de rascar la gola i la gargamella i molta tossina, no? I és vera que molt d'aquests casos solen estar motivats en part per el que coneixem com el reflux, no? El reflux al final que és l'àcid de l'estómac que va pujant a partir de l'esòfag i acaba tocant el que és les

0: paret de salaringe, d'aquesta estructura que ens ensequa xerram. Clar, l'estómac està dissenyat per poder aguantar aquest àcid, però en canvi les cordes vocals no estan dissenyades per això. No està dissenyat per això, el que produeix és una inflamació crònica. I és veritat que totes aquestes alimentacions, per exemple, molt riques en greixos, cafès, xocolata, totes aquestes coses que ens agraden tant, a vegades a la llarga el que poden generar és, en pacients que mengen i després se tomben, puguin generar aquesta sensació de reflux i que progressivament vagin irritant aquestes cordes vocals i ens donin, per això, afonia, tos crònica, molèsties, etcètera, etcètera. Però jo crec que sí, l'alimentació sí que és important.
1: Val, tot està connectat en el final, però està molt connectat la part del cos que tu has estudiat, la d'otorrinolaringologia, per tant, les orelles, la laringe...
0: I el nas.
1: I el nas. Sí. Tot això està absolutament connectat.
0: Tot està connectat, sí. És una mateixa via.
1: També avui ets otorrinolaringòleg, aquesta és la teva especialitat, però mos has dit... Quan tenia 12 anys i vaig veure que mon pare tenia un bon xap i vaig dir que t'ha passat papà i m'ha dit m'han posat una pròtesi, vaig pensar, ostres, jo podria ser traumatòleg. Però després te'n vas anar a Cuba i vas dir, el millor pediatre també ho podria ser.
0: Sí, la meva també ho podria ser, sí.
1: Però després acabes en l'especialitat d'otorrinolaringologia. Com és aquest procés? I si és un procés de que vas aprenent i coneixent altres coses, o que en el final també el sistema t'obliga, entre cometes, a triar una cosa o una altra que no havies pensat.
0: Sí. És vera que, clar, quan comences a estudiar la carrera te'n dones compte més endins com funcionen les coses, no? Jo el que sí que volia era una especialitat que mesclés part de cirurgia, part de quiròfano i part de consulta. A mi sempre m'ha agradat molt tot el tema d'habilitats manuals, etc etc. I otorrino doncs, era una de les meves opcions, perquè al final nosaltres, bueno, la consulta, doncs, entre que llevam un tap de cera, miram els nas, miram les orelles, miram la gargamella, el que sigui, polis o no, sempre fas coses en les mans, no? I jo volia cercar, pues, això, alguna especialitat que tingués això. Urologia també m'interessava molt, perquè era algo parescut, cirurgia plàstica, oftalmologia, també jo estava un poc pendent, bueno, estava pensant un poc en això, però al final, no sé, me va convèncer, m'apareixia interessant, crec que, per exemple, l'audició, que és un tema que també en algun moment poden xerrar, crec que és molt, molt interessant, el tema solfata, no sé, té moltes coses molt xules. I, bueno, al final m'haig acabat cantant per això i aquí estic, o sigui que... Sí, sí.
1: Hem arribat a sabre perquè amb la Covid varen perdre olfacte i gust.
0: Sí, hi ha molts d'estudis que realment... A veure, la pèrdua d'olfacte i gust, sobretot d'olfacte, secundària a processos vírics està descrita des de molt abans del Covid. Sí que és vera que, clar, quan van tenir l'epidèmia del Covid, al final això s'acaba magnificant, no? I molta gent sofreix una conseqüència secundària en aquesta alteració. Al final, diguéssim que el que fan aquests virus generen una situació que fan que l'epiteli olfatori se danyi de manera reversible o irreversible en molt de casos i, per tant, perdem l'olfacte. És molt complicat també donar-li una solució. És molt frustrant perquè és vera que si els primers 6 mesos o un any no han recuperat l'olfacte després d'un procés viral catarral, és complicat tornar-lo a fer-ho. Hi ha molt de tractament, sobretot de rehabilitació, amb alguns estics que se venen per poder d'alguna manera tornar a rehabilitar, un poc forçant aquests olors que estem perdent, però bueno, sí, és una cosa que és vera que va un boom després del Covid.
1: Ja anem acabant aquesta conversa. Jaume, què és el que... Anem a lo positiu. Què és el que més t'agrada de la teva professió?
0: A mi m'agrada, sobretot, primer perquè, bueno, cada dia és diferent. Veus amb 15 a 20 persones diferents cada dia. El fet d'ajudar la gent amb un problema crec que és molt gratificant per qualsevol persona. La meva especialitat és només una especialitat que és molt resolutiva. És un problema que en moltes ocasions se pot solucionar. I jo crec que és el que més m'agrada, no? Al final, aquest sentiment d'ajuda, d'ajudar la gent, bueno, de veure que al final pues, tu ets una peça més d'aquesta societat, fas el teu paper, i és un paper que està reconegut i que és un paper que ajuda la gent. No? Jo crec que a mi pues, és el que més m'agrada. I a més, també és l'interès científic que hi ha darrere tot, no? De saber per què passa això, per què no passa això, perquè si tracta això, faig això, ho soluciona o no ho soluciona. Però tot això al final també... a un mateix li genera com aquesta curiositat, no?, de saber per què estan passant les coses, i això sempre enganxa.
1: Penses en com serà la teva professió d'aquí, no sé, 10, 15, 20 anys?
0: La meva especialitat seguirà sent una especialitat que no canviï molt, perquè és molt, el que t'ho dic, és molt manual i és molt complicat que hi hagi un robot o una màquina que m'ho substitueixi, el que són els cirurgians. Però sí que és veritat que hi haurà un canvi, jo crec que hi haurà una revolució en moltes altres parts de la medicina. Jo vull pensar, per exemple, tot el que és apartat de radiologia, que això ja s'està veient, eh? Ja hi ha estudis que te confirmen que és molt més fiable fiar-te de lo que te diu una màquina que hagi analitzat milions i milions de radiografies que no una persona amb els seus ulls, no? És vera que aquí després entrarà un poc el debat que tinguem tots de què prefereixes que te diagnostiqui una màquina que t'ofereix tanta tal o una persona. Pues bueno, això serà un tema del futur que ja crec que serà un futur molt pròxim, que sobretot les institucions haurien de pensar en que la intel·ligència artificial, que és una cosa que està molt en boga, s'ha d'implementar a la sanitat perquè guanyarem molt de temps. És a dir, si tu tens una màquina capaç de poder transcriure tot el que diu el pacient a la consulta, ben fet, que això ja existeix, ja hi ha programes que existeixen. Si això ho aconsegueixen i ho aconsegueixes d'alguna manera planificar i tenir una consulta dia a dia, guanyaràs molt de temps. I tot aquest temps que nosaltres mos passam, hi ha alguns estudis, per exemple, que mos diuen que el metge dedica 50-60% dels seus temps a escriure. Si aconseguim que aquest 50% se pugui dedicar a veure el pacient o a fer altre tipus de gestions, jo crec que guanyarem molt. Però crec que estructuralment seguirà havent metges i seguirà havent infermers i seguirà havent el mateix.
1: Això no en tenim dubtes, no? No es pot substituir cap màquina. Això no en tenim dubtes. Que les màquines complementin i que la tecnologia complementin i que els avanços científics ens ajudin a viure més i millor, i sobretot millor. Sí. I de Jaume Fiol Roig, ha estat un plaer tenir-te aquesta setmana a Torrinolaringòleg, 30 anys, Hospital d'Inca. O sigui que per molt d'aprenentatge, per molts de pacients i per molta bona feina d'aquí en el futur.
0: Moltes gràcies a tu, Araceli.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
1: IB3 Ràdio és Dial.
2: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
3: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
4: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
5: I jo baixava en catxes, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. A IB3 Ràdio, entre avui i demà.

0: Avui és el darrer dia d'aquesta setmana feta a trossets en 5 conversadors polisèmics. Nosaltres els hi deim així, ja que durant tota la temporada hem estat jugant amb les paraules polisèmiques. Na Marta Lliteres ens acompanya avui. Com estàs?
1: Bones.
0: Com va? Exesportista d'elit de rugby, campiona d'Europa, amb les Leones, allà traient tota la força. De fet, han començat la setmana amb la cançó que vos donava força, i que donava força per sortir a jugar. També Pina Olímpica Rio, just ara fa 10 anys, any 2016, especialista en gestió d'equips i responsable tècnica d'Economia Social i Solidària, l'ONG Treball Solidari, i coordinadora balears de l'Associació de Dones per l'Esport Professional. Tot això és na Marta, per tant, ja podeu imaginar que té conversa, té molta conversa, però avui toca posar un plat a taula. Marta, que mos poses?
1: És que jo cuinaria o que m'acuinarien? Perquè jo cuino poquet.
0: Vinga, i de poc, si vols, començant per cuinar tu. Com es cuinaria?
1: Per cuinar jo. A veure, que cuino molt poquet, però el que cuino, en el final, m'agrada comprar bon gènere.
0: Sí.
1: Que només s'hagi fet planxa i llest, o realment tot el que sigui cru. M'agraden molt les coses crues. I és vera que tothom m'ho demana sempre per Nadal, que he de fer carpaccio de gamba vermella, així ben alineada i tot, i realment és que no fa falta posar-li res. Si compres la gamba bona i ja està, o sigui, la peles, li poses quatre coses i és que és exquisit.
0: Vale, com fas el carpaccio? La xafes amb una pedra o la talles? Com ho fas?
1: Bé, en el principi ho feia jo com amb un platet. M'he anat inventant mil coses, però tens la sort de que la meva cunyada és peixatera. I és Marta Vila, que està a Santa Catalina, que heu d'anar, perquè el producte que tenen és espectacular. I realment ella ja me fa la feina dura, que ella me pela la gamba i ja me l'escalpa. Sí, me l'espalma i tot, i només ja me la deixa laminadita per posar en el congelador i treure just 10 minuts abans de consumir-la i queda boníssim.
0: I tu li fas això, alguna salseta per que quedi ben trempada, poqueta cosa, clar.
1: Oliva i sal bona, ja és que ja estaria.
0: I d'això que acaba dient Marta, també ho deim molt i està molt bé, hem de menjar peix, hem de menjar peix dels mercats municipals i és tan fàcil com demanar-nos a la peixatera o a la peixater, prepara-m'ho, posa-m'ho així, vendré d'aquí una estona que m'atrauries els lloms i, per favor, després només mos han de llepar els dits, no?
1: Ara s'enfadaran jo, perquè com vagi tothom a dir-li pelam quilos i quilos i quilos de gambes, peixateria Cati, me mataran totes, me diran, mira Marta, no va sortir bé, eh?
0: Sí,
1: no manar-mos.
0: Sí que sortirà bé, sí que sortirà bé.
1: Però sí que és vera que jo a vegades dic, dóna'm algo fàcil, i el que tu dius, llevar-te l'espina i el jomet, i tio, això no és forn, ja és mel, ja està. I és que elles te diuen, com fer-lo, te preparen, són molt bona gent.
0: No me n'has marcat municipal. A Marta ja li hem adjudicat el carpaccio de gamba de soia per Nadal o quan vulguis, eh?
1: Sí,
0: perquè n'hi ha tot l'any també de gamba bona. I, però crec que també tens algun altre plat que te connecta amb l'entorn, amb les persones. Quins serien?
1: Sí, jo crec que com he estat tant d'anys fora i menjant arròs i pollastre i mirant la dieta que menges que no menges, en el final, el meu restaurant preferit del món és Ca Mare i la meva predina, i és vera. No he anat a un altre restaurant així, espectacular. En el final, és cuina mallorquina. Ma mare ha anat tota la vida, perquè era professor de vora l'olivar, i sempre no es duia producte de mercat, producte de temporada.
0: Sí,
1: és que en el final, a veure, el que tu dius, gamba tot l'any, però a vegades és, ara és aquest peix, ara és aquesta verdura, i és millor, no?, de temporada, perquè és quan està bo, i no tot l'any.
0: Sí.
1: I en el final, si he d'elegir un plat, que si me diuen, demà és teu darrer dia, què vols per dinar, o és teu cumpleaños? I és veritat, ara fa caloreta, però a mi arròs brut, caldo en caragols, que nosaltres ho fèiem en dos plats. En el primer, doncs, en el caldo de caragol, fent arròs brut, I de segon, fèiem escaragols.
0: Mm, amb un poquet d'aioli?
1: Claro que sí. Claro. Aioli desbo de mortero i ai.
0: Clar, ara suaríem, segon te gorda, però
1: sí,
0: sí. És igual, és un sacrifici per un bon arròs brut amb caragols.
1: Sí.
0: Que bo. No, Marta, mos ha acompanyat tota la setmana, igual que la resta de conversadors. Varen començar amb una cançó, avui acabam amb un plat a taula, han xerrat de moltes coses, sobretot de l'esport, del lideratge, de la bueno, de teva manera de ser i de fer feina. En xerrat poquet de l'ONG Treball Solidari, que crec que també és molt interessant a l'hora de xerrar també de lideratge i de donar oportunitats a la gent. Què és el que fas? Perquè crec que fas feina directament acompanyant dones migrants, no?
1: Sí, el Treball Solidari ja van complir 25 anys l'any passat, sí, amb en Toni Serra, que realment hi va ser un pioner, va estar acompanyant dones, i enguany, que vos convidem a tothom, farem 15 aniversari del programa Confia.
0: Val.
1: Que el programa Confia és un acompanyament integral, socioemocional i financer, d'empreniment, de formació a dones. No tenen per què dones d'origen migrant, val, però és la realitat que sí, que al final som les dones que tenim.
0: Ja.
1: Però realment va començar a intentar donar oportunitats, sobretot laborals, per millorar el seu voltant també a totes aquelles dones que estan amb una exclusió financera. Me refereixo a exclusió financera a aquelles persones que en les entitats bancàries,
0: sí,
1: oficials, no li obren les portes.
0: Ja.
1: I no, perquè poden estar en situació regular o irregular, però és que avui en dia jo ja deia que cada vegada som més exigents i cada vegada hi ha menys oportunitats, i en dones és vera que també és discriminatori.
0: Sí.
1: I en el final, per què no donar-los una oportunitat, un acompanyament, una formació financera, una economia de butxaca, si vols, però és supernecessari, sobretot que venen aquí, i a la millor, o no, millor no, és la nostra fiscalització ja és diferent.
0: Ja.
1: Els nostres impostos és diferent. Nosaltres volem acompanyar-les perquè siguin el més autònomes possibles, i elles són, no vull, bueno, dic elles perquè realment les que jo tinc són d'origen colombià, la majoria, o senegalès, i són superemprenedores, són superpotents, elles ho tenen clar, els agrada ser les seves jefes,
0: sí, sí, sí.
1: I elles sí que lideren de veres, lideren a casa, lideren fora de casa, lideren per tot, i que al final aquest acompanyament està sent superenrequeïdor.
0: I que ho ha aconseguit, per exemple, algun exemple de lo que se pugui aconseguir tenint acompanyament i donant-li eines?
1: En el final, elles amb una quantitat molt, molt petita ja fan o.
0: Sí.
1: Perquè realment s'hi fan, depèn dels seus empreniments. Algunes estan de ventes ambulants a mercats, algunes potser volen per comprar-se una màquina de cosir i fer elles coses a casa seva.
0: Sí.
1: Algunes poden començar el seu empreniment d'estètica, fer ungles, bodes, ara també fan bastant,
0: sí,
1: floristes,
0: sí,
1: comences a veure que cadascuna no n'hi ha dues iguals,
0: ja,
1: que això també és molt guapo. I la nostra part, on estic en el meu departament, per dir així, d'Economia Social i Solidària, sí que faim un acompanyament perquè ell és realment un empreniment col·lectiu i els ajudam a cooperativitzar-se. Què passa? Que la figura jurídica o la forma jurídica de la cooperativa és bastant desconeguda. A Espanya en general, a Catalunya i País Basc estan més espavilats i mola molt, però aquí encara costa. Però una vegada que la coneixes, encanta a qui li encaixa. I realment tothom se pensa que són economies de pagesos o economies agrícoles. O aquí, economia, volia cooperatives, perdona.
0: Cooperatives.
1: Però aquí, cooperatives d'educació.
0: Educació n'hi ha moltes,
1: hi ha escoles.
0: Hi ha
1: moltes escoles,
0: sí, sí,
1: que
0: sí,
1: també...
0: Tant. Sí, sí. El Liceu o CIDES, són cooperatives.
1: CIDES, sí, sí, claro. I realment, pues, és començar una part de cohabitació, de formació, de sensibilització, de, bé, sabeu que està aquesta figura, hi ha societats limitades, hi ha ser autònoma, hi ha comunitat de béns, però també existen les microcooperatives, que ja ho poden fer dues persones, o realment una cooperativa de tres o quatre floristes que s'ajuntin i puguin intentar fer-se més fortes, perquè un majorista li pots negociar no el mateix si ets una que si ets cinc.
0: I de donar eines, donar oportunitats. Jo crec que després d'aquesta conversa, per cert, breument, no sé si heu compartit algun plat a taula colombià o senegalès.
1: Sí, no s'han deixat provar i és exquisit.
0: Clar, també això és una bona cosa a compartir. I anava a dir que ha estat un plaer tenir-te. Crec que és molt coherent tot el que ens has anat contant i crec que és molt coherent on estàs avui per quan vinc de bon vents. Marta, no sé si arribaràs a ser presidenta del govern, però que ja deixes petjada, jo crec que està claríssim. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres.
1: Moltes gràcies a tu, un plaer.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Amb Marc Ferrà, periodista, ja tens ingredients damunt sa taula. Avui toca posar un plat a taula, Marc Ferrà. I tu com es poses?
1: I de, com demanaves quines receptes... Mira, jo crec que la sípila mallorquina, per això és un dels plats que més m'agraden. No és per dir-ho, però és de lo que me surt més bo.
0: Ho pots dir. Han de treure pit, per favor, quan cuinem bé.
1: De receptari més nostrat. I és el que m'agrada molt. També saps per què? Perquè es pot sucar amb un bossi de pa. M'agrada molt.
0: T'agrada fer mulletes, que dic jo.
1: M'agrada molt els plats que se poden fer mulletes. I és un plat també més, ja que també... El Marroc ha centrat part d'aquestes entrevistes que m'ha anat fent al llarg de tota la setmana. També és un plat que té molt èxit, el Marroc.
0: Sí?
1: Agrada molt.
0: Però és que tu fas, vols dir?
1: Bueno, si pila mallorquina, com a mínim, tinc la sort de que no n'han provat d'altres i, clar, el llistó no està molt alt.
0: Però... És a dir, quan hi ha teulada, Marc Ferrà de dur, si pila mallorquina.
1: Quan em prepar, té molt èxit i agrada molt també, perquè a més té aquestes panses, aquesta mescla dolça i salada, que també és molt típica del Marroc i fins i tot de la cuina... De la cuina, veus, se'm mesclen les paraules, a vegades amb el francès també
0: de la cuina andalusí,
1: que jo no sé fins a quin punt, això hauríem de parlar amb experts, no? Fins a quin punt aquesta sípila mallorquina, aquest posar-li panses, pot tenir alguna cosa a veure, no ho sé. Hi ha alguns plats que sí, tot i que s'han anat modificant durant la història, no? Però és un plat que agrada molt, també ben especiat.
0: No existeix allò, les ras al hanout, que són les cinc bones espècies de cada casa, no?
1: Sí, sí, que és curiós, perquè també és una... depèn molt de cada un. Per un millor li afegeix un altre li afegeix... Ras al hanout és com... El hanout és com el colmado, la botiga que aquí les han perdudes, però aquí ara tenim... Tenim altra... L'han perdut aquesta botiga de tota la vida, el colmado, el que li diuen...
0: Sí, bé, la botiga on anaves a comprar de tot,
1: sí,
0: no?
1: Sí. I allà continua, no?, tenint una importància molt, molt capdalt i fins i tot és un poc a vegades eix vertebrador també dels mateixos barris, carrers, és la típica botiga on si t'ha d'arribar alguna cosa, la persona ho pot guardar, que te coneix. D'aquesta ve la paraula d'aquest que és un poc qui venta les espècies, que ja et fa la mescla,
0: sí,
1: també, a la seva manera, tot i que molts coincideixen, però d'altres feieixen algunes de més, algunes de manco, les quantitats, és un poc...
0: Sí, sí. I escolta, com és la teva vida a Rabat, com és el teu veïnatge, allò que tens més proper, la botiga que tens més a prop?
1: Rabat és una ciutat molt agradable, també, que ha anat canviant molt, molta nova construcció, molta restauració. És una ciutat que la veus i, ostres, i amb un pot de perspectiva sembla una ciutat nova.
0: 2 milions d'habitants.
1: No arriba. Quasi, és que depèn també Rabat com a tal.
0: Clar, si agafes...
1: S'assembla molt a Palma, per exemple, que jo crec que està entre els 450.000 per l'estil. Ara bé, després tot, hi ha una ciutat de vora, que és la veïna Salé, és a dir, el que es diguéssim, la zona urbana, no m'ha dit-li.
0: Sí que són 2 milions, i si no, són uns 500.000.
1: I és una ciutat que em recorda en certs aspectes a Palma, tant per clima com per distància. És una ciutat que segueix siguent fàcil moure-te.
0: I com és el teu barri? Com és?
1: És un barri que trobes, és un barri també, el centre Rabat és força administratiu, trobes un poc de tot, tens tant de Medina més antiga molt a prop, molt cafès, molt de moviment durant el dia, el cap de setmanes és molt més tranquil. El que també tenim la mà molt a prop, tenim l'oceà molt a prop, caminant a lo millor 10 minuts, en bicicleta a lo millor més ràpid, pots estar a la mà a l'oceà, és un altre món.
0: Ja, és un altre color i un altre...
1: Clar, jo me'n recordo quan vaig arribar allà, sortia a passejar habitualment per davant per davant la mà. Sempre trobava que hi havia com a mala mà, fins que te'n dones compte que el que no veuràs mai és un oceà tranquil, no és aquesta bassa d'oli que a vegades estem més habituats en, diguéssim, al Mediterrani. I no, és una ciutat que ha anat canviant molt, comença cada vegada a veure més turisme, més transformació també, molt hotel. No deixa de ser també una bombolla dintre de casa del Marroc, però no, és una ciutat agradable, és un país agradable també de viatjar, i jo ho dic a tothom que pugui tenir, a més a vols directes, a Marràqueix, com a mínim des de Palma, amb estiu. Val la pena també perquè és un país del que se'n parla molt i crec que val la pena conèixer-lo. Tant si t'agrada, no, naturalesa com oceà, com... ciutat com el que sigui i pots trobar una oportunitat de fer el que t'agrada, diguéssim, en un context i en un món que potser no estem tan habituats.
0: Has triat una sipilla mallorquina.
1: Sí.
0: Per algun plat de marroquí o algun plat, no sé, un poc més del lloc on vius ara mateix.
1: A mi m'agrada molt el que és el que es fa el foc, el caliu.
0: Sí.
1: Fan molta barbacoa, molta... Mm.
0: Quina oloreta m'està vendent ara, sí, només de pensar-ho.
1: De carn, picada, sí, moltes, sí, espècies, sí. També de, com unes broixetes de, sí, de fetge, com amb una grassa que l'envolta, que queda molt cruixentó i molt tendre. Mm. Pues, evidentment, tot el que són tagins, cuscús, arfissa, mira, per exemple, l'arfissa és un plat que potser no és tan conegut, que és com un pollastre,
0: sí,
1: que es fa amb llenties i amb una salseta que està superbona i amb pa.
0: Molt bé, molt bé. Ja quasi anem acabant aquesta conversa amb Marc Ferrà. M'imagino que en Marc Ferrà del 2019, que se'n va anar a Rabat a veure què passava, fins al Ferran del 2026, hi ha molta diferència, no?
1: Evidentment, no. És tot un... És un aprenentatge constant, i ja ho dic, que fins i tot el 19 m'estava plantejant què fas, agafar l'estudiant, ara no, sobretot quan acabes la carrera sembla que has de tenir un màster sí o sí per poder arribar fora, com qui diu, però bueno, cap i la fi, jo crec que el millor màster va ser també llançar-t'hi un poc sobre el terreny, anar coneguent poc a poc i obrir-te, i evidentment hi ha molt de canvi i molta evolució, sobretot. I jo crec que sempre acaba positiu i...
0: D'aquí 10 anys, on te veus, si és que ho penses?
1: D'aquí 10 anys?
0: O 5.
1: Perquè sempre tens aquest debat, i ara això com a darrera confessió. Jo sempre tinc aquestes ganes també de seguir coneguent altres coses, noves també. No és que t'avorresquis, però bueno, que tens ganes també de conèixer coses noves. Jo en recordo aquesta sensació quan vaig arribar al Marroc, a Rabat. És molt guapa aquesta sensació de quan arribes en un lloc que no coneixes i tots aquests primers mesos, anys de descobrir. I això trobo un poc a faltar.
0: Mm.
1: Ara bé, sempre tens aquest debat i, ostres, després de tota la feina que has fet per aconseguir el que has aconseguit... El Marroc, no? Només a nivell de professional, també de conèixer, tenir els ingredients, ara parlàvem d'ingredients, no? Els ingredients per intentar cuinar, no? Aquesta realitat que després intentes explicar, ostres, just també et sap greu, no? Però és un poc aquest debat, per tant, o bé
0: quan Marroc, tens ara, Marc?
1: Bé, jo ara ja 31.
0: 31 no és res. Sí, sí. Això encara te queden moltes històries que contar-nos.
1: Per això, seguir al Marroc o seguir fins i tot aquí, perquè no? Sí. És veure on ens du també la vida, les oportunitats i...
0: I que necessitàvem periodistes professionals com en Marc Ferrà, que ens ha acompanyat aquesta setmana. I si ara el veus a algun mitjà de comunicació fent una crònica, ja sigui perquè acaba de passar alguna cosa greu com el que ha passat a Ceuta, ja sigui perquè ens conta històries quotidianes del que passa en el seu voltant, ja sabeu d'on ve i cap on vol anar. Marc, ens ha agradat molt tenir-te aquesta setmana. Moltíssimes gràcies.
1: Igualment, molt content. Moltes gràcies també de tenir. Estem acostumats a no contar les notícies 30 segons, com dèiem, també de poder respirar, de poder parlar en calma i també anar un poc més enllà, que jo crec que és, no?, quan tot queda tranquil, queda en silenci, és el moment on realment podem anar en profunditat a intentar entendre i explicar les coses.
0: I de gràcies per ser a ràdio.
1: A vosaltres.

0: entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
1: I de 3 Ràdio és humor. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: No volem fer spoiler de la recepta que mos duran a Magdalena Vicenç Fornés, però hem pensat que, Magdalena, aquesta cançó t'hi deia després d'aquesta conversa, perquè hem anat a la lluna.
1: Hem anat a la lluna i hem acabat amb un pinyol.
0: Exacte, i tenim aquests pinyols, aquestes llavors tan necessaris, tan importants per nosaltres, no només per veure-les perquè fan guapo, no només perquè mos han de menjar una per una, no només per veure en el nostre jardí, és que ja estem descobrint com mos connecta tot això amb nosaltres i amb el nostre entorn. No, Magdalena Vicenç Fornés, que és biòloga, que és conservadora del Jardí Botànic de Sóller, mos ho conta, una dona que li agrada caminar, trescar, veure plantes, la música clàssica, també n'han compartida un poquet, i aquí li mou la passió i és a qui li agrada molt aprendre. I de cuina com vas?
1: No gaire bé.
0: No gaire bé. No mos proposes ja una amanida amb plantes silvestres o amb un poquet d'ofabaguera? No, a veure... No.
1: Sí, t'ho podria proposar, el que passa que no ho sabria fer bé.
0: Val.
1: Perquè jo amb grans receptes... quadriculades.
0: Aha, és a dir, millor...
1: Que digues, un pot d'aquí, un pot d'allà, un pot d'allà, ja m'apetes cap, això.
0: Això és perquè ets una dona de ciència, segurament.
1: Ja faig cuina de laboratori.
0: Sí.
1: És a dir, 3 grans d'aquí, 100 d'allà, 2 ous, i de vegades els ous els he de pesar, perquè no és el mateix la talla L que la talla M. I clar, aquest tipus de receptes són de postres.
0: Sí,
1: els postres han de ser molt meticulosos. No és el mateix mesclar la farina en la sucre o la sucre en els ous.
0: No.
1: És a dir, és totalment diferent. Químicament, evidentment, qualsevol ho entén. Jo soc així de metòdica per postres i el problema que quan ho faig? Pues quan me dona la gana, quan tinc ganes de... deixar de desconnectar.
0: Sí, sí.
1: No per obligació.
0: Sí.
1: Per què? Perquè sempre he tingut cuiners. Quan era petita, ma mare, evidentment, com tothom. I ara el meu home. Ara fa 2 anys que ja no el tenc i m'he d'espavilar. Però el meu home era el cuiner. I clar, jo sempre m'he adaptat a la bona cuina mallorquina. No tenc espaladar enrajolat ni molt menys, ni mai porqueries. Que no s'entengui que no cuin, que mai... sinó que m'agrada que m'acuinin.
0: Per tant, tu més de rebosteria que de fer xup-xup.
1: Sí, me sent més segura.
0: I alguna d'aquestes que diguis, això està per llepar-se.
1: M'encanta que me la va ensenyar una recepta de l'antic vent de vall del meu cosí Benet. És lemon pie, la coca de llimona, la tarta de llimona.
0: Ah, coneixem en Benet i la seva tarta de llimona. Tu sí que en saps,
1: La seva recepta.
0: Molt bé, i tu segueixes la seva recepta.
1: Sí, sí, sí.
0: Fantàstic.
1: La segueix tota la família, de fet.
0: A més, terra de llimones i de cítrics.
1: Ah, de cítric. No han xerrat dels cítrics.
0: Ah, no, no han xerrat de cítrics, de Sóller i de Fornalutx. Aquests arbres també resistents,
1: Bueno, resistents fins ara.
0: Fins ara.
1: És una llàstima perquè la manca d'aigua ja fa que molts horts s'abandonin. I avui ho pensava quan l'altre dia vaig passar per davant un hort abandonat i em van dir, no, és que la font s'ha assecat. I jo dic, bueno, pues regueu, regueu d'aigua de la vila. És a dir, la font s'ha assecat i tu deixes morir tarongers. Però si fossin cavalls, si fossin moixos, la font s'ha assecat, no beveu. No, el que deim de la ceguera vegetal... Se para morir les plantes. Se fan assecat i se para morir les plantes. No, regales de qualque manera, no et deixis morir. Se moren tarongers a solla per manca d'aigua, això és molt fort. No totes se fan, però ara hi ha fonts que ja no duen tota l'aigua que toca. I hi ha bandes de solla que no arriba bé l'aigua. I és una llàstima, si fossin uves, xots o qualsevol cosa que va, els teus cavalls els tinguessis a sort, no els hi donaries aigua?
0: És una bona pregunta, que segurament no mos feim. Si fos un animal no li donaries aigua, no el cuidaries.
1: No ho dubtaries en absolut.
0: No ho dubtaries, sí.
1: Però com que és un taronger, les taronges no treuen tant com abans, doncs molt d'ors estan abandonats.
0: I en el jardí botànic en teniu de tarongers o de llimoners?
1: Sí, el jardí botànic, de fet, era un hort de tarongers, com tot Sóller. I se va deixar una marjada de tarongers i de cítrics en general. Tenim una col·lecció de cítrics que, bueno, que conservant la varietat típica de Sóller, que és la canoneta, és una taronja tardana que dona molt de suc i superdolç, i són tarongers antics que tenen pintura 100 anys.
0: I aquí, si les cuideu, en Magdalena Vicenç mos faria ara mateix un pastisset de llimona amb aquestes llimones de solla tan bones.
1: Una recepta mil·limètrica.
0: Tan oloroses, efectivament, amb una recepta mil·limètrica, perquè a tu t'agrada...
1: De laboratori total.
0: Exacte. Escolta, ja anem acabant. Mentre anem degustant aquest pastisset de llimona, que t'ha quedat boníssim, per cert, molt bo, que tens entre mans.
1: Ara, en l'estiu, sempre faig inventari de tot el que hi ha en el jardí, perquè és un mes com a, que no passa res, no? No sembres ni lleves, fas inventari. Però després de setembre ve una marató de projectes. Al setembre ja se preparen coses.
0: Molt bé. Convidem en els oients a passejar pel Jardí Botànic de Solla?
1: Clar, clar que sí. El mes d'agost és un poc dur, han de venir amb una sombrilla. Però jo sempre dic que cada mes una visita val la pena. Cada mes.
0: Per veure com canvia.
1: Per veure com canvia el jardí. I sort. Que ara hi ha sort de les domatigueres, que també enguany estan patint, horrors, però sempre hi ha coses per veure. Evidentment, la millor època, a partir del mes de febrer, març fins a juny, tenim una primavera bona i la temperatura també acompanya. Però a qualsevol època és bona per anar a veure jardins. Sempre trobes... Les plantes són molt agraïdes, sempre en trobes que t'agraden.
0: I de Magdalena Vicenç Fornés, biòloga, conservadora del Jardí Botànic de Solla, tu que te'n vas anar a Anglaterra, des de que teva Fornalutx Solla ja has tornat en el teu redol, que és una gran part del món, també, el Jardí Botànic de Solla. I de moltíssimes gràcies i molta sort.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

Han compartit plat, cançó, viatge, llibre i pel·lícula en cinc grans conversadors. Miguel Félix Chicón, Marta Lliteres, Magdalena Vicenç, Jaume Fiol i Marc Ferrà. Gràcies a tots cinc per sumar-vos a aquesta conversa polisèmica que hem oferit als oients a trossets al llarg de la setmana. Qualsevol dia és bo per connectar amb IB3 Ràdio, però si voleu escoltar-ho tot, cercau el programa entre avui i demà a tot IB3 o a l'aplicació d'IB3 Ràdio i compartiu estona amb aquests grans conversadors. Nosaltres tornem en cinc noves propostes, en cinc noves converses la setmana que ve.

0: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
1: Comença IB3 Música en concert. El punt de connexió dels directes sonors a les illes.

Moltes gràcies. Encara no havia dit gaire res. Ara me n'he adonat que no havia xerrat gaire. Com esteu? És una meravella això, eh? Perquè després d'estar tant temps sense tocar, això és increïble. Es posa bé, ahir vam estar a Sevilla, avui estem aquí, no sé, moltes gràcies per venir, estic molt contenta, s'ha fet un sold out, estic brutal. I bueno, és així sentat, sí, amb màscara, però bueno, tampoc no es plan de posar-se a ballar, o sigui que ja està bé, i tot té sentit. Res, moltes gràcies, fins ara.

gràcies a la gent de Fonart per convidar-nos. Ha sigut una passada, s'ha posat increïble. Espero que puguem tornar ben aviat a Mallorca, que, i a més que em pugui quedar uns quants dies, perquè no tinc ganes de marxar, m'agradaria quedar-me. I res, moltes gràcies a tothom per venir. Un aplaudiment per als que estem aquí dalt. Jordi Casadesús al baix. Àlex Bau a la bateria. Sam Berridge als teclats i la guitarra. Moltes gràcies a tothom del so, a tothom de l'organització. Ens heu tractat molt bé. Espero que puguem tornar aviat.

Moltes gràcies. Alguna cosa has de dir, saps? No pots quedar callat. Acabarem amb aquesta cançó. Moltes gràcies a tothom. Farem No Returning, que és l'última cançó del disc, que no he pogut portar malauradament perquè no hi cabia, però bueno, es pot trobar pels puestos i vindré molt aviat. Així que moltes gràcies.

0: Moltíssimes gràcies.
1: IB3 Ràdio és cultura.
2: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
2: Amb continguts i reportatges.
1: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
2: Efectivament.
1: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
7: Aquest programa de ràdio legendari.
8: És un facto.
1: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
9: Dissabte tornem. Serà espectacular.
10: A partir de les 7 del capvespre, Real Mallorca, Valladolid, a IB3 Ràdio.
11: Serà de punyol vermell.
12: El debut de l'equip de Luis García a la segona divisió ho viurem a Esports 3 en joc, en una temporada...
13: Trepidant, apassionant, divertida.
12: Sí, sí, Pau, sí, sí. Increïble, increïble.
14: Això vull jo.
10: Amb un Mallorca que té l'objectiu d'aconseguir tornar a la màxima categoria del futbol espanyol.
15: A primera!
12: Dissabte, a les 7 del capvespre, a Esports 3 en joc...
16: Que repiqui!
12: A IB3 Ràdio.
16: Que repiqui!

0: Fidai, sí, avui, 14 d'agost, vigília del dia de la Mare de Déu d'agost, el dia de l'elevació de la Mare de Déu en cos i ànima cap al cel. I a la Seu, com exemple, hi ha la celebració de les vigílies solemnes avui amb el trasllat de la Mare de Déu morta des de l'altar major fins al tàlem. És una de les expressions de les moltes que ha aquest dies per celebrar i representar aquesta assumpció de la Mare de Déu. Aquests dies, fins a 81 llits de la Mare de Déu es poden veure a Mallorca, 24 a Palma, concretament, i 57 a la part forana, en una tradició que any rere any va arrelant més i agafa més força, i en representacions, això sí, molt diverses. A Mallorca, la tradició d'instal·lar monuments i representar la Mare de Déu dormida, o morta, com es diu, ve del segle XIV, a través de les consuetes de la Seu, que feia de model cerimonial. Del 1456 està referenciada una processó solemne amb una imatge jacent i els 12 apòstols a la mateixa Seu. De fet, l'escultura de la Mare de Déu morta, que es conserva i s'exposa a la Catedral de Mallorca, és la peça coneguda més antiga de l'illa, datada del segle XV. I a Valldemossa, per citar un altre dels pobles on aquesta tradició de la Mare de Déu morta ve d'enrere, la seva processó es remunta al 1531, que és quan va ser la primera representació de la processó. Però avui, 14 d'agost, precisament, va néixer una filòloga a Ciutadella, el 1930. Era Aina Moll, la filla gran de Francesc de Borja Moll, en qui va col·laborar precisament en els dos darrers volums del Diccionari Català-Valencià-Balear. Comencem.
1: Fem un tèntol. Tèntol, en Celestí Oliver.

0: Com estàu? Ben retrobats un dia més a Tento, l'avui darrer dia de la setmana, ja és divendres, ja sabeu que de dilluns a divendres, com sempre, vos acompanyam de les 3 a les 6 del capvespre aquí a IB3 Ràdio, en aquest programa que juga amb les paraules, juga amb les lletres, amb l'actualitat i també amb l'elevació, amb l'Assumpció, en aquest cas, de la Mare de Déu, amb aquestes representacions d'aquests dies i que d'aquesta manera així hem començat. I qui precisament saben de la versa i de lletres i de tot són na Maria Pons i en Miquel Junc. Miquel Junc, Maria Pons, com estàu?
1: Va bé, encara no sabem volar.
0: Elevats?
2: No, perdona.
1: No sabem volar.
2: Jo en sé.
1: Ah, tu en saps.
2: De fer la Mare de Déu morta dins aigua.
0: Ah, sí? L'altre dia mos n'ensenyaràs. Sí,
2: bé, ho vaig dir, perquè aquí no ho puc fer, perquè no tenim aigua per flotar, però...
0: Jo fins l'altre dia feia mort a la mà, però ara ja sé que vares dir que fa la nit, ho diuen així.
2: Ah, bé, jo tenco una mica fa la nit, que ho diu. Supos que més pobles de Mallorca també...
0: I d'ara, quan facem es mort dins aigua, direm que fem de la Mare de Déu morta, o dormida, millor dit, no?
2: Lo que un prefereixi. Se pot dir de les dues maneres, no?
0: Bé, però...
1: Dormir aniria bé.
0: Sí.
2: Ai, sí, un poquet de becada després de dinar. Sí.
0: Ara, ui, però si ara féssim horeta, què passaria?
1: Silenci.
0: Sí. Bé, hauria de fer horeta també en Facundo, sí? Perquè, clar, si no, sonaria aquesta sintonia.
1: No mos han tots.
0: No, crec que no. Bé, però teniu altre moment d'elevació, no?, en aquesta vida. Altres coses,
2: sí.
0: No?
2: Ah, jo quan vaig a un concert de música en directe són dels moments que com a més m'adepte, diria, per exemple.
1: Sí. Exacte. Jo crec que igual. Mm.
0: Sí, la música és una cosa que compartim, eh?
2: Mm. Una bona
0: realment
2: pel·lícula.
0: Aixeca molt l'ànim i l'esperit.
2: L'art, en general.
0: Sí, sí. Mm. Bé, i avui, com a darrer Tento'l de la setmana, una setmana llarga,
2: intensa. Oh, sí. Perquè, clar, teníem el dia abans, després el dia
0: ningú
2: després...
0: Ningú mos ho lleven, això.
2: Oh, l'eclipsi ha d'anar per molt.
0: Sí, sí, sí. Encara tenim aquest post-eclipsi que l'arrossegam. Bé, què tindrem avui a Tento'l?
2: I d'un dia més, com feim aquest estiu, començarem jugant a la batussa de Tento'l i avui també coneixerem la setmana d'arquitectura i disseny que organitza el Club Pollença, que convertirà l'habitatge en el gran eix de reflexió de l'arquitectura contemporània.

0: La Setmana d'Arquitectura i Disseny de Pollença cada any reuneix alguns dels arquitectes i dissenyadors contemporanis més influents i enguany el focus és en l'habitatge com a gran repte de l'agricultura del segle XXI. De l'arquitectura, perdoneu. Sí. L'agricultura fora vila, Pollença, no. I des de la ho miren des del punt de vista de la sostenibilitat.
1: Ui, ui, ui,
0: és que
1: Maria,
0: aquesta setmana no us sorava. El territori, la innovació, els materials i les noves formes d'habitar. Ho coneixerem amb en Biel Marc, que és el president del Club Pollença.
2: I amb ell parlarem d'aquesta setmana d'arquitectura i disseny de Pollença amb grans arquitectes i dissenyadors contemporanis influents que hi participaran. I avui, Miquel, què coneixerem també?
3: Avui fuetjarem un conte que s'acaba de publicar i que se titula En Roquet i s'Ensaïmada, creat per l'Associació Ensaïm de Porreres, i és un conte sobre la festa de Sant Roquet, la festa de l'ensaïmada gegant que se serveix per tot el poble quan acaba la revetlla.
2: No menjar cap bocí, mai?
3: Crec que no hi anem mai a la revetlla de Porreres.
0: No, en l'estiu a Porreres no hi vaig gaire.
2: No sabia si anaves a dir no hi tenc cap feina.
0: Home, tampoc, hem de tant feites.
2: No ho has dit, ho he dit jo, sí. No,
3: però bé, com?
2: Tens altres coses a fer.
0: Sí, m'estim més anar a vorera demà.
2: Clar, bé. Ja anirem a tastar un trosset d'encimada.
3: El que any hi haurà d'anar, sí. Avui al Manco en xerrarem sobre aquesta festa, que com cada any serà a partir de les 4 de la matinada de diumenge a dilluns, i la Filarmònica porrarem que esclatarà amb això.

0: Clar, per qui no ha estat, imagineu-vos que a partir de les 4 de la matinada una ensaïmada gegant vos espera per poder agafar-ne un bocí i la Filarmònica Porrerenca arranca amb aquesta matinada porrerenca, aquesta meravellosa.
1: Però ensaïmada ideal, llisa.
0: Llisa. Que jo sàpiga, sí, no sé que hagin innovat.
1: Bé, els haurem de demanar avui.
0: Llisa, sí.
1: Que tots els meus respectes cap a Porrera, és un poble que m'agrada i que hi tenc amics, ben que dir, que no hagi sonat malament la d'abans,
0: eh? No. I clar, aquesta matinada a Porrera, que sentim ara, clar, poseu-vos a lloc, a les 4 des de matí sentir això, i que t'esperi un bocí encimada.
2: Que la duen a processó.
0: No, res més fabulós, segurament.
2: A processó, la duen en aquesta encimada. I l'any passat pesava 80 quilos. Imagineu-vos, 80 quilos
1: d'encimada. Pesa més que jo, sense imatge.
2: No, i més que qualsevol d'aquesta taula, crec.
0: Però clar, has fet a bocins, eh?
2: Sí.
0: Perquè, si no...
2: 80 quilos no te'ls menges tu tot sol.
0: No, i quin font tenen per poder enfornar una encimada tan grossa.
2: Això ho de demanar.
1: Sí?
0: Clar. Bé, avui parlarem precisament d'aquest conte que s'ha fet en Roquet i s'encimada que recrea aquest vespre, aquesta festa de Sant Roquet. I avui connectarem una vegada més amb en Jaume Miranda perquè ens faci una bona i també nova radiografia de quins famosos són per aquí, per les illes.
3: Estimades amigues de Tèntol, com sempre, avui tornarem a xerrar de ses famoses que tenim repartides per ses Balears. A més, a cada una d'elles hi ha alguna famosa. Per Mallorca tenim en Alejandro Sanz, a Formentera hi està en Ana de Armas, a Eivissa encara hi tenim en Leonardo DiCaprio, etcètera, etcètera. Tot això i més ho desengranarem avui a Tèntol i encara farem espai per poder xerrar de sa boda mediàtica d'en Cristiano Ronaldo i na Georgina Rodríguez.

0: Pisando fuerte, hi va bé, en Jaume Miranda avui.
1: Sí, molt, sí,
0: amb tots aquests famosos que són per aquí per Balears, i a més molts hi varen veure l'eclipsi. Sí, famosos que ens eclipsen, que són,
2: això mai.
0: Que són per aquí.
2: A nosaltres no ens poden eclipsar, Celestí, Miquel.
0: No.
2: Impossible.
1: Jo ni mica.
0: De fet, jo no me n'he topat cap, encara.
1: Jo tampoc. No són de topar-me famosos.
2: Però els aturaríeu?
0: Pues que res.
1: Mem, no. Alejandro Sanz, crec que no.
2: No.
1: I tampoc m'importa tant.
2: En Cristiano Ronaldo?
1: Cristiano Ronaldo... És que són del Barça, saps? Si ves en Messi, lo millor sí.
2: Que mirar, bobo,
1: sí,
2: no?
1: Exacte, però en Cristiano no ho sé.
0: Jo saludaria.
1: Faria una foto de lluny, lo millor. Ei, Cristiano, com va?
2: Ei.
0: Bé, saludar és simpàtic, no?
2: Sí, en el poble t'ho feia.
0: Sí, idò, i bé, això serà abans de... abans d'arribar a la tercera i darrera hora, és a dir, de 4 a 5, però ja en tercera i darrera hora, a partir de les 5, qui ens visitarà, Maria?
2: I de vendrà la jove mallorquina Neus Aguiló, que només té 21 anys, acompanyada de son pare, que és en Pep Aguiló, i actuen a nit en el Castell de Bellver amb el projecte Tu Moncat, per obrir la vetllada del concert de l'escocesa Emma Pollock, del grup referencial dels anys 90 de Delgados.

0: Neus Aguiló fa cançons des que era adolescent i actualment està preparant el seu àlbum de debut, que es dirà The Face, i que des de finals de l'any passat l'avança amb aquesta cançó. És música íntima, personal, honesta, delicada i valenta.
1: Amb 21 anyets, sí, acompanyada de son pare.
2: Veres de l'adolescència, que amb 21 anyets ha sortit fa molt poc de l'adolescència.
1: Sí, sí, poc, poc.
2: Un comentari d'en Bojo.
1: Et son pare, toca amb ell, en Pep Aguiló, que és teclista d'una altra banda que es diu Urtain, i tots dos avui seran aquí abans de partir cap en el Castell de Bellver.

0: no? D'acord? Això ha estat la meva feina. Te diré, en principi, vaig voler fer una cosa senzilla, però sentida. Vaig emplear uns colors bastant bàsics, vaig emplear el color crevassa, que ells tenen com a logotip, i res, amb una línia llavors d'ombres i recalcar en blanc el més representatiu, com pugui ser la sucre s'encimada o qualque altre fet que m'interessava destacar d'un cada una de les il·lustracions.
1: I quins personatges hi surten en aquest conte? Són gent del poble? És a dir, qualque infant podrà veure a son pare o sa mare dins aquest conte?
0: No tan concretament, però sí figures públiques com puguin ser diríem els caparrots, aquest és un tema recurrent a les festes, el que són els caparrots, el mateix forner Pistola, que és un senyor que n'han sentit parlar molt, però jo recordo, tinc qualque imatge un poc borrosa i més normal que ells m'han passat alguna fotografia i l'he pogut representar, però bàsicament, i llavors, clar, llavors fas una miqueta d'omplir de personatges totalment, diríem, neutres, aquell buis, no?, per com fer una alegoria de la festa, no?, de fer que hi hagi festa i que hi hagi gent, i això. Així és que, bàsicament, són els personatges que tot compartim, que som, com ho coneixem, que són els caparrots, pràcticament.
1: I a mesura que avança el conte, també va creixent aquesta encimada.
0: Sí, així. Hi ha una il·lustració que no sabia molt bé, perquè, clar, una cosa és que tu te transmetis idea i llavors tu això l'has de posar en imatge, i l'imatge ha de ser, tot i que està reforçada amb un text, però l'imatge ha de ser prou eloqüent per dir el que vol dir, no? I sí, vaig fer com una seqüència de petites encimades que anaven creixent a la llarg de anys, i d'aquesta manera, això, intentar sintetitzar el fet que en sos anys aquesta encimada, d'una encimada normal, grossa, te diré, ha passat a una encimada gigant, amb una paraula. Sí.
2: Clar, ahir se va fer aquest primer contes, no sé si en teniu previst cap més o cap altra activitat al voltant d'aquest conte.
0: Bueno, això t'hauria de contestar ella. En tot cas, jo no mos coneixíem, perquè ells mos separen bastant d'anys, d'acord? Però la veritat és que he quedat encantat. Supos que són pintura quasi 15 o 20 anys més d'ell que es grupet que jo he estat en contacte amb ells de l'associació Atzaïn, i però he quedat convidat per tornar a col·laborar amb ells sempre que ells me requeresquin, perquè la veritat ha estat un plaer. Això que, mira, ha estat una bona excusa per contactar amb una generació que tal vegada te coneixes en el poble i demés, però com que no comparteixes espai sí, però aventura no comparteixes relació directa, aventura no haguessis fet, no haguessis passat més enllà d'unes comes, no? D'un molt acadal, i amb això he quedat encantats perquè he trobat que pugen amb molta força, i una cosa te diré. Ells, vull dir, mira que són joves i mira que estan a l'època de la intel·ligència artificial i demés, i van anotar avui en dia que no res, demanes a les xarxes que te facin una il·lustració i en qüestió de minuts la tens. Ahir ho vaig recalcar el dia de la presentació, que van tenir la sensibilitat de triar, diríem, una il·lustració o un il·lustrador que en plena seria clàssica, i o més, diríem, sí, seria més clàssica d'il·lustració, que és dibuixar, passar-ho tinta, etc. I això me va fer molt, molt content, me va omplir d'orgull que encara que joves que avui en dia aventura ja han nascut molt, molt més familiaritzats amb les xarxes i pintura, els valors que els reticències que hi tenim, els més vells, els més majors, ells veig que a vegades no els atenen, ells sí que l'han tinguda i han tingut la sensibilitat de mandar-ho, en aquest cas jo, però hagués pogut ser una altra creadora o un altre creador. I això els hi vull agrair públicament, perquè has de elevar que hagin tingut aquesta sensibilitat.
2: Has d'agrair. Gemma, què hi tens a dir?
3: Bueno, Miquel, jo que t'he de dir ara, després d'aquestes paraules tan guapes.
0: Ara deies la veritat, el que trobis.
2: Clar, ell ha estat sentit.
3: No, la veritat és que, com ella ha dit, jo crec que no li posava cara a Miquel. Som de Porreres i sí, se viden espinades en el mateix lloc, però els anys són els que són. I per nosaltres ha estat un orgull,

0: una tranquil·litat, perquè a vegades també això com a associació mos ha ajudat molt, perquè en tot moment hem pogut dir, men, Miquel, estem preocupats per el que sigui, perquè en el final l'elaboració d'un conte per una persona, per un grup de joves, o per una persona, o per el qui sigui, que no ho ha fet mai, uau, són moltes petites coses que has de tenir en compte, i en Miquel en tot moment mos ha escoltat, mos ha guiat i mos ha acompanyat. I això, Miquel, sap que t'estaré eternament agraïda perquè has estat. A
1: Molt
0: més, que ho
1: bé.
0: ha fet amb un gust i com ella ha dit, ho ha sentit, de veres. I la veritat que ha estat tot un plaer i nosaltres sí que hem tingut sempre molt clar que volem que sigui una cosa feta nostra i no hagués tingut sentit que li haguessin demanat a les xarxes socials o a la intel·ligència artificial que mos creés el que nosaltres realment sentíem, no? I bueno, ha estat, crec que tot un cert fer feina amb tu, Miquel.
1: Moltíssimes gràcies, Gemma, per aquestes paraules tan moltes. Gràcies.
2: I d'haver compartit paraules, sentiments, aquí a Tèntol, per aquesta festa de Sant Roquet, que no hi faltareu, supòs. Clar.
1: No, enguany, enguany, enguany, no poden fallar. No poden fallar de cap manera.
2: Evidentment, quan explosiona aquella matinada a Porrerenca, què sentiu?
0: Uau, és que tens la pell de gallina. És un sentiment, a més l'any passat ja amb, bueno, amb l'innovació aquesta de l'associació, ja vàrem fer just antes d'aquest primer toc de la matinada de Porrerenca, que vàrem fer un petit pregó damunt l'Ajuntament i des de damunt l'Ajuntament, quan se va acabar el pregó, que va sonar aquell toc, primer toc de matinada de Porrerenca, que tothom se'n va cap a el lloc sagrat, escoltar la traca final i comença, bueno, suposo que cadascú és més personal, però jo diria que per la major part de la gent de Porreres un dels moments més esperats de tot l'any. I la veritat que no ha paraules, no ha paraules. Suposo que un de fora no ho deu sentir igual, però per una persona d'aquí, bueno, ho és tot.
2: Clar. I tu, Miquel, això just abans d'acabar festes.
1: Sí, és a dir, jo ja he de parlar, és a dir, el que vos he dit, que jo m'he de posar en un altre marc, perquè si has volgut participar de totes les festes i ja has fet qualque ballada, una encadenada amb una altra, quan arriba aquell moment, a vegades ja vos diré que he de fer un pot d'esforç, no?
2: Sí,
1: Vull dir que
2: clar.
1: ja no se recupera com se recupera abans i s'ha d'administrar bé, perquè l'energia ja no és la mateixa. Però, bueno, s'il·lusió de ser-hi, sí que és, no? D'acord.
2: Idò, acabam amb aquesta matinada porrerenca que ja sona. Miquel Morlai, il·lustrador d'aquest conte de la festa de Sant Roquet. Moltes gràcies per aquests minuts.
1: Moltes gràcies a vosaltres i aprofito, perdona, pots anar a bona per aquest excel·lent magazín que feis, que som sempre que puc l'escolt i sou d'admirar. Feis molt bona feina.
2: Idò, i moltes gràcies, eh? Un agraïment
1: Continua.
2: sentit. Moltes gràcies, eh? I
1: Gràcies.
2: també gràcies a Gemma Santpol, presidenta d'aquesta associació Atseïm, que gràcies a ells s'ha pogut fer aquest conte per a les generacions noves i futures, per als més menuts, perquè coneguin bé aquesta festa de Sant Roquet. Moltes gràcies, Gemma.
0: Gràcies a vosaltres.
2: I visca Sant Roquet.
0: I visca Sant
2: I Sant
0: Roquet. Per
2: Roc,
0: molts
2: també, eh?
3: I Sant Roc, també.
0: Sí, Sant Roc, i Sant Roc.
2: Bones festes. Gràcies.
0: Bones
2: I molt d'anys.
1: Convidat.
2: Gràcies.
4: Gràcies.
1: Salut.

0: Dental, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: IB3 Ràdio és patrimoni.
2: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien el caleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
3: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: La digitalització dels allotjaments turístics. La tecnologia ha canviat molt de manera com reservam i gaudim dels allotjaments turístics. Avui, moltes gestions es fan a través de plataformes digitals que ens permeten reservar, contractar serveis o comunicar-nos amb l'establiment de manera ràpida i senzilla. També s'han incorporat sistemes d'automatització que permeten fer l'entrada de manera digital, sense haver de passar per recepció. És el que en anglès anomenem check-in. A més, cada vegada són més habituals les claus intel·ligents, que ens permeten accedir a l'habitació sense una clau tradicional. Poden ser un codi, una targeta, el telèfon mòbil o fins i tot una aplicació específica. En definitiva, aquestes innovacions fan que l'experiència sigui més còmoda per als clients i que la gestió dels establiments sigui més àgil i eficient. La intel·ligència artificial també ha arribat al sector turístic, però això ja ho haurem d'explicar en una altra ocasió. I terme explicat, terme acabat.
1: Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a Batxaf i a Coca Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.

Passen 3 minuts de les 4 i mitja, continuem atent-ho i heu de saber que el Club Pollença celebrarà la setmana que ve, del 17 al 19 d'agost, una nova edició de la Setmana d'Arquitectura i Disseny. He's got more.

0: Es tracta d'un cicle que cada any reuneix arquitectes i dissenyadors influents del panorama contemporani i en l'edició d'enguany la temàtica és l'habitatge com a gran repte de l'arquitectura del segle XXI des de perspectives que aposten per la sostenibilitat, el territori, la innovació, els materials i les noves formes d'habitar.
1: I avui volem parlar d'aquesta setmana d'arquitectura i disseny de Pollença i per això ja saludam en Vial Marc, ell és president del Club Pollença, qui ho organitza. Vial, com estàu?
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Clar, dilluns donau el SUS i fins dimecres. Són 3 dies, ja ho teniu tot enllestit?
2: Sí, ja ho tenim a punt, com cada any.
1: Clar, com va néixer aquesta setmana d'arquitectura i disseny? Quina és la seva història i el seu objectiu, també?
2: La veritat és que això va néixer ara fa 13 anys, l'any 2014, quan amb una xerrada amb un molt bon amic, que és el Rafael Moranta, me va proposar que en Pec Kegles volia fer una xerrada d'arquitectura. Nosaltres que vam arribar en aquell moment com a junta directiva en el Club Pollença i a partir d'aquí vam parlar amb en Pep i amb en Jaume i vam muntar unes jornades que van ser extraordinàries, que era arquitectura envoltant d'en Gaudí, i que van venir gent extraordinària, Elias Torres, Lluís Cota, Mireia Riera, Rafael Moneo, Carme Pinós, és a dir, un munt de gent increïble. I la veritat és que va ser una cosa tan fresca, tan novedosa, jo crec, que van dir, això s'ha de continuar, no se pot deixar perdre. I bé, ja duim 13 anys.
1: Ja n'hi ha.
2: Molt content, sí.
1: Ja n'hi ha, clar. Com diriu que ha evolucionat aquest cicle durant aquests 13 anys? Ha canviat molt d'ençà d'aquella primera edició?
2: Home, les coses canvien, lògicament. El primer, en Pec Kegles, era l'alma mater, diríem, i era el que estava al front de les propostes, i jo crec que van ser uns anys espectaculars, i després va deixar pas a gent més jove. Però jo crec que sempre un poc l'idea ha estat un poc la mateixa, ha estat l'idea d'acostar l'arquitectura en un professional, lògicament, perquè ve gent de moltíssim de prestigi, en els estudiants, però també a la gent que no és capaç de llegir un plano. I jo crec que això és el que la fa realment interessant. Nosaltres m'agrada dir això que feim arquitectura en xancles, perquè entre que és l'estiu i que és un cos d'edat. Però això li dona un punt que la fa molt diferent. La gent, quan tu vas a un lloc d'una cosa específica, sempre penses que si no ets d'un ram, no ho entendràs, saps? És a dir, com que si vas a escoltar conferències de medicina, dius, ostres, jo és que no sé res de medicina, no entendré res perquè me xerraran en paraules molt tècniques i no entendré res, si vas a el que sigui, no? I, en canvi, nosaltres, una de les màximes que sempre dèiem en convidats, que només puc estar agraït, o només podem estar agraït a la generositat de tota la gent que ve en el Club Pollença a fer aquestes xerrades cada any, és dir-los, per favor, heu de ser superdidàctics, penseu que hi ha molta de gent que vos vendrà a veure i que no és capaç de llegir un plànol, per tant, heu de ser entenibles per gent que no és capaç d'entendre l'arquitectura en paraules majors, no? I jo crec que això és una de les grans virtuts que té la Setmana d'Arquitectura i Disseny.
1: Clar, fer planera...
2: Sobretot... Mm. No, sí, sí. Perdona. I sobretot, per damunt tot, perquè crec que tenim la sort de tenir una gent que som capdavanters en molts dels àmbits que toquem.
0: Enguany, aquesta setmana, Vial, anirà entorn de l'habitatge com a gran repte de l'arquitectura del segle XXI, que també és un tema que actualment ducoa, no?, el tema de l'habitatge. Quines problemàtiques destacaríeu en aquest sentit? Que de quina manera ho enfocau?
2: Bé, jo crec que l'habitatge és bé que s'ha convertit en una de les coses transcendents a dins l'arquitectura. I des de la pandèmia també hi va haver com un canvi bastant important, no? És a dir, coses que per aquí transcendent. Me'n recordo que quan hi va la pandèmia vàrem fer xerrades i coses que estaven molt, molt denostades, com podria ser un balcó o un edifici de pis, no? De cop i volta se varen convertir en llocs màgics per poder viure a l'exterior quan tu estaves tancat, no? Recurrentment, la Setmana d'Arquitectura i Disseny ha parlat molt de l'habitatge. De fet, en fem monogràfic, per exemple, vam fer un any parlant de lo que havia estat l'Ibavi, que li varen fer un croquis, la revista, jo crec que una de les grans revistes d'arquitectura que hi ha, que va fer un monogràfic sobre tot el que s'havia fet a l'Ibavi bé, ja me sortirà un nom, ara estic... explicant el que havia estat el procés aquest de convertir l'habitatge públic en una cosa que transcendís. L'any de nou vam tenir un any d'arquitectes argentines, mexicanes, extraordinàries, i una d'elles em va deixar una frase que m'ho va sobtar a tots, que va dir: els pobres també tenen dret a la bellesa. Que això involucra molt. És a dir, el que vol dir és que no per el fet de fer obra pública per d'habitatge han de ser aquests monoblots horrorosos que se feien fins no fa tant. No? Sí. Jo crec que això ho va entendre molt bé fa uns anys i varen aconseguir que grans arquitectes, però grans arquitectes, fessin feines i fessin projectes per l'Ibavi. Mm. Això és un poc aquesta idea, no? I ha estat un poc recurrent. I es veu que enguany, casualment, els arquitectes que duim també han fet molta feina, han fet moltes obres en general, però sobretot tenen una especial querència per l'habitatge, és a dir, per la casa unifamiliar, el que és l'unitat bàsica, diríem, de l'arquitectura, que podria ser la casa, no?
3: Mm. Ara ho dèiem, preteneu reflexionar sobre els nous models d'habitatge, la sostenibilitat, la relació entre arquitectura i territori. Però una pregunta que mos poden fer és: com seran les ciutats i paisatges del futur? Quins desafiaments hi haurà?
2: Uf, això si ho sapés, suposo que...
3: pregunta difícil.
2: Jo crec que és complex això, però és el que la gent que duim en el Club Pollença planteja o fa propostes. És a dir, crec que té molt que veure amb totes aquestes coses que vosaltres dient al principi, sostenibilitat, quilòmetre zero en molts de sentits, recuperar moltes coses que s'havien anat per denostades de l'arquitectura tradicional i que resulta que funcionen molt bé, que, per tant, és fàcil recuperar-les, perquè encara queda gent que és capaç d'ensenyar com se feien aquestes coses. Però que també jo crec que vivim un moment que tot avança tan ràpid que és molt difícil saber cap a on se pot anar. Això és el que intentem, que en aquestes jornades, el que en saben realment, i que són gent prestigiosíssima, mos expliquin com ho veuen ells, com veuen què pot ser el futur, en aquest cas, no?
0: Mm-hmm. Clar, en aquest sentit, quins arquitectes i dissenyadors vendran enguany durant aquests 3 dies? De quins països mos visitaran?
2: Bé, enguany, com cada any nosaltres intentem fer que hi hagi disseny i que hi hagi arquitectura, perquè enguany deixem un poquet més cap a la part d'arquitectura que disseny. Començam dia 17, Anna Mariana de Las, una arquitecta amb molt de prestigi, mallorquina, catalana. Després tenim Aki Arquitectes. Cada dia, les jornades són cada dia dos, fem dues xerrades. Aki Arquitectes, jo crec que és un dels grans despatxos ara mateix que hi ha a nivell estatal i en projecció internacional molt potent, i que han fet molta cosa d'això, de vivenda i això. El segon dia tenim el Ripoll Tizón, jo crec que és un clàssic de l'arquitectura ja ara mateix a Mallorca, en projecció internacional, però que es veu que han fet moltíssima feina aquí. I Cerquella Torres, un despatx català de Girona, molt potent. I acabarem un darrer dia en dos monos, una parella de dissenyadors que fan també, però amb mobiliari, cadires, o objectes per cases, i en David Cohn, que és un arquitecte anglès amb una trajectòria més que reconeguda, i això serà un poc el que seran les jornades d'enguany. Mm.
1: Clar, tots saben dir si un edifici ens agrada o no, però no sé si tothom té criteri. Tornant un poc així com començàvem al principi, clar, li donem importància a l'arquitectura, als ciutadans. És a dir, és un camp que hauríem de conèixer més. Què en pensa?
2: Jo, amb això, hi ha una frase que m'encanta, que va dir a la Setmana d'Arquitectura i Disseny en Lluís Clotet, un dels grans arquitectes, bueno, Premi Nacional d'Arquitectura, una persona extraordinària, i va dir el 90... Ell va dir el 90%, jo allargaria un poc més, però sí. El 90% de la vida la passàvem dins arquitectura.
1: Sí.
2: Per això és tan important fer-la ben feta. I per això s'hauria d'estudiar a les escoles l'arquitectura. És que no som conscients, però tot és disseny i arquitectura. Llevat de que tu te'n vagis a damunt d'una muntanya o a mi de la mà, tot el que més és arquitectura. Uh-huh. O disseny. És a dir, tu vas per una carretera i és arquitectura. Tu vas a qualsevol lloc de dins una ciutat i és arquitectura. Tu t'asseus a una cadira i és arquitectura, és disseny. I què és? Val, però vull dir, jo crec que el problema és que no som conscients de que quasi tot és arquitectura. Uh-huh. Per tant, per això és molt important fer-la ben feta. I és el que intentem, és dir, el que intentem és que la gent, i jo estic d'acord amb això, jo crec que això podria ser perfectament bé una assignatura a les escoles, ensenyar arquitectura, dir, que sabeu com se projecta l'arquitectura, quina manera fa que una cosa te sigui més fàcil, que sigui més simple, que te funcioni bé, etcètera, etcètera. I això és el que intentem la Setmana d'Arquitectura, dir, costarà a la gent i... Jo tinc, m'agrada el Contaró perquè en els anys s'han passat moltes coses allà a la Setmana d'Arquitectura. Sempre me'n recordo d'un missè, prestigiós, que va venir a veure una altra d'aquestes mexicanes que vam tenir a l'any de nou i quan varen sortir m'ha dit, mira, Vial, jo som un home de lletres, jo no sé fer una o amb un tassó, però escoltar aquesta lota m'ha meravellat, m'ha fet entendre el que és arquitectura, no? Perquè aquesta lota, a més, el que explicava és que ell havia hagut de fer un projecte per gent amb disminució de visual. Uh-huh. I ell explicava que l'arquitectura és llum.
1: Sí.
2: I que, de cop i volta, li van encarregar un projecte que tot el que ell havia estudiat no li servia per res. Perquè els deficients visuals no seguien per un llum. Uh-huh. I anava explicant això, no? I va ser com a màgic. I que t'ho digui una persona que és absolutament aliena en un món de l'arquitectura i que vengui a escoltar una personalitat d'aquestes i que disfruti, que te digui això, jo crec que això és el més gratificant que pot passar a la gent que faim aquesta, possible aquestes setmanes, no?
1: I per això des del 2014 feis aquesta Setmana d'Arquitectura i Disseny a Pollença, una setmana entenedora en què l'arquitectura i el disseny s'expliquen de manera planera, que toquen un poc de peus en terra perquè el ciutadà també que no n'entén pugui també sentir-se partícip d'aquestes disciplines. Vial Marc, president del Club Pollença, que sou qui l'organitzau, moltes gràcies.
2: Gràcies, Walter.
1: Gràcies. Són les 4 i 47 minuts, ara fem una petita pausa i tot d'una connectam amb en Jaume Miranda.

0: Rental. De 3 a 6 a IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és història. Comença el dia amb la informació més completa.
2: Són les 7.
1: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
2: Bon dia, matí complicat a les Balears.
1: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
2: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
1: Amb totes les veus i les reaccions.
2: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
1: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: Jaume Miranda, com estàs?
1: Com estem?
0: Bé,
1: de divendres i vosaltres?
0: Bé.
2: També, també. A punt de començar cap de setmana.
0: Com dus aquest divendres?
1: Que sempre fa ganes.
0: Sí, eh?
1: Totalment.
0: Té mal de truic aquest cap de setmana?
1: Mira, anava a venir a Mallorca, però en exclusiva vos diré que pareix que el meu moix Aramis té una gastritis tan problemàtica i, per tant, crec que m'hauré de quedar aquí fent repòs i donant-li medicació.
0: Ui, ja vinc comprat. I me l'ha feta.
1: Sí, però és igual. L'important aquí és la salut, en
0: tot
1: aquest cas
0: moix.
1: És el meu moix, i ja vendré quan és d'estiu ho decides.
3: Però amb en Jaume Miranda, Aramis d'Aramis Fuster?
1: Evidentment,
3: ah,
1: clar.
3: Mira, però... Sí,
0: clar, era una pregunta que jo no volia fer, que l'ha fet Ana Maria.
3: Home, jo no me podria contenir aquesta informació.
1: Evidentment sí, i clarament, la vegada que vaig conèixer en Aramis Fuster, la bruixa, li vaig comentar que en Aramis se deia Aramis en honor a ella.
3: Clar, tu volies que te fes la bona, no? Que en vez de malediccions fes conjurs per tenir sort.
1: Sí, exacte. Aquest cap de setmana no me l'ha donat, la
3: no,
1: sort.
3: No ha funcionat.
1: No, però de quines futurs sí que me la donarà.
2: Clar, sí, home, segur que sí.
0: I en Aramis, el moix, ets l'únic que se passeja per aquesta teva o hi ha qualque retrat d'en Aramis Fuster també per aquesta teva?
1: No, clar, jo tinc moltes... Tinc diverses fotos d'en Aramis Fuster per sa casa, clar.
3: Té un... Com s'hi diu això? Un temple, no?
0: Un temple.
2: Un altar.
3: Un
2: temple.
3: Un altar. Un altar. Un altar. Ah, no me sortia sa paraula.
0: Ho has dit bé. Bé.
1: Exacte.
0: Jaume, de quin deixar rà aquesta setmana? Vinga, per on començam?
1: Mira, si te pareix, jo faria primer un vot a Eivissa, perquè allà hi tenim Néstor Espósito i en Kylian Mbappé.
0: Uh-huh. Idò, i què en sabem d'aquesta nova parella?
1: A veure, l'actriu i el futbolista ara mateix estan en aigües eivissenques, com vos dic, vivint, de fet, el seu primer estiu plegats, perquè ara només fa 6 mesos que sabem d'aquesta història entre en Espósito i en Mbappé. Mm-hmm. Vos anava a demanar-los de tenir una mica controlats en aquests dos?
3: I tant.
0: De Maria, sí.
1: Tu, sí, a l'estiu, veig que no.
2: Bé. Sí, perquè l'he vist jugar a futbol, però... No,
0: sé qui són, no, sí, però no els assegueixo.
1: Mm. Bé, mirau, per ses despistades vaig ajudar una mica. Néstor Espósito és una actriu d'una vintena que és molt coneguda a l'estat espanyol i arreu dels països de parla hispana perquè va fer aquesta sèrie de Netflix que se diu Élite. Mm-hmm. I Mbappé és un futbolista, un dels més renombrats del futbol contemporani, que fins fa un mes jugava a la selecció francesa en el Mundial, no?
0: Mm-hmm.
1: Ja els he posat situat una mica.
0: Sí, sí.
1: I de bé, aquests dos són parelles de fa 6 mesos i la primera vegada que van sonar les alarmes entre aquests dos va ser en març d'aquest any a la Fashion Week de París, quan els van enxampar entrant a un mateix cotxe després d'una desfilada. Mm-hmm. Molt sospitós. I des de llavors no han parat d'anar junts. Des d'un inici sempre s'havien mostrat com molt críptics, discrets, de cara a la galeria, amb poques ganes de compartir el seu idili, però conforme han passat els mesos, ja no s'amaguen davant les càmeres i la cosa, ja vos dic, que ha explosionat aquest estiu. Vos he de dir que, mira que en Mbappé va deixar de jugar en el Mundial, ara deu fer cosa d'un mes, i de només amb aquest mes han estat a Miami, a París, a Sardenya, a Barcelona i ara a Eivissa.
0: El darrer, sí.
3: No dona tant el mes? No hi ha tant de dies?
1: No, és que és gros. Jo només he estat a Tarragona per feina. O sigui, la meva vida és totalment deplorable en comparació a d'un ric, no?
0: Clar, bé. Nosaltres hem estat dins aquest refugi.
3: Dir, no
2: m'he mogut de l'estudi i vaig treure ràdio, quasi, quasi.
1: Vale, estava igual o pitjor que jo, no, de fet?
3: Sí. Mm. És així.
1: Bé, situamos un altre pic a Eivissa, aquests dos que estan per Eivissa. Sí. Bàsicament han fet el que faria qualsevol futbolista hortera que s'apresti, que és llogar un iot de luxe, no sortir de l'embarcació, i ja que estan, llogar unes motos d'aigua per si no havien contaminat suficientment la mà, no? Sí. En aquesta estada eivissenca, tal com mostren diverses revistes i mitjans, moltíssima abraçada, moltíssima carícia sensual, moltíssim d'amorreig. Jo, honestament, estic super envejós de la forma més insana possible.
0: Morrejat,
1: i vos he de dir, estàveu igual d'envejosos, no entenc?
0: Clar, jo no n'he vist cap d'amorreig d'aquests. Si
2: no
0: ho veus, penturació.
2: No ho hem presenciat, no.
1: Després te passaré les fotografies per WhatsApp, vinga, o com vulguis que te les passi, sí, com te faci menys mal, perquè te dic jo que allà hi ha hagut moments en què s'ha perdut la respiració, està gros.
0: Ui.
1: Sí, clar, és que és el primer estiu d'aquests dos.
2: Clar.
1: Estàs allà com molt apassionat, un lloc, jo què sé, tot convida com a abraçar-te fortament, no?
3: Dos cossos esculturals,
0: bé,
3: també.
0: Bé, llavors poden anar a descansar, no? Tot estem que vulguin, supòs.
1: Clar. Mm. Vos he de dir que, com a curiositat, que a mi m'ha resultat molt graciós a les fotografies que vos dic, quan han aconseguit deixar-se de morrejar, m'han curiosit molt una imatge habitual en aquestes fotos dels paparazzi, que és veure com Mbappé és encarregat de fer-li les fotos en Esther Espósito per al seu Instagram, que recordem que té quasi 25 milions de seguidors a les seves xarxes. I me fa molta gràcia veure un futbolista número 1 mundial rebaixat a fotògraf de la seva parella, no?
2: Li surten bé, fa bones fotos.
1: I doncs, mira, justament, n'Esther Espósito, ja saps que normalment pengen les fotos en delay per no explicar als seus seguidors on són, perquè ningú els persegueixi. Clar. I ara n'Esther Espósito ha penjat les fotos de Sardenya. Uh-huh. I les fotos a mi m'han agradat.
2: Uh-huh. I no.
1: O sigui que aquí es mèrit està d'anar a Mbappé, clar.
0: Sí, sí. I d'Eivissa on peguem? Perquè tenim 4 minutets, eh?
1: Si tenim 4 minutets, anem a un tema que a mi m'agrada molt, que és Nana de Armas.
0: Nana de Armas, beníssim. Sí. Per qui no estigui molt situat, qui és Nana de Armas?
1: Ida, mira, Nana de Armas és una actriu hispano-cubana que se va donar a conèixer a l'estat espanyol protagonitzant la sèrie El Internado, sí, ara fa de 9 anys, i després va fer salt a Hollywood, on ha liderat èxits com Punyals per l'esquena, James Bond, Sense temps per morir, o Blonde, que és aquest biòpic de Marilyn Monroe que protagonitzava, que de fet la va nominar a l'Oscar.
3: Duríssim,
1: i de
3: sí.
1: Bé, m'ha encantat aquesta pel·lícula i ella està espectacular, he de dir.
3: Era molt de drama, Jaume, molt de drama, molt de blanc i negre, molt de plorar, però sí, dura.
1: Sí, sí, era dura. No la tornaria a veure, te diré.
3: Ja, és que sí, em va estar basta. Bé, digues.
1: Sí. Idò, bé, el seu currículum amorós, ja vos dic que és igual d'eclèctic que el seu currículum laboral, perquè vos record que Nana de Armas se va casar amb en Marc Clotet, sector, ara fa 15 anys, un matrimoni que va durar només dos anyets i que ara resulta molt llunyà, i després ha estat amb gent molt variopinta. Ha estat amb sector Ben Affleck, amb el vicepresident de Tinder, Paul Bukadakis.
2: Com és això, de vicepresident de Tinder?
3: Vaja.
1: Sí, és que el càrrec laboral m'ha impressionat.
0: Sí, vicepresident, clar.
1: Sí.
2: I se van conèixer per Tinder o en persona?
1: Clar, a mi m'agradaria pensar que per Tinder, no?
2: Seria molt graciós,
0: és millor.
1: Clar. I no vos preocupeu, perquè en el currículum també hi ha grans noms com el de sector Tom Cruise,
0: també,
1: amb qui, de fet, seduïen 26 anys de diferència.
2: Quasi res.
3: Podria ser filla seva.
1: Això va ser l'estiu passat, que varen rondar per Menorca amb un iot privat, en Tom Cruise i Nana de Armas. I de bé, continuant amb aquesta línia vanguardista, s'ha de triar parella, Nana de Armas ara està amb Beto Montenegro i, de fet, mos informava d'això en Javi de Hoyos ara fa un mes.
4: Exclusiva, Ana de Armas y Beto Montenegro de Raguayana pillados juntos, lo cuento todo, pero antes soy Javi Hoyos, siguiendo para más salseo. Gente que conozco les ha visto en una cafetería de Madrid a la que Ana de Armas va con asiduidad. En esta cafetería la han visto en varias ocasiones con Beto Montenegro del grupo Raguayana, vocalista, y les han visto abrazados, acaramelados, dándose besos.
0: Jaume, aquí es en Beto Montenegro.
1: Mira, en Beto Montenegro es un cantant venezolà que es líder de esa banda Raguayana, que no sé si la teniu molt controlada, és bastant popular i mescla sons de tradició tropical, estil R&B i funk i reggae, tot això mesclat, no? Mm-hmm. I, de fet, és una banda que té 3 premis Grammys ja. I, de bé, com dèiem, Nana de Armas està des de fa un mes amb el seu vocalista, amb en Beto, i així ho han demostrat bàsicament també a l'illa de Formentera ara aquests dies, perquè la revista Hola ha publicat unes fotos en exclusiva en què se'ls pot veure també molt acaramelats, amb morratge explícit inclòs. Aquí tothom s'està morratjant, menys jo, bàsicament. Sí. Això seria la conclusió.
3: Hauràs de porar-te a Tinder, també, Jaume.
0: S'estil d'esmorratx.
1: S'estil d'esmorratx, a que meva no. A que meva s'està estilant la medicació veterinària.
3: Sí.
0: Jaume, tenim un minutet. A veure,
1: que
0: poden repassar més.
1: En un minutet, deixa'm resumir-te, si vols, que tenim encara en Leonardo DiCaprio per a Eivissa.
0: Sí.
1: Ja ho vàrem comentar la setmana passada. Segueix de iot de luxe, a pesar que ell se defineix com a activista mediambiental, amb la seva parella des de fa 3 anys, que és na Victoria Ceretti, i bàsicament així destacar se'ls ha vist sopant en el restaurant El Chiringuito d'Eivissa, que és un restaurant a peu de platja, la platja d'Escavallet, super pijo i super elitista.
2: Super barato, sí, sí, sí.
0: Què més?
1: Sí.
0: 20 segonets. Què més?
1: I 20 segonets per dir-vos que n'Alejandro Sanz està amb tota la seva colla pessigolla de fills, que si no record malament en té 4, i la seva nova parella, que és n'Estefani Callo, estan per Mallorca, també amb jot de luxe.
0: Se passegen.
1: Se passegen per la costa i són feliços. Aquí tothom és feliç, menys nosaltres. Això
0: exacte.
1: És
0: el... Amb fotos, sí.
3: Trepitjant fort, n'Alejandro Sanz.
0: Te n'enviarem una, ara també, eh?
1: Ah, perfecte, perfecte. Jaume, m'agrada que m'envieu fotos.
0: Gràcies per aquesta radiografia i que li vagi bé en Aramis, que aquest
1: cap de setmana. Sí, ja pot seguir mantenint informació alerta.
3: Una ferrada.
1: Una ferrada.

0: Sol.
1: Heu de saber que avui vespre la cantant escocesa Emma Pollock, ex del grup de Delgados, actua al Castell de Bellver, però abans ho farà Tu Mooncat, la jove mallorquina Neus Aguiló.